0: aquí. I qui més hi havia a Mas Madrid?
1: Clar, perquè
0: Mas Madrid,
1: també, per
0: tots,
1: exemple...
0: podien dir-se, moment, tots podien dir-se Mas Madrid i no passaria res.
1: Mas Madrid també hi havia abans Manuela Carmena, per exemple,
0: Carmena,
1: en el seu moment.
2: Carmena i... o Llarena?
1: No,
0: l'altre, vostè no comença, perquè ja prou complicat.
2: Estem parlant de jutges.
0: Sí, no, Carmena era jutge,
3: però no era una jutge d'aquest estil.
2: No, era abogada.
0: Sí, no
3: era jutge, era jutge.
1: No, l'advocat era en Turull, em sembla.
0: No,
2: en Rull?
0: Sí, no.
2: I en Turull.
1: Els dos.
2: Amb qui es presenta Rull?
0: A veure si ho entes.
2: Amb Junts es presenta Rull?
0: Estàvem amb l'esquerra d'aquestes que no s'entenen.
3: Ja passarem a la dreta catalana un altre dia.
0: Un moment, a veure si ho he entès. Sí. Ara Sumar, hi ha aquella senyora de Yolanda Díaz?
1: No, ara Sumar...
0: Ada Colau?
1: No.
3: Yolanda Díaz sí que hi era, però no es torna a presentar.
0: Exacte.
3: Per Sumar.
0: Ah, sí. Però un moment que m'ho estic apuntant.
4: Yolanda Díaz és la ministra aquesta rossa.
3: Sí. Una d'elles, sí.
0: Rossa d'Espanya?
4: No. Porta unes ondes, eh?
0: Bueno, la meva pregunta, doncs, la meva pregunta és... On és Bob Pop?
2: Per què es presenta, eh?
1: D'això no en tinc ni idea.
2: Jo crec que no es presenta per ningú.
0: És que el jovent no teniu ni puta idea de res. No, és que, bueno, és que la gent no vota... És que no s'entén l'esquerra.
2: Escolteu una cosa, a veure, un moment. Silencio!
5: Aviam.
2: Vosaltres voleu entendre de lo que passa a les esquerres?
0: No, a mi...
2: Jo us ho resumeixo jo.
0: Sí.
2: Els d'esquerres...
0: Sí.
2: Mamareu PP i Vox...
0: Sí.
2: Durant 40 anys.
0: Com Franco, però sense...
2: Crideu tots amb mi. Viva Franco!
0: Un moment, però què fa?
2: Ui, per un moment.
0: Per un moment, sí, no, ni per un moment. Bueno, doncs, anava a dir, ha quedat clar.
3: No ha quedat clar.
0: Bueno, continuem parlant d'altres qüestions. Parlem ara de drogues, d'altres tipus de drogues. L'Ajuntament de Barcelona alerta que es dispara el nombre de turistes que acaben urgències intoxicats després de menjar gominoles amb derivats del cannabis.
2: Bueno, ja coneixeu el refrany. Si no vols pols, no vagis a la botiga retolada I Love Cannabis.
0: Sí, ja. Sí.
2: Ojo, us heu de fixar molt bé perquè enganyen, aquestes botigues. Posen I Love Cannabis, però si us hi fixeu bé,
0: sí.
2: I Love Cannabis,
0: sí.
2: En lloc d'un cort, de
0: love? No.
2: No? Hi ha una fulla de marihuana.
0: Ah, ja ho sabeu.
3: O canadenques.
2: Sí.
0: No,
6: doncs es veu que cada cop hi ha més turistes que acaben a urgències després de consumir llaminadures amb derivats del cannabis. Sí. Es coneixen com les gominoles del riure i s'elaboren sovint de manera legal.
2: Bueno, pues si és legal,
0: sí,
2: no hi ha problema, no?
0: Home.
2: Quin és el problema? És legal.
0: Sí, bueno, el problema és que és un problema de salut pública.
2: A les proves me repito.
0: Sí, bueno, però...
2: Senyora Noelia Caranet,
6: sí,
0: no piqui la porta, la taula. La porta, piqui la porta.
6: No piqui, en general.
2: Vostè ha dit legal o il·legal?
6: Alegal.
0: Alegal.
2: A.
0: Sí.
2: No i.
0: No.
6: No.
0: I?
2: No.
0: A. Ja. Doncs...
2: O.
0: E.
2: Va.
0: U.
2: Va.
0: Sí. No,
2: va.
0: Ja, estàvem parlant d'aquestes de drogues que també s'han posat de moda, que bàsicament, doncs, és això.
2: Gent... Alegal és il·legal? Pregunto.
0: No.
2: Alegal és il·legal?
0: No són sinònims del tot.
2: Ja està, només és il·legal, tot això. Si t'enxampa la Guàrdia Civil,
0: sí,
2: conduint un tràiler amb 34 tones de llaminadures d'aquestes de marihuana de riure.
0: A veure, marihuana de riure. El legal vol dir que no està prohibit, però tampoc permès expressament.
2: Ah, fixa't. Ah. No.
0: Sí, no, ja.
2: Anem al diccionari.
3: Quin diccionari?
2: El diccionari de la RAE.
0: No, però si estem parlant en català. Estem parlant en català. Una altra cosa no, però diccionaris en tenim un fotiment.
2: Alegal.
0: Alegal, sí.
2: Fixa't tu.
0: Quere decir... Sí, per qui ha escrit aquest diccionari?
2: Alegal.
0: Quin analfabet ha escrit?
2: Quere decir que no está prohibido, pero tampoco permitido expresamente.
0: Sí. Necessites un diccionari per entendre el diccionari.
2: I què passa als diccionaris, si us hi fixeu?
0: Què?
2: Sé que aquí molta gent no ha obert un diccionari en sa puta vida.
0: No, ja.
2: Jo us explico. Primer ve la definició.
0: Sí, home.
2: I després, uns quants exemples.
0: No
2: perquè
0: sempre
2: tu puguis dir,
0: sí,
2: jo que sé, pelota,
0: sí,
2: balón.
0: Sí.
2: Los niños juegan a pelota, per exemple, no?
0: Mm-hmm.
2: Pues aquí...
0: Un exemple que no t'ajuda gaire.
2: Aquí. Pues aquí, alegal.
0: Alegal.
2: Quiere decir que no está prohibido, pero tampoco permitido expresamente.
0: Mm-hmm.
2: Como aplaudir cuando aterriza un avión.
0: Sí.
2: Hi ha un segon exemple.
0: Sí.
2: O ser nazi en 2026.
0: No, home, no, però això no és legal, en principi... Sí.
3: Legal és més senzill, eh? Legal simplement és que no està previst per la llei, és a dir, que ningú hi havia pensat.
2: Per tant, és legal.
5: No, per exemple, jo no te diré si porto o no porto un bici line. No està previst per la llei, és legal.
2: Què dius ara?
0: Aquest és l'exemple.
2: Quin exemple més absurd.
6: Aquest també està al diccionari.
5: Pots aplaudir-te aquesta noia.
2: Bueno, perquè tots porteu Invisalign.
5: No, ja diu que no, però ha entès perfectament. És que estem fent l'un per l'altre, eh? Amb aquesta,
2: Jean Paul, no vagis per aquí.
5: No, però des del respecte. Pot ser que no portis vidres a les ulleres? Així que em portes felicitat perquè estan molt nets.
3: L'única persona que porta ulleres i et porta els vidres nets. Que les has comprat avui? Perquè és l'únic, suposo... Perdó, hi ha un noi a darrere que ha fet una cara de dir... M'acau...
5: Jo també
3: la merda que porto jo a les ulleres. Clar, en comparació, i a més són pràcticament les mateixes ulleres, però és igual.
5: És increïble. Bueno, doncs ja està. Podem quedar després a...
2: No podem quedar després.
5: Vale, és que jo no te miraré la cara. Però
2: no.
5: Crec que mai he tingut una conversa tan llarga amb una noia.
2: Però si no ha tingut
6: i no hi havia ni paraules.
2: No t'ha dit res.
5: Però hi ha hagut mirades.
2: Però què collons t'ha hagut?
5: M'ha donat la raó, ja no me'n recordo en què, però m'ha donat la raó.
0: Bueno, continuem.
2: Bueno.
6: Després de consumir aquestes llaminadures del riure, la gent arriba a urgències amb atacs de pànic, crisis d'ansietat, vòmits i suor freda.
5: Pues quin riure, no? Més raro. Com quan jo quedo com amb una noia, que m'ha passat alguna vegada.
2: Però tu quan has quedat amb una noia?
5: Mai.
2: Pues ja està. No t'inventis coses.
5: Fa un minut he tingut una interacció.
2: No.
6: L'Hospital Clínic alerta que cada cop més atenen més gent d'urgències per culpa del consum d'aquestes substàncies.
7: Doncs ja tenim aquí el misteri.
2: Misteri del dia, professor de bo, bon dia.
7: Bones i màgiques nits, a mans del misteri i a mans de la llaminadura. Usaran els caramels? Veig que hi ha nens a la sala.
2: Sí, n'hi ha un parell.
7: S'ha generat una situació molt estranya. Bueno, no passa res. Estem davant del xupa-xups del misteri.
2: Bueno.
7: La pega dolça de l'ocult. El palo dur d'allò desconegut.
2: Sí.
7: El sidral.
2: S'ha entès. No cal que busqui més sinònims, que ja ho hem entès.
7: Els ossets d'allò que no pot ser conegut. De què estan fets realment tots aquests vàpers i llaminadures? Doncs estan fets el material en què estan fets els somnis.
2: Ah, sí?
7: Mm-hmm. Bueno, corregeixo. Estan fins al material en què s'han fet els malsons. Aquells malsons que intentes córrer, però de sobte el cos va molt lent, et pesa molt i no pots avançar.
2: Sí.
7: Aquells malsons on algú et desperta picant a la porta de la teva habitació i resulta que és ta mare per dir-te que són les 12 del matí i fas 5 hores tard a la feina.
2: Sí.
7: O aquells malsons on us comencen a caure totes les dents enmig del carrer i heu de fer veure que no passa res amb la boca plena de sang i les mans.
2: Sí.
7: I són meus, me'ls torno a posar.
2: Sí, però
7: i te'ls poses malament.
2: Professor! Roten el gra, sisplau.
7: Sí,
2: vagi acabant, home.
7: O sigui, que ja sabeu, si us ofereixen un xupa-xups verd, sense etiquetes, feu com Raimon.
2: Què hem de fer?
7: Digueu no. Vosaltres no sou d'Eixemon. Per tant, misteri resolt.
2: Misteri resolt. Doncs bé, nosaltres anirem a publicitat i després, en tornar, parlarem de bolets.
0: Sí?
2: Amb en Juli Pijolí.
0: Sí.
2: Prepara't.
5: Bon dia a tothom.
2: Prepara't, vol dir que vagis escalfant i, si pot ser, vocalitzant, fent exercicis de vocalització. No. Això és escalfar la veu, però aquí hauries de posar-te...
5: Escalfar la paella, una mica de bolets, una mica de dou, i farem un remenat amb una truita que et permet veure més enllà.
2: Hòstia,

0: 105 són el mateix?
1: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
2: Peugeot.
3: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
4: I pot ser tot això sent professional.
3: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
5: Darrere d'un suc de poma ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments ecològics produïts sense adobs ni fitosanitaris de síntesi química, sense conservants ni additius artificials, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
4: Atenció personalitzada les 24 hores i tecnologia mèdica avançada amb cirurgia robòtica i làser quirúrgic. Ara pots gaudir de fins a un 36% de descompte durant els primers 2 anys en la teva assegurança de salut i mantenir-lo any rere any. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
5: La fruita i verdura del dia és fresquíssima i té un preu inconfessable.
6: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
5: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
6: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
8: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
7: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
9: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
10: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
11: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
9: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
13: David, ¿dónde andas?
14: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
13: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
14: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
13: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
14: ¡Antonio!
15: Marchando, otro colacao.
14: Eres el mejor.
15: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
16: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
17: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
18: Nosaltres som la competència.
19: Hola, bon dia, la tensora, que pot ajudar-nos.
20: Haver guanyat la guerra.
21: És fortíssim.
18: Amb els Oscars.
22: I ho repetixen a les nits.
18: A RAC1.
23: Hola, bon dia. Assistència sanitària funciona com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre. Un model en què metges i usuaris comparteixen una mateixa manera de veure la salut, sense agents intermediaris entre uns i altres. En definitiva, metges i usuaris tenen un objectiu compartit, oferir una assistència sanitària de qualitat. I per 10è any consecutiu és l'assegurança més ben valorada pels metges. Això permet una relació directa i una manera de prendre decisions basades en les necessitats reals de la medicina i de les persones. Assistència sanitària, l'assegurança ja mèdica dels metges ja i la teva.
24: Molt bé, molt bé.
25: Assistència sanitària, gràcies Noemí Polls. A la competència, abans d'anar a publicitat, parlàvem de...
26: Va, que estàvem parlant de bolets, eh?
25: Sí.
26: Continuem parlant de bolets.
27: Jo una vegada vaig tenir un molt mal viatge de bolets.
26: Parlem de bolets comuns, eh? No de bolets al·lucinògens.
27: Sí, és que vaig tenir un mal viatge menjant xampinyons. O sigui...
26: Xampinyons?
27: Xampinyons.
26: Però què dius?
27: Portobello no, els de tota la vida, els altres.
26: Sí, sí, sí,
27: que
26: sí.
27: Vaig cuinar-los amb all i julivert. L'all no me va sentar bé, sí, perquè l'all és, bueno, sempre torna, no? És com l'ultradreta a Espanya, no?
25: O Nietzsche, sí, sí, sí,
27: sí. No, no, eren amb all i julivert. Aleshores, menjar all, pues, sempre per mi és com una ruleta russa.
26: Sí.
27: Me sentarà bé o em passaré la resta del dia inflat com un peix globus i buidant-me pel cul com un rellotge de sorra? Escolta'm. Si la sorra fos vent, clar.
26: Sí. Quin fàstic, Jean-Paul.
27: No, pues, jo parlo, per cert, heu jugat alguna vegada a la ruleta russa?
26: No, no.
27: És un joc molt divertit, hi ha molta tensió, és el que té. El que passa és que si no recomano jugar-hi sol, perquè sempre pringa el mateix.
26: Sí,
27: aleshores,
26: sí,
27: ruleta russa...

0: Pues és, com sabeu, se va a un bar de la Barceloneta, s'agafa una tapa que porti allà, pues, bueno, que tingui crosta. Se posa de russa, se posa allà davant i el primer que té gana i menja, pues, pringa.
1: Ruleta russa, sí. Bé, en fi, sembla que les pluges dels últims dies, i aquest és el titular, faran revifar la temporada de bolets, eh?
0: Quina hora és? És l'hora de comptar diners.
1: És l'hora de comptar diners amb Juli. Sí, amb Juli Pijuli, president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals. Bon dia.
0: Quina hora és? Quina hora és? No m'has contestat.
1: Però si no m'has donat temps, són les 12:46.
0: De quin mes?
1: D'octubre.
0: De quin any?
1: 2026.
0: Abans o després de Cris?
1: Després, Juli, ubica't una mica.
0: Necessito una mica de context, necessito el core, el lore, ho necessito tot, eh?
1: Yeah.
0: És que ahir vaig sopar un bufet lliure de bolets, eh? Bolets als bons. Consumiu responsablement, us dic a vosaltres, jo consumiu responsablement. És
1: simple. Et vocalitza una mica, Juli, que és que no...
0: És que vaig sopar fort, eh?
1: Ja.
0: Amanita muscària, bolet amb el barret vermell, puntets blancs. No, si aneu de viatge pel bosc i veieu una amanita muscària, sabeu què heu de fer?
1: Home, no tocar-la.
0: No, el primer que heu de fer és trucar a la porta. Toqueu la porteta que hi ha a la cama del bolet.
1: Sortia bé la porteta.
0: I si obre la porteta un senyor amb barba, molt petit, amb un barret, pregunteu-li, és comestible?
1: No.
0: Va, gràcies, senyor nom.
1: No és comestible una amanita muscària.
0: No confondre amanita muscària amb amanita faloides, tenia com farina de borda, farina de vora. Amanita muscària, caseta de nom. Amanita faloides, bolet que s'ubita en la forma fal·lus, fal·loida.
1: Sí.
0: Fal·lus de nom. Podria ser, en cas que el nom tingués un nom molt desenvolupat, el penis. Ens ha sortit un nom una mica de massa penis. Bueno, més penis que nom.
1: Juli.
0: No consumi.
1: Juli.
0: No consumi, no pregunta al senyor nom.
1: Juli, què volies?
0: Puc tastar.
1: Què volies?
0: Perdoneu, però és que estic molt preocupat pel canvi climàtic. Si no plou, no hi ha bolets. I si no hi ha bolets, en Juli no està content.
1: Què parles de tu, en tercera persona, avui?
0: Però no només de mi, sinó de nosaltres, també en tercera persona. Ells, no?
1: Ells. Qui són ells?
2: Ells som nosaltres.
0: Ells som nosaltres.
1: Ells som nosaltres. I nosaltres?
0: No, també. Som ells, no?
1: Nosaltres som ells, sí.
0: Al final, pues...
1: No t'entenc, no et segueixo.
0: Sí, bueno, a mi m'encanten els bolets, és el que has d'entendre. Són com... Sóc un nom.
1: Ets un nom?
0: Sóc un nom. I el sap tothom. En tot cas, heu de saber que jo sóc un gran caçador de bolets.
1: Sí?
0: Sí. Ja sabeu què diuen, bolet o rovelló al serró. O a partir de certa hora de la matinada tot va... Al serró, també. O sigui, vingui d'on vingui. Especialment si ve d'un albanès amb més butxaques de pantalons que dins. O sigui, hi ha persones que tenen moltes més butxaques que pantalons que dins.
1: Gent que circula de nit pels bars?
0: Sí, no.
1: Només
0: pels bars, també. Els lavabos, els bars, eh? També hi ha aquell refrany que diu any de bolets, anys de castanyes. Jo dic sí als bolets, sí a les castanyes, perquè una cosa pot posar a l'altra, no? Sí, és...
2: Hi ha gent que està nerviosa perquè no acaba d'entendre la teva vocalització.
0: Jo crec que està nerviosa perquè ho entenen tot massa. Tinc un problema d'entendre massa les coses. Sí.
1: Sí que ha semblat que algú entenia massa.
0: Sí, exacte. I al final és la internacional del bolet. Ens coneixem entre tots.
1: Sí, segons tu, si és bon bolet, porta una bona castanya.
0: Porta una bona castanya. Tu recordes la cançó de la castanyera?
1: La castanyera.
0: Oi que hi ha una pare que diu la castanyera, 20 castanyes de la muntanya, a la plaça, a la ciutat?
1: Sí.
0: Jo la conec. La castanyera es passeja amunt i avall de la Rambla de Barcelona i encén un molinet amb llums a l'altre. El molinet.
1: Què?
0: Vestia pakistanès, no? Aleshores, coffee shop.
1: Coffee shop. Què té a veure ara, coffee shop, aquí?
0: Quan diu coffee shop, t'està oferint una paperina de droga. Dies que no. Dies, no. Aquí, a este país, la droga no, eh?
1: Este país, droga no.
0: O en tot cas, de quilòmetre zero. I en tot cas, algú que en sàpiga. O sigui, la droga és una cosa molt seriosa, eh? Jo no faig broma a les coses serioses.
1: Bueno, jo t'estic fent que sí amb el cap, però no t'entenc.
0: Aquest senyor...
2: La droga és una cosa molt seriosa.
0: Exacte. I aquest senyor està aixecant el llit, que li baixarà un dono, i se li clavarà.
1: Estàs parlant d'aquesta gent que hi ha a la Rambla que...
0: Aquests que...
2: Que tiren un llum cap amunt i va baixant, no saps exactament on baixa, no saps exactament què venen, tampoc.
0: Quatre dies vaig estar mirant una manera.
1: Però això, quina relació té amb els bolets, Juli?
0: Ja ho veuràs. Ja ho veuràs.
1: Bueno, escolta'm, mira...
0: Quina hora és?
1: Saps què?
2: És l'hora de comptar diners, que diries tu.
1: Acabo de veure que ens podries explicar tot el sarau de les esquerres, de les eleccions espanyoles, que ens quedarà molt clar. Però serà després de la publicitat.
0: Has de votar amb la paperina.
1: Sí, sí. No, paperetes.
3: Vinga, tots, capó amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem. Agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
4: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
5: Recordes el teu primer Corsa?
6: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
7: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions del dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
9: Si així sona el teu dia a dia, el Saló del Comerç és per a tu. Participa del primer saló on copsar la realitat del comerç local des de dins. Descobreix tendències, solucions i noves oportunitats per fer créixer el teu negoci. Vine al Saló del Comerç els dies 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
10: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
11: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
12: Amb Lidl Plus tria 6 burgers de pollastre 2,99 i estalvia't un 20%. I 200 grams de nou sense closca 1,89 i estalvia't un 20%. Lidl, val la pena.
13: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys. Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Al, ja t'has menjat nou panetones?
2: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
1: I ja l'has trobat?
2: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
1: Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
1: Més info a aldi.es.
3: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
8: Mm-hmm.
7: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
8: I des de 16.400 euros.
7: Què?
9: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
10: Estàs escoltant La Competència.
11: Emetint des del polígon Can Jardí.
12: Benvingut a l'altre.
11: Serà una gran vetllada.
10: Amb els Oscars.
13: Ràdio Illa.
12: Aragó.
14: Doncs fins aquí La Competència. Nosaltres tornem demà. Feu bon dia.
15: Acabeu d'escoltar
10: La Competència.
12: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
16: Hola.
10: Un programa basat en fets reals.
15: Malafaria.
10: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'ho havia avisat, nosaltres no tenim res preparat ara, per favor. Escolta, vine, que l'hem de tornar a fer a les dues de la matinada del programa aquest.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, i amb el Joel Fortuny, que ha anat a la Chocochurros, eh? Ha anat a la Chocochurros i ara, ara... Ara, eh? Què passa? Ja van a la Chocochurros, vosaltres també, ahir o no? Per què heu fet-ho? Posa'ls el micro. Vine tu, per què? Què ha passat? Per què?
2: Podríem tornar a anar, no?
1: Però quan hi veu anar, la Chocochurros, l'última vegada?
2: Jo fa bastant, eh?
1: I tu, carinya?
2: Jo no he anat encara, però tinc moltes ganes.
1: Home, has d'anar a Chocochurros. I tu?
2: No.
1: I aneu de mariladilles, de mariques, o de bolleres, o d'antropòlogues?
2: Anem amb tot.
1: Anem amb tot l'equip, eh? Clar, molt bé. Escolta'm una cosa, doncs va anar a Chocochurros i està bon humor i ideal. L'Ernest Ferrer també està de bon humor, l'Ari Castelló també, que és la nostra estudiant en pràctica, Esther Robosa, què tal estàs?
3: Molt bé.
1: Ens acompanyen avui tres músics, la família Charles i el Jordi Pérez, que fan unes òperes de la Pera al Palau de la Música. Com esteu?
4: Molt bé.
1: Genial, el Miquel Missé, que també parlaràs, ja veuràs, avui tindrem rifirrafe, el Miquel Missé, bueno, dic una mica per fer-ho, que la ràdio va sobre, la
5: gent estigui atenta.
1: Però abans, senyors i senyors, estem molt contents, ja era hora que vingués, l'estàvem esperant amb els braços oberts i amb moltíssim neguit, amb tots vostès, la urbanista, la nostra filòsofa sobre l'espai, la senyora Itziar González.
6: Bravo! Sí, vostè...
1: A veure, calla, vostè que està de públic, si de forma natural, o sigui, no podem estar per tot, vull dir, que si vostès troben que presento algú, o sigui, volen aplaudir, o sigui, és fàcil, o sigui, públic és fàcil, vull dir que, com que no trobes que no, el notari regidor, us hauríeu d'autogestionar vosaltres. A tots vostès, senyora Itziar González. Ara, d'aquella manera, d'aquella manera. Bueno, estimada.
5: Segur que tenen algun motiu per no aplaudir.
1: Pues que està...
3: Caminen de la competència
1: i estan ja... No, aquestes totes són nostres, són totes verges. Escolta una cosa, sí, no m'ha agradat ningú avui. Què t'anava a dir, Itziar?
5: Bon dia, estimat.
1: A veure, tu ets urbanista, has estat, a més, com és això, diputada de Ciutat Vella, no?
5: No, vaig estar regidora de Ciutat Vella 3 anys.
1: 3 anys, una mica més.
5: Vaig dimitir.
1: Vas dimitir perquè una mica més hi surts amb...
5: Denunciant la corrupció que hi havia a l'Ajuntament i entorns.
1: Ara.
5: I, bueno, i allà vaig veure que era una política de tomo y lomo.
1: Que això era una política de tomo y lomo. Llavors, nosaltres, com que tu més vens amb els especialistes en les qüestions urbanístiques, les qüestions arquitectòniques, et volem preguntar, tu vens amb un tema avui, que és, en parlarem, d'interrupcions sobre la...
5: Aquestes accions que estan passant ara al barri de Sant Pere, Santa Caterina de Ribera, de la gent de les Arts Vives i el Circ,
1: molt bé,
5: que han programat una sèrie d'accions que interrompen la nostra avorrida de vida de carrer a Barcelona per mostrar-nos el potencial que té el circ i el trobar-nos tots al voltant d'un espai buit on poden passar coses.
1: Poden passar coses i que cada cop en passen menys, perquè és veritat que l'espai públic està cada cop més segrestat per les normes, diguéssim.
5: Hi ha les normes, no? Hi ha una... Jo crec que el pla Andreça s'ha passat una mica...
1: D'endreçar, és que d'endreçar és horrible. Sí. Jo d'això, el pla Andreça, quan vaig veure les banderoles, vaig pensar... En sèrio? Andreça què? Andreça tu.
5: Normalment, quan el govern demana endreçar alguna
1: cosa,
5: vol dir que no està segur de que la gent estigui contenta. Ja. I vol generar com un ordre i una tranquil·litat. Però és que el que no sap és que la gent no està contenta perquè hi ha massa ordre.
1: Clar, massa ordre.
5: És a dir, ens agrada improvisar, ens agrada que anar al carrer i que passin coses que, ostres, que ens sorprenguin, no?
1: Clar.
5: I aquest festival, no és un festival, és una cosa molt més sèria, és un espai de circ i pensament, està produint situacions. Jo mateixa ahir vaig dinamitzar un àgora on vam debatre sobre aquesta... Per què el circ sempre està als marges? Perquè sempre, ja sé que el circ porta una dimensió del nomadisme, però per què no li trobem un mercat de les flors al circ? O per què no hi ha un institut del circ en comptes de tenir el del teatre?
1: A França,
5: no?
1: Això ho tenen claríssim.
5: És a dir, què li passa a Barcelona? Què li passa amb el circ a Barcelona? I sobre això era reflexió que volia fer.
1: Ara, això ja la faràs, eh? Sí. Però abans jo t'havia de preguntar sobre, és una pregunta molt oberta,
5: sí,
1: què opines tu sobre tot el tinglado, tot el follón, tot l'embolic De la vivenda. La pregunta és una merda que t'he fet, però ja m'entens el que et vull dir, no? Ja m'entens que et vull preguntar.
5: M'ha passat un bon marron.
1: Sí, un bon marron, eh? Doncs vinga. La vivenda, els decrets, les acampades...
5: O sigui, en principi, no hauríem mai d'estar parlant de la vivenda, perquè és una qüestió bàsica per poder viure. Uh-huh. És a dir, necessitem d'un espai on tenir intimitat, on poder descansar segurs, on poder recuperar-nos per després tornar a la vida social. O sigui, la dimensió de les persones és íntima i social. L'habitatge és la part que garanteix la intimitat. Mm. I això és un dret que tenim.
1: I la privacitat, que a més és una conquesta recent, diguéssim, no?
5: I jo el que diré ara, sisplau, que ningú pensi que és contra la política, no. És a favor de la política, però sobretot és recordar per què teníem un estat. És a dir, nosaltres que som sobirans, vam delegar part de la nostra sobirania a un estat. L'estat, bàsicament, el que volem és que ens protegeixi i miri de, amb els recursos petits que tots donem, eficientment garantir una sèrie de drets. Uh-huh. I el dret de l'habitatge a l'estat espanyol ha fet fallida i realment hem de reconèixer que hi ha és una catàstrofe.
1: Jo t'agrada, tu parles de catàstrofe.
5: Catàstrofe,
1: eh?
5: És a dir, és com si la Dana ens hagués atret tots dels carrers i de les cases. I és així, és a dir, ara dèiem que amb interrupcions no tenim dret als carrers, és que resulta que tampoc tenim dret a les cases. Mm-hmm. Això només s'explica perquè una sèrie d'accions superliberals i superbrutals ens han tret aquella distribució de l'espai que havíem entre tots decidit que era per les llars. Algú ha decidit que eren béns de consum i que es podia fer negoci amb una cosa física que s'ha construït amb materials, esforços, s'ha fet clavegueram, s'han connectat a les infraestructures. És un sistema de vida per a la vida de les persones. I això algú ha dit que era un mercat. Bueno, això és de tal brutalitat...
1: Clar, perdona, per un moment, estic pensant que és veritat que les clavegueres que connecten amb les cases que ara estan privatitzadíssimes i que són béns de consum, són nostres, també són nostres perquè és pública.
5: Sense totes les xarxes, pública, de carrers, clavegueres, no hi hauria aquest negoci.
1: És fort això, també, i els carrers també per arribar-hi, la boca de metro.
5: És recordar
1: la farola,
5: que allò és un sistema d'habitatge per a les persones que no es pot trencar i vendre trossets i especular menys. Llavors, és una catàstrofe que haguem arribat aquí. No ha arribat només a Espanya, està passant en molts altres països, vol dir que la cosa és molt més greu, la catàstrofe, però el que nosaltres veiem és que quan hi ha una catàstrofe climàtica, l'Estat reacciona, més o menys. Reacciona i fa situacions d'emergència, no? On dormirà la gent, on passarà la nit, on arreglarem això, quins diners posarem per a què. Bueno, jo encara estic esperant que aquest estat reaccioni davant d'aquesta emergència. Coses com la que vam fer de rescatar els bancs i no les habitatges no s'entén. És a dir, hem comès errors tan greus que fa mal pensar.
1: Però perdona, jo tinc la sensació fins i tot que aquest estat del que tu parles, sigui del signe polític que sigui, per cert, treballi per la privatització d'aquest de l'habitatge, no?
5: El que hem de recordar és que s'està separant l'habitatge del sistema i de l'estat del benestar, s'està separant com un bé de consum, un bé de luxe, quasi, i no es pot separar. Tot l'espai de carrers i equipaments està per servir i garantir habitatge. Per tant, ens estem venent coses que no es podem vendre. Mm-hmm. Punto. Tu siguis propietari o no, està molt bé, però no te'l pots vendre sense garantir que al vendre'l allò tingui un ús per habitatge, per viure. Això s'ha anat permetent, s'ha anat fent el que s'ha anat fent, els fons voltors, tots plegats, però els polítics no poden pretendre que amb petites lleis i modificacions de lleis això canvi.
1: El decret aquest diu que són engrunes.
5: Són engrunes, que benvingudes siguin les engrunes, tampoc ho vull...
1: Però clar, n'estem d'engrunes fins al dimoni, perquè no arriba mai la barra de pa, filla meva, sembla, de tanta engruna.
5: A mi em sembla, interessant demanar a tots els partits que ens vulguin demanar el vot, dretes, esquerres i mig, tots facin el programa d'actuació per a emergència habitacional. Que em portin, abans de demanar-me el vot, la proposta. Si el PSOE té dos decrets, doncs ja el coneixem. Però que els Frentes Amplios i els altres i tots em diguin quin serà el pla d'acció. Vull un pla d'acció. És a dir, jo puc utilitzar espais, equipaments, fàbriques, hotels, puc reutilitzar tot
1: aquest espai. Anem a això un moment. A part d'això, s'ha fet alguna cosa? És a dir, hi ha algun polític o hi ha algun govern que hagi fet alguna cosa per l'habitatge seriosament o ho hagi intentat en els últims temps que tu coneixes,
5: sí,
1: algun
5: veure,
1: cas?
5: A veure, hi ha...
1: Podem reconèixer
5: hi ha,
1: que algú...
5: Hi ha governs...
1: Perquè és veritat que el PSOE ha estat aquí, bueno, el govern actual porta 8 anys
5: bueno,
1: i ara la presa corrents.
5: Jo parlo de Barcelona. Ah, abans d'Ada Colau es feia habitatge, es feia. Amb Ada Colau es va seguir fent habitatge. Ara la
1: públic.
5: Gent va... Sí, s'ha anat fent. Barcelona en feia molt, va haver un moment que no sortien els números de tan bé i va frenar una mica, van arribar els comuns, van voler impulsar, van fer, van inventar inclús habitatges de construcció molt ràpida. O sigui, sempre els governs més o menys interessats en equilibrar aquesta situació han anat produint coses.
1: I perdona, quan parlem d'habitatge públic, per què parlem d'habitatge públic? O sigui, per què és important fer habitatge públic des del teu punt de vista?
5: Bueno, bàsicament tu, amb una economia de mercat, has de dir que tens un monopoli habitacional com a societat. Llavors, com que ens han robat l'espai que entre tots vam donar a fer pisos, doncs ara hem de construir uns pisos que clarament estiguin taxats, blindats i siguin de lloguer accessible i social.
1: Que és allò del 30% no és més, no?
2: Bueno, Viena, això s'acaba perdent. Això, el problema que hi ha hagut aquests anys és que s'ha acabat perdent.
5: El problema
2: no?
5: És que hi ha persones que volen fer habitatge per guanyar molts diners. Tu has de fer habitatge perquè és una activitat econòmica, però que ha d'estar regulada en els marges de benefici raonables. I ja està, ja està. I la gent vol fer... O sigui, hi ha un excés de necessitat d'especular. I això s'està convertint en una especulació política, que és el pitjor.
1: A veure, això.
5: Els que diuen que faran i per què, la llei... No, no ho arreglarem amb lleis, que també... Però estem en una situació d'emergència, o sigui, hi ha gent... O sigui, a mi què m'agrada de les acampades que estic veient? Perquè tornem a les tendes d'acampar a les places, perquè si tu te'n vas a qualsevol gran ciutat, sota els ponts, vas a París, i està la gent vivint així.
2: Perdona, dir, aquí a Montjuïc, si tu vas
5: també,
2: a Montjuïc, la muntanya de Montjuïc està plena de tendes de campanya de
1: bueno,
2: gent...
1: La muntanya de Montjuïc, n'hem de parlar també, perquè hi ha un reportatge... Ja, o sigui, hi ha enviat algun periodista que expliqui exactament què passa a la muntanya de Montjuïc, molt discretament, a més, s'ha de fer, i parlar amb associacions i ONGs i voluntaris i persones que treballen a la muntanya de Montjuïc, perquè hi ha un... perquè és un món, temazo. És un tema,
5: Bueno, hi havia el tema de les barraques, ara tenim el tema de les acampades, és a dir, tornem a...
1: Però no,
5: sempre.
1: Estem mesclant coses, clar, perdona.
5: Hi ha una catàstrofe, hi ha una epidèmia habitacional. És a dir, sistemàticament la nostra societat expulsa gent de casa seva. Home, això és gravíssim. O sigui, ens va preocupar el Covid... Bueno, és que això
1: sí, sí.
5: És brutal.
1: Bueno, però jo deia l'altre dia que Shakira és capaç de muntar-te una ciutat sencera en 2 dies, i la munta i l'omplen, 600.000 persones han entrat i sortit cada dia d'aquest lloc, eh? I escolta, funciona a la perfecció.
5: Jo estic convençuda.
1: Mira les Olimpíades, que van sortir... rodones, i es van fer també molt ràpidament.
5: Jo estic convençuda que tots estarem d'acord, un gran pacte social, amb tots els partits polítics, de que volem que gastin diners, per un moment armament no, a habitatge. I que ens diguin exactament tot el treball i les infraestructures habitacionals que es crearan mentre fem la política, les lleis, etc.
1: Tu deies, clar, tu deies ara fora d'antena que estàvem parlant d'aquest tema, tu em deies jo, per exemple, personalment crec que la solució és fàcil. Jo m'he estudiat els números, m'he estudiat la història, ho he fet filosòficament i crec que és fàcil. Ens volen fer creure que no, però és fàcil. És fàcil de collons. I allà, tu també em deies, jo també tinc la solució, sí. I a més tinc la solució perquè no guanyi l'ultradreta o el feixisme, per exemple. Com seria aquesta solució?
5: Pues mira, sempre...
1: Gratis, a més, fixa't, sempre... que la donaràs ara gratis.
5: Sempre donant a tots els agents un paper.
1: Clar.
5: Jo sóc així.
1: Ben
5: per
1: fet,
5: tant,
1: clar,
5: tu has
1: clar.
5: De dir, tots els edificis que estan buits, tots els que han comprat per especular, si nosaltres generéssim una situació legal que digués això no, davant d'aquest horitzó que podríem arribar a imaginar-ho, que és a dir, s'expropiï tot perquè hi ha una emergència, davant d'aquesta situació tu tens un marge...
1: Sí, perquè per fer la C-16 més perquè es va
5: per negociar.
1: Tot.
5: Jo li demanaria quin puede hacer que haga. Tothom que tingui un edifici, que tingui habitació, espais o llocs buits, ho entregui temporalment a la comunitat. Que l'Estat gestioni en cada situació que allò torni a ser un lloc per la vida, que després faci números i seguiments i acabi valorant si aquells pisos els van comprant d'una manera, si hi han prest... És a dir, però primer omple l'espai de persones, de vides, i acaba articulant i gestionant com s'anirà pagant o com s'anirà generant aquest parc públic o mixta, o comunitari, o subvencionat, o el que sigui. És a dir, potser tots volem ser cooperativistes d'un parc públic de lloguer a tot Espanya.
1: I després, totes les persones que diuen no, hi ha la qüestió aquesta, això que en diuen el petit propietari, una persona que té un pis que el té en lloguer, dos pisos... 5, etc, etc. Aquí també de sobte apareix aquesta por de la gent, no? Perquè no. Amb l'esforç del meu treball m'he comprat un altre pis, que normalment és que l'heretat també, no, amb l'esforç dels meus ancestres.
5: Aquestes persones realment se'ls dona molta importància i no la tenen. No ho són.
1: Però el 90% de...
5: Mira, jo t'ho dic, tots els nuclis vells de Catalunya estan buits.
1: Yeah.
5: Olot té 127 edificis buits.
1: Mare de Déu,
5: perquè s'han de rehabilitar.
1: Yeah.
5: Per tant, genera polítiques de rehabilitació. I tindràs edificis en els nuclis vells. Quants habitatges surten? A part de que generes l'economia de fer la rehabilitació, dones llocs de treball, la gent pot fer masoveria urbana... Sí, sí. És a dir, simplement...
1: Tu proposes detectar espais buits?
5: Cada ciutat, no donar solars a la Generalitat perquè la Generalitat et faci amb les constructores que li agraden edificis que després es gestionaran. No, no. Has d'involucrar tota la societat. És a dir, l'Estat ha fracassat. La ciutadania i tots els agents... bancs, propietaris, voltors, polítics, tots, hem de decidir que d'entrada no pot haver més un espai buit. Uh-huh. I s'ha d'estudiar, cada municipi té que estudiar amb l'ajuda convenient econòmica de l'Estat per fer les gestions, de com s'omplirà la llista de persones que ho necessiten. I fer maig, pam, pam, pam.
1: Sí, sí,
5: i
1: com,
5: després...
1: Com a les apps, no?
5: Primer soluciona la gent un lloc. A partir d'aquí la vida comença. O sigui, tu li has de donar a les persones un lloc. I després aquestes persones et rehabilitaran el lloc, estaran tan entusiasmades que t'ajudaran, passaran a ser agents col·laboratius. Els bancs veuran que aquests llocs els hi donen un lloguer, que en comptes d'estar parats van donar els seus interessos. Els polítics se sentiran més còmodes perquè ja no sabran d'utilitzar aquest tema ni especular. I la gent que té 4 habitatges ja els té llogats. No em preocupa això.
1: Clar, jo vaig parlar l'altre dia amb una senyora que té 20 pisos.
5: Bueno, però si tens...
1: Espera, però 20 pisos... Vaig pensar, aquesta senyora de què va, aquesta? Va,
5: no, però no us...
1: Però em vaig... absorbeix un tipus de... Té un tipus de noms i vaig pensar que era sincer, que no estava malament, que el... Que el vull dir que... Bueno, a veure, el sense jo defensar...
5: El petit propietari
1: però vull dir que el petit propietari... Bueno, aquesta tenia 20, eh? Però el tipus d'activitat econòmica que feia absorbia un tipus de llogater i feia un tipus de servei que és com els hotels, diguéssim, hi ha un tipus d'hotel que a mi estic a favor dels hotels.
5: És que tu, una persona...
1: Perquè el turisme no te'l carregaràs, diguéssim, no dispararàs a la gent que ve. Perquè jo també soc turista, aquest cap de setmana he estat a Bilbao, per exemple. I què he estat fent? Turisme.
5: Jo crec que...
1: Anava jo de...
5: Qui pugui fer que faci, és a dir, arregla els teus barris vells. Recicla fàbriques perquè siguin espais de convivència, no sé què. Recicla hotels, que ja, ja no ve ningú. És una il·lusió que tinc, eh? Ves reciclant equipaments i ves responent. Agafa el ritme de donar habitatge.
1: Perdona, fer un banc públic, això voldria parlar, perquè es parla de la situació d'un banc públic i no acabo d'entendre el que és. Jo vull demanar al Jordi Serrano si ve algun dia que ens expliqui què serà un banc públic. I una constructora pública?
5: Sí, però ja tenen, o sigui, nosaltres ja teníem els ajuntaments, ja teníem eines per fer...
1: Ja teníem, però sí que és veritat que ja es perden molta esquella, com es diu allò, es perden molts llençols...
5: Marc, no podem esperar a construir-los. Ocupem els llocs on hi ha habitatge...
1: No, per rehabilitar, per exemple, una rehabilitadora pública.
5: Sí,
1: o no... Un tio que sigui un fuster públic, un paleta públic, un que faci el ciment públic...
5: Depèn, perquè si l'Estat està en fallida els faran malament, és igual. Qui vulgui... És a dir, a veure, és que si tornes a haver de fer funcionaris els
1: fusters... Ah, ja t'entenc, vale.
5: És igual, jo el que vull és qui... Com, el que estem fent a Olot, com vertebres constructors, llocs de formació, plans ocupacionals del SOC, com ho lligues tot per entre tots tenir un objectiu d'impacte, que és habitatge, acollir persones, rescatar persones del carrer, rescatar. Quan estiguem veient què és viure tots en un lloc, hi haurà una pau social de primer grau que permetrà dissenyar polítiques.
2: I anem als bancs també, recuperar tots els pisos que tenen els bancs.
5: Però els bancs, o sigui, sobretot no paranoia, és reconèixer que cal a tothom, la dreta, l'esquerra, tots han de decidir. Jo què proposo? Que no ens demanin el vot fins un pla d'emergència, de rescat habitacional.
1: Jo t'entenc.
5: Que no demanin el vot, si no són capaços de fer això, ni uns ni altres, jo no els puc votar. Jo els hi demano amb urgència que a part que s'aclareixin entre ells
2: això.
5: I decideixin com van, que seria un detall, però a part d'això, que realment ens portin. O sigui, que en l'entrevista que li feu...
1: Sí, preguntar, que aquesta pregunta sigui la pregunta tota l'estona, exactament. Bueno, amb tots vostès, un aplaudiment, per favor, per Gianni González, amb tots vostès, Miquel Misser. A veure.
3: Entro per un altre angle.
1: Molt bé.
3: Jo tinc la sensació A veure com agafo el relleu d'aquesta pujada, perquè vaig a proposar-vos una altra conversa, que aquesta que plantejaves...
1: Però ve a tom, sembla...
3: Ve a tom, bueno... Jo em sembla que estem vivint temps molt estranys per moltes raons, i una de les raons que m'interessa a mi ara és aquesta sensació cada cop més intensa de que no pots entendre per què altres persones estan completament convençudes per idees que a tu et semblen delirants. O sigui, aquesta dissonància cognitiva en la que vivim de... Però com és possible que hi hagi una gent que en una mateixa persona una gent hi vegi un invasor molt perillós i uns altres hi vegin un adolescent espantat? O sigui, és un nivell de distància. Com és possible que hi hagi gent que vegi una senyora, una àvia de 87 anys que està sent expulsada i una altra gent amb aquesta mateixa persona vegi una tia que és una jeta que s'hauria buscat la vida abans? Com és possible que hi hagi tants milers de persones que estan disposats a votar partits o a líders polítics que tu penses, vale, però un moment, aquesta gent és que està mentint deliberadament, es nota molt, és molt perillós això. Llavors, com que aquesta dissonància és insuportable, perquè realment et porta a llocs molt, molt difícils, molt sovint el que acaba passant és que ens tanquem en aquesta cosa de els altres estan equivocats, estan enganyats, estan fanatitzats, i és un bucle, perquè aquests altres, quan et miren a tu, també pensen que tu estàs enganyat, fanatitzat.
1: Clar, i tant, i tant.
3: En aquests moments, a més, aquesta dissonància no es dona només entre posicions antagòniques, es dona entre persones que estan bastant a prop ideològicament. No estem parlant de l'altre extrem de l'arc polític, sinó que entre els teus amics i els teus familiars hi ha persones que estan en les antípodes del que a tu et sembla raonable i no els pots reconèixer. Però com és aquesta persona que, joder, que va estudiar amb mi? Com pot ser que estigui aquí? Bueno, llavors, aquest enfocament de... Bueno, aquesta gent, diguéssim, embogit... És molt atraient. Aquesta manera d'entendre el que està passant, de voler aquí una gent que s'ha tornat boja, és molt atraient perquè, clar, tu ets la persona sensata de l'equació i l'altra, senzillament, doncs, bueno, no sabem què li ha passat. Però això també té una part molt, molt dolenta, aquest angle, perquè al final és un dilema irresoluble. L'única solució d'aquesta situació seria que l'altre pensés igual que tu. Com que això no passarà, entres, efectivament, com estem tothom, amb una espiral de molta frustració, de molta incomprensió a l'altre, de desconfiança a l'altre i, finalment, de menyspreu de l'altre. Perquè aquesta gent, o sigui, què li passa? És estúpida. Com pot ser que no vegi el mateix que estic veient jo, no? Llavors, hi ha alguna gent que des de fa un temps està intentant obrir una escletxa, un altre angle de la conversa i plantejar que potser és millor que ho abordem des d'una forma més complexa. Seria dir, a l'altre camp... està ple de gent com tu, per molt que et sembli surrealista, i que senzillament els camins que t'han portat a tu on estàs i a l'altre on estan al fons plens de paral·lelismes, de llocs molt més propers del que semblen. Llavors, aquesta hipòtesi que molta gent diu, bueno, això és una mirada molt ingènua, etcètera, etcètera, a molta gent la té sostenint des de fa un temps, que en la mesura en la qual tu et pots apropar a entendre per què l'altre ha acabat en aquella posició, estàs en molta major disposició d'establir un pont. De fet, aquesta cosa que per molta gent ja comença a ser de les poques vies de sortida, necessita, en el fons, molt entrenament. O sigui, jo estic ara dient una cosa molt abstracta, però que, en el fons, quan arribem a lo concret, ens costarà molt fer. Per tant, hi ha molta gent que diu, bueno, per arribar a aquest angle del que està passant i per poder entendre com hem arribat aquí com a societat, ens cal assajar moltes vegades amb coses que no ens toquin molt de prop. O sigui, posar exemples que estiguin a vegades una mica allunyats de la nostra realitat, perquè ens anem entrenant amb una altra manera d'imaginar què voldria dir tot això i què voldria dir que, en el fons, estem molt a prop de la gent amb la qual estem en desacord. Llavors, com que en els propers temps, potser ara ja, i nosaltres no, aquest espai com aquest, bueno, podem treballar pel curt plaç, però crec que sobretot haurem de treballar pel llarg plaç, perquè vindrà un moment, pues, complex, probablement, i llavors hem d'anar-nos entrenant molt en intentar comprendre l'altre de la forma més complexa que sigui. Llavors, jo totes les vegades que em trobi en un lloc d'assaig, us el portaré a la ràdio. O sigui, un lloc que ens pot servir per assajar aquesta cosa que seria, vale, però, sí, bueno, però quan arribem allà, què farem? Bueno, pues, vale.
5: Bueno, el pacte aquest de l'habitatge, no?
3: Bueno, això seria una dimensió que és molt concreta, és molt aterrada. Jo crec, i molta gent creu, que el cinema, la literatura, el teatre, el documental i la ficció són avui un dels grans espais per assajar la trobada amb l'altre. Nosaltres veiem una gent que escenifica trobades amb l'altre, que no som nosaltres, que no és el tema que a mi em toca, que no... però veiem una gent que està molt distanciada intentant pensar-se diferent. Llavors, us vull proposar un parell d'iniciatives que aquests dies circulen a la ciutat, de Barcelona en aquest cas, però segurament es mouen, i que per aquella gent que estigui interessada en assajar coses que són delicades, doncs, bueno, us les proposo. A una sala de teatre Barcelona, que es diu La Perla 29, que coneixeu bé, fan aquests dies una peça que es diu No miris, de la companyia Cultura i Conflicte. Jo la vaig veure aquest cap de setmana, es pot veure encara tota aquesta setmana, em sembla una obra extraordinària, i de fet és una peça de teatre documental que reflexiona sobre els descendents dels torturadors. O sigui, la gent que en un punt descobreix que els seus pares, les seves mares, o bueno, els seus, diguéssim, la generació que té per damunt, ha participat de la tortura o, sí, de l'assetjament, de la violència contra uns altres, no? La peça està basada, de fet, en la història real d'una filla de represaliats de la dictadura xilena, que ella, els seus pares són represaliats, però en un moment de la seva vida descobreix que, sí, molt bé, però el germà del seu pare més aviat va ser un col·laborador torturador del règim. Llavors, aquesta noia, que existeix realment, va buscar la seva cosina, que és, de fet, la filla del seu tiet, per intentar entendre com és possible que mantingui una relació amb el seu pare, que està a la presó, està condemnat per crims de lesa humanitat, com pot ser que mantingui una relació amb aquest pare, que en el fons és un torturador. Mm-hmm. Llavors, evidentment descobrirà que és molt complex, us recomano moltíssim, l'enfocament de la peça és extraordinari, però a mi el que em va semblar interessant de tot és l'aplaudiment de la gent. És a dir, que havíem estat exposats a un lloc realment molt, molt delicat de trobar-te en aquella conversa i de veure't pensant aquestes coses, i l'aplaudiment del públic, que va ser absolut i durant molts minuts, et fa pensar que en el fons hi ha molta gent a la nostra societat que sí que està disposada a aquesta forma de complexitat o aquesta conversa. En una altra dimensió, avui comença a Barcelona, es diu No miris, i està a la Perla 29.
1: Sí, i la...
3: La companyia es diu Cultura i Conflicte.
1: No, i la xilena, l'autora?
3: La xilena la t'ho buscaré.
1: Avui em sembla que és contraportada a l'Ara, al diari Ara.
3: Sí, molt possiblement.
1: Ara ho busquem.
3: En paral·lel, avui comença a Barcelona la Bienal del Pensament, que és un gran esdeveniment que, bueno, que es va inventar per intentar tenir converses a l'espai públic entre gent diferent, perquè tothom, com a ciutadania, pensem junts, que això ja en si ja té un valor, pensem junts alguna cosa. Llavors, entre una de les persones convidades en aquesta bienal, que de fet ahir li feien una entrevista al País, la Sofia Andrukhovich, que és una novel·lista ucraïnesa que viu en aquests moments a Kiev, és a dir, sota un bombardeig constant, fa una entrevista i ella el que treballa és sobretot la importància d'entendre què hem fet en el passat per poder orientar-nos en, o sorpresa, al present. No, bueno, el present té molt a veure amb què hem anat fent abans, no? I llavors, el titular de l'entrevista d'ahir, perquè veieu una mica com són aquestes formes de raonament, diu... seria millor que admetéssim que tots som culpables d'alguna cosa. Bon, ningú esperaria avui d'una ucraïnesa, no? D'una escriptora ucraïnesa, venir a dir, bueno, sí, això és un desastre, però és que, clar, aquí tots hem fet alguna cosa per arribar fins aquí, no? En aquesta mateixa lògica, us proposo també una altra conversa que tinc l'enorme sort de conduir, serà també a la Bienal, el dissabte vinent, entre la psicoanalista Laura López Mondéjar i l'escriptora Nés Sinó, de la qual hem parlat aquí. Sí. Nés Sinó va publicar Triste Tigre, al voltant de l'abús que va partir per part del seu padrastre durant part de la seva infància i adolescència. Llavors, en aquesta conversa, de fet, del que va és de la importància de poder generar relats imaginaris que ens ajudin a parlar i a pensar, però també a escoltar coses que són difícils d'escoltar. En aquest cas, per exemple, l'experiència de les víctimes quan l'experiència és políticament incorrecta, quan el que ens venen a dir no compleix sempre amb el que esperaríem d'elles. Llavors, totes aquestes propostes van, efectivament, a contracorrent del moment actual, que té a veure a vegades amb simplificar l'altre i amb fer una caricatura, i que ens volen apropar a pensar críticament no només com hem arribat aquí nosaltres, sinó com els altres han arribat on han arribat, i el més important, què fem per conviure nosaltres els uns amb els altres.
1: Carai, noi, un aplaudiment per Miquel Missé.
2: Només plantejar-s'ho ja és un primer pas, no?
1: Aquesta senyora de la que parlem, que de la que per la 29 estan fent l'obra de teatre, és la Verònica Steistany.
3: Exacte.
1: Avui l'entrevista de la contraportada de l'Ara, i el titular és «Pot ser un torturador durant el dia i arribar a casa i ser un bon pare». També pot ser un torturador a casa i fora, no, eh? Que també es donen els casos. De totes maneres, una cosa que et vaig a dir.
3: Digues.
1: A mi també m'està interessant molt ara, i la millor amb la Itziara, tu ho apuntaves, és que els espais... O sigui, tot això que dius és impecable. Impecable. Buscar espais, buscar en el passat, autotal. Però, i la idea filosòfica de la urgència?
3: Exacte.
1: És a dir, perquè, clar, no tothom té temps ara d'anar al Centre Cultural Contemporània a veure la Perla 29. La gent que ens escolteu, el Vostè Primer, nosaltres tenim l'audiència que tenim. I moltes vegades parlem a gent satisfeta.
3: És que jo crec que tota aquesta gent que potser ara no anirà a sentir la conversa de la filla representant xilens, en el fons, jo he dit, hem d'assajar coses una mica distanciades, perquè en el fons el repte és la teva germana, és el teu company, és la teva filla. És la gent que més a prop tens, la que està en posicions més difícils d'entendre.
1: Això jo crec que és una feina que s'ha de fer absolutament i constantment, però després hi ha l'urgència.
3: La pots fer sense fer això. Clar, com que és urgent, jo podria dir, ens hem d'intentar, o sigui, no fanatitzar en què l'altre, que a més és algú que estimes, s'ha tornat boig.
1: I com t'asseus al de banda? Perquè, clar, tu parles de torturadors, però gent que no sigui torturadora, diguéssim que que no sigui un torturador, que no sigui un torturador xilè, que això ja és un grau...
3: És molt extrem.
1: Que no sigui un terrorista d'ETA, per exemple.
3: És extrem, és extrem. Sí, sí, sí.
1: Però com te seus al davant d'algú que nega, per exemple, el que tu ets, o que nega el que... El canvi climàtic, per exemple. Però... Que et quedes molt parat, eh?
3: Bueno, potser has de pensar quines pors té aquest altre, tan profundes com per arribar a un extrem de negació tan forta.
5: No, no és un tema tan... Tothom té un sistema mental de creences que li configura la manera de percebre i llegir la realitat. Tu has de partir que l'altre l'han educat i
1: sí,
5: ha anat
1: sí, sí,
5: tenint...
1: Esclar, una... esclar, jo ho entenc.
5: I aleshores,
1: sí, és el que diu el Miquel.
5: Ningú està equivocat. Aquest és...
1: Bueno, això és la cosa socràtica, clar, és evident.
5: I després l'altra cosa, la democràcia ens porta a aquesta història de les majories-minories a la competitivitat. De lo que parlàvem abans d'aquest pacte per l'habitatge urgent passaria per una democràcia deliberativa. És a dir,
1: clar, bueno, clar, escolta, que és el tema,
5: no ens anem a imposar, anem a valorar que quin marge de millora cada
1: dir, no
5: un
1: la seva...
5: Exactament.
1: No representativa, sinó deliberativa. Cadascú...
5: Això és cultura política. És a dir, jo tinc una visió total... i em vaig transformant a partir de que el Charles m'explica com.
1: Doncs pues mira, el Charles ara, després de curiositat, és el que parlareu.
5: Per això he dit
1: preparats?
5: El seu nom, per donar-li pas.
1: Després de curiositat, el Charles!
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
4: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
1: Estava dient que això és el centre... On ho feu, això?
5: Això, al barri de Sant Pere, Santa Caterina de la Ribera.
1: Sí.
5: I eren dues setmanes, la primera ens va ploure.
1: Sí.
5: I estem doncs, fins al 17 d'octubre.
1: Per tant, hi ha alguna web que la gent pugui... Això és
5: sí,
1: interrupcions.
5: Que busquin interrupcions.
1: Interrupcions, eh?
5: És la presentació de l'arxiu del circ, amb una sèrie d'actuacions. Està comissariat amb la central del circ, l'antic teatre, Artefactum...
1: Fantàstic.
5: És una cosa interessant.
1: I, escolta'm, avui, a les 8 del vespre... a la plaça Catalunya, plaça Nostra Fest, acte de suport a l'acampada pels drets de l'habitatge de la plaça Catalunya. Això ho presentarà la Cati Sey i jo mateix. Hi haurà el Top Manta, Cor la Magrana i Tribade i testimonis de blogs en lluita per a Barcelona o a Barcelona. Això és obert a tothom i, per tant, ens veiem avui a la plaça Catalunya a les 8 del vespre. I ara, senyores i senyors, amb tots vostès, Marc i Agustí Charles i el senyor Jordi Pérez. Bravo! Diuen Jordi
7: sí, sí.
1: Pere Soler.
7: Sí.
1: Molt bé, escolta'm, resulta que el Marc Charles és interí de l'Orquestra Simfònica de Castella i Lleó.
7: Hola.
1: I ens vam conèixer perquè vas venir un dia de públic. I
7: sí, som molt fans, som molt fans.
1: Som molt fans. I llavors, ja és mutu, i vas venir la teva dona, que la teva dona és...
7: És oboista.
1: Oboista, i tu ets violinista.
7: I jo soc violinista.
1: Els dos a Castella i Lleó.
7: Els dos treballem a Valladolid, però ella és de Múrcia i jo d'aquí.
1: Perfecte, som internacionals. I llavors, tu realment et dediques això al violí per culpa del teu pare, que aquí
7: sí.
1: Tenim l'Agustí Charles. Què tal estàs, Agustí?
8: Jo molt bé, sí, jo soc el culpable.
1: Tu ets doctor en Història de l'Art, catedràtic de Composició al Conservatori Superior de Música, ets de Manresa, tens 66 anys, és que ho tinc tot i ho dic tot, eh? I tu, Jordi, poses menys coses perquè ets, Jordi Pérez Soler, ets director d'escena.
7: Sí, pau. Jo intento que no es barallin.
1: Espero que no es barallin. Sí. Vale, nosaltres avui arrastrem al Palau de la Música dues òperes teves, Agustí, amb textos de Marc Rosich i Fàtima Frutos, la direcció del Jordi Pérez Soler, avui a partir de les 19:30 a la Sala Petita del Palau. Aquestes dues òperes, a veure, com funciona això? Les has escrit totes tu, de què van?
8: Les he escrit jo, les dues. Una és una és urgent, que és un monòleg curtet, d'uns 20 minuts, que es va estrenar a l'Iseu, bueno, de fet es va estrenar amb streaming, perquè va ser agafar la pandèmia,
1: clar.
8: La segona olejada.
1: Sí.
8: I tracta de... les dues tracten de les dones i del patriarcat, no? En realitat és la primera, no és urgent, és una dona que vull dir que està pendent de que la truqui el seu nòvio,
1: sí.
8: O que sigui, i no l'acaba de trucar.
1: Mujeres al bord d'un ataque de nervios,
8: i aquesta bogeria de que estàs tancat i no t'atreveixes a sortir.
1: Sí.
8: O sigui, perquè si surts aquí no tindràs cobertura.
1: La veu humana,
8: en aquell moment.
1: I
8: és aquesta bogeria, i llavors aquesta bogeria està amb la música...
1: I aquesta és Res no és urgent. Us ha passat alguna de les senyores que hi ha aquí?
7: Ghosting
1: telefònic. Per cert, totes les persones que esteu avui de públic teniu entrada per anar a veure les dues òperes d'Agustí Charles al Palau de la Música.
6: Ara sí que aplaudeixen les ties. És increïble.
1: A la gent li has de donar, perquè si no... Val, i l'altra òpera, Jordi, explica'm-ho tu.
7: L'altra òpera és Andròmeda encadenada, que de fet les dues les hem unit i parlen les dues sobre una relació tòxica d'una dona que està lligada, encadenada a un home, i la seva gran lluita és trencar aquestes cadenes quan ella pren consciència, o sigui, parlarem abans de l'urgència i de posar-te en el lloc de l'altre, quan pren consciència de que està posada dins d'aquesta relació tòxica. Llavors, nosaltres l'encadenem literalment a l'òpera, a la cantant, perquè basem en aquell llibre d'Andròmeda encadenada, que és una versió de la poeta Fàtima Frutos,
1: sí,
7: d'un dels seus llibres, també, que és Poetes, monjas i...
1: Putes. T'anava a dir poetes, monjas i segur que és putes.
8: Monjas, putes i loques.
7: I loques. No. Llavors hem fet una adaptació...
1: Llavors, quanta gent, si estàs parlant de nosaltres, monja, puta, loca...
7: Allí estem. I llavors això, l'encadenem literalment...
1: Escolta, em sorprèn que sigueu els tres tios i que les protagonistes siguin dones...
7: Sí.
1: També haguéssiu pogut fer l'obra, ara estàs allò inventant la plana, però haguéssiu pogut fer l'obra de l'encadenador, diguéssim.
8: Sí, de fet, bueno, jo sóc un reciclat.
1: En quin sentit? Què vols dir? Això ha sonat fatal, que eres encadenador, eres maltractador.
8: Són d'aquella generació que venim d'una manera de veure el món i en certa manera doncs hem reaccionat o com a mínim jo ho veig, o sigui, és a dir, jo he tingut molts dels meus homes, Raquel García, molts dels compositors.
1: Sí, la García és amiga nostra.
2: Han estat alumnes meus.
1: Sí, ja t'entenc. Tu recordes el dia que vas fer el clic, que vas dir, hòstia, sóc un heteropatriarcós de la pera?
8: És que jo no crec que ho hagi fet mai, de fet.
1: Sempre
8: vaig ser mitjament normal.
1: A veure, normal, però aquest és el problema, jo que no fossis normal.
8: La gent simplement l'has de tractar bé, no?
1: Sí, home, i tant, i també faltava.
8: No, són diferents.
1: A veure, que parli el teu fill, Marc Charles, tu que ets violinista.
7: Jo soc violinista. Bueno, he de dir, òbviament, les òperes... fins ara l'herència de les òperes sempre l'heteropatriarcat és tristament és el que és.
1: Clar.
7: Si vas al Liceu, com acaben les òperes?
1: No, no, elles acaben sempre destrossades.
7: Sempre
1: molt
7: malament, al final. Sempre i maltractada.
1: I aquí, no.
7: I això em veu... No, això també.
1: Aquí també.
7: De fet, és ell, el maltractador. No mor ningú. Jo, bueno, jo soc violinista.
1: Clar.
7: Llavors, jo partia de la idea que jo només havia de tocar el violí i fer el que faig cada dia. I resulta que no, que he de sortir, he d'actuar...
2: He
7: de mirar amb intensitat.
2: Wow.
7: I això, ell per mi, és el símbol de Perseu, que és aquest senyor que és a prop d'Andròmeda, i per mi també forma part d'aquest maltractador, que amb el violí el fem interpretar aquest personatge.
1: Mare, ah,
7: el
1: violí. Ja has d'anar tocant.
7: Però jo soc un home deconstruït, eh?
1: Sí.
2: I l'Andròmeda porta instrument o no?
7: L'Andròmeda porta un instrument vocal, només la veu. Ah, ella
9: és cantant, i no podia venir avui perquè estava descansant.
1: Estava descansant la veu, eh?
9: Exacte. Exacte.
1: Sí, clar. Una cosa, perdona, i et anava a preguntar, tu que ets interí d'una orquestra pública, això com funciona? Diuen el que has de tocar i punto, no?
9: Nosaltres som... No som funcionaris, però més o menys, no? Hi ha un procés d'audició...
8: Sí que ho són, sí.
9: Bueno, antigament ho érem, vol dir que si l'orquestra tancava, tu t'havien d'enviar allà fer fotocòpies on sigués o el que fos.
1: De debò?
9: Sí, ha passat. Passava.
1: Això ja no. Les fotocòpies les fas abans o les fas després, no? Però sempre acabes explicant, eh? Ara que t'estudies.
10: Però anaves xiulant o cantant, no?
9: O el que fos. És a dir, era com que tu seguies treballant per l'Estat, llavors no podia, no. Però ara no, ara t'has lligat a la institució.
10: Ara aniria l'emergència habitacional.
9: I nosaltres, doncs l'orquestra té una temporada habitual, no?, amb els aboraments, i fa concerts cada setmana.
1: Clar, això està molt bé.
9: I sí, no? I és com, bueno, doncs aquí hi ha l'OBC, o hi ha l'Orquestra del Liceu, l'Orquestra de Vallès...
1: Sí, i tant. Hi ha bones orquestres públiques.
9: És una feina més, però bueno, connectant una mica, no?, amb el d'abans, al final nosaltres toquem a una comunitat on governa uns partits polítics concrets.
1: Que són?
9: Spoiler. Sí, el Partit Popular i Vox.
1: Ah, tu ves del futur.
9: Sí, el que vulgui saber exactament, que vagi allà i ho vegi.
1: I què passa?
9: I
1: què
9: passarà? Nosaltres toquem música de compositors. No, a la plaça Toros.
2: Toqueu a la plaça Toros?
9: No, això és el que...
1: Però us han retallat, per exemple?
9: Hi ha hagut retallades, sí.
1: Importants?
9: Importants, sí.
1: I molt ràpidament, o sigui, va ser pujar aquesta coalició per Vox, va ser arribar i retallen directament en violí, en corda de violí.
9: Va ser el primer... Bueno, ara ja ho va haver-hi eleccions l'altra vegada, perquè no es posaven d'acord.
8: Ara ja toquen tres cordes, a l'escola, ja un quart de
1: llavors ja diu, que mal suena esto, fora tot.
9: Fora, els toros. No, és veritat que hi ha hagut retallades a importants. Ui,
1: estem fora de temps, em diuen. Perdó. En sèrio? No, és que estarà tenint... Quan marxeu?
9: No és res nou, això és així.
1: Bueno, no és res nou, però ja sé que no ho tenim.
2: Però s'ha d'explicar, no?
1: S'ha d'explicar,
2: exacte.
1: Bueno, escolta una cosa. Avui, a partir de 6:45 a la sala petita del Palau... Perdó. Avui a les 7:30 a la sala petita del Palau no és... No,
2: venga, no és res urgent.
1: No és res urgent. I Andròmeda encadenada d'Agustí Charles, amb textos de Mar Rosic i Fàtima Frutos, direcció de Jordi Pérez Soler. No us ho perdeu. Totes vosaltres esteu convidades, eh, filla meva? No hi convideu.
9: Escolta, ajuda, esperem. Gràcies. Gràcies,
0: eh? Vostè primer, amb Marc Giró. A RAC1 t'acompanyem. T'has posat en contacte amb el contenidor del món a RAC1 per un problema amb la teva veïna.
11: Sí, la que tenim just pel costat de casa nostra.
0: A RAC1 t'informem.
12: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
13: El departament ha destituït la secretaria general.
0: A RAC1 t'entretenim.
14: M'encanta baixar amb l'acordió, és que m'encanta.
15: No, res, és que al final cauré rodolant.
14: Bueno, doncs pues, haver baixat amb
0: a RAC1 juguem.
16: Bona tarda, benvinguts al Superesport.
0: A RAC1 et fem riure.
17: Avi, sisplau.
18: Us haurà una porra extensible?
17: Va, avi, va.
0: I et fem escoltar.
19: I de cop tens un accident que et canvia també
20: sí,
19: la vida
20: sí,
19: una altra
20: cosa. Sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
0: I tot ho fem per tu. RAC1, tots som u.
21: Moltíssimes gràcies, fins demà que vagi bé. This is the start of
1: something new. Escolta, moltíssimes gràcies a tots. Tenim a llegir una cosa que és genial, eh?
2: Calla. Home, sabeu què significa fer-se gran? Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia.
1: Mare de Déu.
2: Les responsabilitats és buscar nous reptes, més ser més lliure, ser més tu, és evolucionar com a Toca, que des de 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se gran.
1: Fantàstic, escolta, moltíssimes gràcies. Ja estem entregant totes les entrades, eh? Per avui a l'Òpera, 2:15, al Palau de la Música. Moltíssimes gràcies. Demà tornem. Gràcies a tots. Bravo. Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop, i ara a dormir, a la discoteca.
0: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
22: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
22: Tots els podcasts de RAC1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
22: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
22: Fàcil, intuitiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
9: Estem aplaudint molt bé per dir alguna cosa, sí, perquè al final no ha sigut excel·lent.
2: No, aquí els teloners aplaudint l'error.
1: Ara.
2: Perquè no tenim por l'error. De l'error n'hem fet un programa.
1: I de l'error és quan s'aprèn, perquè quan passen coses bones només pots agrair, però de l'error és quan tu t'aixeques i valores.
2: Aquesta exigència, però de dir tot bé. Rocamora, tu ets humà, cuca.
1: Ara.
2: No sé si he sigut jo.
9: Sí, però
2: ha sigut la Núria.
9: És que com que la Núria no s'equivoca mai, doncs...
2: Hòstia, quina decepció, la Núria.
9: Què ha passat, Núria?
1: Perquè li ha fet el peu malament.
23: Doncs mira que he anat així, la inèrcia, i mira que ho acabava.
2: Perquè la Núria no segueix al Barça.
9: Ah, sí?
23: Va, sí, una mica. No tant com ell, no tant com el Xavi, segur.
9: Bueno, en qualsevol cas, esteu bé o teníeu bitllets d'AVE per anar a Madrid avui? No, estem bé, esteu bé.
1: Bé. Escolta, avui justament necessitem fer-vos una petita consulta periodística perquè vosaltres sou els nostres referents pel que fa al món de la comunicació. Resulta que hem vist una notícia dels companys del Canal Sur, una cosa que passa a Cadis, no? On un dels mercats municipals es veuen aterrats perquè les gavines, els ocells, que estan justament en època de cria, no paren de robar-los menjar de les paradetes. Llavors tenim dubtes.
2: És que clar, la cosa és que no sabem com catalogar aquesta notícia. No sabem si seria una notícia que entraria dins de tragèdia, clar, dins de comèdia, clar, secció de successos, secció internacional, perquè és Cádiz, no?
9: Crims.
2: Sí.
1: És que lo de robar llavors amb les gavines ho fan a tot arreu, eh? Mira, Genova 13.
2: Molt bé, aquesta.
1: Has al·lucinat, eh?
2: Molt. Només apte per politòlegs.
9: Comentari polític, eh?
2: No, és que és completet el nostre nen,
1: No. Com si fos un Happy Meal. Vinc amb joguina, amb patata.
2: L'altre dia vam veïnar jo un, no hi aneu, però l'altre dia hi veïnar jo. Escolta una cosa. Us llancem el tall de la notícia i mos dieu com ho encapçalem, això.
24: A veure. Gaviota marina, no aguantamos más a la gaviota. Le encantan los boquerones, me traen loco marina. Le encantan las piotas, le encantan los sarmonetitos. Esta mañana se ha llevado un calamar. Por tu madre, por la mía, por los que tengo arriba, marina, se ha llevado un calamar. Yo estoy por decirle a la gaviota, toma, 30 euros y déjame tranquilo ya, y ya, déjame vivir, porque es que esto es un infierno. Están todas las azoteas llenas de nido. Que yo entiendo que los animales también tienen derecho, claro, a desahogarse y a reproducir. lucirse. Yo a eso no me niego, pero déjame tranquilo, ¿no? Déjame vivir, ¿no?
3: O sea, que se lo llevan para dárselo a las crías.
24: Claro, no, se la llevan y la venden en los callejones. Claro, Marina, se la llevan para dársela, darle de comer a las crías. Tú nació madre ya, y tú qué es lo que quieres para tu vida. Todo mejor, ¿no? La gaviota que quieres, calidad.
4: Bravo, bravo, bravo.
5: Era dir que tu estàs mirant l'informatiu de Canal Sur i tu...

0: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3.
1: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, El Vendrell i Cambrils.
2: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.

0: Jaume Segarra i Guillem Estadella i bon programa 463.
1: Bona tarda, Cuqueta de Llum.
2: Bona tarda, monstres de la comunicació radiofònica.
0: Va, que hem d'obrir l'altra versió del dia, però abans deixa'm dir que hem vist ara el Tena, els Estopa, que anuncien gira i 19.
3: Sí.
0: Que passin un dia pels taloners,
3: sí, eh? Sí, això
1: amics.
3: Ho parlem.
0: Oh, sí, ho parlem. Ah, tu ets amic del...
1: Home, jo el vaig assetjar allà fora a la universitat fins que va sortir.
0: El David Muñoz.
1: No els diferencio. A l'alt. El més gran.
3: És com Andy Lucas, però a la catalana, no?
1: Totalment. Són els nostres Andy Lucas.
0: Sí. Un és el David i l'altre?
3: Bueno, un porta la rasta. El que porta la rasta és...
1: La treneta.
0: El José. Sí. Vamos, José.
3: No, no, no es diu José, és Dale José.
0: Ah, Dale José.
3: És nom complet, Dale José. Saps? Dale José.
0: Tota la vida li hem dit Dale José.
3: Exacte, és nom complet.
0: Doncs David i Dale José, veniu un dia al programa. Va, cobrim l'altra versió del dia.
4: Los que tienen el poder están... Esos son los que están más locos perdidos.
0: Comencem l'altra versió del dia fixant-nos en l'embolic de les candidatures dels partits per les properes eleccions del 29 de novembre, on ara mateix hi ha més moviment de cadires que en una fàbrica de mobles. Això sí, la carpeta de Gabriel Rufián ha quedat solucionada i finalment Esquerra i Podem aniran de la maneta a les eleccions del 29N a Catalunya.
1: Així s'inclouran membres de Podem a la llista que encapçalarà Gabriel Rufián a la circumscripció de Catalunya, ¿vale? Com a condició, però, Podem no es presentarà a Catalunya. L'acord també preveu que Rufián compartirà actes de campanya amb Irene Montero, una aliança que critiquen des dels comuns. El partit acusa Rufián de dividir les esquerres. L'aposta dels comuns és unificar totes les forces d'esquerra sota un mateix paraigua liderat per Ada Colau.
3: És fort, eh? No, no. No, no, és molt fort el tema. Jo estic flipant, perquè et dic una cosa. Amb tants partits, tants fronts i coalicions, jo li diria de deixar de dir esquerra per dir-li esquerda, eh?
0: Pues mira,
3: perquè la cosa està complicadíssima,
0: està escardada.
3: Està escardada, i el que volem saber, nosaltres aquí els taloners, és com veu la gent això dels candidats i candidates, no? Perquè, clar, ja, això és el mercat de fitxatges de la política,
1: està.
3: No, no, per això hem baixat al carrer, per saber què pensa la gent d'aquí de Barcelona. Atenció, perquè aquí comença un nou reportatge d'investigació a peu d'enquesta, a peu de carrer.
1: Deixa'm dir una cosa, Estadella. Com a politòloga de formació, sí, l'he cagat, he dit circumscripció de Catalunya i no és una circumscripció, sinó que són les províncies, vale?
0: Una circumcisió.
1: Això és el que té molts, bueno, el que tenen molts homes, que segons com s'agraeix, perquè és
3: una
1: més
3: polla.
1: Neta.
3: Una
1: polla. Ah,
0: exacte. Tu
1: però
0: tens?
1: Però parlo de l'altre. Ja he rectificat, ja no em trauran el carnet de politòloga, podem seguir.
3: Val, jo crec perfecte. Que ja te'l trauríem per altres coses que has dit aquí, eh?
1: A veure!
3: Allò de que no pot votar tothom, vull
1: bueno,
3: dir...
1: Això ho segueixo pensant, eh?
0: Si la gent recupera el programa d'ahir, no, també...
3: Escolta, ai, anem a... He baixat al carrer i m'he trobat una senyora que anava corrent, no ha volgut parar-se, i una senyora que anava directament al dentista i té un candidat molt clar, però no sé si es podria presentar. Hola, senyora.
5: Que puc... Dentista.
3: Ha passat el dentista? Sí. T'acompanyo una mica, si vols, així anem xerrant. Va, què li passa al dentista? Tot bé o no?
5: Limpieza solo.
3: Ah, limpieza, eh? Molt bé, molt bé. Com veus les eleccions del 29N?
5: Mal per als socialistes.
3: Mal, eh?
5: Fotuda per als socialistes. Nah. Mal fotuda. Està mal per a tots. Està difícil votar per a alguien.
3: Tu si t'haguessis d'imaginar algun candidat així fora que no es conegui, sí, de cop i volta, que Toni Clapés sigui president de l'estat espanyol, com ho veuria això?
5: Que horror.
3: Que horror? Però mare, el Toni Clapés ho faria bé, tio, no?
5: Tendrían que volver otra vez Suárez.
3: A Suárez?
5: ¿Qué? Sí.
3: Però...
5: Eso también.
3: Això hauríem de tirar una mica de Ouija amb el Suárez, no? O la IA.
5: Qué divertido eres.
3: Molt bé. Bueno, pues moltes gràcies, senyor.
5: A ti,
3: que vagi bé el dentista, eh?
5: Sí.
3: Adéu, adéu, adéu.
0: Mira, Estadella. Sí.
3: Mira,
0: però... T'he de dir que aquesta senyora deuria anar preocupada i nerviosa al dentista i l'has animat.
3: No, no,
0: i això és servei públic.
3: Totalment, totalment.
1: I Pedro Sánchez... Quina llàstima que pugui votar.
3: Amb tot el que ha fet Pedro, ves que no aixequi de la tomba al Suárez, eh?
0: Mare de...

0: Déu meu senyor.
1: Vamos.
0: Bueno, escolta, he seguit caminant i crec que he trobat, sincerament, el candidat perfecte per encapçalar el govern espanyol.
2: Si algú que m'agradaria a mi, no el voldria jo de president del govern, perquè vaya marrón que li cobra sobre, no?
1: Ai.
0: Sí, és allò de cop i volta, si algú em cau bé, no vull desitjar-li això, eh?
2: Això mateix.
0: És un bon marrón, eh?
2: Sí que és un marrón, sí.
0: Has sigut president de l'Escala o algo?
2: He intentat no ser-ho, però he hagut de ser-ho, sí.
0: I què tal, com has portat això de ser president de l'Escala?
2: Doncs mira, per no tornar a fer les eleccions, ho vaig repetir dos o tres vegades. Vull dir que imagina't...
0: Perdona, vas fer un cop d'estat?
2: No, perquè no se me van sublevar tampoc, però no feia la comissió, no reunia els veïns per fer res.
0: Sí, però vas estar...
2: Va ser un temps de molta bonança, eh? Van ser al principi de les cases i això, i no hi havia problemes, i llavors vam allargar la candidatura.
0: Vas allargar el teu mandat com a president de l'Escala, eh?
2: Sí, sí, perquè la situació era molt, molt, molt bona.
0: Què destacaries del teu mandat com a president de l'Escala?
2: Doncs no recordo res. Jo suposo que això és el bo, no? Que no passi res.
0: Jo crec que estem davant si ho cal del nou candidat.
3: President, eh?
0: Que aquest senyor sigui president d'Europa directament, vull dir, del món, vull dir, amb aquesta actitud, amb aquesta patxorra, bueno, jo no volia ser-ho, però vaig allargar, no va passar res, no me'n recordo.
3: I va anar bé.
0: I va anar bé, ara.
1: Referir-te a una comunitat amb temps de bonança.
3: Sí. Bueno, l'ascensor anava bé.
0: No hi havia de rames. Clar, clar, clar.
4: Que
0: mira, exacte, passem d'una persona que està clarament abocada al poder a una altra que jo crec que hem descobert la persona més trista de Catalunya a l'hora de parlar d'eleccions.
4: És que no m'agrada cap.
0: No t'agrada cap, eh?
4: No.
0: Jo que sé, de cop i volta, doncs el Toni Clapé és president d'Espanya.
4: No, tampoc s'agobiaria, pobre home, no cal, no sé, és que no m'agrada cap. Els que hi han estan, però el Rufián potser és el més aleroso, però tampoc m'agradaria.
0: El més aleroso, eh?
4: Sí.
0: M'agrada com a concepte, eh? Vols enviar algun missatge d'ànims a la població, aprofitant els micròfons de RAC1?
4: Bueno, que al final haurem de votar el mal menor, vull dir, clar. És que al final anem així.
0: Això està a Múrcia, no?
4: El mal menor. Ah, o sigui, votes perquè no et donin pel cul. O sigui, votes perquè no surti la dreta. Però ja està.
0: Bravo, bravo.
1: Lo del Rufián Saleroso ho diu per quan va ballar salsa amb l'Esther...
3: Expósito.
1: I una altra cosa, una cosa que no entenc. Per què hi ha gent que encara no entès que hi ha moltes persones que els ve de gust que els donin pel cul? És una pràctica sexual molt extensa i que des d'aquí defensem.
5: Marica.com.
0: No, a Lucas!
1: No, hi ha molts heteros que ho demanen, també,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Dones. I de tot.
0: Però parles en primera persona o és una amiga?
1: No, parlo com a científica, com a experta.
0: Ara també?
3: Ara, politòloga, científica...
0: No, és experta, em dóna pel cul, ja t'ho dic jo.
1: No, perquè no tinc traste, però no. si ho pogués, ho faria.
0: Escolta, anem a rondre's aquí, va. Perquè jo volia parlar de les eleccions amb una persona que m'he trobat i de cop i volta la conversa amb ell ha donat un gir de 180 graus.
1: Ole.
5: Bueno, que no n'hi ha ni un que del que te'n puguis enrafiar al 100%.
0: S'han xocat les mans, que gairebé hem follat, eh?
5: Sí, és que venim a fer un podcast amb un...
0: Ah, veniu a fer un podcast amb un deportiu?
5: Sí, jo soc locutor de Flash FM.
0: Tu ets locutor de Flash FM?
5: Això no
0: el paguen prou, no?
5: No li diguis al jefe.
0: De què feu el podcast amb un deportiu?
5: De motor.
0: De motor.
5: Tens un pilot de carreres.
0: Ah, que és un pilot de carreres? Qui és ell?
5: Dani Juncadella.
0: No el conec, Dani. Però l'he de conèixer.
5: Bueno, aquest cap de setmana corre el circuit.
0: Però
5: anem a parlar d'això.
0: Però és motos, aquells?
5: Cotxes.
0: Quin cotxe?
5: Et veig poc informat. Del 29N molt informat. Format, però sí, de cotxes no.
0: No m'ho invento tot. I llavors, perdona, Dani Juncadella, què tal? Com estàs? Soc superfan teu. Tot bé o què? Vens al podcast seu, no?
6: T'ha costat una hora saber qui era.
0: Molt bé, molt bé. Tu què tal? Com veus el del 29N, tu?
6: Què és el 29?
0: De les eleccions. Que és...
6: Dani!
0: A tu, quin tipus de cotxe fas tu?
6: Un hipercar.
0: Hipercar. Això vol dir que costa molts diners? O...
6: A mi no em costa res.
3: Bravo,
0: Tenim
3: el...
0: Jo crec
3: que hi ha hagut moltes perles, en aquest moment.
0: Dani Juncadella, jo no m'oblidaré mai d'ell, Dani Juncadella per a ell i per a ella. Vull dir que es veu que han gravat un podcast a un locutor de Flashback, que jo no coneixia, i de cop i volta li dic, escolta, hem d'aprofitar això.
3: A més, si fas un programa de motor, sempre fas el programa pilot.
0: Ah, ja.
3: No?
1: Bo!
3: Mira. Perquè està entrevistant un, no?
7: La brometa bastant fluixeta.
1: No pots explicar-la perquè encara és pitjor.
3: No, però no. Si està entrevistant...
1: Saps què passa? Que ara pensava que aquesta setmana només tenim 4 dies. Sort, un dia menys d'acudits de pare.
0: Acabem el reportatge aprofitant que teníem un nano que fa la radiofórmula.
1: Clar.
0: Escolta, acaba amb tu el reportatge a l'esquí radiofórmula. Ara, quan acabi el tall, ell ja s'acaba el reportatge.
3: Vale, perfecte.
0: Mira, foli, l'Ujar, acabar. Tu que ets locutor de Flash FM. Sí. Tu podries donar pas a acabar el tall fent així les veus que foteu allà a Flash. La música segueix, tu segueix, tal, no?
5: Sí.
0: Podries fer alguna cosa? Podries fer-ho? Vinga, va, foli, eh?
5: Donem pas a la publicitat.
0: Però fes-ho amb estil... Clar, collons, fes-ho en plan locutor, no aquesta merda. Vinga, vinga, que va, a veure si et surti la feina RAC 105. O digues, vinga, acomiadem aquest reportatge, va, Flash FM, el que surti. Vinga, va, foli.
5: Vinga, acomiadem el reportatge aquí a la millor música RAC 105.
3: De Flash,
1: fent
0: un single de RAC 105.
1: I una persona més de mala cua de l'INEM.
0: Ai, potser li hem fet un favor, eh?
3: Home, i tant.
0: Perquè si treballa Flash i ha de buscar podcast a Mundo Deportivo, és que no li paguen bé, eh?
3: Home.
1: On s'has vist estar mal pagat al Mundo?
3: Estava demanant feina, crits.
0: On s'has vist que tu treballis en una ràdio i hagis de buscar col·laboracions a la tele, per exemple? En un programa de la 2 que s'estreni demà. On s'has vist això?
1: On s'has vist això?
8: Que llueva dinero.
3: Va, atenció, que hem de seguir l'altra versió amb un dels titulars d'aquest cap de setmana llarg. Ho hem llegit en diversos mitjans. Atenció al titular que diu: la Ràpita bat el rècord Guinness amb la ballada més multitudinària de J. Bella.
0: Ole!
3: Resulta que l'anterior rècord de ballada de Jota amb més participants l'ostentava Segòvia, amb més de 700 balladors. Doncs bé, ara la Ràpita n'ha reunit gairebé un miler. Toma ja!
1: Toma ja!
0: Ara.
1: Durant 5 minuts, 972 persones de totes les edats han seguit el ritme de la música per aconseguir el primer rècord Guinness de les Terres de l'Ebre.
0: Home!
1: És curiós que van ballar ahir, 12 d'octubre, a la plaça 1 d'octubre.
0: Bé. Molt a favor. A mi m'encanta les jotes, eh? Sobretot quan són 5. Eh? A mi
3: sí.
0: Un 5 jotes i una miqueta de pau i un vinet. Ole les jotes!
1: Mira, ho compartim.
3: Mireu, davant d'aquest èxit col·lectiu, avui he agafat la meva gabardina d'esbar d'ensaire i he decidit trucar a la Ràpita, a la comarca del Montsià, i fer un reportatge telefònic a peu de Guinness. La primera trucada ha sigut molt perillosa, perquè he trucat un senyor que estava conduint i una mica més fem el segon rècord Guinness de les Terres de l'Ebre. A Maria, som de RAC1, dels taloners del versió RAC1. Enhorabona que van ballar una jota que és de rècord, eh?
9: Moltes gràcies.
3: Tu ets jotero o no ets jotero?
9: Sí, jotero.
3: Sento un pitu, eh? Aviam si estaràs a punt de xocar amb un cotxe o algo.
9: Que m'ho trucat en el moment de treure el cotxe. Un xivat o un cinturó.
3: Ah, home, posa't el cinturó, Ramon. Ai. No fotem?
9: Un segon. Sí, que la seguretat és el primer. Mm. Un segon.
3: Bé, home, molt millor. Ara estàs més segur, no?
9: Sí, del tot.
3: Ara sento l'intermitent.
9: Sí, perquè m'he arremlat al costat per posar-me'l.
3: Espera, que potser aconseguim el rècord Guinness de la persona que canta conduint amb més infraccions a la vegada. Vinga, va.
9: Són de les Terres de l'Ebre, una bonica regió, des del sur de Catalunya, que l'invem en Castelló.
1: Ole.
9: Tant en arròs com en horta tenim la terra millor.
0: Bravo, molt bé.
3: Home, estàs tocant un senyor que està conduint. Li sona el cinturó del segurat, que no el porta acordat. L'intermitent, hem seguit la conversa i els sorollets del cotxe no paraven. Si ens estava escoltant algú del rècord Guinness, potser tenim un altre rècord, que és el de cantar jota conduint.
9: Una mica estrafalari, però...
3: Bueno, però no ho ha fet ningú abans, això, eh?
9: Estic conduint per uns llocs aquí a la Ràpita, que és un poble meravellós, però molt, molt tranquil.
3: Què està sonant ara?
9: No hi havia cap dificultat.
3: Ara, què és el que sona ara, de fondo?
9: Lo chivato d'aparcament.
1: Mare meva.
3: Té molts sorolls, el teu cotxe?
9: Bueno, que el meu té un any, la pantalla que sé... Quan haig de parar i maniobrar.
3: Ramon, una abraçada.
9: Vinga.
3: Adéu, rei.
9: Que vagi bé.
3: Adéu.
9: Adéu-siau.
1: No hi ha res tindre un cotxe com el meu de 20 i pico d'anys, perquè tan sorollet, tanta pantalla, tindrem accidents al final de tan sorollet i tanta pantalla.
3: Però per què piten tant els nous?
1: No ho entenc.
3: Sempre
1: el meu,
3: pip.
1: Pam, de cop, quan he xocat. Ja està.
3: Escolteu, que trucant per la Ràpita he trobat a la Núria, que és una noia que hi va ser, eh? A la pleca aquesta. Sí, sí, sí.
10: Oh!
3: Sí.
8: digue'm.
3: Ah, Maria, som de RAC1 dels taloners del versió RAC1. Enhorabona que vam ballar una jota que és de rècord, eh?
8: Ah, molt bé, molt
3: bueno,
8: bé.
3: Bueno, contents, no?
8: Molt, molt, molt contents. Què? Quina passada, sí.
3: Moltes agulletes de ballar o què?
8: Prou, prou. Molt bé, però molt bé. Molta satisfacció, una meravella.
3: I va venir una senyora àrbitre del rècord Guinness o com va anar això?
8: Sí. Sí, va vindre una noia del Rècord Guinness, sí, i ella és la que va certificar.
3: Hi ha gent que treballa de Rècord Guinness, diguéssim, és la seva feina, eh?
8: Sí.
3: Vestida de Rècord Guinness.
8: Vestida de l'uniformada va vindre.
3: Home, la senyora deuria flipar perquè normalment deu veure el senyor con las uñas más largas, no? O el senyor con el pelo más corto. Deuria flipar.
8: Era una plaça plena de balladors de jota.
0: Molt bé, molt bé. Tant de bo fer aquesta feina, eh?
3: Home, t'he de dir que he estat xafardejant i al canal Terres de l'Ebre entrevisten aquesta noia, eh?
0: Home,
1: I la Guinness.
3: Sí, fa molta il·lusió veure una guiri a la ràpita parlant del rècord de ballar jota.
1: Una guiri fent algo bo.
3: Sí?
1: L'única guiri que volem.
3: Per fi. Va, que he trucat a una botiga de carn, a una carnisseria, bàsicament, que és com es diuen les botigues de carn. Una noia molt simpàtica.
10: Hola, bon dia, Carles Alvesa, digui'm.
3: Hola, bon dia, que truquem dels taloners del versió RAC1. Era per felicitar-los pel rècord Guinness.
10: Hola, bon dia.
3: Ai, quina energia tan xula.
10: Que guai. No, que us escolto tots els dies.
3: Oh, quina... Ai, que bé. Pues mira, avui
10: sí,
3: estem...
10: Sí.
3: Ai, que bé, pues estic trucant a la ràpita pel rècord Guinness per felicitar-vos.
10: Ah, moltes gràcies, molt amable. Oh. Maco.
3: Mira, no, maca tu.
10: Gràcies.
3: Ai, que... I tu, reina, vas anar a ballar o no?
10: No, jo vaig anar-ho a veure, va ser molt maco.
3: Oh, per què no et vas animar si estava tot el poble?
10: Ja, però saps què passa? Que amb els torres que porto de treballar m'és molt difícil per poder anar a ensejar. I m'hagués agradat, eh? Perquè, a més, jo només fa un any que vinc aquí a la ràpita.
3: Això t'anava a dir... Això t'anava a dir, no tens accent de la ràpita, eh?
10: De Castellà del Vallès.
3: I el canvia millor, no?
10: Molt, molt. Soc molt feliç. Que te conec castanyoles.
3: Ai, aquest canvi de vida li ha sentat la mare d'aquesta noia.
0: Bé.
3: Carn Falbés, es deien, eh? Escolteu, des d'aquí, una salutació a tota la gent de la Ràpita i visca les Terres de l'Ebre, que ara ja poden dir que tenen, per fi, un rècord Guinness!
1: Que guapo que és tot allò de l'Ebre.
0: Tot allò de l'Ebre, molt bé, ben definit.
3: Preciós, eh?
1: No,
3: Preciós.
1: Lo carn blau. No, crac...
3: Què has dit, Alba? És que ara estàvem quedant la mar de bé. Havíem posat el llacet.
1: No, dels millors arrosses que he menjat mai és un arròs que vaig menjar precisament a la Ràpita de cranc blau. El que passa que amb la dislexia costa molt dir cranc blau.
0: La vas a dir cranc rosa o...?
1: No sé què n'ha de dir.
0: Ah, no, això és el tònic.
1: Sí, exacte.
0: No? El de Brussel·les.
1: Bueno, total, que ole.
3: Va, que, mira, en 5 minuts exactes arribem a 3:45 a la tarda, fem una pausa per la publicitat i tot seguit anem directes cap a la secció amb més nivell, la secció més intel·lectual que tenim aquí als taloners, perquè parlem de ciència mundana amb la Núria Camp, la nostra científica de capçalera. Ara tornem, som als taloners del versió RAC1. Fins ara!
11: Taloners a publicitat!
12: Bon dia.
3: Hola, bon dia, que truco al poble més heavy de Catalunya.
12: Sí, i al Castelbel del Camp. Què passa? Què feu?
3: Ah, però tu ets heavy o no ets heavy?
12: Sí, home.
3: Ara t'he d'imaginar així, home, amb els cabells llargs, rotllo molt heavy o no?
12: Sí, la veritat és que, mira, justament m'ha inspirat, soc un heavy clàssic, amb unes arracades, amb un bigotillo. De fet, porto una samarreta heavy, també, o sigui,
3: sí.
12: Total.
3: Ets heavy de manual, eh?
12: Home, sí.
3: Ostres, Anton, tu em podries cantar alguna cançó d'aquest grup, perquè no en sé cap, jo?
13: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pels sac les migdiades.
3: Aviam, quant de temps fa que no aneu a una revisió mèdica, nois?
0: Jo cada setmana.
1: Jo no me'n faig perquè... per costum.
3: Doncs mira, si ja fa massa que la vas ajornant...
1: Sí, jo. Sí.
3: Has d'escoltar això, el vas agarrar.
0: L'últim cop vas anar al pediatre, no?
1: I vaig encara per alçada.
3: Amb les assegurances de salut de Línia Directa, tries especialista i sí. demanes cita directament dins del millor quadre mèdic i hospitalari. A més, per les proves, comptes amb la tecnologia diagnòstica més avançada. I tot plegat amb menys esperes, perquè la teva salut no hauria d'esperar. No. Alba Sagarra?
1: Té tota la raó del món.
0: La teva metge de capçalera, que és Blancaneus.
1: Sí, i els infermers dels Set Nans.
3: Facis el que facis, Alba, tria les assegurances de salut de Línia Directa.
0: Sí.
3: Per tan sols 21 amb 90 euros al mes i sense copagaments.
1: Quin xollo.
0: Això és increïble.
3: Apunta't al mòbil ja. 917...
1: 917...
3: 700, 700.
0: Que no seria 700, mòbil, és telèfon, perquè 700. Fixa. 700.
3: El què?
1: Ella, que no puc, per què no poses el puny a la boca i calles una estona?
3: Però jo dic que apunti no cap, al mòbil.
0: No és, clar, que l'apunti ella. És telèfon. Clar.
3: Però que l'apunti ella al seu mòbil.
1: Jo l'he apuntat. Mira, 917... 700, 700.
3: Mira, saps què? Si no, no truquis. Entra a Línia Directa.
1: On entro?
3: Puc dir la web o no puc dir la web?
1: Dis-la ara.
0: Crec que sé quina és. LíniaDirecta.com.
1: Oita! No havia pillat que em deia que la Blancaneus era la meva infermera perquè jo era un dels nans, clar, saps? Sí. Per baixeta. Sí, hosti, veus que estic lenteta avui, eh? Però era la criada de la llar, el servei domèstic, la Blancaneus. O una mare qualsevol.
0: No, perquè
1: no era la infermera.
0: Ja es va independitzar ella amb els Set Nans. És l'única manera de trobar pis, eh? Perquè estava fatal també en aquell moment el lloguer.
3: No es va posar malament perquè va mossegar una poma de Lleida o alguna
1: cosa? No! Això és Disney! Dels collons!
3: Perquè...
1: Mira que hi ha fruites al món.
0: Era una poma de Lleida.
3: Era una poma de Lleida.
1: No, es va menjar una poma, la Blancaneus es va embrenar. Mira! Ja ho diu en anglès. One apple a day keeps the doctor away. Que vol dir una poma al dia i no veuràs el teu doctor. Però tu, que Línia Directa, i fes-te una revisió mèdica.
3: Ara! Dos quarts i cinc minuts, és l'hora ideal per rebre a la científica, a la persona amb estudis. És la persona que cada 15 dies ve aquí a refrescar-nos conceptes que vam estudiar o no, i si no, doncs mira, els aprenem aquí i parlem una mica de ciència, no?
1: Com esteu? No puc xerrar encara.
3: Sí que pots xerrar, i tant.
1: Hola, què tal?
3: Un aplaudiment per la Núria Camp.
0: Molt bé.
3: Aquí tothom pot xerrar quan li surti del nas. Va, que hem de repassar conceptes científics amb una... Vull dir, planers, eh? No ens posis molt de nivell, eh?
14: No, però a més, avui us porto berenar perquè tot entri millor. Per celebrar que he fet anys!
3: Olé! Científica!
1: Clar que sí.
0: Quants anys has fet, es pot saber?
14: 28, 28.
0: 28 anys, eh?
1: Ai! I quan has nascut?
14: El 6 d'octubre.
1: 6 d'octubre, balança!
14: Bueno, Alba, no ens
1: posem aquí. I ascendent?
14: Ja
0: com li pots dir una científica?
14: L'horòscop dels collons.
3: No, mira, tranquil. Amb un aquari no li diguis això, eh?
14: Passo.
1: Virgo ascendent Virgo, xaval. Lo més pur que trobaràs, més que l'urani.
14: Dolents tots, negacionistes. Per culpa vostra ens estem inundant. De fet, parlarem avui d'això.
1: Epa. No, és que és molt greu, l'assumpte.
3: De què?
14: Els únics regals que he tingut han tingut aiguats i clima tropical.
0: Ostres.
14: Fatal, fatal, tot mal.
3: No és culpa dels que creiem en l'horòscop.
1: Sí, també la teva família una mica rata, no? Però per seva.
14: La meva família...
0: Esperar-se que la natura t'entregui això, no?
3: Però quins regalets, eh?
14: Quins regalets? Mireu, em sembla coherent avui xerrar d'aquests temes i, per tant, de canvi climàtic. I és per això que els conceptes, que ja sabeu que m'agrada fer aquesta... Com es diu això del futbol?
1: Un sumari.
14: Sí.
0: Una alineació, no?
14: La alineació d'avui serà canvi climàtic, cicle del carboni i diòxid de carboni.
3: És que aprenem tant amb tu, tia.
0: Sí.
14: A veure, fa molts anys que estem parlant d'aquests conceptes. Segur que no us donen tampoc.
3: Canvi climàtic, crec que el toquem,
14: Ja ho deia la gossa sorta.
0: Cançó de la gossa sorda que ja ens han deixat, Com els oques grasses,
14: Però aquest missatge l'hem de recordar. Quina calitja. I és que és això el que ens està passant. Fa molts anys que parlem d'aquest canvi climàtic i continua, a dia d'avui, sent un repte afrontar i apropar la societat.
0: Totalment.
14: De fet, tenim molts reptes científicament i a vegades ens queden molt lluny, sí? Això, parlant d'horòscops i negacionistes, per exemple, les vacunes...
1: Ui, s'ha liat part d'ara.
0: No obrim aquest tema.
1: S'ha liat, però segueix.
0: Sí, sí.
14: Ja. Les vacunes.
1: Sí.
14: Todo mal. No, todo mal no, les vacunes no, vacuneu-vos. Però que és un repte que científicament a vegades costa apropar a la societat justament per l'èxit propi de les vacunes. Sí, perquè si tu no has vist el teu company de classe pillant la polio, potser dius, oh, aquí no passa res, no cal que em vacuni. Clar. Vull dir, el propi èxit de les vacunes és el que no ens allunya.
1: Extingeixen les malalties.
3: Clar. Són no tan bones que sembla que no facin efecte.
14: Clar, clar, perquè no ho hem vist, no, alguns? Clar. Doncs una mica amb el canvi climàtic també ha passat això, que n'hem parlat molt, tothom ha estudiat al col·le coses que parlarem avui com el diòxid de carboni o l'efecte hivernacle, però potser fins ara, que no ens estem inundant davant de cosa nostra, no acabem de dir, hòstia, que això va en sèrio.
1: Sí.
14: Llavors, avui m'agradaria posar una mica a l'ordre del dia, no, l'ordre del dia no, però com parlar-ne més en sèrio.
3: Posar llum a la foscor.
14: Posar llum a la foscor. I jo em pregunto, què coi hem fet els humans per liar-la tan parda, nivell que hem sigut capaços de començar a canviar el nostre clima?
0: Això és fort, eh?
14: Sí, això és molt fort.
1: Jo sé, hi ha gent que tirava neveres als rius, eh?
0: Oh, sí?
14: Gent dolenta. Saps què feia aquesta gent també, llegir els horòscops, Alba?
1: No, no, Núria, no, perquè llegeix l'horòscopo i...
0: Ai, ai, ai, ai.
1: A mi l'horòscopo negro em clave, eh? Te'l recomano molt.
3: Ai, a mi també, el negre.
1: Podeu ser ascendent escorpí amb aquest caràcter.
14: Passo!
3: Però això de...
14: T'estem inundant.
3: Lo de la capa d'ozó també és pel desodorant d'esprai, tot això.
14: Clar, hi ha molts temes que hem anat regulant, però sempre és com molt lluny de nosaltres.
0: El gran problema és la laca de les iaies, perquè arriben a 65 i les iaies es tornen loques amb la laca.
1: No estic d'acord. El gran problema és que fan una trobada tots amb avió, o sigui, van una trobada del G7 per parlar d'aquests temes i els dirigents polítics hi van tots amb jets privats, igual que la Taylor Swift, aquesta.
0: La Taylor...
1: Aquests són els problemes. Quan aquests deixin de reciclar, jo deixaré de tirar la nevera al riu.
14: I la IA també parlem-ne.
0: Bé, bé.
3: Va, seguim, seguim.
14: Un dels causants de tots aquests problemes és una molècula que s'anomena diòxid de carboni.
1: Oh!
0: Vale. Aquest no és l'alcalde de Barcelona. No.
14: Quasi. Mira, doncs sí.
3: Mira, perdona, diòxid de collboni m'agrada molt, sí. A partir d'ara diem diòxid de collboni.
14: D'on ve aquest diòxid de collboni?
0: Del PSC.
1: De les plantes. Ala.
3: Va, deixem seguir a la Núria, va.
14: De les plantes diuen per aquí, també. Ara mirarem a veure si ve de les plantes o potser més aviat les plantes absorbeixen.
1: És veritat. Però de nit no, que canvien les cabrones.
14: Bueno, això també és una
1: les
14: mica... No és que canviïn bé, perquè el diòxid de carboni segueix sent. El que passa és que hi ha una fase que és de foscor i llavors a vegades ens hem liat. Però això de la fotosíntesi i tal, jo crec que és un
0: tema...
14: Estem
0: en altres balons, sí.
3: Va, sí, seguim en regne.
14: I no, però a tope. Les plantes absorbeixen diòxid de carboni, en cap cas l'alliberen.
1: Sí? Vale.
14: D'on ve el diòxid de carboni, també? Altres coses...
3: La pol·lució, no? En general, la contaminació...
1: Les motos...
14: Xungues.
3: Les fàbriques...
0: Sí, sí.
14: Allò que és gris.
1: Sí, els masclistes.
14: Exacte, no? Bueno, coses que han creat els homes, no? Doncs d'allà. D'allà ve tot aquest bé, les plantes, dèieu per aquí, les plantes realment absorbeixen, o sigui, ens encanten les plantes, perquè el que fan elles és aquest culpable, que és el diòxid de carboni, fan... l'agafen i el transformen, sí? Transformen aquest carboni, que abans estava en forma de diòxid de carboni gasós, en aliment. Que, per exemple, un animal menjarà aquella planta i adquirirà aquell carboni. Sí, per exemple.
3: És un filtre? Pot ser que sigui un filtre?
14: Et passo aquest boli. No. L'Alba té un boli, vale?
1: Estic agafant un boli que va ser la
14: Núria. L'Alba és una planta ara mateix.
1: Un girassol, puc ser un girassol?
14: Sí, tu ets un girassol. Has captat el CO2 de l'atmosfera. Molt bé, ens encantes. Ens estàs evitant aquí l'efecte hivernacle.
1: De res, eh?
14: Llavors ve un animal, que és en bala, i agafa...
3: Quin soc?
14: Una vaca.
3: Una vaca.
14: Perfecte.
3: Molt bé.
14: I es menja aquesta planta i, per tant...
3: Espera, que la llepo. Un moment que la llepo. Espera.
0: Nois, per favor.
14: I agafa el boli perquè és el que simula el carboni, sí? Molt bé. I aquesta vaca respira i fa la seva vida, igual que fan nosaltres.
0: I jo he de fer de caca, entenc.
14: Espera't, que ve la millor part. Un moment. Respira igual que nosaltres. I què alliberem quan respirem?
1: Diòxid de carboni. Toma!
14: Ja ho passa a l'atmosfera, que
3: perdona,
14: és l'estadella. L'estadella agafa el diòxid de carboni.
0: Soc l'atmosfera.
3: Perdona, però jo, com a vaca, també em tiro pets, eh?
14: Això, mira, tu et tires matar, sobretot. És el que també...
1: Jo
3: que també van a, van a la cara
1: carboni.
3: De l'estadella, eh?
14: Correcte.
3: Bé.
14: Sí, sí, sí. Molt bé, puntito!
0: Olé! Home, si jo sóc l'atmosfera, ja sé quin és el forat de la capa d'ozó, eh?
14: I ara?
1: No!
14: I ara, què fa l'Alba, que és una planta?
1: Jo xupo el carboni de l'atmosfera de la tarella.
3: Perdona, estem davant d'un cicle?
14: Quin cicle serà?
1: El cicle de la vida!
0: El del PSC!
3: El cicle del diòxid.
14: El cicle del carboni. Com veieu, la mare natura realment és l'única d'aquí que sap reciclar. No com nosaltres, que som fakes del reciclar. Ella ho fa de veritat, amb el cicle del carboni i altres cicles, sí, d'altres elements. Però el carboni, doncs, és un exemple
0: bo.
1: Llavors, tinc una pregunta.
0: Sí?
1: Llavors, què ha passat? Què hem produït tant carboni que la Terra no el pot absorbir? Aquest cicle l'hem fotut en l'aire.
14: No és que l'haguem produït perquè el carboni hi és. El que passa és que l'anem rotant. I què ha passat? Què hem fet realment malament? Que l'hem posat massa, hem posat un excés a l'atmosfera.
1: Ai, no, em sap greu estar d'ella.
3: I ràpidament, per tota aquella gent que també diu no, però és que d'aiguats i pluges fortes ja n'hi havia abans.
14: Clar, com que tot això que va provocant aquest augment de temperatura, gràcies per culpa d'aquest diòxid de carboni que provoca l'efecte hivernacle xungo, augmenta una temperatura que es tradueix com molta evaporació, per tant, uns aires que pugen molt bèstiament i es refreden a l'obèstia, provocant grans núvols de tempesta, aquestes pluges torrencials que no deixen de ser aquest clima tropical que ens fa recordar que Amiga comença a deixar de ser negacionista i, sobretot, posem mesures a nivell polític perquè això no s'acaba d'un dia per l'altre, sinó s'acaba també fent política amb mirada científica i no negacionista.
1: ¡Ale! ¡Diputa todo!
3: Núria Camp. Vaya màquina, eh? Màquina sostenible, eh?
0: Sí.
3: Màquina que treu fons, eh?
14: Biodegradable de Cardedeu.
0: Sí. Ara.
3: Una pregunta, abans d'anar a publicitat, vas anar a Oques Grasses?
14: FOMO, no hi vaig anar.
3: Val, doncs has d'estar atenta, perquè després de la publicitat truquem a la fan number one, a la número 1 d'Oques Grasses. És una noia que hi va anar tots els dies. Tots els dies.
1: Uau!
0: Quatre dies, eh?
1: Quatre.
14: Home, ja em podia haver deixat algun.
0: Que eren quatre concerts, clar.
3: Quatre. Dels quatre dies. Ara parlarem amb la gala, eh? Ara tornem.
15: Taloners a publicitat! Yes!
13: Els taloners del versió RAC 1. I aprendre pels sagles migdiades.
3: M'ha passat molt ràpid aquesta publi, eh?
0: Home, sí, més les que el primer millors. Bloc, eh?
1: Sí.
0: El primer bloc s'ha fet una mica més llarg.
3: Sí, però aquest ha anat bé. Escolteu, que hem d'encarar la recta final del programa parlant d'un tema que encara no n'hem parlat. Ai. I que és obligatori parlar-ne.
1: Fortíssim.
3: Hem de parlar d'Oques Grasses!

0: són iguals que Josep Montero, eh?
1: Deixa,
0: iguals, iguals.
1: Deixa
0: eh?
1: De parlar lleidatà per parlar en català central.
2: És que no quadres, si no.
0: A veure, no, okay, per què?
1: Canta-ho en lleidatà.
2: Ara, espera, que em diu... Que no trepitgis mai ningú, no deixos de ser de tu.
1: O Oques Grasses de Ponent. Escolteu, si no viviu a Mart o sou espanyol, sabreu que aquest cap de setmana Oques Grasses s'ha acomiadat dels escenaris fent 4 concerts a l'estadi olímpic Lluís Companys amb més de 220.000 persones. I això ja forma part de la història de la música en català.
0: Bravo, bravo! Dic una cosa, després dels 4 concerts aquesta gent ja no serà Oques Grasses, eh? Què? Directament seran foie de la pasta que estan cardant, eh?
1: Bueno, però això has de declarar-ho, eh, després.
0: Bueno,
1: no és tanta pasta.
0: Per això ploraven al final de l'última cançó de dissabte. Clar,
2: perquè aquell concert sol, i només per pagar els impostos. Bueno,
1: mira, el que vam fer de més era pels impostos.
0: Llàgrimes d'IRPF.
2: Exacte. Mireu, de fet, l'últim concert va ser dissabte on molts dels seus fans van poder dir adeu a 15 anys de música. I on una de les seves majors fans,
0: ara,
2: parlem de la comunicadora Gala Casteltort,
1: vaya reina.
2: Vaya reina de Catalunya.
0: Com va cridar?
2: Va cantar amb el mateix Josep Montero. Aquí teniu el moment d'història. És aquesta.
1: He de dir que la gent del...
2: És perquè quedi clar.
0: Ah, que quedi clar. Doncs m'he quedat igual.
1: Has rebobinat tu, Alba.
2: He rebobinat jo perquè vull que quedi clar.
1: Vale, vale, vale. Escolteu, que en aquest programa són molt fans de la Gala Casteltort. De fet, ella és creadora de contingut i una de les conductores del programa de Love, Dicat. I a les xarxes, ella deixa molt clar que ella és una Ocaliber, eh?
0: Sí, home, i tant.
1: És la number one. Avui volem parlar amb ella per saber com ha paït l'adeu del grup de la seva vida i, sobretot, com va anar això de cantar amb en Josep Montero. La tenim connectada. Gala Casteltort, bona tarda.
3: Bona tarda, nois. Em fa gràcia perquè us fa més il·lusió a vosaltres que la meva mare.
0: Bravo, bravo! Bé, bé,
1: però
0: bé,
1: que ta mare no t'ha dit regala.
3: No, ma mare està molt contenta per mi, però bueno, pensa que exagero una mica. Sort que algú m'entén.
2: Home, i tant, que t'entenem. Ens representes a totes.
3: Fantàstic, fantàstic.
2: Bueno, vas anar amb la teva mare? Perquè a quants concerts has anat dels 4 que han fet?
3: He anat a tots perquè sóc boja. Llavors he anat a tots.
0: Però quants diners t'has deixat, Gala, en un cap de setmana?
3: Pues... Jo què sé, el que... No, no m'he deixat cap diners en una setmana perquè com que fa un any que vaig comprar les entrades era gratis.
1: Això ho hem defensat aquí al programa, eh? Que sí, havia passat tant de temps...
2: Però i no t'han convidat, a cap concert, sent qui ets?
3: Clar que no.
0: Hòstia, tu has pagat tot, eh?
3: Que jo tenia prohibit pujar a l'escenari.
2: Què m'estàs dient?
0: Tenies prohibit pujar a l'escenari?
1: Però per què?
3: Que sí, que sí, que jo... Perquè jo vaig anar a la productora i els vaig dir... Hola, si us plau, m'és igual estar mendigando. Vull pujar. I em van dir no. Comunicació, comunicadors i periodistes, no. Tio, perfecte, no sóc periodista.
1: Però jo he vist...
2: Clar, això és mentida, eh?
1: Jo he vist algun comunicador allà dalt, eh?
0: I
1: més d'un.
0: I ex-cantant d'Eufòria.
3: Ja, ja, però imagina't... Jo no vull ser dura.
0: No, però volem que siguis dura.
2: Aquest és un espai segur perquè sigues com vulgo ser.
3: Si estàvem prohibits i han pujat, ja em sabria greu. No?
2: Perquè...
3: No,
2: totalment.
3: Ja em sabria greu o no?
2: Totalment.
1: Però tu creus que hi havia una indicació express de que la Gala no pugés? No, home, no.
3: No, la Gala, no, home, no, quina barbaritat, clar que no.
0: Perquè, Gala, tu...
3: No, no, hi havia una indicació de, segons el que m'han dit, comunicadors, no. Pues si ets comunicador i no t'han reconegut, amore, què comuniques? Ja em sabria greu,
0: ara,
3: no passa
0: ara,
3: res.
2: Vale, ara t'ho entès perfectament.
1: Sí, sí.
0: Gala, podem dir que tu ets més fan o assetjadora dels Oques Grasses? En quin punt?
3: Jo assetjadora, jo no soc ni... Jo què és fan? Jo no sé el que és fan.
0: Bé, bé.
2: Fans són els que es queden a mitges tintes. L'assetjador és el que va fins al final.
3: Jo assetjadora, això.
0: I com assetjadora d'Oques Grasses, què t'ha semblat el concert de comiat? Aquests 4 concerts, perquè clar, has estat als 4.
3: Sí, he estat als 4 i he de dir que els primers 3 em vaig enfadar molt perquè no m'agradaven les cançons, però el 4 el meu cos va saber que era l'últim i va decidir gaudir-ho. Per tant, estic molt contenta. Ara, bueno, estic trista, però estic molt contenta.
0: Però això de que els 3 primers no estaves contenta, per què?
2: El repertori de cançons.
3: Exacte, pel repertori de cançons, però perquè jo els vaig conèixer amb 5 anys, llavors a mi les cançons que més m'agraden són les velles.
1: Ah. Clar, eren el teu pot petit a l'època, no?
3: Clar, era el meu pop petit i ha sido mi todo.
2: Quines cançons et van faltar?
3: A mi, Velocitat de Lluç, que la porto tatuada, fantàstica, m'encanta, parla sobre fer-se gran, que és el meu pitjor trauma. També em faltava una mica Llum fluorescent, una mica Plora i riu.
0: Ostres, plora, és veritat,
2: sí que és veritat que van ser molt, molt cançons actuals.
0: Sí,
1: suposo que són...
2: Era un concert de fans del Sol. Totalment d'acord.
1: Clar, suposo que també funcionen més en un estadi olímpic, les cançons amb base més electrònica i més canyera, suposo que també brillen més en un escenari gran.
2: Clar, però què prioritzes, el show o el recorregut i el tancament?
0: Ara, jo estic d'acord, jo estic d'acord.
2: També... Perquè, per exemple, jo estic a favor que no hi hagués col·laboracions, perquè jo volia acomiadar-me d'Oques Gràcies.
3: Ah, jo també. Absolutament,
2: igual,
3: a mi quan, absolutament. A mi quan em van dir falta en col·laboració no he pensat, tu calla que no en tens ni idea.
0: Et diré més.
2: Sí, sí.
0: A mi em va fer una mica de ràbia que parlés tan poc al Montero. No va parlar gaire bé, almenys no, jo vaig anar divendres.
2: Tampoc és que en sàpigui moltíssim.
1: Sí o què?
2: Si de cop el Montero m'hagués fet un speech llarguíssim, hagués estat molt parada.
0: No. 15 anys després una mica jo esperava que, que donés les gràcies per alguna cosa.
1: El que havia de sortir a demanar perdó és l'estilista del Montero, eh? Amb aquells pantalons bombatxos.
2: A mi m'agraden molt.
3: A mi em va encantar allò. Vaig pensar que em passi la referència perquè me'ls he de comprar ara mateix.
2: Qui és l'estilista?
3: Em van encantar, em van encantar.
2: Ah. Molt bé. Escolta una cosa, el que sí que va ser raro és que no van presentar el grup. Va haver un moment de dir...
3: Que, sí que...
2: que es veu que això no ho han fet mai.
3: Molta gent... No, és veritat que no ho han fet mai. Molta gent diu que faltà caliu. Potser és veritat, segurament, molt probablement és veritat.
1: Perquè, a part del repertori, has notat molta diferència dels quatre concerts, que potser és de les poques persones que no forma part de l'equip que els ha vist tots?
3: Ja, és que estic boja, oi?
2: No.
1: És per poder-los valorar, que diguis, el primer
3: va ser millor que... Sí que he notat diferència.
1: Sí, en què?
3: Sí que he notat diferència. He notat diferència en que el primer estaven tiesíssims, mai ningú tan tieso com en Montero quan va sortir al principi del primer, i el tercer ja es volia follar ell mateix. Va passar això. Aquesta és la principal diferència.
2: I no era l'únic.
3: Ell mirava la càmera i pensava, joder, que bé que ho estic fent.
0: Hòstia, màgic.
2: Tu també vas explicar a Gala que estaves molt trista perquè veies que al teu voltant la gent no se sabia les cançons. I et va preocupar molt,
3: sí,
2: això.
3: Sí, això, exacte, ho vaig notar els primers dos o tres dies. És que els dos últims estava molt endavant, llavors la gent era molt gaudidora, però el primer estava a la pista bé i tothom era molt avorrit, fins i tot em mirava malament per cantar-les, que penso, aquí,
2: la gent
3: qui no,
2: no sap on va.
3: Tu, però bueno, vale.
2: I la Brimo, no en aquests moments, on és la Brimo, tio?
3: No ho entenc, i llavors els segons... Els dos últims sí que la gent ja se les sabia més, ja m'ho vaig gaudir més.
1: Home, van tenir dos dies per aprendre-se-les.
2: Jo he de dir que divendres estava a la pista bé i bastant enrere, perquè a mi les aglomeracions no m'agraden gens, i al meu voltant eren tot 30 llargs, 40, vibrant-ho molt
0: fort.
1: I el tema de la
3: ai, això que
1: hi hagués, que hi haguessin dos escenaris, i això com ho vas veure?
3: Bé, però trobo que era un cubo negre massa gran allà al mig només per fer-lo servir dues vegades, no?
2: Totalment. Totalment d'acord.
1: No, ha dit, han de fitxar, però clar, ja han plegat.
0: No, l'hauríem de fitxar RACU fent cròniques de concerts.
3: Crec que no m'haurien de fitxar perquè jo els ajudés, perquè no els ajudaria. Sóc una assetjadora, és molt perillós fitxar una assetjadora.
1: I escolta, ara que ells han plegat, quin grup assetjaràs ara?
3: Ah, d'en Peralba i el Comboi, ho tinc pactat des de l'estat.
0: Bé.
3: Hòstia, 100%, a més a més.
2: Quin clínic que tens, nena.
0: No, ens apuntem a aquest grup d'assetjadors de Dan Peralba i el Comboi, eh?
1: Sí, nosaltres també els assetgem.
3: Sí, ara soc Dan Peralba.
2: Dan Peralba!
1: Gala Castelltort, moltíssimes gràcies per atendre'ns i fer-nos aquesta crònica, diguéssim, a peu de camp del concert. Dels concerts...
0: A peu de camp no, a peu d'estadi.
1: A peu d'estadi dels Oques Grasses.
3: Això. Gràcies a vosaltres.
1: Adeu, reina.
2: T'esperem per votar-te a les urnes, presidenta!

0: Toni Clapés, bona tarda.
1: Què tal, bona tarda? Com estem?
0: Tu també hi vas anar, o que es gràcies?
1: Sí, dissabte.
0: Quina és la teva crònica? La teva...
1: La meva crònica?
0: La teva crítica?
1: Bueno, la meva crònica és que vaig veure ballar a Junts, el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament de Catalunya,
0: el Rull.
1: Josep Rull. Sí, els dos. Bé, un al costat de l'altre...
2: Però agafats.
1: Ballant. Bueno, ballant.
0: Gossejant.
1: Allò... A veure, gossejant, però, no sé què, no sé què.
3: Va haver-hi miradetes.
1: No, però vull dir que estaven ballant les cançons d'Oques Grasses.
3: Però això vol dir que tu estaves a la zona VIP, no?
1: Jo estava a la zona VIP, sí.
3: Molt bé.
1: Sí, sí, ja, però a veure, vaig explicar, perquè en aquest país a la que, saps, de seguida ja... que estem rajant a Twitter.
3: No, però també... Però estava a la zona VIP perquè hi ha seients, a tu va bé.
1: No, estava
3: a
1: la... Bueno, també on anava... A veure, jo tenia dues entrades per anar amb l'Arnau Vila.
3: Sí. Ah, no hi vas anar al final?
1: No, perquè la 2CAT va organitzar... El concert en un primer moment el directe de la d'Oques Grasses i després s'hi va apuntar 3CAT i em van convidar, em van dir escolta, com que hem de fer promoció dels serveis mínims, vine i venem una mica el producte.
3: Et van portar per omplir?
1: Van tenir l'amabilitat de portar-me per vendre una mica el catàleg del producte de demà, saps? I aleshores, clar, em van canviar de lloc perquè no em donava temps, perquè vaig acabar cap a les... quan faltaven 5-8 minuts perquè comencés el concert, i aleshores em van dir, va, doncs queda't aquí amb la teva dona.
2: Ah, va ser un error, lo de la teva VIP.
1: Lo de la... Per què?
2: Perquè quedar-te a la VIP va ser un error.
1: No, un error no, vull dir que em van convidar allà i vaig dir, bueno, doncs vale. I aleshores, en el lloc de l'Arnau Vila hi va anar una altra persona.
2: Ah.
3: Qui va anar?
1: Qui? No es pot dir.
2: Una nena?
1: Qui? Secret.
0: Ha anat amb una cita?
2: Li vas deixar l'espai a l'Arnau perquè portés una pituqui?
3: No diré res.
2: Que generós, no?
3: No diré res, però crec que entens amb qui ha anat, eh?
2: Jo no, però ho entendré ara quan m'ho expliquis tu.
1: Vaig fer una sessió de cadira.
3: I tu estàs content amb això? Ho veus bé?
1: Bueno, escolta, jo em va tocant allà, no es podia perdre la plaça i vaig dir, doncs, escolta, qui vagi aquesta persona, ja està.
2: I qui va anar?
1: No ho puc dir. No, sí, no puc desvetllar.
0: Acaba en Oques Grasses i comença un altre projecte?
1: No, acaba en Oques Grasses. Per què ho dius?
0: No, perquè a vegades els tancaments donen nous inicis.
1: No t'ho sé dir. No t'ho sé dir.
2: Va sopar filet?
1: Jo quin vaig...
2: No, tu no. Tu que vés de menjar filet del president.
1: No em consta.
2: No et consta. Et semblaria bé que sopés filet?
1: No, no, és que no em consta res de quan va acabar el concert d'Oques Grasses. No em consta.
0: I tu aquesta entrada la vas cedir a aquesta persona o li vas revendre?
1: No, la vaig cedir.
2: Si està forrat, què de vendre?
0: Ets un senyor, Clapés.
2: Ell segle, clar que sí.
3: Has fet una mica de Celestino, podríem dir, no?
1: No. He cedit només la plaça.
0: Però tu sí que saps quina persona és.
1: Sí, home, clar. Sí, sí, home, la vaig cedir. Jo li vaig cedir el lloc.
0: No va pensar... Aquesta persona la coneixes?
1: Clar, vaig pensar, home, aquest concert no te'l pots perdre, perquè és l'últim d'Oques Grasses.
2: Te l'has d'estima molt, aquesta persona.
1: Sí, me l'estimo molt.
0: Per tant, aquesta persona és de la casa.
2: Mira, de quina casa?
1: No, són les 4 i 1.
0: No, però ara no es pot ser així.
1: Em sap molt de greu, però fins aquí la informació. Hasta aquí.
0: Vaig a trucar a l'Arnau.
3: L'Arnau.
1: Si no, el Marc Villanueva farà aquí una notícia que...
2: L'Arnau ha arribat avui pentinat, guapo,
3: i molt content,
2: dutxat.
3: Molt content, eh?
1: Qui?
3: L'Arnau.
2: A mi m'ha abraçat...
3: Dient, he tingut un gran cap de setmana i dissabte...
1: Bueno, perquè van a veure l'Europa.
3: Bueno.
1: Van a veure el...
2: No
1: sé si va guanyar o va perdre l'Europa.
0: Va tocar gest.
3: Ell va guanyar divendres.
2: Qui va guanyar va ser l'Arnau Vila.
1: Sí. Bueno, escolteu, 4 i 2 minuts. Sabeu que us dic, no?
2: Demà estrena, eh?
1: Demà estrena, eh?
2: Quins nervis!
1: Que, per cert, l'Alba Segarra i tu, que sembla que no vagin vosaltres.
3: Ah, no, perdona, no.
1: Participeu al programa.
2: Estic compartint tot a Instagram.
1: Que penseu que a partir dels serveis mínims ja...
2: Jo... Pensa que jo demà he agafat un xòfer per vindre fins aquí.
3: Bueno, és que... Demà he
1: però
3: convocat...
1: Però no, millor que l'agafis dijous.
3: He convocat els meus col·legues per veure l'estrena. I ara m'he assabentat que és a les 10:30, vull dir, tardíssim.
1: És com el director de RAC1 que pretenia quedar per demà a sopar amb mi. Dic, home, demà, escolta, que tinc l'estrena.
3: Té molt poca vista.
2: Quantes hores treballa aquest director?
1: Sí, totes.
2: Totes, l'hem de parar.
3: M'ha dit que hi va venir, també. Jo li he dit, d'aquí 2 mesos...
1: És un addicte a la feina.
3: D'aquí 2 mesos estaràs fins als collons.
1: No, és un addicte a la
2: feina. Perquè ho has estrenat ara, com una samarreta nova.
0: Perquè és nou tot.
1: I té moltes idees, eh?
3: Sí,
1: moltes.
3: Vigila, eh?
1: Sí, sí, masses.
0: Vols dir que ens farà pencar més, encara?
1: Sí, aquest és el problema. Jo crec que potser...
0: Menys idees?
1: Potser estàvem bé com estàvem, eh?
2: Va, estàs content, Toni Clapés. paniclapés. No, però... El teu hobby és queixar-te.
1: No, no. Bueno,
2: t'hauries d'apuntar al pàdel.
1: No, el meu, no, pàdel no, odio el pàdel.
2: Perquè
0: ets no de tenis. Jo el que no entenc, per què no et van oferir a ti la direcció, de veritat?
1: Jo tampoc ho entenc.
0: De veritat?
1: Era la millor sortida.
3: És veritat.
0: No. Tu dient, crec no, que és perquè, el meu últim
1: no,
0: any.
1: No, perquè has de fer números, ser director d'una emissora és molt avorrit.
2: Bueno, amb algú de confiança.
1: Has d'anar a la 17, batallar amb els números.
3: El Cano no s'avorreix, eh? El Cano no s'avorreix, eh?
1: Perquè el Cano li va a la marxa.
3: Entre dinars...
1: Sí, sí, el Cano li agrada. A mi no. Has de socialitzar molt, eh?
3: Et dic
1: perquè
3: una cosa,
1: a banda de la gent de la ràdio, perdona, has de quedar amb el cap de premsa o amb el polític de torn,
3: sí,
1: que es queixa que ens tracteu molt malament, eh? Ens tracteu molt malament.
0: Amb aquesta veu, eh?
1: Clar, perquè tots són així. Ens tracteu molt malament. Sí. De què s'ha de tractar l'altre? Escolta, que el versió està enrajant del 3CAT, eh? Després l'altre. Escolta, que el meu partit està molt enfadat, eh? Perquè l'altre dia van criticar el Rufián. Després l'altre.
0: Què
1: han dit? Visca Espanya!
3: Però un dubte.
1: Saps? I aleshores dius, tot els, això t'ho estalvies.
3: Els caps de premsa tots són així?
1: Amb els que es queixen, sí. I hi ha molt cap de premsa sectari que certament...
0: I això s'ho menja el director?
1: Sí, home, clar, el truquen al director, li foten el cap com un timbal, jo això no ho aguantaria,
3: només
1: perquè
3: aniria
1: engegant tots, saps? I aleshores jo no puc ser el director. Sí. Jo us engegaria el cul. El cul d'oques grasses.
0: Però llavors això ho pots passar un cap de continguts? O...
1: No, això va al director. La prova és que cada cop... Sí. Tu no veus que cada cop que ve el Cano del mòbil li van caient missatges de queixa? Un rere l'altre?
3: Només espero que ens convidi aviat a dinar o algo.
1: Sí. Home,
2: ai, tant de bo.
0: Sí, una reunioneta amb ell per dinar.
1: Per què voleu saquejar-li la visa?
2: Sou
1: saquejadors.
0: Perquè tu ja has quedat amb ell.
1: Jo havia de quedar la setmana passada, no vaig poder. Aquesta avui tampoc em va bé.
0: Però en una sala de reunions o en un restaurant?
1: No, fent un pica-pica.
2: No l'evitis, eh?
3: Només... No sé si explicar una cosa.
1: El que... Va, que són les 4 i 5, és que és tardíssim, eh?
0: Guillem, vigila, eh?
1: Va, que tinc no, feina,
0: que ens hem de menjar els torrons aquí, RAC1, eh?
3: Podem explicar o no, això?
1: El què?
0: Però un moment, que decidim si...
1: Però a veure, és que són les 4 i 5.
3: Ara, un moment, Toni, un moment.
0: Quina pressa.
3: Ah, sí. Estem debatent, a veure.
0: Que diu el Guillem si podem explicar que vam demanar xuletón.
2: Ah, sí.
0: Es pot explicar.
3: Vam quedar per dinar amb certa persona, que hem estat nombrant, i el Balano va perdre l'oportunitat per demanar el xuletón més car.
1: Bueno, però això està bé.
2: I jo caragols.
3: Molt bé, molt bé.
1: Doncs està molt bé.
3: Això és una delícia. Menjat un xuletón tan car.
2: Un restaurant de
3: sou de merda, però ens ho cobrem.
1: El veu saquejar?
3: Sí.
1: No teniu vergonya. Au, les 4 i 6. Vinga, fins demà.
4: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor. RAC 1.
1: Hola, Rafinha, què tal?
5: Jo estaria molt content de poder alargar un poc més mi contracte i, bueno, ojalà terminar mi carrera aquí sin tener que ir a otro sitio.
4: Tots els protagonistes de l'actualitat són cada nit a RAC 1.
6: Anthony Gordon. Saps algunes paraules en català?
7: I know molt bé.
6: Molt bé, sí.
7: Com va?
6: Com va, home?
7: Bon dia. Bona nit. Visca el Barça.
6: Visca el Barça.
4: A 2:15, tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
6: Nicolás Laprovítola ha estat l'home d'aquesta Supercopa. Estaves molt motivat, no?, per jugar contra el Barça, també, en aquesta final.
8: Sí, se notó?
6: Un poco, sí.
4: A RAC1, tu ho diràs, la nit esportiva de Catalunya. RAC1, tots som un milió.
0: Doncs anem a analitzar com estan les coses amb l'Ivan Redondo, assessor i estratega polític, exdirector del gabinet de la presidència amb Pedro Sánchez entre el 2018 i 2021, i autor del llibre El Manual, del que en vàrem parlar aquí fa no massa setmanes, concretament el 16 de juny, i que s'ha convertit ja en best-seller. Per tant, saludem a aquesta hora a Ivan Redondo. Senyor Redondo, bona tarda.
9: Buenas tardes, Rachel León, buenas tardes.
0: Buenas tardes y felicidades por el éxito del libro.
9: No, muchas gracias. Yo creo que contribuyó muchísimo esa entrevista.
0: Bueno, no será tanto, no
9: estoy convencido. Estoy convencido. Porque no os puedo ver, ¿eh? No sé si estamos los mismos que la otra vez.
0: Pues sí, más o menos sí.
9: Más o menos.
0: Sí,
9: vale. A ver si puedo estar un día... y cuadra, ¿no? Poder estar con vosotros. Pues, pero yo creo que hablamos largo y tendido y fijaros, ya sí, no sean siete semanas para las generales, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Cómo ha cambiado? Bueno, no sé si ha cambiado todo más rápido de lo que usted preveía o tenía como un sexto sentido que le indicaba que iríamos a unas elecciones anticipadas.
9: No, a ver, no, yo creo que es verdad que son unas elecciones que no veo electoralismo por ningún lado, porque hay un porqué claro por el que se convoca, no tienes una mayoría y tienes que convocar, y en realidad al presidente Pedro Sánchez en las dos elecciones anteriores, una que me tocó en primera persona cuando convocó, pues también fue cuando se palman los presupuestos sociales en el 19, los tumba Esquerra y se convocan elecciones, un porqué claro. Y dos, cuando terminan las municipales, tiene una derrota importante y es el primer presidente de los siete que hemos tenido que convoca unas elecciones asumiendo un resultado propio. Siempre las ha convocado no por un motivo electoralista, y aquí queda bastante claro. Yo, en un titular sencillo, ¿qué ha pasado con Mari Carmen? Pero detrás de Mari Carmen son muchas. Bueno, que ha habido un fallo en el sistema. ¿Y de qué van estas elecciones? Todas las elecciones en España son un referéndum sobre España, y van a ir de salarios, de pensiones, van a ir, como no puedo de otra manera, de vivienda, de inmigración, de seguridad, pero irán de un modelo de país y de este fallo del sistema. En la entrevista que tuvimos, al hilo del manual, yo explicaba que para mí es un privilegio poder decirlo, que conozco el Estado, el sistema y el país, gracias a poder sido jefe de Moncloa y en unas circunstancias muy concretas y con la confianza que me dio el presidente. Bien, Estado, sistema y país. Yo os digo que es un fallo del sistema lo que hemos visto en materia de vivienda. Y la pregunta es, ¿quieres un Estado que protege o no? ¿Y a quién quieres enfrente? Esa va a ser para mí, lo digo con mucha humildad, la gran pregunta de las elecciones. A partir de ahí, hay dos ejes. Malestar y protección. Malestar ahí, evidentemente. Y evidentemente, por ejemplo, Vox, que el caso catalán hablaremos, se está vitaminando y capitaliza ese malestar. Pero la gran pregunta al final va a ser, ¿ese Estado que protege y a quién quieres que te produzca los próximos cuatro años? Al menos bajo mi punto de vista. Y aquí hay tres campañas también, que las dejo votando, que son muy claras. La primera es la remontada del PSOE, con ese Pedro Sánchez, que tiene que ser Pedro, y para eso tiene que a la gente darle el protagonismo que tiene como cabeza de cartel. Hay una segunda campaña que es la de la movilización de la izquierda, donde ha sido noticia Cataluña al respecto, ahora hablaremos de ello, y una tercera que es la de Vox, donde técnicamente pues trata de fabricar votantes autoritarios, y lo digo, se votará a quien se tenga que votar. Yo siempre soy una persona que respeto cualquier tipo de voto, son compatriotas votando, pero la campaña de Vox se nutre de este tipo de ditirambos de el voto por correo y este tipo de política que milita en el misterio. Aquí hay elecciones abiertas y son elecciones limpias, pero ese tipo de discursos, por ejemplo, el PP también los eleva a categoría de precampaña, pues alimentan a Vox. Y el PP se queda sin carril en este momento del partido, ¿vale? Faltan siete semanas, todo el mundo va a vivir un montón de momentos diferentes en la campaña. Os recuerdo que los debates, por supuesto que mueven votos, pero os diré algo que hoy lo voy a confesar, ¿vale? Para que todo el mundo lo tenga presente y los oyentes lo sepan. Y los que están en los partidos saben que es así. Tú puedes ganar un debate, pero que sepáis que los debates, al haber tantos golpes, ¿vale? Al haber tanta confrontación y también el partido, pero va a haber muchos momentos todos los partidos. Pero para mí solo hay tres campañas, ¿eh? El PP no ha entrado en campaña y está sin carril.
1: Usted ahora mismo, le pregunto por qué, es como un salmón, va contra corriente en el río. Usted dice que con el adelanto electoral, no sé si lo mantiene, al 29 de noviembre, el Partido Socialista Obrero Español será primera fuerza, que el PSOE y el PP ya casi empatan en intención de voto y que Vox será segunda fuerza. ¿Eso lo mantiene?
9: Vox segunda fuerza a nivel estatal en Cataluña ya lo es. En realidad habrá la lucha en Cataluña voy a cada punto, ¿vale?
1: Sí, sí.
9: La fuerza a nivel estatal, la 2 en el universo España, es el Partido Popular, pero en Cataluña no, que es muy novedoso. En Cataluña en este momento Vox está detrás del PSC en las fuerzas a nivel estatal. Es el tercero, si contamos todas, ¿vale? Porque es PSC, Esquerra, viene Vox, luego está el PP y luego Junts. Junts

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Les 11 i 36 minuts, després d'aquest Galatasaray 1 Barça 4, arriba la tertúlia del Tu diràs, en aquest dimarts de Champions.
2: Al mig del camp per Cubarsí. Cubarsí té el cercle central, Gerard Martín, compta la pressió de Ciment. Gerard Martín amb Cancelo. Cancelo a l'esquerra per Gordon. Gordon per dins amb Fermín i espai. Fermín, la passada de Fermín per la mínia mal. La mínia mal cau a terra. Al balcó la vita diu que no res. La recupera Olmo, la rematada de Cancelo. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, ara sí!
3: La centrada d'Olmo oberta, el refús en tres tocs a la defensa, la toca Rodri amb el cap, se la queda Gordon, que la dona enrere per la mínia mal, la centrada de la mínia mal, per Fermín, gol!
4: Gol!
3: Gol! Assistència del dimonieta de Rocafonda, és espaterrant, és estratosfèrica, és descomunal.
2: Un tercer aniria molt bé, eh? A veure Olmo, Olmo a la zona 3 quarts amb Rodri. Rodri trepitja la pilota, combina amb Pedri, aixeca el cap al metrònom canari, la demana a la frontal de l'àrea a la mínima, la rebota entre l'àrea a la mínima, la bicicleta a la mínima, se la posa a la dreta. Ui, ha volut canviar de ritme, la dona enrere per Gordo, la rematada de Gordo, gol!
4: Gol!
3: Antonio, ara sí Antonio, aleluia Antonio, ja era hora, ja era hora, ja era hora Antonio, gol del Barça, gol de Gordon, la mínia.
2: A veure, la mínia mal, té camp per fer l'un contra un amb el seu rival, aixeca el cap, a veure què fa la mínia mal, la posa per Gabriel Jesús, se li escapa el control, l'aprofita de Yemi, gol!
4: Gol!
1: Caram Karim i caram Barça. És una meravella veure el Barça aquesta temporada. I ja en són 10. 10 partits oficials, 8 de Lliga, 2 de Champions, en què l'equip atropella i goleja els rivals amb una facilitat i amb un futbol espectacular que espanta, que fa por. 10 partits, 43 gols a favor. Una mitjana de 4,3 gols per partit està fent el Barça. Així és molt difícil perdre. Si marques 4 gols, el rival n'ha de fer 4 o 5 per restar-te punts o per guanyar-te. És una burrada. Es miri com es miri el que està fent el Barça d'Àfrica en aquest inici de temporada. Avui ha fet un partidàs el Barça, també a la primera part, quan ha tingut l'ensurt pel gol del Galatasaray en una contra mal defensada, i després també l'ensurt amb aquell segon gol que ha estat ben anul·lat pel VAR posteriorment. Però jo estic convençut que amb el 2-0 en contra, si hagués posat el marcador, el Barça hauria remuntat igualment el partit. El descans al marcador era injust, l'1-1, però a l'inici de la segona part ho ha solucionat amb uns minuts espaterrants en què el Barça ha anul·lat el conjunt turc de totes totes i ha sentenciat el partit amb dos gols rapidíssims en els primers minuts de la represa. Gran exhibició del Barça, i ara a pensar ja en Betis, PSG i Real Madrid. La primera setmana gran del Barça aquesta temporada. Primer contra el Betis, que és un equip que està empatat a la segona posició a la Lliga, i a la Cartuja, un estadi sempre complicat on el Madrid ja ha perdut aquesta temporada. I després, la setmana més important de moment d'aquest inici de temporada, amb la visita al camp del PSG dimarts vinent, d'aquí a 7 dies, i després el clàssic contra el Real Madrid. Jo tinc moltíssimes ganes de veure aquesta versió del Barça de Flick, aquesta versió d'aquest moment del Barça de Flick contra el PSG i contra el Madrid. A veure si és capaç el Barça de Flick de fer una exhibició futbolística com hem vist en aquests últims 10 partits oficials. I després de l'exhibició de Lamine Yamal, que avui l'hem votat el millor del partit, i això que no ha fet cap gol, és el millor, és el més diferencial, és el que fa guanyar el Barça i no fa falta que faci gols. Doncs després de veure aquesta exhibició de Lamine Yamal avui a Istanbul, crec que la gent del Galatasaray s'hauria de plantejar canviar-li el nom a l'estadi i dir-li a partir d'ara Lamine Samiyen. Sí, hi ha aplaudiments a l'estudi, Molló. T'ha agradat o no, Joan Lluís? Us ha agradat o no?
5: S'han sentit els aplaudiments.
1: Xavi Puig, Xavi Puig, sí.
6: No,
1: l'estadi es diu Lamine Samiyen i llavors aquí hem jugat amb Lamine Samiyen.
5: Ah, val.
1: Però bé, era tremendo, no? Jo li he promès al Pou, dic, escolta, m'arrencarem amb un semàntic tremendo.
4: No sé en quin sentit, però sí.
1: Jo, demà això hauria de ser portada a tots els diaris.
5: Sí, sí, sí.
1: Lamine Samillén. No us agrada?
5: Sí, sí.
4: Està bé, està bé.
5: Jo l'Istanbul Report ja triga. Va, no obrir així demà.
1: Ja tenim per aquí el Bojan Krkić. Hola, Bojan.
6: Bona nit.
1: Què tal? Ben trobat, no?
6: Ben trobat.
1: Lamine Samillén.
6: Sí, sí, sí, sí, no, no. Estic d'acord. El que passa, jo espero i desitjo que a la llarga es digui Spotify Lamine.
1: Ah,
6: és a dir, no cedim tan fàcil el nom de la ment per aquí.
1: Val, fora de casa no, només a casa nostra, molt bé. T'ha agradat el partit?
6: M'ha agradat molt. Sí. És que Barça no le pots marcar gol, les emprenyes, si no te s'emprenyen i te marquen 4-5 al final. Has d'intentar de parar i intentar marcar gols cap al final, perquè si no te ve un sac de gols.
1: Estàs d'acord o no que encara que hagués posat 2-0 el Galatasaray, no ho sabrem mai, però la sensació és que el Barça hagués seguit generant i que podria haver remuntat el 2-0. Al final no ha pujat el marcador, però...
6: Lo bo és quan veus equip, quan juga, tant després de 1-0 com altres partits també, segueixen tranquil·litat, no hi ha nervis, corre pilota, s'està amb un equip amb tranquil·litat, però el joc cada vegada és més directe, joc cada vegada és més segur, joc cada vegada més amb confiança, mobilitat, bon rotllo entre jugadors. Només cal veure quan se marca gols entre ells, com s'agafen, quan no se marca gols, com se demanen perdó, quan algú no m'ho fa passe, pinta molt bé.
1: Algun jugador que t'hagi agradat especialment o torna a passar el mateix que aquesta temporada en tots els partits, que costa destacar-ne un, no? Perquè n'hi ha molts que estan bé.
6: Jo m'agrada molt que ningú no juga menys de 7, és a dir, la puntuació 7, i tots varien 7, 8, 7, 8, sempre hi ha algú que se destaca, però la molt bona notícia és tots els jugadors que entren de la banqueta juguen bé. A mi me n'alegro molt veient a Dayemi que entra i va a tope, veient Gabriel Jesús entra i va a tope. Cancelo és titular, juga molt bé, aporta dalt, aporta... Avui ha estat molt bé defensivament. Ja sabem que Cancelo, el seu fort és com un extrem, és a dir, a dalt, associant-se a arribar a gols, a assistir, i darrere sempre li falta alguna cosa. I avui ha fet un partit espectacular.
1: Jo li recordo un contra un del seu atacant, que ara ja em disculpareu, però Ballera, Joan Lluís, no sé qui el recorda.
2: Quins atacants?
1: El de la segona part, hi ha un 1-1 a la banda de Cancelo, a la dreta, l'atacant dret del... crec que era Sané.
2: Era Sané, no?
1: Crec que ja Sané. Que li fa un contra un a Cancelo i Cancelo posa perfecte el peu per tallar la pilota.
6: Sí.
1: I he pensat, ostres, que concentrat està avui Cancelo, eh?
6: Sí. I després, Aleix, el Osimhen és molt difícil marcar. És un jugador que se mou molt, és agressiu, entra, te posa colze, el jogaeri. Oye, ole al Cubarsí i Gerard Martí en aquest marcatge. Ole.
1: Bueno, és que no els hem anomenat, no?, en tot el partit. Sí, vull dir que la parella Santos del Barça com si no hagués jugat avui.
6: Ha fet perfecte.
1: Sí, increïble.
2: Sí. Mira, això que deia de... Vull anar ara del tema que si al Barça li fan un gol a Spigar, estava mirant tres remuntades en les tres vegades que s'ha posat per davant el rival en aquest inici de temporada. Contra el Rayo, 31 d'agost, 0-1, 5-2. I el 19 de setembre, el Sánchez-Pizjuán contra el Sevilla, 1-0, 1-3. I avui, 1-0, 1-4.
1: Hola, Edu Polo.
7: Bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
7: Molt bé.
1: Content. Fa bona pinta, la temporada.
7: Home, sí. Home, fa bona pinta. Ara et sentia 10 partits, 43 gols.
1: Ahir la del Molló, he flipat.
7: És un espectacle. I més enllà dels números, veus cada partit i seus allà a veure un espectacle. I avui tens 5 minuts tontos al final de la primera part i no pateixes. En altres èpoques, amb uns minuts així, quan marca el 2-0 abans de que l'anulin, ja estàs pensant que això és irremuntable. I avui jo crec que ni un culer en aquell moment... Ni pensant que el 2-0 podia pujar, ha tingut un moment de decepció. Dius, bueno, ja remuntaran, ja marcaran, això ho capgiren, ens estem acostumant a les remuntades, que també és mala senyal si has de remuntar molt, aquest any no, l'any passat sí, però vius molt tranquil amb aquest Barça i t'ho passes molt bé.
1: Sí, Lamine Yamal exhibint-se, però després Gordon, tot i que la primera part ha fallat, funciona, Dayemi funciona,
7: tots.
1: Fermín Olmo...
7: Ubarcí, Gerard Martín, si no els anomenes... Bona senyal, vol dir que l'equip i ells dos estan fent bona feina. Llavors, tot funciona bé.
1: Rodri, Pedri, Fermín... Us ha agradat Fermín Olmo o no? T'ha agradat?
7: Sí.
1: Que tinc ben
7: Olmo ha patit més, però bueno, ha fet la feina bruta, i Fermín molt, molt bé. Més enllà de l'arribada del gol, com es movia, com ha jugat, com connectava amb els companys, perquè apareixia de fals nou i de cop i volta apareixia darrere Rodri, no? Ha fet molts quilòmetres, i Olmo, doncs, li ha costat més adaptar-se a aquesta posició, però ha tingut segurament la tasca més difícil de tots.
1: T'has entès que provés Fermín Olmo, Bojan, d'entrada?
6: Bueno, el Flick cada vegada busca més joc d'arribar a la porteria amb joc associatiu, i llavors, si tu te fixes, l'Olmo te posa mobilitat, però l'Olmo baixa, rebre pilota, però Lamine, que té aquesta mobilitat, aquesta intensitat, la mobilitat, Cancelo, que entra també per dins, com l'Olmo deixa espai, Gordon entra també per dins. L'únic que és una mica fixe en seva posició i que no se mou tant és Lamine. És a dir, per la banda dreta, tota aquella zona, tot el resto se mouen. Hi ha molt bona coordinació. I referent a l'Olmo, jo diria que a l'Olmo, que has dit que ha fet feina bruta, en moments molt difícils, en moments complicats, perquè els jugadors de Galatasaray és un club de retiro de grans estrelles. És a dir, venen allà, cobren molt bé, però... i no t'aguanta tot el partit. Si Olmo s'ha quedat a jugar tot el partit, jo estic segur que marcaria algun gol cap a final, perquè havia molts espais. I Olmo, l'únic que necessita és això. L'aniria molt bé algun gol. Sí,
8: però continua agafat, eh? Sí, sí, 35 partits sense marcar, recordo, eh?
1: 35, eh?
8: 35 amb el d'avui, des del 15 de març, que no marca a Dani Olmo amb el Barça.
9: Sobretot, jo crec que se li ha de demanar al minut 3 o al minut 4, jo crec que aquella se li ha de demanar que afini una mica més la punteria, perquè jo entenc que és un futbolista que té d'altres habilitats, que potser no veu tanta porteria com Fermín o com d'altres jugadors que hi ha a la plantilla, però aquell 1 contra 1 podia haver marcat el partit, en el sentit de que potser ja ni haguessin existit els 10 minuts del Galatasaray, d'efervescència i del públic, no? Perquè jo crec que haguessis baixat una mica el suflé d'entrada, no? Amb el 0-1, una jugada que havien habilitat per fora de joc, però que tirant la línia, jo crec que estava, sí, sí, estava habilitat. Però vaja, més enllà d'això, és un futbolista que crec que també juga de fals nou o la posició de davanter centre, però no, diguéssim que la seva funció no és marcar gols quan juga allà, no? Com deia el Bojan, sinó que també crec que fa participar d'altres jugadors de l'equip de la pròpia jugada.
10: És que fa molta feina bruta, eh? Jugant perquè juga molt d'esquena, juga molt a deixar-la de cara per Fermín, per altres jugadors que et venen, que tenen la porteria de cara, que no és tan... És un fals nou, perquè el fals nou que tenim nosaltres al cap és Messi. I no és Messi. Evidentment que no és Messi, perquè ningú és Messi, no? Però vull dir que... em diu que sí, el CP. Però...
1: A les aperes, eh? Espera't, ara sí.
10: Ara sí.
9: Bona nit.
10: És un joc que et crea molts espais, que aguanta bé la pilota, que et permet tenir una superioritat amb la possessió que no et donen altres nous, com potser Gabriel Jesús, i que fa una feina molt bruta, que no és tant la sumava estadísticament molts gols, però sí que generar-la molt pels altres.
7: I que, perdona, que en aquells 10 minuts, 5-10 minuts tontos que ha tingut el Barça, qui ha agafat la pilota quan l'ha recuperat el Barça ha sigut Olmo, i després és el que té l'habilitat d'una pilota que donaven per perduda convertir-la amb assistència per Cancelo i marcar el
1: és l'últim que la toca? Sí,
7: sí, és passar d'ahir cap a Cancelo. Per tant, en el moment més gris, qui ha aparegut és Olmo per desencallar també el partit del moment.
8: Sí, en aquest sentit, ara que ha parlat...
1: Perdona, t'ha agradat la pinça Millen o no?
8: Sí, no m'ha agradat.
1: Una que faig bona...
8: Digues la veritat, ha sortit i va dir l'Aleix, diu, i tinc un titular i ja havíem penjat el de...
1: Li he dit, Sape, suposo que has titulat la pinça Millen, i em diu, ostres, no...
8: I quina ràbia, perquè és infinitament millor que el que...
9: Has canviat, no?
8: No.
1: Posa-la.
8: No, perquè m'ha semblat injust, havia apropiar-me el de l'Aleix. Dic, digue'l tu a l'inici, llueix-lo, que te'l mereixes, que és molt bo.
1: Posa'l tu, quan me'n vaig xivar molts. Ara ja per escrit ja es pot dir. Me'n vaig xivar molts a l'època que espero que el Pou no ho estigui sentint i el Llimós tampoc, però és veritat que el Sape a vegades m'ajudava.
8: Però aquest és tot teu i, per tant, medalleta per tu, que és boníssim. Boníssim.
1: Què anaves a dir per el partit?
8: No, que sobre l'encert, i ara parlàvem també de les oportunitats que no es poden perdonar segurament en una competició com la Champions, que la virtut que té el Barça és que és capaç de generar tant que fins i tot un jugador, que amb Gordon tens la sensació que la primera part no ha aprofitat alguna d'aquestes oportunitats, oportunitats tan clares que ha tingut i que haurien ajudat molt al Barça, i va tant al Barça i arriba tantes vegades que Gordon acaba marcant gairebé per repetició, per insistència, perquè arriba al Barça, és que si comptes les arribades que ha tingut, fins i tot un jugador que no està encertat té tantes oportunitats que acaba marcant, i em sembla també una virtut d'aquest Barça, sent un partit de Champions i sent fora de casa i havent començat perdent com li ha passat en el partit d'avui.
1: És que em podria haver fotut 7 o 8 al Barça, estic veient les estadístiques de la UEFA.
8: És que ara, mira, i se'n va segurament amb una bona sensació Gordon, després d'una primera part on ha tingut ocasions molt bones.
1: 58 atacs, diu la UEFA. 58 atacs.
8: Encara la gent... Per repetició, i abús.
11: La gent dubtes van revisant el partit i van actualitzant. Encara ha sortit una altra ocasió clara de gol. 9 ocasions clares de gol ha creat avui el Barça al camp del Galatasaray. I tot això, recordo, sense Rafinha, que al cap i a la fi no oblidem que Rafinha estava sent el jugador més en forma del món, ara mateix, que portava 14 gols en els primers 8 partits de temporada, i el Barça, doncs, sense Rafinha, està capaç de marcar 7 gols en els últims 2 partits, de continuar guanyant i de continuar, doncs, generant aquesta sensació de piconadora, no?
10: És que els 10 primers partits, no, deies, Jaume, 43 gols marcats, no? 4,3 per partit. Mm. I encara també amb la sensació que és que n'haguessis pogut fotre més d'un... No només avui, sí, sinó més dies de 7, 8...
11: Ara miraré, però...
10: Marca 7, sí. El dia Racing.
11: 8 o 9 pals.
10: Però exacte, també els pals.
1: Sí.
6: Mira, jo he treballat molts anys com a ojeador i per aquest defecte, quan miro el partit, no és que no miro només on va la pilota, on va...
1: El jugador.
6: I el jugador que ha fet assistència. Si us fixeu, cap a final de partit, clarament dominador, Barça, guanya gols, assistències, pilota va fora, inclús de Galatasaray, que ha de treure saque de banda, i Eric va a agafar la pilota perquè les doni que treuen saque. I a la Min està discutint amb el quart àrbit i amb àrbit, oye, aquella jugada... És a dir, hi ha tanta ambició, hi ha tantes ganes de fer més d'aquest equip, no té límit. Els jugadors estan supermotivats. I referent a l'Olmo, és un jugador que aporta molt equilibri en equip. És a dir, Olmo és molt generós, és molt solidari. Le canvies, no fa mala cara, entres a la banqueta, va a tope. Aquesta és la gràcia d'aquest equip, a part de futbolísticament.
1: Però, a banda del que deia, o sigui, per mi la millor notícia, segurament, és que jo no he trobat a faltar Rafinha ni contra el Getafe ni avui. I semblava impossible, això.
8: Jo la primera part he pensat en ell.
7: Jo la primera part he pensat en Rafinha ni diem 0-2. Ho he pensat.
8: Sí, jo també.
11: No, avui algun més t'haguessis fet, sí.
1: Però, en general, la gràcia d'aquest Barça és que no hi és un, entra un altre i funciona, no? I, clar, això és molt difícil. No,
8: com està l'equip i com està la plantilla, que amb els canvis que fas aconsegueixes que tots entrin endollats i aportin i sumin. És a dir, surt Adeyemi i al cap de 5 minuts ja t'ha marcat un gol i continua complicant les coses a Flick.
1: Hem de fer una petita pausa i ara recuperem el tram que ens quedava de la roda de premsa de Hansi Flick. A veure què més ha dit el tècnic del Barça després d'aquesta victòria per 1-4.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos minuts i la mitjanit, aquí seguim després d'aquesta gran victòria del Barça a la Champions, que el situa líder de moment per diferència de gols, amb 6 punts de 6 possibles, amb el Bojan Kirkić, amb l'Edu Polo, amb el Roger Saperes i també amb la colla que arrosseguem de la transmissió. Avui som una xantada aquí a l'estudi.
9: Colla, si n'hem dit.
1: Ballera, Puig, Molló, Joan Lluís García, però el cap d'esports demà al matí té compromisos, no com els altres, per tant, vols afegir alguna cosa més abans d'acomiadar-te?
10: No, que no s'apari, que no s'aturi la festa i que vull saber què ha fet Flick a la mitja part, què els he dit al vestidor. Perquè és veritat que futbolísticament no és que jo en principi hagi vist un retoc molt important a l'equip, però sí que el canvi de, no sé, és d'actitud o de mentalitat a la segona part és espectacular respecte a la primera, no? Perquè la primera ha estat una molt mala part, tenint en compte que està jugant a Europa, un camp com el Galatasaray, que et collen, que t'apreten, però és que els 5-10 primers minuts de la segona part són d'equip que et passa per sobre, i ha passat per sobre la Galatasaray, però hauria pogut passar per sobre qualsevol altra.
8: I no oblidem Mario Lemina, aquest futbolista que fa unes declaracions i diu, la vinc, who? A la primera que ha tingut, que s'han trobat, tots hem tingut la sensació que tenia la matrícula apuntada i de dir...
9: No té gaire segurs.
8: Avui sabràs...
10: És que hi ha jugadors que saps que no...
8: Avui sabràs...
1: Vols sentir-lo o no?
7: Com aquella de Rabiot.
1: Mira, Mario Lemina, va dir això, Mario Lemina.
12: Sané o Yamal. Sané o Yamal. Us Yamal.
1: Què et quedes, amb Sané o amb Yamal? I el fa una, intenta fer una broma, jo crec, no? Us Yamal.
7: És una broma que saps que tens totes les de perdre.
1: Totes les de
7: perdre.
8: T'estriparan. Ho recordava també l'Edu, cada un que ha intentat llançar-li algun repte a la mina ha acabat mal parat, perquè recordo, com deia l'Edu ara, a Rabiot, sí, que diu, a veure si és tan bo i suporta la pressió en un partit contra França, pam, xitxarro, i actuació estel·lar a
9: i l'altre ho sap, perquè no sé si va ser un pues documental o algun lloc així, sap que ho va dir.
8: Sí, sí, si teníem dubtes de si això és benzina per ell, queda claríssim que...
1: Amb Messi passava, també.
8: Sí, entre ell i Cristiano...
10: No, m'agrada perquè té el cap fred, perquè l'ha anat a buscar a mig partit, l'ha anat a empènyer, l'ha anat a provocar, i ell s'ha quedat tranquil, he fet la cara de tranquil, que ja te la tornaré, on te l'he de tornar... I així
8: potser
10: està.
8: Potser la mitja part algú ha posat, ja ho ha connectat amb Bluetooth, algun vídeo amb un altaveu, ho han posat.
1: La mínim, do you remember, eh?
8: Ja ha sortit a la segona i s'ha acabat.
1: Joan Lluís, gràcies.
10: Gràcies a vosaltres.
1: Ell és l'únic a la matinada, la resta podeu dormir, o sigui que...
8: Ah, sí?
1: Sí.
8: Gràcies per avisar, no?
9: Ja ho avisaré a casa.
8: Que vindrà Pariser,
1: eh? Volies dir alguna cosa, no?
7: Com ho dic, Pariser.
8: Sí, sí.
1: Què volies dir? Sí, volies alguna cosa o no?
9: No, no, no, endavant, endavant.
1: Va, va, no, és que anava a dir que el dubte del Joan Lluís de què ha passat al descans, doncs ara recuperarem la roda de premsa de Hansi Flick, però permeteu-me parlar-vos d'un aniversari molt especial, el Dobremat, que celebra 20 anys acompanyant els professionals, 20 anys oferint allò que més necessites en el teu dia a dia, eh? Rapidesa, assessorament, bon preu i un estoc sempre disponible. Des d'aquí, doncs, volem felicitar tot l'equip Dobremat i celebrar amb ells aquests 20 anys construint al costat dels professionals. Felicitats, Obramat. Mira, anem a recuperar, en el moment en què hem perdut una mica el senyal i el so correctament de la roda de premsa de Hansi Flick, a veure què més ha dit el tècnic alemany del Barça. A veure, a veure si podem recuperar Hansi Flick.
13: Aquí.
1: Okay.
13: I aquest, i el que es diu al vestidor que del vestidor.
14: Xavius Baquer, para el larguero de la Cana Sèrie, el que t'hi jugues de ser Catalunya, el que t'hi jugues Barça. ¿Qué te hace sentir más orgulloso del partido y la salida del equipo en el primer tiempo, la reacción al gol encajado, la exhibición del segundo tiempo? ¿Qué es lo que te hace sentir especialmente satisfecho y que te hace ser muy optimista de cara a lo que tenga que venir? Gracias.
13: I think
15: crec que la primera meitat
13: behind, so
15: un gol enrere, és a dir, perdíem d'un gol i sabíem que doncs, empatant la cosa canviaria i la segona meitat doncs, hem jugat molt millor i li he dit a l'equip que tots i que aprecia moltíssim el que havia vist la primera meitat, tenim que continuar i jugar així, tenim que controlar el partit, moure la pilota amunt i avall i els oponents també, i aquesta segona meitat les coses han anat molt millor i aquesta és la nostra qualitat i la nostra força. I per tant doncs, hem de demostrar-ho a cada partit. Aquest és el nostre nivell de joc. És molt important doncs, fer que els jugadors i equip jugui a aquest nivell amb confiança, amb aquesta filosofia que volem tenir i que tenim jugant.
16: Hola, buenas noches, señor Flick. Víctor Lozano en directo para el Radio Estadio. Noche de Onda Cero. Da la sensación de que este equipo a este nivel es imparable. La temporada es muy larga, puede pasar muchas cosas, ya lo sé, pero ¿usted cree que se le puede parar tal como está el equipo ahora mismo?
1: És el senyal de TV3 en directe, la traducció de Televisió de Catalunya també, a veure què diu més Hansi Flick, alguna resposta més.
15: Pot canviar amb molta rapidesa. Estem molt orgullosos de la situació que hem generat, estem contents, tenim la confiança necessària i la convicció de com es vol jugar i de com volem jugar. Però també és cert que les nostres ambicions van més enllà que tot això, són molt grans. I, per tant, doncs, si no podrem jugar i no podrem guanyar com nosaltres volem. I tan sols jugant així amb aquesta ambició es guanyen els grans títols i estem preparats per fer-ho.
17: Hansi, ¿qué tal? Raúl Fuentes en directo para Radio Marca. Felicidades por la victoria. Dijiste en pretemporada o al inicio de la temporada que el nivel del Barça, el buen nivel del Barça se iba a ver después del parón de selecciones. Pero no sé si a ti mismo te sorprendes de ver este nivel de juego, de los entrenamientos que dices siempre, de los partidos. A veces te sorprendes a ti mismo por lo que es.
18: is always
19: quan veiem la qualitat als entrenaments que nosaltres tenim, ens adones que això és el que compta. I aquesta és una senyal de quin nivell es troba l'equip. Per tant, doncs no, no em sorprèn. Sé que l'equip està convençut, jo estic convençut al 100% del meu equip de com poden jugar. És increïble de veure com controlem el joc. Tothom inclou tothom vol la pilota, tothom es juga, s'involucra. Veiem la qualitat dels jugadors en aquest partit. És la Lliga de Campions, la Champions League, i és un rendiment altíssim el que tenim per part nostra.
20: Aquí Pablo Discordia Atlètica, I wanted to ask you again.
19: Voldria demanar-li una vegada més sobre Lamine Yamal. Bàsicament, què l'ha sorprès més sobre Lamine Yamal? Vostè ha esmentat moltíssim, no? De com treballa en la pilota, de com es mou, de com ha passat la pilota pels tres gols de la segona meitat. I per la gent, de vegades, de fora del camp, és difícil veure aquestes passades. Però vostè, com a entrenador, què li sorprèn més en quant a aquest jugador?
18: Don't see it...
19: De vegades ni es veu el partit, això, eh?
18: No, but when you see Lamine,
19: però quan ho veus, quan veus en Yamin en tots els entrenaments, quan veus com reacciona en algunes de les situacions que es crea durant l'entrenament, aquí passa el mateix. És una cosa sorprenent, increïble. Estic encantat de tenir un jugador com ell al meu equip.
18: But at the end it's like...
19: Però també he de dir que tinc molts jugadors a l'equip d'un altíssim nivell, d'un nivellàs. I pel moment estem fent un programament molt bé. I per mi ara diria que sí, aviam, sé que tothom mira en la mina, és normal, perquè és un fora de sèrie.
18: Però,
19: com deia, per mi és més important que tinguem èxit com a equip amb ell. Òbviament, en particular, doncs, quan vist la segona meitat, com ell ha dominat el joc, com ha fet aquesta darrera passada, increïble el que fa, sí.
21: Carlos Monfort, Diario Sport. First of all, congratulations on the win.
19: Primerament, moltes felicitats per la victòria. Sé que és molt important per a vostè tenir jugadors com els que té i que creen aquestes grans diferències.
18: I said to the beginning of the season.
19: Sí, al principi de la temporada ja ho hem vist, ja ho vaig dir. Estan fent una feina fantàstica, és increïble, doncs, tenir aquestes opcions de jugadors per l'equip.
18: Yeah, Karim.
19: I per tothom.
18: He's very fast.
19: Karim, doncs, és molt ràpid. Ell pot marcar gols. Encantat de tenir-lo i de veure que avui hagi marcat un gol. I en Gabriel, doncs, també és un altre fora de sèrie, tantíssim nivell. Crec que ell anirà millorant molt millor que no pas ara. Que ja està bé. Estic molt content i aprecio molt el seu nivell, però crec que encara té més potencial, molt més potencial, i això ho mostrarà els propers
1: bé, doncs elogis també per Adeyemi i Gabriel Jesús, que avui han estat suplents, evidentment aquí Flica els elogia i s'ha desfet en elogis cap a Lamine Yamal. Ara parlarem de Lamine Yamal, però deixeu-me tancar amb la Marta Ramon, que ens havíem quedat a mitges amb aquesta roda de premsa, ja l'hem pogut sentir pràcticament íntegrament. Marta, sortint ja de l'estadi, alguna cosa més de Flica que t'hagi cridat l'atenció? Ara el sentíem.
22: Dues coses, al final no, com que teníem algun problema tècnic, no sé què hem explicat i què no, però l'anècdota de la nit ha estat quan s'obria la porta de la sala de premsa.
1: No la sabem, aquesta.
22: No la sabeu, aquesta. No s'obria la porta de la sala de premsa per la qual havia d'entrar Hansi Flick i el company de comunicació que sempre l'acompanya a les rodes de premsa. Estava tancada amb clau. Han començat a picar la porta, l'he intentat obrir, sentia la veu de Hansi Flick a l'altra banda de la porta, però estava tancada. Després han vingut companys periodistes turcs, han intentat avisar personal del Galatasaray i no hi havia manera, i al final Hansi Flick no ha aparegut per aquella porta, ha hagut de fer una volta per un altre camí i ha aparegut per una altra banda, però ha estat una mica còmica la situació. Aquesta ha estat l'anècdota. I després la informació de servei que us podem afegir és que recordeu que el Barça fa nit aquí a Istanbul, que demà torna al migdia a la una cap a Barcelona, i que estava previst que s'entrenessin a la ciutat esportiva del Galatasaray, però finalment no hi haurà entrenament a les instal·lacions del Galatasaray, sinó que es quedaran fent sessió de recuperació al gimnàs de l'hotel.
1: Val, perfecte. Doncs mira, els hi dona una mica de treva...
22: Sí, una anècdota pintoresca i una mica d'informació de servei de l'equip.
1: Allà a Turquia ja en tenien prou
22: del... Molt content, per cert,
1: Ja en tenien prou del Barça i han dit, ja ni que parli, que vinga, tanqueu-li les portes i que marxin aquesta colla, que ja ens han fotut prou avui.
22: Jo per un moment dic, a veure si ara provocarem que faci un Mourinho involuntari, saps? Perquè dic com no trobin la manera d'entrar aquí dintre, perquè és que ha estat còmic i ha estat una bona estona que no sabíem per on apareixeria Flick, eh? Ha estat curiosa la situació i l'escena.
1: Molt bé. Doncs res, Marta, bon viatge de tornada per tu i per la Clara, pel Pou, pel Cup i per tota la colla.
22: Moltes gràcies a tots, bona
1: vagi
22: nit.
1: Bé. Adéu, vagi bé. És habitual, no? Tu que has estat en un cos tècnic del Barça, Edu, que de tant en tant diguis, mira, ja suspenem l'entrenament, tu, que avui hi ha hagut molta tralla, vull dir que...
7: Sí, això també.
1: Està bé, això també.
7: Aquí, primer, una part de... A vegades ja són premis ja pactats prèviament, o bé proposats pel cos tècnic, o bé, a vegades acabes un partit, depèn, i apareixen els capitans. Mister, una cosa... Així ens dones festa, això a vegades va així, eh? I a vegades també és el preparador físic, que en funció de la càrrega, etc.
1: Ui, espera, Lamine Yamal, amb Movistar, perdona. Anem a veure si podem recuperar les paraules del Lamine Yamal. A veure...
3: Llavors, ja passem el hi-hi-ha-ha del tema de...
1: No, a la televisió, a veure si tenim a la televisió Lamine Yamal i podem recuperar el gran protagonista del partit d'avui. L'hem votat com el millor del partit i està tenint els companys de Movistar... En el número 6, informació interna, sí, en el número 6 de la nostra televisió interna aquí als estudis de RAC1, a veure si entre tots podem aconseguir sentir alguna resposta a la Lamine Yamal. De fet, només n'ha fet una, li han fet una pregunta, i a veure si podem aconseguir també sentir el jugador del Barça. Som-hi, a veure què diu.
4: Siempre. Bueno, no has hecho el gol, no sé si habrás visto la jugada que has hecho en el gol de Gordon. Seguro algún clip de TikTok te ha salido ya. ¿La has visto o no? ¿La has podido ver o no?
5: No, porque estaba en la ducha y con mi familia. Aún no lo he visto.
4: Vale. No, pues yo te la voy a enseñar. Te voy a enseñar el regate, para que lo veas. O sea, porque quiero que le pongas nombre a esto, a ver si...
1: És el que fa la Rabona, ¿no? I li dona llavors assistència a Gordon.
4: A ver, quiero que le pongas nombre a esto. Es una especie de Rabona con amague, la tienes la jugada en la cabeza. Pocas veces ha visto esta jugada. No sé si alguna vez ha visto, tienes la
1: oportunidad... Interessant, a veure què diu, ¿no? Si ho ha fet expressament, si no...
5: No lo sé, tío. Casi Rabona le llamaría yo, pero no sé. En el momento me ha salido así y pues ha salido bien para asistencia a Gordon.
4: Mira, aquí lo tienes. ¿Qué te parece?
5: Bueno, ha sido efectivo al final.
4: Bueno, gracias, Lamine. Gracias, un placer. Hasta luego. Muchas gracias.
1: Poques paraules de... Poques paraules de Lamine Yamal.
3: La quasi Rabona.
1: Quasi Rabona.
3: L'ha batejat ell?
1: Sí.
3: Li diria la quasi Rabona.
1: És un nom amb poc glamour.
3: Sí. Si l'ha enganxat en fred.
1: No, la pregunta...
23: Perquè si agafes les inicials CR, tampoc serien les més adequades.
3: M'ha faltat que li demanés allò, si l'ha fet voluntàriament.
1: Això?
3: No?
1: La volia fer o no?
3: I què volia fer? I a mi m'ha fet la sensació que ella ha volgut amagar, i et pensaràs que centraré, que faré la centrada Rabona, i no l'acabo fent. I ha acabat sent un recurs, com que era una finta per amagar.
1: Però és molt difícil controlar la pilota amb la cama per darrere de l'altra cama de suport, no? Vull dir que és un recurs estrany.
3: Per això m'ha semblat que era una jugada de fantasia.
24: Aquesta finta, no? I després fa com una mena de croqueta, però hi ha un rebot pel mig que ell és intuïtiu, no? I aconsegueix.
1: Però abans del rebot, o sigui, vol fer això?
24: Vol fintar la Rabona, segur.
6: Aquests grans talents saben com comencen jugada, però després... les surt imprevisible. Tu quan parles amb aquests jugadors, jo tinc un sort de parlar, sempre te diuen, és que no sé ni com he fet. I això és talent, clar, això és talent. Això és que tu t'inventes, com tu quan portes programa i te surten paraules que dius...
1: Jo tinc tot escrit, Bojan, jo tinc tot escrit.
6: Te surten paraules màgiques i...
7: Li escriu els aperes.
1: Ha quedat clar, no?
6: És que
1: aquí... En el fons era el director, en el fons, els aperes.
7: Ara està veient la repetició.
1: Tu creus que vol fer-ho?
7: Sí, home, que vol fer la Rabona, segurament en el seu cap no sap com acabarà la jugada, què és el que vol fer. Però que ell fa una Rabona amb tota la intenció del món, si veus el gest, és claríssim. I pensant que és molt bo, dius, fa la Rabona pensant que la Rabona serà centrada, el defensa estirarà i amb la Rabona farà el regat, que és un regat de Rabona.
1: Molt difícil,
7: bueno,
1: molt
7: difícil, però és que...
1: amb una cama per darrere.
7: Bueno, és que Lamine fa coses impossibles. Sí. Impossibles.
23: Sí. Havia fet patir que la pilota sortís per la línia de fons. De fet, jo en directe estava bastant convençut que la pilota havia sortit. I no, l'ha salvat perfecte.
3: I un detall que ara estàvem veient aquí a la tele, ara que estaven posant una altra vegada, oferint un altre cop la jugada, que és tan bèstia que fins i tot els seus companys, jo crec que l'han vist, quan Gordon marca... se'n va cap un cantó, pensant allò, em seguiran tots, i tothom ha anat directament cap a la vinya mal per abraçar després de la jugada que havia fet. Hi ha anat algú amb Gordon, però bàsicament la majoria de l'equip ha anat a celebrar l'animalada que acabava
6: però
3: de fer.
6: Però aquí, Roger, és molt important el que ha dit Lamine. Ha sigut efectiva.
3: Sí, sí.
6: És a dir, molts jugadors que fan jugades i no les acaben. Hi ha molts laterals esquerres o drets que són extrems. Mira. I 10 vegades acaben una o dos.
24: Un 50% després de fer la finta de Rabona acaba caient. L'altre 45%,
1: no,
24: l'altre 45% després de la croqueta aquesta, la pilota es perd per la línia de fons. Sí. I després, només Lamine Yamal, perquè jo crec que només Lamine Yamal és capaç, perquè quan surts d'allà de la regata, etc, ell és capaç de... no sé si aixeca el cap o ja sap que hi ha Gordon allà, sembla molt senzill, però amb l'exterior la dona res. És un metre, però... ho fa molt senzill i no ho és tan senzill. Després de fer aquesta jugada per línia de fons, donar-li a Gordon com dir, va, mira, xuta i marca, nano.
3: Sí.
24: Pues això només ho sap fer Lamine.
3: Això que diu el Boyan, perquè jo crec que Lamine fa gairebé res de cara a la galeria. Ell que té com a gran ídol Neymar sí, de tant en tant fotia algun regat o alguna cosa que deies, això no calia, això ai, ai, ai, vigila amb 5-0 o amb 4-0 al marcador. I a Lamine Yamal jo li recordo molt poques accions que siguin de cara a la galeria. O sigui, que no tregui un profit l'equip d'alguna filigrana tècnica que faci sobre el terreny d'això.
6: I no deixar en ridícul, és contrari, és que te marca, no? Neymar tenia molt això. Per això la donaven. Però no, Lamine...
3: El va censurar fins i tot Luis Enrique.
23: Sí, és veritat.
3: Aquella lambreta que fa a la final de Copa aquí al Camp Nou, que diu, a mi no m'agrada. No m'agradava com a jugador i no m'agrada que ho facin els meus jugadors.
1: Jo de Lamine, a mi, és més espectacular, més vistós, més estètic, això d'intentar fer una Rabona com a regat i després... A mi la centrada Fermín em sembla més espectacular. En quant a qualitat de jugador, de voler fer allò, de voler posar-la allà, no?
7: Que no, aquí no hi ha dubte que vol fer allò.
1: A Carona la pilota...
7: I el moviment i l'arrencada de Fermín des de molt enrere, com l'espera, també és espectacular. La centrada amb l'interior és espectacular, perquè la posa exactament allà on la vol posar.
1: Però a més, jo no sé si això es pot veure o no en directe i a tantes pulsacions. El defensor del Galatasaray està posicionat, no sé com explicar-ho, està posicionat d'esquena a la porteria, però en un perfil... que la centrada de Lamine, la rosca ha anat cap a l'altre perfil del jugador. M'enteneu en el que vull dir? O sigui, que no podia girar-se el defensa del Galatasaray per arribar a la pilota. La pilota s'ha anat allunyant del defensa del Galatasaray i per això Fermín li guanya. Si això ho fa expressament, és de geni. Bueno, ja ho és.
6: Però ho ha fet moltes vegades, Aleix. Ell, el que té bo, sembla que té cap baixat per fer la jugada, per fer jugada individual, però sempre mira... la col·locació dels seus companys, i moltes vegades sorprèn en passe de gol, moltes d'aquesta manera.
3: L'una té el valor del gest del que fa, que com dius tu, tècnicament és espectacular com li posa aquest carvalet a Fermín perquè remati i faci el gol, i l'altre és el valor de que sigui capaç d'imaginar-se això, que és que segurament hi ha molts futbolistes que no els ha passat pel cap mai el fet d'intentar una finta amb una Rabona. Després li haurà sortit més bé o més malament, era la intenció, no? Però el fet que li hagi passat pel cap en aquell moment no deixa de tenir un mèrit increïble per mi. I venim d'un altre, d'un partit amb el Getafe, on ja li dona també un altre...
1: molt semblant.
3: En un partit que tampoc és... però li deixa un regal a Koundé, que després hi ha unes imatges de la tele que el capten del tio dient, però quina passada m'acaba de fer aquest tio. Quina passada, perquè ell arriba, posa el peu i la pilota li arriba allà.
7: Té un equip que és increïble, la precisió que té.
3: Que és un regal per ell en aquest sentit. Vull dir, té una de jugadors que li tiren desmarcatges. Sí, sí, vull dir, tens a Diem, tens Gordon, tens Olmo, tens Fermín, tens Rafinha, evidentment, quan hi és. Té una de jugadors que sap que si ell fa la passada hi entraran i buscaran aquesta rematada.
1: I n'ha fet una altra de molt espectacular, que Gordon ha fallat incomprensiblement. Sí. Aquella centrada amb l'exterior.
23: Sí. Era molt bona.
3: Sense deixar que l'ha pogut rematar.
1: Sí, sí, sí.
23: I després d'aquests receptors, jo també volia destacar Fermín i Rafinha, que a vegades amb en Gerard ho hem destacat, que Rafinha amb la Minya Mal, no saps per què, doncs, aquest s'entenen molt bé, però amb Fermín també, i ho deia en Guillem durant la transmissió, és que Fermín comença a córrer i sap que li posarà allà, perquè sí, perquè tenen aquesta connexió, fa molt temps que juguen junts, es coneixen molt, i això es va adquirint amb el temps, i la veritat és que és un golaç, i Fermín jo crec que li feia falta marcar, dèiem Dolmo, que és veritat que fa molt més temps que no marca, però Fermín portava uns partits en què fins i tot no havia rematat tant com acostuma a fer-ho, i avui jo crec que ha fet un molt bon partit.
1: Ha aparegut a zona mixta, Fermín. Mira, anem a sentir què diu avui un dels golejadors del Barça, a Lamine Samillen. Hey.
0: Surt un dels golejadors de la nit d'avui, Fermín López.
2: Pregunta en català.
0: Fermín, una altra nit de Champions fora de casa, que sempre és més complicat, avui més remuntant aquest gol inicial. Hi ha equips que, en canvi, avui han punxat, com el Bayern, com l'Inter. Us sentiu realment l'equip més en forma d'Europa i imparables?
2: Bueno, sabem que estem a un nivell molt alt, crec que han tingut una ocasió a la primera part i, bueno, hem sabut gestionar la remuntada, crec que hem jugat molt bé tot el partit i estem molt contents per la dinàmica i hem de seguir així.
10: Aquí, Fermín, buenas noches, enhorabuena.
2: Buenas noches, gracias.
10: Qué segunda parte más extraordinaria y tú con un golazo, el pase es buenísimo de Lamine, pero tú defines maravilloso, ¿eh?
2: Sí, creo que eso, hemos gestionado bien la remontada, la segunda parte sobre todo hemos estado muy bien y bueno, pues el gol al final, el centro es medio gol y muy contento por marcar otra vez.
10: Enhorabuena, Fermín. El otro día dijo Lamine Yamal que el futbolista con el que mejor se entiende es Fermín, porque va al espacio y que para que otro la tenga al pie, que mejor que la tenga él. ¿Qué opinas de esta
2: frase? No, tiene razón, al final sé lo que él puede hacer en el campo, uno contra uno, y bueno, tenemos química, yo cuando nos conocemos a la perfección y bueno, creo que es un punto importante para el equipo y estoy muy, muy feliz de compartir campo con Lamine.
10: Fermín, te decía que a veces decimos quién juega, Olmo, Fermín, Olmo, pues hoy habéis jugado los dos la mayor parte del partido y os entendéis perfectamente, es decir, que también podemos decir que podéis jugar los dos perfectamente.
2: Sí, podemos jugar juntos, la verdad que fuera del campo nos llevamos muy bien y dentro del campo también nos compaginamos muy bien, conectamos muy bien y bueno, creo que hoy los dos hemos hecho un gran partido y ojalá poder compartir más campo con él.
11: Fermín, habéis vuelto a remontar un partido en esta ocasión en un campo y en un escenario tan difícil como este y con una segunda parte extraordinaria. ¿Qué nivel de confianza tiene el equipo para hacer, aparte del 7-10, este tipo de remontadas en escenarios como este?
2: No, creo que lo hemos demostrado, el nivel de confianza es altísimo, al final sabíamos que aunque íbamos por debajo en el marcador que podíamos remontar y creo que la segunda parte hemos estado muy bien, hemos sido muy superiores y podíamos haber metido algún gol más incluso, así que muy contentos por esa parte y a seguir así.
10: Llegáis pletóricos a los que os viene ahora, fíjate, Betis, París Saint Germain y Real Madrid, mejor no podéis llegar, ¿eh?
2: Sí, sabemos que ahora hay escenarios muy importantes, partidos complicadísimos y es muy importante seguir en esta dinámica para enfrentar esos partidos y bueno, creo que estamos muy preparados y seguro que lo haremos muy bien.
10: Gracias.
0: Les paraules de Fermín, un dels golejadors de la nit en aquesta remuntada del Barça per fer un cop de punt sobre la taula en la Champions i reconeixent que la passada de Lamine era mig gol. Fermín, que no marcava des del València.
1: I com deies tu, Molló, eh? Feia ja
23: sí, des del 6 de setembre.
1: Sí. Hi ha l'altre gran debat sobre Lamine. Bojan, creus que se l'ha de canviar més? Que se l'ha de dosificar més? O no?
6: Jo veig que ell se dosifica i sempre està durant partit en contacte amb el Flix. Amb el Flix se parlen i Lamine hi ha moltes vegades que no vol pilota. Quan està cansat, si te fixes, fa... Gira.
1: Aneu
6: o no se desmarca,
1: banda.
6: O està, segueix amb lateral. Jo le dosificaria una mica més, no? Jo le descansaria més, jo. Però, clar, la sensació de futbolista d'estar al camp, de dosificar-se el sol... Jo penso que estem endavant d'un fenomen futbolístic que és molt llest, molt intel·ligent. Ell se cuida molt durant la setmana, que és molt important, té seus fisios, té seva gent a part dins del club, i penso que Flick veu això, no? Ara, jo sí. Jo
1: tu el canviaries. Clar, és lògic que Flick pregunti, sent el fenomen que és?
7: Que Flick pregunti, i és lògic que Flick no tracti Lamine com tracta la resta.
1: Ah.
7: com passava amb
1: Leo Messi. Això amb 19 anys ho hem d'acceptar? Sí, eh?
7: Sí, però no perquè sigui un dictador ni perquè mani el jugador més que tu, sinó perquè tu, el millor jugador del món, no és el millor jugador del teu equip, és el millor jugador del món, l'has de tenir content. I has de tenir a la balança, potser està una mica més cansat, però estarà més content. I més content, encara que estigui una mica més cansat, rendirà millor. Llavors, òbviament, si tu veus risc de lesió, creus que està molt cansat, creus que és bo per ell, li has de fer entendre, o has de parlar, o has de pactar prèviament. I sobretot evitar escenes, com hem vist alguna, sobretot l'any passat, errors de joventut, de canviar-lo, que et posi mala cara, que se'n vagi emprenyat, això, que tot això, tot ens fa pensar en Messi, perquè totes aquestes escenes les hem viscut amb Messi.
1: I Messi. Però amb Messi madur.
7: Sí, perquè Messi va debutar més tard. Els temps ara són més ràpids en tot, no només en el futbol, en tot, tot va més ràpid, tot va abans. Llavors, Messi, quan ja madur era el millor del món, quan descansava? Durant el partit.
1: Sí.
7: Descansava durant el partit. No el canviaves mai, a Messi. Mai. Ell es gestionava. Ell sabia quan havia de descansar, quan corria, quan caminava. Recordo un partit, crec que guanya el Barça 2-3 al Bernabéu, que surt l'estadística, que el 85% del temps Messi ha caminat. Caminat! Sí, va córrer 10 minuts.
1: És el de la samarreta?
7: No recordo si és el de la samarreta, potser sí. Li van bastar córrer 10 minuts per fotre 3 gols i guanyar el Madrid al Bernabéu. És a dir, aquestes són genis i saben dosificar. I Lamine, per edat i per com juga el Barça, fa més quilòmetres que Messi, corre més, pressiona més, però perquè també és més jove. Però si ell s'ho sap gestionar i és responsable, que és evident que sí, perquè lesions musculars pràcticament no ha tingut cap, jo el deixaria fer.
6: Sí, va tenir abans de Mundial, important.
7: Sí, la final de temporada passada, sí. Però en general, sí. Dic, no és allò que sigui un jugador que tingui lesions constantment. Sí,
6: no.
7: Com, per exemple, Messi de jove sí tenia moltes més,
6: sí,
7: per exemple.
6: Lo bo de Lamin és que Lamin s'emprenya quan surt, però ell també s'emprenya amb ell mateix. I l'endemà se veu que en entrenant com si no ha passat res.
1: Li han donat MVP del partit. Mira, estic veient de la UEFA. Sí, sí, sí. Li han donat MVP del partit, sí.
24: I ell comentava, em sembla, també que...
8: No era molt difícil avui.
1: Ja, ja, ja.
8: No?
1: Sí, sí, sí,
24: eh? Ell comentava també que després de l'episodi de pubàlgia de principis de la temporada passada que ha entès una mica que per ser futbolista d'èlit i per ser el millor del món t'has de cuidar, no? Que deia el Bojan de seguir plans específics per tu, etc, etc. I fa bé perquè excepte la pubàlgia i excepte la postlesió, és a dir, el Mundial, en comptes d'estar de 7 i mig o de 8, que per mi a la primera, la temporada passada al principi amb la pubàlgia, no va estar de 5, va estar jo crec de 8, però no va estar de 10. Quan ella estava físicament, està de 9 o de 10. I quan surt d'una lesió greu, com va sortir del Mundial, bé greu, o una lesió muscular 2 mesos fora, o quan tens una pubàlgia, doncs en comptes d'estar de 9 o de 10, baixa cap al 7. Per tant, és important que es mantingui físicament bé, perquè si està bé, és el millor. I ho ha demostrat des de la... Jo crec que és de la primera temporada de Flick, ho ha demostrat.
23: I ara que diu això el Gerard, per mi ha tingut molt bons partits. Segurament ara n'hi ha molts que no em venen al cap, però evidentment ha tingut un rendiment excel·lent Lamine des que va debutar al Barça. Però a mi el partit d'avui el poso al nivell del dia de l'Inter, aquella eliminatòria també de Champions, on jo he tingut la sensació que Lamine està per sobre de tot. Però de tot, de dir, quan, que ell decideix que guanyarà aquell partit, que es posa l'equip a l'espatlla i que el guanyarà ell aquell partit. I l'he tingut, és a dir, segurament me n'oblido algun de molt gran, però la sensació aquesta de superioritat insultant de Lamine amb l'edat que té, jo l'he tingut el dia de l'Inter i l'he tingut avui un altre cop, de dir, aquest tio ha decidit que això s'ha acabat i s'acaba. És que a més, no és que tingui la intenció de... És que passa. Llavors, aquell dia va ser capaç d'aixecar un partit que dius, hòstia, la Champions et posen per davant com ho va fer l'Inter.
1: 0-2 es va posar a Montjuïc.
23: Ho tens fotut. I ell ho aixeca i avui de dir, aquest partit no el perdrem i no el perd el Barça, sinó que guanya 1-4.
1: Rodri ha parlat a la zona mixta també. Anem a sentir un dels grans jugadors també del Barça avui, a Lamine Samillén.
9: La verdad es que 4-1 no conoce nada que no sea la victoria, está en un estado de forma. No sé si te lo esperabas cuando fichaste llegar a un equipo tan rodado.
12: Bueno, estamos en un muy buen momento, llevamos 10 de 10, ¿no? Corregirme. Pero bueno, siempre intentamos buscarle la mejora, creo que hay cosas muy positivas, también notas a mejorar. Sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar, por ejemplo, la primera que han tenido pues ha ido para adentro, en ese sentido tenemos que

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres... Fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empenya a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Lleva un poquito ahí de rebote, no sabemos si intencionado o no, un poco de churro. Pero bueno, al final siempre lo digo, hay que buscarlo. Él tiene esa intención siempre de querer irse y ha fabricado el segundo así.
5: Al fin y todo le feien broma, que se ha tenido un poco de suerte.
6: Quan més cops la veig repetida, veig la intenció de la Minda.
5: Sí,
6: que
5: això,
6: no és casual.
7: I que és igual, que el sol fet d'haver intentat o d'imaginar-s'ho
5: sí, ja
7: té molt valor, ja perquè mèrit, sí. Qui pensa en fer això?
5: Ara que sentíem Rodri, he llegit el teu article a Mundo Deportivo d'aquests últims dies, fa dos o tres dies que el vas fer, no?
6: Dissabte.
5: Sí, sí. Això dissabte. Que deies això, que els últims grans equips que han regnat a Europa, venies a dir una mica això, no? Han tingut sí, un mig-centre. I destacaves la figura del mig-centre, de Kroos, de Busquets en el seu dia, no?
6: Sí, posava l'exemple al Madrid, que des de que ha perdut a Kroos no ha tornat a guanyar
5: res. No s'ha menjat un torrat, sí.
6: Però és per culpa Negreira, no ens oblidem. El gran Barça, tant de Guardiola com de Luis Enrique, té a Busquets allà, que per mi segueix sent, ha sigut el millor del món en aquesta posició i segueix sent. El PSG Vitinha ha fet una feina brutal, tenia els davanters, però la feina que feia Vitinha. Espanya, aquest Mundial, el millor per mi va ser Rodri.
5: Bueno, li van donar l'MVP.
6: I ara, aquest, per guanyar la Lliga, t'has anat sobrat sense el mig-centre, però aquest salt a Europa, jo crec que ara amb Rodri tu el veus jugar, que també a vegades sembla que juga caminant, un toc, tot ho fa fàcil, però està sempre al lloc, talla la pilota clau. Jo crec que aquesta figura en el futbol actual, tal com i més com juga aquest Barça...
5: Per tu et dona un punt diferencial,
6: aquest plus de qualitat que et permet passar de ser doncs, el cinquè d'Europa... a aspirar ja per fi a tornar a guanyar la Champions.
5: L'altre dia el Solsona, el Dani Solsona deia a la tertúlia del diumenge, quants sprints ha fet Rodri avui?
6: Cap.
5: És que no li fa falta, no? Segurament.
6: Quants sprints recordes de Busquets tu a la seva carrera?
5: No, sí, molt poc, segurament.
6: Un parell.
5: Sí,
8: és que Rodri, la seva visió de joc és importantíssima i descongestionar, que és molt important, perquè tu domines partit, tu estàs a dalt, te pressionen per tot arreu i el fan molt fàcil. Johan Cruyff sempre deia lo més difícil en futbol és jugar fàcil. I després, ell obliga a Flick d'una manera de que Flick li agrada jugar 4-2-3-1, però en general el Barça amb Rodri juga quasi 4-3-3, no? Perquè sí, ell és aquesta dominació. No deixes Rodri que domina en aquesta posició com a mig centre, no funcionaria Rodri com Rodri, no? Però Pedri s'adapta...
5: I per això Pedri segurament brilla una mica més, no?
8: Està més a dalt, arriba més, i més a més perfectament accepta això.
9: Sí, jo sabia que era molt bo, però a mi m'està sorprenent. Vull dir, el rendiment, com ha aterrat, com ha caigut de peu. Jo li dono molt mèrit també, ara ho apuntava una mica al Boi, a Flick. Vull dir, jo crec que té mèrit Flick d'haver-lo fet encaixar de seguida. És veritat, que és Rodri, que coneix no sé quants jugadors de la selecció espanyola, però aquest retoc del sistema, ara jugarem diferent, de donar-li galons des del primer dia, de dir, tu seràs el mariscal aquí i si tu necessites que Pedri avanci 10 metres la seva posició, tu tranquil, que jo ho tocaré tot perquè tu te sentis còmode. I està fotent uns recitals
6: perquè
9: des del primer
6: tot,
9: dia.
6: L'invent de Xavi Espar, jo crec que també va relacionat, perquè Xavi Espar puja, que al final és un migcampista, i llavors Pedri guanya aquests metres cap endavant i ja no està tan en paral·lel amb Rodri.
5: Amb Cancelo també una mica funciona
6: així. Cancelo, però ho ha fet més Xavi Espar.
5: Sí, sí, sí, sí.
8: Després és molt important... Perdona.
7: No, digues, si tant,
8: és molt important, si heu fixat a mitja part quan surt equip i fan pinya, que parla, qui parla és Rodri. No parava Pedri,
5: bueno,
8: com a capità.
5: Ara té una ascendència, hi ha molts jugadors d'Espanya, ja té l'ascendència allà, també aquí...
8: Però acaba d'arribar.
5: Sí.
8: Hi ha capitans, si normalment...
5: Però té galons, perquè ha guanyat una pilota d'or, no?
8: Sí, però té aquesta personalitat. I la gent la respecta, i és un líder. Després, la temporada de Rodri en el City no era tan bona. L'equip no funcionava, no? I aquí entra en un equip que funciona de meravella i també l'equip l'ajuda a ell perquè pugui demostrar la seva vàlua.
7: No, anava a dir només, és que ara ho apuntava el Boyan, el factor psicològic, que crec que hi ha més enllà del futbolístic, de que l'equip sàpiga, i a més un equip tan jove, que ell és al camp, no? Que hi ha un moment delicat i tu miris allà i dius, aquí està Rodri, si hi ha algun moment ell sabrà ara com gestionar una mica aquesta situació, l'experiència, el pes que té, que crec que

0: té un valor molt gran, més enllà del que aporta futbolísticament, que evidentment és moltíssim.
1: De fet, mira, si ho sap, el jugador que ha completat més passades, Rodri, 113. El següent, amb passades...
2: Jo diria Pedri.
1: Completades és Pedri.
2: Veus?
1: Quantes diries?
2: 70, 80.
1: 69.
2: Mira.
1: 113, 69. És també qui n'ha intentat
2: sí,
1: més.
2: Sí, però potser les de Rodri eren més de seguretat.
1: Sí, però vull dir que els companys la busquen.
2: Sí,
1: els companys
2: sí,
1: el busquen.
2: Això
1: vull
2: sí.
1: Dir, una mica la mirada que comentava en Sape, que en dies així, no? 113 de 116. Aquí també. I també és qui ha tocat més vegades la pilota. 122 vegades, més tocs. Cancelo és el segon amb 90.
2: Ara vindrà l'Oriol Jové amb la base de dades, perquè, clar, aquest Barça li està donant tanta feina. Vull dir, cada cop supera més coses, aquest Barça. 10 victòries en els 10 primers partits oficials. Feia molt de temps que no es veia, el futbol espanyol, evidentment, i en un futbol del Barça.
3: El Barça no ho hem vist, cap dels que estàvem aquí a la taula.
2: No. Ni, potser ni els rebesavis. No, sí, els rebesavis sí.
3: Sí.
2: Sí, els rebesavis sí. I algun avi també. No, anava a dir, per tancar Puig, Molló i Ballera, vosaltres que va estar a la transmissió, ja us deixo marxar tranquil·lament. Com us imagineu el que ve ara? És cert que hi ha un primer port de muntanya, no? Betis, però després ve Ors Categori, PSG i Madrid. No, no sé, clar, ara hi ha un punt d'eufòria, però què us imagineu, què voleu veure o què creieu que pot passar en aquesta setmana màgica? Perquè és veritat que de dissabte 18 a diumenge 25, de dissabte 17 a diumenge 25, en aquests 8 dies et jugaràs bona part de... No sé, de la credibilitat d'aquest inici de temporada, també, si m'ho prometeu dir així, no?
4: Els importants, el de dissabte que ve i el de l'altre diumenge. Vull dir, aquí pots guanyar la Lliga, no?
2: Sí, sí.
4: Així de clar.
2: Sí, és un bon debat, sí.
4: Segons com, pots deixar la Lliga gairebé ja només a posar-li el llacet. I després, l'altre és per...
5: Que valor simbòlic, jo.
4: Perquè l'equip encara, hòstia, se senti reforçat amb el que, sí, amb el que està fent, no? Si guanyes el Parc dels Príncipes, el cap del campió d'Europa, dius, caram, doncs realment ho estem fent bé i a sobre hem guanyat on gairebé ningú no guanya, però on pots guanyar la Lliga és a la Cartuja i al Camp Nou contra el Madrid.
1: Jo aquí em costa molt no donar-li importància al partit del PSG, perquè és que li tinc moltes ganes. O sigui, sé el que diu en Xavi i segurament és així, però és que a més tinc la sensació que la Lliga tard o d'hora la guanyaràs. Vull dir que si empates el Clàssic perquè no tens un bon dia o perquè el Madrid porta el partit al fang, que és el que voldrà Mourinho, i per aquelles casualitats doncs acabes empatant, ostres, jo crec que el Barça és tan superior que en Madrid que al final acabarà guanyant la Lliga. Però guanyar el camp del PSG, hòstia, jo és que li donaria molt valor, eh? I sé que el Barça ho ha fet, eh? Per exemple, vull dir, ho va fer amb Xavi.
2: Amb 2-3, als quarts de final, 2-3, sí.
1: Però no sé, ara és el bicampió d'Europa i és ja un primer pas de dir, ostres, el rei pot ser destronat aquesta temporada.
2: T'imagines d'aquí 10 dies dir que el Barça porta 13 de 13 en l'inici de Lliga?
1: Doncs tal com està el Barça, tampoc m'estranyaria.
2: No, és molt difícil, per això, però bé. Tu, Ballera?
3: M'ho puc imaginar perfectament, no ens ha d'estranyar. Al final, per exemple, el partit del Paris Saint-Germain, crec que pot influir més en el partit que el Madrid de la pròpia importància que té el partit. És a dir, crec que al final no seria bo tampoc arribar en un clàssic amb una derrota, encara que hagi estat a París contra el Paris Saint-Germain, perquè jo crec i sóc dels que pensa que al final anar guanyant cada vegada t'apropa, no, en comptes d'estar més a prop de la derrota t'apropa a seguir guanyant, i una derrota just abans del Madrid jo penso que és important a nivell anímic, a nivell de dinàmica, com a mínim no perdre aquest partit a París. A nivell classificatori és igual, vull dir, el partit té zero importància si vols pels galons, per tot el partit que serà el que l'envoltarà mediàticament, però a nivell classificatori no té substància, però sí que crec que de cara al partit contra el Madrid és important que el Barça com a mínim no perdi i que marxi amb una bona sensació per preparar el clàssic, que és el partit de debò important. Però no m'estranyaria gens veure el que vam veure en la primera temporada de Flick, que el Barça escombrés el Bayern, va escombrar el Bayern, va escombrar el Madrid, que escombrés el PSG.
2: Ah, sí.
3: Pot el Barça escombrar el PSG, igual que el PSG, si té un bon dia i el Barça té un mal dia, potser te'n fot 3 o 4. Però aquest Barça no es pot descartar que escombri a ningú ara mateix.
2: Va. Molt bé, Puig, Ballena, Molló, gràcies, eh?
1: Que vagi bé, bona nit.
3: Bona nit.
2: A descansar, gràcies. Aquí ens quedem a la taula amb el Roger Saperes, l'Edu Polo i el Bojan Krkić. Fem una pausa i seguim parlant, eh?, d'aquesta nova exhibició del Barça. I després ja anirem girant full i parlarem de la jornada de demà, que veurem en directe aquí a RAC1. del Roma-Madrid i sobretot del City-PSG. Déu-n'hi-do, les dues pròximes jornades del City a la Champions, eh? Demà visita l'Etihad i d'aquí a una setmana rep el Barça.
5: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: Pràcticament 3:15 de la matinada. Aquí seguim en aquesta tertúlia Champions després de l'1-4 del Barça a l'estadi del Galatasaray. Ja no ho diré més, eh? Crec que ja queda clar. Lamine Saint-Millien, ja està.
4: Reivindica.
2: Mira, vaig a reivindicar que aneu a veure Iniesta Experience. Tots recordem els grans moments d'Andrés Iniesta, però què passava quan s'apagava el soroll de l'estadi? Doncs ara podeu descobrir la història des de dins d'Andrés Iniesta, els records, les emocions, els moments que van marcar l'Andrés com a futbolista i també com a persona. Iniesta Experience, el joc interior. Ja podeu visitar-lo a Barcelona, a l'IMAX, allà al costat del Port Vell. Trobareu les entrades i tota la informació a iniestaexperience.com.
5: Dada Jové.
2: Home, Oriol Jové, què tal?
3: Què tal, com anem?
2: Què tal, molt bé. Activem la base de dades, ja sabeu, Edu, Bojan, Saperes, que té una joia.
4: Quan la va fer, aquesta base de dades?
3: Jo crec que no ho sabien.
2: Durant la pandèmia la va construir ell, partit a partit de la història del Barça, va anar introduint allò, corners, targetes, temperatura, canvis, jugadors,
4: tot,
2: color de la samarreta, tot el que et puguis imaginar ho va introduir.
4: Ho sap tot.
2: I llavors té un cercador d'aquests d'intel·ligència artificial que li posa quatre paràmetres.
3: No, intel·ligència artificial no.
2: Ah, és natural?
3: Home.
2: La seva
4: d'intel·ligència, que conya artificial,
3: programació fins i tot.
2: Li va fer allò que fèiem amb l'Excel, no? Que li posaves en una columna quatre paràmetres i llavors ja et sortia directe el número.
3: Sí, seria simplificar una mica, però d'acord. Deixem-ho així.
4: Pels damis
2: de les bases de dades. Però què has trobat?
3: Lamine Saint-Millien. D'entrada recordar, perquè no ho havíem pogut dir en 100 anys, això, les xifres històriques que tenim ara mateix d'aquest inici de temporada del Barça. 10 de 10 amb victòries. El Barça no començava una temporada així, amb 10 victòries en els primers 10 partits oficials des de la temporada 1923-1924. És que fa més d'un segle que no veiem un 10 de 10 en una arrencada de temporada del Barça.
2: Ja, és bèstia. És que era un altre futbol, allò. Guanyar 10 de 10 en aquella època potser era més fàcil.
3: Hi ha hagut l'època daurada del Barça de les 5 copes dels anys 50. Després el Dream Team, el Barça de Guardiola. Ningú va fer un 10 de 10 en els primers 10 partits oficials.
2: He vist ara també a les xarxes que... No parlo només del Barça, que la teva base de dades només és de la història del Barça. El Madrid de la 68-69... també va fer 10 de 10 en els primers partits oficials, que crec que era aquell gran Madrid, no?, que guanyava Copes d'Europa com a xurros als anys 60.
4: És el que comentàvem, que es va quedar 9 a la Lliga, em sembla.
2: Aquell Madrid és el que fa el rècord de 9 victòries en les 9 primeres jornades, que això el Barça ho pot igualar.
4: Superar.
2: Ho pot igualar amb el Betis.
4: Igualar i superar. Contra el Madrid, precisament.
2: Sí, clar, en el Clàssic pot superar-ho.
3: Clar, val a dir que la temporada 1923-1924 no existia encara la Lliga Espanyola.
2: Clar, clar.
3: Estem parlant de Campionat de Catalunya i Copa del Rei. I Copa Pirineus, com a molt. Vull dir, les competicions que jugaven aleshores, en els primers 30 anys d'història del club, abans que arrenqués la Lliga Espanyola, imagineu-vos si fa anys, de l'última vegada que el Barça va fer un 10 de 10. També en fa més o menys els mateixos, de fet en fa 100 clavats de l'última temporada que el Barça va marcar tants gols com ara en els primers 10 partits. El Barça de Flick en porta 43 amb 10 partits, que és la xifra més alta des dels 47 de la temporada 1926-1927, just ara fa 100 anys, però un segle sense veure un Barça tan golejador com aquest.
2: És realment deixa de sorprendre cada cop que passa un partit, no? De dir, sí, el Barça en tornarà a fer 3 o 4, però tu pares a pensar en aquestes dades i és espectacular.
3: Ho analitzes fredament i estàs fent de mitjana més de 4 gols per partit durant 10 partits. És que és molt complicat, això.
2: Sí, i ja no, com no sé què ho deia abans a la transmissió, que ja no cola de... És que és l'Elx, és que és el Rayo, és que, no, vull dir, ja has tingut algun partit de cert nivell, algun estadi de cert nivell, també, no, per poder
6: no,
2: fer
6: i que en el futbol actual això és l'Elx, és Rayo... Sí,
2: sí. Bueno, mira el Madrid, el Martínez Valero, per exemple.
6: És que tots els equips estan molt ben preparats físicament, tàcticament... És molt complicat guanyar a qualsevol equip. Sí. Òbviament, si té com una Copa del Rei i un primer de federació, doncs igual, o un segon de federació... Potser acabes marcant 7-8 gols, però a primera divisió o a Europa, al futbol actual, qualsevol rival és complicadíssim de ja no de guanyar, de marcar gols.
0: I si el fas 4 és que ho estàs fent increïblement.
3: I a la Champions, i fora de casa, sí, sí, i amb sí. un partit gos com se t'havia posat avui. Sí, sí.
7: Mm. El Getafe, abans de jugar contra Barça, era equip tercer menys golejat. Incluso Real Madrid i Atlètic, i incluso Barça tenien més gols encaixats que Getafe. És que és un equip molt ben estructurat defensivament.
2: I el Barça li va fer 3. Sí, sí.
3: Uh-huh. I més, en la fase en què no estàs tenint Rafinha, en una temporada en què començaves amb els dubtes de si et feia falta un nou, vull dir que tot això que es produeixi en aquesta temporada trobo que té especialment mèrit. Vinculat a això, són ja 8 partits seguits marcant 3 gols o més. 8 partits seguits del Barça marcant 3 gols o més.
2: Des del Barça al Atlético Bilbao, no?
3: Correcte, que va ser un 2-0. Per trobar una ratxa més llarga de partits seguits marcant 3 gols o més, ens n'hem d'anar a la temporada 42-43. Aleshores van ser 9 partits seguits marcant 3 gols o més, a prop del rècord històric d'11 partits. Aviam si arriba el
2: Barça. El rècord històric són 11 partits seguits marcant 3 gols o més.
3: Sí.
2: Val.
3: Sí, sí, sí.
2: És difícil, ara, amb el calendari.
3: I és de 1910. Vull dir que també ens n'anem al blanc i negre, no, el que hi havia abans del blanc i negre, pel que fa al Barça. Adeyemi, començant amb noms particulars, és el quart jugador de la història del Barça en marcant els seus 2 primers partits de Champions com a blaugrana. Ho va fer contra el Feyenoord i ho ha repetit avui contra el Galatasaray. Sarai, això abans que ell només ho havien fet Kubala l'any 59, Deco el 2004 i David Villa el 2010, marcant els 2 primers partits de Champions amb la samarreta
2: Messi,
3: del
2: no?
3: Barça. Messi no. Marcant els 2 primers partits
2: curiós,
3: de Champions amb la samarreta del Barça. És veritat que els jugadors que arriben sense estar consagrats, és a dir, un jugador que pugi del planter, de la pedrera, és més complicat que tingui un inici fulgurant a nivell golejador.
0: Que algú que fitxa el Barça que segurament està un punt més consagrat, clar, ja.
3: Correcte. No? O que ja parteix com a titular, o,
0: sí, sí,
3: o
0: sí, sí, sí.
3: No seria potser el cas de Adeyemi, però que comença jugant estonetes com si que ho podria fer un jugador del planter. D'Adeyemi, i començant ja a virar cap a l'apartat potser més friqui o pels supersticiosos, l'última vegada que el dorsal 14 del Barça, dorsal 14, dorsal 1, 4, va marcar l'1-4... en un partit, el Barça va acabar guanyant la Champions.
2: Oh, aquesta m'agrada. Adeyemi porta el 14, que és l'1-4, i ha marcat l'1-4 avui, l'1-4 avui.
3: Doncs l'últim que ho havia fet va ser Santi Ezquerro, que portava el dorsal 14, va marcar l'1-4 contra el Betis el 24 de setembre del 2005, i el Barça va acabar guanyant la Champions a París, aquella temporada.
2: No ha de ser la mateixa competició. O sigui,
3: no,
2: pot
3: no,
2: ser
3: no, no,
2: que
3: la temporada.
2: El dorsal 14 marqués l'1-4 d'un partit d'una temporada, el Barça és campió de Lliga.
3: Sí. I t'ho remato dient que Gordon, amb l'1-3, ha marcat el gol número 600 de la història del Barça en dimarts.
7: Altra vegada, dimarts?
2: En dimarts i 13 no.
3: En dimarts i 13 no, dimarts. En dimarts, caigui en el dia que caigui i en el mes que caigui. El màxim golejador de la història del Barça en dimarts, per si algú s'ho pregunta, és Messi. 80 gols va marcar en dimarts.
2: Que molta Champions en dimarts.
0: I tot en dimarts, eh? I tot lidera la classificació.
3: Els dimarts també s'hi posava. Un dubte.
6: Messi no és el màxim golejador qualsevol dia de la setmana?
3: Sí, però sempre està bé recordar-ho. I Messi ja
0: era curiositat, era curiositat.
3: Bona. Aquest títol també
0: la podem fer servir quan es jugui un partit en el màxim golejador en aquell dia que sigui.
6: És igual el dia que sigui.
0: Te la pots treure de la màniga.
6: Jo crec que el més que sigui també és Messi.
3: El podi el completen Luis Suárez i Pedro Rodríguez amb 17 gols en dimarts.
2: És notícia, Pedro Rodríguez, aquesta última setmana. Perquè
0: I abans deia l'Oriol que no havia guanyat el Barça en dimarts 13, hi havia només un partit.
3: A la Champions no, només hi havia un partit contra el Bayern.
2: Avui és la segona vegada que juguem en dimarts 13.
3: A la Champions,
2: sí. Fora de casa, dimarts i 13, segona vegada a la història.
0: Ha trencat la ratxa. Ha trencat la ratxa.
2: I ja, la primera havia perdut.
3: Dos partits, una victòria. Bueno, no està malament.
2: És bona. Sí, sí. Perfecte. Va. Gràcies. Guardem la base de dades.
3: Fins ara.
2: Adéu, fins a la pròxima. No marxis molt lluny, que ara parlarem de la jornada d'avui.
3: Em quedo per aquí.
2: A veure què més ha passat avui, que hi ha hagut resultats sorprenents. 12:52. Vinga, l'última pausa i encarem ja la recta final de la tertúlia parlant d'algun marcador d'avui i sobretot de la mega jornada que tenim demà amb el partit del Madrid i amb el City PSG.
5: Tu ho diràs amb Aleix Pariser.
2: 3 i la 1, atenció, perquè Auto Beltrán ha tornat, és el concessionari Mercedes-Benz de referència a Barcelona i torna de la mà del grup Movento per estar al vostre servei tant en la compra com en el manteniment del vostre Mercedes-Benz. A Sant Gervasi, a l'Avinguda Bonanova i amb un nou gran espai també a Castelldefels per fer que cada visita sigui una experiència a l'alçada del que espereu de Mercedes-Benz. Auto Beltrán ha tornat per oferir-vos una experiència de 5 estrelles. Bé, abans de passar la jornada de demà i una mica repassar com ha anat avui, que a més han guanyat l'Atlético i el Villarreal avui. Vull dir que, de moment, 3 dels 5 equips de la Lliga Espanyola han aconseguit la victòria en aquesta jornada. Això que dèiem, què n'espereu d'aquesta primera setmana gran, d'aquests primers partits ja importants? Potser el Betis està en un esglau per sota, però ha començat molt bé la Lliga. Bojan.
7: Bueno, tots ells també pensen el mateix. És a dir, l'avantatge, per exemple, del partit de Betis és que Betis juga demà contra el Porto i juguem dimecres contra Feyenoord. I allà n'hi ha també molta il·lusió amb la Champions i aquests equips inferiors, més petits, com Real Sociedad, com Betis, com Villarreal, no estan tan preparats de competir en totes dues competicions i tenir un bon rendiment cada partit. Jugadors, en aquest cas, s'il·lusionen molt més amb Champions que amb la pròpia Lliga, no?
2: És que, a més, tens raó amb això que dius, juguen els dos partits a casa. O sigui, Porto i Feyenoord són a casa i venen de guanyar al camp de l'Illa. O sigui, que tiren 3 punts i podrien fer 9 punts.
7: Clar, exacte. Clar. I s'il·lusionen i llavors tenen carències en la Lliga. Barça clarament dominarà el partit en el Betis, el camp de Betis. Dependrà de la efectivitat, tindrà un dia més de descans que els jugadors de Betis. Demà farà un gran desgast els jugadors de Betis contra el Porto, perquè el Porto és molt bon equip, juga molt bon futbol, i també pensaran, i de cara de Feyenoord, no pensaran tant de Barça com en aquesto, perquè jugadors, el que les dona als jugadors de Betis, als jugadors de Real Sociedad, als jugadors de Villarreal, és la Champions. Els jugadors de Barça és igual, entren cada partit a tope. Per tant,
2: i és cert que la Lliga han començat també,
7: exacte,
2: que tenen 19 punts, que es poden permetre el luxe de perdre amb el Barça i seguiran en les places Champions, no?
7: A més, Barça té banqueta. Ara sí que té banqueta a l'eix, això és molt important. Després, PSG té un gran desgast demà contra en camp de City, que jo no crec que guanyaran, i a més, PSG no és PSG de l'any passat, tant en la Lliga com en la Champions. I jo estic d'acord. Jo, de tots aquests partits, vull guanyar PSG. A Madrid, per mi, fan ridícul en tots els aspectes. Mourinho fa ridícul en tots els aspectes. Però, ojo, de cara de vestuari. Vestuari de Madrid necessita un entrenador que se sap comportar, un entrenador senyor, i en aquest cas Mourinho està... Però galopment està perdent punts dins de cara
2: sí?
7: dels jugadors.
2: Tu creus, eh?
7: Jo estic segur. Jugadors no les agrada això. A més, el tipus de jugador, a més que té ara, se necessita un tipus Ancelotti, un entrenador senyor, un entrenador que no corre, que tots els dies parla contra àrbits, que no apareix a la roda de premsa. I jo penso que Barça, derbi és Denver, però...
2: Clàssic és clàssic, vols
7: dir? Clàssic és clàssic, sí. I en aquest cas no estic d'acord que se diu pot passar de tot. No. La pregunta és, si Barça guanyarà 2-0, 3-0, 4-0... No, estic pensant això.
2: No, molta gent ho pensa, però sí. Calma, perquè és que aquests partits, quan penses que golejaràs, no sé per què, expulsió, ta-ta-ta, i vinga, t'acaben fotent l'aigua a casa, no?
3: I quan ve el Madrid alegre, com va venir el de Mourinho, recordes quina era la portada del Marca? L'11 de l'alegria. Era aquell dia que sortís alegre al Madrid.
2: Va ser el del 5-0?
3: I se'n van
6: 2-5. Sí, i la del 2-6, l'abans del 2-6 també era algo del Canguel o algo així també.
3: Els patapam.
6: I 2-6. No, home, jo crec que l'oportunitat és històrica per rematar-los. Perquè és que es pot acabar la Lliga el 25 d'octubre. Potser està l'Atlético lluitant amb tu per la Lliga, però de cara al Madrid es pot acabar la Lliga el 25 d'octubre. A més, porten 2 anys en blanc... Ha vingut Mourinho, la impressora, Negreira, el fax, és el moment de rematar-los i acabar amb aquesta farsa, com diu el Bojan, fan el ridícul setmana rere setmana i és el moment de rematar-los. I a diferència, pel Betis, són més importants els punts a la Champions i potser una bona imatge contra el Barça, i el Barça és al revés. Són importantíssims els punts contra el Betis i el Madrid i una bona imatge contra el PSG, perquè aquests punts ara contra el PSG no són gens determinants. I el PSG, des que està Luis Enrique, ha començat a competir sempre al mes de febrer.
2: Sí.
6: fins al mes de febrer va tirant, va fent. No esperem tampoc un PSG tan fort, perquè aquest any, com els altres, ha començat molt fluix i s'activa a partir del febrer-març.
0: I que això, deixar la Lliga tan ben encaminada i que implosioni el Madrid, té una derivada també a la Champions, que és que si tu tens la Lliga ben encaminada, per dir-ho així, perquè deixaries a molta distància el Real Madrid i allà comença a despenjar-se, tu després, en el tram decisiu de la Champions, perquè ja hem vist el PSG com ha acabat alguna d'aquestes primeres fases de la Champions, que ha anat amb el ganxo, pràcticament, i després ha estat campió les dues temporades. Si tu tens la Lliga ben encaminada i a l'hora de la veritat tu et pots centrar de veritat en la Champions, això també és un factor important. Que no anar ajustat i en tots els fronts, com acostuma a passar a vegades, que si tu ara els despenges i ells ja d'alguna manera no poden reenganxar-se a la Lliga i tu arribes al tram decisiu de la Champions amb la Lliga ja ben assegurada, això també és un factor molt important. Sí.
2: Ara estava veient, és curiós, el PSG té pràcticament la mateixa lligueta que el Barça. O sigui, el PSG ha de jugar amb el Galatasaray, ha de jugar amb el Como, igual que el Barça, ha de jugar amb l'Aston Villa, igual que el Barça, ha de jugar amb el City, demà, igual que el Barça, que ha de jugar amb el City. I ha de jugar Barça-PSG, vull dir, hi ha 5 partits dels 8 de la lligueta, hi ha 5 partits que repeteixen Barça i PSG. Veurem, no?, qui acaba millor classificat, perquè es podrà comparar en aquest cas, no són rivals tan diferents.
7: Aquí és l'avantatge de PSG, com és molt superior a la Lliga, sí que aquest any Mònaco està a dalt i sembla Felipe Luis que estan competint bé, però és molt superior, és a dir, també té dos jugadors per posició, juga qui juga bé, sí que si juga Quaracelia Dembélé és diferent, però ja dissabte juguen contra Estrasburg, que Estrasburg no està bé aquest any, ells, Luis Enrique té aquest avantatge, sempre pot dosificar jugadors, sí, sentar jugadors que no juguen ningú minut, i perquè dimecres espera un partit contra Barça. I Barça, a canvi, ha de competir en camp de Betis.
2: Dimarts, al Barça.
7: Sí, sí.
2: No, l'any passat ho va fer-ho, crec que Dembélé va jugar el 50% dels minuts de la Lliga Francesa, i va ser campió només jugant la meitat dels minuts.
6: En canvi, el Barça, històricament, quan ha guanyat la Champions, sí, també ha guanyat la Lliga. Sí. No sap el Barça. Això que sap fer el Madrid, de deixar la Lliga, deixar-se caure, acabar cinquè, però hi vaig apostar a la Champions, el Barça no ho sap fer.
0: O triplet, o triplet.
6: Ha d'estar molt bé el Barça, i està molt bé, vol dir que guanyes la Lliga sobrat o la guanyes bé, i llavors pots competir a Europa, però si no, no li surt bé el Barça.
2: Bé, de moment, amb aquests 10 partits oficials, anem pel bon camí.
0: Però per això la gent s'il·lusiona pel que diu l'Edu, perquè el Barça necessita grans anys per guanyar-ho tot, i llavors arrasa, i la gent té la sensació que aquest any... No sap el que passarà, però
2: s'està coent
0: els fitxatges, l'inici, el rendiment, els gols, tot et porta a pensar que pot ser un gran any.
2: Ara anem al Roma-Madrid de demà i al City-PSG, però abans, ràpidament, Jové, de l'Atlético i del Villarreal. Què, alguna cosa d'avui, de les victòries?
8: Doncs mira, el Xolo content per la victòria de l'Atlético de Madrid, la primera d'aquesta temporada a la Champions, victòria que han encarrilat de seguida, amb gol al primer minut de Barrios. He de dir que marcat Andorra, després del minut de silenci que hi ha hagut per la mare de Coque, al Xolo li ha fet saltar alguna llàgrima, dia d'emocions al Metropolitano, positives fins i tot per Julián Álvarez, que contràriament al que passava no fa gaire, s'han dut aplaudiments de la seva afició quan ha estat substituït. I d'aquesta última qüestió, doncs, n'ha parlat Simeone després del partit, alegrant-se que sigui així i que Julián s'hagi d'alguna manera restituït davant la seva afició.
9: La afición va relacionada siempre a lo que los futbolistas dan y la gente quiere ver lo mejor de cada uno y Julián lo está dando. Ya el partido con el Alavés hizo un buen partido en el segundo tiempo, hoy tuvo la posibilidad de marcar, está más cerca de ser el futbolista que todos los hinchas del Atlético de Madrid quieren ver y lo necesitamos.
2: Eso del fútbol es la hostia, acabará ovacionat al temps. Acabarà ovacionat, ningú se'n recordarà i ja està.
0: I espera't que fins que torni el Barça a trucar la seva porta, no, i tornem a començar.
2: No sé si tornarà el Barça, no veient com va tot.
8: Avui no ha marcat, però és el que diu el Xolo, que va recuperant sensacions Julián Álvarez. El gol que ha sentenciat la victòria de l'Atlètic de Madrid l'ha fet Lukman a 10 minuts pel final. A Villarreal, contents també perquè han guanyat i a més han remuntat contra el Nàpols, que s'havia avançat al minut 8 amb un gol de Rahmani, però abans del descans ja guanyava l'equip d'Íñigo Pérez, que ha acabat fent el tercer a la recta final, i evidentment ho celebrava perquè la temporada passada pel Villarreal va ser com a mínim tortuosa a la Lliga de Campions.
10: Bueno, ahora viene un periodo de tiempo corto de disfrute y mañana ya estamos con el partido del fin de semana con el Elche. Después lo que tenga que venir en Champions veremos. Todas las victorias aumentan la creencia o la fe que tenga el equipo en las ideas de un entrenador. Lo que sucedió el año pasado no lo he vivido yo, no me ha afectado y por tanto tampoco he visto a los jugadores. Además creo que es adecuado y justo separar.
2: Avui llegia que la ratxa eren 12 partits a la Champions seguits sense guanyar del Villarreal. 12. Els 8 de la lligueta de la temporada passada, més la primera jornada d'aquest any, 9, i encara se n'havien de sumar els 3 últims de fa uns quants anys que tampoc guanyaven. Vull dir que la ratxa i els fantasmes eren grans.
8: Sí, sí, era gairebé una condemna jugar a la Champions, un mal son que, mira, avui s'han pogut d'alguna manera espolsar del damunt. Per cert, Íñigo Pérez, que també ha tingut paraules pel seu porter, Peter Gulaksi, que avui ha estat baixa després que la passada matinada entressin a casa seva amb ell i la seva família dins.
2: No, molt bèstia.
8: Evidentment, això. Avui no era el partit el porter hongarès del Villarreal.
2: Pròxima jornada, Anfield, Liverpool-Villarreal. Pròxima jornada, PSG a l'estadi de la Ceràmica. Vull dir que el calendari del Villarreal ara, Liverpool-Villarreal, dimarts vinent també, el mateix dia que el PSG-Barça, i Villarreal-PSG, és la jornada del 3 de novembre. Déu-n'hi-do, també ho té complicat el Villarreal. I gràcies, Jové.
8: Fins ara.
2: Vinga, fins ara. I anem a demà. Vinga, per rematar la tertúlia. Avui esperàvem amb expectació la roda de premsa de Mourinho, perquè avui sí, ha aparegut a la sala de premsa, sí, de l'Estadi Olímpic de Roma. I ha parlat després de l'espantada que va fer contra el Villarreal.
4: Sí, i malgrat en un principi el tècnic portuguès ha dit que no volia comentar res d'aquest partit del Bernabéu, Mourinho ho ha acabat fent. D'entrada amb aquesta referència, per dir-ho així, inquietant.
11: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, cuando jugamos domingo, si quieres sábado, comentamos. El primer minuto es suficiente. ¿Para quién sabe?
2: Para quién sabe. ¿Tú sabes?
4: Que comenta, ¿tú sabes no? Ni que fos per curiositat, Aleix, a la redacció hem recuperat el partit, el Madrid-Villarreal, i en aquell primer minut tot el que hi ha és un fora de joc al mig del camp assenyalat a Mbappé. Curiosament, la realització enfoca Mourinho, però és una decisió que el tècnic no protesta. Com a mínim en directe, avui l'ha fet servir, entenc, com a mostra d'un arbitratge contrari al Real Madrid, però ja et dic, tot el que hi ha és una acció, un fora de joc al mig del camp de Kylian Mbappé, que passa pràcticament desapercebut perquè ningú es queixa.
2: L'acció és la defensa del Villarreal molt avançada, pràcticament a la línia del mig del camp, i Mbappé, que estava en fora de joc,
4: Guller intenta fer una passada.
2: Clar, corre cap a buscar una passada de Guller, però se suposa que Mbappé estava fora de joc.
4: Ho ha fet massa tard.
2: Però Mourinho diu que no hi havia fora de joc. Entenc jo que el que vol dir és que l'assistent va aixecar el banderó, però que en aquell primer minut ja l'arbitratge ja anava en compte perquè assenyala un fora de joc que no era.
4: Allà va començar,
2: en una acció que no era
4: allà va començar
2: perillosa.
4: Tot i la resta va ser en la mateixa línia. Entenc que és el missatge que volia enviar avui. Haurem d'esperar la prèvia, com deia, en el partit de dissabte, a veure què és el que comenta sobre aquest partit i aquest minut que avui ens ha fet veure Mourinho. Abans de tallar les preguntes sobre aquesta qüestió, sobre el duel amb el Villarreal, encara n'ha contestat una altra sobre si està més tranquil amb els arbitratges europeus que no pas amb els de la Lliga.
11: Me fío de todos los árbitros. Única cosa que me hace, como se dice, hacer así al nariz es cuando por norma se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido. Este es el único tipo de cosa que no me hace confortable.
4: Crec que aquesta és una queixa que ja venia també del derbi amb l'Atlético de Madrid, on es va conèixer el nom de l'àrbitre i no 24 hores abans, sinó que ja havia transcendit i que a ell li va semblar que això era també molt sospitós. Li qüestionaven si els jugadors estan més cohibits a la Lliga a l'hora de fer faltes que no pas a la Champions, i el portuguès li ha dit al periodista que ell ja sabia la resposta i que volia fer-li dir a ell i que no ho acabaria fent. Més enllà d'això, ha deixat clar que té un sentiment molt fort cap a la Roma, diu que si és capaç d'abstreure's de tota la implicació emocional, que no serà fàcil, serà
0: serà un partit normal, i diu que potser abans i després del partit els aficionats li toquen el cor, però que durant el partit l'amor s'oblida. Això és el que ha dit Mourinho, i abans d'acabar hi ha hagut un moment anecdòtic, ha estat la darrera pregunta de la roda de premsa. Un periodista polonès li ha dit que ell tenia la sensació que la seva lluna de mel, la de Mourinho amb el Real Madrid, s'havia acabat, la honeymoon, que ara escoltarem, i si ell, el tècnic portuguès Mourinho, tenia la mateixa sensació.
12: I have an impression that this honeymoon in Real Madrid is just over. What is your point of view?
11: Honeymoon of what?
12: No, that's not the honeymoon. Okay, what is your impression? What is your point of view?
11: Which point of view? In relation to what?
2: No, de què? De què m'estàs preguntant? Quin okay, punt de vista de què?
12: My question may be much a little bit better.
11: A little bit simple.
12: Yes, a little bit simple.
2: Simple, diu. Pregunta'm més simple, no?
12: How do you feel before the game?
11: As always.
2: Com et sents abans del partit, diu, com sempre.
0: Ja estàs donant voltes a dir, què vols dir, la lluna de mel?
2: Ho entès perfectament. Sí, dir, no. La teva lluna de mel, el teu amor pel Madrid, sí, el retorn al Madrid,
0: si
2: s'està pagant aquesta lluna
0: no
2: de mel.
0: No tenia ganes de respondre això. Li ha fet girar la pregunta, que al final ha dit, mira, com estàs abans del partit? I ha dit, doncs, com sempre. I aquí, així ha acabat aquesta roda de premsa, l'ha fet suar una mica amb aquest periodista polonès. Però
2: que volies dir alguna cosa? No,
6: estava rient de Mourinho.
7: Jo volia dir una cosa. Sí. És a dir, per culés, l'hem ha de ser Mourinho, quédate.
2: Sí?
7: Perquè, clar, és que anirà de conya. Aquest comportament, aquests comentaris, com juga equip, que no juga res.
2: No li està traient suc de res. Ni a Bernardo Silva, ni a Guller. No? Està tornant a fer el mateix que l'any passat.
7: Tu veus Dumfries amb la selecció holandesa, és un extrem
2: Xavi,
7: que
2: no?
7: Aporta, que va, que decideix, i la veus a Madrid, no sap
2: mira,
7: què.
2: Mira, a l'altra banda, Marco Corella. Amb la selecció espanyola és un, sí. I amb el Madrid és un altre.
7: No.
2: És així.
7: I canvia rols contínuament amb jugadors. Ara jugues aquí, ara jugues allà. Bellingham, amb l'Anglaterra, està soberbi.
2: Sí.
7: I el Madrid, cohibit, no sap per on anar, com anar.
2: Sembla el mateix sí. Madrid que l'any passat del Bilbao. Sí. El mateix Madrid. Sí,
7: o pitjor.
2: Sí, sí. O pitjor, sí.
0: Al marge del tècnic, avui també ha parlat, l'acompanyava a Aurelien Tchouaméni. Li han preguntat si té la sensació que l'equip, que el Madrid, necessita un jugador més creatiu al mig del camp. Compte amb la resposta.
13: La verdad es que yo tengo mi opinión sobre eso. Lo resto es vuestro trabajo de hablar de lo que necesitamos o no. Puedes preguntar esa pregunta al entrenador o al presidente o no sé, pero soy un jugador. Tengo mi opinión, pero no voy a hablar de eso hoy.
0: Doncs no ha volgut respondre a aquesta pregunta, la sensació que no li havia fet massa gràcia. Abans de viatjar, el Madrid ha entrenat a Valdebebas amb Mendy i Militao treballant amb el grup, tot i que han quedat fora de la llista, juntament amb Rodrigo i Asensio, que continuen de baixa. A la Roma, Gasperini no podrà comptar amb el porter, Miles Vilar i Cristante, ha dit el tècnic italià, que aquest Madrid encara té marge de millora i que segurament ho farà en els propers partits, que creixerà, vaja.
2: El demà al Madrid és a les 9, també, Roma-Real Madrid a les 9, i durant el matí migdia hem de saber la possible sanció a Vinícius per la vermella. S'ha de pronunciar el comitè de competició de la Federació Espanyola. En principi li han de caure dos partits i es perdria el Clàssic. Després el Madrid alegarà i no hauria de servir de res. Però demà podem tenir notícia al migdia abans del partit del Madrid al Camp de la Roma. No ho tindrà fàcil, no, Bojan? Al Camp de la Roma?
7: Me la temo... Mira, Vinícius després de partit fa un tuit i posa, demano perdó a aficionats, als companys. Jo penso que això algú l'ha dit, oye, te cobran dos o tres partits, no jugaràs al Clàssic. És algo, fem això, segur que l'han dit el que ha de fer, per intentar de suavitzar una mica. Jo me la temo que li donaran un, malgrat que se mereix almenys dos, perquè sanció i nova llei. És aquest.
2: Home, seria un escàndol. Si li fan un partit seria un escàndol.
7: Seria un escàndol, però cap possibilitat.
2: I demà, creus que té opcions a Madrid de guanyar? O...
7: Jo no li dono opcions. No li dono. Madrid a casa, jo he vist partit contra Inter. Inter tenia possessió, ha generat moltes ocasions. Madrid ha aprofitat el que tenia. Roma juga bon futbol. I Roma és ràcana amb el Gasperini. Gasperini juga amb tres darrere, amb dos carrilers, se tanca bé a mig camp, precisament amb Cristante, surt a contraataque. És a dir, s'enfrontaran dos tipus de futbol més o menys iguals. però Roma és més sòlida.
2: Una ensopegada de mà del Madrid és més benzina abans del clàssic, sí, sí.
6: Bueno, i si guanyen també va bé perquè es confien i llavors arriben crescuts. I jo crec que passi el que passi, el que és que el Barça ho mirarà tranquil·lament, havent guanyat, i veient que si perden vindran més nerviosos, i si guanyen, aquell punt de xuleria, ara ganaran el Camp Nou. Vinga, allò que fan ells. I llavors veurem. Jo crec que la baixa... Si no hi és Vinícius, crec que és bo pels dos equips.
2: El Barça i pel Madrid?
6: Els dos. Perquè el Madrid, ara mateix, Vinícius no està bé.
2: No, i jugaria no bé. Amb un jugador més bona forma, sí.
6: I potser l'ha de posar perquè és Vinícius, aquelles coses que no saps si fa l'alineació l'entrenador, el president, aquelles coses que tenen ells. I jo crec que si no el tenen, és un problema menys. Perquè ara mateix Vinícius pel Madrid és un problema. I pel Barça, pel factor ambiental, per la burla, per no sé què, que et distregui, també és millor, pensant en tot el que genera Vinícius, que no hi sigui. Vinícius fora l'equació, millor per tots, i per tant pel Barça, pel Madrid i pel partit en general.
2: M'agrada aquest punt de vista. Demà, què mirareu, el Roma-Madrid o el City-PSG? És que és un gran cartell, aquest City-PSG. Sí, sí. A més, el City està jugant prou bé amb Maresca, i el PSG és el vigent campió, sempre hi ha espectacle amb Luis Enrique. Vull dir que demà... Jo triaré el City-PSG.
6: Tu vols veure futbol?
2: Sí, jo vull veure futbol. Però de cua d'ull... Aquí, de cua d'ull tindré el Roma-Madrid aquí a la redacció.
14: Cap allà, canviarem de televisió. Avui, com deia, rodes de premsa de Maresca i Luis Enrique, començant pel tècnic local, té molt clar el partit que han de fer demà si volen sumar els 3 punts contra l'actual campió d'Europa.
15: The message for tomorrow night.
16: El missatge per demà a la nit és bastant senzill. Hem de fer un partit perfecte perquè són el millor equip d'Europa ara mateix. Han guanyat les dues últimes Champions i això ja ho diu tot. Com dic, hem de fer un partit impecable i mostrar la nostra millor versió. Crec que podem fer-ho i aconseguir la victòria.
15: We can beat them and be happy at the end.
14: Per tant, tot passa per fer un partit perfecte. Un Maresca feliç de saber que demà Pep Guardiola pot presenciar el partit des de la graderia de l'Etihad.
15: I spoke with Pep after...
16: Vaig parlar amb el Pep fa uns dies després del partit contra el United. Des de llavors no ho havíem fet. Si finalment ve el partit serà agradable, especialment per ell, perquè el City va ser casa seva durant 10 anys i de fet encara ho és per tot el que va fer aquí. Crec que és una gran notícia per tots.
2: Clar, li va donar suport al City a l'Etihad perquè és el primer partit del City després de l'ascensió o el càstig de la Premier League.
14: Que mereix que va estar al cos tècnic del City amb Pep Guardiola, sí, que ha format part del cos tècnic de Pep Guardiola al City. Maresca, que tindrà tota la plantilla a la seva disposició, també Luis Enrique, per tant, excel·lents notícies pels espectadors, tota la plantilla al City, tota la plantilla del PSG disponible. Diu el tècnic del PSG que el partit de demà serà un test interessant per saber en quin punt es troben.
17: L'equip de l'Epot A avec le Barcelona.
18: És l'equip del Bombo A que ens ha tocat juntament amb el Barça. És estimulant perquè ens permetrà saber quin és el nostre nivell, demostrar que som capaços de superar totes les dificultats i que podem jugar igual a casa i a fora. Això és el que volem demostrar demà.
17: A continuar, cette saison.
14: I sobre la possible sanció al City per infringir el fair play econòmic de la Lliga, l'Asturià ha mostrat tot el seu suport al conjunt citizen.
18: Espero que tot acabi bé pel City. El que han fet aquests anys sobre el terreny de joc ha estat increïble i per mi són mereixedors de tot el que han aconseguit. Però finalment seran els jutges els qui prenguin la decisió definitiva.
14: El partit a les 9 de la nit, xiularà l'alemany Sven Jablonski, l'únic precedent entre tots dos tècnics, la final del Mundial de Clubs l'estiu del 2025, amb Maresca dirigint llavors el Chelsea contra el PSG, victòria per 3-0 de Maresca en aquella final.
2: Sí, amb un gran Cole Palmer, sí. Recordo, és veritat, sí, sí, molt bé. El City és favorit, demà? Sí, no? Jugant a casa, més?
7: Maresca l'ha portat equilibri. L'últim any City estava molt desequilibrat, va perdre un jugador, va portar altre. L'equip no jugava bé, estareu d'acord, no?
2: Sí.
7: Maresca ha agafat... Maresca és diferent que Guardiola. Guardiola desgasta molt el futbolista, li treu màxim, li treu suc, juga bon futbol, però a canvi desgasta molt el futbolista. Maresca és totalment diferent. I veiem un City que és més tard d'arribar a la porteria, però elabora més. I amb el fitxatge d'Enzo Fernández, ha marxat Rodri, però ha entrat Enzo i Elliot, dos jugadors que s'han gastat 300 milions d'euros.
2: Sí, molts calent, més de 100
7: milions cada un. Té un mig camp ara més equilibrat. I juga amb bon futbol, eh?
2: Demà, 6:45, Feyenoord-Como. El Como de Cesc, que va arrencar amb victòria, i si guanya el camp del Feyenoord, també es posarà amb 6-6. I també en el torn de tarda, l'ASC austríac, l'equip de Linz, contra el Liverpool. Són bons partits, eh? Feyenoord Como i l'ASC Liverpool. I a les 9 de la nit són els que viurem en directe a RAC1 amb el Molló, Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma-Madrid, Aston Villa-Fenerbahçe, el Betis-Porto, el Bodo Glimm-Borussia Dortmund, l'Slovan de Bratislava de Torella ja contra l'Stuttgart. Aquí poden sumar, mira ja, què et dic.
14: Ja, ja.
2: I Shakhtar Donetsk, l'equip d'Arda Turan, contra l'AEK d'Atenes. Sí. Vull dir que són bons partits.
14: L'amic de David Brock.
2: És l'amic de David Brock, sí senyor. Tot això ho viurem demà, en aquesta jornada de Champions. I a vosaltres, Bojan Kirkić i Edu Polo, us espero dimarts vinent aquí, després del PSG-Barça. Per tant, aquí 7 dies us espero.
4: Aquí estarem.
2: A veure què fa el Barça. Una abraçada, gràcies.
14: Gràcies.
2: Adéu, adéu, gràcies, a veres.
14: I felicitats pel semàntic, eh?
2: Sí, sí, sí. sí.
14: Vinga.
2: Lamine Samillén. Avui Lamine ha estat el millor a Turquia. RAC
19: 1. Podem saludar el president de la Generalitat, Salvador Illa. President, bon dia, moltes gràcies.
20: Què tal? Molt bon dia, bona hora. La nostra idea és prohibir la intel·ligència artificial fins a determinada data a l'escola.
19: Conseller d'Educació, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Li preguntaré res i curt, per què no plega?
21: Miri, no plego perquè segurament seria el més senzill.
22: Hola, Victoria Luengo. Hola, bon dia. Què tal?
23: Bon dia. Tens una sensació d'abisme i després tu passes de l'hòstia? Doncs pues va ser exactament així.
19: Hola, Javier Bardem. Bon dia, buenos días.
24: Con tanta gente, tanta cámara escondida y tal, no recuerdo ver un set de rodaje.
25: Es la primera vez, ¿no, Humberto, que vienes aquí?
26: Nunca había entrado. Murieron más de 3,000 y pico personas y fui testigo de los que se lanzaban del building. Nunca se te van a borrar de la mente.
27: Totes les veus, tots els protagonistes, al món a RAC 1. De dilluns a divendres, de 6 del matí a 12 del migdia, amb Jordi Basté.
28: RAC 1. Tots som un milió.
29: RAC 1.
28: A RAC 1 t'informem cada dia. Des de la credibilitat i la proximitat. Les notícies que més t'interessen des d'allà on passen. Les veus que has d'escoltar. La informació que has de saber. A RAC 1, 14:15. Cada dia, de 2 a 3, una hora per saber què està passant. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora al capdavant de les redaccions d'informatius i esports de RAC 1. A les dues, totes les notícies al 14:15.
29: RAC 1. Tots som un milió.
28: A RAC 1 t'acompanyem.
19: T'has posat en contacte amb el contenidor del món a RAC 1 per un problema amb la teva veïna.
30: Sí, la que tenim just al costat de casa nostra.
28: A RAC 1 t'informem.
31: Ceuta, com dèiem, es prepara per un dia clau.
32: El departament ha destituït la secretaria general.
28: A RAC 1 t'entretenim.
19: M'encanta baixar amb l'acordió, és que m'encanta.
33: No res, és que al final cauré rodolant.
19: Bueno, pues, no, però haver baixat amb els
28: altres. A RAC 1 juguem.
34: Bona tarda, benvinguts al Superesport.
28: A RAC 1 et fem riure.
19: Avi, sisplau.
35: Us haurà una porra sensible?
19: Va!
28: I et fem escoltar.
36: I de cop tens un accident que et canvia també
35: sí,
36: la vida.
35: Sí,
36: una
35: sí, vaig sentir que em vaig morir en l'accident.
28: I tot ho fem per tu.
29: RAC 1. Tots som 1.
37: Moltíssimes gràcies. Fins demà, que vagi bé.
28: Fàcil, còmode, intuïtiu. Tot el que necessites és a rac1.cat.
38: Escolta, navega, descarrega, informa.
28: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1.
39: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 14 d'octubre de 2026. El dia comença amb suavitat, amb boires en punts de l'interior i del prelitoral i amb núvols alts a la resta. Durant la tarda es formaran núvols baixos a prop del mar. Les temperatures al migdia seran una mica més altes que ahir, entre els 24 i els 28 graus. Avui que les tractorades d'agricultors i ramaders tornen a Barcelona per exigir solucions a la crisi agrària. Fa dos anys ja van arrencar les promeses del govern, però no n'hi ha hagut prou. Unió de Pagesos convoca una concentració aquest migdia davant la delegació del govern espanyol a Barcelona, al Departament d'Agricultura, i també passaran per la plaça de Sant Jaume. De seguida connectarem amb els corresponsals de RAC1 Territori, que seguiran totes aquestes mobilitzacions que arrenquen d'aquí a mitja hora. Amb aquest panorama, avui pot ser un dia complicat a les carreteres, però també als trens, perquè continuen els retards i les cancel·lacions a l'alta velocitat Barcelona-Madrid per l'incendi dilluns en un tren a l'Aragó. En el tram afectat encara s'ha de circular per via única i es trigarà a retirar el comboi incendiat. On sí que torna la normalitat, per exemple, és a Barcelona, perquè els treballadors de TMB han desconvocat la vaga prevista per avui de conductors d'autobusos. La direcció i els xofers han arribat a un acord que incorpora les principals reivindicacions de la plantilla. Als esports, el Barça aconsegueix una contundent victòria per 1-4 al camp del Galatasaray en una nova exhibició ofensiva de l'equip de Hansi Flick. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi han signat els gols. És la desena victòria consecutiva dels blaugranes aquesta temporada i una dosi extra de confiança de cara als partits contra el Betis, el PSG i el Real Madrid. Per cert, que els blancs juguen avui al camp de la Roma i el Manchester City rep el PSG, uns partits que podreu seguir en directe a partir de les 9 aquí a RAC1. Del partit del Barça a la Champions en parlarem també avui a la tertúlia esportiva amb Joan Maria Pou, Roger Saperes i la Maria Fernández Vidal. Avui que arriben bones notícies des del Vaticà, l'operació d'un adenocarcinoma pulmonar al Papa Lleó 14 ha estat un èxit, els metges han extirpat el tumor i el pontífex es troba en bon estat després d'aquesta intervenció. De la crònica política, Ada Colau insisteix a seguir negociant un acord per unir totes les esquerres. L'exalcaldessa de Barcelona allarga la mà a Esquerra i als comuns, però els republicans no volen renunciar a les seves sigles. En parlarem amb Ada Colau a quarts de 10 del matí. Seran temps de tertúlia amb Xavier Melero, Ferran Casas, Janet Sanz, Ramon Rovira i Natàlia Rodríguez, amb Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Amb ells també comentarem que Toni Comín tornarà a Catalunya creuant la frontera a peu el pròxim 24 d'octubre. L'exconseller de Salut és el primer dels tres polítics exiliats que ha anunciat la data del seu retorn. I a la resta dels esports, en bàsquet, el Barça va guanyar de 3 punts al Maccabi de Tel Aviv a l'Eurolliga amb un triple a l'últim segon de Justin Robinson. Avui que a les 11, Toni Clapés ens presentarà el programa Cervells Mínims que s'estrena avui a 2:15 de la nit a la 2CAT i després parlarem de l'obra Innocència i Desig que s'estrena la setmana que ve a la Sala Flyhard de Barcelona. Ho farem amb les actrius Montplans i Montse Esteve i amb l'autor del text l'Òscar Constantí. I amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1 amb Mònica Hernández.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Víctor Cullell, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
1: Bon dia.
0: Tot bé, Pedrol?
2: Sí.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Víctor?
2: Sí, que milers de pagesos ja s'han llevat per dirigir-se en tractor cap a Barcelona. Els agricultors tenen previst d'arribar a la ciutat a quarts de 12 del migdia i al llarg del matí ocuparan bona part de les carreteres del país, ja que surten de diferents punts de Catalunya. Asseguren que circularan per la dreta, en fila índia, però tot i això, des de primera hora poden deixar retencions molt importants a la xarxa viària. Els pagesos es mobilitzen per denunciar l'augment del preu dels productes bàsics, com la benzina i els fertilitzants, que dispara el cost de producció i provoca que moltes empreses familiars no puguin sembrar. A les 12 seran davant de la seu de la delegació del govern espanyol a Barcelona, al carrer Mallorca, i després aniran a la seu del Departament d'Agricultura a la Gran Via de les Corts Catalanes.
0: Per tant, avui pot ser un dia complicat a les carreteres, però també als trens, perquè l'alta velocitat encara s'estarà uns dies més funcionant a mig gas.
2: Encara s'arrosseguen retards per l'incendi d'un AVE dilluns a la tarda, que continua al mateix punt on es va aturar, a l'Aragó. Hi ha un tram de 25 quilòmetres on els trens han de circular per via única, i més a poc, Renfe ha admès que no saben quan podran retirar el comboi i, a banda, Adif haurà d'arreglar també els desperfectes que l'accident va deixar a tota la infraestructura.
0: On sí que ha tornat la normalitat és a Barcelona, perquè finalment els treballadors de TMB han desconvocat la vaga de conductors d'autobusos.
2: En un comunicat enviat a quarts de 3 de la matinada, la companyia ha informat que els busos de la ciutat tindran el seu horari habitual tant avui com la resta de dies en què s'havia convocat l'aturada. La direcció de TMB i el comitè de vaga de l'empresa han arribat a un acord que incorpora les principals reclamacions que demanava la plantilla. Per exemple, el nou conveni incorpora 10 dies més de vacances l'any i una jornada laboral que s'apropa a les 35 hores setmanals.
0: En futbol, el Barça continua en estat de gràcia. Ahir va golejar 1-4 al camp del Galatasaray i és el nou líder provisional de la Champions.
3: És la desena victòria en 10 partits del Barça aquesta temporada i a la Champions suma 6 punts a 6 possibles i té una diferència positiva de 7 gols. Ahir va dominar de principi a final a Turquia i Istanbul, però paradoxalment va ser el Galatasaray que es va avançar en el marcador i fins i tot va arribar a marcar el 2-0, però el van anul·lar per fora de joc. Joao Cancelo va empatar just abans del descans i a la presa. Lamine Yamal va decidir que ja n'hi havia prou, va carregar-se l'equip a l'esquena i va capgirar el marcador en només 10 minuts i sense la necessitat de marcar cap gol. Primer va assistir Fermín López amb una centrada brillant i 3 minuts més tard va tornar a assistir Anthony Gordon amb una mena de mitja rabona que ell mateix definia d'aquesta manera la CBS.
4: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio, tú lo sabes muy bien que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida.
3: Una estona més tard, Adeyemi va arrodonir la golejada amb l'1-4 definitiu i, novament, a la CBS, l'exjugador i ara comentarista Thierry Henry va preguntar a Lamine Yamal si creia que el Barça pot guanyar el triplet aquesta temporada i l'estrella blaugrana va respondre d'aquesta manera.
5: ¿Tú piensas que el triplete es posible?
4: Siempre, somos el Barça, para mí el mejor equipo del mundo.
3: Proper partit del Barça, dissabte al camp del Betis, Lliga, avui per cert que el Betis juga contra el Porto també a la Champions.
0: Més enllà de l'enèsima golejada del Barça, ahir també hi van haver dos resultats destacats i dues grans sorpreses.
3: Els resultats destacats són la victòria 2-0 de l'Atlètic de Madrid contra el Manchester United i també la del Villarreal 3-1 davant el Nàpols. En canvi, les sorpreses són l'empat a 3 del Bayern de Múnich al camp del Viking de Noruega i la derrota 3-4 de l'Inter de Milà a casa contra el Bruges. I avui a les 9 del vespre en directe recull a dos partits especialment bons, el City rep el PSG i a la mateixa hora el Real Madrid juga al camp de la Roma. Ahir Mourinho sí que va sortir a parlar en roda de premsa i com acostuma passava a tornar a queixar-se dels àrbitres i també va posar el cas Negreira per allà al mig, com qui no vol la cosa. El va comparar amb el Calciopoli, l'escàndol més gran de la història del futbol italià i fins i tot va anar una mica més enllà.
6: Complimenti a italiani, sa perché?
7: Enhorabona als italians, saps per què? Perquè és l'únic país on el Calciopoli ha estat el Calciopoli. En canvi, a Espanya, el que ha passat, i tots saben què ha passat, i sembla que encara passa, tot plegat fa una mica de pudor. Fins ara no ha passat res, no hi ha hagut conseqüències. Si això acaba en no res, és potser l'escàndol de corrupció arbitral més gran del món.
6: Escàndol de corrupció en l'arbitratge mundial. No c'è altro da dire.
3: Doncs això, polèmica a banda, el Real Madrid té les baixes de Mendy, Militao, Rodrigo i Asensio.
0: Més coses, quan passen 8 minuts de les 6 del matí, els metges han confirmat que el tumor que li han extirpat pel papalleó 14 era maligne.
2: Sí, l'han operat amb èxit, però la intervenció ha confirmat el que ja apuntaven les proves que li havien fet abans d'entrar a quiròfan, que tenia un adenocarcinoma, un dels tipus de càncer de pulmó més habituals. Els cirurgians li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret en una intervenció que ha durat 1 hora i mitja. S'espera que el pontífex estigui ingressat com a mínim tota aquesta setmana i per això ha cancel·lat la seva agenda fins dimarts de la setmana que ve.
0: Sobre les eleccions, Ada Colau no es dona per vençuda i reclama un acord per presentar una candidatura única també amb Esquerra i Podem.
2: En un vídeo que ha publicat a les xarxes, l'exalcaldessa de Barcelona demana seny a les formacions a l'esquerra del PSOE i assegura que encara hi ha temps per negociar.
1: És possible, és necessari per a detenir el fascisme en les pròximes eleccions i, per tant, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo. Por mi parte, todo mi compromiso a trabajar para lograr una candidatura única de las izquierdas.
2: Però el cas és que només unes hores abans d'aquestes paraules d'Ada Colau, Irene Montero, de Podem, va descartar categòricament la possibilitat d'integrar el seu partit al Front Ampli.
0: I Gabriel Rufián també demana al seu propi partit que continuï intentant una aliança amb aquesta coalició de les esquerres.
2: El candidat republicà al Congrés ho va dir en una piulada que va escriure justament en plena roda de premsa d'Esquerra i va agafar la direcció de la formació totalment desprevinguda. A la roda de premsa, el portaveu d'Esquerra, Isaac Albert, preguntat sobre el tuit de Rufián, va dir que el partit es nega a perdre les seves sigles.
8: No puc respondre una piulada que no he fet jo. Diguem, aquí qui ha de respondre és el Gabriel. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluir les sigles d'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana es presenta a Catalunya i es presenta com a Esquerra Republicana.
2: Oriol Junqueras també va dir fa uns mesos que ell no va anar a la presó per acabar compartint una candidatura amb Ada Colau.
0: Doncs més enllà del sarau que hi ha a l'esquerra, avui hem sabut que Bea Fanjul no repetirà com a candidata del PP a Biscaia.
2: Estem parlant de la política que ara fa gairebé 6 anys va dir això.
9: La verdad es que decidí improvisar, pero cada vez que improviso creo que asusto al personal. ¿Sabes eso que dicen? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pues eso es Ayuso.
2: Fanjul ho va dir al costat de José Luis Martínez Almeida en un míting abans de les eleccions a l'Assemblea de Madrid.
0: En espera que comenci la campanya electoral, les clavegueres del PSOE continuen sota sospita. Ara el jutge Santiago Pedraz ha citat com a investigat l'exjutge Luis José Sáenz Tejada per, presumptament, haver intentat frenar la causa contra el germà de Pedro Sánchez.
2: Sí, aquest exjutge hauria intentat desprestigiar i acusar de diversos delictes la jutgessa Beatriz Viedma, que és la magistrada que va investigar David Sánchez. Aquest cas torna a situar a l'ull de l'huracà Leire Díez, perquè ella s'hauria conxorxat amb Sáenz Tejada per qüestionar la credibilitat de Viedma. Aquesta nit, el programa Código 10 de 4 ha publicat un àudio amb la declaració íntegra d'aquesta jutgessa que denuncia que les clavegueres del PSOE la volien matar.
10: Primero era para ponerme querellas o denuncias, que después era directamente para quitarme del medio. Yo no soy una magistrada de la Audiencia Nacional ni del Tribunal Supremo. Yo no tengo protección ninguna, no tengo contravigilancia, no tengo nada. Hacerme algo es muy fácil.
2: Sáenz de Tejada, que haurà de declarar el proper 28 d'octubre, nega les acusacions de totes. Se li atribueixen 4 presumptes delictes: organització criminal, calúmnies, coaccions i també contra la integritat moral de Viedma.
0: I el que serà també un dels grans temes de la campanya electoral és la vaga general de l'11 de novembre. Els sindicats aprofitaran per exigir que s'apugi el salari mínim interprofessional un 7%.
2: És a dir, que el volen situar en 1.300 euros al mes. El secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, i el de la UGT, Pepe Álvarez, reconeixen que la vaga és una convocatòria poc habitual, però reivindiquen que hi ha prou motius per plantar-se.
11: Somos conscientes de que esta es una...

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
4: Que porta el comandament únic per la gestió a la ciutat autònoma, que és Ángel Víctor Torres.
5: I encara de la crònica política, Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre i ho farà a peu.
4: Sí, en una carta enviada a tot el seu entorn, Comín explica que ho vol fer travessant, caminant la frontera entre la Catalunya del Nord i el Principat, sense encara precisar el lloc exacte. Quan torni, el més previsible és que el següent pas que faci sigui viatjar fins al Congrés dels Diputats a Madrid a recollir l'acta d'eurodiputat.
5: Ha estat el primer Toni Comín dels tres polítics exiliats que ha anunciat la data de retorn. Obrim ara la plana internacional perquè als Estats Units, déu-n'hi-do, Donald Trump ha passat aquesta matinada per Alaska i n'ha tornat a fer de les seves,
4: sí,
5: Víctor.
4: Sí, interromput de nou per manifestants que l'han tornat a escridassar. Un dels moments més surrealistes de la nit ha estat quan s'ha burlat de les persones trans que competeixen en esports de força, com per exemple l'halterofília.
6: T'estimo, amor meu, pots fer-ho!
7: Oh, my wife hates this.
6: Ostres, la meva dona odia això. Diu que no és propi d'un president, però és bastant divertit. Acabo o no?
7: Thank you.
6: Gràcies. Així que la dona intenta aixecar la pesa, fa un últim esforç, però...
7: She's close. Oh, no.
6: Oh, no, no puc. I deixa caure la pesa. I aleshores arriba un home que va fer la transició i ara és una dona. Agafa la pesa i l'aixeca com si res.
7: And he looks down. Bing, bing, bing.
4: Trump també ha deixat anar comentaris masclistes, a banda d'aquest, com quan li ha recomanat a un policia que es quedi amb la seva dona, que ha dit que li sortirà més barat que no pas quedar-se solter.
5: De Trump ja no em sorprèn res, però aquests riures de tots els seus comentaris diuen també molt del públic, sí, que l'acompanya. Després l'escoltarem a partir de les 8, tot el que ha donat de si aquesta compareixença de Donald Trump a Alaska. De tornada a casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen un atracament a punta de pistola a un grup d'adolescents durant la festa major de Sarrià.
4: Sí, segons avança La Vanguardia, eren dos atracadors que anaven en una moto robada en passamuntanyes. A un dels nois el van arribar a apuntar al cap. La policia ha detectat que dissabte passat van cometre almenys 3 assalts amb violència, el primer a Sant Gervasi, el segon a Sant Cugat i el tercer a Sarrià-Sant Gervasi contra aquest grup de 5 nois, alguns dels quals tenien només 16 anys.
5: Un minut per sobre d'un quart de 7 del matí a Castellbell i el Vilar, al Bages, han ferit una professora durant una protesta d'estudiants de secundària.
4: Sí, va passar ahir quan alguns alumnes de l'Institut Bages Sud estaven fent vaga per reclamar poder fer les colònies i les sortides. Els estudiants es van concentrar a les portes del centre i van començar a llançar globus d'aigua, ous i petards a dins de l'institut. I un d'aquests petards va esclatar a prop de l'orella d'una professora a qui van haver de traslladar el cap. La situació va escalar fins al punt que la Guàrdia Municipal i els Mossos van haver d'intervenir.
5: I Netflix ha comprat els drets per emetre a Espanya i Andorra el Mundial de Futbol del 2030.
4: Sí, oferirà una cobertura integral de la competició, és a dir, que retransmetrà tots els partits, que en són més de 100. El Mundial del 2030, recordem, si res no canvia, es disputarà entre Espanya, Portugal i el Marroc.
5: I aquesta nit, a 11:15, Toni Clapés torna a la televisió.
8: El programa es diu Cervells Mínims.
9: Sí.
8: Valtres, creieu que això va per nosaltres?
10: No, això ho diuen pel Clapés, home. Eh?
9: Clar.
11: Què? Què? Com ho tenim? Teniu el programa preparat o què?
9: Toni, que t'has deixat els...
11: El què?
4: Sí, el director del Versió RAC1 estrena la 2CAT Cervells Mínims, un programa d'humor en prime time que vol portar a debat els temes que preocupen la ciutadania. Aquest matí parlarem amb ell aquí al Món RAC1.
5: I en teatre, L'amor venia amb taxi lidera les nominacions a l'edició d'aquest any dels Premis Butaca.
4: El musical de la Cubana acumula 9 nominacions, entre elles les de millor musical, direcció, escenografia i millor actor de musical per Oriol Borés. El segueixen La mort i la primavera, de la Baronal, i El barquer, del Teatre Lliure, cadascuna amb 8 nominacions. Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola, Àngels Gunyalons i Josep Maria Pou també són alguns dels nominats en aquests premis que escull directament al públic.
5: Pel que fa a la resta dels esports, tenim alguna cosa més de nit i matinada?
12: Sí, que la Fiscalia de Madrid investiga els crits de puta Catalunya en el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal. Els fets es van produir el passat 23 d'agost al Metropolitano, quan Julián Álvarez, davanter pretès pel Barça, va entrar al camp a pocs dies de tancar-se al mercat de fitxatges. I encara un últim apunt, i és que el Barça de bàsquet va guanyar ahir de 3 punts al Maccabi de Tel Aviv amb un triple a l'últim segon de Justin Robinson. És la tercera victòria del Barça a l'Eurolliga en els primers 5 partits.
5: I el temps

0: Mònica Usart, bon dia.
1: Hola, bon
0: Avui
1: dia.
0: Avui comencem el dia amb suavitat.
1: Sí, amb temperatures altes, molt semblants a les d'ahir. De fet, hem tingut nit tropical al centre de la ciutat de Barcelona amb una temperatura que no ha baixat dels 20 graus. Tenim 20 graus també a Alella, 15 a Banyoles, 19 a Tarragona i també 14 a Lleida o 13 a Girona. I al migdia càlid com ahir, fins i tot amb temperatures un pèl més altes, amb màximes de 24 a 28 graus. I comencem el dia amb algunes bandes de núvols, també algunes boires en punts de l'interior i sectors del prelitoral, i després a la tarda núvols baixos també a la costa i al prelitoral, i de pluja avui no se n'espera. I demà serà un dia de cel mig ennuvolat, amb núvols més espessos també a prop del mar. No es descarta alguna gota demà, això sí, al sector central del litoral. Després divendres núvols prims i al cap de setmana arriben pluges. Arriben pluges i baixen les temperatures. A més, són pluges que sobretot a partir de dissabte al migdia podrien ser generals i abundants.
0: Quan la Mònica Usart en dimecres ja anuncia pluges pel dissabte, vol dir que ho té molt clar.
1: A veure com evoluciona, però de moment es veu molta pluja, tota la façana
0: a tot el
1: mediterrània,
0: país,
1: Sí, es veu molta pluja i una baixada important de les temperatures. Ho anirem seguint, però pinta el cap de setmana complicat.
0: Gràcies, Mònica. A les 6 i 19.
2: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
0: I amb en Joan Ferrer, bon dia.
3: Bon dia.
0: Com estàs?
3: Bé, molt bé. Molt bé, però un constipat ja.
0: Jo també, estic com fònica avui una mica.
3: Tenim les defenses més baixes que
0: molt baixes.
3: Com
0: altres
3: mòbil,
0: coses
3: el 2%
0: no, però
3: de bateria. Sí. Però res, ho traurem.
0: I tant.
3: Mira, porto un tall de la Mar Sui.
4: Home.
3: No t'enfadis, Mar, que ja el tiro a aquesta hora. Bueno, a aquesta hora que no ens escolta gairebé ningú, no?
0: Home,
3: que aquest dia
0: no,
3: s'encarrega del contenidor del programa, entre altres coses. I no sé què tindria al cap que, mentre presentava un cas, doncs va tenir un petit lapsus.
5: Els pocs espais que tinc independents, no?
6: No impedim el transport, però has d'anar acompanyada. Home, doncs de facto estàs impedint el transport.
7: Digues Mar.
8: No, res, anava a reiterar que anava a dir que exactament és així, que nosaltres ara, per exemple, a la redacció dèiem, doncs si més no, que aquesta persona pugui pagar 2 euros més, ni que sigui, i que el condor... Ai, que el conductor... Ja l'hem dit de grossa. Que el conductor l'ancli, però clar, tampoc té sentit, perquè pagar també és una manera de discriminar. El condor...
0: Póntelo. Pónselo. Aviam, en què estava pensant Mar Sui? Arregla-ho tu, Joan, ara.
3: Res, és la redactora que més es protegeix, la més segura.
0: Les 6 i 21.
3: També està bé.
0: T'havia quedat alguna cosa per afegir?
3: No, ja està.
0: Ja està, no? La broma ja
3: sí,
0: fins aquí.
3: Sí, ja està fet.
0: Molt bé.
3: Pobreta Mar.
0: Escolta, sou més de Moulin Rouge o de La La Land?
4: La La Land.
1: Moulin Rouge.
7: Moulin Rouge.
0: Perfecte. La Usart i el Golell, que són dels meus, del Pedrol, no n'esperava menys. I tu, Joan?
3: No, Moulin Rouge.
0: Ai, estàs en minoria,
3: Pedrol.
0: Tot i
3: que La La Land m'agrada molt,
1: L'has vist, Moulin Rouge, o no?
4: No. Per això sóc més de La La Land.
0: Saps què passa? Que fa 25 anys que es va estrenar aquesta història d'amor inspirada a París, el 1899, em penso, i hem dit, calla, que com que el Basté li encanta més aquesta pel·lícula, doncs, i si la recordem? Alguna de les cançons de la seva banda sonora.
4: Sisplau.
0: I la Ortuño, que és la meva assessora musical, em va triar primer una més lenta, però després vaig dir, calla, la Cristina Aguilera, la Pink, la Lia Kim... Va, avui recordem el quart de segle de Moulin Rouge.

0: He d'estalviar per invertir o he d'invertir per estalviar? Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre, amb els seus experts en solucions financeres i de previsió que garanteixen la teva estabilitat econòmica amb rendibilitat. I sense haver de triar, amb Mapfre pots estalviar i invertir alhora. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
1: Avui, a dia, l'arròs 3 delícies per només 2,15. De debò, molt bé, dia.
2: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
3: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
4: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
5: Amb creuer fantàstic de viatges al Corte Inglés i Royal Caribbean, tria el teu rumb, Madeira, Nàpols o Roma, i a bord esmorzes amb el mar al davant i sopes amb el mar al costat. Reserva ara el teu creuer Royal Caribbean 2027 amb fins a 690 euros a descompte i el tercer i quart passatger des de 99 euros. Consulta les condicions de viatges al Corte Inglés. Posem rumb als teus somnis.
6: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
7: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
6: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
8: Verisure.
9: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
10: 11, 17, 20, 22 i 35, els sols, el 4 i el 8.
9: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
11: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
12: Tot allò que t'agrada,
11: molt més fàcil de trobar.
13: El que encara no has escoltat
14: i segur que t'agradarà.
12: Un nou aparador d'àudios i podcast.
11: Endreçats i a un sol clic.
12: Per triar i remenar.
14: Amb tot el contingut dels programes.
12: I també els podcasts originals de RAC 1.
10: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
11: I som tots.
14: Més fàcil.
12: Més directe.
14: Més intuïtiu.
11: Més RAC 1. Tots som un milió.
15: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
16: Fàcil, intuïtiva i renovada.
17: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que avui els pagesos col·lapsaran Barcelona amb una nova tracturada per protestar contra l'augment de preus dels productes bàsics. A aquesta hora ja es comencen a mobilitzar la vintena de marxes lentes que sortiran de diferents punts del país. Connectem en directe amb Santa Llogaia d'Àlgama, a l'Alt Empordà, amb Lleida i amb Reus, Joel Penya, Julen Andrés i Esteve Giral. Bon dia.
1: Bon dia, Santa Llogaia d'Àlgama. A punt de sortir la primera columna de tractors que d'aquí a una hora s'engreixarà passant per Medinyà, el Gironès, i a quarts de nou faran una darrera parada per sumar tractors a Franciac, a la Selva. D'aquí ja faran via cap a Barcelona, tot apunta cap per la P7. Entre d'altres, demanen al govern més ajudes per pal·liar els efectes ja visibles del canvi climàtic.
2: A Lleida havien de sortir ara a dos quarts, no hi haurà molts tractors, la majoria ho faran amb cotxes, a les 9 del matí també sortirà un autocar, a les 7 del matí hi ha una sortida prevista també des de Fondarella i a les 8 és on es concentraran tots des de Cervera.
3: A Reus ja han començat a arribar els primers pagesos amb els seus tractors, un dels punts d'inici d'aquí de la tracturada, en diferents punts d'arrencada al Camp de Tarragona. Els més matiners, els que hauran de recórrer de fet més quilòmetres, ja han sortit de Falset al Priorat, tots plegats amb destinació a Barcelona.
0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sapigueu també que els retards a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'allargaran com a mínim uns dies més.
5: L'AVE incendiat dilluns continua al mateix lloc, a l'Aragó, i no hi ha data per enretirar-lo. Els retards es van reduint, però el tram afectat els trens circulen només per una via.
0: En canvi, els treballadors de TMB han desconvocat la vaga d'autobusos prevista per avui a Barcelona.
5: Aquesta matinada, plantilla i empresa han pactat un nou conveni. Inclou 10 dies més de vacances i una jornada que s'apropa a les 35 hores setmanals.
0: El Barça goleja 1-4 al camp del Galatasaray amb una nova exhibició de Lamine Yamal.
6: L'estrella del Barça no va marcar, però va ser el millor, amb dues assistències brillants per capgirar el gol inicial dels turcs. El Barça és líder provisional de la Champions amb 6 punts de 6 possibles.
0: I avui a les 9 del vespre, en directe a RAC1, el Real Madrid juga al camp de la Roma.
6: José Mourinho va parlar ahir sí, en roda de premsa, va tornar a disparar contra els àrbitres i va assegurar que el cas Negreira va pel camí de convertir-se en l'escàndol de corrupció arbitral més gran del món.
0: Han operat amb èxit el Papa Lleó 14 d'un càncer de pulmó.
5: Els metges han confirmat que tenia un adenocarcinoma, un tumor maligne. Li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret i aquesta setmana la passarà recuperant-se a l'Hospital Gemelli de Roma.
0: I Ada Colau reclama continuar negociant perquè Esquerra i Podem s'integrin al front ampli.
5: La candidata de la coalició vol només una papereta a l'esquerra del PSOE. Gabriel Rufián també ho demana, però Esquerra i Podem defensen el seu pacte i han dit que ni parlar-ne.
0: Mònica Usart, bon dia.
7: Bon dia.
0: Avui no s'esperen grans canvis, ambient suau i alguns núvols.
7: Exacte, comencem el dia ja amb aquests núvols prims i també algunes boires que s'han format en punts de l'interior, també sectors del prelitoral, i amb aquest ambient suau, amb moltes temperatures a aquesta hora d'entre 15 i 20 graus. A la tarda, alguns núvols baixos, sobretot a la costa i al prelitoral, però de pluja no se n'espera i temperatures màximes que pugen una mica entre els 24 i els 28 graus.
0: I què marquen ara els termòmetres?
7: Doncs ara mateix 19 graus a Gavà, 18 a Olesa de Montserrat, 16 graus a Sant Celoni, 20 a Barcelona, 19 a Tarragona, 14 a Lleida i 13 a Girona.
0: Pel que fa al trànsit, de moment cap incidència a les carreteres, en espera que es comencin a mobilitzar aquests tractors que surten de diferents punts del país, però pel que fa al transport públic, per a causa del robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, els trens que circulen per la línia d'amplada convencional entre Saragossa i Lleida tenen retards de diversos minuts. Personal de DIF està treballant per reparar aquest material o per reposar-lo el més aviat possible. Passen gairebé 4 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui dimecres 14 d'octubre del 2026.
8: Pedro Piqueras, què hi fas aquí?
9: Comprovar que una filtració no t'arruïni l'obra ni la reputació.
8: Jo no me la jugo. Faig servir Aguastop de Zeiss, impermeabilització infal·lible.
9: I amb més de 40 anys d'experiència, Zeiss Aguastop, el màxim poder impermeabilitzant.
10: Ets empresari i necessites liquiditat? Tens una nau industrial? Coneixes el leaseback? A Masacs Naus Industrials t'ho expliquem clar i ràpid. Vens la teva nau, continues utilitzant-la i la pots recuperar en el futur. Truca'ns al 93 788 42 84. Masacs, especialistes en naus industrials.
11: Estic venent casa meva i no me'n surto.
12: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
4: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre, a la Sala Gran del TNC.
13: Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Val d'Aran, l'essència dels Pirineus.
14: Imagina't una botiga dedicada exclusivament a cortines a mida i decoració, que combina estil, qualitat i elegància. Ja està aquí, les Cortines de la Mallorquina. Cortines, estors, tapisseria, papers decoratius, catifes a mida... T'acompanyem en tot el procés de decoració. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat 6, a Diagonal 506 o a Roger de Flor 130.
15: Amants del col·leccionisme, aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre tenim una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
16: Compravenda de segells, monedes i tot pel col·leccionisme. Vine a veure les noves proves numismàtiques commemoratives del centenari d'Antoni Gaudí.
15: Amb entrada gratuïta i regal d'un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya si dius que has escoltat aquesta falca.
17: Hola, sóc Toni Albà i a partir del 19 d'octubre m'estaré a l'Imperator fent 50 anys de memocràcia, un espectacle on hi surto un rei políticament bastant incorrecte. Venda d'entrades a tonialbà.entrapolis.com.
18: Lo has hecho bastante bien.
19: La FAT presenta una nova producció, Dancing Beethoven, dues simfonies immortals ballades per Factoria de Dansa.
20: Del 17 d'octubre al 15 de novembre a la Factoria Cultural de Terrassa, al Teatre La Faràndula de Sabadell,
21: al Teatre Auditori de Sant Cugat, al Cursal de Manresa,
22: al Teatre Auditori de Granollers, a l'Àtrium Viladecans
23: i a l'Atlàntida de Vic. Entrades ja a la venda.
24: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
25: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
26: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
25: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
26: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
27: Actualitzada al minut.
28: Alertes d'última hora.
27: Tot el que sona a RAC 1.
28: Contingut exclusiu.
27: RAC més 1.
28: Fàcil.
27: Ràpid.
28: Còmode.
27: RAC1.cat.
28: RACU.CAT.
27: RAC1.cat. El món a RAC 1.
0: 6 i 38, milers de pagesos es preparen per col·lapsar avui Barcelona amb una nova tracturada per denunciar l'augment del preu dels productes bàsics.

0: El malestar al sector primari torna a traslladar-se avui a la gran ciutat i a les carreteres. Si aquest matí teniu previst agafar el cotxe, sapigueu que els pagesos d'arreu de Catalunya ja comencen a sortir a aquesta hora en massa amb els seus tractors i amb els seus cotxes també des de diferents punts del país per dirigir-se cap a Barcelona. Ara bé, tot i que s'han organitzat per sortir plegats, s'espera que avui no ocupin les autopistes amb marxes lentes, sinó que circularan per la dreta, en fila índia, és a dir, que no paralitzaran del tot la xarxa viària, però sí que poden deixar retencions molt importants. Els agricultors tornen a alçar la veu per evidenciar que el sector passa per un moment molt crític, sobretot arran de l'increment del preu dels productes bàsics, com la benzina i els fertilitzants. Això fa que el cost de producció es dispari i, per tant, que moltes empreses, la majoria familiars, no puguin sembrar. I més enllà de la factura energètica, el sector també arrossega les conseqüències de la sequera. La principal organització que convoca la tracturada és el sindicat JARC. L'entitat demana que es dupliqui la compensació econòmica del gasoil agrícola, que passi dels 20 cèntims per litre actuals als 40 cèntims. A més, denuncien que el preu dels fertilitzants s'han disparat fins a un 80% en determinats productes i que amb les ajudes públiques no en tenen ni per començar. Més enllà del sindicat JARC, Unió de Pagesos també s'ha sumat a la convocatòria per demanar subvencions que els ajudin a posar fre a aquesta crisi tan greu del sector primari. El descontentament s'estén per totes les comarques del país i els agricultors s'han organitzat per sortir des de diversos punts, com dèiem, per posar rumb a Barcelona. Traiem el cap primer a les comarques de Girona. La primera tracturada surt a aquesta hora, ha de sortir a aquesta hora, de Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà. En aquest punt hi tenim en Joel Penya. Joel, bon dia.
1: Bon dia. Si ara a Santa Llogaia d'Àlguema acaba de sortir aquesta columna de les comarques gironines, hi ha pocs tractors, tres, però per al camí faran dues parades per recollir més pagesos i vehicles en aquesta protesta. La primera d'aquí una hora a Medinyà, el Gironès, i la segona a Franciac, a la Selva. A RAC1 expliquen que la sequera dels últims anys i les pluges han ajudat a reduir la collita i per això demanen ajudes al govern per pal·liar la crisi climàtica a la que es troben immersos i també repensar la pagesia.
0: També hi ha una filera de tractors que surt o que ha de sortir des de Lleida. Anem cap allà. Julen Andrés, bon dia.
2: Bon dia, ho havien de fer ara dos quarts des d'aquí Lleida, des de la capital. Finalment no ha vingut cap tractor. El que ens han comentat des de Unió de Pagesos és que potser alguns pagesos sortiran des de les 9 del matí amb autocar. Ara a les 7 hi ha una altra sortida des de Belllloc. Allí ens diuen que hi haurà uns 5 o 6 tractors, aquests aniran fins a Cervera i allà els que s'hagin acumulat des de la plana de Lleida sortiran cap a Barcelona. Però de moment és això, aquí Lleida Ciutat estan convocats a dos quarts, però no ha vingut cap tractor.
0: De moment doncs no hi ha tractors a Lleida i a la demarcació de Tarragona s'estan preparant per sortir també d'aquí a una estona, en directe des de Reus. Esteve Giral, bon dia.
3: Bon dia, doncs aquí sí que ha començat a arribar els primers tractors i també els primers vehicles d'aquests pagesos citats a diferents punts del camp de Tarragona per fer aquesta tracturada, aquestes columnes. Els més matiners, els que hauran de recórrer de fer més quilòmetres, ja han sortit de Falset, a la comarca del Priorat, a 6:45 del matí. Sortiran de forma esglaonada des d'aquí de Reus, del polígon industrial Agroreus, una mica més tard a Montblanc, a la Conca de Barberà, també a Vila-rodona del Camp i a la Bisbal del Penedès, al Baix Penedès, i també ja han sortit a les Terres de l'Ebre columnes de tractors que han hagut de matinar més perquè estan més lluny, òbviament, a partir de les 5:45 de la matinada. Aquí el punt de trobada era 6:45, per tant, encara és aviat per resoldre una de les incògnites, veure quina és la capacitat de mobilització del sector, tots amb una destinació final compartida, fer sentir la seva veu, el seu malestar a Barcelona.
0: La previsió és que aquestes columnes es plantin al centre de Barcelona a mig matí, ara ho deia l'Esteve, perquè ara en els prop de 300 tractors que s'esperen a la Via Laietana i al migdia faran una manifestació. Començaran a la delegació del govern espanyol, al carrer Mallorca, passaran pel Departament d'Agricultura, a la Gran Via de les Corts, i acabaran a la plaça Sant Jaume davant de la Generalitat. Montse Martí.
4: Els pagesos tenen previst arribar a Barcelona cap a 12:15 del migdia i han convocat a les 12 davant la seu de la delegació del govern espanyol a Barcelona, al carrer Mallorca. Després aniran cap a la seu del Departament d'Agricultura, a Gran Via i d'allà a plaça Sant Jaume. El sindicat calcula que reuniran uns 300 tractors a la capital catalana i la idea és deixar-los aparcats una bona estona a Via Laietana. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu a RAC1 que es tracta d'un altre crit d'auxili de la pagesia que ha perdut 17.000 autònoms agraris en 26 anys.
5: Tornem a Barcelona perquè en qüestió d'un any, entre l'augment dels costos de producció, especialment dels carburants, la baixada de preus en alguns sectors i la sequera històrica que viu Europa, de la qual algunes comarques de Catalunya doncs, tampoc ens n'escapem, ha posat a molts dels sectors de producció entre les cordes, en una situació de crisi important.
4: El lema de la mobilització és sense pagesia no hi ha futur.
0: Però més enllà de les carreteres, quan falta un minut per 3:15 del matí, avui s'esperen problemes de mobilitat també als trens. L'incendi d'un AVE dilluns a la tarda a la línia Barcelona-Madrid de l'alta velocitat encara provoca retards generalitzats, tot i que avui ja no són de 2 hores, com ahir al matí. El motiu és que el tren incendiat continua pel plantat al mateix lloc, entre Ricla i Plasencia de Jalón, a l'Aragó, i en un tram de 25 quilòmetres els convois han de circular per via única i més a poc del que ho fan habitualment, una situació que s'allargarà com a mínim uns dies més, Pol.
6: Renfe ha explicat que treballa per enretirar-lo, però admet que no hi ha una data concreta per acabar-ho d'arrodonir quan treguin el convoi afectat. Adif haurà d'arreglar els desperfectes que l'incendi va provocar a tota la infraestructura. El govern critica la gestió de Renfe, creu que dilluns va faltar informació, però alhora defensa que la companyia ja treballa per recuperar el servei.
0: Justament avui s'ha d'anar recuperant mica en mica el servei, ara ho dèiem, però Adif ha informat fa uns minuts que per un robatori de cable entre Raimat i Almacelles, els trens que circulen per línia d'amplada convencional entre Saragossa i Lleida estan registrant retards. Personal d'Adif està treballant per reposar el material que han robat el més aviat possible. Però més enllà dels problemes de mobilitat als trens, també a les carreteres, si avui us heu de desplaçar en bus per Barcelona, bones notícies. Aquesta matinada els treballadors de TMB han desconvocat la vaga de conductors prevista per avui i que s'havia d'allargar fins a finals de mes.
6: En un comunicat, la companyia informa que la direcció de TMB i el comitè de vaga han arribat a un acord que incorpora les principals reclamacions de la plantilla. Per exemple, el nou conveni incorpora 10 dies més de vacances a l'any i una jornada laboral que s'apropa a les 35 hores setmanals.
0: Ara són 6:45 del matí. Avui el futbol torna a agafar protagonisme perquè el Barça continua passant per sobre dels seus rivals.
7: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: L'equip de Hansi Flick ha dormit avui com el líder provisional de la Champions després de golejar 1-4 al camp del Galatasaray i, com és habitual, Pedrol ho va aconseguir gràcies a una nova exhibició de Lamine Yamal.
8: Sí, el Barça va dominar de principi a final a Istanbul, però paradoxalment va ser el Galatasaray qui es va avançar i fins i tot va marcar el 2-0, però el van anul·lar per un fora de joc milimètric. João Cancelo va empatar just abans del descans i a la represa Lamine Yamal va decidir que ja n'hi havia prou, va carregar-se l'equip a l'esquena i va capgirar el marcador en només 10 minuts i ho va fer sense la necessitat de marcar cap gol. Primer va assistir Fermín López amb una centrada brillant i 3 minuts més tard va tornar a assistir Anthony Gordon, en aquest cas amb una mena de mitja rebona que li va sortir d'allò més bé. Una estona més tard, Karim Adeyemi va arrodonir la golejada.
0: Enviada especial de RAC1 a Istanbul. Marta Ramon, bon dia.
9: Bon dia. Després dels minuts de patiment, Hansi Flick va agrair l'empat balsàmic de Cancelo abans del descans i a la represa la màgia de Lamine Yamal va il·luminar el camí amb la centrada milimètrica Fermín, l'obra d'art de la quasi rabona en l'1-3 de Gordon i inventant-se la jugada de l'1-4 final de Adeyemi. L'entrenador alemany va celebrar l'esforç col·lectiu en un camp tan complicat com el del Galatasaray.
10: He dit a l'equip que també m'ha agradat molt el que he vist a la primera part. El Galatasaray ha tingut 2 o 3 ocasions i ha passat perquè estàvem perdent pilotes, no estàvem prenent les decisions correctes a l'últim terç, i això és el que hem de millorar, però també ha estat bé que fóssim capaços de reaccionar. Ha estat molt important en aquest estadi, en aquest ambient. A la segona part hem dominat el joc i ha estat genial. I és clar, la mina ha estat fantàstic i per nosaltres ha estat molt important.
9: Un Flick que també va admetre que moltes vegades la Min fa passades que no és capaç de preveure, però que també va voler posar en valor el nivell de tota la plantilla.
0: Més enllà de l'enèsima golejada del Barça, i també es van produir 2 resultats destacats i 2 grans sorpreses.
8: Els destacats són la victòria 2-0 de l'Atlètic de Madrid contra el Manchester United i també la del Villarreal 3-1 davant el Nàpols. En canvi, les sorpreses són l'empat a 3 del Bayern de Múnich al camp del Viking de Noruega i la derrota 3-4 de l'Inter de Milà a casa contra el Bruges. I avui a les 9 del vespre en directe recullar 2 partits especialment bons, atractius. El Manchester City rep el PSG a l'Etihad i a la mateixa hora el Real Madrid juga al camp de la Roma. Ahir José Mourinho sí que va sortir a parlar en roda de premsa diferent de l'últim partit contra el Villarreal i, com acostuma a passar, va tornar a queixar-se dels àrbitres i també va posar el cas Negreira per allà al mig, com qui no vol la cosa. El va comparar amb el Calciopoli, l'escàndol més gran de la història del futbol italià i fins i tot es va permetre la llicència d'anar una mica més enllà.
11: Complimenti a italiani, sa perché?
12: Enhorabona als italians, saps per què? Perquè és l'únic país on el Calciopoli ha estat el Calciopoli. En canvi, a Espanya, el que ha passat, i tots saben què ha passat, i sembla que encara passa, tot plegat fa una mica de pudor. Fins ara no ha passat res, no hi ha hagut conseqüències. Si això acaba en no res, és potser l'escàndol de corrupció arbitral més gran del món.
11: Escàndol de corrupció en l'arbitratge mundial. No c'è altro da dire.
0: I fora del futbol tenim alguna cosa més?
8: Doncs sí, que el Barça de bàsquet va guanyar ahir de 3 punts al Maccabi de Tel Aviv al Palau Blaugrana amb un triple, quan faltaven un segon 6 dècimes per acabar el partit, de Justin Robinson. És la tercera victòria de l'equip de Sekulic en 5 partits a l'Eurolliga.
13: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid, prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
0: 11 minuts i arribarem a les 7 del matí. Després d'operar amb èxit el papalleu 14, els metges han explicat que li han trobat un adenocarcinoma, un dels tipus de càncer de pulmó més habituals. Els cirurgians li han extirpat el lòbul inferior del pulmó dret en una intervenció que ha durat una hora i mitja i s'espera que el pontífex estigui ingressat com a mínim tota aquesta setmana.
6: Per això el papa ha cancel·lat la seva agenda, almenys fins dimarts vinent, i a hores d'ara no se sap si necessitarà també algun tractament posterior. En un comunicat, el Vaticà ha informat que la biòpsia del nòdul extirpat ha confirmat les sospites de les proves preoperatòries que ja indicaven que Lleó XIV podia tenir i efectivament té un tumor maligne. El pontífex farà la recuperació a l'Hospital Universitari Gemelli de Roma, que ha reforçat la seguretat.
0: 10 minuts i les 7, divendres, acaba el termini per presentar coalicions a les eleccions espanyoles del 29 de novembre i encara està tot per decidir. Quan semblava que l'escenari estava més o menys clar, per una banda el Front Ampli d'Ada Colau i per l'altra l'acord entre Esquerra i Podem al voltant de Gabriel Rufián, tot s'ha tornat a enredar. L'exalcaldessa de Barcelona demana a les formacions a l'esquerra del PSOE arribar a un acord per presentar una candidatura única.
6: En un vídeo a les xarxes, Colau assegura que encara hi ha temps per negociar i apel·la a la responsabilitat de tots els actors.
14: És possible, és necessari para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo. Por mi parte, todo mi compromiso a trabajar para lograr una candidatura única de las izquierdas.
6: Gabriel Rufián també insisteix en aquesta entesa. En una piulada demana deixar enrere vetos i odis per sumar l'espai d'Ada Colau al front ja acordat amb Podem. De moment, però, Podem i Esquerra descarten de totes aquesta opció i es limiten a beneir l'acord per anar de bracet a Catalunya.
0: I en espera que comenci la campanya electoral, les clavegueres del PSOE continuen sota sospita. Ara el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat com a investigat l'exmagistrat Luis José Sáenz de Tejada per presumptament haver intentat frenar la causa que investigava el germà de Pedro Sánchez.
6: L'exjutge ho hauria fet a través de diverses maniobres contra la jutgessa Beatriz Viedma, que és qui va investigar David Sánchez. La imputació torna a situar a l'ull de l'huracà Leire Díez, que és la persona que s'hauria conxorxat amb l'exjutge, amb Sáenz Tejada, per qüestionar la credibilitat de Viedma. Aquesta nit, el programa Código 10 de 4 ha publicat un àudio amb la declaració íntegra d'aquesta jutgessa que denuncia que les clavegueres del PSOE la volien matar.
15: Primero era para ponerme querellas o denuncias, que después era directamente para quitarme del medio. Yo no soy una magistrada de la Audiencia Nacional ni del Tribunal Supremo. Yo no tengo protección ninguna, no tengo contravigilancia, no tengo nada. Hacerme algo es muy fácil.
6: A l'exjutge Sáenz Tejada l'acusen de 4 delictes i està citat el proper 28 d'octubre.
0: I Toni Comín ja té data de retorn a Catalunya, segons ha explicat ell mateix en una carta enviada a tot el seu entorn. Ho farà el dissabte 24 d'octubre i ho farà a peu travessant la frontera. Vuit minuts i les 7.
16: RAC 1.
17: A Repsol volem que continuïs estalviant el doble en el teu dia a dia. I per això allarguem la promoció durant tot el mes d'octubre. Continua estalviant el doble cada dia en els teus repostatges pagant amb Wilet. Perquè si tens contractats amb nosaltres la llum, el gas i altres energies, estalvies 40 cèntims litre. A més, si pagues els teus repostatges amb la targeta Wilet, acumules 5 cèntims litre més de saldo addicional en carburant i aconsegueixes un estalvi total de fins a 45 cèntims litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
16: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
18: Avui, a dia, la poma vermella dolça per només 1,29 al quilo. De debò, molt bé. Dia.
19: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada día. Every day.
20: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
21: A Matlleu Origen et proposem una compra rodona. A més d'omplir el teu cistell, pots ajudar a impulsar la investigació contra l'Alzheimer. Fins al 14 d'octubre, quan passis per Caixa, participa en l'arrodoniment solidari a favor de la Fundació Pasqual Maragall. Petites diferències que ho poden canviar tot. A Matlleu Origen, el gust és nostre.
22: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
23: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
24: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
25: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam, amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions.
26: Una meravella és poder viajar.
27: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
28: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
27: Truca a Verisure al 900-903-744.
28: Verisure.
29: El món a RAC 1.
0: 4 minuts i mig i les 7. A aquesta hora, el que em té fart, amb el Lu Martín.
30: El que em té fart és ser tan tonto que encara compro a botigues que el dueño vota Vox o Aliança Catalana. S'ha de ser tonto.
0: I escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
31: L'escriptora francesa Constance Debré es va separar del seu marit el 2005. Poc abans havia abandonat una brillant carrera com a advocada i havia fet públic el seu lesbianisme. La seva exparella la va denunciar i va perdre la custòdia del seu fill. Basada en la seva història i en el seu bestseller, la pel·lícula Love Me Tender, dirigida per Anna Cazenaves, un cop de puny i a l'hora tendra i sensible. La homofòbia, però sobretot la misogínia, és present per recordar-nos fins a quin punt el sistema pot castigar a una dona que no s'adapta al que se n'espera. La protagonista Vicky Krieps està immensa, desbordant vulnerabilitat, però també força i dolor. Love Me Tender és una pel·lícula impressionant, conmovedora, que pots trobar a Filmin.
0: Hi ha 3 minuts per les 7.
29: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: A aquesta hora, un dia més, recollim històries sorprenents i extraordinàries amb el Marc Artigau, avui al Mirall de les Ànimes Simples.
32: Margarida Poret era una mística vinculada al moviment de les beguines, és a dir, dones, soles o en grup, que portaven una vida religiosa al marge de les estructures eclesiàstiques i familiars de l'època. Per tant, eren dones independents de qualsevol autoritat masculina. Margarida Poret va escriure el llibre El mirall de les ànimes simples, que parlava de la llibertat de l'ànima i de la relació directa amb Déu. I, evidentment, les seves idees van incomodar les autoritats religioses i el llibre va ser condemnat i cremat públicament. I ella va ser empresonada i jutjada per heretgia. El 1310 a París va ser condemnada a morir a la foguera i ja podeu imaginar com va acabar. Però durant segles el llibre va continuar circulant de forma clandestina, fins i tot sense que se sabés qui l'havia escrit. Al cap de molts segles, els investigadors van determinar quin era l'autora, i més de 700 anys després d'aquelles paraules incendiades, avui encara les podem comprar en una llibreria.
1: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
2: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: I el diàling.
3: Romauto Nissan patrocina aquest espai.
0: Joan Ferrer, bon dia.
4: Bon dia, Víctor Cullell. A Catalunya Ràdio s'haurien de prendre els noms dels companys.
5: Són 2:45, ara els esports. Oriol Rodríguez, bona tarda. Sergi Camps, perdona. Disculpa'm, Sergi. Bona
7: tots
5: tarda.
7: Som companys, és igual, l'un o l'altre, ho farem igual de bé.
8: Más farso que un euro con la cara de Popeye.
7: Com deia l'escriptor gentí Jorge Luis Borges, no parlis si no és que pots millorar el silenci.
4: Vinga, fins ara, Guillem.
9: Busques un vehicle híbrid?
2: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
9: Més eficient, és menys consum.
2: Més potent, és més cavalls.
9: Tot a Romauto.
2: Barcelona.
9: Molins de Rei.
2: Mataró.
9: Blanes.
2: I Santa Coloma de Farners.
9: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
2: RomautoNissan.com.
9: Romauto.
10: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
11: Fàcil, intuïtiva i renovada.
12: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
13: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Peu a terra, que és dimecres, 14 d'octubre del 2026. Tenim un ambient suau, amb moltes temperatures d'entre 15 i 20 graus i amb núvols alts i boires. Ara matí el cel estarà enterbolit i a la tarda es formaran núvols baixos, sobretot en punts de la costa i del prelitoral. L'ambient serà càlid al migdia. Avui tornarà a ser un dia de caos a la mobilitat. Fa poca estona han arrencat les tracturades dels pagesos des de diversos punts del país en direcció a Barcelona. Exigeixen solucions al govern, que els últims mesos ha vist com es disparaven els preus de la benzina o dels fertilitzants. A quarts de 12 es concentraran en tres punts de la capital, davant de la delegació del govern espanyol, del Departament d'Agricultura i a la plaça de Sant Jaume. Ara connectarem en directe amb tres de les columnes de tractors que ja enfilen cap a Barcelona, provinents de les comarques de Girona, de Tarragona i de la Catalunya Central. El dia pot ser complicat a les carreteres i de segur que també als trens. L'incendi d'un AVE dilluns a l'Aragó obliga a continuar circulant per via única en un tram important de la línia Barcelona-Madrid i això es tradueix en retards generalitzats. La bona notícia és que a Barcelona els treballadors de TMB han desconvocat la vaga de conductors d'autobús i, per tant, les línies funcionaran amb normalitat. Els esports, el Barça remunta al camp del Galatasaray i acaba golejant els turcs per 1-4. Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi han signat els gols de la desena victòria consecutiva dels blaugranes. Avui és el torn del Real Madrid, que juga al camp de la Roma a les 9 en directe a RAC1, després que ahir José Mourinho tornés a carregar contra els àrbitres. I parlarem de tot plegat a la tertúlia Champions cap a 3:15 amb Joan Maria Pou, Roger Saperes i Maria Fernández Vidal. Abans, tertúlia convencional, avui amb Xavier Melero, Ferran Casas, Janet Sanz, Ramon Rovira i Natàlia Rodríguez, amb Tian Riba trepitjant l'ull de poll. Amb ells saludarem Ada Colau, la candidata del Front Ampli. L'espai a l'esquerra del PSOE és un galimaties i no hi ha manera que tanqui un acord per presentar-se de manera conjunta a les eleccions. En pàgina internacional, bones notícies al Vaticà. Els metges han extirpat amb èxit el tumor maligne que el Papa Lleó XIV tenia al pulmó i ara calculen que trigarà una setmana a recuperar-se. I als Estats Units, Donald Trump en continua fent de les seves. Ara ha fet befa d'un dels seus blancs habituals, les atletes trans. En canvi, no ha dit ni piu de la seva nova secretària de premsa, que ahir va oferir una roda de premsa esperpèntica. De tornada a Catalunya, avui és un dimecres d'estrenes a la televisió. Toni Clapés debuta amb Cervells Mínims, el programa que presentarà els dimecres a 12:15 de la nit a la 2CAT. Abans, aquest matí, cap a les 11, ens explicarà què en podem esperar. I després parlarem de teatre. Descobrirem els secrets d'innocència i desig, que s'estrena la setmana que ve a la Sala Fleihart de Barcelona amb el seu autor, l'Òscar Constantí, i amb les actrius Montplans i Montse Esteve. I amb en Joan Ferrer i el diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 7:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
0: Un cop d'ull a la matinada. Ell, Albert Pedrol, Mònica Usart, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Víctor?
3: Sí, que els pagesos tornen avui a Barcelona amb els tractors per reclamar millores al sector. Unió de Pagesos, el sindicat majoritari, ha convocat una concentració a les 12 davant la delegació del govern espanyol, una protesta davant del Departament d'Agricultura i també a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Aquestes accions, com dèiem, impulsades per Unió de Pagesos, tenen el suport de la Federació de Cooperatives, de SAGE i de la Revolta Pagesa. Amb aquesta mobilització volen pressionar les administracions perquè adoptin mesures que garanteixin la continuïtat de la pagesia professional i que pugui fer front també a l'encariment dels costos de producció, la competència de les importacions, els efectes del canvi climàtic i els danys causats per la fauna salvatge, entre altres qüestions. Els agricultors tenen previst, el que dèiem, arribar a la ciutat a 12:15 del migdia i al llarg del matí ocuparan bona part de les carreteres del país.
0: Doncs traiem el cap primer a les comarques de Girona. La primera tracturada sortia fa poc més de mitja hora de Santa Llogaia, Àlgama, l'Alt Empordà, en aquest punt. I teníem en Joel Penya. Bon dia, Joel, on pares?
2: Bon dia, doncs ara mateix passant per dins del municipi d'Orriols, a l'N2, tracturada que ha arrencat puntual des de Santa Llogaia i que pararà a sumar tres tractors encapsulats per dues patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues furgonetes. Farà dues parades més a Medinyà i a Francià, que abans d'acabar de fer via cap a Barcelona, on s'hi sumaran més vehicles, més pagesos en aquesta protesta, que més enllà de l'elevat preu de la benzina també reclama ajudes al govern per fer front al canvi climàtic, que primer amb la sequera, després amb les pluges, afecten les collites, no només per pal·liar els efectes a la butxaca dels pagesos, sinó també per readaptar, si cal, la pagesia.
0: I a la demarcació de Tarragona, des de Reus, Esteve Giral, bon dia.
4: Bon dia, som al polígon Agro Reus. Aquí han començat a arribar els primers pagesos. Fins ara, poca capacitat de mobilització. Sí que és cert que estan esperant que arribin tractors i pagesos amb els seus vehicles d'altres punts del camp de Tarragona. El punt de trobada era tot just 6:45 del matí per veure quina és aquesta capacitat de mobilització d'un sector molt tocat també aquí a la comarca del Baix Camp, o tradicional pel cultiu de la fruita seca, però que fa molts anys que pateix una greu crisi. Veurem quants tractors i quants pagesos s'acaben aplegant. La destinació final, poder fer sentir la seva veu, el seu malestar, la seva indignació a la capital, a Barcelona.
0: Amb aquestes mobilitzacions, com dèiem, pot ser un dia molt complicat a les carreteres. Fem un cop d'ull a la situació del trànsit.
1: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Des del RAC, compten cotxes, com sempre, hi tenim en Ferran Aràndiga. Bon dia.
3: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimecres, destacant que tenim un vehicle avariat a la AP7 a Roda de Barà, que en sentit sud, en direcció Tarragona, obliga a tallar un carril de circulació i a hores d'ara provoca 1,5 km de retencions. Per altra banda, doncs esperem un dia, com dèieu, pendents d'aquestes possibles tracturades i marxes lentes que afectaran algunes carreteres catalanes, tot i que a hores d'ara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim, per altra banda, són retencions habituals, sobretot en direcció Barcelona. Per exemple, des del Llobregat a la A2 i a la B23 ja circula des de Pallejà i Molins de Rei amb retencions intermitents d'uns 2 i 3 quilòmetres. També des del Besòs és una entrada amb circulació i congestió on arriben cues per la C58 o C33 des del Vallès i cada retruc tot plegat doncs deixa afectacions, com és habitual, a cadascuna de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. A la AP7 a hores d'ara hi ha congestió entre Mirasol i el Papiol i també entre Barberà del Vallès i Mollet del Vallès tot plegat en sentit sud. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
5: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
6: Kia. Movement that inspires.
0: 8 minuts per sobre de les 7 del matí pel que fa als trens a l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Encara hi ha retards i cancel·lacions.
3: Sí, s'arrosseguen els problemes que va provocar l'incendi d'un tren dilluns a l'Aragó. En el tram afectat, els trens han de circular per via única més a poc, i encara es trigarà uns dies a retirar el camió incendiat, el tren incendiat, volíem dir. A banda, Adif haurà d'arreglar els desperfectes que l'accident va deixar a tota la infraestructura, i avui també hi ha retards en aquells trens que circulen per línia d'amplada convencional entre Saragossa i Lleida, en aquest cas per un robatori de cable entre Raimat i Almacelles.
0: Déu-n'hi-do quin sarau avui sí. A les vies. En canvi, a Barcelona sí que torna a la normalitat perquè els conductors d'autobusos han desconvocat la vaga prevista per avui.
3: En un comunicat enviat a 3:15 de la matinada, la companyia ha informat que els busos de la ciutat circulen amb el seu horari habitual. La direcció de TMB i el comitè de vaga de l'empresa han arribat a un acord que incorpora les principals reclamacions de la plantilla, per exemple, el nou conveni afegeix 10 dies més de vacances a l'any i una jornada laboral que s'apropa a les 35 hores setmanals.
0: En futbol, el Barça se situa com a líder provisional de la Champions després de golejar ahir 1-4 al camp del Galatasaray.
7: Sí, és la desena victòria en 10 partits del Barça aquesta temporada, i a la Champions l'equip de Hansi Flick suma 6 punts de 6 possibles i té una diferència positiva de 7 gols, més que cap altre equip. El Galatasaray va marcar primer i fins i tot va fer el 2-0, però el van anul·lar per un fora de joc milimètric. El Barça aleshores va recuperar la possessió, es va posar seriós i Joao Cancelo va empatar just abans del descans, i a la represa Lamine Yamal va decidir que ja n'hi havia prou. No va marcar cap gol, però sí que va capgirar el marcador amb dues assistències excepcionals de classe mundial, una centrada per Fermín López i una mena de mitja rebona per Anthony Gordon, que després el mateix Lamine explicava així a la CBS.
8: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo, y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento, y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio, tú lo sabes muy bien, que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida.
7: Una estona més tard, Karim Adeyemi va arrodonir la golejada amb l'1-4 definitiu. I novament a la CBS, l'exjugador i ara comentarista Thierry Henry va preguntar a Lamine Yamal si creia que aquest Barça pot guanyar el triplet aquesta temporada, i la resposta del jove jugador del Barça va ser aquesta.
9: ¿Tú piensas que el triplete es posible?
8: Siempre, somos el Barça, para mí el mejor equipo del mundo.
7: El proper partit del Barça és dissabte al camp del Betis, que per cert també juga a la Champions i que avui juga contra el Porto.
0: Més enllà de l'enèsima exhibició ofensiva del Barça, i també hi va haver dos resultats destacats i dues grans sorpreses.
7: Sí, els resultats destacats són la victòria 2-0 de l'Atlètic de Madrid contra el Manchester United i també la del Villarreal 3-1 davant el Nàpols. En canvi, les sorpreses són l'empat a 3 del Bayern de Múnich al camp del Viking de Noruega i la derrota 3-4 de l'Inter de Milà a casa contra el Bruges de Bèlgica. I avui a les 9 del vespre en directe a RAC1 hi ha dos partits especialment bons. El Manchester City rep el PSG a l'Etihad i a la mateixa hora el Real Madrid juga al camp de la Roma. Ahir José Mourinho sí que va sortir a parlar en roda de premsa i, com acostuma a passar, va tornar a queixar-se dels àrbitres i també va posar el cas Negreira per allà al mig, com qui no vol la cosa. El va comparar amb el Calciopoli, la escàndol més gran de la història del futbol italià, i fins i tot encara va anar una mica més enllà.
10: Complimenti a italiani, sa perché?
11: Enhorabona als italians, saps per què? Perquè és l'únic país on el Calciopoli ha estat el Calciopoli. En canvi, a Espanya, el que ha passat, i tots saben què ha passat, i sembla que encara passa, tot plegat fa una mica de pudor. Fins ara no ha passat res, no hi ha hagut conseqüències. Si això acaba en no res, és potser l'escàndol de corrupció arbitral més gran del món.
10: Escàndol de corrupció en l'arbitratge mundial. No c'è altro da dire.
7: Com dèiem, Roma-Real Madrid, avui a les 9, en directe a RAC1. El Madrid té les baixes de Mendy, Militao, Rodrigo i Asensio.
0: Més coses, quan són les 7 i 11 del matí, el Papa Lleó XIV ha estat operat d'un adenocarcinoma pulmonar, un tipus de tumor maligne, segons ha informat el Vaticà en un comunicat.
3: En l'operació s'ha extirpat el lòbul inferior del pulmó dret, mitjançant una tècnica de cirurgia assistida per vídeo. El pontífex s'ha despertat de l'anestèsia amb normalitat, està descansant a la seva habitació a l'Hospital Gemelli de Roma. Es preveu que Lleó XIV sí que ha ingressat almenys durant una setmana per recuperar-se de la intervenció i la seva agenda ha quedat suspesa de moment fins al proper dimarts, dia 20. L'equip mèdic no ha detallat si el Papa necessitarà algun tractament específic posterior.
0: Sobre les eleccions espanyoles, Ada Colau no tira la tovallola i fa una crida a Esquerra i a Podem perquè s'assumin a la candidatura del Front Ampli.
3: En un vídeo publicat a les xarxes, l'exalcaldessa de Barcelona demana seny a les formacions a l'esquerra del PSOE i assegura que encara hi ha temps per negociar.
12: És possible, és necessari per detenir el fascisme en les pròximes eleccions i, per tant, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo. Por mi parte, todo mi compromiso a trabajar para lograr una candidatura única de las izquierdas.
3: Però el cas és que només unes hores abans d'aquestes paraules d'Ada Colau, Irene Montero, de Podem, va descartar categòricament la possibilitat d'integrar el seu partit al Front Ampli.
0: I Gabriel Rufián també demana al seu propi partit que continuï intentant una aliança amb aquesta coalició de les esquerres.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemà. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: 11 de novembre, els sindicats aprofitaran per exigir que s'apugi el salari mínim interprofessional un 7%.
5: És a dir, que el volen situar en 1.300 euros al mes. El secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, i el de la UGT, Pepe Álvarez, reconeixen que la vaga és una convocatòria poc habitual, però reivindiquen que hi ha prou motius per plantar-se.
6: Somos conscientes de que esta es una huelga, una convocatoria de paro heterodoxa, que pretende situar reivindicaciones sobre vivienda, pero también sobre otras cuestiones laborales.
7: Creo que tiene unos destinatarios absolutamente claros y directos. En primer lugar, la COE. En segundo lugar, las administraciones públicas, empezando por las comunidades autónomas.
5: Però Foment del Treball es posa les mans al cap amb la proposta de pujar el salari mínim. La patronal apunta directament que en un moment d'incertesa com l'actual no s'hauria d'incrementar.
4: Per cert que, segons una enquesta del Diario Punés, la majoria d'espanyols donarà suport a la vaga.
5: 6 de cada 10 ciutadans estan d'acord amb la convocatòria per reclamar mesures per fer front a la crisi de l'habitatge i també millores salarials. El 33% no hi dona suport. Això sí, una altra cosa és si es mobilitzaran o no. Gairebé un terç dels enquestats diu que, tot i que dona suport a l'aturada, no té clar si la secundarà.
4: A Ceuta, el rei Felip VI ha condemnat de manera contundent l'entrada massiva de migrants de finals de juliol.
5: El monarca ha deixat clar que la sobirania de la ciutat no és discutible. Aquesta nit, el rei espanyol s'ha convertit en el primer cap de l'Estat que ha fet nit a Ceuta des que es va restaurar la democràcia, i ahir va voler ser molt clar, va parlar de violació de fronteres, tot i que no va assenyalar ningú.
8: Aquella violació de nostra frontera per una immensa multitud de persones fue un shock para todos, especialmente para vosotros, y sigue teniendo un enorme impacto social, político, económico y psicológico.
5: Aquesta visita històrica dels reis espanyols a Ceuta la fan sense Pedro Sánchez, que no els ha acompanyat. El govern espanyol hi ha enviat el ministre que porta el comandament únic per la gestió a la ciutat autònoma, que és Ángel Víctor Torres.
4: Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Toni Comín tornarà a Catalunya el dissabte 24 d'octubre i ho farà a peu.
5: En una carta enviada a tot el seu entorn, Comín explica que ho vol fer travessant caminant la frontera entre la Catalunya del Nord i el Principat, encara sense precisar el lloc exacte. Quan torni, el més previsible és que el següent pas que faci sigui viatjar fins al Congrés dels Diputats a Madrid a recollir l'acte d'eurodiputat.
4: I de la crònica internacional, una matinada més des dels Estats Units. Donald Trump, que ha fet de les seves, avui ha passat per Alaska i l'ha tornat a fer grossa,
5: Sí, ha interromput de nou per manifestants que l'han tornat a escridassar. Un dels moments més surrealistes de la nit ha estat quan s'ha burlat de les persones trans que competeixen en esports de força, com per exemple l'halterofília.
9: T'estimo, amor meu, pots fer-ho!
10: Oh, my wife hates this.
9: Ostres, la meva dona odia això. Diu que no és propi d'un president, però és bastant divertit. Acabo o no?
10: Thank you.
9: Gràcies. Així que la dona intenta aixecar la pesa, fa un últim esforç, però...
10: She's close. Oh,
9: no, no puc. I deixa caure la pesa. I aleshores arriba un home que va fer la transició i ara és una dona. Agafa la pesa i l'aixeca com si res.
10: And he looks down. Bing, bing, bing.
5: Trump també ha deixat anar comentaris masclistes, com quan li ha recomanat a un policia que es quedi amb la seva dona, que li sortirà més barat que no pas quedar-se solter.
4: La veritat és que Sergi Embudio s'està perdent uns talls de Donald Trump, sí. Però compta amb Marc Segués, eh?
5: Sí. I els que queden, eh? Els
4: Les que interpretacions d'aquests darrers dies del de Solsona...
5: Excel·lent.
4: No tenen res a veure, no tenen res a envejar a les de l'Embudio. Vinga, de tornada a casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen un atracament a punta de pistola a un grup d'adolescents durant la Festa Major de Sarrià.
5: Segons avança La Vanguardia, eren dos atracadors que anaven en una moto robada en passamuntanyes i a un dels nois el van arribar a apuntar al cap. La policia ha detectat que dissabte passat van cometre almenys 3 assalts amb violència, un a Sant Cugat i 2 a Sarrià, a Sant Gervasi, l'últim, com dèiem, contra aquest grup de 5 nois, alguns dels quals tenien només 16 anys.
4: En salut, un estudi ha comprovat que els anabolitzants, per guanyar múscul, provoquen problemes de cor.
5: Una investigació publicada a la revista de la Societat Europea de Cardiologia conclou que fins i tot en dosis baixes els anabolitzants fan que s'engreixi la paret del ventricle esquerre i això fa que el cor ni pugui contraure's prou per bombar bé la sang ni pugui relaxar-se entre batecs. Ara bé, els investigadors asseguren que els danys es poden revertir amb el temps si s'abandona el consum d'aquest

0: productes.
1: I en pantalles, atenció, perquè tornen Los Vigilantes de la Playa. Aviam, usar-te aquesta cara és perquè t'agrada, no t'agrada, quina mandra.
2: M'havia agradat molt, però ara no m'hi veig, mirant Els Vigilantes.
1: Mai se sap. Què dius, Víctor?
0: Doncs sí, que més de 3 dècades després de la seva estrena, la franquícia està preparada per tornar amb una nova generació de socorristes. La Fox ha presentat el tràiler de Baywatch, que arribarà a la televisió nord-americana el gener del 2027, amb una primera temporada de 12 episodis. A l'estat espanyol s'estrenarà més endavant.
1: Em sembla que és el fill de David Hasselhoff, que en aquesta ocasió agafa el relleu i és el nou cap de Los Vigilantes de la Playa. I aquesta nit, per cert, a 11:15, Toni Clapés torna a la televisió.
3: El programa es diu Cervells Mínims.
4: Sí.
3: Valdres, creieu que això va per nosaltres?
5: No, això ho diuen pel Clapés, home.
0: Sí, el director del Versió RAC1 estrena a la 2CAT Cervells Mínims, un programa d'humor en prime time que vol portar a debat els temes que preocupen la ciutadania. I aquest matí en parlarem amb ell aquí al Món a RAC1.
1: I en música, Estopa publicarà La Maqueta, un disc amb cançons inèdites dels inicis de la banda.
6: Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, sirve a las cuatro ruedas.
0: Sí, sortirà el 20 de novembre i a Barcelona el presentaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys.
1: I fem un cop d'ull al temps.
7: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
1: Mònica, avui alguna boira, suavitat, estem molt amoïnats pel cap de setmana,
2: Ja ho sé, anem perquè tornen les pluges. Comencem pel dia d'avui, que serà més tranquil, amb aquestes boires i núvols prims ara a aquesta hora i molta suavitat. Tenim 20 graus, per exemple, al centre de la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida, 12 a Girona, 16 a Artés i també al Vendrell, i 15 a Vic, i la temperatura mitjana que puja una mica més que ahir, màximes de 24 a 28 graus. A la tarda, núvols baixos, sobretot en trams de la costa i del prelitoral, i avui de pluja no se n'espera. Demà dia de cel mig ennuvolat, amb algun ruixat, això sí, en sectors de la costa i el prelitoral de Barcelona, baixa una mica el termòmetre, divendres encara es manté la calma, però dissabte comencen les pluges. Al matí de manera més dispersa i dissabte a partir del migdia aquestes pluges poden ser més generals i fins i tot podem tenir alguns aiguats que es podrien repetir també de cara a diumenge. Haurem d'anar seguint la situació, a veure com s'acaba situant tot plat per saber on plourà més, a quines hores plourà més, però de moment pinta un cap de setmana complicat, sobretot a partir de dissabte al migdia, i pluges més abundants, sobretot, com dèiem, dissabte tarda i diumenge. Diumenge potser quedarien menys concentrades a les comarques del nord-est, comarques de Girona, però en canvi cap a la resta sí, amb pluges més abundants cap al sud, però ho anirem seguint per veure com s'acaba situant tot plegat. I baixen les temperatures al cap de setmana, una baixada d'entre 5 i 7 graus d'aquestes temperatures, per tant refresca especialment diumenge.
1: Deien que estàvem amoïnats, sobretot per diumenge, perquè tenim la cursa de RAC1.
2: Sí, de moment ens haurem d'esperar a veure com s'acaba situant aquesta pluja per saber què passa amb la cursa.
1: 7:21.
8: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
9: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
8: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
10: El Món a RAC1, amb Mònica Hernández.
1: Joan Ferrer, bon dia.
11: Bon dia.
1: Què?
11: Com que avui tenim mobilitzacions de pagesos des de diferents punts del país, recordem quan van quedar-se amb els de la competència i amb tots plegats gràcies a l'ajuda de la Bàrbara Julde.
12: Sí. Si hi ha qualsevol novetat us demano pas i em sap greu, avui en Vicenç no ha pogut venir, m'ha dit que estava sembrant gresos. Cago. Sabeu què són això vosaltres?
13: És una
12: gresos.
13: No, gresos que...
12: Tu saps?
13: No, a mi em sap greu.
14: Els collons dels pagesos.
1: Què és això?
11: No els confongueu amb els calossos, eh?
1: Què és això?
11: Que són com els gresos, però encara més grossos.
1: Les 7:23.
10: RAC 1.
15: I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village del Malià fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.
16: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
17: Per què ens cal avui desencadenar el present?
16: Atura't, pregunta't i reflexiona.
17: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
16: Ajuntament de Barcelona.
4: Pedro Piqueras, què hi fas aquí?
13: Comprovar que una filtració no t'arruïni l'obra ni la reputació.
4: Jo no me la jugo. Faig servir Aguastop de Zeiss, impermeabilització infal·lible.
13: I amb més de 40 anys d'experiència. Zeiss Aguastop, el màxim poder impermeabilitzant.
18: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. N'han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
19: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
20: És l'ocasió perfecta per comprar-te el cotxe que tens al cap. Del 22 al 25 d'octubre, els concessionaris del grup Quadis estaran al Saló de Vehicles d'Ocasió. Emporta't el teu cotxe d'ocasió amb un descompte irrepetible. Recull la teva entrada als concessionaris Quadis. T'esperem del 22 al 25 d'octubre a la Fira Gran Via a l'Hospitalet.
21: El Liceu inaugura temporada Envaïda de Verdi. Una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.
22: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
23: I tant que hi vinc, ho diràs meus pares.
24: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
25: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
26: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
27: Si amb el Correntacar tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
28: Som la gent blaugrana.
26: Això és una realitat.
27: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
29: Terminator 2, el judici final en concert.
30: Reviu el clàssic de James Cameron en pantalla gegant en versió original subtitulada i gaudeix de la potent banda sonora de Brad Fiddle en directe, sincronitzada amb cada escena.
29: El 21 de desembre a l'Auditori del Fòrum Barcelona.
30: Entrades a gransimfònic.com.
31: Hasta la vista, baby.
32: Hola, sóc Toni Albà i a partir del 19 d'octubre m'estaré a l'Imperator fent 50 anys de memocràcia, un espectacle on hi surto un rei políticament bastant incorrecte. Venda d'entrades a tonialbà.entrapolis.com.
33: Lo has hecho bastante bien.
34: Pensant en rehabilitar el vostre edifici?
35: A Revés 95, recuperem la bellesa i la seguretat del vostre edifici amb les solucions tècniques més innovadores del sector.
34: Més de 25 anys d'experiència en rehabilitacions integrals d'edificis, recuperació i conservació de façanes.
35: Revés 95, professionalitat i compromís en cada projecte.
34: Informació a revés95.com.
36: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.
37: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Cada dia gaudim del pa de flec artesana.
38: Fem pa amb els cinc sentits, gremi de flequers de la província de Barcelona.
10: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
1: Les 7 i 27.
10: Cada dia, una idea.
1: Anem a veure què li passa avui pel cap al Xavi Puig.
39: Perquè quedi clar, l'anglès no s'entén si no en sap gens. El parli qui el parli, sigui d'on sigui, o parli ràpid o lent.
1: I aviam què ens proposa avui el Pep Prieto.
40: No són poques les vegades que hem vist en pantalla la tendència russa al conflicte bèl·lic, però poques vegades s'ha fet amb la intensitat que demostra enemic a les portes. L'acció se situa durant la Segona Guerra Mundial, mentre el món espera el desenllaç de la batalla de Leningrad. Dos franctiradors, un de rus i un d'alemany, mantenen un sagnant enfrontament que posa a prova les seves llegendàries aptituds. Destaca per la seva recreació d'època i per secundaris com Bob Hoskins o Ed Harris, però el millor és la genial idea de convertir la rivalitat entre els protagonistes en un western ple de tensió i escenes memorables. Trobareu Enemic a les portes a Amazon.
1: Quan falta un minut per 8:15 del matí, obrim el Santify, escoltem la cançó que ens proposa el líder de Love of Lesbian, Santi Balmes.
0: Molt bon dia, Catalunya. L'any 46 abans de Crist va durar 445 dies. Això és perquè l'emperador Juli César va allargar-lo per posar ordre al calendari romà. O sigui que sí, hi ha hagut anys que s'han fet més llargs que d'altres. El Santify d'avui és Serà un dia que durarà anys, versió Clara Poc i Marcel Calet.

0: Sapigueu que avui els pagesos tornaran a plantar els tractors al centre de Barcelona per protestar contra l'augment de preus. A aquesta hora ja han sortit les primeres marxes lentes des de les comarques de Girona, de Tarragona i de Lleida. Joel Penya, Julen Andrés i Esteve Giral, bon dia.
1: De Santa Llogaia ja ha sortit la primera columna que fa la primera parada a Medinyà, el Gironès, l'última serà a Franciac, per ara quatre tractors que han anat en marxa lenta per l'N2, finalment passaran per l'AP7 després de Franciac a la Selva en direcció a Barcelona.
2: Des de Lleida Ciutat estem convocats a 6:45 del matí, no hi ha anat cap tractor. Hem anat després a Belloc, des d'allí n'han sortit 4, a Fondarella n'hem agafat 2 o 3 més i ara estem anant per l'A2 direcció a Cervera.
3: A Reus ja han arribat ara mateix una desena llarga de tractors que venien de la comarca del Priorat de Falset, un dels punts on més han matinat. També s'han sumat amb pagesos d'aquí de la comarca del Baix Camp i ara estan esperant que arribin més tractors, més pagesos des de la comarca de la Terra Alta i també des d'altres punts de les Terres de l'Ebre amb una destinació final, fer sentir la seva veu a Barcelona.
0: Doncs sapiguem si aquestes tracturades ja es fan notar a les carreteres.
4: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, com sempre. Ferran Aràndiga, bon dia.
5: Bon dia, doncs. Continuem la jornada. Hores d'ara destaquen que tenim un accident i un vehicle avariat de fa uns minuts. L'accident ha estat a la C32, a Tallà, que talla un carril de circulació i deixa 3 quilòmetres de cues cap a Barcelona. L'avaria ha estat a la AP7, a Roda de Barà, en sentit sud, també, amb un carril de circulació tallat i un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, com mencionàveu, doncs estem pendents d'aquestes tracturades i marxes lentes que ja es dirigeixen per algunes carreteres catalanes en direcció Barcelona, tot i que a hores d'ara, en general, encara no deixen afectació importants. El que sí que tenim són retencions habituals ja als voltants de la capital catalana. Per exemple, des del Llobregat hi ha 7 quilòmetres de retencions per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. També des del vessant Besòs arriben cues per la C58 o C33 des del Vallès i cada retruc, com és habitual, també deixen afectacions a les dues rondes en sentit Llobregat. A la AP7 a hores d'ara circula amb congestió entre Mirasol i el Papiol i també el tram entre Montmeló i Barberà del Vallès, tot plegat en sentit sud. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Ai, que ràpid passen les coses bones.
7: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
6: O els 10 dies Nissan.
7: Com?
6: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: Què més hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol, bon dia.
9: Bon dia.
10: Bon dia, que l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid encara anirà a mig gas uns dies més. Renfe no té data per enretirar l'AVE incendiat dilluns.
9: Els treballadors de TMB han desconvocat la vaga de busos prevista per avui a Barcelona. L'empresa ha acceptat 10 dies més de vacances i reduir la jornada a 35 hores.
11: El Barça goleja 1-4 al camp del Galatasaray amb una nova exhibició de Lamine Yamal que va remuntar el partit amb dues assistències genials. El Barça és líder provisional de la Champions amb 6 punts a 6 possibles. I avui a les 9 del vespre en directe a RAC1, el Real Madrid juga al camp de la Roma. José Mourinho va parlar ahir sí en roda de premsa, va assegurar que el cas Negreira va pel camí de convertir-se en l'escàndol de corrupció arbitral més gran del món.
10: Els metges han confirmat que el Papa Lleó XIV tenia un tumor maligne al pulmó. L'operació ha estat un èxit i ara s'estarà una setmana a l'hospital recuperant-se.
9: Ada Colau i Gabriel Rufián demanen continuar negociant per unir totes les forces progressistes en una única candidatura. Esquerra i Podem, però, descarten integrar-se al front ampli.
0: El temps.
12: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-ho tot, tot i tot, et porta el temps.
0: Mònica Usart, bon dia.
13: Bon dia, avui comencem el dia amb un ambient suau, ara mateix amb temperatures al voltant dels 20 graus a Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida, 12 a Girona, 18 a Amposta i 10 a la Seu d'Urgell, i el migdia serà una mica més càlid que ahir, amb màximes de 24 a 28 graus. Ara de bon matí amb algunes boires en punts de l'interior i també sectors del prelitoral, núvols prims a la resta i a la tarda núvols baixos que es formaran sobretot en trams de la costa i del prelitoral. Però avui de pluja no se n'espera, però el cap de setmana sí, s'esperen aiguats i una baixada de les temperatures.
14: Cuidar de la família, començar a córrer, perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
0: I amb Naturgy repassem la qualitat de l'aire, Mònica.
13: Doncs avui la qualitat és bona, amb semàfors verds i blaus a tot arreu.
15: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. every day.

0: món a RAC1 amb Mònica Hernández.
1: 5 minuts per sobre de 8:15 del matí, obrim el diari del món a RAC1. Comencem la lectura de la premsa en diagonal. Marseguers, Marina Arbós, Marsuí, bon dia.
2: Bon dia.
1: Després de 3 dies amb retards als trens d'alta velocitat, els diaris ja n'estan fins al capdamunt. A Catalunya, alguns mitjans publiquen avui editorials carregant a tort i a dret contra el mal funcionament de les infraestructures ferroviàries del país.
3: El diari ara lamenta que el caos i infern diari de Rodalies, ple de retards, accidents i avaries, ara s'hi sumi al fiasco de l'alta velocitat. Apunta que veure un tren en flames inspira molt poca confiança i, per descomptat, genera molta inseguretat. I afegeix, res no funciona, és desesperant i la desafecció ciutadana amb la política té molt a veure amb mancances tan evidents i habituals com la ineficàcia provada i persistent dels trens.
4: I el Punt avui argumenta que la xarxa ferroviària a Catalunya fa anys que necessita una inversió urgent. Escriu, fa anys que es penalitza el cotxe i es demana apostar pel transport públic, però quina alternativa se'ns ofereix? I desenvolupa, Catalunya necessita grans projectes ferroviaris amb garanties, especialment el que superin la dependència de Barcelona, però també necessita que els projectes deixin de ser eterns. Per això conclou que està molt bé dibuixar una Catalunya ferroviària del futur, però que abans cal aconseguir que la del present també funcioni.
1: Trens a banda, aquest matí la major part dels aplaudiments de la premsa se'ls emporta el Barça de Hansi Flick després de la seva exhibició a la Lliga de Campions contra el Galatasaray. Tots els mitjans esportius i els generalistes es desfan en elogis cap a Lamine Yamal i, curiosament, n'hi ha molts que juguen amb la paraula infern al títol. Albert Pedrol, bon dia.
5: Bon dia.
6: Troba el cotxe que tens al cap. El Saló Ocasió de Fira Gran Via patrocina aquest espai.
5: Mundo Deportivo titula Bany Turc i Santi Nolla escriu que la victòria d'ahir és un missatge clar d'un equip que vol la Champions i compta amb un futbolista extraordinari com és Lamine Yamal, que costaria d'entendre, afegeix, que no acabi guanyant la pilota d'or.
7: El diari Esport, Joan Bahils assegura que el Barça diverteix, competeix, transmet confiança i il·lusiona. Afegeix que està desencadenat i que Lamine Yamal a aquest nivell és senzillament imparable.
3: A la portada de l'Esportiu llegim no hi ha infern per tant de talent. Creuen que diuen que Lamine no marque des de que va tornar de la selecció espanyola, però que tant li fa. Els gols se'ls guarda pel partit contra el PSG al Clàssic. Mentrestant, diuen, fa assistències de fantasia.
4: El Marca titula en portada amb una enorme festassa. Fernando Carnerero apunta que ahir l'equip va sortir al camp en moda piconadora i es pregunta si aquests nanos tenen algun tipus de límit. De fet, ja apunta que si continuen així serem davant d'una temporada que recordarem durant molt de temps.
5: El diari AS exclama en portada l'infern és Lamine. Juan Jiménez celebra que la saviesa de Pedri i el tsunami de Lamine Yamal convertissin el vaixell en navegable quan a Istanbul hi amenaçava tempesta. I sobre el 10 culer escriu, és galàctic, un jugador fora del catàleg perquè inventa tota l'estona. La història li pertany.
7: A La Vanguardia creuen que ahir el Barça va fer un salt de qualitat i que va poder pagar amb èxit l'infern del Galatasaray. I Joan Jopallàs assegura que el que va decantar el partit va ser la convicció i la fam d'aquest equip. Considera que quan s'alineen el futbol, la fe i la confiança, neixen equips imbatibles com el Barça de Flick i acaba. Van veure un vendaval de futbol i d'inconformisme, un equip que es veu capaç de tot.
3: I a El País, Ramon Besa sosté que l'inici del partit va ser impropi d'un aspirant, però aplaudeix que la resposta fos una remuntada digna d'un campió. Amo i senyor del partit entregat a la màgia de Lamine Yamal. I conclou, el dimoni del Barça va oferir uns minuts exquisits contra l'infern de Turquia. L'oponent no acostuma a guanyar partits quan actua el 10.
6: Tens un cotxe al cap? Del 22 al 25 d'octubre, troba-la al Saló Ocasió a Fira Gran Via i pots guanyar un nou iPhone 18. Més de 2.500 cotxes de totes les marques amb la garantia dels professionals del gremi del motor i descomptes de fins al 40%. Compra la teva entrada a salonocasion.com. Troba el cotxe que tens al cap.
1: Mentrestant, els diaris també continuen analitzant el batibull a l'esquerra del PSOE. La majoria consideren que no s'arriba a un acord perquè els líders els sobra ego.
4: Sí, a La Vanguardia llegim, l'esquerra continua sense tancar l'embolic i creuen que s'haurien d'espavilar perquè se'ls està acabant el temps. Asseguren que han convertit la matusseria en el seu principal senyal d'identitat i no entenen que tots apel·lin a la unitat, però que a l'hora de la veritat ningú faci el primer pas per aconseguir-la.
7: El Punt avui, Joan Vallclara titula Ampli però menys i assegura que els egos de Colau i Rufián necessitarien un front infinit per poder anar de costat. Finalment, lamenta que Esquerra hagi cedit per satisfer els capricis del noi de les monedes a les xarxes i dels shows a la tribuna del Congrés.
3: I, en canvi, el periòdico hi escriu l'exdiputat republicà al Congrés, Joan Tardà, que defensa el pacte entre Esquerra i Podem amb dents i ungles. Argumenta que aquesta col·laboració contribuirà a nodrir el relat de l'antifeixisme i aplaudeix la valentia de Rufián perquè no ha parat de picar ferro fred.
1: Les 7 i 40, Noemí Foll.
2: Hola, Mònica.
1: Bon dia.
2: Molt bé. Mira, doncs comencem parlant de Halloween, perquè és el millor moment de redescobrir Psicosi, el clàssic dels clàssics de Hitchcock. Però, a més, teniu l'oportunitat de gaudir-la en pantalla gran mentre l'Orquestra Simfònica del Vallès interpreta en directe la banda sonora de Bernard Herrmann. També els famosos violins que van fer que tota una generació entrés en pànic i revisés la dutxa dues vegades abans d'entrar-hi. Psicosi en concert del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, al Palau de la Música i a la FAC de Terrassa. Entrades a osvallès.com.
1: Ens ho agendem.
2: Home, i tant.
1: Les 7 i 41.
8: Sabies que amb l'ajuda de Fundació Repsol la meva organització ha reduït la despesa energètica? I així podem dur a terme més projectes socials?
9: Repsol treballa per millorar l'eficiència energètica de les entitats socials amb l'experiència i el coneixement dels voluntaris Repsol. Descobreix-ne més a fundaciorepsol.com. Fundació Repsol, l'energia de col·laborar.
10: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
11: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
12: La menopausa no ens ha d'aturar, ens ha d'impulsar. Coincidint amb el Dia Mundial de la Menopausa, Deixeu-vos Dona promou la conscienciació sobre com els símptomes poden afectar el dia a dia de milers de dones. Per això apostem per identificar-los precoçment i oferir tractaments que millorin la qualitat de vida a través del programa Deixeu-vos Midlife. Informa't a deixeus.com.
13: Hi ha banys i banys. Els de Roca combinen disseny, innovació i sostenibilitat adaptant-se a les teves necessitats. Roca, el bany. Descobreix-los a la teva botiga més propera o a roca.es.
14: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
15: No es tracta només de vendre eines. Es tracta de conèixer l'ofici. D'escoltar.
16: No sé com es diu. Tinc una...
17: Maneguet d'unió de PVC de 32 mil·límetres.
18: No fa falta que sàpigues com es diu.
19: A Optimus sabem el que necessites.
20: Optimus. Ferreteries de confiança i proximitat.
21: Nuevo Protos tercer año. 94 puntos en la prestigiosa revista americana Wine Enthusiast. Acertarás.
22: Serializados, Festival de Sèries de Barcelona.
23: Amb convidats com Steven Moffat, creador de Sherlock i guionista de Doctor Who.
22: Ferran Adrià.
23: Noves sèries amb la presència de Carmen Machi,
22: Justo Molinero, David Verdaguer, Berta Prieto.
23: Homenatge a Nissaga de Poder.
22: Estrenada Más allá de la sociedad de Juan Antonio Bayona i Carlos Torres.
23: La nova sèrie de Carles Porta i més de 35 sèries inèdites.
22: Del 19 al 28 d'octubre.
23: Més informació i entrades a serializados.com.
24: La fruita i verdura del dia és fresquíssima i té un preu inconfessable.
25: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
24: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
25: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
26: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
27: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
26: Truca a Verisure al 900-903-744.
27: Verisure.
28: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
29: ¿De qué?
28: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
29: ¡Buah! Con ese colacao.
28: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
29: ¿Qué más quieres?
28: Más mañanas así.
30: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
31: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
0: El món a RAC 1. Amb Mònica Hernández.
1: 3:15 del matí. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. A qui se li entrevessarà aquest matí el xuxo?
2: Aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi llegeix l'article que escriu Mònica Planes al diari Ara. La periodista critica que Illa hagi adoptat el paper de cap de programes de TV3 després que fes una piulada a Twitter per protestar contra l'enfocament de Vèrtex, que donava veu als antivacunes. Diu que això només fa que posar el president a la gola del llop. Afirma, això ha creat un precedent i ara caldrà establir quan intervindrà i quan callarà davant dels continguts, propòsits i despropòsits futurs de TV3, i l'adverteix, fins i tot el seu silenci tindrà una interpretació.
1: Condemnat a més de 40 anys de presó, l'assassí del raper Tupac Shakur.
3: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
4: Sis setmanes després que un judici el considerés culpable, un jutge de Las Vegas ha condemnat a més de 40 anys de presó i cadena perpètua Duane Davis, l'exlíder d'una banda que va ordenar la mort del raper Tupac Shakur l'any 1996. Shakur, tota una estrella, aleshores va rebre un tret en un cotxe a Las Vegas i va morir sis dies després a l'hospital. Duane Davis ha sigut considerat culpable per les seves memòries o confessions, però sense que mai s'hagi recuperat l'arma del crim ni el cotxe des del qual es va disparar. Ho destaquen el Der Spiegel o Le Monde.
5: Carinyo, 5 per 5?
6: 25.
5: I per 3?
6: 75.
5: Ara ets de números.
6: No, no, de Mi BP.
7: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/ahorro extra.
1: Martí Esteban, bon dia.
8: Bon dia.
1: Quina notícia falsa hem trobat avui?
8: Que s'han filtrat les notes escolars de polítics i expolítics com Santiago Abascal, Mariano Rajoy o Pablo Casado. Les xarxes socials van plenes d'informes que indiquen que tenien notes molt justes, però són falsos, i no hi ha constància que els seus resultats es puguin consultar públicament. Ho explica Maldita Ponesa.
1: Mònica Usart, bon dia.
9: Bon dia.
1: S'intensifica el fenomen del Niño.
9: Sí, l'últim informe preveu amb una probabilitat del 100% que el fenomen s'allargarà fins al febrer i serà un dels niños més intensos des de 1950. Les previsions indiquen que la temperatura de l'aigua de l'oceà Pacífic tropical a la part més oriental se situarà uns 3,7 graus per sobre de la mitjana al mes de desembre. Si això passa, seria l'anomalia més alta registrada fins ara.
1: Les dones espanyoles tenen fills 6 anys més tard del que voldrien.
10: Sí, la majoria d'elles voldrien tenir el primer fill als 27 anys, però la realitat és una altra. L'acostumen a tenir de mitjana als 33. I les raons són clares. Els 20 i llargs encara no tenen estabilitat vital ni tampoc de parella. Ella, no se senten prou madures per ser mares i sobretot els falta seguretat econòmica per tenir, sense anar més lluny, un habitatge adequat, ho indica el baròmetre de la Fertilitat Divi Institut.
1: I l'epidèmia de soledat a la Xina crea feines ben curioses.
8: Com, per exemple, acompanyar gent gran, però no perquè els jubilats se sentin sols, sinó perquè els joves s'ofereixen a treballar amb ells per combatre el seu propi aïllament. És una de les curioses solucions que s'engloben en el que es coneix com a economia de la soledat. Ho explica la BBC.
1: I qui ha menjat moltes sopes?
2: L'alcalde de Tirana, Albània, que se les pense totes. Resulta que Erion Belach és en presó preventiva des de fa 20 mesos, acusat de corrupció, blanqueig de capitals i ocultació de patrimoni. I ara, perquè a la garjola no li passi factura en les properes eleccions, ha creat un avatar seu amb intel·ligència artificial que anuncia iniciatives per la capital del país. Així confia poder seguir governant. Ho recullen diversos mitjans.
1: Per cert, Marina, on s'ha de resoldre un misteri?
10: A Coma-ruga, on han aparegut 12 coloms blancs i un gall negre decapitats a la vora del mar. A més, estaven envoltats de flors blanques i restes d'espelmes. Diverses entitats han denunciat que es tracta d'un ritual satànic i ara els Mossos ho investiguen. Ho explica el periòdico.
1: Déu-n'hi-do. I mira, torna Expedient X.
8: Sí, la mítica sèrie dels 90 i els 2000 tindrà una nova versió produïda per Ryan Coogler, el director de Black Panther i de l'oscaritzada Sinners. La parella protagonista la formaran Daniel Deadweiler i Himesh Patel i la producció tindrà com a mínim una temporada sencera a la plataforma Hulu. Ho llegim a Variety.
1: I les vendes de mòbils intel·ligents cauen un 20% en l'últim any.
3: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
4: Aquesta davallada és la més pronunciada dels últims 14 anys. Segons un estudi de Counterpoint Research, la raó és una crisi tecnològica. Resulta que falta memòria RAM, cosa que dispara el preu dels components i que, de retruc, fa que encara s'enfilin més els preus dels mòbils. Ho llegim a El Mundo.
11: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
12: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
13: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: Anem a les xarxes.
32: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
1: Guillem Terrés, bon dia.
33: Bon dia.
14: hi ha una nova manera de fabricar memes que cada vegada s'estén més. Un vídeo es fa viral i al cap de pocs dies apareix una plantilla que et permet posar-hi a qui vulguis com a protagonista. I ho pot fer gairebé tothom. Va passar amb el I a veces se me olvida, després amb el tren de Toc Toc i ara passa amb un freestyle de Bullying 47 que s'ha viralitzat de mala manera. En aquest últim cas ja hi ha webs creades expressament per la tendència i puges una foto i sense editar res la IA et converteix en el protagonista del vídeo mantenint els moviments i l'escena originals. És per això que hi hem vist a Messi, Cristiano, Ibai o Puigdemont fent el tren. I si vols, pots fer el mateix amb la teva família, professors o companys de feina. El meme ja no és només una cosa que es comparteix o s'imita. Ara també ve preparat perquè qualsevol el reprodueixi a través d'una plantilla.
15: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
1: I a les 7:51, la notícia freak.
16: Rodi Motor Services, motor de confiança... patrocina aquest espai.
1: Jordi Saumell, bon dia.
17: Bon dia. Un jutge rus ha multat una dona per crear una imatge d'un os amb intel·ligència artificial i espantar els seus veïns. La condemnada només volia fer la broma a una amiga, però la fotografia va començar a circular per xats, fins al punt que la policia de Magdaganinsky, una població amb presència d'ossos, precisament, va rebre moltes trucades d'auxili. Alguns veïns fins i tot asseguren que van deixar de sortir de casa durant tot un dia per por a trobar-se l'os. Després de... es va saber que la imatge era IA i la justícia ara ha multat l'autora amb 159 euros.
1: I avui dimecres fem lectura de la premsa del Cor en Diagonal.
17: El casament de la presentadora Sandra Berneda amb la ballarina i empresària holandesa Pascale Paerel és a totes les revistes. A Hola ofereixen un reportatge fotogràfic de 9 pàgines i expliquen el simbolisme de la data escollida pel casament i la inscripció als anells amb la frase non-stop. I Lectures publica avui un reportatge sobre famosos que va ser parella i que no ho recordem. Per exemple, Javier Bardem i Belén Rueda, José Coronado i Paula Echevarría, o Elsa Pataki i Fonsi Nieto.
1: I avui, que és Santa Fortunata, és l'aniversari de...
17: el presentador de televisió Jordi Cruz, que fa 50 anys, l'actor Pere Ponce, Marlí, Jo Mai Mai, 62 anys, i el cantant Cliff Richard, The Young Ones, Darling We Are The Young Ones, fa 86 anys.
18: A Rodi Motor Services hi ha coses en el teu vehicle que no podem arreglar, com que la teva parella canti tan malament. Però sí, puxades, frens, revisions, canvi de pneumàtics i molt més a uns preus increïbles. Entra a rodi.cat o vine al teu taller més pròxim i descobreix-ho. Rodi Motor Services, motor de confiança.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui?
8: La de La Vanguardia, que entrevista el físic que va encunyar el terme escalfament global, Raymond Pierre Humbert. Aquest investigador fa 25 anys que investiga les conseqüències que ja vivim per la combustió dels combustibles fòssils. I alerta, Espanya ja és semitropical. Cada cop tindrà més pluja en menys temps.
19: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%. I no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes.
20: Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
21: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
1: Les 7:54.
22: Si tens més de 60 anys, a Renfe i amb la targeta dorada, viatges amb descomptes de fins al 40% en tots els trens AVE, Larga Distància, Avant i Media Distància. Tot això per només 6 euros l'any. Pots aconseguir la teva targeta dorada a les taquilles de les estacions o a les agències de viatge. I si ja la tens, renovar-la és molt fàcil. A Renfe.
23: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
24: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé!
25: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën Pones.
0: Si així sona el teu dia a dia, el Saló del Comerç és per a tu. Participa del primer saló on copsar la realitat del comerç local des de dins. Descobreix tendències, solucions i noves oportunitats per fer créixer el teu negoci. Vine al Saló del Comerç els dies 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
2: Un quadre mèdic amb més de 45.000 referències, cobertura líder en oncologia, atenció personalitzada les 24 hores i tecnologia mèdica avançada amb cirurgia robòtica i làser quirúrgic. Ara pots gaudir de fins a un 36% de descompte durant els primers 2 anys en la teva assegurança de salut i mantenir-lo any rere any. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
5: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
6: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de llagostins cuits a 3,15 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
7: En este oficio llevo 30-32 años trabajando ya. ¿Eh?
9: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
7: Empecé a comprar en Obrama por la comodidad y rapidez.
9: Valoro tanto el stock como el precio.
26: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
27: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
28: Mai vaig pensar que tindria un Skoda. I mira ara.
29: Són bons temps per canviar d'opinió. Descobreixo els Skoda Days fins al 25 d'octubre des de 15.400 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Consulta en les condicions a Skoda.es.
30: Skoda.

0: ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Al, ja t'has menjat nou panetones?
3: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
2: I ja l'has trobat?
3: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
2: Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
2: Més info a aldi.es.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
7: A Matlleu Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
8: Amb la Isabel Vinaixa.
9: La música s'ha de compartir i s'ha de recomanar. Us presento Matt, el tercer disc acabat de sortir del forn de la cantant californiana Remy Wolf. Abans de dedicar-se a la música, es va interessar per l'esquí alpí, un món competitiu i molt disciplinat. Per aquesta raó, les seves cançons udolen i desperten les ganes d'escoltar-la. Preneu nota del seu nom perquè comença a ensenyar les dents.

0: Bon dia, sóc en Joan Simó, director general de l'àrea agrícola d'en Manlleu Origen. Ja tenim a les nostres botigues les primeres mandarines de collita pròpia, ben sucoses i amb el punt just d'àcid i dolç. Aquest gust és el resultat de combinar les millors varietats i el màxim d'hores de sol. És el moment de tastar-les.
1: Ametller Origen. El gust és nostre. Actualitzada al minut. RAC1.cat. El portal de RAC1.
2: Hi ha moltes maneres de prendre un cafè, però només una de viure. Descobreix Coffee Experience, el nou recorregut immersiu per endinsar-te en el fascinant món del cafè, de la mà de Cafès Novell a Vilafranca. Una visita de 55 minuts, única al món, pensada per grans i petits. Reserva la teva entrada a experience.cafesnovell.com.
3: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Avui viurem una nova jornada de revoltes pageses. De nou, les motos, els cotxes i els autobusos que circulen per Barcelona deixaran pas als tractors. I segurament molts de vosaltres us preguntareu, per què hi tornen? No havien quedat resoltes les seves reclamacions ara fa 2 anys? Doncs, tot i que van esgarrapar compromisos del govern, no n'hi ha hagut prou. Us posaré una dada damunt la taula perquè entengueu la magnitud de la tragèdia. Des de l'any 2000, la xifra de persones afiliades a la Seguretat Social per compte propi a activitats agràries s'ha reduït més d'un 45%. És a dir, que en 26 anys hem perdut 17.000 pagesos. Però això no és tot. Els boscos no paren de guanyar terreny als conreus. La superfície agrícola ha anat minvant i ara ocupa el 25% del territori. Si això li sumeu uns costos de producció disparats, productes que venen de fora que no tenen les mateixes exigències de seguretat, la gran indústria que ofega pagesos i ramaders i ara també els episodis meteorològics extrems, entendreu que el sector fa autèntics equilibris per no tirar a la tovallola, però cada vegada els costa més. Per tot plegat, avui tornen a sortir al carrer per reclamar una discriminació positiva, ajuts directes, un IVA reduït o un gasoil professional, entre d'altres. En definitiva, mesures que posin en safata el relleu generacional i que ens permetin tenir unes explotacions agràries més sostenibles. Mentre això no arriba, com a consumidors, avui toca escoltar i demanar perdó als nostres pagesos i ramaders. Perdó perquè cada vegada que ens posem un full d'enciam a la boca o que torrem una botifarra, no ens plantegem d'on ve, qui l'ha produït, quin preu ha demanat i per quants diners li han comprat. I bon profit, i qui dia passa, any empeny. Avui, que la pagesia diu prou, és un bon moment per recordar que la seva lluita també és la nostra. Són les 8:02, benvinguts al món.
1: El món a RAC1 amb Mònica Hernández.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres 14 d'octubre del 2026.
2: I avui comencem el dia amb un temps tranquil, amb algunes boires, bandes de núvols i un ambient suau, i a la tarda les temperatures pugen una mica més que ahir.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, estem pendents d'aquestes tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes en direcció a Barcelona, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que destaquem és un accident de fa una estona a la C32 a l'altura de Tallà, que deixa el vehicle al voral, tot i així encara provoca doncs, uns 5 quilòmetres de cues cap a Barcelona. Per aquest accident hi ha trams de lentitud i aturades des de Cabrera de Mar.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Ho dèiem al davantal, si avui teniu previst moure-us per Catalunya amb cotxe, calceu-vos, perquè pot ser un dia molt complicat a les carreteres. Fa una mica més d'una hora, 6:45 del matí, els pagesos han engegat els motors de desenes de tractors arreu del país i han començat a circular lentament en direcció a Barcelona. Arribaran al centre de la capital aquest migdia, entre les 11 i les 12. Les tracturades s'han organitzat en 3 grans columnes. Una baixa de les comarques de Girona, una altra puja des de les de Tarragona i una es desplaça des de Lleida. Tot i que avui l'objectiu dels pagesos no és col·lapsar les autopistes, sí que hi poden provocar retencions importants perquè circularan pel carril de la dreta en fila índia. El sector torna a alçar la veu perquè està al límit. 2 anys després de les protestes que van paralitzar Catalunya, els pagesos continuen amb l'aigua al coll. Els problemes estructurals que arrosseguen des de fa temps i que la sequera va greujar, ara s'hi suma l'increment dels costos energètics que ha disparat el preu de la benzina i dels fertilitzants. Avui, sembrar és tan car que algunes explotacions, sobretot les familiars, han optat directament per parar màquines. Al darrere de les tracturades d'aquest matí hi ha el sindicat JARC, però també s'hi ha sumat Unió de Pagesos. Entre el reguitzell de reivindicacions que volen posar damunt la taula, en destaca sobretot una. Demanen als governs català i espanyol que dupliquin la compensació econòmica del gasoil agrícola. Ara és de 20 cèntims per litre i exigeixen ampliar-la fins als 40. També reclamen subvencions públiques que garanteixin la viabilitat del sector abans que cada cop més agricultors i ramaders, escanyats per les factures, optin per plegar veles. Traiem el cap als 3 punts d'origen de les tracturades que enfilaran cap a Barcelona. Comencem pel sud del país, a Reus. Allà hi tenim l'Esteve Giral.
4: Doncs sí, hem sortit de Reus ara fa prop de 15-20 minuts. Prop d'una vintena de tractors que s'han anat trobant a la capital del Baix Camp, procedents de diversos punts del Camp de Tarragona i també de les Terres de l'Ebre. Han vingut tractors del Priorat, però també de la Terra Alta i de més avall, del sud del país, de les Terres de l'Ebre. Una vintena de tractors que ara mateix som a la T11, a punt d'agafar la sortida a l'autovia AP7. Com deies, en una corrua de tractors i de vehicles que va pel carril de la dreta, però que, òbviament, genera ara mateix un cert col·lapse circulatori aquí al Camp de Tarragona, escoltats pels Mossos d'Esquadra, que miren doncs, que la tracturada esdevingui sense cap problema, sense cap incident, els pagesos que ara mateix, doncs, ara sortim tots fent aquesta columna de tractors i de vehicles per la sortida just de l'autopista AP7 en direcció a Barcelona per fer sentir allà la seva veu.
0: Una altra de les columnes surt de Lleida i anirà plegant els pagesos de les comarques interiors, les de la Catalunya central. Connectem amb Lleida, Julen Andrés.
5: Doncs sí, des de 6:45 del matí que estaven citats a Lleida ciutat, el que passa que finalment allí no hi havia cap tractor apuntat. El que ens han dit és que alguns pagesos sortirien a 9:00 amb tractor. Hem anat llavors fins a Belllloc, des d'allà ens hem trobat amb 4 tractors. De Belllloc hem anat a Fondarella, s'han unit 2 més, així que ara som uns 6 tractors, anant per la 2, pel carril dret, direcció Cervera, i allà, a priori, s'ajuntaran amb altres pagesos que estan esperant i des d'allà sortiran tots junts. En una estona, quan arribem a la capital de la Segarra, podem saber exactament quants tractors surten des d'aquí Lleida.
0: Finalment, a les comarques de Girona, els tractors s'han citat a Santa Llogaia d'Àlguema, a l'Alt Empordà. De mica en mica, però, van baixant i ja són a Medinyà. Allà hi ha en Joel Penya.
6: De Santa Llogaia han fet via 3 tractors per l'N2 cap a Medinyà, on s'hi han sumat un parell de vehicles més per anar ja en direcció cap a Barcelona. Alguns cotxes que passen en direcció contrària toquen la botzina en senyal de suport. Una protesta que és per reclamacions històriques, com deies, Mònica, pel descompte per la benzina agrícola, però també de rigorosa actualitat. El responsable de la columna de les comarques gironines, Josep Balàs, ha explicat a RAC1 que la sequera de fa uns mesos i ara les pluges els han deixat molt tocats i demanen més ajuda al govern.
7: El canvi climàtic que ja és aquí, això vol dir sequeres i altres fenòmens meteorològics extrems, com poden ser forts aiguats. És possible que els propers anys assistim de nou a una transformació important de l'activitat agrària, que l'agricultura i la ramaderia no siguin com les hem conegut fins ara. Això, la pagesia, en tomar aquests reptes, no ho podrem fer sols.
0: Aquestes tracturades poden empantanegar artèries claus del país, com la P7 o bé la 2, sapiguem si ja es fan notar.
8: La xarxa de concessionaris Honda de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Des del RAC, comptant cotxes, Ferran Aràndiga.
9: Bon dia, doncs. Continuem la jornada destacant un nou accident de fa tot just una estona. En aquest cas ha estat a la A2, a Riudellots de la Selva, que deixa uns 3 quilòmetres d'aturades en direcció Girona, un punt on es talla un carril de circulació. Per altra banda, continuen aquests 3 quilòmetres també d'afectació per un accident anterior, ja fa una estona, a la C32, com dèiem, a l'altura de Tallà, que deixa el vehicle al voral en direcció Barcelona. Pel que fa a aquestes marxes lentes de les que estem pendents de les carreteres catalanes, a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. S'espera que durant les properes hores en direcció a Barcelona doncs ja afectin de manera més contundent. El que sí que tenim són retencions habituals intenses encara en direcció a Barcelona, per exemple, al vessant Llobregat. Hi ha fins a 6 quilòmetres de cues a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. També al vessant Besòs hi ha força col·lapse, podríem dir, amb tot el nus de la Trinitat, on arriben cues des del Vallès i cada retruc doncs deixa afectacions intenses a cadascuna de les dues rondes de Barcelona. A hores d'anar a l'arreu del Vallès també circula amb força intensitat. Per exemple, a la AP7 hi ha cues des de Montornès del Vallès en sentit sud fins a Barberà del Vallès. En sentit nord, retencions també des de Mirassol fins a Cerdanyola. Per la C58 es circula amb retencions des de Terrassa cap al nus de la Trinitat i també per la C17 a l'altura de Parets del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: Com dèiem, un cop a Barcelona, els pagesos es concentraran en 3 punts diferents del centre de la ciutat. La confluència entre els carrers Mallorca i Roger de Llúria, davant de la delegació del govern espanyol, a les portes del Departament d'Agricultura, això és a la Gran Via entre Balmes i la Rambla de Catalunya, i a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Montse Martí.
2: Els pagesos tenen previst arribar a Barcelona cap a quarts de 12 del migdia i han convocat a les 12 davant la seu de la delegació del govern espanyol a Barcelona al carrer Mallorca. Després aniran cap a la seu del Departament d'Agricultura, a Gran Via i d'allà a plaça Sant Jaume. El sindicat calcula que reuniran uns 300 tractors a la capital catalana i la idea és deixar-los aparcats una bona estona a Via Laietana. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu a RAC1 que es tracta d'un altre crit d'auxili de la pagesia que ha perdut 17.000 autònoms agraris en 26 anys.
10: Tornem a Barcelona perquè en qüestió d'un any, entre l'augment dels costos de producció, especialment dels carburants, la baixada de preus en alguns sectors i la sequera històrica que viu Europa, de la qual algunes comarques de Catalunya doncs, tampoc ens n'escapem, ha posat a molts dels sectors de producció entre les cordes, en una situació de crisi important.
2: El lema de la mobilització és «Sense pagesia no hi ha futur».
11: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
0: Les 8 i 11, al caos de les carreteres se n'hi sumarà un altre, el dels trens d'alta velocitat. L'incendi d'un AVE, dilluns a la tarda a l'Aragó, a la línia que connecta Barcelona amb Madrid, ha desencadenat una allau de retards. El comboi calcinat continua pel plantat al mateix lloc, entre Ricle i Plasència de Jalón, i obliga a circular per una sola via en un tram de 25 quilòmetres. Renfe treballa per retirar-lo, però és un procés molt complex que s'allargarà un grapat de dies. De fet, un cop aconsegueixin emportar-se el tren, els tècnics de DIF necessitaran encara més temps per acabar de reparar els danys que l'incendi ha provocat a la infraestructura. Les companyies han anat ajustant els horaris, els límits a la circulació per evitar les imatges que van veure ahir al matí a l'estació de Sants. Centenars de passatgers s'amuntegaven als accessos a l'alta velocitat per agafar trens que no sortien o que acumulaven entre una i dues hores de retard. A la tarda, el caos es va començar a redreçar i avui s'espera que els desajustos ja siguin de només 15 minuts de mitjana. De moment, tots han sortit puntuals, menys un. És un AVE provinent de Figueres-Vilafant que circula amb mitja hora de retard. Entre tracturades i incendis a les línies d'alta velocitat, el dimecres encara s'hauria pogut embolicar una mica més a Barcelona si hagués tirat endavant la vaga que havien convocat per avui els conductors dels autobusos de TMB. Però finalment, un acord in extremis aquesta matinada ha permès esquivar l'aturada. La direcció de l'empresa ha acceptat les principals reclamacions del comitè de vaga, que exigia 10 dies més de vacances l'any o una reducció de la jornada laboral perquè s'acostés a les 35 hores setmanals. Les 8 i 13 minuts del matí, els esports, ha tornat la Champions i han tornat les golejades del Barça, que continua en ratxa. L'equip de Hansi Flick va guanyar ahir 1-4 al camp del Galatasaray amb remuntada i exhibició per de Lamine Yamal incloses. Se situa líder provisional de la Champions amb 6 punts de 6 possibles i una diferència positiva de 7 gols més que cap altre equip.
12: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Sense Rafinha, el Barça va demostrar que també és capaç de passar per sobre dels seus rivals a Europa. L'equip blaugrana és una piconadora i ja ha guanyat els 10 partits que ha jugat aquesta temporada. Ahir va dominar de principi a final a Istanbul, però paradoxalment va ser el Galatasaray

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Estàs llest per degustar la tercera edició d'Aires de Verema?
4: El Celler Peralada celebra el final de la Verema el 17 d'octubre.
5: Amb una oferta renovada d'experiències al voltant de la cultura del vi per viure en família i amics.
4: Tast de vins, gastronomia, música en viu, un màrquet amb productes locals i moltes activitats. Places limitades. Viu el moment més màgic del vi al Celler Peralada.
5: Informació i entrades a peralada.com a l'apartat visitants.
6: Hola, Marta Ramon.
7: Quan més el necessitava l'equip, va aparèixer Lamine Yamal per marcar les diferències i liderar l'exhibició que ho canviaria tot a la segona part, i això que la primera mitja hora de joc havia estat de domini aclaparador blaugrana, però el desencert i encaixar el gol del Galatasaray al 34 van donar pas a uns minuts de dubtes. Hansi Flick va agrair l'empat balsàmic de Cancelo abans del descans, i a la represa la màgia de Lamine va il·luminar el camí amb la centrada mil·limètrica Fermín, l'obra d'art de la quasi rebona en l'1-3 de Gordon, i inventant la jugada de l'1-4 final de Deiemi. L'entrenador somreia parlant d'ell.
8: Lamine is good, he's physically top.
9: Lamine està bé, físicament és top i s'ho passa bé jugant a futbol. S'ha vist a la segona part. És fantàstic tenir un jugador com ell a aquest nivell. Ens ha canviat el partit i ha estat molt bé. Qui li ha dit a la mitja part? Sempre parlo amb l'equip. I el que diga a la mitja part es queda al vestidor.
7: Un Flick que també va admetre que moltes vegades Lamine fa passades que no és capaç de preveure, però que també va voler posar en valor el nivell de tota la plantilla després d'haver aconseguit la desena victòria consecutiva en un inici espectacular de temporada que els fa somiar.
6: La ratxa de 10 victòries seguides del Barça... Només comença la temporada, no és inèdita, però s'hi acosta. Ho sap molt bé el nostre malalt de dades de capçalera, l'Oriol Jové.
10: L'última temporada que el Barça va guanyar els 10 primers partits, 10 de 10, va ser la 1923-1924, fa més d'un segle. I per trobar-ne una amb tants gols com aquesta, en els primers 10 partits, 43 gols, ens hem de remuntar fins a la 1926-1927, fa justament 100 anys. Estem veient, per tant, el Barça més letal, més triturador en l'últim segle, i això després d'una nit com la d'ahir, en què vam veure el gol 600 de la història del club marcat en dimarts, i a Adeyemi, dorsal 14, 1-4, marcar l'1-4. Això és important pels supersticiosos, perquè l'última vegada que el dorsal 14, 1-4 del Barça va marcar l'1-4 en un partit, el Barça va acabar la temporada guanyant la Champions. Ho va fer Santi Ezquerro en un partit contra el Betis la temporada 2005-2006.
6: Un dia més, avui els diaris tornen a aplaudir el recital ofensiu del Barça i es freguen els ulls amb el potencial i el nou partidàs de Lamine Yamal. Se'ls ha llegit l'Albert Pedrol.
11: Mundo Deportivo titula Bany Turc, fa un joc de paraules, i Santi Nolla escriu que la victòria d'ahir és un missatge clar d'un equip que vol la Champions i compta amb un futbolista extraordinari com Lamine Yamal, que costaria d'entendre, acaba, que no guanyi la pilota d'or. El diari Esport Joan Bahils assegura que el Barça diverteix, competeix, transmet confiança i il·lusiona, afegeix que està desencadenat i que Lamine Yamal aquest nivell és senzillament imparable. I a l'Esportiu llegim: Lamine no marca des que va tornar de la selecció espanyola, però tant li fa. Els gols se'ls guarda pel partit contra el PSG i el Clàssic, i mentrestant fa assistències de fantasia. A La Vanguardia creuen que ahir el Barça va fer un salt de qualitat i que va poder apagar amb èxit l'infern del Galatasaray, i Joan Jopallas assegura que el que va decantar el partit va ser la convicció i la fam d'aquest equip. Considera que quan s'alien el futbol, la fe i la confiança, neixen equips imbatibles com aquest Barça de Hansi Flick. I per acabar, el País, Ramon Besa sosté que l'inici del partit va ser impropi d'un aspirant al títol, però aplaudeix que la resposta fos una remuntada digna de campió, amo i senyor del partit, entregat a la màgia de Lamine Yamal, i conclou: el dimoni del Barça va oferir uns minuts exquisits contra l'infern de Turquia. L'oponent no acostuma a guanyar partits quan actua al 10.
6: Sobre la nova exhibició ofensiva del Barça, escoltem el comentari que signa la periodista i col·laboradora del Món a RAC1, Gemma Soler.
12: No és fàcil tenir paciència quan ets un equip esbojarrat, ni quan jugues a l'infern. Per això està bé que de tant en tant el Barça es trobi amb algun petit incendi i hagi de trobar la manera de treure's les castanyes del foc. En un estadi eixordador, amb un ambient calent i hostil, els de Flick van haver d'aprendre a no precipitar-se més, a parar i pensar. Sortir del foc i no caure a les brases és més senzill quan tens un Lamine Yamal. A cop de fantasia va regalar 2,5 gols i no li va caldre marcar per signar un partit per emmarcar. El dimoniet va rebaixar el termostat de l'Ami Samillen en un pim-pam. El Barça torna d'Istanbul

0: amb 10 victòries seguides, més de 4 gols per partit i més enllà dels números, la sensació d'equip imparable i voraç. Ara, a Betis, París i el Clàssic pot demostrar que ha après a jugar amb foc sense cremar-se.
1: D'aquesta victòria del Barça a Istanbul en parlarem avui a quarts d'11 a la tertúlia Champions. Ho farem amb en Roger Saperes, la Maria Fernández Vidal i en Joan Maria Pou. Però més enllà de l'enèsima golejada del Barça, ahir la Champions ens va deixar dos resultats destacats i dues sorpreses. Els resultats destacats són les victòries 2-0 de l'Atlètic de Madrid contra el Manchester United i també el Villarreal 3-1 davant del Nàpols. En canvi, les grans sorpreses de la jornada van ser l'empat a 3 del Bayern de Munic al camp del Viking de Noruega i la derrota 3-4 de l'Inter de Milà a casa contra el Bruges. La segona jornada de la Champions continua avui amb una altra tongada de partits. N'hi ha dos d'especialment bons, que podreu seguir, per cert, en directe a RAC1 a partir de les 9 del vespre. El Manchester City, que rep el PSG, i a la mateixa hora el Real Madrid juga al camp de la Roma. A diferència del partit contra el Villarreal, ahir José Mourinho sí que va sortir a parlar en roda de premsa, i com acostuma a passar, cada vegada que el portuguès obre la boca, puja el pa. L'entrenador del Real Madrid va tornar a queixar-se dels àrbitres i també va posar el cas Negreira per allà al mig, com qui no vol la cosa. Ho va comparar amb el Calciopoli, l'escàndol més gran de la història del futbol italià, i fins i tot va anar una mica més enllà. Creu que va pel camí de convertir-se en l'escàndol de corrupció arbitral més gran de la història.
2: Complimenti ai italiani, sa perché?
3: Enhorabona als italians, saps per què? Perquè és l'únic país on el Calciopoli ha estat el Calciopoli. En canvi, a Espanya, el que ha passat, i tots saben què ha passat, i sembla que encara passa, tot plegat fa una mica de pudor. Fins ara no ha passat res, no hi ha hagut conseqüències. Si això acaba en no res, és potser l'escàndol de corrupció arbitral més gran del món.
2: Escàndol de corrupció en l'arbitratge mundial. No, no c'è altro da dire.
1: Però això no és tot. Els periodistes van buscar Mourinho i, òbviament, el van trobar. Primer va avisar que no parlaria del partit contra el Villarreal, però ves per on, ho va acabar fent. Segons l'entrenador, el suposat escàndol arbitral va començar ja en el primer minut de partit.
2: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, comentamos. El primer minuto es suficiente. Para quien sabe.
1: José Mourinho, que va continuar disparant contra els àrbitres i va qualificar de sospitós el fet que les designacions se sàpiguen amb dies d'antelació.
2: L'única cosa que me hace, como se dice, hacer así al nariz es cuando, por norma, se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido. Este es el único tipo de cosa que no me hace confortable.
1: Sobre aquesta mania persecutòria del Real Madrid i també de José Mourinho, escoltem el comentari que signa el sotsdirector del diari AS i col·laborador del Món a RAC1, Santi Jiménez.
4: Sempre he defensat que Mourinho ens l'havien pres, especialment aquí, massa seriosament, i per això ens irritava. Altres llocs era només un juglar que, segons la circumstància, podia fer més o menys gràcia. Però fins aquí. Ara Mourinho aboca aquell mag o aquell humorista que va tenir uns anys de glòria a la tele i que actuava en teatres de categoria, però que passat els anys ja només actua a l'hivern a hotels de l'Imserso, on els avis ja no li veuen cap gràcia i ningú li riu els acudits. Ara que li han donat cartell en un gran teatre vingut a menys, els acudits ha vist que estan tronats i que el conill se li escapa del barret. Ahir va dir, per a qui en sabe, que només feia falta mirar el primer minut del partit contra el Villarreal per entendre les seves queixes. Doncs bé, amb els companys de redacció de l'AS i de la cadena SER vam repassar exhaustivament el primer minut de partit. I el segon, i el tercer, i el quart, fins a 6 minuts. 3 cops ho van fer, i res, tu. L'acudit no tenia gràcia i el conill havia fugit de la xistera.
1: I fora de la Champions, però encara en futbol, recordeu els càntics catalanòfobs durant el partit entre l'Atlètic de Madrid i el Villarreal del 23 d'agost al Metropolitano? Doncs ara, la Fiscalia de Madrid investiga. Els crits es van sentir quan Julián Álvarez, el davanter pretès pel Barça, va entrar al camp pocs dies abans de tancar-se al mercat de fitxatges. Milers d'aficionats de l'Atlètic de Madrid van escridassar-lo i ho van amanir amb càntics de puta Catalunya. Finalment, en bàsquet, també a Europa, el Barça va guanyar de 3 punts ahir al Maccabi de Tel Aviv, al Palau Blaugrana, amb un triple a l'últim segon de Justin Robinson. És la tercera victòria de l'equip de Sekulić en 5 partits a l'Eurolliga.
5: Hola, sóc Marc Casado. Sé que encara sóc molt jove, però ja he après que la vida tot pot canviar en un minut. Avui toca marxar, però hi ha coses que no són negociables. Vagi on vagi, sempre portaré amb mi la meva terra. És com sóc. Som terra, som orgull. Som així. Parlem, perquè ets els nostres.
6: Parlem. Truca al 1713 o entra a parlem.com.
1: Les 8 i 24, en pàgina internacional, avui ens arriben bones notícies del Vaticà. Els metges han extirpat amb èxit el tumor cancerigen que el papa Lleó XIV tenia al lòbul inferior del pulmó dret. Han trigat només una hora i mitja, però el mantindran almenys una setmana per garantir que es recupera plenament. L'equip mèdic de l'Hospital Universitari Gemelli de Roma explica que el tumor és un adenocarcinoma, un dels càncers de pulmó més habituals. Com que l'han localitzat a temps, el pronòstic és molt bo, però hores d'ara els metges encara no han aclarit si el papa s'haurà de sotmetre a algun altre tractament. De moment, tot i que el Vaticà ha suspès l'agenda de Lleó XIV fins dimarts que ve, sí que manté el viatge previst a Llatinoamèrica de cara a les primeres setmanes del mes de novembre. A Madrid avui falta un mes i mig clavat per les eleccions espanyoles del 29 de novembre. Aquesta és una setmana clau perquè d'aquí a 48 hores, el divendres, es tanca el període per registrar coalicions. Seran dos dies de negociacions a contrarrellotge a l'esquerra del PSOE, que continua immersa en una guerra fratricida. El Front Ampli d'Ada Colau estén la mà a Podem perquè s'integri a les seves llistes, però els d'Irene Montero no en volen ni sentir a parlar. Ans al contrari, ara Podem aprofita l'acord a Catalunya amb Esquerra Republicana per girar la truita i oferir als partits del Front Ampli que siguin ells els que s'assumin a la seva candidatura.
7: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
8: No.
7: No.
8: No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: En un vídeo poc després a la xarxa, la flamant candidata del Front Ampli, Ada Colau, no descartava res. L'exalcaldessa de Barcelona té clar que el més important és articular una candidatura unitària.
9: Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo. Por mi parte, todo mi compromiso a trabajar para lograr una candidatura única de las izquierdas.
1: A tot això, Gabriel Rufián també continua fent crides a tancar un acord que inclogui tots els partits a l'esquerra del PSOE, malgrat que ha estat el seu pacte unilateral amb Podem el que ha torpedinat les negociacions. Rufián manté les apel·lacions a la unitat des del seu mitjà preferit, Twitter, perquè de moment d'entrevistes o rodes de premsa no n'ha ofert ni una. L'última piulada del cap de llista d'Esquerra Madrid va arribar ahir, en plena compareixença del portaveu del seu propi partit. Isaac Albert responia a les preguntes dels periodistes quan de sobte es va assabentar que Rufián acabava de piular aquest missatge en castellà. Por aclarar, yo quiero que haya acuerdo, y eso pasa porque también lo hay en Cataluña. No tiene ningún sentido reclamar frentes amplios para Madrid y no quererlos para Cataluña. Esquerra y Comunes deben hablar, escucharse y entenderse para desbloquear la situación, más allá de vetos y odios que no importan a nadie. És a dir, després de forçar l'acord amb Podem, Rufián va encara més enllà i ara vol integrar-hi els comuns. L'aposta del candidat d'Esquerra a Madrid xoca però frontalment amb la direcció d'Oriol Junqueras, que es nega a diluir les sigles del partit en una llista conjunta amb Colau. Isaac Albert va defensar com va poder aquesta posició ahir a la roda de premsa, però el parany que li havia parat Rufián va complicar de mala manera la vida del portaveu d'Esquerra, Cesc Giró.
10: Una roda de premsa llarga, un pèl atropellada, sense gaires concrecions i amb sorpresa final en forma de piulada de Gabriel Rufián. El portaveu Isaac Albert entomava a contrapeu la crida del seu candidat. Assegura que Esquerra està disposada a parlar amb tothom, però sense perdre les sigles.
11: No puc respondre a una piulada que no he fet jo. Diana, qui ha de respondre és el Gabriel. Jo entenc el que ell diu. Ara, el que no pot ser és que la forma de respondre a l'extrema dreta sigui diluint les sigles d'Esquerra Republicana.
10: És la línia vermella d'Oriol Junqueras, que fa uns mesos ja deia que no va anar a la presó per acabar fent diputada de Colau. Els republicans tenen, però, un criteri ben diferent en Podem, que tampoc es defineix com a independentista. Celebren que els d'Irene Montero considerin Esquerra el seu referent a Catalunya per plantar cara a l'extrema dreta, sense gaires concrecions. Admeten que hi haurà noms seus a les llistes de Tarragona i Barcelona, que Rufián en farà campanya en Podem fora de Catalunya i que també hi podria haver actes amb Bildu o el BNG amb qui faran pinya al Senat. Albert nega que calgui consultar-ho tot plegat a la militància, diu, perquè Esquerra no està plantejant cap coalició, simplement accepta el suport de Podem. Veus crítiques al partit, com l'exconsellera Dolors Bassa, no ho veuen igual.
1: De la guerra entre el Front Ampli i Podem, que ara suma el torcebràs entre Gabriel Rufián i Oriol Junqueras, escoltem el comentari que hi posa el delegat del Punt Avui a Madrid i col·laborador del Món Arracú, David Portabella.
12: No calia un avançament electoral per redescobrir la vocació de les esquerres d'homenatjar la vida de Brian. Gabriel Rufián pretenia ser l'antídot a aquest gen divisiu, però cada dia que passa, el seu valor cau en la borsa madrilenya de l'esperança, perquè només hi ha un desert més àrid que l'apatia, i és la il·lusió tossudament alimentada i abruptament defraudada. I el pacte de Rufián i Irene Montero només satisfà l'ego dels seus protagonistes. El republicà ha executat una purga en el seu grup parlamentari i serà un taloner de luxe de Podem a la pell de brau. I la candidata de Podem no pot dissimular el riure de robar l'estrella demoscòpica del moment als Comuns i Mas Madrid. Ada Colau manté viva la flama d'una candidatura única, però el temps de fingir apetit per la unitat s'esgota per a tothom. I les urnes aviat dictaran sentència, potser amb més severitat que les xarxes socials.
1: Avui a quarts de 10 parlarem de tot aquest embolic amb la candidata del Front Ampli, l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Seran temps de tertúlia avui amb Xavier Melero, Ferran Casas, Janet Sanz, Ramon Rovira i Natàlia Rodríguez, amb Tian Riba trepitjant l'ull de poll. 8:45 del matí, però el galimaties a la seva esquerra no és l'únic mal de cap que complica les expectatives electorals de Pedro Sánchez. En les últimes hores s'ha enfangat una altra trama, les anomenades clavegueres del PSOE. És l'equip informal que hauria dirigit la famosa Leire Díez per trobar draps bruts dels jutges, fiscals i policies que perseguien per corrupció l'entorn de Sánchez. Us n'hem anat parlant força els últims mesos, però ahir el cas va fer un gir surrealista. El magistrat de l'Audiència Nacional que investiga Leire Díez va imputar un antic jutge, un tal Luis José Sáenz de Tejada. Quedeu-vos amb aquest nom perquè la cosa es complica. Resulta que Sáenz de Tejada hauria col·laborat amb Leire Díez per parar els peus a la jutgessa Beatriz Viedma, la que liderava la investigació contra el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez. El més bèstia ja no és el què, sinó el com. Per complicar la vida a la jutgessa, aquest tal Sáenz de Tejada s'hauria empescat tota mena de maniobres. D'una banda, hauria presentat denúncies contra ella per qüestionar la credibilitat de la magistrada, però de l'altra, i aquí és quan la cosa es complica, Sáenz de Tejada hauria parlat directament d'eliminar Beatriz Viedma. De fet, ella mateixa està convençuda que la volien matar per impedir que continués investigant David Sánchez. Aquesta nit, el programa Código 10 de 4 ha publicat la declaració íntegra de Viedma a l'Audiència Nacional per denunciar aquesta suposada conxorxa contra ella. El programa hi ha afegit música per posar-hi encara més èpica.
13: Primero era para ponerme querellas o denuncias, que después era directamente para quitarme del medio. Yo no soy una magistrada de la Audiencia Nacional ni del Tribunal Supremo. Yo no tengo protección ninguna, no tengo contravigilancia, no tengo nada. Hacerme algo es muy fácil.
1: El programa també ha revelat uns àudios de l'exjutge Sáenz de Tejada que suposadament demostren com s'hauria coordinat amb Leire Díez per desacreditar Beatriz Viedma.
14: Buenas noches, Leire. Te lo he enviado. Si ahí pongo todos los delitos. Está la Beatriz Viedma, por supuesto.
1: Ara bé, els àudios no demostren el que denuncia Viedma, que la volien matar, només documenten el que ara està investigant l'Audiència Nacional, que efectivament Sáenz de Tejada va presentar denúncies per desacreditar-la i debilitar la investigació contra el germà de Pedro Sánchez. S'acosten les eleccions i la pre-campanya s'enfanga. Però l'esquerra vol fer girar la campanya al voltant d'un altre eix, l'habitatge. Avui el diari Aponés publica una enquesta que demostra fins a quin punt les dificultats per llogar o comprar un pis encenen els ànims als carrers. La conclusió del sondeig és clara. 6 de cada 10 ciutadans de l'Estat dona suport a la vaga general per l'habitatge que els sindicats espanyols han convocat per l'11 de novembre. És una reivindicació transversal. De fet, tot i que els votants dels partits progressistes són els que més aplaudeixen la vaga, sorprenentment, fins a un 40% dels simpatitzants de Vox també l'avalen. Amb aquest vent de cua, Comissions Obreres i la UGT ja ho tenen tot lligat per una aturada que tindrà com a lema sous, habitatge i preus. Els sindicats reconeixen que és una convocatòria poc habitual, però reivindiquen que hi ha prou motius per plantar-se. Madrid, Adrià de les Heres.
15: Aquesta vegada serà una vaga diferent pels problemes de l'habitatge, per això anirà més enllà de les reclamacions sindicals habituals i històriques. I entre els responsables de la crisi, Comissions Obreres i la UGT assenyalen la patronal i les administracions autonòmiques. El govern espanyol, en canvi, el deixen en un segon pla. En parlen el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, i el de la UGT, Pepe Álvarez.
16: Somos conscientes de que esta es una huelga, una convocatoria de paro heterodoxa, que pretende situar reivindicaciones sobre vivienda, pero también sobre otras cuestiones laborales.
17: Creo que tiene unos destinatarios absolutamente claros y directos. En primer lugar, la COE. En segundo lugar, las administraciones públicas, empezando por les comunitats autònomes.
15: Els sindicats, però, també hi colen algunes reivindicacions salarials per a aquesta vaga. Entre d'altres, demanen apujar un 7% al salari mínim interprofessional i situar-lo als 1.300 euros al mes.
1: Però Foment del Treball es posa les mans al cap amb la proposta de pujar el salari mínim. El president de la patronal, Josep Sánchez Llibre, creu que en un moment d'incertesa internacional com l'actual, no toca incrementar-lo.
18: Els sindicats últimament cada setmana tenen una ocurrència. Fa uns dies ens van plantejar l'ocurrència de fer una vaga general que nosaltres la considerem política. Avui plantegen una pujada del 7%, si no recordo malament, i demà ens poden plantejar l'ocurrència de que la gent no vagi a treballar i que les empreses continuem pagant els salaris.
1: En canvi, els sindicats educatius també se sumen a la vaga per l'habitatge. La Confederació Intersindical Estès, de la qual forma part l'USTEC, ha anunciat que se suma a la convocatòria de l'aturada perquè entenen que aquesta problemàtica afecta greument tant docents com alumnes. 5 minuts per sobre de 9:15 del matí, les dificultats d'accés a l'habitatge no són l'única problemàtica que sobrevola la precampanya electoral. N'hi ha una altra d'important, la crisi migratòria a Ceuta. En les últimes hores ha tornat a les portades dels diaris per la visita a la ciutat autònoma del rei Felip VI, que aquesta nit ha estat el primer monarca que hi dorm des de la restauració de la democràcia. Ahir, en el seu primer dia de viatge oficial a Ceuta, el rei en proclamava l'espanyolitat.
19: Ese ejemplo de convivencia y esa determinación por superar las dificultades nos muestran que ahora más que nunca es tiempo para la unidad institucional y para aplicar soluciones prácticas y tangibles. Es tiempo de que las autoridades públicas, las instituciones locales y las del Estado, incluida la corona como símbolo de su unidad y permanencia, y las fuerzas políticas estemos a la altura de nuestra ciudadanía, a vuestra altura.
1: Felip VI i la reina Letícia van rebre un bany de masses envoltats de banderes espanyoles. Va ser una visita per marcar territori que els monarques també van aprofitar per reclamar per primera vegada que el Marroc assumeixi els migrants que va deixar sortir per mar nedant el 30 i el 31 de juliol. Es calcula que encara n'hi ha entre 10.000 i 13.000 que malviuen a Ceuta. Enviat especial de RAC1 a la ciutat autònoma, Jordi Armenteres.
20: Sí, Felip VI parla de violació clara de fronteres, però no parla d'invasió com sí que fan el PP i Vox. I aquí és on reclama molta més unitat sense assenyalar ningú directament.
19: Aquella violación de nuestra frontera por una inmensa multitud de personas fue un shock para todos, especialmente para vosotros. Y sigue teniendo un enorme impacto social, político, económico y psicológico en vuestras vidas, en la ciudad, i en bona medida en Espanya entera.
20: Un discurs molt allunyat de les proclames del govern de Ceuta i de tot el que diuen dreta i ultradreta. Juan Jesús Vives, el president de la ciutat, abans reclamava més mà ferma.
21: Ceuta demanda la adopción de las iniciativas que sean necesarias para que ni el control de la frontera, ni el modelo económico, ni nada que sea vital para Ceuta dependan de un tercero. Para lograrlo sabemos que contamos con el aliento del jefe del Estado.
20: Felip VI va fer un homenatge als 141 morts en l'allau de migrants de fa 2 mesos i mig, la gran majoria enterrats en un cementiri musulmà.
1: Avui el rei és encara en la segona etapa del viatge, amb una parada a Melilla, l'altra ciutat autònoma espanyola del nord d'Àfrica. Jordi.
20: Sí, els reis volaran a Melilla a mig matí, no hi arriben fins al migdia, però el missatge serà molt semblant al que hi vam sentir a Ceuta. Defensa de la corona a la integritat territorial espanyola, visita institucional, dinar amb autoritats, visita una escola com ahir i reunió i discurs amb entitats de la societat civil de Melilla.
1: En canvi, Pedro Sánchez no és amb els reis. El govern espanyol ha decidit que els acompanyi el ministre que porta el comandament únic per la gestió a la ciutat autònoma, Ángel Víctor Torres. El PP estan disposats a esprimar aquesta plantada del president espanyol a Felip VI per acusar-lo d'amagar-se. Madrid, Adrià de las Heras.
15: El PP ja fa dies que furguen en una de les grans ferides de Sánchez d'aquesta legislatura, la polarització política. Aprofiten qualsevol oportunitat per assenyalar que el president espanyol no podrà fer campanya a peu de carrer perquè l'escridassen i l'insulten. Els populars l'acusen d'amagar-se. L'últim exemple és el viatge dels Reis a Ceuta. Sánchez no hi ha anat i ahir Feijó, en un míting a Osca, aprofitava per sucar-hi pa.
22: Estos años yo he podido pisar la calle. No me he escondido en ninguna ciudad.
0: Esta mañana he estado en el Pilar, he estado en la Basílica, he estado en las calles. Os aseguro que si fuera presidente del gobierno lo diría desde Ceuta al lado del rey, porque no le dejaría solo en esta visita histórica.
15: El PP consideren que la ciutadania ja ha sentenciat el PSOE per la mala gestió i pels casos de corrupció i reivindiquen que la millor manera d'aturar els escàndols és canviant de govern a partir del 29 de novembre.
1: Però al PP no totes li ponen. Ahir va rebre un clatallot important de Brussel·les. La Comissió Europea avisa els populars que els pactes amb Vox, que consagren l'anomenada prioritat nacional, poden vulnerar el dret comunitari. L'executiu d'Ursula von der Leyen alerta que donar preferència als ciutadans nacionals per accedir a ajudes, subvencions o prestacions públiques només és possible si està molt ben justificat i és proporcional. Si no, creu que pot suposar una discriminació als drets dels estrangers. El que el vot europeu pot dificultar unes hipotètiques negociacions per formar govern després de les eleccions del 29 de novembre. Si tal com apunten les enquestes, Vox és imprescindible perquè Alberto Núñez Feijó arribi a la Moncloa. Les 8 i 40 minuts del matí, ara que parlàvem de Brussel·les, qui en podrà tornar ben aviat és Toni Comín. L'exconseller exiliat ja ha posat data al seu retorn a Catalunya. Serà el dissabte 24 d'octubre. En una carta enviada a tot el seu entorn, Comín explica que travessarà la frontera a peu, però encara no precisa el lloc exacte. Eurocorresponsal de RAC1 des de Brussel·les, Lluís Tovar.
3: Toni Comín ja té data i lloc per tornar a Catalunya, vol fer-ho d'aquí 10 dies, just quan en faltaran 6 perquè es compleixin 9 anys que va marxar a Bèlgica el 30 d'octubre del 2017. Comín vol fer-ho acompanyat dels familiars i amics que han estat al seu costat aquest temps i, de fet, és a ells a qui ha enviat una carta explicant els detalls del retorn. Vol que tots junts ho facin des d'algun punt de la Catalunya Nord i creuin plegats la frontera i trepitjar Catalunya en una caminada de només d'una hora. Per ara, no dona detalls de la logística, però sí que explica que vol fer-ho en un punt que sigui fàcil d'arribar. Una vegada a Catalunya, Comín podria ja anar al Congrés dels Diputats els següents dies i, per tant, arribar a temps a un dels seus objectius, que és exercir d'eurodiputat per Junts al proper ple del Parlament Europeu el dia 11 de novembre a Brussel·les.
1: Reobrim la pàgina internacional als Estats Units perquè Donald Trump en continua fent de les seves. En plena recta final de la campanya per les eleccions de mig mandat, el president nord-americà es multiplica en mítings que pretenen mobilitzar els seus votants. Aquesta nit ha passat per Alaska, un dels estats que el 3 de novembre trien senador. Trump ha aprofitat el bany de masses per tornar a carregar contra un dels seus blancs predilectes, els atletes trans que competeixen en esports de força com l'halterofília.
22: T'estimo, amor meu, pots fer-ho.
23: Oh, my wife hates this.
22: Ostres, la meva dona odia això. Diu que no és propi d'un president, però és bastant divertit. Acabo o no?
23: Thank you.
22: Gràcies. Així que la dona intenta aixecar la pesa, fa un últim esforç, però...
23: She's lost. Oh, no.
22: Oh, no, no puc. I deixa caure la pesa. I aleshores arriba un home que va fer la transició i ara és una dona. Agafa la pesa i l'aixeca com si res.
23: And he looks down. Bing, bing, bing.
1: Poc abans del míting de Trump s'havia estrenat a la Casa Blanca la seva nova portaveu. Es diu Keith Zakaratia, té 42 anys i el seu únic mèrit és haver ensabonat el president nord-americà com a comentarista d'un canal residual d'extrema dreta. Ahir va debutar a la sala de premsa de la Casa Blanca amb una roda de premsa surrealista. Només van ser 14 minuts de compareixença, però se la va veure molt nerviosa, fins i tot amb problemes per respirar. Per evitar entrebancs, només va acceptar 3 preguntes i 2 ni tan sols les va saber contestar. L'altra la va despatxar amb lloances a Trump.
24: I am so honored to work for President Trump.
25: És un gran honor treballar pel president Trump i pel poble nord-americà com a nova secretària de premsa de la Casa Blanca. Vull agrair al president Trump la seva confiança. Fa molt temps que volia treballar amb ell.
24: I have wanted to work for him for a very long time.
1: De fet, Zakaria sent tanta devoció per Trump que fins i tot el confon amb el seu marit.
25: És absolutament inacceptable. Així que el meu president... Perdó. El meu marit ha sigut bon aquesta. El meu marit és aquí a fora.
1: La nova secretària de premsa de la Casa Blanca és una republicana de Socarrel que es presenta com a advocada, tot i que es va graduar a la Xina i no a cap universitat nord-americana. Fins ara treballava a Trump Media, l'empresa que gestiona True Social, la xarxa social de Donald Trump. Abans, com a tertuliana a mitjans ultraconservadors, havia escampat tota mena de teories de la conspiració, com una que acusa les elites de Hollywood de ser caníbals pedòfils. D'aquest nou fitxatge que ha fet la Casa Blanca, escoltem el comentari que hi posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Toni García Ramon.
2: Per qualsevol coneixedor de l'ecosistema de Trump, el nombrament de Kathy Zakaria com a nova portaveu de la Casa Blanca no sorprendrà en absolut, perquè repeteix el patró de dones energètiques que repeteixen lemes com una cacatua i semblen fascinades per Donald Trump, que recompensa aquesta fascinació otorgant les llocs de rellevància al seu govern. Persones sense experiència, que normalment provenen del món maga i que no estan preparades en absolut per fer una feina simplement normal. Zakaria, que es va fer famosa per dir que les elites de Hollywood eren pedòfils caníbals, deixem-ho repetir, pedòfils caníbals, ha contestat 3 preguntes en 45 minuts de mitjans alineats amb els republicans trumpistes. El seu show al pòdium confirma que qualsevol ésser humà amb sentit comú sabia. Trump s'enroca abans dels midterms, sabent que el Partit Demòcrata podria conquerir Senat i Congrés, mentre ell bat el rècord d'impopularitat d'un president a la història dels Estats Units. Com deien els germans Marx en la versió espanyola de los hermanos Marx en el oeste, más madera es la guerra.
1: 3:15 del matí, obrim ara la pàgina de successos a Barcelona amb la notícia que avança avui La Vanguardia. Els Mossos d'Esquadra investiguen un atracament a punta de pistola a un grup d'adolescents durant la festa major de Sarrià. Els lladres anaven dalt d'una moto, ocults en passamuntanyes. Els Mossos sospiten que dissabte passat van cometre almenys 3 assalts amb violència, 2 a Barcelona, a Sarrià, i un a Sant Cugat. Aquest matí també tenim novetats de l'apunyalament mortal d'aquest cap de setmana al barri de Roquetes, al districte de Nou Barris de Barcelona. Segons diversos mitjans, els Mossos ja han detingut a 3 dels presumptes responsables del crim. Tots ells formen part d'una banda juvenil. La investigació encara no està tancada i podria haver-hi més detencions perquè els testimonis descriuen que els agressors eren un grup d'entre 6 i 8 persones. I encara a Barcelona, un home de 95 anys va morir ahir a la tarda en un incendi d'un pis al barri de Sants. Els bombers van rebre l'avís poc després de les 6 i s'hi van desplaçar amb 8 dotacions. Ara els Mossos investiguen les causes del foc. I a Castellbell i el Vilar, al Bages, han ferit una professora durant una protesta d'estudiants de secundària. Va passar ahir, quan alguns alumnes de l'Institut Bages Sud protestaven per reclamar la tornada de les colònies i les excursions. Dues activitats, recordeu, que els sindicats de docents boicotegen per pressionar el Departament d'Educació. Doncs bé, els estudiants es van concentrar a les portes del centre i van començar a llançar petards, globus d'aigua i ous contra el centre. Una professora que era allà va rebre l'impacte a l'orella d'un dels petards i la van haver de traslladar al CAP. Al final, els Mossos d'Esquadra van intervenir per evitar que els aldarulls anessin a més. I la pàgina de successos també ens porta fins a Alemanya. Allà la policia investiga 2 joves pel que és tristament un nou mètode d'assetjament sexual. Un noi de 16 anys i un altre de 19 van fer servir un robot humanoide per tocar el cul a una menor i clavar-li una empenta. Els dos agressors van vestir el robot amb una samarreta blanca, una cadena d'or i un bigoti postís i el van controlar de forma remota per agredir la víctima. Per acabar-ho d'adobar, van retransmetre i narrar l'agressió en directe a les xarxes socials. Precisament parlant dels riscos de les tecnologies, ara un estudi de la Fundació Fat Joventut conclou que les famílies adinerades limiten més l'ús de les pantalles als seus fills que no pas les que tenen un nivell socioeconòmic baix. Segons els investigadors, el 60% de les llars amb més recursos econòmics controlen l'ús que fan els menors dels dispositius electrònics, 20 punts més que les famílies amb menys ingressos. Però també tenim avui bones notícies. Per exemple, l'Hospital Vall d'Hebron ha aconseguit simplificar una cirurgia molt complexa amb pacients menors d'edat per destapar la vena que porta la sang de l'intestí i la melsa cap al fetge. La nova tècnica també escurça la recuperació, d'una setmana a només 24 hores. Eulàlia Carrascal.
25: Quan la sang no pot circular per aquesta vena, busca camins alternatius i pot acabar provocant hemorràgies greus. Fins ara l'única alternativa era crear una vena nova, però aquest mètode ho canvia tot. És un procediment que van començar a aplicar el 2018. Des de llavors han tractat 24 menors i ha funcionat en la meitat de casos. En comptes d'una cirurgia oberta, es fan dues petites punxades i es col·loca un catèter per desobstruir la vena. El cap de secció de patologia i trasplantament hepàtic pediàtric del Vall d'Hebron, Jesús Quintero, assegura que són dels pocs hospitals que apliquen aquesta nova tècnica.
4: Habitualment, quan teníem això, teníem una cirurgia altament complexa, moltes hores de cirurgia, una posoperadora i tremendo, amb unes taxes de complicacions molt grans. I, en canvi, ara això ho soluciona el doctor Pérez i el seu equip amb dues hores i dues tirites. I en el món potser estem parlant de 3-4 centres en tot el món que facin aquesta tècnica.
25: Els especialistes afegeixen que els resultats estan millorant i que ara el percentatge d'èxit ja és del 70%.
1: Les 8:49 minuts del matí, ara fem una petita pausa, de seguida tornem amb moltes històries. Un contenidor del món a RAC1 resol, les estrenes musicals amb Pau Vallvé i Estop al capdavant, i també sèries que tornen. Los Vigilantes de la Playa ja prepara de nou el seu retorn.
5: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació, i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
6: Recordes el teu primer Corsa?
7: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
8: Hi ha banys i banys. Els de Roca tenen dutxes que maximitzen l'espai amb plats antilliscants per una major seguretat. Roca, el bany. Aprofita l'oferta d'aquest mes amb plats de dutxa i mampares.
9: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
26: Ui, ens l'hem passat, no?
27: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
28: Al, ja t'has menjat nou panetones?
29: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
28: I ja l'has trobat?
29: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
28: Aldi.
29: Que poc que costa comprar bé.
28: Més info a aldi.es.
30: Si per llegir el tiquet de la compra acluques tant els ulls que sembla que siguis en un duel al llunyà oest entre tu i aquell tiquet i tu, potser necessites venir a una de les nostres òptiques més properes al mes dels progressius. Ara, amb vidres del 50%. General Òptica. Veure-hi bé és una altra història.
31: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
32: Sabies que, per reduir el colesterol alt, és important triar bé? I aquí hi ha una cosa clau, l'eficàcia dels esterols vegetals, uns dels responsables de la baixada dels nivells de colesterol. Per això, Danacol conté una combinació única d'esterols vegetals amb la màxima eficàcia demostrada. Així que, si has de triar, tria eficàcia. Tria Danacol.
33: Quin golaç!
34: L'estadi es posa dempeus i, espera, miren al cel, què passa?
33: Plouen samarretes, pilotes i entrades.
35: Perquè ara les estacions de servei Moeve, totes les teves compres sumen per guanyar regals de la Liga EA Sports, Hypermotion i Liga F Moeve. Treu partit a cada parada. Consulta-ho a moeve.es/promofutbol.
36: Moeve. Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure, és ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
37: David, ¿dónde andas?
38: ¿Qué dice? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
37: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
38: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
37: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
38: ¡Antonio!
39: Marchando, otro colacao.
38: Eres el mejor.
40: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
0: Un món més verd és possible amb Verdmont. Som professionals en la retirada d'amiant a tot Catalunya. Fa 12 anys que eliminem amiant amb responsabilitat per transformar els teus espais i garantir-te un entorn millor. Amb experiència, dedicació i un compromís constant amb l'excel·lència, som aquí per ajudar-te. Més info a verdmont.com.
2: La fruita i verdura del dia és fresquíssima i té un preu inconfessable.
3: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
2: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
3: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 els 480 grams. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
4: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
10: I des de 16.400 euros.
4: Què?
11: Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
1: Les 8:53, per cert, recordeu el monument franquista de Tortosa? Sí, aquella espècie de monolit enorme que hi ha al bell mig de l'Ebre. Doncs bé, finalment, ara sí que sembla que té els dies comptats. La nova llei de memòria democràtica dona un any al govern per retirar-lo definitivament. Així ho han acordat el PSC, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP, el text final de la norma que s'hauria d'aprovar la setmana que ve al Parlament. Per primer cop, la llei també incorpora sancions de fins a 150.000 euros per enaltiment del franquisme o danys en espais de memòria. Laia Colomer.
12: La nova llei de memòria democràtica dona 2 anys al govern per retirar tota la simbologia franquista, un any, però en el cas del monument de Tortosa, perquè ja hi ha feina avançada. També recull la creació d'una oficina d'atenció a les víctimes del franquisme i d'una comissió de la veritat. A més, s'inclou la memòria democràtica al currículum escolar. Els portaveus del PSC i els Comuns, Elena Díaz i David Cid, creuen que la llei va com anell al dit.
13: En altres latituds, l'extrema dreta i la dreta estan desmantellant les polítiques de memòria democràtica. Catalunya envia una senyal clara i contundent.
14: Que en un moment que la dreta i l'extrema dreta venen amb la motosserra a retallar drets i llibertats, crec que és important que Catalunya compti amb una llei de memòria democràtica.
12: Pel que fa a les infraccions, la llei estipula multes d'entre 200 i 150.000 euros. Les més greus són, per exemple, per fer malbé a propòsit una fossa localitzada. La llei s'haurria d'aprovar al ple de la setmana que ve, tret de si el PP demana un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries.
1: I encara al Parlament, la ninotaire Pilarín Vallès i el director i productor de cinema Pere Portavella rebran la medalla d'honor de la cambra. La mesa del Parlament també ha acordat homenatjar el Centre Excursionista de Catalunya, l'Associació de Persones Expreses Polítiques del franquisme i l'Associació Promemòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya. El president del Parlament, Josep Rull, destaca el seu compromís amb el país.
15: 5 reconeixements, 5 trajectòries singulars i un mateix fil conductor, la voluntat de servir Catalunya i de deixar a les generacions futures un país més conscient de la seva història, més lliure, més ric culturalment.
1: L'entrega de les medalles es farà el 29 d'octubre al Parlament. Avui que el contenidor del món RQ continua resolent maldecaps dels oients. Recordeu que fa només unes setmanes, a finals de setembre, us explicàvem el cas de la Carme. És una veïna de Barcelona que té artrosi, es mou en cadira de rodes i que viu al tercer pis d'un bloc del Raval. La Carme va denunciar aquí, al món RQ, que des de fa un any no pot sortir de casa perquè no funciona l'ascensor. Imagineu-vos l'infern, gairebé 12 mesos sense trepitjar el carrer. De fet, l'únic fil que la connectava amb el món exterior era la Creu Roja, que l'ajudava a baixar amb una cadira elèctrica.
16: Venen a buscar-me cada dimarts a les 11 del matí i em baixen amb una cadira elèctrica tota rara i després a la 1 em pugen, és a dir, que estic 2 hores al carrer, de 11 a 1. Llavors algú de casa, de la meva família, em ve a buscar baix al carrer, fem una volteta i pss, ja torno a anar cap amunt, perquè, és clar, a la 1 de seguida. Les 2 hores passen volant. És l'únic dia que surto.
1: Doncs bé, després de denunciar el cas en antena, tenim bones notícies. Fa una setmana, uns operaris es van presentar a l'edifici, van posar en marxa l'ascensor i la Carme ja pot sortir de casa. Per tant, per fi, cas solucionat. Un cop més, la màgia del contenidor. 3 minuts i arribarem al punt horari de les 9 del matí. Avui tenim una d'aquelles notícies sobre el mal estat de salut del català que, a primer cop d'ull, pot semblar positiva. Resulta que saber la llengua pròpia del país és més indispensable que fa uns anys per trobar feina, sobretot al sector turístic. Segons dades de PIMEC i la Universitat Oberta de Catalunya, les empreses cada vegada el demanen més com a requisit, fins i tot per davant de l'alemany, el francès o el castellà. Ara bé, aquest titular amaga una realitat molt crua. Abans, el català no es requeria perquè les empreses donaven per fet que els treballadors el dominaven. Si ara l'exigeixen, és per la davallada en el seu ús social, especialment entre els més joves. Alba Carnicer.
5: El català agafa embranzida en les ofertes laborals. Si el 2019 només es demanaven un 0,6% dels anuncis, l'any passat la xifra es va enfilar fins a gairebé el 18%. Ara bé, aquí hi ha gat amagat, perquè el retrocés de l'ús del català fa que cada vegada més empreses tinguin dificultats per trobar candidats amb un bon nivell. És per això que ara es valora molt més. Ho explica la directora de l'àrea de treball de PIMEC, Sílvia Miró.
6: Durant molts anys s'ha donat com per fet i se li ha tret certa importància a l'hora d'incloure o explícitament en els processos de selecció. I això ha canviat recentment, per això també posàvem el focus en el tema del teletreball, a la globalització, o també una hipòtesi que podria tenir a veure també amb el fenomen migratori, i és el fet de que és una llengua que cada vegada costa més de trobar.
5: L'estudi també conclou que les empreses són més exigents amb els idiomes. De fet, 4 de cada 10 ofertes demanen dominar-ne més d'un.
1: En cinema, el Festival de Sitges encara a la recta final d'una de les edicions més internacionals de la seva història. Avui els focus seran per a dos grans cineastes del gènere. D'una banda, el director de Nosferatu, Robert Eggers, aterrarà Sitges per rebre el premi Màquina del Temps a la Trajectòria i presentar-hi un tastet de la seva nova pel·lícula, Licantropo, que arribarà a les sales el mes de gener. L'altre gran nom del dia d'avui és Casey Affleck, guanyador d'un Oscar i germà de Ben Affleck. Presenta Company, un inquietant thriller d'assassinats que connecta diverses generacions. Entre les seves rivals a la secció oficial hi ha The End of It, la gran aposta del cinema català d'aquesta edició de Sitges, que hi va deixar molt bon gust de boca entre el públic. Enviat especial de RAC1 a Sitges, Adrià García.
7: Viure 250 anys pot semblar un somni, però per a la protagonista de The End of It s'ha convertit en un autèntic malson. La reusenca Maria Martínez Bayona imagina un futur en què la joventut és eterna, i ho fa amb un repartiment de luxe: Rebecca Hall, Noemí Rapaz o Gael García Bernal. Però darrere d'aquesta història futurista hi ha preocupacions ben actuals, com la pressió estètica entre les dones. Bayona i Rapaz ho denunciaven a RAC1.
8: Toca tots aquests temes d'una forma com una exageració de què passaria si arribéssim en aquell punt, però estem allà.
9: Pharmaceutical. Les empreses farmacèutiques i la indústria de la bellesa guanyen moltíssims diners fent que les dones continuïn dubtant d'elles mateixes i pensant que la solució passa per canviar alguna cosa del seu aspecte.
7: Bayona també avança que ja prepara una segona pel·lícula, aquesta vegada en català, sobre les bruixes dels Pirineus.
1: Les 9 en punt del matí en televisió. Aquesta nit, a 11:15, torna Toni Clapés.
17: El programa es diu Cervells Mínims.
18: Sí.
17: Valdres, creieu que això va per nosaltres?
18: No, això ho diuen pel Clapés, home.
19: Clar. Què? Què? Com ho tenim? Teniu el programa preparat o què?
18: Toni, que t'has deixat els...
19: El què?
18: Que
19: un dia?
18: Sí. Sí.
19: Com que faig ràdio així, saps? Ara ens veiem.
17: Pues sí que va pel Toni, eh? Això de Cervells Mínims.
19: Sí, bueno, mínims... Miníssims,
1: Una de les veus més populars de la ràdio del país, la del director del Versió RAC1, estrena la 2CAT Cervells Mínims. És un programa d'humor en prime time que vol portar a debat els temes que preocupen la ciutadania al costat d'Alba Segarra, Guillem Estadella o Xachi Franquesa, alguns dels tertulians habituals dels Cervells Mínims. Aquest matí, 12 hores abans de l'estrena, cap a 11:45, parlarem amb Toni Clapés del seu retorn a la televisió. L'arribada, per cert, de Toni Clapés a la graella coincideix amb una molt bona notícia. La 2CAT passarà a emetre's en un canal propi, 100% en català. Fins ara, la 2CAT estava integrada a la 2 de Televisió Espanyola, amb qui compartia la mateixa freqüència de la TDT a través de les desconnexions territorials. Però a partir del 5 de novembre passarà a un canal propi gràcies a un acord entre el govern, Radio Televisió Espanyola i la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Per tant, de televisió, novetat també important a Netflix, que ha comprat els drets per emetre el Mundial de Futbol del 2030 a Espanya i Andorra. Andorra. La plataforma de continguts en línia oferirà una cobertura integral de la competició més important del futbol masculí i retransmetrà en directe els més de 100 partits que s'hi disputaran. És un canvi de paradigma important perquè mai abans un Mundial s'havia vist a través d'una plataforma com Netflix. Les novetats com aquesta conviuen amb el retorn d'alguns grans clàssics televisius, per exemple, Expedient X. La popular sèrie dels 90 i els 2000 tindrà una nova versió produïda per Ryan Coogler, el director de Black Panther, i de l'oscaritzada Sinners. La parella protagonista la formaran Daniel Deadweiler i Himesh Patel, i la producció tindrà com a mínim una temporada sencera a la plataforma Hulu. També tornaran Los Vigilantes de la Playa.
20: I have been dreaming of a relationship with my daughter, but I'm worried about her out there. It's too dangerous.
1: Al gener arribarà a Amazon Prime el retorn d'aquesta sèrie d'acció i cossos atlètics que ara protagonitza Stephen Amell. Els retorns no s'acaben, però aquí, en cinema, ja hem vist el primer tràiler de la nova versió cinematogràfica de Narnia.
21: Sometimes one story is the beginning of all the others.
1: Anirà a càrrec de Greta Gerwig, que ja va dirigir l'exitosa pel·lícula d'acció real de Barbie. Narnia tornarà als cinemes el 12 de febrer de l'any que ve, però avui els amants de la fantasia ja poden gaudir d'una altra gran producció, la nova sèrie de Marvel a Disney+.
22: Hello, my name's Vision and I'm here for the trap.
1: És Vision Quest, la sèrie que continua els fets de WandaVision i també d'Agatha All Along. En teatre, L'amor venia amb taxi lidera les nominacions a l'edició d'aquest any dels Premis Butaca. El musical de la Cubana acumula 9 nominacions, entre elles les de millor musical, direcció, escenografia i millor actor de musical per Oriol Borés. El segueixen en nombre de nominacions La mort i la primavera, de la Baronal, i El barquer, del Teatre Lliure.
23: Resulta que fa 3 dies uns jardiners estaven tallant la gespa i es troben un cos al pantà.
1: Cadascuna amb 8 nominacions. Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola, Àngels Gunyalons i Josep Maria Pou són alguns dels nominats en aquests premis que escull directament al públic. Maria Cusó.
24: Ja fa més de 30 anys que els Premis Butaca donen veu als espectadors per escollir els millors muntatges de la temporada. Una temporada que enguany ha deixat grans espectacles de disciplines ben diferents. Una diversitat que queda palesa en les nominacions. A les 9 de L'amor venia en taxi, un musical, la segueix deixen les 8 de La mort i la primavera. Un espectacle de dansa basat en l'univers de Mercè Rodoreda copta a millor espectacle de dansa, coreografia, interpretació masculina o composició musical, entre d'altres. També té 8 nominacions al Barquer, dirigida per Julio Manrique, que podrien endur-se els premis de millor muntatge teatral, direcció i diverses actorals. Entre els muntatges més destacats també hi trobem La corona d'espines i Una festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna, i Com vaig aprendre a conduir, Gegant, El mestre i Margarita o El fill, amb 4. El període de votació ja està obert, es podrà fer al web premisbutaca.cat fins al 16 de novembre i els premis s'entregaran en una gala a Premià de Mar el 23.
1: I ja que hi som, avui a quarts de 12 parlarem d'una obra de teatre que aviat s'estrenarà a la Sala Fleischer de Barcelona i que va començar amb una entrevista al Món Arracó.
25: Que a la mitja hora entra el metge i em diu de 100 una ja t'ha tocat a ti. No, són paraules textuals que les tinc gravades a foc. No em va fer falta dir-me res més. Jo vaig començar a plorar i ja està.
1: L'any 2018 vam parlar amb la secretària de l'Associació SOS Bebès Robats de Catalunya, que ens va explicar el seu cas. Aquella entrevista la va sentir el dramaturg Òscar Constantí, que des d'aleshores va començar a investigar aquest escàndol parlant amb víctimes fins al punt d'escriure'n una obra de teatre. Es titula Innocència i desig, la dirigeix Xavier Albertí, la protagonitza Montplans, Montse Esteve i Manel Barceló i s'estrena dijous de la setmana que ve. Però aquest matí, a partir de les 11, ja ens en parlaran l'autor del text i les dues actrius protagonistes. Sis minuts per sobre de les 9 del matí amb música. Atenció als fans de Pau Vallvé, perquè el Món RQ us pot avançar a aquesta hora com es titularà el seu nou disc. L'ha batejat com a Hipernormalitat. L'àlbum es publicarà el 2 d'abril i l'artista el presentarà un mes després, l'1 de maig, al Festival Estrenes de Girona. Abans, el 20 de novembre, Estopa publicarà La Maqueta, un treball amb cançons inèdites dels inicis de la banda.
0: Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, sigue a las cuatro ruedas.
1: Després el presentaran en una gira per diferents estadis. A Barcelona actuaran el 18 de juny a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Precisament a Barcelona, l'Andreuenc, l'Obrador dels 15 i l'Òptica Ganser han guanyat els Premis Barcelona Comerç d'aquest any. A la gala d'aquesta nit també han rebut un reconeixement Calçat Jovel i la Crema Quiosc. I ahir també es van entregar els Premis Comerç de l'Avantguàrdia. Un dels guardonats més aplaudits va ser Jordi Roca, el petit dels germans Roca. Se'l va reconèixer amb el Premi Especial 2026 per la seva capacitat emprenedora en els àmbits més insospitats i la seva imaginació desbordant a l'hora d'elaborar postres. També es va endur el Premi Especial Consciència Carlo Petrini, un gastrònom italià impulsor del moviment Slow Food. Entre la llista de premiats també hi ha Dani Carnero, cuiner del restaurant malagueny Caleja, que es va endur cap a casa el Premi Cuiner, o el ganiveter David Pallarès, que va guanyar el Premi Origen per la saga històrica de Navalla Solsonina. Els Premis Comerç ja s'han convertit en una cita indispensable del calendari gastronòmic de casa nostra i en aquesta sisena edició van congregar més de 200 professionals del sector. I a la resta dels esports, dos apunts més. El primer és que ahir també van jugar el Manresa i el Girona de bàsquet. Els gironins van guanyar de 15 punts a la pista de l'Ostende de Bèlgica a la FIBA Eurocup. És la segona victòria en dos partits de l'equip de Moncho Fernández a Europa. En canvi, a l'Eurocup, el Manresa va perdre 12 punts a la pista del Başakşehir de Turquia. Finalment, en handbol, el Granollers s'apropa al play-off de la Lliga Europea després de guanyar d'un gol a la pista de l'Aguas Santas de Portugal. L'equip vallesà és el segon classificat del seu grup per darrere del Flensburg. I el temps?
2: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
1: Mònica Usar, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Avui s'espera un dia tranquil, però el cap de setmana pinta malament, tornen les pluges.
3: Exacte, sí, tornen les pluges aquest cap de setmana, sobretot a partir de dissabte al migdia, és quan aquestes pluges seran més generals i més generoses i s'allargaran també de cara a diumenge i podríem tenir alguna situació d'aiguats, ho haurem d'anar seguint tot plegat perquè encara queden dies. Però de moment pinta un canvi important de temps a partir del cap de setmana i a més acompanyat d'una baixada important de les temperatures. Però de moment avui dia tranquil, hem començat la jornada amb suavitat, ara mateix 20 graus a la ciutat de Barcelona, 18 a Tarragona, 14 a Lleida, 12 a Girona, 13 a Solsona i 17 a Cunit i al migdia màxim és de 24 a 28 graus, per tant amb un ambient càlid. Ara mateix amb boires, que hi ha punts de l'interior, també sectors del prelitoral, núvols prims a la resta i a la tarda alguns núvols baixos amb punts de la costa i del prelitoral, però de pluja no se n'espera.
4: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
10: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
4: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
10: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
1: I tornem al trànsit, perquè avui les carreteres poden quedar empantanegades per les tracturades. Des del RAC, comptant cotxes, Ferran Aràndiga.
11: Bon dia, doncs continuem la jornada pendents d'aquestes tracturades, com mencionaves a hores d'ara, doncs en general no deixen gaire incidència, és cert, però doncs que tenim dos punts on a hores d'ara sí que detectem aquesta circulació intensa a causa de marxes lentes. Parlem de la A2 a Ribera d'Ondara en direcció a Barcelona, on hi ha 1,5 km de retencions i també una segona marxa lenta, en aquest cas a la AP7, que també deixa doncs 1,5 km de retencions entre Torredembarra i la Pobla de Montornès, en aquest cas en la demarcació de Tarragona. Per altra banda, a hores d'arem de parlar de dos accidents. Un d'ells obliga a tallar la calçada en els dos sentits de la marxa de la C14 a l'altura d'Artesa de Segre. També tenim un segon accident a la A2 entre Riudellots de la Selva i Caldes de Malavella en direcció Girona, que obliga a tallar un carril de circulació i provoca, en aquest cas, doncs 3 quilòmetres de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I a les 9 i 11 acabem aquests apunts aquí al Món RAC1 parlant d'amenaces, perquè un jutge rus ha multat una dona per haver espantat els seus veïns amb la imatge d'un os fet amb intel·ligència artificial. De fet, la dona només volia fer una broma a una amiga, però la gracieta li va marxar de les mans quan la fotografia d'un os enorme caminant per la població de Magda Ganinsky va començar a circular per altres xats. La fotografia va estendre l'alarma en una població que massa sovint rep la visita d'ossos i la policia va haver d'atendre desenes de trucades avisant de l'avistament de la terrible amenaça. Quan la policia va estirar del fil, va descobrir que tot va començar com una broma i que la imatge de l'os va ser creada amb intel·ligència artificial. Ara un jutge ha multat la creadora amb 159 euros per haver terroritzat els seus veïns. Però el que més ens agrada d'aquesta història és que l'oportunitat perfecta per recuperar la nostra amenaça preferida.
6: Em convertiré en Hulk.
1: No és un os i tampoc espanta gaire, però fa el que tot. Les 9 i 12.
4: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
12: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
4: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
1: 13 minuts per sobre de les 9.
13: Els meus pares són entrenadors. Corre, vesteix-te, esmorza. I jo només faig cas de l'esmorzar.
14: Arribar a tot és complicat. 7 de cada 10 famílies troben que l'alimentació dels seus fills és la seva principal càrrega mental. Per això, a Danone t'ho posem fàcil cada dia, amb una nutrició de qualitat per màxim 1 euro. Danone.
15: Des de fa 100 anys, Danone cuida la salut dels que més estimes. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.
16: Amb l'advocat Xavier Melero, la politòloga i jurista Janet Sanz i els periodistes Ramon Rovira, Natàlia Rodríguez i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Tian Riba.

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
4: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
5: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
6: Jo crec que el més frustrant també de cara a la gent que està demanant, no?, aquesta entesa, aquest acord, aquesta unitat per poder frenar la onada reaccionària que, a la que si no segurament estem abocats, perquè sabem que amb el Partit Socialista no n'hi ha prou, diguéssim, no? I per tant que l'esquerra del Partit Socialista és molt important que transmeti un missatge d'unitat per poder frenar precisament aquesta possible involució en drets i llibertats a la que... doncs potser estem abocats a partir del 29 de novembre. I jo crec que per mi el més difícil és com s'explica això, no? Veiem declaracions d'uns i altres i jo crec que si mires xarxes, no?, i mires una mica l'opinió de la gent normal del carrer, estan com dient, no entenem res, no entenem veure persones dient no, jo amb aquest acord ja en tinc suficient, però ara vull fer unes primàries però ja no les vull fer, però ara ja necessito, no necessito aquest acord amb l'altre, ara un altre dient no, jo vull l'1, el 3, el 5 i el 10.
7: O no s'entén tampoc que gent que fa un any deia una cosa, exacte, ara mateix combregui amb un acord. De seguida hi entrarem, però avui us deia que estem molt pendents de les tracturades dels pagesos que han sortit a quarts de 7 del matí des de 3 columnes de diferents punts del país, que és previst que arribin a Barcelona cap a les 11-12 del migdia. Connectem amb la zona de Girona, una protesta que està seguint des d'allà en Joel Penya. Bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs sí, una protesta que ara passa per l'N2 en direcció cap a Barcelona ja, després d'haver fet dues parades. Estem a l'alçada de Vidreres, han sortit de Santa Llogaia a 6:45 del matí amb 3 tractors, a Medinyà s'hi han sumat un parell més, 5, i ara Franciac 3 més, per tenir 8 tractors i 2 pick-ups que estan anant en marxa lenta en direcció a Barcelona, com dèiem, ara per l'N2, que és una via d'una sola via per sentit, per tant, que pot generar alguna cua. Alguns dels pagesos que s'han sumat en aquesta tracturada des de les comarques de Girona han explicat a RAC1 quines són les problemàtiques que s'estan trobant aquests darrers mesos. Són en Josep Delàs i l'Esteve Lladó.
9: Ara, últimament, sobretot, el gasoil, que ha pujat molt, també els preus dels cereals, que cada cop van a menys, ja que molt bé de fora.
10: Tenim uns efectes del canvi climàtic cada dia més evidents i necessitem que les institucions d'aquest país i de l'Estat es comprometin per apuntalar el sector primari.
8: Tracturada, doncs, que ha sortit de l'última parada Franciac a la Selva a les 9 del matí, que ja encara l'últim tram, el més llarg, en direcció a Barcelona.
7: Això pel que fa a la protesta de Girona. A Tarragona hi tenim l'Esteve Giral. Bon dia.
11: Bon dia, som a la AP7. Acabem d'entrar, de fet, ara mateix a la comarca del Baix Penedès. Sortíem del Baix Camp a Reus als vols de 7:45 d'aquest matí, per tant, una hora i mitja ja de tracturada, amb una quinzena de tractors convocats pel Sindicat Unió de Pagesos, més alguns vehicles que s'hi han afegit també de pagesos que volen protestar i fer sentir la seva veu a Barcelona. Ha generat un col·lapse circulatori important al Camp de Tarragona, sobretot entre Reus i Tarragona, a l'autovia T11, i ara genera també problemes on som ara, a l'AP7, això sí, 3 carrils de circulació, els tractors i la comitiva que els acompanyem, doncs, ocupem només un d'aquests carrils, per tant, la circulació més o menys fluida es pot anar mantenint. És el contingent també de Mossos d'Esquadra qui ha anat vetllant per la seguretat de tothom i mirant que la circulació fos més aviat fluida, tot i la protesta dels pagesos, d'Unió de Pagesos, que vol demostrar avui aquesta capacitat de mobilització de múscul a diferents punts del país, amb arribada, doncs, al matí a la ciutat de Barcelona.
7: Gràcies, Esteve, i anem fins a Lleida. Allà hi tenim el Julen Andrés. Julen, bon dia.
12: Bon dia. Els pagesos han sortit ja quasi farà una hora des de Cervera. En total eren uns 10. 2 hores abans, a les 6:30, quan estaven convocats els primers des de Lleida.

0: ciutat. Finalment, allí no ha anat ningú amb tractor. El que sí que ens apuntaven és que alguns ho farien amb autocar, sortirien a les 9 del matí. De Lleida el que hem fet és amb l'autovia anar fins a Belloc d'Urgell. Allí ja ens hem trobat amb els quatre primers tractors, de Belloc just al costat a Fondarella, i de Fondarella fins a Cervera. Ho hem fet també per la 2, pel carril dret, la resta de cotxes circulaven per la nostra esquerra, i és això. Al final s'han aplegat uns 10 tractors i més o menys farà una horeta que hem marxat ja cap a Barcelona.
1: Doncs gràcies a tots tres. Qualsevol novetat que hi hagi, demaneu pas, que hi connectarem de seguida. Els pagesos que estan amb l'aigua al coll i avui tornen a portar la seva protesta fins a la capital catalana. No sé si teniu alguna cosa a dir, que és un tema que el Ferran domina bastant.
2: Sí, bueno, al final jo crec que quan parlem dels pagesos, per què serveixen els pagesos? Doncs els pagesos serveixen per una cosa que quan venen les campanyes electorals se'n parlen molt els partits, que és l'equilibri territorial. I l'equilibri territorial no és altra cosa que combatre el despoblament de la Catalunya interior. És a dir, mai com ara, a Catalunya havia viscut tanta gent a la costa i tan poca gent a l'interior. Aleshores, per corregir això, necessitem que la gent que viu a l'interior del país tingui mitjans de vida. I, evidentment, el sector primari, l'agricultura i la ramaderia són un mitjà de vida. Després, per què més serveixen? Per allò que també es diu moltes vegades, no?, des d'alguns mitjans de comunicació, alguns polítics, de cuidar el territori, com si Barcelona no fos territori, tot és territori. Però bé, és igual. És a dir, cada cop que tenim incendis, diem, és que la necessitat del paisatge mosaic. El paisatge mosaic no és rajoles posades a terra. El paisatge mosaic vol dir que hi ha d'haver bosc, que cada cop en tenim més, i n'hauríem de tenir menys, perquè així cremaria menys, però sobretot que hi ha d'haver conreus, i els conreus els ha de fer algú i han de tenir algun sentit. I després, per una qüestió de dieta, no?, dels productes de qualitat, de la seguretat alimentària, de fomentar l'agricultura ecològica. A partir d'aquí, si creiem que aquestes tres coses són importants, hem de canviar el sistema i hem d'ajudar els pagesos. I abans, tu has parlat avui a l'editorial del matí del descens del cens agrari, de com cada cop hi ha menys pagesos. Cada cop hi ha menys pagesos, però no necessàriament això equival a que hi hagi menys explotacions. El que hi ha és un canvi en l'estructura de la propietat. És a dir, cada cop hi ha més empreses que busquen macrogranges o que busquen, per exemple, doncs, el Segrià, grans extensions per poder conrear de forma intensiva, i el que està en crisi, que és el que més fa això de fixar la gent al territori, el que està en crisi són les explotacions familiars. Aleshores, com ho fem per mantenir les explotacions familiars? Doncs ajudant-los. Hi ha coses en les que jo crec que són reivindicacions que a mi em costen més de compartir, com per exemple quan parlen del tema de la burocràcia, perquè el tema de la burocràcia al final va molt també de la seguretat alimentària, és a dir, tu li has de demanar els mateixos estàndards de seguretat alimentària a una gran empresa que a un petit agricultor que va a una fira a vendre els formatges. Aquests formatges han de complir uns estàndards de seguretat alimentària, i segurament la forma de fer front a aquesta burocràcia és associar-se entre ells, als sindicats, a les cooperatives, per fer front a totes aquestes exigències que com a societat volem, perquè volem uns estàndards. Ara, hi ha coses en les que se'ls pot ajudar. Per exemple, és molt clar el tema del gasoil agrícola, que és una de les demandes que estan fent aquest matí. Doncs en això se'ls ha de poder ajudar. En promoure els petits agricultors i la continuïtat dels negocis familiars se'ls ha de poder ajudar. I després, evidentment, això ho poden fer els governs. I després nosaltres, com a consumidors, doncs entre pagar la mitja dotzena d'ous a 1,50 € i pagar-la a 2 € perquè són ous d'aquí o perquè és fruita de Lleida i volem fruita del nostre país, o volem ara mandarines que siguin de les Terres de l'Ebre o que siguin del País Valencià, doncs tal vegada és un esforç que ens hem de plantejar fer si volem que passi tot això de l'equilibri territorial, del paisatge mosaic i totes aquestes coses que queden també.
1: I a tot això que exposava ara el Ramon, també hi hem d'afegir el canvi meteorològic, és a dir, condicions extremes que dificulten encara més els conreus i que, a més, obligaran
2: quan nosaltres,
1: a canviar...
2: Nosaltres parlem cada cop que hi ha tots aquests episodis de que ens haurem d'adaptar, que el canvi climàtic ja no marxarà, evidentment, els que més ho noten, és a dir, nosaltres ho notem aquí perquè diem hem de climatitzar les escoles, hem de tenir més eficiència energètica a les oficines. A Barcelona no es pot treballar a l'aire lliure el mes de juliol a 40 graus, però els primers que ho noten són els pagesos, en l'aigua, en com s'avancen les collites, amb coses, si vols, que a vegades són, entre cometes, semblen anecdòtiques, però no ho són. És a dir, per exemple, hi havia un cicle de temporers, no?, que a l'estiu anaven a la fruita i empalmaven la fruita amb la verema. Doncs ara ja no ho poden fer. Vol dir que hi ha un problema per trobar mà d'obra. Per què? Perquè la verema s'ha avançat i ara coincideix amb la fruita.
1: Jo he dit que el Ferran Casas era un expert, ha quedat demostrat, expert, perquè aquí no ha badat boca ningú. No sé si teniu a afegir alguna cosa.
3: Jo crec que en general el Ferran té raó. Els que som de poble i hem viscut molt de prop el món de la pagesia, doncs sabem això que diu en Ferran, que té raó, bàsicament. Jo amb el tema de la burocràcia realment crec que es podria fer molt més del que es fa. No es fa gran cosa, se'ls complica la vida d'una forma absolutament demencial, que sobretot el petit pagès o la petita explotació doncs pràcticament no pot assumir-ho perquè el fa tornar boig de papers i de reclamacions i de peticions que els hi fan. De totes maneres, jo a vegades em pregunto per què està tan maltractat el món de la pagesia, i la resposta és relativament senzilla, és a dir, qualsevol treballador que hagués de treballar el que fa un pagès no ho suportaria. Són 7 dies la setmana, 24 hores al dia. Això és així. És així. El bestiar l'has d'atendre, les vaques les has de munyir, els porcs els has d'alimentar. En definitiva, això és una feina que és pràcticament tota la teva vida. Pots organitzar-te més o menys, ha canviat molt i avui en dia les mecanitzacions permeten tenir altres nivells de dependència, però en definitiva són 24 hores, 7 hores al dia. Quin problema hi ha respecte al món de la pagesia? El món de la pagesia té un problema, que és que avui aquests tractoristes, aquests pagesos que han sortit amb el tractor, estan aturant la seva pròpia empresa. Són ells l'empresa. És a dir, ells no treballen per un tercer. Fan vaga prop d'ells mateixos.
2: Sí, clar.
3: Esclar, llavors surten avui a la carretera i avui doncs, no hauran de buscar algú que els hi cuidi la granja, no podran anar a conreuar la terra perquè, evidentment, estaran amb el tractor doncs, venint cap a Barcelona. En definitiva, la capacitat que tenen de protesta, no sé, que organitzin aquelles tallades de l'autopista que van fer ara fa un temps o coses d'aquest tipus, amb el cost que això implica, amb el cost que això implica, és que tenen poca capacitat de pressionar. I el que és més, que em sembla més impresentable, és que l'administració, i això estic d'acord amb el que diu el Ferran, no se n'adoni de la necessitat d'ajudar aquesta gent.
1: I a vegades també la ciutadania, perquè pequem de certa hipocresia. Avui tots ens en recordem dels pagesos, de la importància que tenen cada vegada que seríem a taula, però després...
2: Però anirem al mercat i buscarem el més barat, o comprarem aquests dies raïm que ve de Xile, en lloc de comprar-lo d'aquí.
3: D'acord, Janet, però escolta'm, jo crec que també tampoc podem demanar heroïcitats al ciutadà. Aquest no ha de ser el tema. El preu de la fruita que ofereixi el pagès del meu poble, de Sils, per exemple, o de, jo què sé, o de la Segarra o d'on sigui, ha de ser competitiu amb altres tipus de
2: aleshores cal ajudar-lo.
3: Aleshores
2: cal ajudar-lo molt. Perquè quan nosaltres fem... Però també, una mica... És a dir, hi ha d'haver una mica de responsabilitat del consumidor, però també de les administracions, perquè quan fem el Mercosur...
3: Jo quan vaig comprar, m'estimo més comprar carn de Girona, per entendre'ns, que no pas vinguda
2: d'Argentina.
3: Això és així.
4: Estic d'acord amb tu, ha de ser assequible.
3: Però ha de ser assequible.
4: Perquè hi ha moltes butxaques de les famílies que no poden assumir.
3: Ha de ser assequible. El que no pots fer és que pretendre que jo assumeixi com a ciutadà... Perdona, Janet. Assumeixi com a ciutadà un cost que, escolta'm, a veure, tantes i tantes coses en aquests moments s'ajuden i es subvencionen i es permeten... Escolta, la mateixa però... fabricació de cotxes.
2: Sí.
3: Perquè no se'n vagin les grans empreses que fabriquen cotxes a Catalunya, doncs, home, hi ha ajudes determinades per tal de que no perdin aquells llocs de treball. Per què això no es fa amb el món de la pagesia?
2: Sí, el tema és com els ajudem a ser competitius.
1: Que li demani la Natàlia Rodríguez què en pensa, perquè també hem d'anar de seguida a l'entrevista amb Ada Colau. Natàlia, que et tenim a distància avui.
5: Sí, bon dia. A veure, ja sabem, hi ha una cosa que se'n diu política agrària comuna, que es menja gran part del pressupost de la Unió Europea, i això va destinat a un tipus de d'agricultura que no té en compte tot el que és aquest tipus d'explotació familiar, etc., que és la que després, com bé ha dit el Ferran i el Ramon, construeix aquest territori, que jo també estic d'acord amb el Ferran, que tots som territori, no només és territori per l'amor de Déu.
2: Que em fa molta ràbia amb això,
5: quan home, no, estic totalment d'acord, tots som territori.
2: Ridícul.
5: Però aquesta indústria agroalimentària que nosaltres tenim també és la que importa les tomaques del Marroc i les taronges, i és el que... Vull dir, que fem una... Vull dir, l'administració està per ajudar sense cap mena de dubtes. Carregar-ho tot en el consumidor final, jo tampoc crec que sigui una molt bona idea, perquè no tothom es pot pagar, m'enteneu, anar a aquests llocs on compres quilòmetre zero perquè tenen un preu més elevat. I això és una... I aquí hi ha un joc que són la pròpia indústria agroalimentària catalana, que és molt potent, molt i molt, molt potent. Va, Ferran, tu sí, també ho saps
2: potent,
5: bé, això?
2: Molt potent.
5: Molt potent, és importadora, és exportadora, i aquí nosaltres coneixem un graó, diguem-ne, d'aquesta cadena, i al final on hi ha l'administració. Però per allà al mig, es passen moltes coses, i és en aquestes coses d'allà al mig on podem incidir. Quines mesures demanem a la fruita, etc., que importem d'altres països, de Xiles, que veiem aquest tipus de coses, Xiles, Equadors, Sud-Àfriques, etc., etc. Bueno, doncs no passen les mateixes mesures i els mateixos estàndards que el que es produeixen aquí. I la burocràcia que els imposem aquí és una autèntica barbaritat. És a dir, que mirem pel mig qui està... O sigui, follow the money, qui està guanyant diners amb tot això?
2: És una barbaritat i se'ls ha de simplificar la burocràcia, és veritat, i hi ha d'haver mitjans per fer-ho, se'ls ha de fer més fàcil. Però jo crec que també els hem de demanar, de la mateixa forma que jo abans he dit, ostres, hem de demanar als governs, i hem de demanar als consumidors, hem de demanar als pagesos que s'ajudin entre ells. I que el paper que havien tingut, i que ara han quedat una mica més debilitats, els sindicats agrícoles, no? Com Unió de Pagesos, com JARC, sí, com tots aquests, i les cooperatives del camp, sigui més important i que ells s'ajudin més entre ells, home, perquè segurament unir i mancomunar serveis, per exemple, per gestionar aquesta burocràcia, fer-ho més i intentar que els governs en posin menys, però que això no vagi en detriment de la seguretat alimentària.
5: Totalment.
1: De seguida tornarem, perquè també vull escoltar el que pensa el Melero, que veig amb cara d'escepticisme, però teníem una entrevista, us he anunciada, i tenim un temps limitat, per tant, anem ja a conversar amb Ada Colau, candidata de Front Ampli. Bon dia, moltes gràcies.
6: Hola, molt bon dia.
1: Senyora Colau, els queden 48 hores per arribar a un acord amb tots els partits d'esquerres. Se'n sortiran?
6: Doncs espero que sí, perquè la gent no entendria que no ens en sortíssim. I sé que és difícil, sé que queda poc temps, però és temps suficient, i de fet ja ha passat en conteses electorals anteriors que, doncs això, en temps de descompte, no, s'han fet negociacions i s'han arribat a acords. I per tant, jo espero que sí, perquè si algun cop és necessari és aquest. O sigui, tots sabem quines són les enquestes, tots sabem que pot guanyar el feixisme en les properes eleccions del 29 de novembre, amb tot el que suposa això, d'amenaça per la vida de moltíssima gent, i tots sabem també, perquè diuen totes les enquestes, les faci qui les faci, que si sumem no es perden vots d'esquerres i hi haurà més escons i multipliquem els resultats. I per tant, com que això ho sabem, crec que seria imperdonable que tenint en compte que els objectius bàsics els compartim totes les forces d'esquerres, perquè programàticament no hi ha discussió, que volem posar el dret a l'habitatge al centre, lluita contra l'especulació, defensar els serveis públics, no permetre, no, les barbaritats que volen fer les dretes i les extremes dretes de retallada de drets bàsics com les baixes mèdiques laborals, que ho ha dit el Partit Popular, no, que ja ho porten al seu programa, o baixar les pensions. Bueno, com que està en joc la vida literal de la gent i amb aquests temes programàtics estem d'acord, és que crec que no s'entendria que no arribéssim a un acord, i per tant crec que totes les energies ara han d'estar posades aquí.
1: Jo entenc que vostè tingui esperances d'arribar a aquest acord in extremis, però clar, ahir quan li demanaven a Irene Montero per aquest acord en Front Ampli, deia això. Bàsicament, el que deia és que es negava en rodó. L'escoltem ara sí.
7: ¿Podemos se va a integrar en Frente Amplio?
8: No.
7: No.
8: No. No. Nosotras tenemos un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña y vamos a trabajar, a hacer equipo con Gabriel, y eso está abierto a que se incorpore quien quiera.
1: ¿Es plantegen integrar-se vostès a Podem?
6: A veure, jo sé que ahir Irene Montero va ser molt contundent en aquesta declaració, però jo l'he sentit altres entrevistes on elles han dit en general, no, tant ella com Jone Belarra, que estaven obertes a fer acords, i em quedaré més amb aquesta declaració. Crec que potser ahir, no, se li va escapar una certa vehemència. Jo crec que l'acord que ha fet Podemos amb Esquerra Republicana és legítim, òbviament, faltaria més, però és un acord una mica estrany, vull dir, perquè no és un acord d'una candidatura, és que Podem no es presenta a Catalunya a canvi de que Gabriel Rufián faci alguns actes a Irene Montero per l'Estat, però això no és un acord de candidatura. Per tant, no hi ha un projecte, diguem-ne, comú al qual sumar-se, no? En canvi, hi ha quatre formacions ara mateix que estan impulsant el Front Ampli, que ja estan parlant amb altres formacions, que en les properes hores coneixerem d'altres formacions de diferents territoris de l'Estat que se sumen al projecte, i que evidentment volem comptar amb Irene Montero i amb Podemos, i ho hem dit clarament, i per tant volem seure a la taula i parlar de quines són les seves necessitats, perquè hi ha lloc per tothom, i amb això vull insistir, o sigui, fa falta tothom, i per tant jo no em cansaré de dir que efectivament hem de ser a la taula i arribar a un acord de candidatura única.
1: Quines formacions se sumen al projecte, senyora Colau?
6: Això em permetrà que respecti que cada una de les formacions ho anunciï quan hagi fet els seus procediments interns, i per tant jo aquí sí que no puc fer avançaments, però li puc dir que hi ha converses molt avançades.
1: Deia vostè, però, que Irene Montero en altres ocasions, més enllà del que va dir ahir, s'havia pronunciat diametralment diferent, però vostè també va dir que encapçalaria el Front Ampli si aconseguia sumar a Podem a la coalició, i de moment Irene Montero ha triat Rufián. Si no aconsegueix l'acord amb Podem, vostè plegarà?
6: A veure, jo crec que ara ens hem de concentrar totes en ser optimistes i posar-nos al servei del que ens diu la gent, que és que més enllà de com ens diguem Gabriel Rufián, Irene Montero, Ada Colau, qualsevol de nosaltres, ens hem de posar tota la nostra energia, tot el nostre talent i les nostres capacitats al servei d'aconseguir una candidatura única, que és clarament un clam popular ara mateix. A mi això és el que m'arriba a través de xarxes, al carrer, a tot arreu. Per tant, totes nosaltres ens hem de posar al servei d'aquest objectiu. I avui mateix, ho explicava aquest matí també en una altra entrevista, jo no tinc cap problema en dir que estic honorada de que les actuals formacions impulsores del Front Ampli m'hagin proposat com a candidat a la presidència, perquè entenc que consideren que puc facilitar consensos i que tinc una experiència en temes de dret a l'habitatge, de gestió, i que sóc una bona candidata. Però jo he dit, si el Front Ampli creix i suma noves formacions, i no estic parlant només de Podemos, estic parlant d'altres formacions, perquè aquí es tracta que estiguem tothom i siguem molta gent. Si sumen altres formacions i la majoria de les formacions consideren que hi ha alguna altra candidatura a la presidència que reuneixi més consens que la meva persona, jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. Per tant, li dic clarament, el problema no serà el meu nom. O sigui, aquí es tracta de que tothom trobi el seu espai i de que qui s'impulsi a encapçalar les llistes siguin les persones que reuneixin més consens entre totes les formacions progressistes. I per acordar això només hi ha una manera, no es fa a través de declaracions als mitjans de comunicació ni a través de filtracions. Això es fa seient a una taula i posant totes les propostes i veient quines reuneixen més consens i acordant. És la manera en què s'ha fet sempre i és la manera en què també es pot fer ara.
1: Però vostè posi's al cap d'un votant d'esquerres amb aquest galimaties que tenim, amb aquestes baralles públiques de les últimes hores. No creu que és un pèl de sensisador per aquest votant, just en un moment en què vostès estan apel·lant a mobilitzar aquest vot per contrarrestar l'arribada de la dreta i de l'ultradreta?
6: Sí, té raó que no és gens virtuós el que s'està veient entre formacions d'esquerres. Crec que algunes més que altres, no? Però en tot cas... és decebedor, no? Veure que costi tant arribar a un acord i que hi hagi, no és això, confusió, però encara estem a temps d'arreglar-ho, i em vull posar en aquesta posició. Encara estem a temps d'arreglar-ho, de ser a la taula i d'arribar a un acord de candidatura única, que és el que ens demana la gent, i que, insisteixo, és molt el que ens juguem, és el feixisme el que tenim al davant. I davant del feixisme, les formacions d'esquerres tenim bàsicament un programa comú, que és la defensa dels drets i les llibertats, i per tant, i dels serveis públics, i de defensar una vida digna de les persones. I per tant, Tenint en compte això, que el problema no és programàtic, seria inacceptable que no féssim el màxim esforç per arribar a un acord.
1: I en aquest programa hi ha alguna proposta concreta per Catalunya? És a dir, demanarien al PSOE, per exemple, un referèndum d'independència?
6: Jo crec que ara mateix totes les formacions progressistes hem defensat sempre, no?, el dret a decidir de Catalunya. I, però ara mateix ningú ha situat això com a prioritat en l'agenda, tampoc les formacions independentistes. Per tant, en tot cas, si es plantegés la proposta, doncs ja la discutiríem.
1: Però ara mateix ho ha situat Esquerra Republicana, entenc. No li consta a vostè.
6: No em consta. No. Bueno, tothom ha escoltat a Gabriel Rafián, no? Sí. Dir-se, ens hem de centrar en l'antifeixisme i en aturar el feixisme el proper 29 de novembre. I estic completament d'acord amb les declaracions de Gabriel Rafián.
1: Senyora Colau, a les 9:39 obro la conversa als tertulians que avui ens acompanyen, en Ramon Rovira, Ferran Casa, Xavier Melero, la Janet Sanz i en Tian Riba, per si li volen fer alguna pregunta.
3: Sí, senyora Colau, bon dia.
6: Bon dia.
3: Respecte del tema del que vostè ha dit, si hi ha acord amb els temes fonamentals i amb la posició conjunta del front d'esquerres, per entendre'ns, que seria l'habitatge, lluitar contra l'especulació, els drets bàsics, em sembla que vostè ha esmentat aquests, per tant, hauríem de convindre que el desacord és fonamentalment una qüestió de noms.
6: Bueno, poden haver-hi diferents qüestions. Hi ha qüestions per algunes formacions, pot ser més important... noms, llistes, no ho sé, o sigui, pot ser diferent en cada una de les formacions, però són coses que no es poden posar per sobre de l'objectiu que tenim ara de candidatura única per aturar el feixisme, i per això dic que tot això ha de ser es pot resoldre amb una taula de negociació, i hi ha lloc per tothom, perquè evidentment necessitem a tothom, i poden haver-hi candidatures que siguin molt corals, amb lideratges molt corals, i hi ha espai per tothom i necessitem a tothom, necessitem el Gabriel Rufián, necessitem a l'Irene Montero, necessitem a l'Emilio Delgado, necessitem a tothom per tirar endavant un projecte engrescador, no?, de unitari i d'esquerres. I per tant, com que hi ha lloc per tothom, jo no concebo que aquest sigui el problema. Ja he dit que per mi no serà, que si hi hagués alguna candidatura que generi més consens que la meva, jo faria un pas al costat sense dubtar-ho.
1: Alguna altra pregunta ràpida? Incorporo també la Natàlia Rodríguez, que la tenim a Tarragona. Ferran.
2: Sí, aquí, bon dia, senyora Colau. Aquí el punt més important a nivell de confluència entre partits i el desafiament, i que vostè va assenyalar, era sumar Podem. Podem posava com a condició, demanava unes primàries obertes entre tots els candidats, sobretot pensant en la llista de Madrid, perquè més Madrid, ja ho hem vist, no vol a Podem en lloc destacats. Podem pensa que té a Irene Montero, que és un valor i que té un índex de popularitat i de reconeixement que és alt. Per què no vol vostè, si és el cas, o per què no es volen aquestes primàries obertes?
6: Doncs no és que no es vulguin unes primàries. Des del primer moment en què Podem ho va plantejar, se'ls va dir, estem disposats a parlar de primàries, però això es fa acordant-ho entre totes les formacions polítiques, seient a una taula. Clar, el que no s'hi val, i crec que tothom ho entén, és que un partit convoqui unes primàries que ningú sap amb quin sens s'està fent, amb quines garanties... O sigui, que les decideixi convocar i després digui presenteu-vos. Home, no, si realment vols fer primàries amb altres formacions, i això s'ha fet moltes vegades, per tant, ho sabem fer, t'asseus amb els partits i dius, vale, doncs quines primàries fem? Com les organitzem? Amb quines garanties? Amb quin cens? És només per escollir el cap de llista o és per escollir tota la llista? Tot això ho acordes amb les altres formacions. En aquest cas, Podem no va decidir fer això, sinó que va decidir fer les seves primàries. Per tant, avui, de forma absolutament legítima, faltaria més, Podem estar fent les seves primàries, són les primàries de Podem. Sí. Unes primàries que, per cert, no han estat necessàries per fer un acord amb Esquerra Republicana, però bueno, això és una cosa potser una mica desconcertant, però en tot cas és la seva decisió. Si haguéssim volgut fer unes primàries com a mètode, els hi vam oferir des del primer moment, seiem amb les diferents formacions polítiques i entre tots acordem de quina manera.
1: Una última pregunta que la senyora Colau ens ha deixat. Va, Tian.
9: Sí, no, molt ràpid. Han calculat la diferència d'escons que hi hauria entre si van tots junts, inclòs Esquerra Republicana, etc., o si van per separat?
6: Doncs hi ha diferents enquestes amb això que oscil·la, però el que diuen totes les enquestes és que multiplica si anem junts. Aleshores, hi ha diferències, i aquí parla des de 10 a 20 o de 5 a 30, però la qüestió és que multiplica si anem junts, perquè no es perden vots d'esquerres i perquè no es perden escons d'esquerres, que si en canvi en províncies es divideixen els vots i no surt cap escó de l'esquerra, doncs són vots que afavoreixen que hi hagi un escó més per la dreta, que si haguéssim anat junts, doncs no s'hagués perdut, no? Això ho diuen totes les enquestes. I jo vull dir una cosa més. Crec que si ara mateix fóssim capaços d'anar tots junts, crec que la il·lusió que això generaria multiplicaria encara més del que ja diuen les enquestes. Perquè jo realment és el que rebo del carrer. O sigui, tothom és molt conscient de que les properes eleccions no són unes eleccions qualsevols, que ens hi juguem literalment la vida i el futur, o sigui, que posa en perill la vida de molta gent si guanya el feixisme a l'Estat espanyol. Aleshores, és tant el que està en joc que si efectivament fóssim capaces d'articular aquesta candidatura unitària, jo crec que la il·lusió que es multiplicaria faria que hi hagués un resultat molt inesperat i que fins i tot poguessin, doncs, això, guanyar i tenir una presència forta de les esquerres que pogués condicionar un govern progressista que no només resisteixi a la dreta i a l'extrema dreta, sinó que permeti avançar en drets i en llibertats.
1: Ada Colau, candidata de Front Ampli, li agraeixo molt que hagi atès la nostra trucada. N'anirem parlant perquè estem pendents d'aquestes 48 hores a veure com acaba tot plegat. Gràcies i bon dia.
6: Gràcies, bon dia.
1: 3:15 del matí, de seguida ho comentem aquí en Tertúlia amb Xavier Mellero, Ferran Casas, Ramon Rovira, Natàlia Rodríguez, Janet Sanz i Tian Riba. Ara fem una petita pausa i seguim posant una mica d'ordre a tot desgavell que hi ha a l'esquerra del PSOE.
10: RAC 1.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
12: I ara la previsió del temps. Perquè hi ha un front de pluges fortes i fred que va avançant i porta reunions de feina abundants el dia de l'Anna. A casa continuem amb el cel clar i temperatures molt agradables.
13: Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, el mal temps... Bona casa. Gaudeix del màxim confort gràcies a la tecnologia japonesa més innovadora fabricada a Europa. Aquària de Panasonic. Amb plans de manteniment.
14: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922... a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
16: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
15: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
17: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. 2 dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
19: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
18: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
19: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
18: Que poc que costa comprar bé.
20: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
21: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
22: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
21: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
23: Verisure. Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
24: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
23: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
24: Que bé!
23: Quan et trobes amb un venedor de l'11 sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
0: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
4: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: El perquè de tot plegat.
1: Les 9 i 50 minuts del matí, de seguida reprenem el debat aquí en tertúlia sobre la situació, la precampanya electoral, però abans tres novetats d'última hora. La primera és que el caos a l'alta velocitat Renfe acaba d'informar que ja ha aconseguit remolcar el tren que es va incendiar dilluns a l'Aragó. Per tant, no cantem victòria encara, Els tècnics de DIF poden començar a reparar la via que en va quedar malmesa per recuperar tan aviat com sigui possible la normalitat a la línia d'alta velocitat Barcelona-Madrid, que avui encara acumula retards i cancel·lacions. A Barcelona, l'Ajuntament informa de la mort d'un motorista ahir en un accident de trànsit. Hauria xocat amb un camió a la confluència de la travessera de les Corts amb la Gran Via de Carles III al districte de les Corts. Aquesta és la 15a víctima mortal a causa d'un sinistre de trànsit a la ciutat aquest any. I una altra novetat d'última hora, la policia espanyola ha desarticulat a Sabadell una organització criminal que facilitava l'entrada irregular de migrants dominicans a Europa. Feien servir passaports colombians falsos per eludir el visat. L'organització també es dedicava al narcotràfic. De fet, als escorcolls, la policia hi ha intervingut més de 3 quilos i mig de cocaïna. I encara un darrer apunt per veure com avancen aquestes tracturades que des de Girona, des de les terres de Tarragona i també des de Lleida, de la Catalunya Central, venen, que enfilen ja cap a Barcelona. A la zona de Girona hi tenim en Joel Penya des de primera hora. Bon dia, Joel.
25: Bon dia, Mònica. Ara, la tracturada que ha sortit de Santa Llogaia fa cosa de 20 minuts, ha entrat a l'AP7 per la sortida de Maçanet, per l'entrada, vaja, de Maçanet de la Selva. Hem passat l'entrada d'Hostalric, llavors devem estar uns 55 quilòmetres més o menys de Barcelona, això, fent via lenta ara sí per l'AP7, definitivament amb 8 camions, dues furgonetes pick-up tallant, marxa lenta per un carril, però tot i això els dos carrils restants, els cotxes poden anar fent via i avançant tranquil·lament, per tant ja enfilada per l'AP7 d'aquesta columna que venia de comarques de Girona fins a Barcelona.
1: Gràcies, Joel. N'estarem pendents. Ja ho han dit els pagesos, que avui el seu objectiu no era tampoc col·lapsar la circulació, sinó que anirien en fila índia i, per tant, els cotxes podrien anar avançant. Però anem on érem. Ada Colau, us creieu això que ha dit de seria capaç de fer un pas al costat, prioritzem el programa d'esquerres i no és una qüestió, no és una baralla d'egos, de noms? Us ha semblat convincent?
3: Probablement per ella sí, entre altres coses, perquè... Sí, si aquesta confluència de les esquerres no s'arribés a produir, el més probable és que ella s'hagués d'enfrontar a Catalunya com a cap de llista d'aquesta formació a Gabriel Rufián. I no sé si això li fa molta gràcia. En qualsevol cas, seria una batussa, vull dir en termes polítics, una batussa realment és interessant veure Ada Colau i Gabriel Rufián.
1: Sobretot si recordem com va arribar Ada Colau també a l'Ajuntament amb els vots d'aquí.
3: Exactament.
1: I aquí va apartar.
3: Qui és que la va apoyar en el seu moment i qui li va donar suport en el seu moment i qui és que es va quedar apartat per aquest acord que es va produir. Deixa'm fer una petita disgregació. Ara, punt de demagògia. Jo és que realment no sé fins a quin punt aquesta batussa que puguin tenir en aquest cas les esquerres, però és igual, podria ser de les dretes, del centre o de qualsevol altra formació, realment la gent està especialment preocupada. Tinc que se'm fa molta cosa per consum nostre, per consum dels mitjans, per consum de tertúlies, per consum del món polític, però que realment quan veus els problemes que tenen els pagesos que venen avui cap a Barcelona, quan veus el problema de l'habitatge, quan veus els problemes... Doncs això que acabes de comentar ara mateix és impresentable. que un problema que es produeix dilluns amb un AVE que es crema a l'altura, a l'alçada de Saragossa, avui encara estiguin retirant la màquina de la via, i això amb els problemes que ha comportat. Tot això, realment, jo crec que és això el que realment amoïna la gent. Tornant a l'altre, evidentment, té molta importància, i el que deia l'Ada Colau, és, crec que té raó. Si en aquests moments no es aconsegueix vertebrar una coalició d'esquerres potent que pugui fer front al pacte que, evidentment, ja està pensat i dissenyat entre PP i Vox, és que això serà una festa flamenca. Pel que fa a les dretes i l'ultradreta. I, per tant, jo ho entenc que ho intentin. Ara, la veritat és que veig molt difícil aquestes alçades que arribin a un acord.
2: Jo crec que...
6: Perdona, no, digues, Janet.
2: Jo crec que més enllà de... O sigui, no és impossible. La veritat que és molt difícil, no? Però no és impossible. I crec que l'exercici, no? de generositat i d'honestedat i de credibilitat que està exercint ara mateix Ada Colau és l'honora molt, perquè podria estar fent el que estan fent altres persones i no ho està fent. I no ho està fent precisament perquè jo crec que realment ella està fent aquest pas i ha fet aquest pas perquè realment hi ha un clam social, ciutadà, de l'esquerra, que està dient, sisplau, necessitem persones al capdavant que puguin crear les condicions per frenar aquesta onada reaccionària, no? Perquè jo crec que en aquest context, per mi, el que és molt important és que diferenciem, no?, el que és la construcció de relats polítics, no?, que ja sabem qui són els campions, o qui és el campió, no?, en la construcció d'aquests relats polítics, de les narratives, i qui fa realitat les coses, no?, qui proposa que es facin realitat i que es materialitzin. Jo crec que ara és molt important aquesta diferenciació entre qui s'ha passat un any i pico, dos anys, dient hem de fer no sé què, però a l'hora de la veritat no s'han posat aquestes bases, i qui està posant ara mateix aquesta... qui està parant la taula, perquè realment la taula pugui ser un espai real de poder aconseguir i arribar a acords, no? I a mi això em sembla que ara mateix, independentment dels partits, la figura de l'Ada Colau, que té una credibilitat i que té realment, no?, una trajectòria política, ho està fent. I jo us diria una cosa més. Amb tot allò que està dient l'Ada aquests, no?, ara mateix, no?, que està dient, escolta, jo estic disposada a fer un pas al costat, no ho fan per una qüestió de batalla electoral. O sigui, l'Ada Colau sap el que és estar en primera línia i el cost que té això. I està posant el seu cos al servei d'aquesta proposta, perquè té la voluntat, no?, de frenar, de contribuir per frenar aquesta onada reaccionària. Però, evidentment, també som, i també parlo en primera persona, plenament conscients de les conseqüències que pot tenir fer això, no? Llavors, al final, per mi, o sigui, l'Ada davant, no?, l'Ada Colau davant d'aquesta situació de dir, escolta, anem a realment a aturar això, ens hi posem totes i assumim els costos. Ara, si això ha de ser una batalla electoral per veure qui resisteix millor no, durant... Pues, escolta, és que no té cap mena de sentit, no? Sí. Perquè no és ni el que vol la gent, ni, a més, el que es mereixen persones que estan actuant des d'aquesta credibilitat i aquesta onada estatal.
6: El problema és que s'està parlant molt de noms, de llistes, de partits, de què diu la direcció d'un, la direcció de l'altre, però no sabem res de... quin és el programa, quina és la...
2: És que no hi ha diferència.
6: L'oferta, quina és l'oferta política. Per exemple, s'apel·la a les esquerres nacionals, però no se sap si hi ha un compromís amb el dret a decidir, que és molt important per a Esquerra Republicana.
1: Però la senyora Colau ha dit que de moment no s'havien posat.
6: O per Bildu, exacte, però quan tu fas una proposta, a una sèrie de formacions polítiques, doncs has de tenir clar si comparteixes o no el seu ideari o en què estàs disposat després a condicionar la governabilitat. A mi em sembla difícil que, de forma coherent, Ada Colau sigui candidata d'aquest front ampli, perquè ella ha dit que moltes vegades que aquest front havia de ser realment ampli, fins i tot va dir que hi havia d'haver una única papereta a l'esquerra del PSOE, entenent integrar doncs, tots els partits estatals a l'esquerra del PSOE, però també totes les esquerres nacionals. I ara per ara, aquest front ampli són només quatre partits, que són Sumar, Més Madrid, els Comuns i Izquierda Unida, Esquerra Unida, que ja veurem, per exemple, què fa el País Valencià, on pot ser que Compromís i Podem facin la mateixa fórmula que Esquerra Republicana i Podem aquí, i és possible que a Esquerra Unida li interessés més anar aquí. Però de moment en aquest front ampli no hi ha Podem, no hi ha la Junta Aragonesista, no hi ha Més Mallorca, no hi ha Compromís i no hi ha Drago Canàries, que l'any 2023 sí que hi eren. Vull dir, això també és important. I després, clar, aquí jo crec que hi ha dos actors que xoquen molt, no? D'una banda hi ha Podem, que és un partit, efectivament, doncs, molt personalista i que viu en un cert ressentiment pel que va ser i no és, i després hi ha Sumar, que compta amb la lleialtat dels comuns a Catalunya, però més enllà d'aquesta lleialtat dels comuns a Catalunya, fora de Catalunya és senzillament un partit de quadres del govern espanyol que no ha quallat de cap manera, és un fracàs polític absolut, que ha encadenat crisis i ha anat canviant de dirigents i que és una carcassa buida, i que és una carcassa buida obertament enfrontada a Podemos. Per tant, aquest enfrontament entre Podemos i Sumar, i els quadres del govern espanyol de Sumar, jo crec que ho fa tot molt difícil. I després, a l'altra banda, hi ha les esquerres nacionals. És a dir, Esquerra Republicana, que està dient estem disposats a col·laborar amb Podem, que aquest és el peatge que paga la direcció d'Oriol Junqueras per mantenir a Gabriel Rufián com a candidat i l'expectativa electoral que li dona, però sense diluir-se ni renunciar a les seves sigles. I després hi ha les altres dues esquerres nacionals fortes, que són Bildu i el BNG, que de moment ni disposats a una col·laboració estan.
1: Deies tu, Ferran, que no han concretat quin és el programa d'aquest front ampli,
6: no.
1: I parlàvem de no hi ha cap proposta concreta,
6: no.
1: Tampoc de moment per Catalunya. Aleshores jo em pregunto, el votant d'esquerres, independentista, a qui vota en aquestes eleccions?
6: Ah, clar, bueno, no sé, la CUP no es presenta. A veure, Esquerra Republicana es presenta sola, i es presenta sense una coalició, es presenta amb un acord de col·laboració amb Podem, però tindrà grup parlamentari propi. És a dir, no, Esquerra Republicana no s'ha diluït dins de Podem. Entre altres coses,
8: s'ha diluït amb alguns candidats a les llistes.
1: Sí.
6: Entre altres coses, perquè Podem és un partit que a Catalunya pràcticament no existeix.
2: Però votant d'Esquerra haurà de votar alguns candidats
6: partit
2: de Podem,
6: sí,
2: perquè
6: sí
2: que
6: estaran...
2: Però, no és només un acord de col·laboració de fer actes de campanya,
6: però ja
2: hi haurà persones de Podem a la llista de Catalunya.
6: Perquè la direcció d'Esquerra diu que, ja veurem quan es vegin les llistes, diu que si obtinguessin 8 o 9 diputats no n'entraria cap de Podem. És a dir, que aniran a llocs a les llistes que de moment no són llocs de sortida. Podem és un partit que a Catalunya pràcticament no existeix, però que té un cert tirón electoral. La prova van ser les europees, perquè aquest partit que a Catalunya no existeix i que és tan marginal, segons els comuns, a les europees va passar per davant dels comuns a Catalunya. Podem va treure, sí, pocs, però va treure més vots que els comuns a Catalunya.
1: Xavier Melero, després Natàlia Rodríguez. Va, Melero.
9: Bueno, no ho sé, jo entenc més d'agricultura que d'aquestes coses, però en realitat jo crec que l'autèntic problema d'aquesta esquerra, de l'esquerra que diuen alguns, jo li dic extrema esquerra, el problema de l'extrema esquerra és que el PSOE ha fagocitat el seu espai cada vegada més. O sigui, el PSOE es radicalitza, el PSOE ja sap que no pot anar a pescar res al novembre als caladers del centre-dreta ni del centre, només a l'esquerra, i ha optat per la via de fagocitar tot el que existeix a la seva esquerra, i ho aconsegueix, d'alguna manera ho aconsegueix. Jo crec que el relat del Sánchez de que l'únic vot útil per l'esquerra és el vot del PSOE al novembre és una cosa que està calant. Llavors, a partir d'aquí, el que queda és un panorama, doncs, una mica de sensisador, d'un front ampli que en realitat hi cap amb un taxi, i que tenen el greu problema de que, clar, com no siguis l'1 o el 2 o el 3 per Madrid, ho tens molt malament per sortir i per fer-te amb un sou. Cada vegada recorden més aquells partits d'extrema esquerra de la universitat dels anys 70 i els anys 80 que es anaven ascendint cap a l'esquerra sota la consigna de mi izquierda nadie, i anaves de la Liga Comunista, la Liga Comunista Revolucionària, al PORE, al Partido Comunista de los Pueblos d'Espanya, i al final només quedava un sol que era el que guardava les essències de l'autèntica esquerra. Por ahí van, però bueno, vull dir...
1: Una farem? Mica la vida de Brian, també, amb aquella escena de...
2: El Frente Popular de Judea.
1: Aquella escena mítica. No. Natàlia.
11: No, no, justament estava pensant a la vida de Brian, que bueno, dona aquesta, diguem-ne, aquesta lluita per les essències que deia ara el Melero, no? Fa que davant de cada moment electoral ens trobem que el debat a l'esquerra de l'esquerra de l'esquerra sigui un debat de posar-hi noms. I malauradament, és veritat que aquestes són unes eleccions molt importants perquè definiran d'alguna manera quin tipus de país podrem construir o deconstruir, ja veurem cap on van les coses, no? I és una llàstima, i em provoca una certa tendresa, però també una certa ràbia, eh? Veure com una opció política, que hauria de ser una opció política de mobilització, de lluita, no vull parlar de la França Insoumis, perquè té clars obscurs i la figura del Mélenchon és una figura prou polèmica, però és una figura que és capaç de, diguem-ne, de liderar tot un moviment i de posar els carrers de França com els estan posant. Bé, com a mínim saps el que volen, saps com ho volen fer i saps quina és la seva força. Jo, particularment, em trobo que el que ha fet el PSOE ho ha fet molt bé, és a dir, és dinamitar aquest espai que té a la seva esquerra i deixar que aquestes lluites entre si m'hi poso jo però si t'hi poses tu jo no m'hi vull posar, que fan que davant d'un conflicte i davant d'uns problemes com és el de la vivenda, el de la mobilitat, la sanitat pública, l'educació, la vaga que ara començarà a Madrid, etcètera, etcètera, em quedi si he de votar el Rufián, a la Colau, a la Ione, no sé, francament és un desastre. És un desastre. Per tant, penso que s'ho facin mirar, eh? S'ho facin mirar, perquè crec que si hi ha algun espai polític que ara és necessari, encara que només sigui per la seva capacitat de lluita i de proposar idees, aquest és un espai molt important. I és una llàstima que estigui embolicat amb posa-t'hi tu, que m'hi poso jo, amb aquest joc de cadires, diguem-ne. Mm-hmm.
12: És un desastre, tia Enriba?
13: A veure, jo el que crec sobre això són dues coses. Una, que... El que no pot ser, no pot ser, a més, és impossible. Mentre hi hagi Irene Montero en aquesta equació, i Pablo Iglesias, és impossible que hi hagi una unitat a l'esquerra del PSOE, és absolutament impossible, perquè ja venim d'un històric, i les coses crec que no se solucionen en 48 hores. Hi hauria d'haver una generositat tan gran...
14: 10 anys de baralles.
13: Són
14: 10 anys que es barallen.
13: Clar, llavors,
14: 10 anys.
13: Avui Ada Colau tenia pressa, entre altres coses, perquè està fent una ronda de mitjans, però també perquè té un límit de 48 hores, i no ho arreglaran, és que no ho solucionaran. Això d'una banda. Després de l'altra, que a mi també m'agradaria saber... Clar, quan Ada Colau... Jo no nego que la unitat afavoreixi aconseguir més escons, però quants escons pots arribar a restar a la dreta amb aquesta unitat? Que al final acabin sent
14: És que igual aquesta unitat, a qui li pren escons amb algunes demarcacions...
13: Clar, perquè igual és el PSOE. Aleshores, si tu aconsegueixes més escons, però aconsegueixes més escons i a qui li restes més és el PSOE que no pas el PP, aquesta unitat també, doncs, potser bueno, tampoc és tan important com la ven la pròpia esquerra, no? L'esquerra de l'esquerra de l'esquerra.
2: No, però per això precisament una de les parts de la conversa ha estat dir, escolta, té sentit que, per exemple, doncs Bildu es presenti com a Bildu, BNG es presenti com a BNG, fins i tot Adelante Andalucía, no? És a dir, perquè també o la Xa, no? Que ara mateix també són forces polítiques que a nivell regional, a nivell de territori, poden obtenir millors resultats que qualsevol altra situació. I crec que està bé. Des
14: però amb això...
2: Hi ha una conversa Janet, igual que en Compromís. Hi ha una conversa de dir, tot això al final acabarà sumant com acaba sumant en altres
14: moments. El Pablo Iglesias, que és politòleg, a més de polític,
2: sí.
14: Diu una cosa amb això que té a veure doncs, amb el sistema electoral i amb els diputats que escull cada demarcació, que és veritat, que és que l'esquerra es pot permetre tenir diferents paperetes a Barcelona i a Madrid. Perquè a Barcelona no i a Madrid s'escullen molts diputats. Per tant, a Madrid no hi ha problema, perquè Mas Madrid sortirà, Podem sortirà de la mateixa forma que a Barcelona, doncs, Esquerra Republicana...
2: Però és que no es tracta de sortir, que aquí és on...
14: Esquerra Republicana sortirà, els comuns sortiran. El problema és què passa, per exemple, amb els vots dels comuns a Lleida o a Girona, on és segur que no obtindran...
2: I no només.
14: Que no obtindran diputats.
2: I no només,
14: I què passa amb els vots de Podem, amb moltes demarcacions totes les petites i moltes de les mitjanes, on és impossible
1: però,
14: comprar
1: una però no només, formació. Deixeu que parli el Tiana un segon.
13: No, només volia dir una cosa. El que jo vull dir és que Rufián està molt bé que faci els discursos de la unitat, està molt bé que els faci Irene Montero i està molt bé que els faci tothom.
14: Però tothom la vol, la
13: unitat. Jo em pregunto, algú ha fet ciència, és a dir, algú ha anat comunitat per comunitat, ha anat mirant província per província, de quin traurien tants, si aquí ens presentem per separats, si aquí ens presentem junts, si darrere d'aquest discurs hi ha una lògica, que la lògica de la unitat és treure més escons. Jo això és el que pregunto. Llavors, jo no he vist cap informe...
1: Sondejos. Bueno, però és molt difícil també preveure tot això.
13: Ja ho sé, però em pregunto si algú ha fet aquest exercici.
2: Jo crec que s'està fent, precisament quan es parla, quan el Pablo Iglesias, que és politòleg, jo també ho soc, i diu, escolta, no passa res perquè a Madrid i a Barcelona tothom pot obtenir representació i la fragmentació no impossibilita que qualsevol papereta pugui arribar a sortir, el que no té comptabilitzat, o el que no està dient, és que sí que resta pes aquestes paperetes, perquè competeixen amb la llei d'on, o sigui, amb l'aplicació es disputen precisament l'obtenció. Llavors, clar, aquí hi ha una petita trampa, perquè si tu em pots treure un Podem, un Frente Ampli o un no sé què, pues, si vas tots junts, igual en pots treure 10, que és el que deia abans la de Colau, deia, ostres, que la diferència és entre 5 i 30, saps? Perquè aquí és quan la comptabilització és molt diferent.
3: Està clar que amb el sistema electoral espanyol i la llei d'on, anar junts, ajuda, és a dir, però és que no únicament l'esquerra, fins i tot a la dreta, si el PP anés junt amb Vox i fessin una sola candidatura, evidentment el millor resultat que podrien tenir, perquè el sistema de restes t'afavoreix en la repesca final de cada una de les voltes. La qüestió d'això...
13: Però també és la quantitat de vots que
3: aconsegueixes. No és la quantitat de vots.
13: No, però també crec que també és important en unes eleccions la quantitat de gent que et va votar.
3: Sí, això sí, però vull dir que a l'hora de decidir si un diputat és teu o no és teu, no és tan transcendent això. El nombre de vots, que ho és, però vull dir que més és des d'un punt de vista quantitatiu més que no pas qualitatiu. Però fixa't en una cosa, jo el que tinc la sensació, i una mica, que és aquest punt de desesperació que té l'esquerra. Jo crec que hi ha aquests moments... Escolta'm, potser hi ha gent que ho veu diferent.
2: Desesperació davant de la situació que pot venir davant el 29 de novembre.
3: És que és això el que vaig dir, Isabel. És que és això el que vaig dir. És a dir, jo crec que en aquests moments totes les enquestes que estem veient estan dient que la suma de Vox i del PP puja per sobre dels 200.
2: Clar.
3: No, és que... És un drama, això. Hi ha algun article d'una persona que li tinc molt de respecte i que crec que ho fa molt bé, que és l'Ivan Redondo, i deia, no, perquè encara l'últim penal, no sé què. Sí, escolta'm, quan tu jugues amb un penal... És molt fotut, això. Aquí el que està clar és que en aquests moments tot apunta que la suma de PP i Vox farà una majoria de 200 diputats. Compte! 200, que no arribem a una majoria reforçada.
13: 200.
3: Que no arribem a una majoria reforçada que els hi permetaria fer una altra cosa.
2: Modificar.
3: Que és tocar la Constitució.
2: Constitució. Sí,
3: compte amb aquest tema, que tothom hi passa per sobre. No, això és impossible.
2: No.
3: I podria ser.
14: Però mira, quan es donen lliçons d'unitat, amb això que tu estàs dient ara, és molt oportú, hi ha... perquè es va plantejar la setmana passada, dir, no hauríem de fer, va dir el PSOE, una coalició al Senat, i li va proposar el Frente Amplio aquest de sumar, una coalició al Senat perquè les eleccions al Senat és amb sistema majoritari. Si s'ajunten els partits d'esquerres a les demarcacions petites al Senat, doncs és possible que quedin per davant del PP i de Vox, que aniran separat, perquè si no, el PP s'anirà portant 3 senadors a cada demarcació. I aquesta majoria qualificada que tu dius, que al Congrés són 210 diputats, que algunes enquestes diuen que els tenen a l'abast el PP i Vox per fer reformes de la Constitució, per sistema no greujat, és a dir, d'allò que no és fonamental, però és important, són 3 cinquenes parts. Però també cal aquestes 3 cinquenes parts al Senat. Per tant, és molt important que... de forma tàctica, els partits d'esquerra s'organitzin al Senat per, en un context d'una possible derrota i d'una majoria de la dreta i l'extrema dreta al Congrés, que el Senat pugui bloquejar, per exemple, aquestes reformes constitucionals.
1: En Melero fa que no amb el cap.
9: No, és que jo penso que és una altra cosa. Jo crec que el PSOE ja té completament assumit que perd les eleccions i el que està buscant és una posició reforçada per ser el líder de l'oposició amb possibilitats de bloqueig d'iniciatives del nou govern de dretes. I en aquest context, aquí, del que estem parlant del front ampli, de tot això, estem parlant de coalicions de govern per guanyar. I el PSOE, jo crec que el que té al cap és posicions de poder dins de l'oposició. I llavors canvia completament el discurs. Llavors té tot el sentit liquidar tot l'espai de l'esquerra per reforçar la figura del líder del PSOE a la, futura, a la propera legislatura.
14: Entre altres coses, perquè per repetir la fórmula de govern, és dir, jo crec que hem de comptar que el PSOE pot estar en un nivell d'escons similar o una miqueta inferior al que té ara. Pot estar entre els 110 i els 120 escons. L'aportació que faran les esquerres nacionals i les dretes nacionals que no volen pactar amb el PP i Vox d'escons, jo crec que serà molt similar. És a dir, la suma de Bildu, BNG, Esquerra Republicana, PNB i Junts estarà igual, més o menys, escó amunt, escó avall. Per tant, el que pot fer perdre la majoria és aquesta esquerra a l'esquerra del PSOE, aquesta esquerra estatal, que no sumi. Aleshores, davant aquest context, és veritat que el PSOE pot dir, en un context de que el que hi ha a la nostra esquerra per escons, i els podem guanyar nosaltres, i que en una campanya en què nosaltres polaritzarem molt amb Vox, per tant, això segurament farà que Vox obtingui un resultat encara millor que el que diuen algunes enquestes i que estigui segur per damunt dels 50 escons o fins i tot dels 60 i apropant-se als 70, doncs el PSOE pensa, i si quedem primers? I si quedem per davant del PP? Que això podria passar. Mm-hmm. És a dir, que el PSOE li anés bé i es quedés doncs, entre els 120 i els 130 i quedés per davant del Partit Popular.
2: Però sense
14: que
2: capacitat de
14: sense suma. Però aleshores...
1: És un escenari complex.
14: Sí, és molt complex. Però aleshores el PP...
12: Però que

0: Ja toca facturar amb Verifacto. Entra a facturadirecta.com i comença gratis.
1: Ai, que ràpid passen les coses bones.
2: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
1: O els 10 dies Nissan...
2: Com?
1: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
3: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
4: Elements que té el PSOE dins de la mà. Venen unes eleccions municipals on un segons quin tipus de resultat d'ara amb una... augment de Vox d'aquesta manera, que és el que vaticinen moltes enquestes que encara tampoc no acaben d'afinar-ho del tot, però segurament hi ha un vot amagat per Vox que molta gent no s'atreveix a dir. Per tant, tindrà més bon resultat del que ens esperem. Per tant, aquí el Núñez Feijóo la ballarà i no la ballarà bé, crec jo, vull dir que tindrà més problemes dels que es pensa, però clar, que ara aquelles municipals, retenir poder municipal, retenir segons quin tipus de poder autonòmic, etc., perquè el PSOE sap perfectament que tal com està ara, el seu cicle s'ha acabat. Bueno, crec jo, vull dir, és que jo ja crec que ja no li queden més conills a la xistera en el senyor Sánchez. I ara ja no tenen temps, sobretot davant d'una situació com aquesta on els teus possibles aliats no ajuden a construir cap tipus d'aliances que la gent pugui dir, i tampoc no tenir clar aquest aturar el feixisme amb el cos. Em sembla bé com a titular, eh? Però què vol dir? Vull dir, a mi també m'agradaria saber com s'atura el feixisme avui en dia, quan el feixisme, o ja hauríem de potser trobar-hi un altre nom, perquè no és el feixisme dels anys 20, te guanya unes eleccions d'aquesta manera. Perquè, clar, vull dir, podem posar-nos a aturar tot el que sigui, però podem intentar comprendre d'una punyetera vegada perquè aquestes opcions polítiques guanyen Europa d'aquesta manera, perquè potser fent això entendríem què és el que caldria fer.
5: Sí, ara calia, però escolta'm, si ens poséssim en la posició de la gent que va votar i que diu que n'està fins al monyo de com s'ha governat els últims anys, dels problemes de l'habitatge, dels problemes de les comunicacions, escolta'm, jo és que, de veritat...
4: Que no tot és l'algoritme, eh?
5: Que per ser, menys tinguem una formació política, evidentment el feixisme i tot el que això comporta, això és una qüestió, però la gent n'està tipa.
6: Per què els però voten? No vindrà a arreglar els problemes a la gent. Però, o sigui, però som conscients d'això.
5: Perdona'm una cosa, això és l'única cosa que no pots afirmar.
6: Clar. Clar. Tant que clar. La ciutadania, Janet, veu que en 8 anys potser la crisi de l'habitatge s'ha aguditzat i no justifico res.
5: Això és l'única cosa que no podem afirmar, ni puc afirmar jo tampoc.
6: Home, sí, llegint els programes de Vox pots afirmar categòricament que Vox no vindrà a resoldre el problema de l'habitatge, al contrari, el farà més gran.
5: Això no. No, seriament.
6: És la veu dels... I tant, és la veu dels fons voltors.
7: Més gran que el que portem de 8 anys de govern de progrés, ho veig complicat,
6: que les solucions són complexes i que, evidentment, el Partit Socialista no ha estat a l'alçada de la majoria de les reformes i de les transformacions que s'han de fer amb mobilitat, amb habitatge, amb alimentació, amb totes les coses que hi ha, és cert. Però una altra cosa és pensar que, veient el programa, PP i Vox han vingut a resoldre els problemes de la gent popular.
4: Janet, hi ha molta gent que pensarà que veient...
6: Ha vingut a restringir llibertats i drets. Parlaves abans
8: Janet,
6: de Catalunya,
8: segon, que per Natalia, exemple. La Natàlia t'està responent.
4: Janet, no molta gent veient els programes electorals de totes les confluències que hi ha a l'esquerra també poden pensar el mateix que tu.
6: Natàlia, reduir les baixes
4: Janet, que no és
6: per
4: això,
6: malaltia
4: que...
6: en el laborals és una solució als problemes que té la gent comuna.
4: Alguna...
6: La gent popular,
4: Janet, podeu deixar de pensar que sou els únics que doneu solucions?
6: Perquè francament,
4: quan es governa, els jocs florals estan molt bé. La gesticulació política és meravellosa. I jo personalment, si vols, entrem en lo personal, et diria unes altres coses. Però jo el que analitzo és que hi ha molta gent que d'aquests jocs florals i d'aquesta gesticulació n'està tipa. I és normal i respectable que busquin alternatives, i jo no m'atreviria mai a insultar a ningú que pensi que Vox li pot solucionar els seus problemes. Vull entendre-ho.
9: Sí, d'acord. Segur que l'esquerra ho ha fet molt malament. Però jo no sé si, i més, amb una òptica que

0: catalana, jo no sé si un govern de la dreta i l'extrema dreta, que cada cop que tingui un problema mirarà a Catalunya i usarà Catalunya de boca expiatori,
1: o dirà
0: que per entretenir-nos hem de fer un 155 per marejar la perdiu, perquè resulta que ens estem barallant a Madrid, i que es dedicarà a restringir drets socials, drets laborals, drets nacionals, és la solució. I és veritat que en aquest moment hi ha, i també tenim a Catalunya, doncs, molta gent que està disposada a votar Vox. És a dir, l'altre dia...
2: Però jo el que l'únic que demano és entendre aquestes persones.
0: Els d'Esquerra Republicana, posant a Gabriel Rufián de candidat, estan molt segurs que tindran la segona posició. Però aquesta segona posició a les eleccions al Congrés dels Diputats de Catalunya l'hauran de disputar amb Vox, ni amb Junts,
2: però és que molta,
0: ni amb els comuns.
3: Hi ha un votant d'Aliança que també se'n va a Vox.
0: Sinó amb Vox. I, de fet, la dificultat, per exemple, de l'esquerra per guanyar les eleccions és que a les últimes eleccions, les de l'any 2023, Catalunya escull 48 diputats. D'aquests 48 diputats, 40 van votar la investidura de Pedro Sánchez. I 8 no la van votar. És a dir, Pedro Sánchez necessita obtenir que els partits que estan disposats a votar-li la investidura obtinguin a Catalunya una majoria astronòmica, que a les últimes, repeteixo, va ser 40 que van obtenir el PSC, els Comuns, Esquerra Republicana i Junts, contra 8 del PP i de Vox. I ara se n'estan comptant com a mínim 13 entre els dos.
4: Ferran, perdona'm, és que jo crec que les matemàtiques i els números ho aguanten tot i segurament que ens permeten fer anàlisis d'alguna manera. Però és que no us n'adoneu, no ens n'adonem de veritat del nivell de cabreig que hi ha entre molta
1: gent.
4: Home,
1: sí, tenim una vaga general convocada, els pagesos avui al carrer, protestes i acampades per l'habitatge, sí que en som conscients.
0: Però la solució és que la Bascal sigui vicepresident del govern.
4: Jo és que no, això jo no ho sé.
1: Ningú està dient això.
0: No, ja no ho dic jo. No,
4: categòricament. D'acord.
1: No ho és.
4: No, bueno, però és que això... Però deixeu-me dir dues coses. Primera, no ho sabeu, perquè no ha governat mai... No.
3: Sí, perquè és el que proposa.
4: Sí, ja sé.
3: I és el que fa les comunitats autònomes on governa. Però... Està solucionant el problema a Múrcia de l'habitatge?
4: Gent...
3: Està solucionant a Castella i Lleó el problema de l'habitatge?
0: No,
4: la gent no.
0: La resposta és per no. Fins al 1975 van governar amb majoria absoluta.
3: A Madrid, que governa el Partit Popular? A Madrid, que governa el Partit Popular? No.
4: Legítimament, encara que jo no ho comparteixi, la gent té dret a pensar que aquest que no ha governat mai, doncs possiblement...
3: Però és que no és veritat, estan governat a comunitats autònomes.
2: Però estan no votant.
4: No, i a més en minoria. Segona qüestió.
1: Com seran aquestes eleccions?
4: No. Segona qüestió. És que això que està passant aquí està passant a tota Europa.
3: Què està passant a tota Europa?
4: Resulta que aquí
3: però anem a les causes. Anem a les causes.
4: Qui ho diu que sigui això, que estigui bo? Però és que
3: anem a les causes.
4: La gent és tonta.
3: Però anem a les causes.
4: La gent s'ha tornat boja.
3: No, Ramon, no.
4: Tothom s'ha tornat boig. Els francesos són bojos perquè volen votar
3: Ramon.
4: El Le Pen a Itàlia.
1: Els italians són bojos.
0: Que hem de ser comprensius. És a dir, jo crec que no tota la gent...
4: la pell de la gent, que no està fins al ronyo.
0: D'acord, però no tota la gent que vota l'extrema dreta és d'extrema dreta, però crec que també hem d'apel·lar una mica a la responsabilitat del ciutadà. I en una societat com la nostra, on hi ha alfabetització plena, on tothom té accés a mitjans de comunicació públics i privats que són gratuïts, on tothom té un smartphone on, si vol, i es pren la molèstia de perdre 3 minuts, es pot informar del que està passant, jo crec que és una irresponsabilitat que hi hagi ciutadans que voten opcions d'extrema dreta que es dediquen a atacar els drets i les conquestes socials i a fomentar discursos d'odi com
1: també
0: fa Vox.
1: També és cert, Ferran, que l'esquerra ha fet poca autocrítica.
4: D'acord, molt bé. Ha
1: treballat contra el tema de l'habitatge. Xavier Velero. Vinga, Natàlia, va.
5: No,
1: l'última ràpida, queda una publicitat.
2: Només una cosa. O sigui, el nou líder del Labour Party, la primera cosa que va dir va ser, primera, demanar excuses... I després dir que havien estat... Que l'esquerra, estic parlant del Regne Unit, havia sigut covard.
0: D'acord.
2: Vale?
0: Perquè sí, la gran... Però tu pots fer tota la crisi i tota l'autocrítica que vulguis. Però no és la solució no és fer la Bascal vicepresident del govern i a la Sílvia Oriol presidenta de la Generalitat.
2: Ferran, no és la solució. Coses que jo no he dit. Ferran, jo no he dit mai això. Jo el que dic és que molta gent que... No, no ho he dit mai. Per tant, no em col·loquis aquesta etiqueta perquè no ho diré mai de la vida.
0: No te la col·loco. no, no et col·loco aquesta etiqueta.
2: Però vull dir que entenem que quan, molta, que quan molta es diu gent
0: que l'alternativa és aquesta...
2: Ferran, doncs, deixa'm acabar un moment, sisplau, que estic a 5 quilòmetres i tinc tractors entre Tarragona i Barcelona, no puc arribar. Que quan no és un nave, és un tractor. Vull dir, no, no hi ha manera de venir a Barcelona.
1: La gent que vivim al sud ho tenim magre.
0: Estem
2: de veritat, és horrorós. No, l'únic que vull dir és que la gent, els votants de Vox, en gran part, quan tu vas als barris, perquè jo als barris hi vaig, que també són territori, són gent que abans votaven a l'esquerra. Sí. A l'esquerra de l'esquerra, eh?
3: Vale. Analitzem les causes, llavors, Natàlia.
2: Claro, analitzem les causes, perquè aquest votant de l'esquerra se n'ha anat a Vox.
3: Què ha passat? Malestar, frustració, una democràcia que no serveix, que està limitada per un capitalisme salvatge, i al final arriba una gent que et diu no, mira, el teu problema és l'immigrant que tens al costat de casa, el boc expiatori, ja el tens, aquí, fàcil, senzill, i no has d'anar cap amunt, has d'anar cap a baix. Aquest és el problema, aquest és el relat. I això és el que s'ha de contenir. I l'esquerra, tens raó, no ho ha fet. Ha sigut tímida i s'ha enquistat en una socialdemocràcia dels anys 90 que no està resolent els problemes de la gent. És així. Resposta valenta.
0: Es farà llarg, això, eh? Molt llarg, resposta valenta. Fins al novembre.
1: No, no, i les eleccions i després.
0: I després, i el que vingui.
1: Els pactes postelectorals.
0: Però per l'amor de Déu, algú ha pensat del govern de progrés que des del Congrés de Sevilla del PSOE que va prometre no sé quants centenars de milers de vivendes no se n'ha fet ni una i que hi ha un tren a la via el dilluns que estem a dimecres i encara no l'han pogut treure. Aquesta és la gestió del govern de progrés. Algú li passa pel cap que la gent no ha d'estar emprenyada amb això i pensar que una hipòtesi, jo estic d'acord en que no resoldran res i que no és una hipòtesi plausible, però que es cregui que hi ha una hipòtesi plausible en que els altres ho puguin fer millor, collons, vamos, no m'estranya gens, no m'estranya gens, perquè a la vista dels resultats del que portem i d'autocrítica ja cap, encara està el ministre de Transports dient que tenim la millor xarxa del món.
3: Fent tuits.
1: 10:27. Que no fa res més, aquest tio. Agafem una mica d'aire, perquè si no, aquí a l'estudi està pujant la temperatura. No saps la sort que tens avui, Natàlia, de ser a Tarragona.
2: No penses que jo vull estar a l'estudi.
1: Les 10:27, res, fem una petita pausa i continuem aquí amb la tertúlia i després també en conversa amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, el mateix dia que els pagesos han tornat a treure els tractors al carrer.
3: M'agrada molt l'any.
5: RAC 1.
6: I si deixes que el cinema s'acosti a tu, vine al Festival de Sitges amb Repsol i passa-t'ho terriblement bé. Deixa que l'energia et porti des del Village del Malià fins a la Quinconària i descobreix tot el que hem preparat per a tu. Quan unim energies, vivim un festival encara més fantàstic. Repsol, amb tota l'energia.
7: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
8: Per què ens cal avui desencadenar el present?
7: Atura't, pregunta't i reflexiona.
8: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
7: Ajuntament de Barcelona.
9: Podríem dir que la menopausa es pot passar com si res, però preferim no vendre motos. El que sí que venem és Equilibri Hormonal, el nou complement d'Anna Maria La Justícia amb magnesi i xatavari per mitigar els fogots i la inestabilitat emocional de la menopausa. Anna Maria La Justícia. Les coses pel seu nom.
10: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Ara, tasta'l. A casa, cada dia gaudim del pa de flec artesana.
11: Fem pa amb els cinc sentits, gremi de flequers de la província de Barcelona.
12: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
13: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
14: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
15: T'imagines un any sencer sense pagar hipoteca? Zurich Assegurances ho fa possible. Contracta una assegurança de la llar, de cotxe o de vida amb Zurich i entra en el sorteig de 12.000 euros per viure amb tranquil·litat. Perquè a Zurich ens importes tu. Contracta l'assegurança i consulta en les condicions a Zurich.es.
16: Júlia Navarro torna amb Una família moderna, la seva esperada nova novel·la. Una història incisiva sobre el pas del temps, la identitat i les contradiccions de la vida contemporània. Una família moderna, ja a les llibreries.
5: Aquesta tardor aconsegueix el teu Mercedes-Benz seminou a un preu immillorable i unes condicions irrepetibles. Preus de bogeria. Del 22 al 25 d'octubre, Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, estarà al Saló de Vehicles d'Ocasió a l'Hospitalet de Llobregat, on trobareu una selecció dels millors vehicles seminous Mercedes-Benz amb unes condicions immillorables. T'esperem del 22 al 25 d'octubre a Fira Gran Via a l'Hospitalet.
17: Emocionarte con una canción parece fácil, ¿no? Tu cerebro libera dopamina, despierta recuerdos y hace que se te erice la piel sin que te des cuenta. En Ergo DKV hacemos algo parecido para hacer más fácil lo que realmente importa. Acude a tu oficina más cercana o visita facildkv.com. Ergo DKV. Fácil porque es importante.
18: No sé si fer-me un skincare o intentar passar-me el videojoc.
19: Doncs els Westfield Days ho tens tot. Els dies 9 i 10 d'octubre a Westfield La Maquinista i els 16 i 17 a Westfield Glòries podràs enfrontar-te al nostre gamer convidat, descobrir les últimes tendències beauty, aconseguir premis exclusius i moltes experiències més. Dos dies per jugar, cuidar-te i gaudir. Westfield, tot el que et mou.
20: Vols que els teus fills visquin una experiència única a l'estranger? Descobreix amb KB Language els millors programes educatius a Irlanda, Canadà, Estats Units i Regne Unit. El 18 d'octubre vine a la segona fira International Education al Tecnocampus de Mataró i parla directament amb representants de les escoles. Inscriu-t'hi a través de la web de KB Language. KB Language. Màxima confiança.
21: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
12: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
13: I tant que hi vinc. Ho diràs als pares.
14: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
10: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Ara, tasta'l. Mmm. A casa, cada dia gaudim del pa de flec artesana.
11: Fem pa amb els cinc sentits. Gremi de flequers de la província de Barcelona.
22: RAC 1. Tots som 1.
23: El perquè de tot plegat.
1: 2 minuts per sobre de 2:15 del matí, ho estem explicant des de primera hora. Avui és el dia dels pagesos, de tracturades. Les ha convocat Unió de Pagesos per protestar contra l'augment dels costos, sobretot els energètics. Saludem Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació. Bon dia, moltes gràcies. Conseller? Conseller... Potser ell em sent, jo no el sento, és evident.
24: Això es diu que comunica també, aquest home.
1: No, no, el conseller Ordeig realment comunica molt bé i sempre s'hi posa. Sempre que el demanem, atén la trucada del món a RAC1 i sé que avui té un dia complicat d'agenda, però, clar, volem sentir què n'ha de dir d'aquesta nova protesta dels pagesos, que recordem, ja fa 2 anys van portar els tractors fins a la capital catalana, aquell dia sí que van col·lapsar les carreteres, van exposar les seves reivindicacions, van esgarrapar alguns compromisos del govern, però, noi, 2 anys més tard, tornen a ser a les carreteres camí de Barcelona. Per tant, sembla que no s'haurien garantit totes les peticions que feia el sector. La Marga Ortuño, que ja de seguida ens torna a posar el conseller Ordeig en antena per poder-li fer les nostres preguntes en aquest dia de tracturades. Conseller Ordeig, bon dia.
25: Hola, molt bon dia.
1: Li agraeixo molt que atengui la trucada del món a RAC1, perquè un matí més els pagesos han sortit a les carreteres i enfilen cap a Barcelona, on hi ha previstes 3 protestes. Clar, ara dèiem, fa 2 anys ja vam viure aquesta escena. No sé si vivim instal·lats en el dia de la marmota o què és el que ha passat.
25: Bueno, aviam, el món viu instal·lat en un moment molt, molt i molt complicat. I sobretot els últims mesos hem vist com guerres ens han encarit el preu del gasoil. En primer missatge, això no passa als problemes que estem tenint. Una part venen perquè alguns governs han decidit iniciar unes guerres que ens han portat un encariment del preu del gasoil, el preu dels fertilitzants, i això ha encarit molt l'activitat que fan i ha posat en risc algunes explotacions. 3 mesos amb unes temperatures històriques, mai registrades, i per tant aquí també hi ha cultius que han estat molt afectats, i 3, unes caigudes de preus de l'arròs, de la vinya, o també del boví, que, bueno, pues que també ha portat, en el cas del boví, a una suspensió de les importacions de tercers de Brasil, per exemple, no? Per tant, escolta, missatge, nosaltres donem total suport al sector. Està bé que el sector es mobilitzi, que reivindiqui la importància de l'alimentació, de la sobirania alimentària a casa nostra, i nosaltres fa dies ja que estem parlant amb Unió de Pagesos, aquí vull agrair doncs, la bateria de mesures concretes, el bon to, i que també a vegades doncs, cal parar i dir, escolteu, tenim aquí uns problemes molt importants que caldrà doncs, mesures urgents de suport i mesures estructurals per adaptar-nos també en aquest món que ha canviat molt, que està canviant molt.
1: Conseller, deia vostè que ha mantingut converses amb Unió de Pagesos. No sé si té previst avui trobar-se amb pagesos i ramaders per escoltar les seves demandes.
25: Bueno, he parlat amb la coordinadora nacional. Jo, el primer dia que Unió de Pagesos va dir, ostres, estem preocupats per això, els vaig trucar, ens hem trobat, vam fer reunió de taula agrària, que són els representants del sector, de dir, escolteu, com veieu això, quines mesures creieu que hauríem d'impulsar, ja vam fer diverses reunions tècniques per dir, escolta, jo què els hi he demanat? Consens sobre quines mesures concretes s'han d'aplicar, per exemple, diners a fons perdut, ajudes a fons perdut o ajudes per fer inversions per regadius, per xarxes, per assegurances agràries, per tant, o una combinació de tot. Per tant, en aquests moments s'està treballant per concretar quines mesures, quin període, quin impacte i quan aquestes i quin import total tindran. I hi ha hagut una reunió, la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos s'ha vist amb el president de la Generalitat, s'ha vist amb la consellera d'Economia, s'ha vist múltiples vegades amb mi i, per tant, amb això estem esperant a que tinguem una concreció. La pregunta és: donarem ajudes per superar aquesta situació extraordinàriament complicada? Sí. Jo l'únic que he demanat és això, quins sectors són els més afectats i quins territoris. I això és el que fan. I llavors una altra cosa, perdona, nosaltres donem la cara, responem i liderem solucions de futur, però també hem de demanar solucions a nivell de Brussel·les i a nivell de l'Estat, perquè són també els que tenen moltes competències, sobretot en l'àmbit fiscal.
1: Conseller, però l'espera que es concretin aquestes demandes, què estaria disposat a donar a vostè? És a dir, parlava d'ajudes directes que es concretin com han de ser. La conselleria, què hi pot aportar?
25: Home, moltes coses. Primer, posar-nos d'acord. Els últims, per exemple, posar un exemple, els últims 3 mesos hem mobilitzat 170 milions d'euros amb demandes del sector per regadius, per industrials alimentaris de transformació, per xarxes antipedra que feia dècades que estàvem reclamant que protegíssim els nostres cultius, per assegurances agràries, per tant, etcètera, etcètera. Què és el que haurem de fer ara? Pues articular ajudes a fons perdut, per exemple, les pastures. Pues hi ha hagut molts problemes amb les pastures per la falta de pluja. Pues haurem d'articular una línia d'ajudes aquí, hem de decidir quin mòdul vol dir quin import. El mateix amb el raïm. Hem fet diverses mesures, hem fet destil·lació de crisis, hem fet recollida en verd, hem fet inspeccions també perquè hi ha alguns que s'han aprofitat per comprar el raïm sota preu de cost i per tant tenim 50 expedients oberts, per tant molta bateria de mesures, com també l'arròs que està patint, com també els cereals de secà, per tant tenim diversos sectors que estem analitzant quan han baixat quan han pujat els seus costos o quins efectes ha tingut la sequera i llavors a fer ajudes. És a dir, avui li dic, quin import total serà això? No ho sabem. Escolta, quan ho sapiguem, doncs anirem al fons de contingència i els diners que tinguem de la Generalitat i anem endavant.
1: Consellera,
25: un missatge també, Mònica, diu... la gent diu, hòstia, és que no s'ha fet. Escolti, aquest any el pressupost del departament és el més alt de la història, 1.000 milions d'euros. El més alt. Per tant, home, el que passa que estem en una situació més complexa, segurament, no sé si de la història, però de les últimes dècades, ja li dic. I, per tant, necessitem més recursos, evidentment.
1: Conseller, ara fa 2 anys, en l'anomenada Revolta Pagesa, una de les reivindicacions que va posar el sector damunt la taula era la paperassa, l'excés de burocràcia. Amb això hem millorat en aquests 2 anys?
25: Bueno, primer de tot, el detonant d'aquestes mobilitzacions no és la paperassa, és el gasoil, els fertilitzants, la sequera...
1: jo li parlava de fa 2 anys, Revolta Pagesa és una de les qüestions que va posar sobre la taula, no li he dit pas avui.
25: No, ja, per això, dic, escolti, nosaltres hem fet diverses mesures de simplificació, però se n'han de fer moltes més. Jo també els dic que la taula agrària, que és allà on el sector ha votat els representants, cada reunió diem, escolteu, quines mesures de simplificació per reduir la burocràcia podem implementar? totes les mesures que serveixin per facilitar fer menys papers i que la gent es dediqui a la seva feina seran no només escoltades, sinó que, evidentment, seran implementades sempre que es pugui. Per tant, s'ha de reduir, hi ha d'haver uns mínims controls, n'hi ha que els decideixin a Brussel·les, però n'hi ha que els podem decidir nosaltres, per tant, evidentment. I sobretot, més important que això, Mònica, és la sensació que els agricultors s'han de sentir que els ajudem en el dia a dia a la seva feina. Què vol dir això? Un tràmit burocràtic, un tràmit ambiental, un tràmit urbanístic, un tràmit... O sigui, al final, ho hem complicat tot tant. Abans, el que abans feies amb un tràmit per fer l'activitat agrària, ara necessites 40.000. Mm. Però aquí també jo reclamo, i perdona, però jo també soc conseller, jo també dic, el camí és recuperar més competències en l'agricultura que hem perdut al llarg dels anys. Per què? Doncs perquè hi ha hagut una visió, altres visions no agràries, que s'han imposat i ara estem molt condicionats a regulacions d'altres administracions i d'altres sectors. Per tant, el que necessitem és que l'activitat agrària o l'activitat del món rural doncs, sigui una prioritat de país i que no haguem de subordinar-ho a 40.000 ideologies o normes. Per tant, i això és el que la gent també necessita.
1: Consellera, fa uns dies aquí al Món a RAC1, amb Mariano Barriendos, especialista en climatologia històrica, ens parlava de l'impacte que està tenint el canvi climàtic en els nostres conreus i com ens hauríem d'imaginar el futur. No sé si el govern està treballant en algun pla per resoldre els efectes d'aquesta climatologia extrema i adversa.
25: Bueno, jo crec que aquí el missatge que també vull donar a la ciutadania i al sector, diu, escolteu, el món ha canviat, la tecnologia ha canviat, el canvi climàtic, la geopolítica, i per tant hem de veure com ens adaptem. Necessitem inversions, necessitem tecnologia, necessitem coneixement, i per tant com ens adaptem? Doncs mira, inventant noves varietats de cereals, noves varietats de fruita que s'adaptin millor a la falta d'aigua, a les temperatures. Per tant, això és el que estem fent. I també ajudes amb maquinària, amb robotització, doncs precisament perquè la gent siguin competitius. Això és el que estem fent. I sobretot també generant valor afegit als productes, a les produccions que fem. Tenim aquests segells de qualitat, aquestes campanyes perquè s'agrupin diferents productes per comercialitzar. Jo crec que aquí hem d'actuar en diferents nivells, ho estem fent, però tot això és lent. Però sobretot també un missatge de confiança. La situació és complicada, però hem de veure què és el que sabem fer, cap on va el món de l'alimentació. No podem ser nostàlgics de com produïm fa 15, 20 o 30 anys, perquè no tornarem a produir igual, almenys en tots els sectors, i per tant anem a veure, hem d'invertir en modernització de regadius. Si no podem regar, és que ens anirem tots cap a casa. Llavors hem de modernitzar, i la meitat de l'infraestructura de regadiu de Catalunya no està modernitzada. Ara vàrem convocar una línia de 40 milions d'euros per modernitzar regadius. Lo mateix amb xarxes antipedra. Per tant, hi haurà més adversitats, hi haurà més problemes, i la pregunta ens hem de fer si estem prou preparats. A part de la burocràcia, que també, a part de que el país se senti identificat amb la producció d'aliments i volgués els millors del món, tenim la millor gastronomia del món, ara amb Gènesi. Doncs tenim la millor gastronomia del món perquè tenim el millor producte del món, perquè tenim la millor dieta mediterrània del món amb la cuina catalana. Si no la cuidem i no la posem en valor, evidentment tot això farà aigües. I els catalans i les catalanes, m'agradaria quan vagin a un restaurant, vosaltres els que esteu aquí també, quan aneu a un restaurant, quan aneu al supermercat municipal, quan aneu a comerç de proximitat, home, mirem les etiquetes, demanem el producte de la terra, que és el millor i, a més, el més sostenible i el que tens al costat de casa.
1: Conseller, aprofito que el tinc aquí per demanar-li per la pesta porcina, perquè quan falta per posar-hi punt final?
25: Doncs bé, ja ho hem dit, estem a la fase final. Jo també vull ser molt clar. Aquí hi ha milers de llocs de treball que pengen d'un fil. Sector agroalimentari, ramaderia, però també escorxadors, i per tant no cal donar molts detalls d'això, però necessitem, sisplau, acabar la feina. Si ens equivoquem ara, la situació pot ser catastròfica. I per tant, a part de l'efecte que tenim, necessitem acabar amb aquest buit sanitari, amb el rastreig dels cadàvers positius i sobretot amb aquest confinament d'aquesta àrea. Agrair la feina i la complicitat de tota la ciutadania, disculpes per tot el trasbals que això ha suposat a les persones que viuen en aquest, a l'entorn de Collserola i la zona confinada, però estem a les últimes setmanes i a final d'any, si les dades acompanyen, que de moment acompanyen, abans de final d'any doncs ja podrem començar a fer una desescalada. Disculpa una cosa que no t'he dit, Mònica, que avui tenim el president precisament a Brussel·les, també defensant el sector de la pagesia, i també demanant que s'activin els fons de contingència que hi han i també demanant que se sostenguin també quan hi ha les clàusules, que s'activin les clàusules de salvaguarda quan hi ha alteració dels preus. Vull dir que jo crec que aquí també aixecar el focus, eh? Hi ha moltes decisions que es prenen a Brussel·les i que hi hem de ser, també.
1: Parlava vostè d'aquesta desescalada abans que acabi l'any. Sap que si avui aquí fos en Jordi Basté segur que li demanaria, però una qüestió que també arriba a finals d'any és el Nadal, és la pesca de la gamba, que sap que els últims anys hem tingut problemes. No sé si aquest any podem garantir que no n'hi haurà.
25: Per ser clar, ha de ser molt clar i una mica irreverent, eh? Això és un escàndol, allò de la pesca, a Brussel·les. És un escàndol que cada desembre haguem d'estar veient si ens retallen un 80% dels dies de pesca. Però això, en un país o en una Unió Europea normal, no pot passar. Hem treballat molt i hem liderat una solució de totes les comunitats autònomes i de tota la pesca del Mediterrani per dir, escolta, canviem el reglament. Compromís del comissari i de la Unió Europea de modificar el reglament perquè això no passi. I, per tant, fer una aproximació de la pesca del Mediterrani que sigui més flexible i, per tant, pescar millor, de manera sostenible, però fer que la gent doncs, pugui guanyar-se la vida. Llavors, no arribarem aquest desembre a la modificació d'aquest reglament, però esperem que, que els compromisos d'aquesta modificació del reglament ja estiguin a la nova proposta del desembre. Ara, aquí que ningú es confiï, ni els pescadors, ni l'administració, nosaltres hem d'estar al desembre... tenim algunes parts de la Unió Europea que no pensen com el que t'acabo de dir. Uh-huh. I nosaltres, com hem fet les altres vegades, una proposta del que volem i pressió i estar a sobre doncs, perquè puguin treballar. És que si ens quedem sense producte, o sigui, ens volen prohibir la pesca, i llavors volen que ho importen tot de fora. És que em sembla un escàndol, però que ningú ho entén.
1: No sé si aquí a la taula algun dels nostres tertulians o la Natàlia a distància vol fer alguna pregunta al conseller Ordeig.
0: Home, Janet. Jo...
1: O Natàlia, vinga, comença.
0: No, jo el que li volia dir sobretot és aquesta... Començo per la pesca, ja sé que no és el tema, però començo per la pesca dient que en tot cas aquí a Tarragona la cofreria ha fet la seva feina i ha deixat algunes de les quotes perquè al Nadal no ens trobem sense gambes. Però tot això sempre és a base, diguem-ne, dels sacrificis que fan els pescadors, els agricultors, perquè d'alguna manera, conseller, tinc la sensació que hi ha una certa, sobretot des de Brussel·les, que és una regula la major part de tot això, una mica s'ha tirat la tovallola en la protecció del sector primari europeu, perquè no hi ha control del que es pot importar. Poso, per exemple, el cas del Brasil, vostè l'ha mencionat ara fa poc, vull dir, el Brasil, que és un gran exportador, ens entra producte brasiler per tot arreu, jo no sé si aquests controls hi són, i en canvi després, quan demanem a la gent que vagi al mercat a comprar el producte nostre, ja és difícil de trobar i està amb uns preus que no tothom es pot permetre. Per tant, diguem-ne, de quina manera ajudar l'agricultor, sí, però després tota la cadena que fa que aquell producte arribi al consumidor, de quina manera es pot protegir? I si la protecció té sentit a llarg termini, o hi haurà algun moment que haurem de dir que no ho podem continuar protegint, perquè després també tenim els acords amb els tercers països de cooperació i desenvolupament en els quals els hi diem que els hi hem d'importar producte agrícola, que és el que produeixen, parlo dels països africans, etcètera, etcètera, no? Vull dir que jo penso de quina manera protegim que tota aquesta cadena ens arribi i que la puguem comprar amb uns preus que amb els sous que té la gent s'ho puguin permetre.
25: Bueno, jo primer de tot, la pregunta que ens hauríem de fer és si la sobirania alimentària i la producció d'aliments és una prioritat a Europa. Jo crec que ha de ser una prioritat, la primera. O sigui, s'haurà de produir més aliments de manera més sostenible i amb menys aigua i amb menys energia i amb menys químics al món, però a Europa també, i no podem dependre de l'exterior. I Catalunya, per descomptat, el sector agroalimentari és el primer sector de l'economia catalana. I per tant és una cosa que sabem fer bé. Som els millors del món en gastronomia, sí. Això és perquè som els millors, perquè tenim la millor dieta mediterrània i la cuina catalana, i per tant, i els aliments, una alimentació variada, equilibrada, i amb molta diversitat de cultius. Però està molt amenaçat això, evidentment. Per tant, primer que ens hem de fer és dir, escolta, això és una prioritat per la nostra societat? Quan dic la societat, vull dir les administracions, catalana, europea, però també pels consumidors i els ciutadans. Doncs aquí un canvi, sisplau. Jo demano aquí un canvi de paradigma de mentalitat dels consumidors. No tot el de proximitat és més car. No és més car. Menjar fruita, verdura, fresca, de proximitat, de temporada, és més barat, perquè quan tens les produccions, quan tu produeixes fruita de temporada, doncs tot és, doncs és més barat. El que no té sentit és voler menjar de tot en tot moment, que a més no és tan bo. Per tant, primer de tot, conèixer-lo de casa. veure quins segells de qualitat tenim. Tenim IGPs, tenim DOPs, tenim producció ecològica, tenim races autòctones, tenim cuina catalana, tenim... Per tant, ara hem començat formació alimentària. Necessitem que els nostres restaurants, que són molt valorats, siguin els prescriptors dels nostres productes, que estem perdent la dieta mediterrània perquè no ens ho creiem. Per tant, jo crec que aquí estem impulsant moltes mesures, el sector està també fent molt bona feina, però jo crec que aquí hem de donar al consumidor un canvi. I quan te'n vas al restaurant de dir, escolti, posi'm un... Quina DOT aquí, de vi? Escolti, quin oli d'oliva té? És de quina DOP és? O també, evidentment, quan anem al mercat o quan anem al lineal, mirar l'origen, l'etiqueta, la traçabilitat, etc. I nosaltres què podem fer? Que ho farem els propers mesos? Controls del producte per evitar el frau. Per tant, tenim productes que estan importants, que es colen per la frontera, demanar més controls en frontera, però nosaltres sí que podem, amb consum i agricultura, que ens ho ha demanat Unió de Pagesos, farem un augment dels controls a punt de venda, però també en transport, dels productes per veure si compleixen. I si detectem que hi ha mels fraudulentes, que hi ha productes que no compleixen, pues estar allà i utilitzar totes les eines que tinguem, jurídiques, logístiques, de control, però també d'ajudes, per fer això. I sobretot, hem de tenir molt clar quins són els elements estructurals de canvi que hem d'impulsar per tal que el sector guanyi la vida. I aquí no podem anar amb el lliri a la mà. No tornarà a l'activitat de fot 50 anys. Em perdó, eh? O, de manera molt concreta, necessitem que la gent es guanyi la vida, doncs avui dia la màquina que fa servir els robots de munyir, avui dia produïm més llet amb menys granges. Per tant, el món ha canviat, la tecnologia ha canviat, i per tant, avui dia produïm molts més aliments, però necessitem menys gent perquè tenim més maquinària i més tecnologia. Per tant, hem de ser els primers amb talent, amb gent preparada, formada, amb innovació i coneixement, en centres d'investigació, quines tecnologies, quines varietats que s'adaptin a tot el que està passant, i per últim, inversió. S'ha d'invertir més. Conseller. S'ha d'invertir en regadius, en mecanització, etcètera, etcètera.
1: Que sé que té l'agenda molt atapeïda, m'estan demanant des del seu departament de premsa que hem de penjar ja aquesta trucada.
25: No, conseller. Però estic a la vostra disposició.
1: Ho sé, i li agraeixo que sempre s'hi posa quan li demanem, per tant, sempre dona la cara i sempre amb aquestes explicacions tan vehements. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Moltíssimes gràcies i bona feina, que vagi bé.
25: Moltes gràcies a vosaltres i sobretot també ajudeu-nos primer de tot, evidentment, explicar el sector agroalimentari i, sobretot, això, a posar en valor la feina que estan fent cada dia. No només quan hi ha una protesta, que també, sinó, sobretot, aquestes reivindicacions o de suport al producte, que, al final, ens evitaria la majoria dels problemes que estem parlant.
1: Així ho farem, conseller. Que vagi molt bé. Gràcies.
25: Gràcies.
1: Les 10 i 52, fem una petita pausa i tornem de seguida ja, pràcticament, per acabar aquesta tertúlia i amb l'ull de poll d'en Tian Riba.
2: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació, i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
3: Ai, que ràpid passen les coses bones.
4: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
3: Els 10 dies Nissan...
4: Com?
3: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia. Bon Preu i Esclat.
7: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
8: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a bbva.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de clients segons Euromoney. Avancem? BBVA.
26: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
5: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
9: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
15: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
16: Nutrisport Protein Soft Bar és la barreta de proteïna amb textura soft, 15 grams de proteïna i molt bon gust. Sense edulcorants, sense aromes artificials i sense sucre afegit en la massa. No pot estar tan bona.
17: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
18: RAC1, emissora oficial.
19: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancel·la. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
29: Kia. Movement that inspires.
30: El perquè de tot plegat.
1: Les 10 i 57, encara teniu ganes de dir coses?
31: Sí, sí, tu.
32: Sí, moltes.
1: Això serà la setmana que ve, ja que avui tinc una hora molt atapeïda.
31: Ah, ja ens ventiles?
1: Sí.
31: Vale, ja ens ventiles.
1: Sí, abans, però...
33: Però abans no us perdeu el que ja tinc ganes de sentir jo, que és el que diré ara.
1: D'en Tiam Rarica. No?
33: Sí.
1: Va, som-hi.
33: No, primer, tira'm
1: això. Posa-li l'ací.
33: Sí, deia José María García allò de llevamos 500 años haciendo radio. Jo, només una coseta. Això que porto jo aquí a les orelles...
1: Auriculars.
33: Es diu auriculars. Serveixen per escoltar la Natàlia Rodríguez, que està a Tarragona i que avui no l'heu escoltat gaire, pobra. I l'altra cosa, hi ha un tuit de Toni Carrizosa, productor, entre altres, de, per exemple, Casa en Flames, que diu, crec que he sentit unes 10 vegades això de l'escena de la vida de Brian al món RQ. Apel·lo a una revisió dels punts de tertulià.
1: Mm-hmm.
33: Bé, no trauré punts de tertulià, però és un avís, és una targeta groga. I una altra cosa, a les 10:23, aquest estudi s'ha convertit en l'estadi Ali Samien, que és aquest on va jugar el Barça ahir, per el bullici que hi ha hagut, que cosa està bé, vull dir que és emocionant. L'únic que no hi ha hagut ha sigut la mitja rabona aquella que va fer la mínia mal, afortunadament, perquè si no, qui l'hagués fet, inclòs jo, ara mateix estaria a l'hospital, perquè no crec que no tenim aquesta... agilitat. La Mònica, hi ha hagut un moment que ha dit Ferran Casas ara ens parlarà de la pagesia perquè en sap molt. I he pensat, ja serà menys això, molt. No, no,
1: El Ferran?
33: Una masterclass, sí. Acollonant. I després encara ho ha reblat perquè ha fet una masterclass de l'esquerra del PSOE. Mm-hmm. Ens ha dit totes les sigles de tots els partits, per comunitats, o sigui, gairebé per barris. Una cosa espectacular, avui Ferran Casas... Sí. No,
1: avui
33: veritat,
1: s'ha guanyat el sou.
33: Avui t'has guanyat el sou. Mm. També us l'ha guanyat els altres, la Janet Sanz colauista, el Ramon Rovira badallista, en el sentit que has defensat la vedella de Girona, i el
31: Bricandó.
33: Sí, i el Melero creador de contingut. Avui la creació de contingut del Melero ha sigut el front ampli i cap en un taxi. Aquesta ha sigut una mica la definició. Després, res, bàsicament, dir molt ràpid... Que
0: a nivell de rufián, eh?
33: Sí. Hi ha diferents constants al món, la velocitat de la llum, l'acceleració de la gravetat, la divisió de l'esquerra, i Albert Rivera, Antena 3, que avui ha ressuscitat, hi ha hagut molta estona, hi ha hagut Albert Rivera, hi havia la foto de l'Ada Colau, i l'Albert Rivera he pensat... Uau. Està passant alguna cosa, o sigui, estem tornant en algun moment.
2: S'amplia el front realment.
33: Exacte. I acabo amb una frase que se la mereix avui la Natàlia Rodríguez. Quan no és un ave, és un tractor.
1: La Natàlia Rodríguez, que ja ens ha deixat per avui, ha hagut de desconnectar, ens perquè tenia un veí que m'estava entrant un soroll per aquí d'unes obres que he dit, calla, la donem per acomiadada com...
33: I una cosa, puc afegir una cosa molt ràpida?
1: Tu, com tu vulguis, com si fos el teu programa.
33: El de l'Òscar Ordeig està molt bé, la seva... el seu cabreig pel tema de la gamba i el parell de, que
1: escandalós,
33: hi ha cada
1: any, ha dit.
33: De si hi ha gamba per Nadal o no hi ha gamba per Nadal. Però jo crec que una altra cosa més escandalosa encara per Nadal, que és que al mes de setembre ja s'estan posant llums de Nadal a molts municipis.
1: Aquí no ens trobaràs, a bona part del món a RAC1.
10: Però això depèn del conseller.
1: Que ens encanta el Nadal.
33: No depèn, no, era sobre el
1: setembre
33: Nadal.
1: Setembre ho trobo excessiu,
33: S'estaven posant llums. Bé, deu ser més barat que el posin al setembre, que no pas que posin al desembre, perquè les empreses deuen anar molt de bòlit i deuen dir, si te les poso al setembre et faré bon preu, però clar, el contrast entre aquella calor que fa encara al mes de setembre i uns operaris posant llums de Nadal,
10: és
33: el món del segle XXI.
10: En té tota la culpa l'alcalde de Vigo, que encara no ha acabat.
1: I que s'hi va pujar aquella competició l'alcalde de Badalona,
10: Xavier
1: també.
10: Xavier García.
11: A veure qui tenia l'avet més gran.
2: La gamba com a signe d'identitat també m'ha agradat.
33: També.
1: Sí. Ara anem de seguida amb el Melero.
33: Defensors
1: i la seva gamba. Anem de seguida amb tu, Melero, però abans és que, clar, veig aquí la Noemi Poll.
0: Exacte, doncs mira, si és que vinc a parar-vos d'un vehicle que ha sabut evolucionar mantenint intacta la seva essència. És el cas del nou Toyota Yaris Cross híbrid, amb un disseny renovat, més equipament i més caràcter. Al volant d'aquest SUV, que encaixa a la perfecció amb un estil de vida urbà, podràs explorar sense límits cada racó de la teva ciutat. A més, la seva tecnologia híbrida avançada t'ofereix la llibertat de moure't amb total confiança, vagis on vagis. Nou Toyota Yaris Cross híbrid, prepara't per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya.
1: Gràcies, Noemí. Poses una mica de música, Melero, o què?
2: Sí, rapidet. A veure, per una gran injustícia històrica, tots nosaltres, quan pensem en el bolero, pensem en Mèxic, pensem a Cuba, oblidant que un dels reis indiscutibles del bolero va ser el xilè Lucho Gatica.
33: Hombre.
2: Ve tot això perquè ara a Xile hi ha una autèntica revifada del bolero. Hi ha grups nous, gent de 20, 30 anys, fent uns boleros meravellosos, modernitzats, però realment molt bons. Jo us porto avui un grup que té l'encisador nom de Catalina i les Bordones d'Oro, un grup que està molt de moda a Xile i que li auguro un gran futur, amb una cançó molt bonica i molt apropiada per període electoral que es diu Fue una mentira.
1: Doncs en Fono Mentira. Gràcies a tots. Fins dimecres que ve.
10: Adéu-siau. Fins dimecres.
1: Les 11:03.
2: Dimecres.

0: Mira, no sabem si serà veritat o no el que ens pronostica avui el CEO que ha sortit fa uns minuts del forn. En té tots els detalls l'Adrià Santa Susanna. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, mireu, tenim el CEO tant de Congrés com de Parlament. Comencem pel Congrés, ja que tenim les eleccions espanyoles el 29 de novembre. Segons el CEO, qui guanyaria les eleccions seria el PSC entre 18 i 19 escons, ara en té 19. Esquerra en tindria entre 10 i 11, ara en té 7, per tant pujaria una mica. El PP es quedaria igual, si ara tenia 6 escons aconseguiria 6 o 7. Vox augmentaria, passaria de 2 a 5 o 6 escons. Junts cauria una mica, del 7 als 4 a 5. Atenció, perquè Sumar també patiria una patacada, passant del 7 escons als 2 i 3, i el CEO, que també preguntava a la CUP, en podria aconseguir un, però recordem que la CUP ha decidit no presentar-se. Per tant, doncs aquesta variable queda fora. Per tant, aquí a Catalunya, a les eleccions del Congrés, hi hauria una victòria del PSC amb un resultat pràcticament calcat al de les últimes eleccions. Què passa? Si mirem el Parlament de Catalunya, aquí sí doncs que els resultats són diferents dels que hi ha ara mateix al Parlament, però segueixen la tendència dels últims CEOs. Qui guanyaria les eleccions també seria el PSC, ara bé, baixaria en nombre de diputats, si ara en té 42, en trauria entre 33 i 35, i atenció perquè la segona posició se la disputarien Esquerra i Aliança Catalana. Esquerra, que ara té 20 diputats, passaria a tenir-la entre 24 i 26, i Aliança Catalana, que en té dos, es multiplicaria, passant fins als 23-25 escons. Per tant, hi hauria una batalla per la segona força entre Esquerra i Aliança. Junts cauria dels 35 als 18-20 diputats, el PP baixaria un pèl dels 15 als 12-13, que guanyaria aquests escons que perdria el PP, els guanyaria Vox, passant de 11 a 12-13, els comuns es quedarien igual, si ara en té 6, passarien a tenir entre 5 i 6, i la CUP també doncs, faria els mateixos resultats. Ara té 4 diputats, doncs aconseguiria entre 4 i 5. Per tant, aquests són els resultats del Congrés i el Parlament. Guanyaria el PSC en totes dues eleccions. Ara bé, a les eleccions espanyoles, Esquerra seria la segona posició, augmentaria una mica, hi hauria una patacada dels comuns, i al Parlament la segona plaça se la disputaria entre Esquerra i Aliança Catalana. Per cert, si ara parleu de tertúlia esportiva, el CEO també pregunta pel Mundial i diu que la majoria de catalans es van mirar el partit, els partits, i que volien i preferien que guanyés a Espanya. Per la simpatia d'equips de futbol, el 66% de catalans es declara del Barça, el 7% del Madrid i el 3% de l'Espanyol.
0: Gràcies, Adrià Santa Susanna. Anem a un altre Adrià, ara en aquest cas de les Eres, des de Madrid, perquè també tenim un últim hora, Adrià.
2: Sí, doncs mira, el Tribunal de Comptes acaba d'amnistiar una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat a qui acusava d'haver fet un mal ús de fons públics per organitzar el procés d'independència l'any 2017. Entre els beneficiats hi hauria Carles Puigdemont, Artur Mas i Oriol Junqueras. De moment encara estem revisant la sentència, però en aquest procés acusaven la Generalitat d'haver-se gastat més de pràcticament 900.000 euros per pagar les despeses de l'organització del referèndum de l'1 d'octubre.
0: Gràcies, Adrià de les Heres, des de Madrid. Aquesta era l'última hora, són les 11 i 7 minuts. Fem una petita pausa i després encara tenim molta teca per oferir-vos.
3: Danone t'ha ofert el perquè de tot plegat. I un any més manté el preu dels seus iogurts essencials per un màxim d'un euro. Danone, des de fa 100 anys, cuidant la salut dels que més estimes.
4: El perquè de tot plegat.
5: RAC 1.
6: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
7: Renault, Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
10: I ara la previsió del temps. Hi ha un front de pluges fortes i fred que va avançant i porta reunions de feina abundants el dia de l'Anna. A casa, cel clar i temperatures molt agradables.
11: Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, el mal temps, bona casa. Gaudeix del màxim confort gràcies a la tecnologia japonesa més innovadora fabricada a Europa. Aquària de Panasonic.

0: se trata solo de vender herramientas. Se trata de conocer el oficio de escuchar.
1: No sé cómo se llama. Tengo una.
2: Manguito de unión de PVC de 32 milímetros.
3: No hace falta que sepas cómo se llama.
4: En Optimus sabemos qué necesitas.
0: Optimus, ferreterías de confianza y proximidad.
5: Si eres de los de no hay dos sin tres, o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
6: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
7: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials al 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals al 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
8: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un aquí millor.
9: Si reuníssim els 49 milions de veïns d'aquest país en una junta sobre eficiència energètica, les seves preguntes serien: puc estalviar energia sense passar ni fred ni calor? I nosaltres respondríem que sí, que amb un bon sistema de climatització estalvies fins a un 50% d'energia. Atentament, l'Heroi Merlin.
10: Ja t'has menjat nou panetones?
11: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
10: I ja l'has trobat?
11: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
10: Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
10: Més info a aldi.es.
12: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmas. Superseguretat que dona supertranquilitat.
13: David, ¿dónde andas?
14: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
13: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
14: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
13: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
14: ¡Antonio!
15: Marchando, otro colacao.
14: Eres el mejor.
15: Colacao. Tan único como Estopa. Tan único como tú.
16: El món a RAC 1, amb Mònica Hernández.
17: 3 minuts i arribarem a un quart de 12 del migdia.
18: Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
17: Avui fem tertúlia esportiva amb en Joan Maria Pou, Roger Saperes i Maria Fernández Vidal. Bon dia a tots.
19: Hola, què tal?
20: Hola, bon dia.
17: Hola, Pou.
21: Hola, bon dia.
17: Bé, el Barça d'ahir, estratosfèric, fa por, no? És una piconadora, això.
19: Home, sobretot la segona meitat. Al principi va ser com una mica allò d'acabar de trobar-se en un escenari bastant hostil, amb el marcador en contra. Jo tinc la sensació que aquest equip va com passant pantalles, no? Superant reptes, i el repte d'ahir era també després d'aquesta aturada infinita i llarguíssima de seleccions, que tampoc saps ben bé com respondrà l'equip. I crec que, bé, potser sí que la primera part hi va haver-hi una mica d'encallada general, però la segona part va ser absolutament deliciosa.
17: Bestial.
20: Hi ha moltes coses del partit a destacar, el que passa que a mi em costa no fixar-me en la segona part que fa Lamine Yamal. És que em va semblar una animalada. Des de la jugada, des de les assistències, des de la capacitat de liderar l'equip, tot el que fa ahir Lamine a la segona part em sembla sublim. Per mi hi ha dos partits... És que ha tingut molts partits bons i té 19 anys, Lamine. Sí. Però per mi el partit de l'Inter en el primer any de Flick i el d'ahir, que són els dos dies on he vist a Lamine Yamal capaç de liderar l'equip i de decidir quan s'ha acabat el partit, quan guanyarà el Barça, i crec que ahir va ser capaç de fer-ho. I després podem entrar en les moltes coses que va fer bé el Barça, com deia la Maria, també la capacitat de reaccionar a la segona part, els canvis que fa Flick i com entren els jugadors a la segona part, però vaja, ara en parlarem, però m'agradaria sobretot destacar la genialitat de la jugada aquesta, la quasi rabona,
19: sí,
20: que deia
19: ahir
20: Lamin, que és una cosa de fantasia i que crec que només per això ja val la pena veure el partit.
17: I per fantasia els 10 primers minuts de la segona meitat, que van ser fantasia, sí, sí, sí. Escàndol de tot, Pou.
1: Sí, la veritat és que jo crec que en línies generals el 90% del partit el Barça va atropellar el Galatasaray, després hi va haver aquells minuts després de l'1-0, del gairebé 2-0, que aquí sí que hi ha 10 minutets que el Barça perd una mica el control de la situació i està a punt de prendre mal, però jo crec que després reacciona d'una manera immillorable, i sobretot després del descans l'equip surten com llops els jugadors de Flick, i ho dèiem, al minut 1 o 2 de la segona part qualsevol persona que tingui cara i ulls diu, hòstia, el Barça guanya del partit, perquè és que realment

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem, ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
4: I en canvi a la segona, Barça hi continua. I per la quantitat del que genera, acaba marcant molts gols. Pues que era un partit que li faltava punteria, que deia, hosti, Gordon n'ha tingut 3 o 4, Olmo n'ha tingut una també, i en canvi el Barça acaba guanyant 1-4. És que,
5: sí. és que el pitjor és el marcador.
4: Sí. Hauria pogut ser 9 o 10.
6: I tothom, inclòs Flick, doncs apel·len a la prudència, no és molt d'hora, tot just estem al mes d'octubre, però es fa molt difícil ser prudent amb aquest equip, però perquè ho està evidenciant a sobre del camp. D'aquí una setmana, o dimarts que ve, vaja, visiten el PSG i després el Clàssic, i penses, de què no és capaç aquest Barça? Mm. Perquè si resol partits d'aquesta manera, si Lamine Yamal té el dia que tenia i la resta de companys també, perquè no és només ell. Fermín, Rodri, Adeyemi, és que la sensació de que els canvis... completen l'equip, no l'empitjoren en absolut, és, doncs fa ser molt optimista. És que és difícil frenar.
7: Ahir, de fet, Lamine Yamal, la seva S, deia que veia el Barça capaç de guanyar-ho tot aquesta temporada.
4: Sí.
5: És que sí. Ell no es talla, ell no es talla un pèl. Ell creu realment que el Barça té plantilla per aconseguir-ho, però és evident que no és l'únic equip que la té, eh? Vull dir, això crec que... Flick n'és molt conscient i jo crec que els jugadors del Barça en són molt conscients. Vull dir, aquí hi ha equips com el Paris Saint-Germain o com el Bayern de Munic que tenen plantilles que són com a mínim igual de bones que la del Barça. Hem de veure quin paper té el Real Madrid a la Lliga de Campions, que sembla és un equip que se l'ha de posar a part en aquesta competició. Com deia la Maria, és molt difícil no precipitar-se, diguem-ho així, no començar a fer ja càbales de vinga, som-hi campions, però encara s'haurà de picar molta pedra, i jo crec que per això serà molt interessant aquest doble partit de Champions League contra dos rivals de nivell màxim, no? El partit al Parc dels Prínceps jo crec que et situarà ja clarament en el mapa europeu, i després el duel directe contra el Madrid, doncs a veure com és capaç el Barça d'enfrontar-se al Madrid, que ja sabem que jugarà futbol i també jugarà tot allò que no és el futbol, no? I crec que són dues proves que serviran per saber on és l'equip de manera, jo crec que ja molt clara, no? El partit del Betis, per exemple, de la Cartuja de dissabte, ja és també una altra pujada de nivell, no? El repte ja creix una mica, no? Ha anat tot plegat increixent, ho comentàvem ahir a la transmissió, no? El Barça ha tingut un inici de temporada amb rivals doncs, inferiors, després a poc a poc hi havia algun una mica millor, ahir el Galatasaray ja puja el nivell. El Betis a casa seva jo crec que és encara més difícil que el Galatasaray a Istanbul, i després ja venen dos reptes majúsculs que són el PSG i el Madrid.
4: En tot cas, hi ha anys en què l'equip destila que pot passar una cosa gran. Crec que era ahir el Pou, que també a la prèvia amb el Basté deia que havia anat a un dinar i li preguntaven si el Barça ja guanyaria la Champions o guanyaria tot. L'equip transmet aquesta capacitat. Sí. Hi ha anys que tu veus que... pot passar alguna cosa gran, i crec que aquest és un d'aquests anys. El Barça del primer any de Flick jo crec que tenia l'exuberància i això també ens va enganxar, però li faltava un punt de cap, un punt de racionalitat en determinats moments de partit, i crec que l'ha guanyat ara amb la presència de Rodri, que em sembla també capital, per posar una mica de seny en la bogeria d'aquest equip que no l'ha perdut i li ha afegit aquesta cosa, no? Llavors crec que estem a les portes com a mínim de viure una molt bona temporada. Després veurem fins on arriba l'equip, què és capaç de guanyar, però l'ambient està... perquè no és només la sensació, és que l'equip està demostrant que pot fer coses increïbles, com els gols que està marcant, el que ha guanyat, i ja està fent història guanyant 10 partits seguits, és a dir...
6: Ahir ho deia a la porta, això. El president la porta deia, diu, és que el Barça juga el millor futbol d'Europa. I penses, perquè ho diu perquè és el president del Barça, però després veient el partit penses, bé, el millor no ho sé, però el top 3 està seguríssim aquest equip.
7: Sí. Hi ha una cosa que es perona, jo crec, que és que Hansi Flick no para d'inventar i li surt bé, perquè ahir també col·locava Dani Olmo en una altra posició davant de centre i li surt bé.

0: Bé, perquè és que ara estan en aquella fase, Mònica, que Hansi Flick ara diu a la plantilla, escolta, ara us llançareu tots d'un tercer pis i tots ho faran perquè saben que baix passarà alguna cosa que els anirà bé, no? Vull dir, això ho explicava Dani Alves en el seu moment amb Guardiola, no? Que va haver un moment que digués el que digués l'entrenador, la plantilla s'ho creia gairebé a ulls clucs, no? Doncs jo crec que estan ara en aquest moment amb aquesta relació amb el seu entrenador, siguis suplent, siguis titular, faci dos dies que jugues menys o més, tothom surt a jugar creient-se l'entrenador, creient-se el pla de partit i amb les idees clares, no? I això evidentment es nota moltíssim. Ara, aquesta, diguéssim que la Lliga de Campions, la Copa d'Europa, durant moltes dècades va ser una obsessió absoluta pel barcelonisme perquè no hi havia manera de guanyar-ne una, no? Guanyes la del 92, després torna a créixer una mica el nivell d'obsessió perquè trigues molt a tornar-ne a guanyar, i després hi ha aquella època on en guanyes 4 de manera bastant seguida, no? I des del 2015, doncs, que no en guanyes cap, i jo crec que ara tornem a estar en una fase una mica obsessiva respecte a la Lliga de Campions, i ho entenc, eh? Però compte, perquè ahir ho dèiem, ahir el Jaume explicava unes dades del Barça de Flick a Europa acollonants. El Barça ha fet com, em sembla que ha fet 80 no sé quants gols en els partits de Champions amb Flick, i sortia una mitjana de 3 o una cosa absolutament marciana, i tot i així no n'has guanyat cap encara amb Hansi Flick. Vull dir que és un esport aquest del futbol que és collonut, que tu pots marcar gols com si no hi hagués un demà, tenir unes mitjanes que són espaterrants i tot i així no guanyar la competició. I amb això no poso aigua al vi, eh? Jo crec que és molt merescut. L'equip es mereix que els socis seguidors del Barça, la majoria, comencin ja a tenir fantasies de guanyar-ho tot i de que torni a ser una temporada històrica, etc. Només faltaria. Però a mi una altra cosa que m'agrada molt és que allà dins és molt compatible el discurs d'autoestima i de dir, ei, estem jugant molt bé a futbol, som un dels millors equips d'Europa, amb aquí l'únic que importa és el Betis, i quan s'acabi el Betis l'únic que importa és el Paris Saint-Germain i després el Madrid, i així successivament, perquè és que si no te l'acabaràs fotent.
1: I sobretot jo crec, Pou, també que l'equip ha anat aprenent les lliçons d'aquests anys de Flick, no? Perquè més enllà de tenir un jugador com Rodri, que insisteixo, per mi és com si el Barça tingués el germà gran allà jugant al camp, i que quan van maldades tothom mira cap allà a veure què és el que han de fer a cada moment. Escoltar Lamine Yamal, per exemple, quan va fer aquella entrevista a Universo Valdano dient, si tornéssim a jugar contra l'Inter no ens remuntarien aquell partit. Crec que l'equip té molt assumida la lliçó del que ha passat en els últims anys i de que ha de tenir aquesta exuberància, però també determinada pausa en alguns moments. Ja estem veient un Barça que té molt més control del partit en moltes situacions, i crec que estem avançant cap a aquesta situació on el Barça estigui cada cop més a prop de guanyar aquesta Champions.
2: Està madurant l'equip.
1: Com diu el Pou, hi haurà factors que poden fer que una Champions és molt difícil de guanyar, no? Però que t'hi estàs acostant i que l'equip és conscient, sí, que s'acosta cap
2: que
1: a l'objectiu.
2: Moltes temporades, o les últimes temporades, l'equip a Europa cometia pecats de joventut, no? Sí. D'excés d'excitació, de nervis, de no posar la pilota a terra, i jo crec que això és falta de maduresa, perquè són jugadors, tret de Lewandowski i tal, jugadors joveníssims. I llavors, sí, això inevitablement, com més temporades passen, més guanyes en això, i cada vegada ho tindran més.
0: I aquest afegit que deia que com tu dius, Maria, cada vegada tenen més experiència aquests jugadors, més partits d'aquestes característiques, i a sobre aquí afegeixes a un futbolista com Rodri, que per mi és... O sigui, ahir hi ha un moment de la segona part que, o sigui, no li cal, gairebé diria que ni trotar. És a dir, simplement caminant per posar-se al lloc on els seus companys el necessiten, era l'amo i senyor del mig del camp. I això, en partits de molta més exigència, jo crec que també s'ha de notar. Jo tinc moltes ganes de veure el partit de dimarts que ve. Moltes ganes de veure el doble campió d'Europa a casa seva, que serà... No complicat, no. Complicadíssim el partit, a veure el Barça com reacciona, com es comporta, diguéssim, en un dels estadis, bé, possiblement l'estadi més difícil d'Europa actualment.
3: Tenim ganes del Barça contra el PSG, del PSG contra el Barça en aquest cas, però també del clàssic del Real Madrid, que vindrà després. A falta, sí, de futbol a Madrid, Mourinho ja fa directament d'altaveu de Florentino, i cada dia més desbocat, i torna amb allò, amb la crítica,

0: i que els àrbitres, suposo que per tapar com a cortina de fum del mal joc del seu equip al camp.
1: Sí, com millor veiem jugar al Barça, més s'accentua aquesta part de Mourinho, no? Havia començat com molt tranquil, parlant de que hi creien els àrbitres, però quan ha començat a veure quina és la distància que hi ha, jo crec, sobretot futbolística, entre Madrid i Barça, hem començat a veure aquest Mourinho que a mi em fa un punt de llàstima, perquè crec que en el seu moment, amb l'aura que tenia, s'ho podia permetre, perquè futbolísticament els seus equips també responien a una manera de jugar que a mi no m'agrada gens, però que els equips s'aguantaven. Jo futbolísticament amb aquest Madrid no li veig res, i tot se sustenta una mica en la figura d'aquest Mourinho vingut a menys.
2: Que és com una mica una imitació dolenta del Mourinho original. Ahir a la roda de premsa que feia prèvia al partit de la Roma, la primera pregunta ja va ser de si volia dir alguna cosa respecte al partit del Villarreal, perquè no va voler sortir a la sala de premsa, i ell ja va contestar: no vull parlar del Villarreal, i tal com contestava ja veies: sí, però acabaràs parlant. És a dir, és tan poc creïble.
1: La pregunta següent ja va entrar.
2: Ja està.
0: El que m'ha semblat increïble és que no surt a la roda de premsa, però tampoc no surt ningú, perquè abans, en l'altra etapa de
2: Caranca, no?
0: Caranca.
2: No, ningú.
0: I ningú diu res.
2: Ningú. A mi, jo estic una mica en la línia del Roger, a mi em fa una mica de llàstima al Madrid, bàsicament perquè crec que un Madrid potent engrandeix encara més els èxits del Barça. És a dir, guanyar, si el Barça acaba guanyant la Lliga o guanyant el Clàssic, si guanyes contra un equip o al davant tens un equip potent, un equip amb cara i ulls reconeixible, com deia el Roger, el seu estil, però reconeixible, jo crec que posa encara més en valor el que aconsegueixi o el que acabi aconseguint aquest Barça. Per tant, espero que d'aquí al diumenge, la setmana que ve, al Madrid deixin ja de fer comèdia i s'hi posin una mica.
0: Atenció, perquè parlant del Barça, ha arribat aquí a l'estudi en Toni Clapés.
3: Bon dia. Què tal? Bon dia.
0: Tu vas passar bé ahir?
3: Sí, la segona part sí.
0: La primera vas patir?
3: La primera vaig posar un ciri que l'àrbitre anul·lés el segon gol, perquè si no, ja 2-0, ja es posava una mica complicat, tot i que la segona la cosa va donar la volta al mitjó. Va ser curiós perquè va ser sortir l'Olmo i la cosa va millorar.
0: Sí, saps? Amb aquests invents que deia que fa en Hansi Flick últimament, sí, que bueno, canvia els jugadors de posició i li surt bé.
3: Bueno, li surt bé. El plantejament amb Dani Olmo de davanter centre no li va sortir massa bé.
0: Bueno, però ha fet altres canvis i sí, altres invents.
3: Sí, però aquest de davanter centre no li va sortir bé perquè el Gabriel Jesús el va reservar.
0: Això sí.
3: I després tenim un jugador que jo tinc moltes esperances, que em va agradar molt a la pretemporada, que es diu el Hamza, que és aquest jugador egipci, que aquest, no sé, no el fa jugar ni un minut, no acabo d'entendre, però bé.
0: Clapés, estàs nerviós avui?
3: No.
0: No.
3: No, no, no.
0: Avui t'estrenes de nou a la tele.
3: Sí, sí, sí. El món de la tele ja podríem dir que estic vacunat. Vull dir, si va bé, pues bé. Si no va bé, pues és com el futbol. Tothom hi entén.
0: Sí.
3: Tothom et diu que és el que falla, que no falla. Falta ritme. Falta un famós que enganxi més. Falta qui poseu... Retalleu per aquí. Poseu, si funciona, ningú diu res. És una màxima de la televisió que passa amb el món del futbol també. Tothom hi entén, ningú té puta idea, però tothom comenta. I llavors amb la tele doncs ja estic, ja m'ho conec, això. Ja. A partir del primer, segons com vagi el primer, aleshores ja tothom hi entén. Saps?
0: Cervells mínims, a 11:15, sí. A la 2CAT. De què va això? Explica'ns una mica.
3: De què va? Bueno, tampoc. És, o sigui, no és un programa...
0: Trobo que estàs venent molt bé el programa. Bueno, tampoc.
3: No, vull dir, a veure, és un programa d'entreteniment, de comentar, pues, bueno, són pues, comentar coses quotidianes en aquest cas, des del prisma amb sentit de l'humor, però vull dir que, a veure, no és un tractat de geometria variable ni de Premi Nobel, sinó que al contrari, el nom ja ho diu, cervells mínims, pues, és gent, bueno, amb un cervell determinat, mínim,
0: em sembla que
3: limitat.
0: Vols fer com una oda al cunyadisme. Com es fa això?
3: Sí, bueno, es fa donant veu als comentaris que són tan... Bueno, abans era el comentari de la sogra, sempre, abans això va començar amb el tribunero, en el món del futbol, ara que parlava de futbol, aquest és un tribunero. Després resulta que els tribuneros a vegades tenien més raó que els entrenadors. Per exemple, a l'època de Cruyff, quan Cruyff, i parlo de Cruyff, va decidir posar de porter a Carlos Busquets, bueno, el cony, el tribunero de Torn, sí, ja deia que aquell porter era d'handbol, no de futbol. 2 anys seguits que no vam guanyar un títol. Això era el tribunero. Bueno, el conyadisme...

0: Bueno, pues el cunyadisme seria de dir, bueno, això de Rodalies, pues certament és que no hi ha res a fer. Saps? I doncs, a partir d'aquí, és un dels temes que abordarem avui, o sigui, el que és la mobilitat a Catalunya. Bueno, pues és una aventura, realment, pues has d'haver fet un curs del que és sobreviure a l'Àfrica, estil Indiana Jones, per arribar al teu lloc de treball. I a partir d'aquí, pues, desencadarem tot un seguit de teories. Que van a algun lloc? No. Que solucionaran alguna cosa? No. Però, bueno, almenys riurem una estona.
1: Si parles de mobilitat, has de saber que al Penedès hi ha un grup que es diu Prou Cues, que hi ha 1.000 persones en aquest grup, jo entre elles, de quan feia la ruta amb autobús, que és molt galdós. Els comentaris que hi ha allà et servirien molt pel programa.
0: Després, doncs mira, doncs passa-m'ho.
1: No, comentaris pobres de gent afectada que intenten a la feina i no arriba.
0: Sí, és el que dic, que no hi ha manera.
1: Acabem de vendre el peix. Avui què hi trobarem?
0: Avui...
1: Més enllà del tema aquest de Rodalies?
0: No, avui parlem de mobilitat, parlem també del clàssic d'aquesta època, que és anar a buscar bolets, que les muntanyes de Catalunya queden arrasades per la gent que va a buscar bolets, no té ni puta
1: idea,
0: i que ho destrossa tot, i que després el bolet es mengen els verinosos i queden intoxicats, una mica, que és una mica el cunyadisme de muntanya, saps? El millor és anar-lo a comprar a la plaça o al mercat, que això és el millor.
1: Sí.
0: I després abordarem un altre fenomen, que és el món del terror, perquè hi ha el Festival de Sitges, i també parlarem de quines ganes d'anar, bueno, entre d'altres coses, no?, de quines ganes d'anar a passar por quan la por la passes, per exemple, anant amb l'AVE.
1: Ui, sí.
0: Per això et dic que no cal anar al Festival de Sitges.
1: La gent que hi anava dilluns en aquell
0: que si volen emocions fortes, cony, agafa l'AVE, que es cremaràs, millor es crema la màquina, millor et cremes tu. Això sí que són emocions fortes.
1: I tens dos convidats
0: no
1: de luxe avui,
0: Festival
1: també.
0: De també el Carles Sans, que ens ve a presentar espectacle, perquè un altre que se'n va... que l'espectacle diu me'n vaig, o sigui que va molt ben lligat en l'etapa en la que estem, i la de parellada que farà una oda al món del bolet, o almenys defensarà els bolets. No crec que tingui massa tirada al món del bolet, la parellada el defensa, però diguéssim que hi ha uns quants haters al voltant del bolet.
1: I col·laboradors del programa.
0: I aquí, home, aquí hem fitxat, hem tirat de RAC1, sí, hem tirat de cartera, hem agafat el talonari i ens acompanyarà el Xavi Franquesa, que està els dimecres al versió RAC1, el Guillem Estadella, que és un home que sortirà al carrer a veure què troba, i després l'Alba Segarra, que per mi és una monologuista, una actriu amb un potencial brutal i que de ben segur d'aquí hi ha la perdre de vista. Bueno, la perdre de vista com la Judit Martín, que estava aquí al versió i ja l'he perdut la vista, ja fa la seva carrera professional.
1: Però això està bé, no? Quan els veus volar, és fantàstic.
0: Per això t'ho estic dient.
1: Perquè tu hi has apostat i has ajudat aquell.
0: Doncs a partir d'aquí crec que l'Alba ja, vull dir, farà una carrera fantàstica, perquè és una dona extraordinària, amb un sentit de l'humor brutal, i crec que serà una de les grans sorpreses del programa.
1: Ho corroboro, dona una alegria a la redacció.
0: Sí, per això t'ho dic, que no, té un gran talent i per mi és boníssima, per tant. Jo crec que és, com diguéssim, una rampa de sortida, una llarga carrera que li desitjo.
1: Clapés, demà et diem el què? Jo no el podré mirar
0: molt
1: per l'hora.
0: Molt bé, digueu-me poca cosa també, no cal.
1: No,
0: saps? Si la cosa no us agrada,
1: saps?
0: És el típic... No cal, saps? Vull dir, si no us ha agradat...
1: Ens agradarà segur.
0: Pues res. No, és com, saps? Ja està, la vella es dona per feta.
1: A dos quarts
0: i cinc. Els familiars... ja donen la vella per resolta.
1: A dos quarts i cinc d'11 de la nit, cervells mínims.
0: Encara estarà jugant al Madrid, però penseu que, com que el Madrid ja anirà 3-0, ja podeu canviar de canal.
1: Molta merda, Toni Clavés.
0: Moltes gràcies.
1: I també gràcies a en Roger Saperes, a Maria Fernández Vidal i en Joan Maria Pou per aquesta tertúlia de butxaca esportiva. Fins una altra.
2: Que
1: moltes
2: gràcies.
1: Nosaltres fem una petita pausa i tornem parlant de teatre.
3: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
4: Estem parlant dels meus diners. Necessito una solució i us està passant la pilota els uns als altres.
5: Un de cada tres clients considera que el seu banc no entén les seves necessitats. Escoltar per entendre't. Entendre per ajudar-te a avançar. Descobreix què fem per veure el món tal com tu el veus a BBVA.com. BBVA, el millor banc del món en experiència de client segons Euromoney. Avancem? BBVA.
2: Via Central fem 50 anys al món del camper i l'autocaravana i ho celebrem regalant un superpack amb aire condicionat inclòs en tots els vehicles nous. Del 17 al 24 d'octubre vine a Via Central, a Barberà del Vallès i descobreix les nostres autocaravanes i campers. Adria, Detlefs, Sun Living, Sunlight i Ranger. ViaCentral.cat.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compren una i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
8: No, el teu mòbil no està posseït. Necessita un renove.
9: Ara Mediamarkt estalvia 260 euros en un Neo QLED Samsung de 65 polzades 4K per 599 euros.
10: Fes un renove.
8: Mediamarkt.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Si eres de los de no hay dos sin tres o de los de a la tercera va la vencida, este es tu vino. Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
3: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
4: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
5: Soc la Sílvia Abril.
6: I jo, en David Olivares.
5: I et volem convidar a la tercera temporada del Tenorio.
6: Produïda pel Terrat i dirigida per Carles Sanz.
5: Si no vols parar de riure...
6: Oh, Àngel d'amor, no és cierto que en esta apartada orilla...
5: Que el Tenorio és una meravella. T'esperem del 21 d'octubre al 8 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona.
6: El Tenorio!
5: Entrades a balanyanviu.com.
7: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
8: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
9: I amb el Rasca megamilionari també passa?
8: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
9: Apa.
8: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
10: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
11: El món a RAC1 amb Mònica Hernández.
12: Les 11:39.

0: que ve s'estrena a la Sala Fleijer de Barcelona Innocència i desig, una obra sobre el drama dels nadons robats que el dramaturg Òscar Constantí va escriure inspirant-se justament en una entrevista que van fer aquí al Món RQ ara fa 8 anys. Una obra dirigida per Xavier Albertí, protagonitzada per Montplans, Montse Esteve i Manel Barceló. Aquest matí no els tenim a tots, però gairebé, tenim una bona representació. Montplans, Montse Esteve, Òscar Constantí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Jordi Saumell, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sembla un Saumell ahir que us va venir a veure, li va agafar un atac de tos. Jo estic a punt de perdre la veu després de tantes hores, també. Com esteu?
1: Estem molt bé i molt contents i molt agraïts de que ens hagueu trucat i de poder ser aquí i explicar una mica el projecte, perquè crec que és un projecte que s'ha d'explicar, que la gent ha de tenir la curiositat de veure-ho i d'acompanyar-nos en aquest viatge.
0: Mon, aquesta melodia que sentíem ara a l'inici, de Teresa Rebull, la cantes tu a l'obra?
1: Bé, sí, la canto, sí, la canto. No com ella, que la canta tan bé, però sí, perquè és una mica el leitmotiv de la història, no? Aquesta mare que recorda el seu fill una mica, doncs, a través d'aquesta cançó que li cantava cada dia, que era la que li recorda més el seu fill en braços.
0: Una obra, ho dèiem a l'inici, basada en fets reals, inspirada en una entrevista que fèiem aquí al Món RQ, ara fa 8 anys, no, Òscar?
3: Va ser el 2018. Uh-huh. Va ser el 2018 que en aquest programa estàveu entrevistant a l'Anna Páez. L'Anna Páez és la secretària d'una associació que es diu SOS Nadons Robats de Catalunya i va explicar el seu testimoni. Jo anava en cotxe, estava escoltant el programa i em va colpir. I no sé si el Jordi, si algú va dir, bueno, i què podem fer? Les persones que ens estan escoltant, què podem fer per ajudar a aquesta causa, a aliviar aquesta injustícia? I jo em vaig quedar amb aquesta idea. I vaig dir, home, doncs, podem intentar fer una obra de teatre. De seguida vaig contactar amb la Mont, amb l'associació, vam anar a la plaça de Sant Jaume, les vam conèixer, i a partir d'aquí han estat uns quants anys de fer un treball d'investigació, anem-ho a dir així, de conèixer aquesta realitat. He de dir que en algun moment vaig haver d'aturar-me, perquè la història és tan cruel que un ha d'agafar aire. Mm-hmm. Vaig dedicar altres projectes i ara, doncs, fa 2 o 3 anys m'hi vaig tornar a posar i aquí estem a la ràdio explicant-ho.
0: Recuperem, si us sembla, un fragment d'aquell testimoni de l'Anna Páez que explicava això al Món RQ ara fa 8 anys.
5: Que a la mitja hora entra el metge i em diu: de 101 ja t'ha tocat a ti. No, són paraules textuals que les tinc gravades a foc. No em va fer falta dir-me res més. Jo vaig començar a plorar i ja està.
6: Com es deia el metge?
5: No ho sé. Perquè el metge, hi havia un munt de metges. Al meu historial poden haver 8 metges que signen. I jo, a mi no se'm va presentar cap.
7: No va tornar a veure la criatura?
5: No, jo mai. Jo mai. I la meva família, per descomptat, no.
7: La criatura no l'ha tornat, no es va veure.
5: No es va veure quan, després, quan comences aquesta història.
0: Tu deies, havia fet un procés d'investigació també abans d'escriure aquest text. Del que has trobat, què és el que més t'ha impactat? Que no sabessis.
3: D'entrada, jo posaria 2 elements damunt la taula. Un, la durada de tot aquest fenomen, si li podem dir així. Això comença quan acaba la guerra, l'any 40, l'any 41, amb aquella primícia del mal anomenat doctor Vallejo Nájera, que diu que a les preses republicanes se'ls ha d'extirpar el gen rojo. Per tant, prenen les filles, els fills de les mares republicanes presoneres. Tot això acaba esdevenint en un negoci tremendament lucratiu, i a partir dels anys 50, quan les dones comencen a parir als hospitals, anys 50, 60, 70, i fins als anys 90, això es converteix en un negoci on hi ha involucrat metges, capellans, monges, farmacèutics. Uh-huh. I, per tant, el primer que m'impacta és la durada. Estem parlant de 50 anys. I l'altra, la quantitat. la quantitat, que és absolutament impossible de quantificar, perquè el sistema està muntat perquè això no es pugui quantificar, però s'estima que hi ha més de 300.000 casos.
0: Òscar, l'obra és la història de l'Anna Páez o només l'Anna va ser una font d'inspiració?
3: No, la història és l'Anna Páez. Va ser el motor, el disparador, la Dalina també, que és la presidenta, i petites històries, que no són petites, de tantes i tantes mares, hem intentat construir una història que faci un dibuix perquè ens puguem fer una idea de la barbaritat de la qual estem parlant.
0: Mm-hmm. Montplans, Montse Esteve, expliquem una mica els vostres papers en aquesta obra.
2: Bé, de fet, les dues som mares a qui van robar els fills. Mm-hmm. La Mont seria de la primera tongada de mares, de les de la Guerra Civil, i jo de les promocions posteriors. I és això, és la trobada d'aquestes dues dones que comencen la seva lluita, no?
1: Sí, d'alguna manera que jo, el meu personatge és de les primeres que li van prendre quan estava a la presó per esquerrana, no? Diguéssim, o per ser d'esquerres, i després ella, que és de les noves generacions i que vol treballar també, vol tirar endavant una associació, i em ve a contactar per ajudar-la, per saber què he fet jo per trobar el meu fill tots aquests anys.
0: I vosaltres, per preparar aquesta interpretació, heu pogut parlar o conèixer dones que han estat víctimes d'aquest robatori de nadons?
2: L'Òscar ens ha passat bastant material, d'entrevistes, podcast, sí, ens l'ha passat.
1: Bueno, jo sí, jo vaig anar amb ella a la plaça Sant Jaume, vaig estar amb elles unes quantes vegades, i el que més m'impressionava és que estaven allà a la plaça Sant Jaume amb el seu cartell i em deia una, és que jo miro a tothom. Diu, la meva filla tindria ara 50 anys i jo miro totes les noies i penso, mira, aquesta podria ser la meva filla. I és clar, et passes tot el dia mirant noies de 50 anys amb l'esperança de que s'assembli tant a tu o a la teva parella, i això ha de ser esgotador, perquè mai deixen de buscar. I per altra banda, el que jo trobo també més impressionant és que no són elles només les que busquen, sinó que hi ha la part dels fills que també busquen. Llavors són dos mons que estan separats i que no tenen les eines per trobar-se, no? Perquè hi havia una empresa, això ho explicaràs més bé, tu em sembla que parles d'aquesta empresa que van muntar per fer els ADNs i trobar connexions, i les enredaven, o sigui, no ho treien, no ho deien perquè no volien descobrir-ho, o sigui, era una façana total, no?
2: Hi ha un tap de poder molt bèstia, quatre per tot. Aleshores, clar, aquestes persones estan amb el seu dol, amb la seva dificultat per construir-se i per sostenir-se, i alhora amb una incomprensió molt bèstia, no? Perquè no hi ha reconeixement de tot això que ha passat.
1: No hi ha reconeixement polític en absolut.
3: I amb una recerca de la identitat.
1: Clar.
3: És a dir, jo com a filla, com a fill, qui sóc?
1: No sé qui sóc, clar.
3: No sé qui sóc, no sé d'on vinc. I les mares, què s'ha fet?
0: Mm-hmm. Saumell, tu que hi vas poder assistir a una part d'aquest assaig, què et va semblar? Et va colpir, com deia l'Òscar, que la història de l'Anna Páez l'havia colpit tant?
4: A mi em va impressionar perquè veies a dues actrius que no interpretaven pràcticament, sinó que senzillament el que feien era exposar uns fets que tothom sap que van passar. És a dir, més que no, és una obra de ficció, però està basada en fets que no són ficció, que van passar realment. I el que impressionava més encara era veure les dues mirades de dues actrius, de dues dones que s'explicaven, que s'entenien, que es donaven suport perquè han passat el mateix.
0: Mm-hmm. A l'escenari, però, hi ha un tercer personatge, que és el que interpreta el Manel Barceló. Quin és el seu paper aquí a Innocència i Desig?
2: Ell és un adoptat. Un adoptat que s'ha construït la seva pel·lícula, o que li han construït la pel·lícula, i que al final s'adona que no és certa, no? I fa tot aquest viatge amb nosaltres. És una altra de les parts Jo volia comentar alguna cosa, afegir alguna cosa amb el que deies tu, gràcies, pel que havies observat, però a mi m'agrada molt una part important d'aquest muntatge, que és que hi ha zero pornografia emocional.
1: Zero.
2: És un tema
4: és
2: molt llaminer.
4: És important trobar el to.
2: Sí, és un tema molt llaminer en aquest sentit, no? Vull dir que ens podríem posar...
1: Dramàtiques, que ens agrada tant a les actrius.
2: Sí, excessives, cap enfora, i mira com ploro, i mira com pateixo... I aquí el Xavier Albertí ha fet una feina preciosíssima de
1: contenció,
2: de contenció i de realitat. O sigui, de no passar-nos un gram d'allò que realment passa. I d'aquella mirada que hi ha, que sigui exactament aquella mirada que inclogui allò que realment està passant. Aleshores, deixem la feina a l'espectador.
1: L'Albertí mm-hmm. sempre ho diu... l'emoció no l'heu de sentir vosaltres, l'heu de fer sentir al públic. El públic és el que ha de venir i ha de sentir. Nosaltres només som uns instruments per fer que el públic agafi. Llavors, si nosaltres sentim l'emoció i plorem, el públic ja no ho ha de fer.
4: Però ha de ser molt complicat, amb un text com aquest, no emocionar-se...
2: No, és que ens emocionem. Clar, el que passa sí. és que és l'exhibició o no d'aquesta emoció.
1: I no és buscar-la. Una cosa és que la sentis, però el que no la pots buscar com a actriu, no? O com a actor, no?
0: En aquest cas, la Sara Fleijhard hi deu ajudar, no?, a aquesta simbiosi una mica amb el públic, per sí. la quantitat d'espectadors que hi pot acollir, que són 59, no? El tens molt a prop, al públic.
2: Sí, és fer teatre al menjador de casa, realment. És un luxe. És un privilegi. Sí. O sigui, copses cada mirada, cada respiració... No sé.
1: També s'ha de dir que també hi ha unes parts doncs, que són com divertides, eh? No és drama, drama, drama. Hi ha unes escenes perquè el meu personatge, la Lola, doncs, passa per unes fases mentals, no? Primer és una dona forta i tal, però després comença també... Clar, es fa gran i acaba molt gran. Es va morir ara no fa gaire, una mica la que tenim
3: sí,
1: com a mestra seria la Dolores. Es va morir amb 100 i pico, no?
3: Amb 100, just amb 100.
1: Amb 100. Va morir ara aquest any passat. I ella era molt, molt divertida, molt forta, molt guerrera.
3: Estava a la primera línia de foc. Era una mare que li van robar el seu fill el 1964 i del 1964 al 2017... la dona buscant el seu fill. I era perfectament conscient que es faria aquesta obra de teatre i en tenia ganes i, malauradament, no la podrà veure.
0: L'estrena oficial és el 29 d'octubre. Les funcions ja comencen, però dijous de la setmana que ve, sí. el 22 d'octubre, i us hi estareu aquí a la Fleijhard fins al 27 de desembre. En Basté sempre ho pregunta, improrrogable?
1: En principi sí, perquè tothom té ja les produccions en el teatre i tal. Dos mesos, està bé. Tant de bo haguéssim de prorrogar o canviar de teatre. De moment que vinguin a veure-ho
0: i després ara veiem si hi ha una gira.
1: Jo crec que és un acte polític venir a veure aquesta funció, perquè la funció és una mica teatre documental, però és un acte... És una acció molt política i molt revolucionària i molt radical venir a veure aquesta funció de la mateixa manera que ho és fer-la.
2: I doncs... per mi un dels fets remarcables com a espectador, crec, de venir a veure aquesta funció és que es trobarà, que veurà les nostres ànimes. Uh-huh. O sigui, quan ets tan nu damunt de l'escenari que l'única cosa que es veu i que traslluas és la teva llum i la teva ànima.
0: Innocència i desig a la sala Fleijhard de Barcelona. Avui n'hem parlat amb la Montplans, amb Montse Esteve i l'Òscar Consentí. Gràcies a tots tres.
1: Gràcies a tu.
0: Gràcies també, Jordi Saumell.
1: Gràcies a vosaltres. Un amor.
6: RAC 1. Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wilet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
8: Com et quedes si et diem que el tricicle que els Reis van portar al teu fill és en realitat una llauna d'anxoves? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc. El vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau. I l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
9: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
10: Podríem dir que la menopausa es pot passar com si res, però preferim no vendre motos. El que sé que venem és Equilibri Hormonal, el nou complement d'Anna Maria La Justícia amb magnesi i xatavari per mitigar els fogots i la inestabilitat emocional de la menopausa. Anna Maria La Justícia. Les coses pel seu nom.
11: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Tens una nau industrial. Saps realment el valor que té? Penses en llogar-la o vendre-la? A Masachs te la valorem i t'assessorem en tot el procés. Masachs Naus Industrials és una empresa amb més de 50 anys de trajectòria. Truca'ns al 93 788 42 84 o visita la nostra web masachs.com.
14: Amants del col·leccionisme, aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre tenim una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
15: Compravenda de segells, monedes i tot pel col·leccionisme. Vine a veure les noves proves numismàtiques commemoratives del centenari d'Antoni Gaudí.
14: Amb entrada gratuïta i regal-te un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya si dius que has escoltat aquesta falca.
16: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
17: Els amors, les persones, allò que no vas arribar a dir.
18: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Isclar, Nahuel i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
19: Morning Sun, la vida passa, l'amor perdura.
20: SM Install, la nova generació d'instal·ladors industrials. Instal·lacions segures i sostenibles per a indústries, empreses, comerços i oficines. Un servei innovador i immediat. Atenem les teves urgències perquè el teu negoci no s'aturi mai. Truca'ns al 93 714 19 88 o informa't a sminstall.es. Amb la garantia de SM Savall Group.
21: Serà altaveu pels drets de les dones al primer congrés Dones que mouen ciutats el 23 i 24 d'octubre a La Llotja. Expertes en diferents àmbits debatran sobre els reptes de l'agenda feminista per impulsar ciutats més justes i igualitàries. Inscriu-te gratuïtament a paeria.cat i participa-hi. Fem avançar la ciutat amb mirada feminista. Ajuntament de Lleida.
22: Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
23: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
24: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament express. Galeries del Tresillo.
25: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
26: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
27: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
26: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
27: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
28: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
29: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
28: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
29: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
30: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
31: A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt o els nervis de cada final. Mundo Deportivo, ho donem tot.
0: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
1: Més immediat que mai.
0: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
2: RAC1.
3: 59, nou Mipolls, bon dia.
4: Bon dia, doncs mira, ser pare, ser socis del Barça, haver gaudit d'Iniesta, Stamford Bridge i de totes les nits màgiques al Camp Nou són records que quedaran gravats per sempre, però t'imagines que aquesta passió i aquests valors poguessin transcendir? Doncs gràcies al testament solidari de la Fundació Barça és possible un gest amb què pots destinar una part de la teva herència a multitud de projectes humanitaris. Entra a fundació.fcbarcelona.cat i descobreix com deixar el millor llegat possible.
3: I amb la Polls i els senyals horaris de les 12, mercès a tothom i tornem demà amb els habituals dels dijous a la tertúlia i sèries amb l'Alejandra Palés i també amb en Pere Solà i en Ferrer. Fins demà, que vagi bé.
5: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
6: Bon dia, són les 12. A aquesta hora, centenars de pagesos fan cap a la delegació del govern espanyol a Barcelona, al carrer Mallorca, reclamen solucions a la pujada del preu dels carburants i també ajudes per combatre la fauna cinegètica i la falta d'aigua. La idea és arribar amb els tractors a la Via Laietana i deixar-los aparcats. Des de Barcelona, Montse Martí.
7: De moment aquí hi ha concentrats un centenar de pagesos, són els primers a arribar, encara sense tractors, però seran més a la propera mitja hora. La previsió és que els tractors entrin per la Diagonal i Maria Cristina, els que venen de les comarques de Tarragona, i uns quants per la Meridiana. Unió de Pagesos diu que en total seran entre 100 i 200 tractors en aquesta protesta d'avui i un miler de pagesos que han vingut amb 8 autobusos cap aquí a la ciutat. Fa una estona a RAC1 el conseller Òscar Ordeig ha dit que la protesta té tot el suport del govern i que estan treballant per assignar nous fons per protegir el sector.
8: Què els he demanat? Consens sobre quines mesures concretes s'han d'aplicar, per exemple, ajudes a fons perdut o ajudes per fer inversions per regadius, per xarxes, per assegurances agràries, per tant, o una combinació de tot. Per tant, en aquests moments s'està treballant per concretar quines mesures, quin període, quin impacte i quan aquestes, i quin import total tindran.
7: Aquí a la delegació del govern espanyol, al carrer Mallorca, és una primera parada. Després d'aquí, els pagesos i tractors van davant la seu del Departament d'Agricultura, això és a Gran Via, i després a Via Laietana, on plantaran els tractors i aniran a peu a plaça Sant Jaume.
6: Els pagesos que protesten, entre d'altres, per l'encariment dels carburants, l'últim mes el preu ha pujat 6 punts, o si comparem amb l'any passat, un 24%. Això ha empès la inflació cap amunt, l'IPC ha pujat 5 dècimes, l'últim mes fins al 4,5%. És l'increment mensual més alt des del febrer del 2023. Ada Colau obre la porta a fer un pas al costat si ha de facilitar la suma de nous actors al Front Ampli. La candidata de l'espai que impulsen els Comuns i Sumar assegura que no vol ser un obstacle per ampliar-lo a Podem i a Gabriel Rufián. Ho ha dit aquest matí en una entrevista al Món a RAC1, on ha defensat prioritzar un acord el més ampli possible per frenar la dreta i l'extrema dreta.
9: Estic honorada de que les actuals formacions impulsores del Front Ampli m'hagin proposat com a candidat a la presidència, però jo he dit, si el Front Ampli creix, si som en altres formacions i la majoria de les formacions consideren que hi ha alguna altra candidatura a la presidència que reuneixi més consens que la meva persona, jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. El problema no serà el meu nom.
6: Aquest matí Colau també ha obert la porta fins i tot a canviar el nom de la candidatura si això ha de facilitar l'entesa. No havia passat ni mitja hora, però que els partits que formen part d'aquest espai han difós la imatge gràfica de la candidatura amb el nom Frente Amplio i la convocatòria d'un primer acte de precampanya a Madrid. I precisament si les eleccions es fessin ara mateix, Esquerra aconseguiria pel cap baix el triple d'escons que els Comuns. L'últim baròmetre del CEO dona als republicans entre 10 i 11 diputats. Des de Barcelona també, Adrià Santasusagna.
10: Sí, a Catalunya les eleccions del Congrés les guanyaria el PSC amb 18-19 escons. Mantendria resultats. Esquerra passaria del 7 als 10-11 i els Comuns del 7 als 2-3 escons. Pel que fa a Junts, cauria una mica del 7 als 4-5. PP mantendria resultats entre 6 i 7 escons i Vox pujaria dels 2 als 5-6 escons. Pel que fa al lideratge, Gabriel Rufián és el polític espanyol amb més grau de propietat l'aprovació. I pel que fa al Parlament de Catalunya, el CEO pronostica una nova victòria del PSC. Això sí, amb menys suport, la segona posició se la disputarien Esquerra i Aliança Catalana i Junts començaria a frenar la sagnia de vots cap a Sílvia Orriols. Tot plegat deixaria un escenari pràcticament ingovernable.
6: I l'amnistia tomba una altra fitxa del dominó. El Tribunal de Comptes absol més de 30 dirigents independentistes a qui reclamava 5 milions d'euros per les despeses del procés, entre ells Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, però també Artur Mas i Andreu Mas-Colell. Després de rebre la sentència europea que avalava l'amnistia, ja fa mesos, el Tribunal ha redactat la sentència que en confirma l'aplicació. I ara els esports amb l'Albert Pedrol.
1: La UEFA ha accedit a canviar de data el Barça-Arsenal de la Champions femenina. Inicialment estava programat pel dia 11 de novembre al Camp Nou, però com que coincidia amb la vaga general per la crisi de l'habitatge, el Barça va demanar canviar-lo de dia. Doncs bé, la UEFA i l'Arsenal s'hi han posat bé i han acceptat la petició, de manera que finalment el partit es jugarà l'endemà, dijous 12, a 6:45 de la tarda i també al Camp Nou. Mentrestant, el primer equip masculí torna avui d'Istanbul, després de golejar 1-4 al Galatasaray en la segona jornada de la Champions. L'equip de Hansi Flick continua invicta aquesta temporada i és líder provisional de la competició amb 6 punts de 6 possibles i amb una diferència positiva de 7 gols més que cap altre equip. La segona jornada de la Champions continua avui amb una altra tongada de partits. N'hi ha dos especialment bons que podreu seguir en directe a RAC1 a partir de les 9 del vespre. El Manchester City rep el PSG a l'Etihad a Manchester i a la mateixa hora el Real Madrid juga al camp de la Roma.
2: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 fa amb la Ludwig Band, els Catarres, l'Axambusto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
6: I el temps, el cel es mantindrà emblanquinat durant la tarda pel pas de núvols prims i es formaran algunes nuvolades en punts del prelitoral i de la Catalunya central de pluja, però això no se n'espera avui. Les temperatures pujaran una mica més que ahir, amb màximes d'entre 24 i 28 graus o per sobre a l'interior de les Terres de l'Ebre. Res més, ens actualitzem de quina hora al punt de la una i també al portal de notícies RAC1.cat.
11: Minut a minut de RAC1.
12: Més fàcil.
11: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
12: Actualitzada.
11: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
12: Renovada.
11: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
12: Escolta.
13: Ciutadans de Catalunya.
11: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
14: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
15: Manresa.
16: Sí.
15: Sarrià Sant Gervasi.
16: Sí.
15: Gelida.
16: Sí.
15: Lloràs.
16: Sí.
15: Llinàs.
16: Sí.
15: Cardedeu.
16: Sí.
15: La Pau.
16: Sí.
15: Borges Blanques.
16: Sí.
15: Torre de l'Espanyol.
16: Sí.
15: Viladecans.
16: Sí.
15: Edimburg.
16: Sí.
15: I Filadèlfia.
17: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
14: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
17: Bon dia, Òscar Dalmau.
14: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
17: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
14: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
17: Heu de saber que avui parlarem del Barça, de la Champions, de la revolta pagesa, però un dia més. Hem de parlar de mobilitat i de tren.
14: Molt bé, de tren. Sí, sí. Senyor, us agrada el maquetisme?
17: Sí, molt, molt. Sí.
14: Trens en miniatura, modelisme ferroviari. Sí, quina és la vostra marca favorita? No, Ibertren?
17: No, a veure, un moment.
14: Sí, Ibertren, sí. No?
17: Però és que el tema no és...
14: Marca clàssica catalana, Ibertren, eh?
17: Sí, ho sabem, sí.
14: Sí. Alguna locomotora que treu fum i tot.
17: Sí, sí, sí, sí, sí. Quan es crema.
14: Però què feu aquí?
17: Sí. Què? Què fa?
14: És que he vist uns amics aquí.
17: Ha vist uns amics...
14: Els molts idiotes que... Dos mesos que em van dir vindrem avui i no m'han dit res.
17: No, i avui
14: si
17: no
14: els arribo a veure,
17: home,
14: que hagués pogut ser, perquè jo no m'hi fixo amb la cara de la gent.
17: Una cosa, o sigui que, té amics,
14: sí.
17: Una cosa que em sorprèn, una persona que sempre ha parlat...
14: Els agrada també les maquetes.
17: També són gent
14: maquetes. Sí, quedem per jugar amb els trens de miniatura.
17: Ahà, de tota manera... vostè no refereix, o sigui, maquetes, ho fem al poble, diguem, que no té idea de com es diu el terme. Maquetes és com nosaltres ens referim a aquesta cosa que fan vostès, que es tanquen en una habitació amb coses petites.
16: Sí, però vostè, juguem a miniatures.
17: Juguem amb miniatures.
16: Marklin també és una bona marca de miniatures. Sí, Marklin, en miniatura. Sí, sí. Fleischmann.
17: Sí, això no són mobles d'Ikea. Marklin i Fleischmann.
16: No, bueno, no feu bromes de modelisme ferroviari, eh?
17: No volem,
16: que m'emprenyaré, eh?
17: No volem fer bromes de modelisme ferroviari, volem parlar de la Renfe.
16: No cal parlar de la Renfe.
17: No,
16: sou conscients que està a punt d'arribar el feixisme?
17: Sí, home,
16: parlem d'això.
17: Una cosa, no, si és que arribarà el feixisme, perquè, bueno, tota l'estona està arribant el feixisme, sí, i dos, ens enganxarà sense trens, eh? Sí. O sigui, una cosa
16: vinga,
17: és que arribi.
16: Deixeu de parlar de la Renfe i parlem de coses maques, vinga.
17: Bueno, ja parlarem de coses maques, però ara hem de parlar de trens i de pagesos.
16: Però per què es manifesten els pagesos, ara?
17: Bueno, una mica la de sempre, burocràcia excessiva, competència deslleial, encariment dels costos de producció...
16: Ja, però que no són conscients els pagesos que és a punt d'arribar al feixisme. Els hi heu de dir.
17: Sí, ho saben, no estan desconnectats.
16: Home, que no ho dic jo, eh? Que...
17: Una cosa, si tot ho pensa arreglar vostè amenaçant amb l'arribada del feixisme, perquè si no té un altre argument,
16: home, no.
17: Al final...
16: És que... També es pot arreglar votant el PSOE.
17: A veure...
16: Sí, podeu votar... Jo us ho vaig dir ahir.
17: Sí.
16: Podeu votar... Bueno... Rima amb Pedro Pánchez.
17: Sí, no, rima amb Pedro Pánchez.
16: Jo no he dit... Pedro Pánchez no és ningú.
17: No, home, però...
16: Pedro Pánchez no és ningú.
17: No és ningú,
16: però rima. Jo no demano el vot per ningú.
17: I no cal que rimis, que sembla que hagi canviat la F per la P i la P. Bueno, tant és. En tot cas, vostè, deixi d'amenaçar tota l'estona amb el feixisme, però al final això és com Pere i el Llop, o no sé exactament si es deia Pere. El Llop segur que es deia el Llop.
18: Sí.
17: Però,
18: Pere i el Llop, sí.
17: En tot cas, va venint, i vostè...
16: Si tu no vas, ells venen, eh?
17: Sí, no.
16: Si vosaltres aneu a votar...
17: Escolti, fa 50 anys que voto. Tu, perquè votava ja al 0 anys.
16: Votaràs al front?
19: Pedro Pánchez.
16: Votes esquerres?
17: Esquerres?
16: Els comuns?
17: No voto a les
16: Podem?
17: Espanyoles. No, voto.
16: En Comú Podem?
17: No.
16: En Podem Comú?
17: Eh?
16: Sí. Mas Madrid?
17: No, sí, home.
16: Madrid, Mas
17: Mira,
16: País?
17: No voto, però si voto,
16: Sumar?
17: Potser Mas Madrid és un nom que em llama. Sí. Bueno, sigui com sigui, en tot cas, estàvem parlant de Renfe.
16: Va, sí, que avui ens hem llevat amb retards greus, incidències a Rodalies, eh?
17: Sí, concretament a les línies R3.
16: Vamos.
17: R7.
16: Venga.
17: R11.
16: Vale.
17: I R13.
16: Vinga, vamos.
17: R14. La línia R4 de Rodalies.
16: Dóna'm una altra.
17: Sí.
16: I la
17: R1 de Regionals.
16: La R1 de Regionals. Bravo! Encantat, línia!
17: Sí, doncs això és Rodalies.
16: Sí, home, però dieu tot, això és Rodalies. Sí. Però i l'alta velocitat?
17: Doncs també va un retard.
16: Ah,
17: sí, s'han apuntat a la moda, a la tendència, que ja no és tendència, és tradició en aquest
16: país.
17: Sí,
16: però no heu dit que ja han començat a retirar el tren que es va incendiar dilluns a les vies de l'AVE a Saragossa. Això és una bona notícia.
17: És una bona notícia, però ja li dic que les tasques de retirada són tan complexes que els trens hauran de continuar circulant només per una via, perquè, o sigui, fins que no treguin aquest tren de la via, poden passar moltes coses.
16: No,
17: sí,
16: però és un tram d'uns 25 quilòmetres,
17: bueno,
16: només,
17: ja, però...
16: de via única. Després,
17: sí, però...
16: el que passa que bé, bueno...
17: Sí, però un tram de 25 quilòmetres també s'ha de fer aquest tram. No és que el tren salti.
16: Bueno, potser són 15 quilòmetres.
17: O 15, tant és, encara que sigui
16: bueno,
17: un quilòmetre...
16: Bueno, potser són
17: 5. Sí, encara que sigui un puto comboi, o sigui, és allà...
18: Són 25 quilòmetres. I avui el tren que anava més puntual anava entre 15 i 20 minuts de retard.
16: Bueno, això és normal, no?
17: No, és normal.
16: No és anar amb retard, això és normal.
18: No, això és com els concerts en aquest país, que dius, començaran a 8:15 i a 8:15 encara estàs esperant per entrar, doncs no.
17: Tu has fet venir bé per projectar
18: una merda per una cosa meva, sí. I tornar més d'hora a casa.
17: En fi, sí, bueno...
16: Els oques grosses encara han de tocar, eh?
17: Els oques grosses encara van, eh? Ja li han agafat el gust i tocaran 4 concerts més a l'Estadi Olímpic, els companys. Bueno, sigui com sigui, que diguem que no en retiren aquest tren, encara no, perquè és molt difícil i, per tant, l'alta velocitat és més velocitat que alta.
16: Bueno, és que no el poden retirar, aquest tren, no es pot retirar així com així.
17: Per què?
16: No, perquè cal que el tren se refredi.
17: Escolti, es va cremar diumenge el tren, eh?
16: Bueno, però és com una tetera d'aquelles de ferro colat, d'aquelles japoneses, que quan l'acabes d'omplir d'aigua bullint...
17: Sí,
16: toqueu-la, eh? No la toqueu! No la toqueu!
20: Una cosa, bon dia a tothom.
16: Bon dia, Mohamed.
20: El que és com una tetera de ferro colat amb aigua bullint és Espanya. Una tetera sense nansa, perquè no hi ha per on agafar-la, m'entens? Sempre crema.
17: L'educació crema, la sanitat crema, el feixisme crema, tot crema la puta.
18: Bé, el que dèiem, sembla que serà molt complicat treure aquest tren de la via i ara aquest tram de 25 quilòmetres que fa que els trens no només vagin amb retard, sinó que, a més, vagin més lents.
17: Va.
18: I Renfe també ha dit, han admès, que trigaran uns quants dies a recuperar la normalitat de l'alta velocitat entre Catalunya i Madrid.
16: I amb tot això, si aquest matí heu pensat...
14: Avui serà millor agafar el cotxe. Sí. Doncs mala idea.
17: Mala idea, sí, perquè els pagesos estan fent una jornada de protesta que ha col·lapsat diverses vies del país, com per exemple l'AP7.
14: Vinga, vamos.
17: L'A2.
14: Dóna-me'n una altra.
17: La C-17 amb embussos en el tram de connexió des d'Osona i el Vallès cap a l'entrada de Barcelona.
14: La C-16?
17: I la C-16, sí. Veus? Amb embussos...
14: Ja m'estranyava.
17: Embussos importants a l'eix del Llobregat.
14: L'eix del Llobregat?
17: Sí.
14: Però que, on collons és això?
17: Home, el propi...
14: Tu de debò creus que hi ha algú dels que està aquí que entén res de lo que dieu? Hi ha embussos a l'eix del Llobregat. Què collons és? On està? Què és Halloween?
18: No. On marca gols en Halloween?
14: Què és l'eix del Llobregat? Podeu parlar dels jocs on hi ha embussos que la gent entengui?
17: La gent que està embussada...
14: Hi ha embussos a la Ronda de Dalt.
17: Sí, home, vale, a la Ronda de Dalt.
14: Vale, molt bé. Sí. No sabeu on és la notícia, però és igual.
17: No,
14: però hi ha embussos a la Ronda de Dalt. Va. Embuix al carrer Entença.
17: Sí.
14: Vale, vale, sí. Tothom. Embussos al... L'eix del Llobregat.
17: L'eix del Llobregat.
14: No, ningú té ni puta idea.
17: Bueno, vostè...
14: De per on ha d'anar o no amb el cotxe.
17: Aquesta és una altra.
14: Retencions a Infanta Carlota.
17: Infanta Carlota. Pues,
14: bueno, el que en dieu ara d'Avinguda... Bueno, Avinguda Tarradellas.
17: Sí.
14: Fixa't tu.
17: Sí.
14: Embuixos a l'Avenida del Generalíssimo.
17: Sí, sí.
14: Que ara veu dir Diagonal, fixa't tu. Sí. Canvies un nom tan maco, no?
17: Com
14: General. Avenida del Generalíssimo, per fotre-li el nom d'una línia.
17: Diagonal, fixa't concretament.
14: Vinga, hombre. Ara, els matemàtics ara fotran el nomenclàtor de la ciutat.
17: Euclides i el nomenclàtor.
14: Va, va, va.
17: En fi...
14: Sabeu qui no va trobar retencions mai?
17: Qui?
14: Franco.
17: Home, alguna...
14: Quan els tancs van entrar per la Diagonal...
18: Home, per l'Avenida Generalíssima.
14: Efectivament, no hi havia retencions.
17: Home,
14: anaven lents perquè tothom saludava, la gent demanant autògrafs. Gens, ep! Catalans, eh?
17: Sí, no, i tant.
14: Catalans demanant un taxi, eh? Sí. Estava tot ple, eh?
17: Els que no demanaven taxis no demanaven autògrafs, els que havien mort, les desenes de milers de persones i els centenars de milers que van haver de marxar a l'exili.
14: Ojo, el dia que van entrar els tanques per la Diagonal...
18: Sí.
14: El dia els semàfors ja estaven tots en verd, eh?
17: No, sí.
14: La gent contenta, eh?
18: Bueno, doncs miri, si vols saber si a Barcelona hi ha afectacions per aquestes protestes dels pagesos, la resposta és que sí, perquè ara mateix estan tallant l'Avinguda Diagonal, la Gran Via de les Corts Catalanes, el Passeig de Gràcia, el carrer de Mallorca, la Via Laietana, la Ronda de Sant Pere, la plaça

0: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
1: I tant que hi vinc. Ho diràs als pares.
2: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
3: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
4: Hi ha un símptoma, no? Un indici, no? Si tens una bossa de plàstic per guardar les bosses de plàstic, ets pobre.
5: Ja.
4: Veig que ho heu entès, no? La primera...
5: Tothom tenim bosses amb bosses de plàstic.
4: Per guardar... Però és que no
5: per si de cas, hosti.
4: Per si de cas, què?
5: S'han d'aprofitar
4: perquè per fer el monstre del plàstic o què? Digo,
5: bueno, ara parlarem...
4: Aprofitar. Sí. No hi ha paraula que em faci més fàcil.
5: Aprofitar.
4: Aprofitar. Això sí que és de pobre.
5: No? Escolta'm.
4: Aprofitarem la roba del petit pel gran. Hem tingut dos fills per poder aprofitar.
5: No, normalment... Va al revés. És la roba del gran per al petit.
6: Si no, el gran va vestit d'una manera estranyíssima.
4: Sí. Ni idea. Ja us ho fareu. Per això sembleu tots palla.
5: Bé, escolteu, avui, això que dèiem, parlarem de les protestes dels pagesos, també de les reclamacions, però abans un ciberatac, també parlarem d'aquest ciberatac que ha fet malbé. Ha fet malbé, no, poca conya amb aquest ciberatac, que ha fet malbé el menjar de centenars de supermercats a França, Bèlgica i els Països Baixos.
4: Però ja, o sigui, voleu matar la gent d'un disgust, no? No podeu unir en una mateixa frase paraules tan depressives com supermercat i Bèlgica.
5: Bueno, sí. Què ha passat, Oriol?
6: Doncs que els pirates informàtics han aconseguit entrar al sistema de control a distància dels sistemes de refrigeració, perdó, d'una dotzena de cadenes de supermercats.
4: Sí. Què fa? Un moment.
7: Ai, per favor. El Condis?
6: No,
7: el
6: Condis...
7: Ui, el Condis no, eh?
6: No, no és el Condis.
7: Bon preu?
6: No, li dic que és Bèlgica.
7: Esclat?
6: No.
7: Segur, eh?
6: No.
7: Bon preu, Esclat?
6: No, tampoc.
7: Ni el Bon Preu ni l'Esclat?
6: No, són supermercats de França, de Bèlgica...
7: Espar! Espar?
6: Espar, crec que no, però Espar ja és a tot arreu. Sí, Espar és bastant internacional.
7: No,
6: però en aquest cas és Albert Heijn, coses d'aquestes.
7: L'Alcampo. Perquè no me'l toquin a l'Alcampo.
6: Seria l'Oxam.
7: El Prica
6: ja no existeix, senyora. Ara hi ha Carrefour, on hi havia Priques.
7: Ai, el Carrefour també m'agrada molt. Els francès tenen coses...
6: Sí. En tot cas...
7: Lidl?
6: Què?
7: Lidl?
6: Què?
7: Els supermercats Lidl.
6: Ah, Lidl.
7: Hòstia, Lidl.
4: No l'havia entès.
7: Pel meu gust li falten vocals, oi?
4: No, clar.
7: Jo, si estigués a la ruleta de la Fuerte, la Fortuna, li demanaria una vocal.
4: Sí.
7: La ruleta de la Suerte, la veieu? Quin gran concurs, eh?
4: Sí.
7: Tiren una ruleta i a vegades tenen suerte.
8: És un programa molt de joves.
7: Hi ha una dona de bandera, una hostessa, que es passeja per davant d'una pantalla...
4: I toca
7: una casella,
4: sí.
7: Aquesta casella màgicament fa la volta i apareix una lletra.
4: Ahà.
7: Fixa't, les dones que després... Hi ha femellistes que critiquen, no?, de dir, escolta, pues li estan donant una bona feina amb aquesta senyora, sí, home, no? Vull dir, claro.
4: Tot el dret del món a dedicar-se a això i fins i tot podria presentar, dirigir, produir el programa i concursar.
7: Molt simpàtica, sempre riu.
4: Molt simpàtica.
6: Tornant a aquest ciberatac, els pirates, com deia, han atacat el sistema de control dels sistemes de refrigeració del supermercat.
7: No ho va dir, per favor.
6: Sistema, és que és una frase molt llarga que escriu jo mateix amb cap coma, o sigui, directament. Uah. Deia que els pirates han atacat el sistema de control dels sistemes de refrigeració.
9: No. Perdoneu una pregunta.
5: A veure, sí, ara ho reclaràs tu, Jean-Paul.
9: Sabeu si el nan que hi ha dins de la ruleta d'aquesta...
5: Tu encara estàs... És que això ja ha passat.
9: És una molt bona pregunta, perquè el nan ha de tenir...
5: No hi ha cap nan.
9: Una persona baixeta, perdó. Sabeu si la persona baixeta que hi ha dins de la ruleta...
5: Però què de una persona...
9: Està mirant el programa en aquell moment?
6: Que no hi ha cap nà, que no hi ha persona baixeta dins.
9: Ah, perquè guinyes els ulls?
6: No, perquè no,
9: perquè piques l'ullet.
7: Doncs mira, a mi no em semblaria descabellat, això, perquè és veritat que de vegades veus allà que passa... Bancarrota! Amb quina casualitat! Que tenia 1.000 milions d'euros i els perd tots.
9: Bueno, no li va bé a producció. Aleshores, jo crec que la persona baixeta que està dins, que deu de tenir més de 18 anys,
5: sí.
9: Doncs té un monitor on està veient el programa i està veient quina casella a on ha d'anar, perquè si ho fa una mica no té cap sentit que fos per atzar.
6: Home, és que és per atzar.
5: És per atzar, en principi.
9: No, perquè hi ha una nano a dins.
6: Bueno, tornant al tema...

0: Que sé que us interessa.
1: Va, torna a dir refrigeració.
0: No, no penso dir-ho. Els pirates s'han posat en marxa.
1: Però els pirates que han atacat?
0: Els sistemes de refrigeració d'aquest supermercat. Ara ho ha dit. 18 anys aguantant aquesta humiliació. Sort que em pagueu molts diners.
2: Però ja has après, en 18 anys ja pots marxar del programa i fer-ho jo, no?
3: Molts diners, diu, molts diners. Ja. Pues això és ràdio, home.
0: Sí, bueno, t'ho
3: s'ha de fer televisió.
0: Sí, això miri.
2: Avui estrena els cervells mínims a
0: Toni Clapés, que ha vingut abans al món RQ i ha fet la promoció del programa. Exacte. Molt bé, sí. Té molt bona pinta, el programa.
3: A quina hora?
0: A dos quart.
2: A dos quart.
0: Se m'ha creuat. No es nota gens que tinc son, eh?
1: A dos quart de 10? A dos cap d'onze.
0: Que és a dos cap de 10. No, a dos cap d'onze, perdoni.
2: No podeu parar de crear, no? Quin fàstic.
0: La notícia sobre els sistemes de refrigeració és que els pirates han posat en marxa el programa de desglàs ràpid.
1: Això no. És que hi ha una estrella del congelador amb una creu.
0: Sí.
1: Llavors, si l'apretes, es desglaça tot.
4: Això s'ha de fer de tant en tant, perquè si no,
0: es carrega, fa gel, menys les neveres no frost, que no fan gel.
1: Sabeu el fill de la Conchitín, que li falta un bull, li va dir, escolta, descongela'm el congelador que fa gel i tal, mama, que és que, clar, no puc ni posar la petxuga arrebossada per congelar per la Conchitín. Tenen una safata de petxuga arrebossada.
4: Sí.
1: Llavors la congela, llavors va traient tall a tall. Però entre tall i tall, doncs hi posa un paper de plata. Així es pot treure només d'allò. I per allò es veu que el fill no hi havia espai. Mama, és que ha fet molt gel al congelador. Diu, bueno, doncs descongela-ho. Se gela, s'ha de degelar. Com es ha de... Un home.
4: Un home, sí.
1: Amb l'assecador.
4: Sí.
1: Li va començar a fotre, bueno, clar, es va desfer el gel i també el plàstic que envolta tot el congelador.
4: Doncs a vegades per accelerar sí que s'utilitza.
1: Perdó? S'utilitza impersonal o l'utilitzo jo?
0: Tens una tieta que es diu Conchitín?
4: No, tinc un senyor que el truco de tant en tant i que em va dir...
1: Si seràs tu el fill de la Conchitín.
4: No, això s'ha de descongelar ràpid i em va desconnectar el refrigerador, la nevera, i després per accelerar el procés...
1: Va
4: aconseguir treure les estalactites i estalagmites que hi havia
1: de dalt i de baix.
4: Sí, ho va aconseguir amb un secador Roventa.
1: Dos homes, per descongelar un congelador, Nenes, apunteu, dos homes.
4: Bueno, què ha passat a Bèlgica, a França?
0: Amb els sistemes de refrigeració, us estareu preguntant. Doncs bé, que aquests pirates han posat en marxa el programa de desglàs ràpids i han aconseguit que els congeladors d'aquests establiments, que són centenars d'establiments, arribessin fins als 50 graus.
2: Uau, o sigui, neveres que arriben als 50 graus positius, entenc.
0: Sí, clar.
2: Potser eren pirates bona gent i el que han fet és coure el bacallà congelat i una costella de porc a baixa temperatura.
3: Moltes costelles de porc, perquè són 100 supermercats.
0: Pues centenars, de fet són gairebé 1.000 supermercats.
3: Amb les neveres a 50 graus.
2: Jo em pregunto, a partir de quina temperatura és baixa temperatura i a partir de quina és fred? Perquè, clar, o sigui, depèn si el porc és sensible o què passa aquí.
3: No hauries de preguntar, però ja no contesta el porc.
2: Això també anirà molt bé per la gent que té sensibilitat a les dents amb les coses fredes, per exemple, l'esmalt, perquè el bruxisme, per exemple, fa... Sí. O si veus molta llimonada de llimona...
3: Sí.
2: O molt de... Això t'agasta el...
0: L'esmalt de les ungles.
2: De les ungles. Fuà, increïble, eh?
3: Sí.
2: El de les dents, i aleshores te deixa la dent desprotegida
3: amb
2: la dentina. A la dentina hi ha uns tubs que van directament, són uns microtubs, tubulars, que van directament al nervi, de manera, si tu sents molt de fred o molta calor, és que les dents van pel pedregar.
3: Molt bé. Fins aquí la classe d'odontologia.
2: Si voleu saber més coses en general,
3: que no t'ho preguntin a tu, A veure, un pot tenir les dents sensibles, però la gent no menja directament productes congelats.
2: Els joves sí. Perquè, total, tampoc hi ha tanta diferència entre un calamar a la romana congelat i un de fet. No has de mastegar molt fort moltes vegades.
3: Bueno, calla, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
4: Tot seguit les repassem.
5: No te'n mogues de RAC1 per escoltar La competència.
4: Això que dèiem ara fa dos minuts, tractors de tot el país continuen la marxa en direcció a Barcelona per demanar solucions pel sector agroalimentari.
6: Ja hem arribat, me cago en Déu!
4: Sí. Alguns ja han arribat, jo suposo que la majoria, i algú que s'hagi despertat una mica tard encara anirà
0: per la carretera. A partir de les 11 ja hi eren.
6: Expliqueu què demanem!
4: Ja ho hem explicat, deies, Noelia.
7: Unió de Pagesos ha convocat una tracturada per denunciar la situació que pateixen. Es queixen dels costos de producció que van pujant, de la competència de deslleial amb productes d'altres països que no exigeixen tants controls sí. i també estan farts d'haver de passar moltíssimes hores omplint papers i formularis per complir amb la burocràcia.
6: Fins als sí. collons estem!
2: Sí, a mi m'ho explica el Peyu amb les cabres que tenen més papers que un nen de 7 anys.
3: Cada han de fer, han de fer, molt,
2: han de fer molts
3: molta
2: papers, ho has de signar tot i has de mirar que tingui totes les vacunes perquè, bueno, si està refredada la cabra no, la cabra no pot sortir a jugar.
3: Sí.
2: O sigui, no, és
6: baixa. No fotem broma que si tos quedeu sense pagesos vos estem quedant sense pagesia.
4: És veritat, no?
7: Sí, des de l'any 2000 hi ha un 45% menys de pagesos. En total n'hem perdut uns 17.000.
2: Doncs pues que els busquin, no? Que deuen estar a algun bar o alguna no?
3: Algo. Ja estàs? Ja bueno, has acabat?
2: No, bueno.
3: La brometa?
2: Sembla mentida que et dediquis a l'humor, tio. Jo puc fer bromes també, no? És ànimos jocandi. Són 17.000 pagesos menys, sí. Això és un Palau Sant Jordi de pagesos,
3: sí.
2: Que potser s'han confinat tots per veure el Morat, que actua allà divendres, de dir, doncs anem a veure el xaval aquest. Que
6: a nostre... bon lou que tu es va parir, hòstia, sí. Pocalatges!
4: Un moment, Salvadoret de Calvajoco, bon dia i bona hora.
6: Bon dia de què?
4: Bueno, lo que sigui.
6: Faixa fatxarcos!
4: No, un moment.
6: Pops d'aigüera!
4: Sí, un moment, Salvadoret, sisplau.
6: Castellans!
4: Calvis un moment. Com viu aquesta protesta pagesa? No sé si fer-li aquesta paraula, però ja l'he fet.
6: Doncs mira, en poques paraules, pagesia o foc?
4: Sí, val, d'acord.
6: Així l'ha vist?
4: Sí.
6: Vols la versió llarga?
4: No, ja, més o menys amb aquesta ja em conformo. Avui ha baixat a Barcelona.
6: No tinc cap ganes de baixar, però el mercat mos obliga, a queixamos.
4: Sí,
6: ja clar. Han de venir a estar a fotre merda a la delegació del gobierno.
4: Sí.
6: A veure si mos tenen més en compte, hòstia. Sí.
4: I com s'ha trobat Barcelona avui que ha hagut de baixar de la franja?
6: Fatal.
4: Fatal.
6: Aquí a Barcelona me sinto fatal, intranquil,
4: sí.
6: Nerviós.
4: Sí.
6: Ja fot 3 hores que piso dur. Pises al carrer i pises dur, però què collons és això?
4: Bueno, es diuen voreres.
6: Que no teniu un pam de terra.
4: Va fer què?
6: Tot això ha faltat. Sí. Segons Satanàs, no sé com podeu viure estir entre tants cotxes i tant ciment, me sinto com un siluro en una discoteca.
4: A veure...
6: Com pot ser que les de ciutat tingueu més gossos que criatures? Però què t'ho heu fixat?
4: Això és veritat.
6: Però què collons és, això?
4: Això és interessant. Però ja en parlarem. Calmis, de tota manera.
6: Clar, com està asfaltat, pues heu de recollir la merda.
4: No, bueno, clar, sí.
6: A poble, no.
4: No?
6: A poble logos fa les seves necessitats, doncs pues agarres una mica de pinassa, la fots pel damunt i ja està.
4: Damunt del bitxo,
8: el fill es caga pel carrer no passa res.
6: Clar. Efectivament.
2: Fins als 19 anys, eh?
4: Bueno, podem calmar-nos una mica?
6: No, si estic la mar de tranquil, jo, perquè ara mateix els pagesos són privilegiats.
4: Per què ho diu, això?
6: Perquè ara mateix l'únic transport que funcioni al país és lo trató.
4: Ja, bueno, doncs miri, sí, té raó, és veritat.
6: Però deixeu-me fer un bando avui, no. Perquè part dels problemes que tenim los pagesos són culpa dels polítics.
4: Sí.
6: Però en gran part també són culpa vostra, de tots vosaltres,
4: però,
6: que són els consumidors.
4: Ja, sí, bueno...
6: Ah,
4: o sigui que rebrem nosaltres també. No,
6: avui només... rebreu altres.
9: Atenció, atenció.
4: Aviam.
9: Avís a tots vosaltres, els que viviu a ciutat. Vosaltres us preocupeu molt de menjar sa... I què collons són los pitos,
4: això? És el camió tirant enrere.
9: Què són los pitos?
4: No. Senyals horaris.
9: Ah.
4: Senyals horaris.
9: Pues això, vosaltres que us preocupeu molt de menjar sa i menjar de quilòmetre zero, però després aneu a un brunch
4: sí.
9: i tos foteu una torrada d'aguacate que ve d'Amèrica.
4: Yeah.
9: Toca los collons.
4: Sí.
9: A tots los que consumiu, feu un consum responsable de fruita i hortalícia.
4: Molt maco.
9: Que sou dels que us acordeu de comprar fruita i verdura lo diumenge.
4: Sí, sí.
9: I baixeu a comprar el súper 24 hores.
4: Sí.
9: I en lloc de comprar poma de Lleida a 2 euros lo quilo, compreu poma de Kuala Lumpur.
4: Sí.
9: Perquè val 1,50 €.
4: Sí.
9: Sabeu per què va tan barata?
4: No sé, perquè...
9: Perquè a Kuala Lumpur la fruita no passa ni un control.
4: Bueno, no, ara no...
9: I mentre estan els pagesos d'estir a passar controls i a passar ganes.
4: Com a bando m'està semblant llarguet.
9: Doncs espera't un moment,
4: vale.
9: Que ara te creuaré la cara.
4: D'acord.
9: Altres que us vanteu de comprar enciam a la Ametller Origen. Perquè és fresquet, que té gotetes d'aigua.
4: Sí.
9: Com si l'acabessin de collir.
4: Bueno, és un truc, no?
9: Però ho compreu tot fora de temporada. I què foteu comprant meló a l'octubre?
4: Ja.
9: Cago la mare que t'us va parir sireres!
4: Deixa aquesta senyora...
9: Que hi ha sireres!
4: Un moment, deixa aquesta senyora.
9: Home, per l'amor de Déu.
4: La sirera, però la sirera s'ha deixat passar la primera onada, perquè la primera onada...
9: A menjar tots fruita i verdura de temporada i d'estí.
4: Sí, val, d'acord.
9: Ara mateix, sabeu lo que hi ha de temporada? Home. Farem una classe.
4: No.
9: Cago en des qui només seguís que li foto un espasolai que ha d'anar a recollir les orelles a Fraga.
4: Aviam,
9: fruita de temporada.
4: Què tenim de temporada?
9: Crideu tots en mi.
4: Sí.
9: Calabasses. Peres.
10: Peres.
9: Carbassons.
10: Carbassons.
9: Mandarines.
10: Mandarines.
9: Com se diu això? Poma.
10: Poma.
9: Raïm.
10: Raïm.
9: Aràndanos.
4: Navius. Perdó.
9: Navius, me cago en Déu. Allí al poble n'hem aràndanos, hòstia.
4: Ja, però arribarà un punt que, si ens hem d'entendre tots, millor
9: fer. Magrana. Aubergínia.
10: Aubergínia.
9: Alls tendres.
10: Alls tendres.
9: Colliflor.
10: Colliflor.
9: Moniato.
10: Moniato.
9: Patata.
10: Patata.
9: Mongeta tendre.
10: Mongeta tendre.
9: I la vinya mal.
4: Per què és la vinya mal? De temporada, eh? També és de temporada.
9: Espavilareu o tus espavilarem naltres. Sí. Apa, jo ja t'us l'he dit.
4: Moltes gràcies, Salvadoret. Ah, quin descans, és com quan s'apaga l'extractor. Just ara els tractors arriben a la delegació del govern espanyol a Barcelona.
3: Però penso... quin sentit té anar a la delegació del govern espanyol quan no hi ha ni govern? Bueno, perquè el Pedro Sánchez ha dit que plega.
4: No sé, suposo que qui
3: hi
4: hagi...
3: Qui collons hi haurà allà?
4: No sé, qui hagi... Allà els funcionaris...
3: Un conserje.
4: No, home, no, els governs s'acaben, els funcionaris no.
3: Ja me diràs. Ja me diràs tu?
4: Sí, però...
3: A Moncloa...
4: No, a Moncloa ara mateix...
3: Les pessigolles que els hi farà...
4: No, cap ni una.
3: Que quatre pagesos ara vagin a la delegació del govern en Barcelona.
4: Jo crec que, en tot cas, serà un avís pels que hi hagin de venir. Si hi ha de venir el centre-dreta com fins ara, doncs, bueno, si hi ha de venir l'ultradreta... Pues, en tot cas, qui hagi de venir...
3: Això és com la vaga de l'habitatge, no? Ara farem una vaga general per queixar-nos a la vivienda.
4: Bueno.
3: Quin sentit té una vaga general contra un govern que ja no hi és?
4: Sí, no.
3: És que ja no hi és.
4: No hi és, i a més són pocs...
3: El govern actual, afortunadament, se n'ha anat a comprar tabac.
4: Sí.
3: I ja no tornarà, eh?
4: Sí, tot... Bueno, ja veurem.
3: Sí.
4: Ja veurem. És molt llarg d'explicar tot plegat.
3: Sí,
4: en tot cas, ara ens centrem per informar-nos de quin ambient hi ha a hores ara la delegació del govern espanyol a Barcelona. I tenim la cap d'Economia de RAC1, la Montse Martí. Bon dia, Montse!
11: Montse!
12: Hola, bon dia.
11: Hola, nena!
4: Bon dia. Què? Com tenim els ànims per aquí?
12: I
4: per què
12: doncs
4: els
12: mira.
4: Per què els pagesos no estan fent ioga i alineant els xakras com el 15M i allò de les places? O sigui, doncs, com estan fent?
12: No, ara just acaben d'arribar els primers tractors aquí al carrer Mallorca, davant de la delegació del govern espanyol, on han d'estar aparcats una estona i després aniran cap a Gran Via, davant del Departament d'Agricultura, i després encara tenen una tercera aturada a Barcelona, que és a Via Laietana. Via Laietana és on tenen intenció d'aparcar els seus tractors i anar caminant cap a plaça Sant Jaume. Aquí no han vingut aquest cop, que és la tercera vegada que veiem els pagesos en una gran mobilització aquí al centre de Barcelona amb els seus tractors, doncs aquest cop han vingut menys tractors. El motiu, diuen, és que el gasoil està molt car.
3: Ah, no, collons! Ah. Han de treballar, també. Això també és un altre motiu. Si venim a estar, qui collons li dona de jalar a tot el bestiar que tenim?
4: Bueno, no tenen.
3: Són
4: cangú.
3: Pagesos i ramaders.
4: Sí.
3: Hòstia santa, no els hi pots donar un euro i que es compre el que vulguin.
4: No.
3: Com lo xiste.
4: I lo fumut també és que si no venen amb tractor, venir amb rodalies, els que veniu de l'àmbit de
3: rodalies. Autobusos venim, amb molts pagesos. També vindrem avui aquí a Barcelona. Escolta, Montse,
12: sí.
3: A banda de tractors, has vist que porten sinyar remolque?
4: Però...
12: No, són
3: jonders,
12: la majoria.
3: Cagondes.
12: Curtets.
3: Si no hi ha remolques, no hi ha fems.
4: Eh?
3: Ah. Collons, no. Quan hi ha una protesta pagesa, sobretot davant de la Conselleria d'Agricultura, agarrem tota la merda del bestiar, purins,
4: i, pam,
3: i allí que va,
4: Allí que va, sí.
3: A veure si mos foten cas, ni així mos foten cas.
4: Doncs de moment no hi ha remolcs, em penso, hi ha jonders, com ha dit la Montse, curts. Jonder curt, que és una cosa que els de ciutat ja ens entenem, dient jonder curt, Sí, com si...
3: Escolta'm una cosa, Montse. Sí.
12: Digue'm.
3: Pregunta'ls si hi ha... Si digue'ls, mira, l'Àngel Inés, que us recomana que vagin al Corte Inglés avui, que són a ciutat.
4: Sí, però...
3: Hi ha ofertes, sempre hi ha ofertes.
12: Anant cap a Via Laietana, crec que passarem per plaça Catalunya i al Corte Inglés.
3: Home, bueno, no sé si passaran, si podran aparcar el pàrquing.
4: Sí, perquè són curts. Són els under curts. Aparcar el pàrquing, no només això, poden pujar i baixar escales mecàniques, que són volables.
13: Amb els under també, sí.
2: Tot el meu suport pels companys pagesos, no?
3: Sí?
2: Jo un dia vaig collir una llimona del pati de la meva àvia, de Sarrià-Sant Gervasi,
3: Ah, molt bé, no? I, final, i què? I et vas sentir pagès?
2: Me vaig sentir homo agricultorensis. Sí, tots som pagesos.
3: Molt bé.
2: Tu has pogut parlar amb algun pagès a banda de mi, Montse?
12: Sí, he parlat amb ells, el que deien és han recordat una mica les reivindicacions que els han portat per tercer cop aquí. Bàsicament és això, que el que demanen és un gasoil professional amb menys impostos. Això és una cosa que ha de moure tant el govern espanyol com Brussel·les. Per això estan avui aquí davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona. I també han demanat això, ajudes, per exemple, per fer front a la falta d'aigua, a la fauna cinegètica, que està complicant la vida a molts pagesos que tenen determinats cultius, per exemple, amb conills que cada cop en tenen més i diuen, ja fa anys que es queixen que no poden controlar-ho, doncs també és una de les reivindicacions que porten aquí.
6: Però
12: aquí
6: no se'ls pot caçar, Montse!
4: Un moment, no cal que cridi.
6: No estic cridant, si estic parlant normal.
7: Davant, no fa falta cridar.
4: Exacte.
6: Tu hiixes en una escopeta a matar conil,
4: sí.
6: Bueno, te pots exposar unes multes de l'hòstia.
4: Sí,
6: no se poden tocar.
4: I els senglars.
6: Encara no tenen tot fora d'art.
4: I els senglars.
6: Ha ballat tota l'horta.
4: Sí.
6: Per fer l'hortalícia. Els fills de puta es caben per damunt. Sí, tu has vist els dibujos animals estos del Bugs Bunny?
4: Sí, home, i tant.
6: Pues fa el mateix.
4: Sí.
6: Se nota que són conills. Com la Bugs Bunny.
4: Sí, la Bugs Bunny.
6: El Bugs Bunny està basat en fer real.
4: Sí, home, i tant. Sí.
6: Que foraden.
4: Sí, no, està rodat al Carràs. Bueno, en fi, Montse, moltes gràcies. Ara el proper pas quin és? Hi ha moviment? Us moveu cap a...
12: Estem aturats aquí davant de la delegació del govern espanyol. Després agafaran els tractors i els que van a peu doncs aniran cap al Gran Via de les Corts Catalanes, davant del departament. I... Després a peu cap a Via Laietana i allà aparcaran tots els seus tractors i aniran cap a plaça Sant Jaume. Allà faran una protesta i en principi la cosa acaba aquí. Però al centre de Barcelona les properes dues hores la gent si ha d'anar amb cotxe doncs que calculin que serà complicat la mobilitat perquè la Via Laietana, Gran Via, aquestes artèries principals de la ciutat doncs estaran bloquejades per aquest entre 100 i 200 tractors. Ens diuen que avui es reuniran aquí a la ciutat de Barcelona.
6: Montse Martí, sóc Charlie Carol. Una última pregunta.
4: Però tu què fas ara?
6: A veure si pots preguntar a tota la pagesia què en pensen del partit d'ahir. De la mínima mal.
4: No,
6: trobo que heu fet moltes preguntes, però aquesta és la que realment interessa. Sí o no?
10: Sí.
6: Sí o no?
10: Sí.
6: Força Barça!
4: Un moment. Parlarem del Barça, parlarem de la mínima mal, de la remuntada, de la rabona fake, d'una cosa que s'ha inventat a la mínima mal.
6: Espectacular!
4: Ho farem després de publicitat. Montse,
6: 3-4 anuncis!
4: Moltes gràcies.
6: Gràcies, Montse.
11: Estàs escoltant la competència.
6: Efectivament.
11: Amb Òscar Andreu, i Òscar Dalmau.
13: Un parell de borinots.
14: Hola, bon dia. És la ràdio.
11: RAC 1. Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
15: Peugeot.
16: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
17: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles.
18: Citroën.
17: Condicions a Citroën Pones.
19: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
20: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
21: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
22: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
15: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de llagostins cuits a 3,15 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
18: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
23: D'acord.
22: Quin és l'autèntic operador 100% català?
23: Vera.
22: I el més ben valorat pels usuaris?
23: Vera.
22: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
23: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
22: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
23: Vera.
22: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
24: Un dia amb la família en què dius d'anar a fer senderisme, que fa anys que ho proposes i mai no hi volien anar. Però avui, de sobte, et diuen que sí. I aneu i us ho passeu d'allò més bé. I et diuen que ha estat genial. I després jugues a doble de l'11 i imagina't que et surt el premi de 500 euros i et toca. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et pot donar doble de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Al, ja t'has menjat nou panetones?
27: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes Special per guanyar la compra gratuïta durant un any.
26: I ja l'has trobat?
27: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
26: Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
26: Més info a aldi.es.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.

0: són el mateix?
1: Ja tornem a ser aquí, 30 segons i 3 quarts d'una al migdia. Noemí Polls, bon dia, bona hora.
2: Hola, bon dia. Doncs mira, si ets fan de la xocolata, això t'interessa, perquè Xocolates Torres us presenta el seu espai Shop and Show, on gaudiràs d'una experiència immersiva 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. I el millor de tot, doncs, que l'experiència és gratuïta per tots els particulars. Vine a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer les seves rajoles, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs als supermercats. Així que reserva la teva plaça a xocolatestorres.com.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies. Ja ho tenim. Hem parlat avui de trens, d'autobusos, de tot plegat, de pagesos, de revolta pagesa, i ara toca parlar de futbol.
3: Suposo que ja ho sabreu hores d'ara. Sí. Ahir el Barça va guanyar 1-4 al camp del Galatasaray turc després d'haver de remuntar un gol en contra.
4: Va, sí, quin partidàs, sí. Me va encantar l'assistència de Pau Cubarsí.
3: Però què dius? Cubarsí no va fer cap assistència de gol.
4: No, però va assistir al partit, per exemple. Ah. Sí, el Cubarsí era, i això conta com una assistència com a mínim.
3: Bueno, què n'has de dir del partit d'ahir?
4: Bueno, el més important del partit d'ahir, com sempre, van ser les dades del nostre company d'esports, un especialista de les estadístiques,
3: sí,
4: l'Oriol Jové, que, atenció a les dades del partit del Barça d'ahir d'en Jové.
5: L'última temporada que el Barça va guanyar els 10 primers partits, 10 de 10, va ser la 1923-1924, fa més d'un segle, després d'una nit com la d'ahir, en què vam veure el gol 600 de la història del club marcat en dimarts, i a Adeyemi, dorsal 14-1-4, marcar l'1-4. Això és important pels supersticiosos, perquè l'última vegada que el dorsal 14-1-4 del Barça va marcar l'1-4 en un partit, el Barça va acabar la temporada guanyant la Champions. Ho va fer Santi Ezquerro en un partit contra el Betis la temporada 2005-2006.
3: Sí, però tot això s'ho inventa, no?
4: No, és increïble l'Oriol Jové. O sigui, al costat de l'Oriol Jové, l'horòscop és ciència exacta. És increïble aquestes dades que ningú està disposat a refutar.
3: Bueno, ningú pot rebatre perquè ningú les té.
4: No sabria per on començar. Crec que tu li fots això a Clot o a ChatGPT i petes els servidors i la gent ha de marxar del seu país. Jo també tinc una dada, per cert, ja que me preguntes, però només la donaré si el públic vol la dada. Si voleu dada, tinc... Va, no m'heu deixat ni acabar. Al final, és tan dur la fama, no? No et deixen ni parlar.
3: Va, ràpid, sisplau.
4: Ah, ràpid, ja està.
3: Home?
4: No, com que ho faig jo, de ser ràpid. Bueno, jo, aviam, jo dic al públic que vol...
3: Sí?
4: Vale.
3: Però no cal que facis aquesta introducció.
4: I la gent ha de dir la dada de Jean-Paul.
3: Molt bé. Endavant.
4: Vale. El públic que vol...
6: La dada.
4: M'encanta quan la gent demana les coses sense que se li digui, no?
7: Sense coerció.
3: Espontàniament, sí.
4: No, sense coerció no, obligadament. Bueno, anem a la dada de Jean-Paul.
8: Dada
4: Jean-Paul. Exacte. Crideu amb mi. Dada Jean-Paul. Dada, Jean-Paul.
3: Bueno.
4: Molt bé.
7: Mai un aplaudiment amb tanta condescendència.
4: Així el Lleida arribarà primera. Vale, bueno, la dada. Un dia de partit... Perdona.
7: Encara estem fent més prolegòmens abans de la dada.
3: Va. Quina és la dada?
4: Us dono ja la dada. La dada de Jean-Paul del Galatasaray basc.
3: Del Galatasaray,
7: basc.
4: Com provocat.
3: Sí, així n'hi ha moltes.
4: Vale.
3: Galatasaray Barça, la dada.
4: T'imagines que la paraula és Galatasaray i compres la E? I les vas comprant totes menys la A. Vale. Bueno... Doncs la dada de Jean-Paul del Galatasaray Barça d'ahir és que Fermín López té el mateix tall de cabells que la de Colau.
3: Tu creus que això és una dada?
4: Bueno, és important perquè la gent ha rigut. Aleshores, tu creus que Colau va anar al perruquer i li va dir vull anar com Fermín López? O va ser Fermín López que va anar i va dir fes-me un especial Colau? Va dir, pues ara jo no sé Colau. I va treure un dòlar amb la cara de George Washington i va dir aquest. Què creieu? Gràcies, aquesta és la dada.
3: Efectivament, quina picunadora! Quina picunadora al Barça! Efectivament, soc Charlie Canoll i això és passió pel futbol! Passió pel futbol! Ahir el Barça va remuntar a Istanbul no es veia una remuntada similar a Turquia des dels cabells de Ter Stegen.
1: Sí, senyor.
3: Allò sí que va ser una remuntada. Se'n van amb quatre pèls i va tornar amb una bona tofa.
1: Sí, és veritat que si va anar a posar-s'hi cabells...
3: Sí, sí, Ter Stegen se'n va anar a Turquia, que semblava una coalició d'esquerres.
1: Què vol dir?
3: Ell sí que tenia un front ampli.
4: Sí, bueno... Una cosa, perdoneu que talli el rotllo, però és que estan llegint la premsa, perquè com que sóc gairebé periodista, ja sé gairebé llegir. Aleshores, he detectat certs patrons en la premsa esportiva, en els titulars.
3: Sí.
4: Jo crec que algun periodista del Mundo Deportivo guanyarà el Premi Marlboro de Literatura.
3: El Nobel, el Nobel.
4: Ah. Sabia que era una marca de tabac, però no sabia que era...
3: Ja. Va, bueno. Què ens vols dir?
4: Doncs que m'encanten els titulars, perquè si el Barça guanya el Llevant, diuen Llevantada Blaurana.
3: Sí.
4: Si el Barça guanya el Rayo Vallecano, diuen un Barça elèctric.
3: Mm.
4: El truc és pensar què diria un nen de 3 anys si fos periodista.
3: Efectivament, m'encanta.
4: I llavors ho escrius.
3: Doncs repassem amb Jean-Paul Desgrava els titulars de la jornada.
4: Correcte. Endavant, titulars de Galatasaray i Barça, Mundo Deportivo.
3: Baño turco.
4: Correcte.
3: Fent broma amb els banys durs tan populars allà. I a partir d'aquí tots són referències molt originals sobre l'ambient calent que es respirava ahir al camp dels turcs.
4: Per exemple, el periòdico ha titulat...
3: Lamine dansa en l'infern turc.
4: Bravo. El Mundo Deportivo ha titulat...
3: Exhibició d'un Barça celestial a l'infern turc.
4: El 3CAT ha titulat...
3: L'infern turc i jardí pel Barça.
4: El diari Ara ha titulat...
3: Els dimonis es vesteixen de blaugrana a l'infern turc.
4: I el diari As...
3: El infierno es la mínima mal.
4: Molt bé, felicitats a tothom.
3: Doncs encara s'han fet més titulars. Els repassem amb el company d'esports, Albert Pedrol. Què diu la Vanguardia?
0: Vanguardia creuen que ahir el Barça va fer un salt de qualitat i que va poder apagar amb èxit l'infern del Galatasaray.
3: El Barça va apagar l'infern de Galatasaray. Anem al País.
0: El País, Ramon Besa sosté que l'inici del partit va ser impropi d'un aspirant al títol. Li conclou, el dimoni del Barça va oferir uns minuts exquisits contra l'infern de Turquia.
3: El dimoni del Barça a l'infern de Turquia. Sentim també Gerard Romero, Esport 3.
9: Aquests xavals avui ja han fet de dir, va, anem a liar-la a l'infern i ja veuràs si en aquest cas aquí en el concurs de l'infern tocaran el cel.
3: A veure si l'infern tocaran el cel. I acabem amb la crònica de Gemma Soler aquest matí al Món Arracó.
10: No és fàcil tenir paciència quan ets un equip esbojarrat, ni quan jugues a l'infern.
3: Encantat infern. Perdona, Gemma, que t'he interromput.
7: Sí.
10: Per això està bé que de tant en tant el Barça es trobi amb algun petit incendi i hagi de trobar la manera de treure's les castanyes del foc.
3: Fixa't, sí, les castanyes del foc, sí. Però encara n'hi ha més.
10: No. Sortir del foc i no caure les brases és més senzill quan tens un Lamine Yamal.
3: Ah, efectivament, sí. Remata'ns-ho això, Gemma.
10: Ara, a Betis, París i el Clàssic pot demostrar que ha après a jugar amb foc sense cremar-se.
3: Doncs ja ho tenim. Quin infern, la secció d'avui. Bravo.
1: Tornem de seguida. Adéu, la presidenta.
4: Doncs molt bé, jo si me pregunteu...
11: Nosaltres som la competència.

0: Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
1: Hem de venir dos homes.
2: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a Jeep.es.
3: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
4: Mm-hmm.
3: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
4: I des de 16.400 euros.
3: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
5: Citroën.
3: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
6: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
7: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.
8: Si així sona el teu dia a dia, el Saló del Comerç és per a tu. Participa del primer saló on copsar la realitat del comerç local des de dins. Descobreix tendències, solucions i noves oportunitats per fer créixer el teu negoci. Vine al Saló del Comerç els dies 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
9: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres, perquè ara fem història. La Quiniela, ara amb futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Un quadre mèdic amb més de 45.000 referències, cobertura líder en oncologia, atenció personalitzada a les 24 hores i tecnologia mèdica avançada amb cirurgia robòtica i làser quirúrgic. Ara pots gaudir de fins a un 36% de descompte durant els primers dos anys en la teva assegurança de salut i mantenir-lo any rere any. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
11: La fruita i verdura d'Aldi és fresquíssima i té un preu inconfessable.
12: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
11: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
12: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
14: Kia. Movement that inspires.
15: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
16: ¿De qué?
15: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
16: ¡Buah! Con ese colacao.
15: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, el bar, con tu hermano y un colacao.
16: ¿Qué más quieres?
15: Más mañanas así.
17: Colacao, tan único como Estopa, tan único como tú.
18: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. Hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
19: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
20: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
19: Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Verisure. Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
22: I pot ser tot això sent professional.
21: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
23: Citroën.
21: Consulta citroën.es.
0: RAC 1.
1: Del 13 al 18 d'octubre, posem el present a debat. Quines són les fugues que possibiliten l'art i la creació?
2: Per què ens cal avui desencadenar el present?
1: Atura't, pregunta't i reflexiona.
2: Torna la Bienal de Pensament. Participa-hi.
1: Ajuntament de Barcelona.
4: Soc Anabel Casés Lechuga i fa 59 anys que soc d'Atlàntida, des que vaig néixer. No han passat els meus avis, els meus pares, nosaltres i els nostres fills. Quatre generacions d'Atlàntida.
24: El millor d'aquests 100 anys ets tu. Atlàntida, un segle fent salut.
25: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
26: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
27: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
28: Gil Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda, línies de vida, baranes de seguretat i escales.
29: Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
28: Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
30: Aquest any, a la Fira Mediterrània de Manresa, et convidem a cantar i ballar més que mai.
31: Del 15 al 18 d'octubre, viu la 29a edició amb 85 espectacles de música, arts escèniques i cultura popular.
30: La tradició es mou si la mous tu.
31: Tota la informació a firamediterrania.cat.
32: Amants del col·leccionisme, aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre tenim una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
33: Compravenda de segells, monedes i tot pel col·leccionisme. Vine a veure les noves proves numismàtiques commemoratives del centenari d'Antoni Gaudí.
32: Amb entrada gratuïta i regal-te un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya si dius que has escoltat aquesta falca.
34: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
35: Arriben els Special Days a Mercedes-Benz Autobeltrán Castelldefels. Del 15 al 17 d'octubre, 3 dies amb oportunitats exclusives en turismes i furgonetes Mercedes-Benz de quilòmetre zero, seminous i d'ocasió. Reserva cita a specialdays.es/autobeltrán26 i emporta't un cupó extra de 1.000 euros. Special Days. T'esperem a Autobeltrán, carrer de Raurell 13-19, Castelldefels.
36: Descobreix una nova manera de conduir a Movento Ebro. Tota la nostra gamma d'híbrids ara des de només 19.990 euros. Eficiència, tecnologia i estil per gaudir de cada trajecte. Vine i tria el teu a Movento Ebro, al carrer Balmes 284 de Barcelona i a la carretera de la Santa Creu de Calafell 11, a Sant Boi de Llobregat.
25: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
26: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
27: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
37: A partir del 13 d'octubre, Barcelona posa en marxa els bonus consum. Fins a 3 bons de 10 euros per estalviar als comerços locals i mercats adherits. Descarrega-te'ls a barcelona.cat/bonusconsum i fem que el consum es quedi a prop. Bonus consum. Bons per la butxaca, bons per al comerç, bons per al barri. Ajuntament de Barcelona.
0: RAC 1.
38: Doncs fins aquí la competència. Fins demà. Feu bon dalt. Que ens perdoni el Marc Giró i la gent del Vostè Primer, perquè avui ens passem un minut i mig, pràcticament, i la gent d'informatius també. Núria Travessa, disculpa.
39: Perdonats.
38: I Xavier Ocamora, disculpes també.
40: Sempre, bon dia.
38: Tot vostre.
39: El sí i el seu contradiuen totes les enquestes i pronostiquen una victòria clara dels socialistes el 29 de novembre, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. L'última que s'ha fet pública és la del 6 i dona al PSOE 12 punts d'avantatge. De fet, pronostica que els socialistes pujarien 3 punts, en els mateixos que cauria el PP, que no podria sumar majoria en Vox. Els de Santiago Abascal es mantindrien si fa no fa, sumar pujaria lleugerament, igual que Esquerra, en canvi Podem cauria unes dècimes. Els socialistes capitalitzarien, doncs, l'impacte que va generar el desnonament de la Mari Carmen. De fet, es va fer aquesta enquesta just després que el Congrés tombés els famosos 2 decrets d'habitatge. El PSOE és d'abans, però també pronostica, com dèiem, la victòria dels socialistes, que es mantindrien. Esquerra passaria del 7 als 10 o 11 escons, el triple que els comuns. Junts baixaria del 7 als 4 o 5, el PP es mantindria i Vox passaria dels 2 als 5 o 6. Repassarem d'aquí a una hora tant el 6 com el CEO, els primers d'aquesta precampanya, fets quan encara no sabem ben bé qui s'hi presentarà a l'esquerra del PSOE. Avui Ada Colau ha obert la porta a fer un pas al costat si això ha de facilitar, diu, la suma de nous actors al front ampli. En declaracions al Món RAC ha dit que no vol ser un obstacle per ampliar-lo a Podem i Gabriel Rufián. Però avui també estem molt pendents altra vegada de les protestes dels pagesos que han tornat a plantar els tractors a Barcelona. Montse Martí.
3: Els pagesos encara estan aquí concentrats davant la delegació del govern espanyol al carrer Mallorca. Aquí són pocs tractors. Més tard aniran a Gran Via, on se'n reuniran més i la protesta seguirà a Via Laietana. Els pagesos asseguren que no aguanten més la pujada de preus que els afecta a béns que necessiten per treballar, com és el gasoil. És el tercer cop que els pagesos planten els seus tractors al centre de Barcelona. Aquest cop seran menys, diuen entre 100 i 200. Fa 2 anys van plantar-ne 2.000.
39: I també estem pendents de la visita que Felip VI i Letícia fan avui a Melilla, on estan rebent un altre bany de massa. Jordi Armenteres.
5: Sí, en marxa aquesta visita, molt diferent a la de Ceuta. El programa és semblant, en aquests moments som a l'assemblea de Melilla. L'ambient al carrer no és com el d'ahir. Menys gent que ha rebut els Reis, però amb molta simbologia política. Reafirmació d'un posicionament territorial inequívoc i reivindicació d'espanyolitat en contrast a les demandes i proclames que arriben des del Marroc. Ara, reunió institucional de Felip VI i la reina Letícia amb les autoritats, després una escola i també una trobada amb societat civil i discurs del monarca.
39: I també us explicarem que DIF no preveu restablir la normalitat a l'alta velocitat fins principis de la setmana que ve. Argumenta que els treballs per retirar el tren incendiat a Saragossa són molt complexos. Mentrestant, recordem, els trens circulen per via única en aquest tram.
6: Déu-n'hi-do, i ara mira, ara perdona, m'ho has dit 6 vegades, no sé si va al Cabro Rock o van als esports. Com és? Als esports, no? Sí. Primer, per favor, els esports.
7: Explicarem que el Barça torna aquesta hora.
6: Perdona, si l'acompanya Gemma Montero pot anar venint, per favor, que vagi venint, que es vagi acostant.
8: Per favor, si l'acompanya Gemma Montero d'esports pot venir, per favor, a l'estudi central, que vagi entrant, que tenim una cosa per ella, gràcies.
6: Ja està. Ja pots fer els esports.
7: Explicarem que el Barça torna aquesta hora d'Istanbul després de la golejada d'ahir al camp del Galatasaray 1-4, com vas veure en directe segurament, que el situa el líder de la Champions a l'espera que es completi avui la segona jornada. Lamine Yamal va tornar a exhibir-se sense gols, però amb 2 assistències de fantasia que van propiciar la remuntada
6: dels blaugranes. Cada vegada esteu més mariques als dos cors. Assistències de fantasia.
7: Sabia que t'encantaria. Sí, ho penso repetir les dues, aquesta paraula. Doncs sí, el sumari. Avui, com deies, completa la segona jornada la Lliga de Campions, amb 9 partits més, en destaquen 2, sobretot el Roma-Madrid i el Manchester City-Paris Saint-Germain.

0: Tots els partits a les 9 del vespre, en directe a RAC1 des de mitja hora abans, i a la mateixa hora el Betis rebrà el Porto a la Cartuja. Recordem l'equip andalús, el proper rival del Barça a la Lliga, aquest dissabte a 6:45. També us direm que la UEFA ha accedit a canviar la data del Barça-Arsenal de la Champions femenina. Inicialment estava programat pel dia 11 de novembre, però com que coincidia amb la vaga general, el Barça va demanar canviar-lo de dia.
1: Ui, jo la vaga general la faig, claríssimament, doncs, jo t'ho aviso,
0: El Barça ha canviat
1: aquí. Aquí ho avisar.
0: Aquí creus convenient. Vale. Teòricament a ningú.
1: Ah, no? Doncs pues mira, ja esteu avisades.
0: Em sembla que teòricament
1: escolta
0: a ningú.
1: Una cosa.
0: Ha jugat dijous, el 12 de novembre.
1: Molt bé.
0: 3:45 de la tarda.
1: Pollete, tinc un pollete. Escolta, ja has acabat?
0: Ho he intentat i crec que ho he aconseguit.
2: Ole!
0: No del tot, però ho he aconseguit.
1: Ja ho dic de cabronet rock, vinga, endavant.
3: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la castanyada del Cabra Rock! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axambusto, Figaflaues i molts artistes més. Entra ara a cabrorock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
1: Ja tenim aquí la Gemma Montero perquè li farem entrega. Què tal estàs, carinya?
4: Molt bé, ara que
1: estic
4: aquí.
1: Bueno, escolta una cosa, nosaltres tu i jo tenim una afició comuna que és els llibres d'Anne Shirley, de Lucy Maud Montgomery, l'autora canadenca. Acaba de publicar Viena, el jardí secret de Viena, de la teoria del Viena, Anne de l'Illa, traducció de Bacomas Arnal. Anne de l'Illa, què te'ns faltava?
4: En català, en català.
1: Anne Shirley, per cert, de català, és el tercer volum de les aventures d'aquesta, la nostra heroïna. Bravo.
4: Molt bé, aquí la tenim a la universitat, ja.
1: Ja està a la universitat, la tia,
4: perfecte, moltíssimes gràcies. Gràcies.
1: A veure què tal,
4: I tant.
1: Escolta, i ara el temps,
5: Tranquil·litat. De moment, aquesta tarda, el sol quedarà enterbolit estones pel pas de núvols prims, també creixeran nuvolades en zones del prelitoral.
1: Litoral!
5: I la Catalunya central. De pluja, de moment, no se n'espera. L'ambient serà càlid i moltes màximes d'entre 24 i 28 graus. Demà es repetirà una dinàmica semblant i compte que arriben canvis al cap de setmana altra vegada.
1: Escolta, Núria Travessa i Xavi Rocamora, moltíssimes gràcies. Ens retrobem a les 2,
0: a
1: 14. Sí. Ui, veig una cara una mica com d'envejeta. Li he donat un llibre a la Gemma i veig una mica com mirada
0: Però ni llibre ni res, no em regala res últimament.
1: Què vols que et regali?
0: Un llibre, per exemple. Com sobreviure a Marc Giró, per exemple, podria regalar-me. Me'n llegiria, però...
1: Però si des de que, que m'has conegut la teva vida durant un tomb d'alegria i fantasia, jo sí que sóc una fantasia.
0: Ha canviat del tot.
1: Jo sóc a tu... Jo sóc a tu la fantasia que llamin és pel...
0: Estàs nerviós, ara? És un moment que et poso una mica nerviós.
1: Sí, la veritat és que em poso nerviós, però ja m'agrada, És un nervi positiu. Jo abraço la nerviositat.
0: Jo t'he tirat cap allà, em sembla, doncs, i us deixo
1: posar-se
0: amb les vostres
1: coses. Vale, fantasia.
0: Tu sí que ets fantàstic.
1: Escolta, en lloc de la Núria Travessa i l'altre que recorda, de veritat, és que no sé què faríem sense ells, perquè a banda, simpàtics que ens cauen bé, però no tothom ens cau bé a nosaltres, que som els pescadores.
4: No, bé, conya.
1: Escolta, però abans, no em posis la sintonia. Avui la sintonia del programa serà els pagesos, que estan passant per davant de la Diagonal, i tenim a la nostra companya, l'Ari Castelló, estudiant en pràctiques, que està practicant al carrer. Hola, Ari, què tal?
6: Hola, Marc, molt bé. Sí, hi ha molts pitos de pagesos.
1: Molts pitos de pagesos, ara. Escolta, posa'ns el micro, a veure com passen.
6: Mira, estan passant. Ja encara hem parat, ho sentiu o no?
1: Sí, els motors, Posa'ls el micro una mica més enxufat.
6: Sentiu ara?
7: Estan creuant Francesc Macià.
1: Estan a Francesc Macià, exactament, Sentiu, escolteu
6: Francesc
1: una mica.
6: Francesc Macià, sí.
1: Són els processos que protesten per l'encariment dels costos, entre altres coses. Jo ahir vaig escoltar una entrevista que la Marina li va fer al 13...
7: Al Més Nit,
1: a la Raquel Serrat, que és la portaveu dels pagesos, i aquests senyors demanen una cosa que és absolutament assequible. O sigui, no demanen fantasia, sinó que és una cosa que és increïble que hagin hagut de sortir els pagesos per tercer cop consecutiu amb els tractors, amb el que això suposa per ells, de deixar que venir per allò que sé d'Olot, o de Casserres, o allò que sé el tractor, és increïble. Per favor, atenguem
7: les demandes dels pagesos.
1: És absolutament. Posa una mica més al micro, a veure, que així veiem els pagesos, què carai.
6: Aviam, que m'hi apropo.
1: Ara mateix és que els tenim aquí davant, estan passant per davant.
6: Estic aquí davant a Francesc Macià, però ara hem decidit parar de pitar.
1: Molt bé, esclar. Però sempre passa, que... Sí. No, molt bé, molt bé. Escolta, moltíssimes gràcies, Ari, moltíssimes gràcies. Doncs això ha estat avui la sintonia del programa amb Joel Fortuny, Ernest Ferrer, Esther Romagosa, aquest a l'Estàs.
5: Molt bé.
1: Ens acompanya el Pol Guas, flamant premi nacional d'aquest ha tocat
5: cultura.
1: A tu. Cultura, no? Cultura. És cultura en general, eh? I punt.
2: Sí, en general.
1: Hi havia les companyes de Hande, hi havia quantitat de gent que ens estimaven aquests companys. Hi havia les companyes de Hande.
7: Sí, eh? Estava una mica un dia del programa.
1: Un dia del programa, la Victòria Spumberg, també, la vam, justament estàvem fent el programa i vam poder-la enxampar ella el discurs, que també ens va agradar molt. La Begoña Gosurzà, i parlarem de la bola negra, de les crítiques que rep, positives i negatives, i del fenomen que s'ha convertit. Però abans, senyors i senyors, quin plaer rebre avui a la Sira Benoza, avui més que mai. Què tal estàs, estimada?
7: Molt bé, molt estressada, però molt bé.
1: Per què molt estressada? Per què? M'estressa moltíssim.
7: Total, si no fas gran cosa.
1: Ah, escolta, perdona, no, a Sira Benoza, he de dir una cosa. A veure, ahir vaig estar que, juntament amb la Cati Sey, van tenir a bé de... va presentar ella i jo, l'actriu, l'actriu i cantant, Cati Sey, a la plaça de Catalunya, al Plaça Nostra Fes, que és un festival per recolzar l'acampada pel dret a l'habitatge de Barcelona. Llavors, jo no m'hi havia acostat, això, a l'acampada. Us recomano que ho feu, recomano que hi aneu, recomano que hi aneu, perquè a banda de les xerrades importantíssimes, gent que es diuen coses molt importants, està superben muntat i val la pena tenint-ho tan a prop els que viviu a Barcelona, per descomptat, i si no, doncs ja que passes a Barcelona aneu-hi, perquè val la pena anar-hi i escoltar-los i veure exactament com s'organitzen, perquè a més aquesta gent estan fent, estan acampant ben bé, que porten, deuen portar 15 dies acampant una mica més, potser. Doncs acampant allà, i tota aquesta feina que estan fent l'estan fent per tots. Ara, el que dic es va sorprendre, era de nit, perquè això era a les 8, per tant ja era fosc, que jo voldria creure que no és l'Ajuntament de Barcelona el que ha propiciat això, però els llums que il·luminen normalment la plaça Catalunya, que són uns fanals alts, que volten tota la plaça Catalunya, hi ha com dues xarxes de fanals que il·luminen el fora i el dins de la plaça. Aquests estan apagats. Jo voldria creure que aquests fanals no els ha apagat l'Ajuntament de Barcelona per dissuadir els manifestants i els campistes. Devia ser un error, la típica cosa, no? Que... Perquè si fos així seria greu, perquè en qualsevol cos nosaltres estem pagant, tots els catalans, l'impost d'aquesta electricitat que il·lumina la plaça Catalunya. Vull dir que la plaça Catalunya ahir, si més no, estava a les fosques. I jo vaig dir, però aquests fanals estan a les fosques. I estaven buscant ells uns elèctrics per poder-se ells il·luminar. Clar, vull dir-te que està molt a les fosques la plaça Catalunya si no està il·luminada. Mm. Vull dir que quan hi ha turistes bé que la il·luminem. Però ara què ha passat aquí? Ha passat una cosa estranyíssima. Mm. Llavors jo, és evident, com que no sóc mal pensat, crec que no és l'Ajuntament de Barcelona el que ha apagat aquest llum, no? Perquè no estem a Madrid, no és un ajuntament d'ultradreta, vull dir-te que fa l'efecte que no. Llavors, segurament ho estan arreglant ja. Tu què opines, Esther, d'això?
5: No, clarament. El que se m'acudeix és que igual les hagin apagat perquè puguin dormir a la nit, però no,
1: no
5: sembla
1: no,
5: que sigui aquest
1: ja
5: el cas.
1: No, ja s'apagarà, perquè tu tanques la tenda i tu... No, vull dir que, a més, per qüestions de seguretat, per qüestions de
5: això
1: veure,
5: segur,
1: sí,
5: per qüestions
1: de la vida, per
5: qüestions
1: de tot, és millor que hi hagi el llum.
5: Sí.
1: Bueno, aquests llums estarà o encesos sempre, diguéssim, al Barça Catalunya. Bueno, volia dir això.
5: Sospitós.
1: Amb tots vostès, Sira Benoza. Bueno, la Sira Benoza acaba avui, no ens explicaràs ben sense tema, perquè avui farem el teu llibre. Sira Benoza ha escrit Si tot fos mentida, un assaig sobre el valor de la veritat, Arcàdia. Bravo! A veure, la primera pregunta, com és que t'ha donat ara per la mentida? Bueno, a més, el festival...
7: El festival va sobre la mentida.
1: El festival va sobre la mentida, efectivament, com en diem del vostre festival?
7: Festival Clàssics.
1: Clàssics, eh?
7: El Festival Clàssics.
1: Clàssics,
7: que vam inaugurar dijous passat i dura fins al 17 de desembre.
1: Exacte.
7: Festival Clàssics.
1: Per què la mentida? I per què has escrit aquest llibre, aquest assaig?
7: Mira, en realitat estava escrivint un llibre sobre un altre tema, però...
1: Quin era? Era sobre mi? Segur que era sobre mi.
7: Sobre l'obsessió per la perfecció, que reprendré...
0: Era sobre tu.
7: Exacte. Però llavors vaig decidir que el festival d'aquest any havia d'anar sobre la mentida, i havia d'anar sobre la mentida perquè avui vivim tots amb una sensació constant de que no ens podem refiar de res. O sigui, ens arriben trucades, no sé, 10 trucades al dia que tenim la sensació que és un engany, ens arriben correus que són spam, escoltem els polítics i no sabem si apaguen els llums o és que no hi ha electricitat, etcètera, no? Estem constantment dubtant de tot el que ens arriba. I com que el clàssic sempre escollim temes que travessen la història de la humanitat, però que a la vegada ressonen amb el present, vam dir, el Clàssics aquest any ha d'anar sobre la mentida. I quan em vaig posar a llegir, a preparar-me pel Clàssics, vaig dir, aquest tema és fascinant i la filosofia no l'ha abordat. O sigui, la filosofia s'ha obsessionat amb la veritat i s'ha oblidat de parlar de la mentida, que em sembla tant o més interessant.
1: Clar. Després hi ha dues anècdotes. Una que comença el llibre, que, perquè tu has fet xerrades
7: a la presó. Faig cursos a la presó des de fa 12 anys.
1: I llavors un dia resulta que us adoneu, després de fer la xerrada, fer tot el número, patatín, patatà, perquè les xerrades aquestes en què consisteixen?
7: Bueno, no són xerrades, bueno, són xerrades, cursos que duren 3 mesos en els que un dia a la setmana, amb estudiants de dret o bé amb jutges, o sigui, faig grups de les dues coses, anem un dia a la setmana a una presó de Catalunya, sí, sempre la mateixa, sí. En aquest, el cas de l'anècdota del llibre és Lledoners.
1: Lledoners, sí.
7: 2015, Lledoners, estem fent un curs amb estudiants de dret d'ESADE i un grup d'interns de Lledoners, i cap a la meitat del curs, és a dir, ja quan portem un mes i mig anant els divendres a la tarda, era en aquell moment, els divendres a la tarda, passar la tarda a Lledoners amb ells a dialogar, o sigui, el curs és de diàleg socràtic, és a dir, el que fem és parlar sobre temes essencials de la humanitat, parlem de l'amor, parlem de la por, de la justícia, i cada dia parlem d'un tema.
1: I estàveu bastant satisfets, no? Anava la cosa, estava encarrilada i estàveu de, hòstia, què bé ho fem i tal, i que sí, està anant molt bé i tothom molt bé, no? Però sí, de sobte...
7: Clar, de sobte, el José Luis, quan tots els jovenets estudiants estaven ja enamorats i fascinats amb aquells interns que s'adonaven que eren persones i no eren els monstres que tothom pensa abans d'entrar a la presó, bla, bla, bla, no? Perquè el prejudici és aquest, tothom quan entra per primera vegada a la presó va amb por que es trobarà, no sé, gent amb banyes.
1: Mare de Déu, quin poc món també, eh?
7: Sí, sí, sí, quin poc món, sí. O sigui, per sobre la Diagonal hi ha menys món que per sota la Diagonal.
1: Tu creus, mare de Déu?

0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: Els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
4: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
5: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
6: Tots. Això passa molt, eh?
7: Això passa moltíssim, sí, sí. Sí, sí, és que jo crec que, que les amigues i els amics hem de fer un pacte parrècic, no?, o parreciasta, és a dir, un pacte de comprometre's...
6: Que és un dels temes del llibre, també, la parrècia,
7: Exacte, el coratge de dir la veritat. O sigui, hem de fer aquest pacte segons el qual ens atrevirem a dir-nos veritats que ens doldran i tindrem també la valentia de rebre-les. Mm. Perquè, si no, és que vivim enganyats. O sigui, ja. la nostra vida es va com estretant, no? I vivim en una, en fal·làcies que són molt absurdes.
6: Hi ha repasses, per exemple, Plató, Sant Agustí, aquest, el de més enllà, Nietzsche, Hannah Arendt, que són persones que sí que han parlat sobre la mentida. Mm. Per exemple, Sant Agustí és duríssim i diu que no s'ha de mentir mai.
7: És un pesat, Sempre és un
6: permaníssim. Però després hi ha un personatge que jo desconeixeu completíssimament, és clar, que és en Josep Torres Tribó,
7: sí,
6: que té un llibre que es diu Elogi de la mentida. M'agradaria que en parlessis una mica més. Aquest senyor està connectat, al cap i a la fi, amb Oscar Wilde, diguéssim, té una aproximació a la mentida similar a Oscar Wilde, a Nietzsche, ja ens ha caigut bé. Qui era aquest paio? I Elogi a la mentida, clar, verit de Sant Agustí, doncs és refrescant.
7: Sí, sí, és molt interessant que tinguem una figura així aquí, perquè això, la tradició filosòfica occidental és sobretot agustiniana, kantiana, o sigui, la mentida és pecat, no hem de mentir, i en canvi, Oscar Wilde i Nietzsche, no?, tots dos, fan un reclam de la importància de la mentida. Wilde, de fet, a la decadència de la mentida, critica que els seus companys artistes han perdut l'art de saber mentir,
6: yeah,
7: i que l'art viu de la mentida. O sigui, si no sabem mentir, no podem fer art, no? I tot això està inspirat en Nietzsche, també. Nietzsche ens diu que el llenguatge és, en essència, poesia, el llenguatge és metafòric, i que ja n'hi ha prou d'obsessionar-nos amb la veritat. Llavors, Tribó, que era anarquista, un mestre anarquista català, ell veu de tota aquesta tradició... començaments del 20, però ara no recordo, sí, quin any va néixer. Després ho mirem.
6: Sí.
7: I llavors el que és interessant és com ell, amb aquest elogi de la mentida, fa una celebració i té frases delicioses, no?, de com la veritat és un fiambre... Bueno, no sé, parla en termes com molt, molt poètics i molt punyents, de com la veritat és un... No només és un avorriment, sinó que ens ha fet esclaus, no? I que el que hem de celebrar i el que té gràcia és la mentida, perquè la mentida al capdavall és el que ens permet crear mons nous, no? Si el món tal i com és no ens agrada, doncs a través de la mentida podem qüestionar el que és i arribar a llocs que tenen més gràcia, no?
6: I quina relació hi ha entre la confiança i la mentida o la veritat?
7: Entre la confiança i la mentida o la veritat. Clar, el tema és que si tu arriba un moment, que jo crec que és molt el signe dels temps, arriba un moment en el que tens la sensació que no pots confiar en ningú, o sigui, o dir al revés, arriba un moment, com el present, en què si tens la sensació que tothom t'està mentint, o sigui, que res del que t'arriba pots assegurar si és veritat o no, això et fa que no confiïs en ningú. I jo sempre penso que l'escenari radical d'això, o sigui, l'imaginari d'una vida en la que realment no puguis confiar en absolutament ningú, em sembla la imatge més propera a l'infern. O sigui, imaginar que no tens ningú en qui confiar és no tenir terra ferma, és no poder aferrar-te enlloc, no? És aquest gest que poso del primer cant de la Ilíada, de Tetis aferrant-se al genoll de Zeus, demanant una veritat. És aquest gest desesperat de necessito tenir algun lloc on poder aferrar-me, necessito creure en que alguna cosa pot ser vertadera, perquè és que si no vivim, no sé, com a la deriva, no? O enfonsant-nos d'alguna manera.
8: Total.
7: Llavors això, diguéssim que viure sense confiar en ningú és impossible, i per això la importància, crec, de...

0: de recuperar la paresia, o sigui, de recuperar la valentia per dir-nos la veritat, perquè si no, cada vegada som més malfiats, som més desconfiats, i és més infernal la sensació.
1: Tu acabes sempre parlant de Sòcrates, perquè tu ets socratiquíssima,
0: sí.
1: I llavors et preguntaria, per acabar ja, quina és la relació entre la humilitat i la veritat?
0: La relació entre la humilitat i la veritat.
1: I perdona, la veritat sempre és al revers de la mentida?
0: No, són coses diferents en realitat, i no són antònims. És a dir, la veritat existeix sense que hi hagi un humà, o sigui, és com les coses són, no? I l'antònim de la veritat és la falsedat. Però l'antònim de la mentida, l'antònim de la mentida és la veracitat, sí?
1: Ahà.
0: És a dir, el dir vertader. La mentida vol dir el dir una cosa que no és amb la intenció d'enganyar. O sigui, el que és rellevant de la mentida és la intenció d'enganyar. No si el que dic és vertader o fals. Uh-huh. Ara no sé si m'he liat explicant.
2: No,
3: s'entès.
2: Sí, s'entès.
3: Sí, perquè l'acte contrari pot ser un error.
0: Exacte.
1: O podria ser fàbula?
0: Sí. Com?
1: La mentida i la fàbula, és a dir, que tu t'ho pots inventar, la invenció, l'art, tots aquests que parlen de la mentida com un mecanisme, una eina artística.
0: Si som curosos, són coses diferents, ja. És a dir, en l'art no hi ha mentida perquè en l'art hi ha ficció.
1: Ja.
0: Inventem ficció, nous mons, val. Sí? I el que ens passa ara, i és interessant, és que com que en la nostra vida diària, en la que hi hauria d'haver veracitat, és a dir, les persones ens hauríem de dir verdaderament el que pensem, sí, com que aquí tenim la sensació que hi ha molta mentida, el que fem ara és anar a buscar veracitat en l'art. Per això hi ha tant apogeu dels documentals, no?, i tanta literatura, diguéssim, es ven dient que està basada en fets reals. Per què? Perquè com que en la vida no trobem la veracitat, ara l'anem a buscar a l'art. O sigui, s'han com invertit els espais. I el que és important és que tornem a posar cada cosa al seu lloc. O sigui, a l'art hi ha d'haver ficció, hi ha d'haver fabulació, i no cal que anem a buscar veritat en l'art, perquè no és el seu espai. La veritat ens l'hem de dir entre amics.
1: Clar.
0: I la veritat ens l'hem de dir amb amor. O sigui, aquest per mi és un dels punts clau del llibre. Que
1: hòstia,
0: és que...
1: però fixa't que no t'ho preguntava. Fixa't, el punt clau del llibre va...
0: I no me'l preguntes. Ai, Marc. No... Doncs això, o sigui que la història de la filosofia que tant s'ha obsessionat amb la veritat, i naturalment la veritat és important, però per mi no podem posar la veritat per al damunt de la caritat. Mm. És a dir, o sigui, els humans estem contínuament exposats a l'ètica de la precarietat. I llavors, estem en el joc entre la sinceritat i la caritat. Llavors, el que dic és important dir-nos la veritat, però una veritat no dita per fer mal, no com aquelles vegades que ens emprenyem i deixem anar una veritat,
1: sí, sí,
0: però que és un punyal. No, aquesta veritat no té cap mena de valor. La veritat té valor quan la diem, quan li diem a l'amiga... La persona que tens al costat no t'està fent bé i t'està canviant. Això és la veritat que té valor. És aquest coratge de dir una veritat.
2: Amorosament.
0: Amorosament, exacte.
1: I s'ha de rebre amorosament, també.
0: I s'ha de rebre...
2: Clar, aquesta és l'altra, exacte.
1: Sí. Aquesta és l'altra, perquè a vegades...
0: Requereix les dues.
1: Bueno, escolta, llegiu-vos el llibre, perquè realment és interessantíssim, us farà pensar, Sira Benoza, Si tot fos mentida, un assaig sobre el valor de la veritat. Arcàdia. Bravo! I no deixis d'aplaudir tots vostès, Pol Guas. Que genial, que genial. Bueno, a veure, Pol, avui
4: vinc amb un mix max.
1: Tinc
4: un guió estrany.
1: Perfecte.
4: Ja ho heu vist, no? La primera cosa que volia dir és que, perquè no ho he comentat i em fa il·lusió dir-ho, bàsicament.
1: Pues la il·lusió, estem la il·lusió, a favor.
4: Exacte, a favor de la il·lusió. Que és que el 18 de febrer, que queda moltíssim, del 2027, estrenarem al Teatre Lliure de Gràcia l'adaptació que estem fent de Relíquia.
2: Home, molt bé!
1: Bravo!
2: Sí. Si vulguin a l'estrena ja no pot, perquè des del juliol que estan les entrades exaurides.
4: Sí, això és una mica d'autobombo, però ho dic perquè queden molt poques entrades.
1: Clar.
4: I s'acabaran les entrades abans de poder-ho explicar.
1: Qui participa a l'obra de Relíquia? Relíquia és aquesta...
2: El teu llibre
4: que vaig publicar aquest any. L'adaptació l'estem escrivint jo i l'Albert Baldomà, i la dirigirà el Pablo Messier,
1: sí,
4: que és genial. I
1: qui fa de tu?
4: qui fa de mi? No ho plantejo en aquests termes, però la resposta ràpida seria Guillem Balart.
1: Carai!
4: Sí, també estarà la Nausica Bonin,
1: sí,
4: el Pau Vinyals, la Isabel Rocati i l'Elisabet Casanovas.
1: Mare de Déu, però si això és un, sí, és un planter.
4: Estarà la Clara Pella fent el so, i estarà la Sílvia Delanyó fent el figurinisme i l'espai. Jo crec que serà molt bonic i valdrà la pena. I avui tenia ganes de compartir-ho amb vosaltres també, perquè queden molt, molt poques entrades.
1: Això serà a partir del 18 de febrer del 2000... Mira, ja el 2027 teníem... Ai, Déu meu, quin rotllo, no? El 2027, quina mandra. Doncs ja tenim una motivació.
4: Exacte, ja tenim ganes que arribi. I abans que s'acabin les entrades, m'agradaria doncs compartir-ho perquè qui vulgui anar no se'n quedi sense i doncs s'espavili per anar a buscar les entrades. Això és la primera cosa que volia dir, que no té res a veure amb la segona. Però bueno, avui ja us he dit que era una mica de mix max. No vinc des del juliol, estic desentrenat, la gent em pregunta si m'has fet fora.
1: No,
4: però jo responc que no.
1: Ets tu, que
4: estàs
1: por ahí,
4: sí, sí, ja ho sé.
1: Clar.
4: Però la gent m'ho pregunta, jo els dic, no, hi tornaré. Però clar, torno desentrenat i faig el que puc.
1: Clar, però li dius que és perquè tu tens moltíssimes coses a fer, que ets un
4: autor. No, dic altres coses que no t'explico. No, dic que és cosa meva, que tot és cosa meva.
1: Que és cosa teva, per favor, nosaltres estem aquí esperant
4: les coses.
1: Estàvem desencoratjats.
4: Mira, i la segona cosa, que és una cosa que no he fet mai, que és explicar, fer una mica, com diu la Bego, utilitzar el quart poder dels mitjans públics. Però perquè he tingut una experiència una mica desastrosa darrerament, que tenia ganes de compartir avui. La cosa, i explicar aquesta experiència demana un exercici de confessió, que és el que us diré ara. Resulta que jo vaig anar a Mèxic per fer promoció del llibre, per fer unes presentacions, i allà jo vaig agafar el que es coneix popularment com una diarrea massiva.
1: Val? I què és això?
4: Que una diarrea massiva.
1: Literal.
4: Literalment, sí. Que està... allà li diuen... És molt graciós perquè allà li diuen la venganza de Moctezuma. A tota la, no? Tots els blancs que anem cap allà i que Moctezuma es venja i llavors et fa passar una diarrea interessant. Sí. Però resulta que...
1: Què dura la diarrea massiva?
4: Hauria de durar uns dies.
1: Uns dies?
4: Uns dies, una setmaneta, com a molt, un parell de setmanes, però a mi m'ha passat una cosa estranyíssima, que s'ha quedat Moctezuma dins meu. Aquesta és la confessió que he de fer, no? Però la qüestió és que després d'estar doncs molt de temps trobant-me malament, deprimar-me molts quilos, no? de deshidratar-me moltíssim, de prendre antibiòtics, em van recetar uns antibiòtics per veure si s'havia de matar alguna cosa dins, i jo després de 20 dies estant fatal, vaig decidir anar a urgències, després de ja haver passat pel metge, i tenim fins i tot una visita mèdica programada amb el meu cap, no? I vaig anar a urgències de l'Hospital de Santa Tecla a Tarragona, perquè en aquell moment estava a Tarragona, a casa de la meva família, i vaig anar molt desesperat, no? De dir, ostres, fa 20 dies que m'estic, se m'està anant l'ànima pel cul.
1: I que era líquid, era liquada.
4: Sí, era terrorífic. Aleshores, vaig anar allà...
1: Podies menjar o què?
4: No, i em trobava molt malament, molt deshidratat, i havia perdut 6 quilos, vull dir que la cosa estava forta. I
1: vaig dir... El colonialisme és terrible.
4: Exacte, i tot torna.
1: No era allò, no fue conquista, fue genocidio, pues mira.
4: Exacte, i el karma torna, no? Però la qüestió que jo vaig anar al metge...
1: Però justament que el karma, el Montezuma aquest, que fini més, no? Perquè es podria cagar, per exemple, Ayuso també hi va anar.
4: Exacte, potser li va passar amb ella i no ho va dir la ràdio.
1: Sí, no, ja dic jo que no. Si és que sempre després, Montezuma també, entre un poeta català o una presidenta de comunitat tipus Ayuso...
4: Que fini més. Exacte.
1: Si hagués estat Montezuma, ho hagués tingut claríssim.
4: La qüestió és que vaig anar a l'hospital a urgències, com hauria fet qualsevol persona, crec jo, que porta 20 dies cagant-se a sobre i ha perdut 5 quilos i està deshidratat, que no es
1: pot tardar una mica.
4: Exacte. I resulta que em va atendre una doctora, el nom de la qual no diré, perquè crec que no va d'ella en concret, sinó va d'una cosa que ara us explicaré, i també perquè no m'ho vull posar en problemes, honestament, també us ho dic, que ella va considerar dir-me que el que jo no havia d'anar a urgències, que allò no era una urgència, em va dir literalment que tenim molt poca cultura d'urgències, que això és una qüestió de cap. Aleshores va arribar la frase magistral, que és la següent, que va dir... em parlava en castellà ella, no ho dic per res, ho dic perquè ara la direm en castellà, perquè me la va dir en castellà, no vull dir... O sigui,
1: no voleu entrar en aquesta frase.
4: Exacte, no entrarem aquí, però entrarem, vull dir, si la frase la tinc gravada i llavors us la direm, la gent dirà perquè la diu en castellà. Sí. Em va dir, esto que tienes... No, traieu-me al revés, per favor. Va dir, esto que tienes no es de urgencias, tienes muy poca cultura de urgencias, no deberías venir aquí, y esto, no sé, si llevas 20 días con diarrea, podría ser una cosa que ya no se trata en urgencias, no sé, una cosa más grave, como sida, por ejemplo.
1: Així que...
4: Em va decidir dir això. I després, sí, tal qual.
5: Mare meva.
4: Clar, és fascinant, no?, perquè per què em va dir això... I després va afegir la coletilla i va dir o càncer, també va dir. El qual és fascinant, no? Però per què va decidir dir sida o no sida és una cosa que crec que deixo a la interpretació dels espectadors dels nostres oients, que crec que són bastant intel·ligents, per saber per què va decidir dir-me això que és no només una irresponsabilitat mèdica molt forta, sinó que també és una ofensa, no? Crec jo, o així ho vaig prendre. Jo al sortir vaig, òbviament, fer una reclamació. Okay. Bueno, aquí hi havia la cosa que ella tampoc no volia fer-me una analítica ni res. Després, amb una mediació d'una infermera, em va acabar fent una analítica. Bueno, va ser bastant un xou.
1: Jo també dic una cosa, jo dic, no és urgente, a usted le parece, a usted, bueno, jo, a més, no hagués passat al castellà, com vos sabeu, que jo no em mantinc ferm. Jo dic, saps que no és una urgència? I m'hagués aixecat i m'hagués cagat a sobre, però m'hagués cagat a la seva cadira.
4: El pròxim dia ho faré.
1: Però
4: el que és fascinant és que vaig fer una queixa, no?
1: I el que... És més, jo m'hagués aixecat i hagués anat cagant-me per tot el passadís de totes les urgències, anant deixant el rastre.
4: Marc, no ho hauria netejat ell, això. Saps?
1: Bueno, sí, però ja veuries com haguessin corregut les urgències.
4: Exacte, llavors sí que... La qüestió és que vaig fer una queixa formal perquè trobava que no era la manera de tractar el personal, i al cap d'uns dies vaig rebre la resposta per correu electrònic de l'hospital, que deia això, i us ho llegeixo, deia...
1: Vol rebre?
4: Lamentem molt no haver pogut atendre'l com a vostè li hagués agradat.
1: Home.
4: Li volem agrair la confiança que ha tingut a l'hora d'utilitzar la unitat d'atenció a la ciutadania per fer-nos arribar el seu escrit, perquè el nostre interès és millorar la qualitat del servei que donem mitjançant l'opinió dels nostres usuaris.
1: Això està fet per IA.
4: Exacte, això, ho ha fet un chat GPT, i dos, aquesta és la resposta a una reclamació després d'haver-me passat el que m'ha passat.
1: I aquí s'acaba?
4: Aquí s'acaba, sí, sí.
1: O sigui, me cago en to...
4: I vaig respondre i vaig dir... És això tot el que em direu? Sí. I ja no m'han contestat més. Aleshores, aquí hi ha diverses qüestions. La primera, no, que la història de la filosofia ja ho ha pensat, però que l'hospital, com una institució, com també les escoles, com també les presons, no, organitzen saber i poder, no? O sigui, estan constantment organitzant el saber i el poder socials. I després també em va fascinar aquesta capacitat de poder i de biopoder que tenen les institucions mèdiques, no? És a dir, que un metge estigui tingui la capacitat i tingui el poder d'organitzar, no, d'aquesta manera tan severa el poder, bàsicament. I també el metge com aquest jutge de la normalitat, no? És a dir, ell assenyala l'anomalia de la societat, o ell pot arribar a assenyalar l'anomalia de la societat, no? És a dir, per què jo, després de tornar de Mèxic, no, de no haver-me fet una revisió parasitològica, no? Vull dir que tot apunta que pot ser una cosa, per què m'ha de dir un metge que jo el que potser tinc és sida, no? És a dir, per què he d'escoltar que un metge em digui això a mi? Aleshores, avui volia compartir això perquè crec que hem de ser conscients que quan anem al metge, com quan anem a l'escola, com quan anem, no, a qualsevol institució, ens estem trobant amb persones que tenen, doncs, això, no, la possibilitat i estan constantment organitzant el saber i el poder, però tampoc em volia quedar només amb una queixa i amb una crítica, no? Perquè tanmateix jo, el meu cap és el cap Raval Nord, d'aquí de Barcelona, i pocs dies després que tingués aquesta experiència desastrosa, perquè jo, doncs, la meva metgessa de capçalera del cap Raval i està assabentada tot plegat, un dia rebo una trucada i la contesto, i era una infermera del cap Raval, i em diu: com estàs?
1: Ah, mira.
4: I li dic: bé. Bueno, bé no, li vaig dir, vaig fent el que puc, i dic: què passa? I em diu: re, et trucava per veure com estaves.
1: Mira bé.
4: No? I em vaig quedar fascinat, no? Vaig dir: ostres, m'està trucant una infermera per preguntar-me com està i com va tot, i em va dir: mira, estem esperant uns resultats, ara mateix no podem accelerar res més que això, i simplement et trucava per veure com estaves i com anava anant tot.
1: Seguiment,
4: no?
1: Sí.
4: I em vaig quedar, no? Vaig pensar, bueno, una de cada, no? És a dir, de sobte...
1: Però això és bo dir-ho, esclar.
4: Exacte, perquè, vull dir, que, si ho dic, ja... ho dic tot, no? És sí, a dir, que sí. Va haver-hi una infermera que em va trucar, i a part que m'estan atenent perfectament a l'hospital, i que la majoria dels hospitals i dels metges ens atendran bé. Vull dir que això, no vull crear cap mena d'alarma ni cap mena de relat que digui que no ens atenen bé els hospitals. Clar, per això mateix explico aquesta anècdota. Però, encara que, i convençut, com estic, que hem de creure en els serveis públics, no? I que hem de reconèixer la saturació i l'estat demencial en què es troben. Però crec que tot i així, malgrat reconèixer la gran feina que fan els metges i els hospitals, i que el tracte és el 99% de les vegades fantàstic i meravellós amb la situació precària i horrorosa en la que es troben, crec que no hem de deixar de ser exigents amb el tracte al pacient, i que no perquè es trobin en aquesta situació lamentable no hem de deixar d'exigir una unitat d'atenció ciutadana que funcioni com cal, i una responsabilitat dels metges que siguin conscients que una persona que està darrere d'un taulell és una persona que està organitzant saber i poder, i és una persona que té un gran poder sobre tu.
1: Escolta una cosa, dues preguntes, ara que te l'estàs?
4: Doncs no estic bé encara. No sé, si aquesta és la
1: pregunta. I t'agafa així i te n'has d'anar a cagar ràpidament o com? Perquè això és un terrible, eh?
4: Sí.
1: Més o menys,
4: sí,
1: eh?
4: Sí. Bueno, ara com ja ho he explicat, ara si em preguntes detalls ja els hauré de respondre. Vull dir, clar, soc clar, jo qui m'he posat en aquest jardí.
1: Aquest jardí. Però... No, però és que això, és que és veritat que, home, si algú s'ha cagat alguna vegada a sobre, és que és una cosa que està... O sigui, que no pots. Jo l'altre dia els vaig explicar, vaig entrevistar a... Mayumana o...
2: Arde Bogotà.
1: Que són simpàtiquíssims. Jo, una vegada, aquests senyors, la primera vegada que vas creu, estava parlant amb ell...
2: T'ho tornaràs a explicar?
1: I ho tornaré a explicar. És que la sensació de quan et cagues és que és tremendo. I si et cagues, és que de veritat, la gent, per favor, corrons irritables, la gent. És que és una cosa que és tremenda, això. Solidaritat amb totes les persones que caguen a sobre sense poder-ho controlar. És que és horrible, perquè a més... És que deixa rastre, és tremendo, eh? És més, l'altre dia estava jo a Biarritz i també estava a punt de cagar-me, estava tot finíssim, i dic, mare de Déu, m'estic... Vaig entrar a una pizzeria i vaig dir, bonjour, una aigua, gran o petita, vaig dir, no, gran. I vaig al lavabo...
4: Que m'hauré d'hidratar.
1: Perquè estava al punt, eh? Al punt de... No, això tal. I després una altra cosa, també s'ha de dir que moltes vegades, jo estic totalment d'acord amb el que tu dius, però sí que és veritat que els metges van hiperapretats i que la millor, si hi hagués més recursos per a la sanitat pública, hi hauria bastants més metges a les urgències, serien molt més àmplies les urgències i que tindrien més temps d'atendre qualsevol cosa. I després, jo estic totalment d'acord amb tu, que el teu, que jo sé que vaig que és una urgència claríssimament sense jo ser metge, estic aquí tipus Petete, no? El libro a bordo de Petete, que tot lo sabe, però que és veritat que altres vegades vas a urgències i a la millor no ho és, però t'han de dir que no ho és amb tota l'amabilitat, perquè clar, nosaltres tenim una consciència sobre nosaltres mateixos, però clar, si a una persona li sembla que allò és una urgència, la bona notícia és que no ho és, diguéssim. Mm. Llavors, però clar, aquesta gent necessita temps, recursos, etcètera, etcètera. Dit això, sí, de vegades...
4: Bueno, i que, ja et dic, no estem, i reconec la feina, i sí, des d'aquí, òbviament, agrair la feina de la sanitat pública que tenim, però no deixa d'exigir que un tracte, no? És curiós, no?, que un va a una diarrea després de tornar de Mèxic i surt d'allà amb una metgessa que li ha dit que potser té sida, no?
1: Potser té sida, que dius, per la cara, no? I no et va dir, potser és sida, però no et va fer cap analítica. O sigui, que jo dic, escolta, estic convençuda que és...
4: No, perquè va dir que això...
1: Després també sida ho ve aquí, si també ens ho passem pel forro, no? Aquesta senyora també no va afinar. Bueno, escolta una cosa.
4: En fi, gràcies als nostres metges, seguim cuidant-nos i no deixem d'exigir responsabilitats a les persones que les...
1: Sí, senyor.
4: Que
1: les aplaudeixen. Després de la publicitat parlarem de la bola negra i de totes les opinions i crítiques positives i negatives que genera aquesta pel·lícula, tot el fenomen, amb la Begoña Gómez-Urzay. Fantàstic.
5: Vostè primer, amb Marc Giró.
6: 81-352-469-C de casa. El tens gravat al cap i saps que mai no l'oblidaràs. Però saps també que pots resoldre les teves reclamacions de consum gratuïtament i sense anar a judici? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com el DNI. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
7: Arriba l'aniversari a Sorli. Celebrem 103 anys amb tu. Del 7 d'octubre al 17 de novembre regalem més de 500.000 euros en vals i productes. Vine i emporta't els teus premis. Sorli, 103 anys amb tu.
8: Quan et diagnostiquen leucèmia, és com si la música de la teva vida s'aturés del tot. Perquè la música no pari, que no pari la recerca. Col·labora en la curació de la leucèmia a fcarreres.org o truca al telèfon 932 33 34. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.
9: El diumenge 18 d'octubre toca donar-ho tot a la cursa de RAC1.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat. Aquest any a Platja d'Aro.
9: I després recupera energies amb Ral d'Avinyó i la carn tendra i melosa del seu porc rústic. Realment de casa nostra. L'has de tastar.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio.
11: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Atom, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Atom, la llet que ens ha fet grans.
12: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
13: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
14: Hola, això t'interessa.
15: Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
14: I allò del sorteig?
15: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
16: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
17: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
16: Us hi esperem.
18: Mira, ja ve, recta final.
19: Mola de Déu.
16: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
20: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC.
21: Un autèntic bochorno.
17: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
16: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
17: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marfranc i Ral d'Avinyó.
16: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Bueno, jo el que volia dir, que moltes vegades nosaltres aquí ja saben que aquí a RAC1 tenim a l'estudi una sèrie de pantalles i ja aquestes dues estaran apagades, però molt sovint no, que quasi bé cada dia tenim a TV3 connectada a la pantalla i el Tot es mou, que és el programa que presenta la nostra estimada Elena García Melero. El trobo un programa boníssim, t'he de dir, mira que no l'escolto, però només veient-lo, vostès escoltin-nos a nosaltres també. Però és que de vegades, si tu compares el Tot es mou amb altres programes matinals que es fan altres cadenes...
2: Home, no hi ha color. No,
1: és una altra civilització. O sigui, el tipus de temes, el tipus d'enfocament, el recolzament a la cultura que hi fan. La Elena García Melero, que vosaltres, clar, jo no soc objectiu perquè jo me l'estimo personalment i he treballat amb ella, tu també, Esther. Però sí. Que, a més a més, podria ser absolutament objectiu i és una gran presentadora. Però que és un programa que els continguts que fa són boníssims. I després tu agafes, canvies de cadena i hi ha unes merdes. Ara que parlem de la veritat i la mentida. Que, a més, no paren d'emetre bulos.
4: Mentides, sí.
2: Jo no paro de veure reels de Susana Griso compungida, molt trista, escoltant, per exemple, a propietaris de pisos que diuen que tenen inquiocupes, representants dels propietaris, i ella fa una cara tal carona, de veritat, tal carona de pena. No, ella parlava, per exemple, amb el propietari del pis de Mari Carmen Abascal i feia tal carona de pena. O sigui, de veritat que no has vist una persona tan trista com Susana Griso aquell moment, eh?
1: Però llavors què vols dir? Que Susana Griso estava als propietaris? Home,
2: això semblaria, interpretar la fesomia.
22: No, t'està donant la raó.
2: Ella està pels propietaris.
1: Per això, que ella està pels
2: propietaris.
22: Ella polemitza la crisi de l'habitatge amb que tot és ocupació.
2: Que tot és ocupació i feta.
22: Sí, t'està donant la raó.
2: T'estic donant la raó, Marc.
4: Així, la Susana Griso, no l'Elena García Melero.
1: Ah, la Susana Griso!
4: Clar!
1: És que pensava que m'estaves dient que l'Elena García Melero estava als propietaris.
2: No, perquè t'has parlat als altres canals.
4: La Melero estava als propietaris.
1: El Tot es mou és un gran programa i tots els altres són una puta merda.
4: Ja està, punto.
1: Que m'agrada...
4: I això
1: és veritat. Estic orgullós de ser català, hòstia. A la TV3, això us ho volia dir. És que m'estava flipant, dic... Mare de Déu, però com?
2: No.
1: La Susana Griso.
2: Susana Griso, fatal.
1: La Susana Griso sí està, crec que una llàgrima cada vegada que... Bueno, és que la Susana Griso i moltes d'altres fan aquesta cosa que es pensa que els propietaris... Que... No, que és pitjor... que es pensa que tots els que sotem de lloguers som ocupes.
2: Exacte.
1: Sí. Perdoni, ja és veritat, que això és una cosa que jo vull dir. Perquè la que et pugen el sou som tots potencialment ocupes. O sigui, cuidadito conmigo que estoy muy loca. Perquè és veritat, el sistema està perquè tenen la por de l'ocupació. Amb tota la raó. Perquè esteu inflant tant els preus que al final... Pues tornes ocupa, tia, perquè és que no pots pagar-ho. És que no pots pagar-ho, encara que treballis molt. Amb tots vostès, pego jo per dos anys. No ho havia entès.
22: Ja t'hem vist.
1: Jo fent la lloa del Tot es mou...
2: No tornaré a sortir.
22: Anem a la bola negra.
2: A veure, no sé si sabeu que s'ha estrenat aquesta pel·lícula. La bola negra, no se'n parla gairebé, no? premi als millors directors al Festival de Cannes, premi del públic a Toronto, porta recaptats més de 24 milions d'euros, més de 4 milions d'espectadors.
1: Doblant les sessions, ho trobo fenomenal.
2: Tots són superlatius al voltant d'aquesta pel·lícula. És un fenomen, cosa que a mi em sembla bé. A mi que hi hagi un fenomen al voltant d'una pel·lícula em sembla fantàstic.
22: I tornant al cine, quanta gent feia mesos que no
2: bueno, és que hi haurà molta gent que no anava mai al cine i serà la pel·lícula que va veure en 5 anys.
1: Qual és la primera pel·lícula que viste? La Bola Negra.
2: La Bola Negra. Sí, sí, a mi això em sembla fantàstic. A més, recordem que té tot el suport.
1: Guitarrica de la Fuente, perdona.
22: Sí.
1: Tinc una samarreta de Guitarrica de la Fuente de Himaguas.
2: Bueno.
1: Que són les millors samarretes que he tingut en la meva vida, t'ho dic. Veus? Himaguas. Que per la Guitarra de la Fuente, un dibuix de guitarrita, t'he per casa, que anem, estem divinament.
2: Divina.
1: Divines, digue'm.
2: Que tot el suport de Netflix, a més, que hi ha darrere, està darrere aquesta pel·li, i més quan Netflix. Parlem de tot el suport de Netflix, és tot el suport. I va amb tot els Oscars.
1: Jo no sabia que Netflix tenia una revista que es diu Temu, Tuemu, Tuemu, Tuemu.
2: Tudum.
1: Que és la revista de Netflix, portada de Guitarrica de la Fuente. Jo se'l trobo un cantant increïble, Guitarrica de la Fuente. Digue'm, perdona, cantant-li.
2: Doncs això, com dèiem, tots són superlatius al voltant d'aquesta pel·lícula, per tant, les nostres opinions també s'expressen amb superlatius. Ara m'està dient l'Ester que té amics que ja l'han vist dues i tres vegades, no? La gent no pot tenir una opinió tèbia sobre La Bola Negra, i a més, la gent... Inclús els crítics també, ara parlarem de la recepció crítica, però trobo que els civils també... Tenim com titulars al voltant d'això, no? Jo la vaig veure el dia que es va estrenar, no l'havia vist en cap passe de premsa abans, el divendres, i el dia després jo crec que vaig tenir com 15 o 16 converses sobre La Bola Negra.
1: Sí.
2: I llavors vaig notar que la gent ja anava com desenvolupant el seu titular, no? I la gent et deia, no? Una amiga em va dir, se me hizo bola. I dic, això t'ho has preparat. I m'ho has dit a mi i li has dit a 16 persones.
1: Vas preparada, tia.
2: Se me hizo bola negra. I em vas hablar superbé. Trobo que la gent ha de tenir com el seu eslògan
0: sobre
2: La Bola Negra.
1: Però si no tens opinió sobre La Bola Negra, és un rotllo, eh?
2: Però què fas?
1: Pues és que no tens converses, que a mi m'encanta.
2: Clar,
1: llavors,
2: l'has de tenir.
1: Hi ha un tipus de crítics...
2: Sí, veiem com va la cosa, no? La crítica nacional i internacional. De moment la crítica internacional ha estat molt positiva, encara no s'ha estrenat als Estats Units, s'estrena el 2 de desembre, que és una data molt premium, és la data que s'estrena a les pel·lis que segurament competiran pels Oscars. Per tant, les crítiques que hem llegit són sobretot de festivals i han estat molt positives. Ara anem a la crítica catalana i espanyola. Jo crec que quan la pel·li va anar a Cannes, molta gent s'ha de dir en TV3i, no? Cannes, sí.
1: Vale. Canes les que tinc aquí colgades.
2: Canes, bueno.
1: D'acord.
2: Hi havia molts crítics que probablement ja tenien la seva opinió decidida a grans trets abans de veure la pel·lícula, no? A més, aquest any hi van coincidir Almodóvar amb Amarga Navidad, Sorogoyen amb El Set Querido, sí. I Los Javis amb La Bola Negra, i hi va haver certa cobertura del festival des dels mitjans amb seu a Madrid, diguéssim, que va ser una mica... futbolística, no? O sigui, hi havia una... que només semblava, no? Que els connectaven,
22: no?
2: Sí. I semblava que s'haguessin a posar a cantar oe, oe, oe, no? El cine espanyol en Cannes, no? A mi me da igual si la pel·li és coreana, no? El cine és el cine. Si us plau, no? Passem els patrons futbolístics a la cobertura cultural, aniria demanant humilment. Però bé, jo crec que hi havia gent que ja tenia una mica les crítiques decidides, i sí que hi va haver una mica de divisió, no? La majoria de les crítiques van ser molt positives, algunes extremadament positives i hiperbòliques, com dèiem, n'hi va bé que no. Per exemple, Carlos Heredero, a Cuadernos del Caimán, que és una revista molt sesuda, molt seriosa, del tipus que hi és de cinema, va fer una crítica bastant negativa, on deia, todo en La Bola Negra se quiere intenso y trascendente, monumental y desbordante. I també deia, al servicio de esta causa y este crítico se teme que para su desdicha, los despropósitos se suceden uno tras otro. I llavors més o menys apuntava crítiques que s'han anat fent després, cert adanisme, la idea, no?, de que els Javis han descobert que Lorca era gay i ningú ho havia dit abans.
1: Això es diu adanisme,
2: No, adanisme és quan... No, que ho digui la Xira, que ho sabrà millor. Adanisme és quan tu et consideres que t'inventes una cosa que ja està inventada, no?
1: Ja, és que és guai això, eh?
2: Però molta gent és molt adanista ara, trobes, no?
1: Ja, ja
2: també perquè hi ha poca lectureta, potser, no?
1: Jo trobo
2: no sé.
1: Que La Bola Negra ha passat aquí, que tot això de l'adanisme, doncs pues mira, no. Ai, m'he d'anar ja, però bueno, és que ens tens super reprimides,
22: no,
1: eh?
22: No, que
1: podem
22: parlar de més coses.
1: No, pues seguim, la de La Bola Negra ho hem de seguir més, perquè
2: hem de seguir, hem de saber reaccions contra reaccions, reaccions a les reaccions.
1: No.
2: Hem de saber
1: més
2: el marro
1: negra,
2: que hi ha hagut.
1: Més Bola Negra. Més Bola Negra, que ens passem. Joel,
2: tenim temps
1: fins als
2: Òscar. Tenim temps. Els Òscars s'entrenen el 15 de març. Si no teniu un eslògan i una opinió, aneu-la buscant.
1: Exacte.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Sempre aprens alguna cosa nou.
3: RAC 1.
0: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu Kia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues... ping! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre al teu concessionari Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
19: Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
23: Anselm Kiefer ja és a Barcelona. La Fundació Catalunya La Pedrera presenta una gran exposició que et convida a entrar en un univers d'obres monumentals, vitrines i materials com el plom, la terra i les plantes. Anselm Kiefer, fins al 24 de gener a La Pedrera. Entrades a fundaciocatalunyalapedrera.cat.
24: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
25: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
26: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
27: Amants del col·leccionisme, aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre tenim una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
28: Compravenda de segells, monedes i tot pel col·leccionisme. Vine a veure les noves proves numismàtiques commemoratives del centenari d'Antoni Gaudí.
27: Amb entrada gratuïta i regala un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya si dius que has escoltat aquesta falca.
29: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
27: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro. Emociona't amb la poesia de Jorge Drexler.
29: Vibra amb l'evolució de Amaral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
27: Reviu els grans clàssics de Miquel Erentxun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
29: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
30: La Garriga s'engalana per celebrar una nova edició de les Jornades Modernistes.
31: Xerrades, visites guiades i teatralitzades, música, tas gastronòmic, banys termals, la tradicional desfilada i molt més.
30: Del 16 al 18 d'octubre gaudiu de l'experiència que ens traslladarà a la Garriga del 1900.
31: Més informació a visitalagarriga.cat.
30: Gaudeix la Garriga, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
32: Aquesta tardor tens una cita amb l'Empordà. Del 22 al 25 d'octubre torna Brots. 4 dies de música, arts vives, gastronomia i oli d'EOP Empordà per descobrir el territori d'una altra manera. Pobles que es converteixen en escenaris. Paisatges que es viuen, s'escolten i s'assaboreixen. Vine a viure a l'Empordà. Vine a Brots. Descobreix tota la programació a brotsempordà.cat.
33: Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Vall d'Aran, l'essència dels Pirineus. Vine al Festival Passatge Insòlit, on hi trobaràs espectacles, atraccions mecàniques i entreteniment per tota la família.
34: A Santa Coloma de Gramenet, els dies 24 i 25 d'octubre.
33: Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses.
34: Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
35: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
36: RAC 1.
1: Bueno, avui et dic una cosa importantíssima que passarà és que ara el show, 23 hores a la Sexta, entrevistem el Germán Roca, Raúl Arévalo, José Ignacio García, que és el d'Adelante Andalucía, que el portaveu d'Adelante Andalucía, que us el recomano moltíssim, i Art de Bogotà. O sigui, aquest programa és un programa que te'l pots perdre, que més el presento jo, i de què viurem, si no. Eh? Jo i totes les famílies que han vivit aquest programa. I tu sortiràs més contenta i més feliç. I a més, si ets catalana... Et passa una cosa, que ets catalana i estàs tan bé i tan pizpireta perquè...
22: Perquè t'has fet gran, perquè has evolucionat com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se gran. Ato, la llet,
1: has mullit mai una vaca?
22: Grans. Ostres, crec que de petitona sí, però... Crec que sí.
1: Pues
22: crec
1: segur que la llet parà a parar a...
22: Una cabra, crec que era.
1: Ah, una cabra o
22: una cabra? Una cabra, una cabra.
1: Per favor, mira tu, eh? Bueno, sí, crec que sí. Gràcies, que vas...
2: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 16 d'octubre a l'1 de novembre, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Gots i Sandro per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
4: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
6: Soc la Sílvia Abril.
7: I jo, en David Olivares.
6: I et volem convidar a la tercera temporada del Tenorio.
7: Produïda pel Terrat i dirigida per Carles Sanz.
6: Si no vols parar de riure...
7: Oh, Àngel d'amor, no és cierto que en esta apartada orilla...
6: Que el Tenorio és una meravella. T'esperem del 21 d'octubre al 8 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona.
7: El Tenorio!
6: Entrades a balanyanviu.com.
8: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
9: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem, perquè sé que podem...
8: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb 2 mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
10: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
11: El diumenge 18 vine a gaudir d'una gran jornada esportiva. L'esport ens ajuda a viure bé i amb salut. I l'activitat física inclou a tothom que vulgui participar. Ens acosta i ens fa iguals.
12: La cursa de RAC 1 compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
13: Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para.
14: Descobreix Egipte, la Xina, el Japó, Vietnam amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés. Reserva ara i aconsegueix fins a 400 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions.
15: Una maravilla és poder viajar.
16: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut.
17: Perquè amb les assegurances de salut de Línia Directa tries l'especialista i demanes cita directament amb els millors metges i pots fer-te les proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
16: Jo les triaria.
17: Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 € al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
18: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
20: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
21: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
20: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
37: Verisure.
38: RAC 5, 4, 3, 2, 1.
10: El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
22: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
10: Us hi esperem.
39: Mira, ja ve, recta final.
40: Mora de Déu.
10: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
41: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
42: Un autèntic bochorno.
22: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
10: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
22: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
10: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
43: RAC1.
22: Bon dia, passa un minut de les dues. El Tribunal de Comptes amnistia els líders independentistes per la despesa del procés. Són una trentena llarga de dirigents, com Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. Els reclamaven més de 5 milions d'euros.
0: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: L'amnistia tanca definitivament un procés d'anys al Tribunal de Comptes. Ara en fa 3 que es va fer el judici, però no es va arribar a dictar sentència, va quedar en suspens en espera justament que s'apliqués l'amnistia. Ada Colau obre la porta a fer un pas al costat per facilitar la unitat de les esquerres.
2: Necessitem el Gabriel Rufián, necessitem l'Irene Montero, necessitem l'Emilio Delgado, necessitem a tothom. I per tant, com que hi ha lloc per tothom, jo no concebo que aquest sigui el problema. I he dit que per mi no serà, que si hi hagués alguna candidatura que generi més consens que la meva, jo faria un pas al costat.
1: És el compromís que la candidata de Front Ampli ha expressat al Monarracu. Podem dir que per ells tampoc és un tema de noms, però que les esquerres s'han d'articular al voltant de Gabriel Rufián i Irene Montero. I els pagesos han tornat a plantar avui un centenar de tractors a la Gran Via de Barcelona, denunciant que l'encariment dels carburants els ha deixat en una situació límit. Just avui hem sabut que l'últim mes l'escalada de l'energia ha disparat la inflació fins al 4,5%. Pel que fa als esports, Xavi Rocamora, bon dia.
3: Bon dia, Núria.
1: El Barça torna a aquesta hora d'Istanbul després de golejar el Galatasaray a la Champions.
3: Lamine Yamal va liderar la remuntada amb una altra exhibició que situa el Barça líder a l'espera que es completi la jornada. No va marcar, però va donar 2 assistències que van contribuir a l'1-4 definitiu. Els blaugrana han fet nit a Istanbul i tornen a Barcelona per afrontar el tram més exigent del que portem de temporada, amb la visita al Betis, també al PSG i el clàssic contra el Madrid d'aquí a 10 dies al Camp Nou. Precisament, el Madrid és un dels equips que tanca avui la jornada de la Lliga de Campions. L'equip blanc visita la Roma i també destaca el Manchester City PSG. Tots 2 partits a les 9 del vespre i a la mateixa hora també juga el Betis, proper rival del Barça, a la Lliga que rebrà el Porto. Podreu seguir la jornada de Champions, com sempre, a RAC1 a partir de 8:45 del vespre. I en bàsquet, avui el Joventut rep l'Andorra en partit de la segona jornada, que es va suspendre pel temporal. Serà a les 8 del vespre i un quart d'hora més tard també juga l'Espart Girona, en aquest cas partit de l'Eurocup femenina contra l'Ostrava de Txèquia.
1: I pel que fa al temps, s'espera una tarda tranquil·la i de cel emblanquinat. Mònica Osar, bon dia.
4: Bon dia. Sí, el sol es combinarà amb bandes de núvols prims durant la tarda i també creixeran algunes nuvolades en punts del prelitoral i sectors de la Catalunya central que no portaran gaires conseqüències. Les temperatures seran una mica més altes que ahir, amb màximes que es mouran entre els 24 i els 28 graus o fins i tot una mica per sobre a l'interior de les Terres de l'Ebre, per tant amb un ambient que serà càlid. I demà tornarem a tenir un dia de cel mig ennuvolat amb núvols més espessos en trams de la costa i del prelitoral on no es descarta algun plogim.
1: Les 2:04 minuts.
0: 14:15.
1: L'amnistia toma una altra causa judicial contra l'independentisme. De fet, la més nombrosa que quedava. El Tribunal de Comptes ha anunciat avui que sol 35 líders independentistes a qui reclamava milions d'euros per les despeses del procés. Benet Iñigo.
5: L'última sentència europea va validar l'amnistia i també deslligava el procés de les finances de la Unió. I això ha estat clau perquè el Tribunal de Comptes finalment hagi abandonat les seves reticències i acabi amnistiant els implicats.
6: No ha quedado acreditado que se hubiesen utilizado fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea para realizar cualquiera de los gastos por los que se reclaman responsabilidades contables.
5: Els afectats tenien 8 milions d'euros bloquejats en avals i fiances per si els acabaven condemnant, que ara podran recuperar. Els reclamaven el cost del referèndum i de la difusió internacional del procés. Entre els beneficiats hi ha Puigdemont, Junqueras i altres líders del 2017, però el Tribunal havia ampliat el focus fins a Artur Mas, Francesc Homs o Andreu Mascolell, que havien plegat molt abans que el referèndum fos ni tan sols una idea.
1: Mas, de fet, ja ha celebrat la decisió del Tribunal de Comptes, malgrat les estratègies, diu, de molts tribunals espanyols de negar-se a aplicar l'amnistia. En un comunicat, l'expresident assegura que finalment s'acaba una altra etapa de repressió i persecució. El secretari general de Junts, Jordi Turull, també apunta que és una bona notícia i demana que ara s'apliqui l'amnistia a la resta de causes pendents.
7: El Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja doncs, el president Puigdemont, el conseller Comín i el conseller Puig, que s'apliqui l'amnistia absolutament per tothom.
1: És una petició que també fa Esquerra Republicana, mentre que la CUP creu que ara és el moment de reconstruir l'independentisme. Les 2:05, falten poc més de 48 hores perquè s'acabi el termini per presentar coalicions a les eleccions espanyoles i el Front Ampli que s'articula al voltant d'Ada Colau continua intentant seduir Podem i Gabriel Rufián. Colau fins i tot obre la porta a fer un pas al costat si ha de permetre facilitar la suma de nous actors. En una entrevista aquest matí, el Monarracu ha defensat prioritzar un acord el més ampli possible per sobre de noms i de cicles. Ser Giró.
8: Ada Colau respecta l'acord entre Podem i Esquerra, però creu que divideix les esquerres en comptes de sumar-les. L'exalcaldessa de Barcelona, candidata ara del Front Ampli, defensa que l'espai capaç d'aglutinar més sensibilitats és el seu, el que impulsen amb els comuns Sumar i Esquerra Unida. Per això demana Irene Montero i Gabriel Rufián que s'hi apropin, encara que això la pugui desbancar a ella com a cap de llista.
2: Si el Front Ampli creix, si sumen altres formacions i la majoria de les formacions consideren que hi ha alguna altra candidatura a la presidència que reuneixi més consens que la meva persona, jo no tinc cap problema en fer un pas al costat i recolzar la candidatura que reuneixi més consens. El problema no serà el meu nom.
8: Podemos, però, no baixa del burro. La secretària general del partit, Ione Belarra, insisteix a Televisió Espanyola que les esquerres s'han d'articular al voltant de Montero i Rufián.
9: La realitat és la que és. Los líderes mejor valorados, la gente que de izquierdas, lo que quería, lo que nos ha pedido durante todos estos meses es que Gabriel pueda jugar un rol, que pueda dar la pelea a nivel estatal. Y yo creo que eso Podemos lo ha puesto encima de la mesa, que Gabriel Rufián e Irene Montero puedan hacer tándem, porque son las personas en las que la gente confía cuando las cosas se van a poner difíciles.
8: Belarra insisteix que ells tampoc prioritzen noms i cicles. Una demostració d'això, diu, és el procés de primàries obert d'avui a diumenge per escollir els lideratges de la seva candidatura.
1: Aquest matí Colau també ha obert la porta en declaracions a diferents mitjans a canviar el nom de la candidatura, si això ha de facilitar també l'entesa. No havia passat ni mitja hora, però, que els partits que formen part d'aquest front ampli han difós la imatge gràfica de la candidatura. Combina un color taronja intens i les lletres de Frente Amplio d'un groc verdós. També han obert diversos canals a les xarxes socials i han convocat un acte aquest dissabte a Madrid per donar el tret de sortida a la precampanya. I de moment el CIS torna a donar la victòria al PSOE, que fins i tot amplia distància amb el PP. L'enquesta dona un 34% dels vots als socialistes, 3 punts més que el mes passat, i el PP cauria fins al 22% dels suports. L'estudi deixa un altre titular. Pedro Sánchez és el líder preferit per ser el president del govern espanyol. El volen un de cada 4 ciutadans. Anem a Madrid, Adrià de las Heras, bon dia.
11: Bon dia. La nova publicació del CIS dona el primer lloc al PSOE, a més de 10 punts de diferència del PP, que quedaria segon amb un 22% dels vots. I el tercer lloc és per Vox, que suma un 17% dels suports, trepitjant ja els talons als populars. Sumar, ara Front Ampli, queden quarts, molt lluny del podi, un 6% dels vots, i Podem un 3%. Sánchez també en surt ben parat perquè un de cada 4 encastats el prefereix com a president del govern espanyol. En canvi, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal estan pràcticament empatats, al voltant del 9%, molt lluny del president espanyol actual. L'estudi també pregunta per la preocupació per l'habitatge. 3 de cada 4 donen molta importància a casos com el de la Mari Carmen, i la majoria d'enquestats estan a favor de les mesures que s'incloien als dos decrets de l'habitatge, excepte la pròrroga automàtica dels lloguers, que anava sola al segon decret. És el primer baròmetre del CIS després del desnonament de la Mari Carmen i després de la derrota parlamentària al Congrés dels dos decrets per l'habitatge. Les 4.000 enquestes es van fer entre l'1 i el 6 d'octubre, i Sánchez va anunciar que avançava les eleccions el dia 5. Per cert, que l'estudi ha sortit fa poc més d'una hora i el PP ja han carregat contra els càlculs. Critiquen que el baròmetre no pregunta directament ni per la crisi a Ceuta ni pels casos de corrupció, i denuncien que el CIS és un altaveu més de la campanya dels socialistes.
1: Gràcies, Adrià. El CEU també pronostica una victòria dels socialistes, en aquest cas a Catalunya. Esquerra milloraria resultats, però la confluència que inclou els comuns perdria bous i esquelles, la meitat dels diputats actuals. Tot en un baròmetre que conclou que Gabriel Rufián és el polític més ben valorat, Adrià Santasusagna.
12: Sí, les eleccions del Congrés les guanyaria el PSC a Catalunya amb 18-19 escons, per tant, el mateix resultat que el 2023. A l'esquerra del PSC hi hauria vasos comunicants. Esquerra guanyaria suport, passant del 7 als 10-11 escons, mentre que l'espai dels comuns perdria el que guanyen els republicans. Passarien del 7 als 2-3 diputats. Junts per Catalunya també perdria escons, del 7 als 4-5, i pel que fa al PP mantindria els 6 diputats que té ara. Vox passaria dels 2 als 5-6 escons. Pel que fa als lideratges als catalans a Madrid, Gabriel Rufián és el més ben valorat, seguit d'Ernest Urtasun i Míriam Nogueras. Un CEO que també dona resultats al Parlament de Catalunya. A grans trets, el PSC guanyaria de nou les eleccions, però passaria dels 42 als 33-35 diputats. La segona plaça estaria en disputa entre Esquerra i Aliança Catalana. Tots dos partits fluctuen entre els 23 i 26 escons, i Junts frena la fuga de vots cap a Aliança Catalana, i per primera vegada, des dels últims baròmetres del CEO, començaria a millorar resultats. diputats. Això sí, lluny dels 35 diputats actuals, arribarien als 18-20. La resta de partits segueixen pràcticament igual, el PP i Vox entre 12 i 13 diputats i els comuns 5-6 i la CUP 4 o 5. Amb tot plegat, el principal problema pels catalans, i amb molta diferència del segon, és l'accés a l'habitatge, primer problema en totes les franges d'edat, des dels joves fins als més grans. Pel que fa al suport a la independència, situa ara el 43% de catalans a favor i amb un 50% en contra.
1: Ens hem fixat també en altres preguntes que fa el CEO, per exemple, sobre xarxes socials, Mundial de Futbol o l'eclipsi total d'aquest estiu, Adrià.
12: La xarxa social més utilitzada pels catalans és Instagram, per totes les franges d'edat. Pel que fa a la resta, com més jove, més s'utilitza TikTok i com més gran, X, Twitter. Parlem de futbol, el 66% de catalans es considera simpatitzant del Barça, un 7% del Madrid i un 3% de l'Espanyol. I pel que fa al Mundial dels Estats Units, Mèxic i Canadà, el 84% de catalans anava amb Espanya i un 7% ho feia amb l'Argentina. El suport dels catalans de la selecció espanyola és majoritària, però encara és més forta pels catalans nascuts fora de Catalunya. També aquest CEO pregunta per l'eclipsi solar, el 66% de catalans el va veure i la meitat dels que el van anar a veure es van desplaçar fora del seu domicili habitual. La majoria ho va fer a petits municipis de menys de 2.000 habitants.
1: I un últim apunt de la crònica política, perquè els Reis Felip i Letícia són avui a Melilla, on han tornat a rebre un bany de masses. Igual que va passar ahir a Ceuta, milers de persones han sortit al carrer per rebre'ls, onejant banderes espanyoles. Enviat especial de RAC1 a Melilla, Jordi Armenteres, bon dia.
13: Bon dia, una visita amb un únic objectiu, el de reafirmar l'espanyolitat de Melilla i l'orgull de pàtria espanyola, però enviant també un missatge molt clar de sobirania cap al Marroc, més ara després del que ha passat a Ceuta i del plantejament polític que feia ahir al vespre Felip VI. En aquests moments, un bany de masses dels monarques espanyols en aquesta ciutat i després d'un discurs del president de Melilla, de Juan José Imbroda, reclamant més Espanya com a necessitat vital per la ciutat.
14: Tenemos todos los argumentos, razones, derechos históricos, políticos y jurídicos para proclamar que Melilla no es de España, es España. Aquí comienza España, aquí comienza Europa. Melilla como ciudad europea que debe estar cada dia més incardinada a Europa.
13: Aquesta és una visita reial que s'allargarà tot el dia. Aquesta tarda, repetició del programa de Ceuta. Els Reis visitaran una escola i després reunió amb una representació de la societat civil amb discurs, inclòs de Felip VI.
1: Gràcies, Jordi. Ara són les 2:13. Fem una pausa. De seguida anem a la Gran Via de Barcelona, on els pagesos han plantat un centenar de tractors.
15: RAC 1. Aquest Dental Company és a percent de desclogia. Tu també tens el somriure incomplet? Prova-ho ara. Aquest mes a Dental Company, un 15% de descompte en implantologia. Demana cita gratuïta al 900-926-900 o a dentalcompany.es. Perquè somriure és salut.
16: Anselm Kiefer ja és a Barcelona. La Fundació Catalunya La Pedrera presenta una gran exposició que et convida a entrar en un univers d'obres monumentals, vitrines i materials com el plom, la terra i les plantes. Anselm Kiefer, fins al 24 de gener a La Pedrera. Entrades a fundaciocatalunyalapedrera.cat.
17: Gil Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant, fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
18: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
17: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
19: Amants del col·leccionisme, aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre tenim una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
20: Compravenda de segells, monedes i tot pel col·leccionisme. Vine a veure les noves proves numismàtiques commemoratives del centenari d'Antoni Gaudí.
19: Amb entrada gratuïta i regal-te un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya si dius que has escoltat aquesta falca.
21: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
23: Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultures, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
3: Mira, a Galeries del Tresillat t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
4: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Batavan?
10: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
22: Vine al Festival Passatge Insòlit, on hi trobaràs espectacles, atraccions mecàniques i entreteniment per tota la família.
24: A Santa Coloma de Gramenet, els dies 24 i 25 d'octubre.
22: Passatge Insòlit, el gran festival de les petites coses.
24: Més informació i venda d'entrades a passatgeinsòlit.com.
25: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
26: a RAC1.cat.
25: El portal de RAC1.
1: Ara passen 2 minutes d'un quart de 3. Un miler de pagesos protesten a aquesta hora davant del Departament d'Agricultura a la Gran Via de Barcelona amb un centenar de tractors arribats de diversos punts de Catalunya. Denuncien que els costos, sobretot el del gasoil, els tenen ofegats, que han arribat a una situació insostenible. Anem en directe cap a la Gran Via. Montse Martí, bon dia.
27: Bon dia, doncs han arribat aquí en marxa lenta darrere una pancarta que diu sense pagesia ni país ni futur. Pagesos a peu i amb els seus tractors han aparcat aquí fa una estona davant la seu del departament i després aniran cap a Via Laietana. Aquí ara han encès una foguera fa uns minuts davant de la seu del departament que presideix Òscar Ordeig.

0: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.
1: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: El gasoil, i això ha encarit molt l'activitat que fan, i ha posat en risc algunes explotacions. Dos, tres mesos amb unes temperatures històriques, mai registrades, per tant, aquí també hi ha cultius que han estat molt afectats, i tres, doncs, unes caigudes de preus de l'arròs, de la vinya, o també del boví.
4: De fet, Salvador Illa s'ha reunit aquest matí amb el comissari europeu d'Agricultura per demanar-li que mobilitzi fons per ajudar el sector. Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
5: Bon dia. Sí, Salvador Illa vincula possibles ajudes als sectors de la pagesia que arribin diners dels fons de contingència europeus, uns diners previstos en situacions d'emergència i de pujada sobtada dels costos de l'energia i del combustible, com els que pateixen els pagesos catalans i de la resta d'Europa. El president ha enviat aquest missatge a la pagesia i ha recordat que si estem en aquesta situació és per les guerres que han provocat governs com el de Donald Trump i països autoritaris de l'Orient Mitjà.
6: Doncs que estem aquí a Europa justament defensant els interessos del sector i demanant que es mobilitzin els recursos europeus per fer front una situació que estan vivint. No? Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i val la pena que recordem que és un increment de costos produït per les guerres que s'han originat per governs autoritaris dirigits per polítics d'extrema dreta que han provocat aquestes guerres que ens estan, com estem veient, afectant el nostre dia a dia.
5: Salvador Illa també ha demanat que no es retallin diners de la política agrària comuna en un moment en què Europa negocia les partides del pressupost comunitari pels propers 7 anys. A aquesta hora el president tanca la seva agenda a Brussel·les amb una reunió amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa.
4: I coincidint amb aquesta mobilització dels pagesos, avui hem sabut que els carburants continuen encarint-se. I de quina manera? L'últim és els preus han pujat 6 punts més. Això vol dir que l'últim any ja s'han disparat més d'un 24% i això ha empès la inflació cap amunt també. L'IPC ha pujat 5 dècimes l'últim mes, que és l'increment mensual més alt des del febrer del 2023 i ja ha arribat al 4,5%. Al conjunt de l'estat l'escalada encara és més acusada. L'IPC ja ha pujat fins al 4,9% per l'encariment en general de l'energia a causa de la guerra a l'Iran.
7: 14-15.
4: Adif preveu que l'alta velocitat entre Catalunya i Madrid no podrà recuperar la normalitat almenys fins a principis de la setmana que ve. Les tasques per retirar el comboi que es va incendiar dilluns a l'Aragó s'allargaran encara dies perquè només es poden fer de nit. Avui hi ha tornat a haver alguns retards a la xarxa, tot i que la situació no té res a veure amb el caos que es va viure ahir. Més detalls des de l'estació de Sants de Barcelona. Odal Martínez, bon dia.
8: Bon dia. Les tres companyies que operen l'alta velocitat han adaptat els horaris a la nova situació que obliga els trens a circular per una sola via per un tram de 25 quilòmetres entre Ricla i Plasencia de Jalón. Avui encara es poden veure alguns retards superiors a una hora en alguns trajectes, però en canvi no repeteixen les imatges d'ahir dels passatgers amuntegats als accessos de l'alta velocitat. Sí, com sigui, Adif admet que aquesta inestabilitat encara s'allargarà uns dies més perquè les tasques per retirar el comboi incendiat només es poden fer de nit. Ho deia Antonio Carmona, que avui s'ha estrenat com a coordinador d'Adif a la xarxa de Rodalies de Catalunya.
9: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies.
8: La bona notícia és que des d'avui els combois ja poden fer aquest tram a una velocitat de 160 km per hora. Ahir la tenien limitada a 80, la meitat. Adif admet que tot plegat pot allargar el trajecte prop d'un quart d'hora.
4: Més coses. La congregació de les escoles Pare Manyanet ha demandat als pares dels dos alumnes que es van suïcidar. Els acusa de vulnerar l'honor de la institució i els demana 70.000 euros. Segons Avançat 3Cat, ja ha confirmat RAC1, ha presentat una demanda contra el pare de la Kira, que va estudiar a l'escola de Sant Andreu i que es va treure la vida el 2021 amb 15 anys. També contra el pare de l'Òscar, exalumne de les Corts, que es va suïcidar amb 21, Eulàlia Carrascal.
10: Des de la congregació expliquen a RAC1 que els dos pares han difós mentides en vídeos a les xarxes socials i també als mitjans de comunicació sobre el cas de l'Òscar. El seu pare ha assegurat diverses vegades que podria haver estat víctima d'abusos sexuals per part d'un professor de l'escola. Assenyala el pare Calvet, a qui anys després

0: es van condemnar per trobar pornografia infantil al seu ordinador i a qui també van jutjar per presumptament haver abusat d'un alumne. La família assegura que l'escola hauria fet els ulls grossos i no hauria actuat per impedir-ho. En canvi, la congregació insisteix que no hi ha cap prova que ho demostri i explica que, tot i que s'ha investigat, no hi ha cas. Per una altra banda, el pare de la Kira i a l'associació Trencats, de la qual és president, els acusen d'haver fet una entrevista on donen per fet els abusos a l'Òscar.
1: Els Mossos investiguen l'apunyalament a un metge del centre d'atenció primària de Torelló. A Osona va passar dimarts a la nit i la víctima està fora de perill. Julieta Cuspinera.
2: Va ser el mateix metge qui va trucar al 112 i el SEM va traslladar-lo a l'Hospital de Vic. Ara la policia investiga quin és el motiu de l'agressió, si l'home volia robar la víctima o atacar-la de manera gratuïta. Des de l'Ajuntament del municipi han emès un comunicat en què condemnen els fets. També traslladen el suport a la víctima, a la seva família i als companys del centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra ja han obert una investigació per detenir l'agressor.
1: Arrenquen les votacions pels Premis Butaca de Teatre. A partir d'avui fins al 16 de novembre, qui ho vulgui podrà emetre el seu vot al web dels Butaca, els únics premis del país que atorga el públic. Encapçalant les nominacions hi trobem L'amor venia en taxi, de La Cubana, que opta 9 premis, entre ells millor musical, direcció, escenografia i millor actor de musical per Oriol Borés. Els segueixen en nombre de nominacions La mort i la primavera, de la Veronal, i El barquer, del Teatre Lliure, cadascuna amb 8 nominacions. Maria Cusó.
3: La mort i la primavera és un espectacle de dansa basat en l'univers de Mercè Rodoreda, que és candidata a millor espectacle de dansa, coreografia, interpretació masculina o composició musical, entre d'altres. També té 8 nominacions al barquer, dirigida per Julio Manrique, que podria endur-se els premis de millor muntatge teatral, direcció i diversos actorals. Entre els muntatges més nominats també hi trobem La corona d'espines i Una festa a Roma, amb 5 nominacions cadascuna, i Com vaig aprendre a conduir, Gegant, El mestre i Margarita o El fill, amb 4. Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí estan nominats en la categoria de direcció, mentre que Josep Maria Pou, Francesc Garrido, Àngels Gunyalons o Marta Angelats destaquen en les categories actorals. Els premis s'entregaran en una gala a Premià de Mar el 23 de novembre.
1: Encara parlant de teatre, la setmana que ve s'estrena a la Sala Flyhard de Barcelona Innocència i desig.
4: Un infant dintre el món.
1: És una obra basada en fets reals que se submergeix en el cas dels milers de nadons robats a l'Estat durant dècades. La signa Òscar Constantí, que va descobrir el cas fa 8 anys gràcies a una entrevista del Món a RAC1.
3: Constantí anava en cotxe quan va escoltar l'entrevista que va fer Jordi Basté a Anna Páez, secretària de SOS Bebès Robats a Catalunya. A partir d'aquí va engegar una investigació per convertir aquella realitat tan dolorosa en una obra de teatre. En parlava l'autor aquest matí al Món.
5: Anna Páez va ser el motor, i petites històries, que no són petites, de tantes i tantes mares, hem intentat construir una història que faci un dibuix perquè ens puguem fer una idea de la barbaritat de la qual estem parlant.
3: Les encarregades de portar la història de l'Anna i de tantes altres dones a escena són dues veteranes com Montplans i Montse Esteve. Les dues s'han posat sota les ordres de Xavier Albertí en un exercici teatral que defuig el sensacionalisme.
6: A mi m'agrada molt una part important d'aquest muntatge, que és que hi ha zero pornografia emocional. I aquí el Xavier Albertí ha fet una feina preciosíssima de
7: contenció.
6: De contenció i de realitat. No passar-nos un gram d'allò que realment passa.
3: Innocència i desig es podrà veure a la Sala Flyhard fins al 27 de desembre.
1: I del teatre al cinema internacional, en aquest cas que torna a ser protagonista al Festival de Sitges amb noms de pes, com el de Casey Affleck o el director Robert Eggers. Però darrere d'algunes de les grans produccions estrangeres que es presenten aquests dies al certamen, també s'hi amaga talent català. Des de Sitges, Adrià García, bon dia.
8: Bon dia. Rain Catcher, un fotògraf acostumat a retratar desconeguts pels carrers de Londres, descobreix que ara és ell qui està sent vigilat. Darrere el guió hi ha la barcelonina Alba Moyano, que RAC1 explicava que fer fotos als altres no sempre és tan innocent com sembla.
9: Tothom té una càmera a la mà, que te la pots enfocar tu mateix o la pots enfocar els altres, però fins a quin punt hi ha una certa responsabilitat que ve amb aquest poder, perquè en el fons pot ser un acte de poder, i crec que això és un dels temes que explora la pel·lícula.
8: I de Londres fins a Tòquio, Oceano Titanico està ambientada en una escola real on les adolescents s'entrenen per convertir-se en sirenes. La pel·lícula té suport de l'ISEC i la dirigeix Constantina Kotzamani, una cineasta grega que ha passat part de la seva vida a Catalunya.
10: Hay escuelas que están entrenando chicas para hacer como show acuáticos de sirenas. Es algo que es mucho más como un tren, es mucho más amplio en Àsia.
8: Darrere d'aquesta història tan peculiar que ja va passar per Cannes s'hi amaga una crítica en tota regla a la pressió estètica i a l'obsessió per encaixar.
1: I aquesta nit Toni Clapés torna a la televisió.
4: El programa es diu Cervells Mínims.
11: Sí.
4: Valdres, creieu que això va per nosaltres?
1: A 2:15 de la nit, el director del Versió RAC1 estrena Cervells Mínims a la 2CAT, un programa d'humor sobre temes quotidians que compta amb la col·laboració d'Alba Segarra, Guillem Estadella i Xavi Franquesa, entre d'altres. Ho explicava Clapés aquest matí al Món a RAC1.
11: Com que hem tirat de cartera, hem agafat el talonari i ens acompanyarà el Xavi Franquesa, que està els dimecres al Versió RAC1, el Guillem Estadella, que és un home que sortirà al carrer a veure què troba, i després l'Alba Segarra, que per mi és una monologuista, una actriu amb un potencial brutal i que de ben segur d'aquí hi ha la perdre de vista.
1: El programa d'avui parlarà de temes com la temporada de bolets, l'estat de Rodalies o la por, i tindrà com a convidats l'actor Carles Sanz i la xef Ada Parellada. I Pau Vallvé treu un nou disc que es titularà Hipernormalitat, es publicarà el 2 d'abril i el presentarà al Festival Estrenes de Girona.
12: Avui l'únic que vull és mirar el cel.
1: El concert serà l'1 de maig a les escales de la Catedral de Girona i les entrades estaran disponibles avui mateix a les 8 del vespre al web del Festival Estrenes. I pel que fa al temps, aquesta tarda hi haurà alguns núvols, però de pluja no se n'espera, Mònica.
13: Sí, serà una tarda de cel emblanquinat pel pas de núvols alts i prims que no portaran gaires conseqüències i també es formaran algunes nuvolades en zones de la Catalunya central o també sectors del prelitoral. Les temperatures seran una mica més altes que ahir, per tant, amb un ambient que serà càlid, amb màximes de 24 a 28 graus o fins i tot per sobre a l'interior de les Terres de l'Ebre. I demà tornarà a ser un dia de cel mig ennuvolat amb núvols més espessos, sobretot a la costa i al prelitoral, on no es descarta algun plugim. I atenció al cap de setmana, que arriben pluja general, generoses i també una baixada de les temperatures.
14: 14:15 amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
1: Hem arribat 3:15 i Lamine Yamal torna a ser el gran protagonista a les portades d'avui després de liderar Xavi la remuntada del Barça al camp del Galatasaray.
15: Va donar dues assistències, a més de diverses passades de mèrit que no van acabar en gol per ben poc, sigui com sigui, una demostració més de l'excel·lent moment de joc que travessa el mataroní. Lamine es va treure del barret un regat impossible que va propiciar l'1-3 d'Anthony Gordon poc després d'una centrada perfecta que havia suposat el segon gol del Barça, el que va marcar Fermín. En resum, el Barça no ha baixat el ritme, torna a golejar i continua amb el ple de victòries. 10 de 10 ara ja, abans d'afrontar el tram més exigent del que portem de temporada. Dissabte, visita al camp del Betis. Dimarts que ve, al camp del PSG. I d'aquí dos dies, el clàssic del Camp Nou contra el Madrid.
14: A RAC1 14:15.
16: Fermín, la passada de Fermín per Lamine Yamal. Lamine Yamal cau a terra, al balcó, la vita diu que no la recupera Olmo, la rematada de Cancelo. Gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Barça. Se la queda Gordon, que la dona enrere per Lamine Yamal, la centrada de Lamine Yamal per Fermín. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, l'assistència del Dimonier de Roca Fonda és espaterrant.
17: Un tercer aniria molt bé, eh? A veure Olmo. Olmo a la zona 3/4 amb Rodri. Rodri trepitja la pilota, combina amb Pedri, aixeca el cap al metrònom canari, la demana a la frontal de l'àrea, la mínima mala, rebota entre l'àrea, la mínima mala, la bicicleta de la mínima mala, se la posa a la dreta. Ui, ha volut canviar de ritme, la dona enrere per Gordon, la rematada de Gordon. Gol! Gol! Sí, Antonio, ara sí, Antonio, aleluia, Antonio, ja era hora, ja era hora, ja era hora, Antonio, gol del Barça, gol de Gordon, Lamine Yamal, desencadenat.
16: A veure, Lamine Yamal té camp per fer l'un contra un amb el seu rival, aixeca el cap, a veure què fa Lamine Yamal, la posa per Gabriel Jesús, se li escapa el control, l'aprofita de Yemi, gol! Gol! Karim, Karim, Karim, Karim, Karim, Karim, Karim, Karim.
15: Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi van ser els golejadors, però sense cap mena de dubte el protagonista del partit va ser Lamine Yamal, el de Rocafonda, que va canviar el partit a la segona part posant-se l'equip a l'esquena i liderant la victòria. Clara Rodergas, bon dia.
18: Bon dia. La sensació és que Lamine va decidir al descans que el partit d'ahir guanyaria ell. Després d'una primera part més aviat fluixa, en què no va acabar d'estar fent la presa de decisions, el de Rocafonda va ser un altre després del pas per vestidors. Amb 1-1 al marcador i després d'una primera part amb un ambient infernal, Lamine va silenciar l'Ali Samillen amb una exhibició de talent i personalitat. De les seves botes van sorgir els tres gols de la segona part. El primer, posant un autèntic Carmel a Fermín dins l'àrea perquè el migcampista remetés de cap al fons de la porteria, perquè com va dir Flick, veu passades que ningú veu. Però especialment increïble va ser l'acció de l'1-3. Lamine va inventar-se un regat amb una quasi rabona, com ell mateix la va definir, per superar el defensor i deixar el gol fet a Gordon. Així explicava la jugada a la CBS.
19: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo. Y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento. Y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien, que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio, pues nos dan la vida.
18: Y Rodri en feia broma a la zona mixta.
20: Estábamos diciendo que se la había llevado un poquito ahí de rebote, no sabemos si intencionado o no, un poco de churro, pero bueno, al final siempre lo digo, hay que buscarlo. Él tiene esa intención siempre de querer irse y ha fabricado el segundo así.
18: Lamine també va participar en l'1-4 definitiu de Adeyemi, una actuació magistral premiada amb l'MVP del partit i elogiada pel seu tècnic, Hansi Flick.
21: Lamine is good, he's physically top.
15: Lamine està bé, físicament és top i s'ho passa bé jugant a futbol. S'ha vist a la segona part. És fantàstic tenir un jugador com ell a aquest nivell. Ens ha canviat el partit i ha estat molt bé. Qui li ha dit a la mitja part? Sempre parlo amb l'equip. I el que diga a la mitja part es queda al vestidor.
21: I say in the half time, stays in the dressing room.
18: El de Rocafonda, a més, també va deixar clar a la CBS que poden aconseguir el triplet.
22: ¿Tú piensas que el triplete es posible?
19: Siempre, somos el Barça, para mí el mejor equipo del mundo.
18: Ambició d'un futbolista de 19 anys que va guanyar tot a nivell col·lectiu, excepte la Champions. Ahir, a més, amb les paraules de Lemina, jugador del Galatasaray, gravades al cap. El migcampista va dir fa unes setmanes qui és Lamine. A la primera part van tenir una enganxada i a la segona Lamine va deixar-li clar qui era. Eric García explicava a la zona mixta que el 10 del Barça ho tenia present.
23: Sí, a veces picar de más a estos jugadores creo que es peligroso. Él lo sabía lo que había dicho, así que lo tenía presente y sí, no, el partido en general que ha hecho ha sido increíble.
18: De fet, el mateix Lamine ha fet una publicació a Instagram aquest matí amb la frase "Em coneix ara?". Evidentment el coneix ell i tot el món del futbol després de nits com la d'ahir.
15: De fet, això és el que li acaba de contestar Lemina també a xarxes. Evidentment que et conec, diu, i el meu fill està boig per tu. Enhorabona, amb una fotografia del fill de Lemina amb Lamine Yamal, just després d'acabar el partit elegant. Doncs el migcampista del Galatasaray, no cal dir que Lamine també és el gran protagonista a les portades dels diaris d'avui, que una vegada més lloen l'exhibició del mataroní. Per exemple, Santi Nolla escriu a Mundo Deportivo que costaria de creure que no acabi guanyant la pilota d'or. D'altra banda, el diari AS exclama en portada "L'infern és Lamine". Juan Jiménez celebra ja en pàgines interiors del diari que la saviesa de Pedri i el tsunami de Lamine Yamal convertissin el vaixell en navegable quan a Istanbul hi amenaçava tempesta. I sobre el 10 culer escriu "És galàctic, un jugador fora del catàleg perquè inventa tota l'estona la història li pertany". I acabo amb el que escriu el mestre Ramon Bes del País. Aplaudeix que la resposta fos una remuntada digna d'un campió, amo i senyor del partit entregat a la màgia de Lamine Yamal, i conclou "El dimoni del Barça va oferir uns minuts exquisits contra l'infern de Turquia", i ho remata "L'oponent no acostuma a guanyar partits quan actua al 10. En definitiva, que Lamine pot aprofitar aquest viatge de tornada, encara volen, després de sortir d'Istanbul, per repassar totes les floretes que li llencen avui als mitjans. De fet, com deia, l'equip vol aquesta hora de retorn cap a la ciutat de Barcelona. Marta Ramon, bon dia.
24: Bon dia. El Barça ha fet nit a Istanbul assaborint l'exhibició de la desena victòria consecutiva de la temporada. L'equip tenia previst fer un entrenament a la ciutat esportiva del Galatasaray, però ahir, després del triomf a l'Ali Samillen, Hansi Flick va canviar els plans i han fet exercicis de recuperació al gimnàs de l'hotel. Pel que sabem, malgrat el cansament acumulat, tots els que van jugar ahir estan sans i sense cap problema físic que preocupi l'estaf, ara que el calendari es posa exigent amb Betis, PSG i el clàssic del Camp Nou a l'horitzó. Flick, molt somrient després de l'1-4, va celebrar l'esforç col·lectiu per remuntar i imposar-se de la manera que ho van fer en un camp tan complicat.
0: He dit a l'equip que també m'ha agradat molt el que he vist a la primera part. El Galatasaray ha tingut dues o tres ocasions i ha passat perquè estàvem perdent pilotes. No estàvem prenent les decisions correctes a l'últim terç. I això és el que hem de millorar. Però també ha estat bé que fóssim capaços de reaccionar. Ha estat molt important en aquest estadi, en aquest ambient. A la segona part hem dominat el joc i ha estat genial. I és clar, la mina ha estat fantàstic i per nosaltres ha estat molt important.
21: Fantàstic, the second half and for us was it really important.
24: La mitja part va ser clau per reajustar-se, minimitzar les errades que havia detectat Flick i poder imposar la seva superioritat aclaparadora. Eric García i Rodri també admetien les dificultats que havien tingut encaixant el gol del Galatasaray a la mitja hora de joc.
2: Sí, creo que la segunda parte, los primeros minutos han sido increíbles, lo disfrutábamos y todo jugando, y creo que la primera parte también hemos estado bien, es la primera que tienen, nos meten el gol, creo que nos hemos precipitado un poco en algunos pases, pero creo que ha sido un partido muy completo del equipo.
5: Intentamos buscarle la mejora, creo que hay cosas muy positivas, también notas a mejorar, sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar, por ejemplo la primera que han tenido pues ha ido para adentro, en ese sentido tenemos que mejorar y bueno, nos han podido marcar el segundo gol, así que bueno, aprender. Quizás hoy les intentaba decir de intentar atacar un poco más despacio, porque al final si pierdes balones te transicionan rápido y creo que son partidos donde hay que madurar un pelín más, pero bueno, de nuevo el equipo ha mostrado un carácter muy, muy importante.
24: Flick va donar-li molt valor al triomf perquè més enllà de la inspiració de Lamine, l'equip havia tingut una gran resposta col·lectiva davant l'adversitat en un escenari molt hostil. Demà s'entrenaran per començar a preparar el partit a la Cartuja contra el Betis de dissabte pendents d'un Rafinha que sobretot mira cap a la cita de dimarts al Parc dels Prínceps. Qui sí que està previst que entri a la convocatòria és Frenkie de Jong.
15: I mentre el Barça no para de rebre elogis, mentre Lamine Yamal col·lecciona exhibicions i MVPs, José Mourinho continua aixecant cortines de fum per tapar les vergonyes del Madrid. L'equip blanc visita aquest vespre la Roma, exequip del portuguès, per cert, i Mourinho ha dedicat bona part de la prèvia una vegada més a dirigir el dit contra els àrbitres, fins i tot ha jugat a despistar amb la premsa fent-los revisar el primer minut del partit contra el Villarreal. Spoiler, no va passar absolutament res en aquest primer minut i va tornar a treure a passejar al cas Negreira. Gemma Montero, bon dia.
6: Bon dia. L'entrenador del Real Madrid s'ha tornat a queixar dels àrbitres en una entrevista a Itàlia i també ha tret aquest cas Negreira una altra vegada. Ho ha comparat amb el Calciopoli, l'escàndol més gran de la història del futbol a Itàlia i fins i tot Mourinho va una mica més enllà. Creu que va pel camí de convertir-se, el cas Negreira, en l'escàndol de corrupció arbitral més gran de la història i diu que encara està vigent.
7: Complimenti a italiani, sap per què?
25: Enhorabona als italians, saps per què? Perquè és l'únic país on el Calciopoli està al Calciopoli. En canvi, a Espanya el que ha passat, i tots saben què ha passat i sembla que encara passa, tot plegat fa una mica de pudor. Fins ara no ha passat res, no hi ha hagut conseqüències. Si això acaba en no res, és potser l'escàndol de corrupció arbitral més gran del món.
7: Escàndol de corrupció en l'arbitratge mundial. No c'è altro da dire.
6: Són declaracions a Prime Video Itàlia. El Calciopoli va ser una trama de trip i jocs a través de la manipulació de les designacions arbitrals que va adulterar la competició i que va tenir com a principal protagonista Luciano Moggi, aleshores director general de la Juve, una Juve que va baixar a la Sèrie B i li van treure dos títols de Lliga i altres clubs com Milan, Lazio i Fiorentina també van rebre sancions. A tot això, Mourinho sí que va fer roda de premsa ahir, va avisar que no parlaria del partit de Lliga de dissabte, però ho va acabar fent.
7: Yo vos invito solo a ver el primer minuto del partido contra el Villarreal. Basta con ver un minuto y después, si quieres, comentamos. El primer minuto es suficiente. Para quien sabe.
6: Tot plegat va ser un fora de joc no assenyalat amb Mbappé al mig del camp, que ell no va protestar, com demostra la realització televisiva. El portuguès diu, però, que no està més tranquil amb els àrbitres europeus.
7: L'única cosa que me hace, como se dice, hacer así al nariz es cuando, por norma, se sabe el nombre del árbitro 24 horas antes del partido y al final se sabe con 3 semanas antes del partido. Este es el único tipo de cosa que no me hace confortable.
6: Mourinho, en definitiva, torna a un estadi que coneix molt bé de la seva època a la banqueta italiana. L'actual entrenador de la Roma, Gianpiero Gasperini, no s'ha mossegat la llengua per dir que l'equip de Mourinho encara no és un equip.
3: Bisogna andare a vedere questa Champions.
0: Caldrà veure com es desenvolupa aquesta Champions, que també servirà per situar el Real Madrid a la competició. Quan tens jugadors extraordinaris, com Mbappé, Vinícius o Diomandé, i tots els altres, almenys 7 o 8, com Bellingham, tens gent capaç de resoldre un partit, però potser perds una mica de solidesa com a equip. Ara mateix aquest equip encara s'ha de consolidar. La Champions serà útil també per mesurar-se amb clubs que avui dia semblen més equips que el Real Madrid.
3: Con squadre que in questo momento sembrano più squadre del Real Madrid.
6: Aquest Roma-Real Madrid es juga a les 9 del vespre en directe a RAC1.
15: I a tot això continuem pendents del que passi amb Vinícius i la sanció que li imposi el comitè de disciplina, que hauria de reunir-se avui. Ara bé, no descartem tampoc que ho faci al llarg del dia demà. En tot cas, s'espera una sanció de mínim 2 partits, una per la vermella, l'altra o algun més per les protestes posteriors. Veurem què acaba decidint el comitè de disciplina. I més enllà de la victòria del Barça, també van sumar els 3 punts ahir l'Atlètic de Madrid i el Villarreal. Albert Bassas, bon dia.
4: Bon dia. Sí, els equips de la Lliga Espanyola van fer el ple, els matalassers amb un gol de Lucas Barrios, tot just començar, als 50 segons, i un altre de Lukman a 10 minuts pel final, posant la sentència quan el United ja jugava amb 10 per expulsió de Lloro. Dia rodó i el Metropolitano, que a més va aplaudir a Julián, cosa que feia temps que no passava. Simeone estava content.
8: La afición va relacionada siempre a lo que los futbolistas dan y la gente quiere ver lo mejor de cada uno y Julián lo está dando. Ya el partido con el Alavés hizo un buen partido en el segundo tiempo, hoy tuvo la posibilidad de marcar, está más cerca de ser el futbolista que todos los hinchas del Atlético de Madrid quieren ver y lo necesitamos.
4: Des que va perdre la primera jornada europea a Anfield contra Liverpool, l'equip de Simeone ha guanyat els 5 partits que ha disputat, tot el contrari que un United que tan sols porta 2 victòries entre Premier i Champions, i això de fet està generant molta mala maror a Old Trafford. I després del partit, Diallo va escriure a Snapchat que era una puta vergonya, no tinc paraules, va dir, i Lisandro a la zona mixta es va mossegar la llengua per no dir-la més grossa, però sí que va reconèixer que l'equip va ser un reflex del que és el club en aquest moment. Va dir que no n'hi ha prou en anar canviant d'entrenadors i que esperava més inversió a l'estiu per part de la direcció esportiva, i va afegir que si les coses no canvien, que la propera temporada tindran un problema.
15: Déu-n'hi-do, amb el Manchester United i el que està vivint, tot i això encara està ben classificat, evidentment, a l'espera del que passi la jornada d'avui, perquè havia guanyat la primera jornada. En tot cas, d'ahir també és l'estrena del Villarreal.
4: Sí, la primera victòria europea de la temporada, remuntant el Nàpols, que s'havia avançat al minut 8 amb un gol de Rahmani, tot i que abans del descans els d'Íñigo Pérez ja s'havien posat 2-1 gràcies a les dianes de Mikel Tadze i de Mourinho en cosa de 3 minuts. Al tram final, Olawasebi va fer el tercer gol del partit, el de la sentència.
15: I què més destaca d'ahir?
4: Doncs sobretot la punxada del Bayern de Munic, el camp del Viking, empat a 3 d'un Bayern que perdia 2-0, que va remuntar després amb 3 gols, obre 2 de Kane i un de Luis Díaz, i quan tot apuntava triomf bavarès, doncs el Viking va tornar a empatar al 90. I no menys destacable també la derrota a casa de l'Inter, 3-4 contra el Bruges, amb hat-trick de Tresoldi. El vigent subcampió, l'Arsenal, va golejar a l'Illa, 3-0, el Leipzig va guanyar 1-0 al PSV Eindhoven, i abans a la tarda 0-2 de l'Sporting de Portugal al Lens i 2-0 del Sabà a l'Eslàvia de Praga, un Sporting de Portugal que per cert empat amb el Barça i l'Arsenal a 6 punts al capdavant de la classificació a l'espera, com deies, que es completi la jornada d'avui.
15: Amb els últims 9 partits hem destacat el del Real Madrid al camp de la Roma, però sobretot ja tenim en compte ja un excel·lent Manchester City Paris Saint-Germain.
4: Sí, sens dubte el partit de la jornada, cara a cara un dels grans favorits i el vigent campió també a les 9 i amb la possible presència de Pep Guardiola a les graderies de l'Etihad. Ahir Luis Enrique deia que serà un bon test per ells per saber en quin punt es troben i va aprofitar per defensar el City sobre l'hipotètica sanció per infringir el fair play financer.
9: Espero que tot acabi bé pel City. El que han fet aquests anys sobre el terreny de joc ha estat increïble i per mi són mereixedors de tot el que han aconseguit, però finalment seran els jutges els qui prenguin la decisió definitiva.
4: També tindrem un ull posat al que faci el Betis, com no, que rep el Porto, i completaran la jornada també en horari de vespre a l'Aston Villa Fenerbahçe, el Bodo Glimt Borussia Dortmund, el Shakhtar Donetsk AEK d'Atenes i l'Slovan de Bratislava Stuttgart, abans en l'horari de tarda, és a dir, a 6:45, Feyenoord Como i l'ASC Liverpool.
15: Ara passen 2 minuts, a 6:45 anem a la resta del futbol.
4: per dir que la UEFA ha accedit a canviar la data del Barça-Arsenal de la Champions. Inicialment estava programat pel dia 11 de novembre, però com que coincidia amb la vaga general, el Barça va demanar canviar-ho de dia i la UEFA l'ha reprogramat per l'endemà dijous, dia 12, a 6:45 de la tarda al Camp Nou.
15: Parlem de la Champions femenina, evidentment, eh?
4: La Champions femenina. D'altra banda, la selecció espanyola femenina també ha empatat a 2 aquesta matinada en un amistós contra els Estats Units. Per les espanyoles han marcat a les ex-blaugranes Alexia Putellas i Salma Parayuelo amb 2 gols en 5 minuts a la mitja hora de joc. Les nord-americanes, però, han empatat el partit amb 2 dianes a la segona part. Un dia en què fins a 16 seleccions han passat a la fase següent dels play-off classificatoris pel Mundial Femení del Brasil de l'any que ve. Una d'elles ha estat la Polònia d'Eva Pajor, que ha marcat 2 gols, un dins els 90 minuts i l'altre a la pròrroga, que els ha servit per anar als penals, on s'han acabat enduent la victòria contra Bèlgica. D'altra banda, aquest matí la Lliga també ha donat a conèixer els horaris de la 13a jornada segona del cap de setmana del 7 i 8 de novembre. El Girona rebrà l'actual líder, l'Almeria, diumenge 8 a 4:45 de la tarda, mentre que el Sabadell rebrà també l'endemà dilluns, en aquest cas, per tancar la jornada la Reial Societat B a 9:15. I tot plegat, el dia que la Premier ha castigat amb 30.000 euros Harvey Loa, tècnic del Fulham, per les crítiques que el col·lectiu arbitral després del partit contra el Manchester United del passat 20 d'octubre.
15: Ja és aquí, Bassas, ja és aquí la cursa de RAC1 a Platja d'Aro aquest diumenge 18 d'octubre. Veniu a córrer la cursa de 5 quilòmetres i passeu un dia d'esport, ràdio i moltes sorpreses, com sempre, ràdio en directe amb el Biel Lliure i el Xavi Bundó i un munt de cares conegudes de RAC1, Jordi Basté, Toni Clapés, l'Anna Ballonesta, Albert Bassas, vull dir, així, un munt de gent, Joan Maria Pou, l'Aleix Pariser.
4: Que no plogui gaire.
15: Això mateix, afanyeu-vos, apunteu-vos per aquesta cursa de RAC1, a la cursa de RAC1.cat amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Aparquem el futbol, obrim pàgina de bàsquet perquè estem enmig d'una setmana farcida de partits europeus pels equips catalans. De fet, venim d'una victòria treballadíssima del Barça contra el Maccabi de Tel Aviv al Palau Blaugrana amb un triple de Justin Robinson a menys de 2 segons pel final. Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia, Xavi. Robinson no havia fet un gran partit, ni tan sols havia jugat pràcticament res a la segona meitat, però ves per on va clavar un triple decisiu a 1.6 pel final per falcar la tercera victòria del Barça a l'Eurolliga en les 5 primeres jornades. En acabar el mateix, Robinson valorava l'acció al micròfon del Dani Aguilar.
10: Els meus companys han tingut molta confiança en mi per llançar l'últim triple i gràcies a Déu ha entrat. He tingut aquest sentiment, que per això també vaig venir, pels grans llançaments. No sempre van a dins, però tenir aquesta confiança és una gran sensació. Fins i tot d'en Kevin Panther, deixar-me llançar-lo.
1: La jugada li va sortir rodona a Alexander Segulic, que després del partit va explicar que la primera opció efectivament era Robinson i no pas Kevin Panther, per bé que el capità va tornar a ser el millor amb 19 punts i un 21 de valoració. El Barça és 6è de l'Eurolliga en zona de play-off a l'espera de com s'acabi la jornada d'avui. Per cert, ahir també va jugar el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevičius, de 19 punts, va guanyar contra els Algiris Kaunas. I per què t'ho dic, això? Doncs perquè després del partit, després de la victòria, només un periodista va preguntar a l'entrenador lituà a la sala de premsa. I què va fer Jasikevičius? Doncs aixecar-se i dir que aprofitava per anar a veure el Barça de futbol, que precisament jugava a la ciutat contra el Galatasaray. Aquest era el moment.
11: Great, thank you guys. Let's watch Barça, eh?
1: Doncs això, anem a veure el Barça, deia Jasikevičius. D'ahir també destaca la victòria del Real Madrid de 9 punts a la pista de l'Olimpia de Milà i la derrota del Baskonia contra el Dubai de Xavi Pascual. I el Panathinaikos va guanyar 55-72 en el retorn de Zeljko Obradović a Belgrat contra el Partizan. I quina ovació es va endur l'entrenador serbi. El Pau és l'únic invicte ara mateix de l'Eurolliga perquè el València va perdre contra l'Olympiacos en una bogeria de partit. En el retorn de Jan Montero al Roig Arena, el València guanyava de 25 a les descans, però tot i així va acabar perdent a la pròrroga.
15: Ahir, Pedrol, també van jugar el Girona i el Manresa en una jornada europea de cara i creu per tots dos equips.
1: Sí, la cara va ser pel Girona, que va guanyar de 15 punts a la pista de l'Ostende de Bèlgica, la FIBA Europe Cup. És la segona victòria en 2 partits de l'equip de Moncho Fernández a Europa, la primera fora de casa, i és clar, l'entrenador estava encantat amb el seu equip.
12: Estic molt content amb la victòria, la primera victòria del bàsquet Girona a Europa, i set part de la història d'aquest club en ens fa molt feliços. Només les pèrdues no ens han permès agafar una victòria més grossa.
1: En canvi, a l'Eurocup el Manresa va perdre de 12 punts a la pista del Bahçe Şehir de Turquia. L'equip de Diego Campo va començar malament i va arribar a perdre de 16 punts. Va reaccionar i va costar-se només 3 punts, però finalment no li va servir de res.
15: Alguna cosa més?
1: Sí, que avui l'ACB es posa al dia amb el partit pendent entre la Penya i l'Andorra, que va ajornar-se fa 15 dies pels aiguats. Es jugarà avui a les 8 de la tarda a l'Olímpic de Badalona i una estona més tard, a un quart de nou, l'Espar Girona busca redimir-se a l'Eurocup femenina de les derrotes a la Lliga. L'equip de Roberto Íñiguez rep l'Ostrava de la República Txeca a l'espera d'incorporar el desitjat reforç interior. A més, per acabar-ho de rodonir, ahir l'entrenador va explicar que creu que Iana Martín no té cap lesió greu, però això sí, creu que sí que s'estarà un temps de baixa.
15: Gràcies, Pedrol. Un últim apunt de bàsquet. Els propers 24 i 25 d'octubre es podrà viure a Badalona el primer torneig de la segona edició de la Copa Campeones, la competició de bàsquet per a persones amb discapacitat intel·lectual que impulsa l'ACB. Aquest any hi jugaran els 18 equips de la Lliga Endesa, més els descendits, Covirán Granada i Dreamland Canària. L'acció es repartirà en tres seus, com l'any passat. Aquesta vegada Badalona, Saragossa i Santiago de Compostela. Basta, anem al tenis. Rafa Hodder s'ha classificat aquest matí pels quarts de final del Masters 1000 de Xangai, això sí, amb polèmica inclosa.
4: Ha guanyat el neerlandès Botik van de Zandschulp, una victòria de prou mèrit pel rival i per com ha anat el partit, perquè van de Zandschulp ha guanyat el primer set al tiebreak i després Hodder ha remuntat apuntant-se als dos següents, 6-4 i 6-2. Això sí, una victòria entelada per un moment desagradable amb una plega pilotes a qui Hodder li ha reclamat la tovallola de molt males maneres. El jutge de cadira l'ha sentit i l'ha amonestat, cosa que encara ha provocat més ira en el tenista madrileny. Aquest era el moment captat per les càmeres i pels micròfons de la pista.
13: No era puta toalla, coño.
14: Congratulations from Alecon, wonder Mr. Hodder.
13: Me dices, tío. Me pone un warning, tío.
16: Yo entiendo, pero así no.
13: No me hace caso, tío, pues le estoy hablando, pero no le he dicho nada malo.
16: Raf, pídemelo a mí, y yo se lo pido.
13: ¿Qué le he dicho? No le he dicho nada, tío.
16: Así no. Así no hablamos con ellos.
13: Llevamos una hora y diez jugando, tío. Se va por un poquito, le digo una cosa y ya me...
16: Yo te entiendo perfectamente, pero eso no. Gracias.
4: Doncs aquest era el moment. Hodder s'enfrontarà ara, sí, per un lloc per les semifinals al noruec Casper Ruud, que s'ha beneficiat de la retirada del canadenc Auger quan Ruud dominava 5-2 al primer set. I per baix del quadre s'està definint l'altre semi, que jugaran d'una banda el rus Daniil Medvedev, que aquest migdia ha eliminat el grec Tsitsipas 6-4 i 6-5, i està per veure si Tommy Paul o Zizou Bergs, que és l'últim partit d'aquesta ronda i que ara mateix tenim en directe, de moment empaten a 6 jocs al primer set, decidint-se al tiebreak.
15: I en el quadre femení, Paula Badosa s'ha quedat sense entrenador.
4: S'hi ha trencat amb Pol Toledo i el tècnic català ho anunciava en un comunicat a les seves xarxes després de 3 anys i mig de treball plegats en què han hagut de superar moments difícils per Badosa, sobretot relacionats amb les constants lesions de la també jugadora gironina. Una etapa, però, que també ha tingut bons moments, tal com destaca Toledo en aquest comunicat, com va ser el títol guanyat a Washington o les semis de l'Open d'Austràlia el gener del 2025 amb un fugaç retorn al top 10. Badosa, actual 58 del món, acabarà per tant la temporada sense entrenador.
15: I Gemma, què ens falta per saber?
24: Avui l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell juguen a la Supercopa d'Espanya de Waterpolo a partir de les 7 a la piscina de Can Llong. En embol, el Fraiking Granollers va guanyar la pista de l'Aguas Santas portuguès per 31-32 i es consolida en la segona posició del seu grup de la Lliga Europea. I la selecció espanyola d'hoquei patins, amb majoria de jugadors catalans, va guanyar Portugal per 2-4, suma dues victòries en la fase de grups del Mundial Masculí del Paraguai.
15: Gemma, i la resta? Per al teu jo de cada dia, per al teu jo aventurer, per al teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes, hi ha un Volvo XC40 i ara des de 31.900 euros. Sí, 31.900 euros. Consulten les condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. 4 i les 3, ara venim.
17: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es va llogar, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
20: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
2: Amb el gran sorteig d'aniversari del Club Caprabo, guanya un dels 3 viatges valorats en 3.000 euros cada un. El destí el tries tu. Participa i amb compres a partir de 30 euros escanejant el QR de la botiga. Molta sort! Vols estalviar amb mi? Caprabo. Bases a caprabo.com.
18: 3 vertical, caminada per la natura.
19: Trekking?
18: 6 horitzontal, fan que unes vacances siguin imprescindibles.
19: Excursions gratis amb Costa.
18: La solució és Costa. Reserva el teu creuer pel Mediterrani o al nord d'Europa abans del 10 de desembre amb 3 excursions gratis. Més info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
21: A RAC1 sempre hi ha debat, però no sobre la teva salut.
22: Perquè amb les assegurances de salut de Línia Directa tries l'especialista i demanes cita directament amb els millors metges i pots fer-te les proves amb la tecnologia diagnòstica més avançada.
21: Jo les triaria.
22: Tria les assegurances de salut de Línia Directa des de 21,90 euros al mes i sense copagaments. Truca o entra a liniadirecta.com.
23: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
26: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia el 1922, a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd el 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
27: Darrere d'un tomàquet ecològic hi ha molt més del que penses. Aliments que respecten el medi ambient. Sense herbicides, adobs ni fitosanitaris de síntesi química. Controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla. Garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
28: Si vols fer la compra bé, t'han a carrer.
29: Inflata tan compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en els refrescos mini Coca-Cola original 0 o 0 sense cafeïna, pack de 10 unitats. Compra'n un i la meitat et retorna un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
30: Desde las 7 de la mañana, Big Mat, la tienda del profesional de la reforma y construcción.
31: Big Mat, precios especiales octubre. Ahora el suelo vinílico SPC Roble a 14,95 euros el metro cuadrado.
30: Consulta el folleto en redes sociales. Big Mat, más por ti.
32: Ràpid amb la L, l'assegurança més completa per a mascotes amb veterinari és de...
33: Exacte, de Línia Directa, perquè la nova assegurança per mascotes amb veterinari té tot el que necessita el teu gos o gat.
32: Amb la C completíssima.
33: I a un preu que només Línia Directa et pot oferir, 18,90 euros al mes. Truca o entra a liniadirecta.com.
34: Primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
35: Carinyo, 5x5?
36: 25.
35: I per 3?
36: 75.
35: Ara ets de números.
36: No, no, de mi BP.
37: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es promo ahorro extra.
38: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
39: Segur que no n'hi ha per tant.
40: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
41: Hem arribat a les 3, actualitzem la informació. El centenar de tractors que els pagesos han plantat aquest migdia a la Gran Via de Barcelona ja van a aquesta hora cap a Via Laietana. Última hora, Montse Martí.
42: La tracturada segueix el seu camí cap a Via Laietana i plaça Sant Jaume. Els tractors desfilen a aquesta hora per Gran Via després de fer una parada davant la seu del Departament d'Agricultura. Unió de Pagesos és qui ha organitzat aquesta tracturada. També s'hi ha sumat, però, Revolta Pagesa i Assaja. Són un miler de pagesos i un centenar de tractors els que es reuneixen a aquesta hora al centre de Barcelona.
41: El Tribunal de Comptes amnistia els líders independentistes per la despesa del procés. Són una trentena llarga de dirigents com Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas. El reclamaven més de 5 milions d'euros. Mentrestant, Ada Colau obre la porta a fer un pas al costat per facilitar la unitat de les esquerres.
0: Necessitem el Gabriel Rufián, necessitem a l'Irene Montero, necessitem a l'Emilio Delgado, necessitem a tothom, i per tant, com que hi ha lloc per tothom, jo no concebo que aquest sigui el problema. Ja he dit que per mi no serà, que si hi hagués alguna candidatura que generi més consens que la meva, jo faria un pas al costat.
41: És el compromís que la candidata de Front Ampli ha expressat al món RAC1. Podem insisteix que les esquerres s'han d'articular al voltant de Gabriel Rufián i Irene Montero, però s'obren a escoltar propostes. Per cert, que tant el CIS com el CEO han coincidit a pronosticar avui una victòria dels socialistes a les eleccions del 29 de novembre. Pel que fa als esports, el Barça és a punt d'aterrar a Barcelona després de golejar el Galatasaray a la Champions.
1: Lamine Yamal va liderar la remuntada amb una altra exhibició que situa el Barça líder a l'espera del que passi aquest vespre. No va marcar cap, però va donar dues assistències de fantasia que van contribuir a l'1-4 definitiu. Els Blaugrana han fet nit a Istanbul i tornen a Barcelona per afrontar el tram més exigent del que portem de temporada, amb les visites al Betis, al PSG i al Clàssic contra el Madrid d'aquí a 10 dies al Camp Nou. Precisament el Madrid és un dels equips que tanca la segona jornada de la Lliga de Campions avui. L'equip blanc visita la Roma i també destaca el Manchester City-Paris Saint-Germain. Tots dos partits a les 9 del vespre i a la mateixa hora també juga el Betis, proper rival del Barça, la Lliga que rebrà el Porto. I finalment en bàsquet, avui el Joventut rep l'Andorra en partit de la segona jornada que es va suspendre pel temporal, serà a les 8 del vespre i un quart d'hora més tard també juga l'Espart Girona, en aquest cas partit de l'Eurocup femenina contra l'Ostrava de Txèquia.
41: I aquesta tarda l'ambient serà càlid, Mònica.
2: Amb unes temperatures que fins i tot pujaran una mica més que ahir, moltes màximes d'entre 24 i 28 graus o fins i tot per sobre en punts interiors de les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb un cel emblanquinat, enterbolit pel pas de núvols prims i també amb algunes nuvolades en punts de la Catalunya central i també sectors del prelitoral. I demà tornarà a ser un dia de cel mig ennuvolat i sí que els núvols es faran més espessos, sobretot a prop del mar i també zones del prelitoral, i no es descarta algun plugim més probable cap a les comarques del sud.
41: Les 3 i 3, tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Albert Guerra al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins. El nou Sema Navallonesta avui en edició de butxaca.
1: Perquè dos quarts de nou la Champions es juga a RAC1, pendent sobretot del partit del Madrid al camp de la Roma i del Manchester City per Paris Saint-Germain, tots dos a les 9 del vespre. En acabat, tu diràs, amb l'Àlex Pariser.
3: Núria, Xavi, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Esteu bé o sou pagesos de Catalunya?
1: Estem bé, estem bé.
3: Ja ho aneu comentant aquí el 14-15, ara al butlletí, amb la Montse Martí també. Avui nosaltres també volem ser a peu de tracturada dels pagesos que avui han sortit a, doncs això, a protestar per l'increment dels costos energètics.
4: Ai, i per això l'estadella no hi és. No et dic amb el que em cago, perquè mira, hauríem de fer l'estudi nou.
5: Jo crec que ja intuïm amb el que et cagues, no?
4: Mira, Goita, para amb màquines, alujas un moment.
3: Però si no hem començat,
4: mira,
3: que hem de parar si no hem començat?
4: Anem a passar llista. La pagesia, en vaga. El personal mèdic, en vaga. L'educació pública, en vaga. Els educadors socials, en vaga. Les biblioteques, en vaga. Si feu números és fàcil, eh? Aquí els únics que no estan fotent vaga són els polítics i els especuladors.
5: No, no. I ja ara fa mesos que també estan en vaga els de l'Espanyol, perquè mirant com juguen entens que estan en vaga.
4: Mira, pues, Goita, els de l'Espanyol, els polítics i els especuladors, un per un. Uns quants als hospitals, uns quants a les classes, uns quants a les biblioteques, uns quants a conrear. I a veure si el país és tan fàcil de portar com es pensen, que algun dena ja.
3: Bravo, Alba Sagarra, bravo.
1: Ole.
3: Guapa! Presidenta, jo...
4: Pocs contenedors es cremen.
3: Amb segons quins programes tu pateixes perquè algú el fitxi un altre programa, no? És que a tu et fitxaran directament de la gent, eh? Bé, ens quedarem, ens quedarem orfes d'Alba.
4: L'altre dia vaig veure una samarreta, que si algú me la regala, sisplau, que posava: Moreneta, dona'm paciència, perquè si em dones una arma em quedo sola. I vaig pensar, és ben bé això.
3: Sí. Podria ser l'eslògan. Doncs, de fet, ara que esteu sentint el Guillem, que no el tenim a l'estudi, doncs, evidentment, el saludem perquè ja és... Per on estàs, més o menys, Guillem?
5: Bueno, mira, sóc ara mateix per Gran Via per intentar enganxar el final de la tractura. Hola.
4: Hola, hola.
3: Sí, perfectament, perfectament.
5: Com aquí al centre no hi ha gaire cobertura, doncs aquí arribant a Gran Via per enganxar-me amb el final de la tracturada que passarà per Via Laietana per acabar la seva reclamació davant del Palau de la Generalitat a plaça Sant Jaume.
3: Perfecte.
5: Per tant, aprofiteu per fer les vostres merdes i així jo corro una mica. Vale? Doneu-me temps. Perquè
3: no has arribat encara, eh? Vale, vale.
5: A veure, nois, és que clar, amb l'helicòpter no podíem aparcar davant dels tractors.
4: No és tan fàcil.
5: Tot tallat, hem hagut d'aparcar una mica lluny, etcètera, etcètera.
4: Sí. L'helicòpter és com un tot terreny, no és pràctic a la ciutat.
3: Doncs ves tirant, Estadella, ves tirant.
5: Hem aparcat en algun terrat i llavors, bueno, entre aquell
4: parc... Ja ho trobarem.
5: Tal i qual...
3: Bueno. abans que vagis tirant, Guillem, alguna pregunta, Rocamora i Travessa, pels pagesos, ara quan se'ls trobi l'estadella?
6: Sí.
1: La Núria, això, la Núria és l'especialista en temes...
5: Bueno, però tu què menges? Què menges? Eh? Rocamora, no preocupes,
3: no, no, amb ell només el Rafinha. A ell li preocupa el Rafinha.
5: No, el Rafinha què menja? Fa la fotosíntesi i s'alimenta per això. Potser per això es trenca tant.
3: Ui, no.
5: Ho dic, tots i totes mengem, no?
3: A mi només m'interessa...
5: I d'on ve el producte?
3: El futbol. Eh? A mi m'interessa el futbol.
5: Hòstia, Rocamora. I mira que tens dos restaurants, eh?
6: Poc sensible.
1: La pregunta que m'heu fet era alguna pregunta per la pagesia.
6: Sí.
5: No,
6: sí.
5: Si no vulguis
1: el tema de la pagesia.
5: No vulguis posar excuses i crem a contenidors, Rocamora.
1: Per quin carrer vas ara mateix, tu, Guillem, per cert?
5: Jo estic arribant per Gran Via.
1: Però quin carrer? Creuant amb què? Mira, o algun d'aquests?
5: Era un moment, collons, hòstia, és que també et demanen...
3: Parlem bé, també. Hòstia, bueno, deixeu el Guillem, perquè si no, no arribarà. Va, feu, va, que no, hem de recabar el programa.
5: Aquí... Ah, mira, això és Letamendi, crec, la plaça aquesta, que és com un triangle, no? No, era jugador del Barça,
1: sí,
5: també?
1: Sí, exacte.
6: Sí, i el Pujol
3: extrem,
6: sí, també.
3: Extrem dret.
1: Porter, exacte.
5: Ai, nois, deixeu-me...
3: Va, nois. Va, Núria, Xavi, ens veiem demà.
6: Adéu, adéu, adéu.
7: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
6: Taloners, és el taloner.
7: Amb Marc Bala, Guillem Estadella...
8: Jo era un jinete total.
7: ...i Alba Segarra.
9: Que no tengo miedo, la verdad.
6: Pues vinga, anem.
3: Passen 8 minuts a les 3.
6: Som els d'abans del clapés.
3: Som els taloners. Alba Segarra i Guillem Estadella, molt bon programa. Cap i cua 464.
6: Molt bona tarda, Marc Bala.
3: I el Guillem, que el tenim connectat encara per allà.
5: A mi, a mi, a mi. Estic corrent, que estic corrent.
3: Digues, digues, Guillem.
5: Que vaig corrent, a veure, que ja veig els tractors, nois.
3: Vale, vale, et deixem, et deixem.
5: Vinga, va, fins ara.
3: Doncs vinga, obrim l'altra versió del dia. Va, va, va, corre, corre.
6: Em cau en la mare que els va parir a tots.
3: Mira, podria ser una mica l'estat d'ànim de l'Estadella ara mateix.
6: Sí.
3: Mira, ja ho sabeu, no és cap notícia, perquè comencem l'altra versió del dia parlant, ara com comentàvem, de les mobilitzacions dels pagesos del país que avui, en forma de tracturada, s'han desplaçat cap a la capital catalana per reclamar millores en el sector. Aquest migdia s'han manifestat davant de la delegació del govern espanyol al carrer Mallorca de Barcelona i ara mateix, com comentava fa uns minuts la Montse Martí, a les immediacions de Via Laietana, on acabaran aquest recorregut.
10: La principal organització que convoca la tractorada és el sindicat JARC, que concentra les seves protestes al problema financer del sector primari. El sindicat demana que es dupliqui la compensació econòmica del gasoil agrícola i que passi dels 20 cèntims actuals als 40 cèntims per litre. A més, denuncien que el preu dels fertilitzants s'han disparat fins a un 80% en determinats productes i que les ajudes públiques, mira quina sorpresa, clar, no donen ni per pipes. Més enllà del sindicat JARC, Unió de Pagesos també s'ha sumat a la convocatòria de la tractorada per demanar també subvencions públiques que els ajudin a posar fre a la greu crisi del sector primari.
3: Els taloners sempre som al costat de la pagesia del país.
10: Sempre.
3: I per això avui, i també volem sellar amb ells, és que em diu la Luja, és que ara mateix, quan estem a punt d'arribar a les 3 i 10 de la tarda, el Guillem Estadella ja ha arribat a la concentració a Via Laietana.
6: Ole.
3: I ara el podem tornar a saludar de nou i el saludem com es mereix. Guillem Estadella, bona tarda!
5: Bona tarda!
6: Ole!
5: Els últims de camí cap a la plaça Sant Jaume.
3: Clar que sí.
5: Ambientar-lo de por, eh? Molt
3: sí?
5: Bé, molt bé, molt
6: vinga,
5: bé.
6: Va.
3: Home, és bastant, he de dir, Guillem, és bastant el teu ambient, eh?
6: Sí.
5: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, a mi m'encanta això, vull dir, ja ens ho vam passar molt bé l'últim cop
3: que van reivindicar-se,
5: que també deixa'm dir que no m'agradaria que es tornessin a veure aquestes escenes, vull dir, que tant de bo hagués quedat tot en aquella vegada i s'hagués usat,
6: però
5: bueno, escolta, tenim els governants que tenim. Escolta, mira,
6: aquí,
5: hi ha una mica d'ambient perquè som aquí, com de camí, hi ha una mica de col·lapse, sóc com els últims que estan arribant, aquí ja, a veure si puc enganxar algun pagès o alguna cosa, espera, eh?
3: Mira, aquí ja ai, sento crits!
5: Hola, sí. Què tal? Què tal? D'on veniu vosaltres? Tope o què?
6: Senyora...
5: Ah, no, parla tu, què tal?
11: Soc poc parlador.
5: Ets poc parlador, però per què? Què et passa? D'on vens tu?
11: Se'm va menjar la llengua al gat.
5: Se t'ha menjat la llengua al gat, eh?
11: Sí.
5: D'on vens tu?
11: De casa meva.
6: Ai.
5: Vaja. Som
11: de la terra, però hem vingut amb cotxe, tu.
5: Ah, tu has vingut amb cotxe avui, entre els que has vingut amb cotxe.
11: No tenia diners per ficar-li gasoil al tractor.
5: I per on has vingut? D'on veniu?
11: Venim de Tarragona, del Penedès. Del Baix Penedès.
5: Del Baix...
3: Molt bé.
5: Que bonic.
11: Ah, sí?
5: Sí.
11: Molt bé, molt bé. Molt
5: bé. Tu, del Baix Penedès d'on?
11: Del Pla de Manlleu.
5: No del Pla de Manlleu.
11: No saps on és.
5: Això per el Montmell, no? Per sobre?
11: Ah, sí, sí.
5: Veus com sé on és?
11: Saps geografia, tu.
5: Exacte. Bueno, heu vingut per la C32? Perquè el que potser
11: no, no, no, no, no.
5: Ah, dic, si us volíeu estalviar benzina, heu pagat 8 euros de peatge, eh?
11: No, no, no, no, no, no es pot, no es pot, no es pot.
5: Molt bé, molt bé. Bueno, però escolta, ànims i alegria, visca el Baix Penedès, eh?
11: Has de parlar amb la Isabel, que és la màquina de Vilarrodona, aquesta.
6: Ah, hòstia, a veure, la Isabel.
3: Aviam, Isabel.
5: A veure, Isabel, Isabel.
3: Isabel.
5: Vilarrodona. Això, per Isabel, m'està fent perseguir-la. Isabel, que anem en contradirecció. Vinga cap aquí, que m'han dit que ets la màquina, tu, no?
6: No, jo no.
5: No, però perquè Isabel xerra, home.
6: No, no, no, no.
5: Però què passa? No vols xerrar?
6: No.
5: Oh, hola, què tal? Tot bé? D'on veniu vosaltres?
8: Sí, si estigués tan bé, no vindríem.
5: Bueno, dic, a nivell vital, vosaltres bé? No.
8: Sí, hem arribat bé.
5: Heu arribat bé, heu vingut amb tractor, que heu vingut...
8: Entès, amb autobús.
5: Amb l'autobús, eh?
8: Sí.
5: I què tal? Com pinta el dia d'avui?
8: Bueno, suposo que bé, eh? Venim a queixar-nos perquè no ens podem guanyar la vida, que el petroli va car, el gasoil més car, i tot va, els abonos, tot va disparat de preu.
5: Vosaltres d'on veniu?
8: Nosaltres de la Segarra.
5: Ah, de la Segarra?
3: Mira!
6: Molt bé,
8: molt bé. Que se agarra no se suelta.
3: aquest acudit el podríem fer sovint aquí al programa,
5: aquest,
3: eh?
5: Aquest acudit m'agrada, aquest el podríem fer servir. Podria ser guionista dels taloners, eh?
8: Sí, en sé molts, eh?
5: Ah, sí? Però explica, sí. A veure.
3: Hombre,
5: ah,
3: i tant!
8: De ditxos n'hi ha molts. I n'hi ha un que diu, a Cervera és famós perquè és Port de Mar, diu. Saps què, a
3: per
8: Cervera?
3: Per què? Ah, demanar, clar, sí.
8: Per la guerra de successió.
5: Sí.
3: Però això és un acudit.
5: I els hi van fotre la universitat. Doncs
8: pues això. Després ja diu, a Targa Lliçons, perquè es va posar un lliçó al campanar i van fer pujar un ruc penjat pel coll, que és el mengés.
5: Ah, amigo.
8: A Gramunt Torrons i a Trempa.
6: Ho he pillat
5: trempa,
6: ara.
5: Que trempa, eh?
6: Trempa.
3: Ah, trempa.
5: Oh, jo vull una altra ronda de xistes, una altra. Hem de fotre humor.
8: És un acudit.
5: Vinga, va, un altre acudit, vinga, va.
8: L'altre dia em van estafar. Però aquí el mòbil venen de tot.
3: Ah.
8: I jo vaig veure, jo tinc 76 anys, i clar, doncs jo vaig veure una màquina augmentadora de pene. Dic, hòstia, això és el meu. Dic, em vaig a demanar-la. Jo la demano, no la compris, tu no cal perquè ets jove. Resulta que m'envien una lupa.
6: Ah! És el millor!
3: Un altre. Llavors, li haurem de pagar
8: la secció. La panxa em prive i vaig amb un mirall que tinc d'aquests de dalt baix i vaig mirant i sí que augmentava, però veig que un testicle de color vermell.
5: I
8: vermell. I la dona diu, què has fet? Dic, jo no res. Diu, ja pots anar al metge. Vaig al metge i arribo allà al metge, li ensenyo els testicles i llavors em pregunta l'edat. Diu, quants anys tens? Dic, 76. Diu, pues això és la llum de la reserva, ja, nen.
5: Però com et dius?
3: Bartomeu.
8: A ti, ¿com te gustan las mujeres?
6: Pepe.
8: Abans no va un tío que feia una enquesta. I també me gustan todas ahora. Però sempre m'han gustado toda la vida les llorones. Diu, hòstia, llorones? Diu, ¿por qué? Porque quien no llora...
6: Mira, anàvem molt bé. Estadella.
3: Espera, targeta vermella.
5: Està aquí.
8: No?
5: Eh?
8: RAC1.
5: Això és en directe pels taloners.
8: Hòstia, els taloners que són d'aquests són 10 sempre.
5: Clar, per això, ens has vingut com anell al dit, eh?
8: Hòstia, sí, noi, sí.
5: Molt bé. Digues.
8: No, si vols te l'explico una altra.
5: Vinga, va. Ronda de xistes, hem vingut a parlar amb els pagesos, però endavant.
3: Prou, una altra, va.
5: Exacte, ens ho hem de passar bé sempre.
8: El Putin i el Trump no paren de tirar bombes. Jo només tiro xistes.
5: No, exacte, molt bé, molt bé.
8: És una vegada que jo estic gran, a la dona li dic, anem a veure si podem fotre un quiqui. I sí, i diu, jo a sota no, perquè clar, jo peso 120. I clar, de les clafes, ara ja els descansos ja no funcionen bé.
5: T'has de moderar, no?
8: Sí, i llavors sí. Dic, posa't tu a sobre. I va, es posa ella a sobre, i anem bellugant allà, intentant fer algo, i resulta que amb aquestes, el llit va fent nyic, nyic, nyic, nyic, nyic, nyic. I tenim un nen de 7 anys, i obre la porta i diu, padrina, què fas aquí damunt del padrí? Diu, no, és que li estic traient l'aire de la panxa, que, clar, li abuido l'aire, perquè si no se li omfle molt. Diu, pues padrina, no servis de res. Diu, ah, no, diu, per què? Diu, perquè quan marxis a caminar a la tarda, ve una altra dona del poble i li torna a inflar.
6: Hòstia,
3: la imatge és duríssima, eh?
5: M'encanta perquè de cop i volta tenim una mica de corrillo aquí. Coneixeu el Bartomeu? Espera. És el teu públic, no?
8: Sí, no, són del poble, també.
5: A veure, ui, està fugint. A veure, què tal? Digues, s'amaga un. És sempre així el Bartomeu?
12: Sempre.
5: Tot el dia de cachondeo, eh?
12: Tot el dia de cachondeo.
5: Sort del Bartomeu, eh? Que tot i la situació complicada li fot una mica d'alegria, eh?
8: Jo has notat que xarro molt, no?
5: No, tu ets el seu amic, no?
12: Sí, del poble.
5: Molt bé, ja n'hi ha amic, diu, del poble, eh? Molt bé, guapos, que vagi bé.
6: Adéu.
5: Adéu. Hòstia, increïble aquest senyor.
3: Home, li has de buscar bolos a Estadella amb aquest, eh? Pel Blas Penedès.
5: Jo crec que hauríem de fer bolos amb ella, lo Pau de Pons.
10: No, sí, polirem una mica
5: seríem
10: el guió.
5: Seríem el trio dinàmico, eh?
10: Polirem una mica el guió.
5: Mira, espera, que ens havíem aturat aquí al carrer, estem començant a avançar, mira aquí.
3: A tot a això, veure. Estem amb les protestes pageses d'avui a Barcelona,
5: sí,
3: eh? Clar.
5: Hola, què tal? D'on veniu vosaltres?
13: Lleida.
5: De Lleida, què tal?
10: Ole.
13: Bé, bé.
5: El què?
13: Molt bé.
5: Sí, heu vingut amb el tractor, heu vingut amb bus, com heu vingut?
13: Amb el tractor.
5: Amb el tractor, eh?
3: Molt bé, quina canya de música,
13: tope,
3: eh? No?
13: A tope.
5: Hòstia, veig que hi ha música i tot aquí ara, eh?
13: Aquí hi ha una bogeria.
5: Sí, no?
13: Veig hi ha molt jovent.
5: Hi ha molt jovent, eh? Home, sí. Això és important. Molt bé, veig que vas amb la cerveseta, eh? De repostar.
13: Mos hem d'hidratar, si no malament.
5: Exacte, si no malament, eh? Molt bé, molt bé. Bueno, vols... Ui, espera, hòstia, que aquí hi ha música, ara.
3: Però què és aquesta rave?
5: No sé, aquí hi ha música. Espera, vaig a parlar de la música. Hola, què tal? Que vas a tope amb la música, no?
14: Vaig a tope amb la música.
5: A tope, eh?
14: A tope.
5: El què?
15: Que sona molt fluix, això.
5: Fot-li més canya, això, no?
3: Puja, puja!
14: Ara no cal, ens hem de sentir també parlant entre nosaltres.
5: Ara, exacte, no? Ara, quina playlist musical tens tu aquí?
14: Jo, no és la meva, la porta el company.
5: I ja el que surt, Spotify, hem cardat canya i... Home, podries fotre el Paquito el xocolatero o algo?
14: No,
3: mira.
5: Canya, el Paquito el xocolatero. Ah, la canya! Home, mira, està quitant. Molt bé, molt bé. O sigui, vosaltres sou els DJs, pagesos DJs, eh?
14: No som DJs, som pagesos i prou.
5: Home, però teniu aquí, perdona, però és que teniu uns altaveus enormes, eh?
14: Estem preparats per tot.
5: Molt bé, molt bé.
3: Escolta,
5: digues.
3: Que aprofitin per fer una mica de reivindicació, també.
5: Exacte. Sí. Voleu aprofitar els micròfons de recuperar fer una mica de reivindicació?
14: Sí, per dir-li al senyor Marcelí que aquesta tarda ens pot trucar i ens agradaria participar en una conversa amb ell.
5: Amb el Versió, amb el Marcelí?
14: Amb el Versió, ens agradaria molt.
5: Molt bé, doncs ho gestionem ara, clar, que el Toni deu estar escoltant-nos. Vale.
14: Doncs vinga, ja hi podem estar-hi.
5: Algun missatge pel Marcelí així personal o només això, que vols xerrar amb ell?

0: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
1: Peugeot.
2: L'Ideal reobre més espectacular que mai amb una història immensa. Dinosaurium.
3: Les revelacions científiques que reescriuen el passat i l'art que dona vida a un món perdut. A partir del 6 de novembre, Dinosaurium.
2: Una experiència immersiva de 240 milions d'anys. Entrades ja a la venda a idealbarcelona.com.
4: Que sàpiguin defensar-nos els nostres costos de producció. Si no, pleguem.
5: Totalment, totalment. Veig que aquí també hi ha gent jove, vull dir que això està bé també, no?
6: Com?
5: Que veig que sou joves vosaltres.
6: Sí, ara ens incorporem a la pagesia i ens hem trobat amb aquest percal. Clar. Hem d'arreglar com puguem, això.
5: Clar, clar, clar. Quants anys tens tu?
6: 23.
5: 23,
7: ole.
5: Eh?
7: Ole!
5: Estàs cascadot, eh?
6: Hòstia.
5: Pues notes, notes.
6: No m'ho diguis això, home.
5: Perquè jo faré 30 aquest any i dic, som de la mateixa quinta i tens 23, eh?
6: Ah, veiem.
5: Llavors tu, quan fa que ets pagès?
6: Jo ara no arriba l'any.
5: Però ve de tradició familiar o...
6: Clar, clar, jo li segueixo el fil al papa.
5: Molt bé, com ha de ser, eh?
6: Claro.
5: D'on sou vosaltres?
6: Si no, qui farà el menjar?
5: No, no, exacte, exacte.
7: Sí, clar. I tant, i tant que sí.
6: De Solivella.
5: De Solivella, ah, molt bé, això, al camp.
6: La comarca, la Conca de Barberà.
5: Ah, exacte, la Conca... Vaig anar a actuar a les nits de Solivella, al nits de...
8: Vas vint d'actuar,
5: Solivella. És veritat, vaig a dir... Que teniu una alcaldessa molt trempada, eh?
8: Ei, collons del tupi.
5: Està ben boja, eh?
8: Sí, no, no, no pete fina, no.
5: Ah, sí, sou de Solivella, eh?
8: Sí.
9: Vull dir, aquí no es puta és ella.
7: Alça. Ara, a veure. Hosti santa, tu.
10: Targeta vermella, hòstia, ja,
7: molt bé,
10: eh?
7: Home.
5: Escolta, jo no sé si tenim per aquí el Miqui Núñez, jo potser crec que he trobat els nois per...
10: De fet, el Miqui està fent unes cares mentre anem xerrant.
7: Bueno, que... és que ser pagès no vol dir tota l'estona fer aquests comentaris masclistes. Ara. Cago en Déu, que vindré, ja em quedaré sola,
5: què,
7: eh?
5: Què
8: feu connexió en directe, eh?
5: Collons, sí, clar. Estem en directe, clar, clar.
8: Estoloneros.
5: Clar,
10: clar que sí. De fet, mira si estem en directe, que hem d'anar ja a la publicitat, Guillem.
7: Sí, va.
5: Hem d'anar a publicitat. Voleu donar pas a publicitat vosaltres, que tenim el Miqui Núñez?
10: Sí, digue'ls
5: que ara. Va, quan vulgueu, estaloners a publicitat, i si voleu dir alguna cosa de la pagesia, lo loco. Vinga, va, foteu-li.
8: Vinga, va, taloners a publicitat.
9: Visca Revolta Pagesa.
11: Ha de consumir vi.
8: Fins ara vinem.
10: 4 anuncis i ara tornem amb Miqui Núñez. Fins ara.
9: Aquí acaba.
12: Taloners a publicitat.
13: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació, i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
14: I ara la previsió del temps. Hi ha un front de pluges fortes i fred que va avançant i porta reunions de feina abundants el dia de l'Anna. A casa, cel clar i temperatures molt agradables.
15: Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, el mal temps, bona casa. Gaudeix del màxim confort gràcies a la tecnologia japonesa més innovadora fabricada a Europa. Aquària de Panasonic.
16: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
17: Segur que no n'hi ha per tant.
18: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
19: Ai, que ràpid passen les coses bones.
20: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
19: O els 10 dies Nissan...
20: Com?
19: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
21: Aquest mes el Club de Vins a la Vanguardia descobreix Ribera del Duero, amb Páramos de Legaris, Parajes de Callejo de Bodegas i Viñedos Félix Callejo i Corimbo de Bodegas La Horra. 6 ampolles valorades en 147 euros ara per 89, amb enviament gratuït i dues copes vis al glas de regal de benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
22: Arriba l'aniversari a Sorli. Celebrem 103 anys amb tu. Del 7 d'octubre al 17 de novembre regalem més de 500.000 euros en vals i productes. Vine i emporta't els teus premis. Sorli, 103 anys amb tu.
23: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922 a aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy.

0: Cada dia. Every day.
1: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
2: D'acord.
1: Quin és l'autèntic operador 100% català?
2: Vera.
1: I el més ben valorat pels usuaris?
2: Vera.
1: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
2: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
1: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
2: Vera.
1: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
3: Quan et diagnostiquen leucèmia, és com si la música de la teva vida s'aturés del tot. Perquè la música no pari, que no pari la recerca. Col·labora en la curació de la leucèmia a fcarreres.org o truca al telèfon 900 32 33 34. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia.
4: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
5: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
6: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
7: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
8: Ai, que ràpid passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
8: O els 10 dies Nissan.
9: Com?
8: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
12: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, AENA, FIAC Assegurances i Torrons Vicenç.
11: Us hi esperem.
13: Mira, ja ve, recta final.
14: Mora de Déu.
11: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
15: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
16: Un autèntic bochorno.
12: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
11: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'esport i ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
12: Amb la col·laboració d'Aromar Hotels i Restaurants, Estructures Ultra, Marc Franc i Ral d'Avinyó.
11: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
17: De què rius?
18: No, res, perquè ara anàvem aquí parlant mentre sonava el programa,
17: sí.
18: I tu no te n'adones que cada cop que... Si jo, per exemple, vull dir...
17: No
18: surt, sona un pito quan dic...
17: Yeah. Espanya.
18: És molt heavy, no?
19: Sí.
18: Sí?
17: Aviam,
18: prova-di.
19: A veure, Espanya.
18: No sona. La gent no sap què estan dient.
19: Però... Censura!
17: Però com es pot fer un pip si estem en directe?
18: Ah, mira, Espanya, no sona.
17: Aviam, deixa'm-ho dir a mi. Que... Espanya.
18: No sona.
17: No sona.
18: No sona. Ens tenen... No? La gent no sabrà què estan dient ara.
19: És molt bèstia.
17: Crec que és hora d'anar marxant. Mira què et dic.
18: Sí?
11: Els taloners del versió RAC 1. I aprendre pel sac les migdiades.

0: Arribarem a 3:45 de la tarda. La pregunta que us faig és: quantes hores perdeu cada any intentant parlar amb algú perquè us ajudi a resoldre una gestió?
1: Moltes.
0: Moltes, oi que
1: moltes.
0: Sí? Doncs a veure, tu truques i algú t'ho soluciona. Desenes de milers de catalans ja han escollit Vera.
1: De veres?
0: És molt fort, perquè aquí sempre parles amb una persona de veritat que parla el teu idioma, t'escolta i està al teu costat quan la necessites.
1: Que maco.
0: Apunta, Alba, truca al 1543.
1: 1543.
0: O 1543.
1: 1543.
0: O a 1543, com tu vulguis.
1: 1543, sí.
0: L'Eli, la Janis, la Júlia i tot l'equip de Vera t'ajudaran. Oh. Vera, fibra i mòbil de veritat, truca al 1543 o entra a sonvera.cat. Mira, mira. No, no, si és que si ve...
2: Ai, Déu meu, festival de l'humor avui amb el Bartomeu, eh?
1: Mira.
2: He estat a punt d'emportar-me'l cap aquí, eh?
1: No, no cal que el portis.
2: Sí.
0: Ara em diràs que és dins de l'helicòpter?
2: No. He estat a punt d'emportar-me'l.
1: Ah. Els seus collons no hi cabien.
2: M'ha dit que tenia el lío. I dic, no, ja amb Niki Núñez no vull que la liem.
1: Era molt divertit, però s'ha de revisar l'humor perquè està passat de moda.
2: Sí, bueno, també era un senyor de 76 anys.
1: Clar, què demanes, no?
0: Però que nosaltres li estàvem posant el micròfon al senyor.
2: L'única revisió que li demano és la de la pròstata.
1: Sobretot que se la miri, eh? Tots els homes de Catalunya mirar-vos la pròstata, sobretot.
0: Va, que estem arribant a 3:45, has arribat just al moment perquè avui caurim la catifa vermella del programa pel Miqui Núñez. Vull normalment els taloners tenim visita els divendres, però avui, com que ens acompanya el Miqui i és una persona tan meravellosa que hem decidit fer una excepció i obrir-li les portes i posar-li la catifa vermella de l'estudi de RAC1. Mireu, ell és d'aquella gent que no només ho fa tot, sinó que tot el que fa, no sé com s'ho fa, però ho fa bé.
2: Sí.
0: I sempre, i és una cosa... entre que m'agrada i em fa ràbia.
2: Sí.
0: Ho fa tot amb un somriure.
1: Sí.
0: Dius, home, cansa't una mica, sigues una mica a borda. No, el tio, a sobre,
1: equivoca't,
0: simpàtic.
1: No? Equivoca't.
2: Jo també somriuria amb els números que deu estar facturant.
0: Home.
1: I amb la dent que treballa, bona dent.
0: No. Té boca de persona sana. Això és així.
1: Sí.
0: És músic, cantant, presentador i el que ell vulgui. El vam veure per primera vegada a OT 2018. Després el vam veure també a Eufòria. Ara el veurem a la Marató.
1: No, això
0: és un noticiot.
2: I
0: també, doncs, jo crec que està a camí de fer més campanades a 3CAT que la Maripau Huguet,
2: eh? Això seria fort, eh?
0: L'està a punt de desbancar, eh?
1: I si tot això no us sembla prou, l'estem podem veure ara, el nou concurs.
2: El reality show d'Excel.
0: Home, per favor.
1: La Travessa VIP, ara, que en diuen Travessa Expedició Tramuntana, però no, Travessa VIP.
2: Total.
1: 16 famosos, 8 parelles, ara, creuant Mallorca de cabo a rabo i enfrentant-se, bueno, a proves, mare de Déu.
2: Totalment,
1: que ni qui li enjornet.
2: I a més, tot aquest temps el treu per després fer concerts, que de fet el 24 d'octubre fa el concert de tancament de gira a la mítica Razzmatazz, 24 d'octubre, en el marc dels directes d'Estrella d'Am pels seus 150 anys, eh? No els del Miqui, sinó els d'Estrella d'Am.
0: Home, no, perquè ell és molt més jove.
1: Però a mi li passarà com l'Hurtado, que no es farà vell.
0: No, és que el tio va millor.
2: És estrany perquè estem dient tot això amb ell davant, eh?
0: Davant d'ell, exacte. Miqui Núñez, bona tarda.
3: No sabia si obrir la boca, si no...
2: Moltes gràcies, eh?
0: Abans de res, gràcies per trobar un forat per venir als Estats Units.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me. Un plaer.
1: Que guai.
0: Bueno, com encares aquest final de gira?
3: Doncs amb molta energia, malgrat sembla que no en tinc gaire, amb molta energia. De veritat que sí, tinc moltíssimes ganes. Més que res perquè és un final de gira que no sabrem quan hi haurà un inici. O sigui, no és allò de...
2: Com?
3: Estàs
2: fent una
3: fúmiga? No, és allò de que marxem, ni què tal... Però sí que és cert que he de fer un disc nou. Porto 2 anys girant amb la mateixa música i amb el mateix directe. De fet, no, aquest any ha sigut diferent el directe, molt diferent. Però l'any que ve he de fer una cosa diferent.
0: Que toca renovar-se.
3: Renovar-se.
1: Que has exprimit el disc, vamos.
3: Exacte, i he de tenir temps per fer-ho.
2: La gent, quan normalment t'atura pel carrer o si trobes algun lloc, et pregunta més per la Travessa, per presentar Eufòria, pels concerts, per Olifants...
3: Una mica de... Olifants, sobretot. per Olifants, sobretot.
0: No, jo pagaria, eh?
3: Per tot.
2: No, per favor.
1: Jo pagaria... Ai, moment.
2: Deixem-lo acabar.
1: Quina llàstima que no sigui tele, com s'ha tapat la boca, Marc Bala.
3: Tu i quants més? Tens massa més, perquè potser...
0: Digue'm, perdona?
3: Tu i quants més pagaria, perquè potser ha arribat el moment d'obrir-se.
0: Jo sé de gent propera a mi que pagaria.
3: No tinc temps.
0: I no compartiríem el compte, eh? Vull dir que cadascú tindria el seu.
2: Això ho trobo molt lleig amb ta mare, eh?
1: Jo t'ho porto jo. Vinga a casa, et faig 4 fotos als peus.
0: Alba!
1: Que és un negoci.
3: Clar.
1: Que és un business. Que no és... Ara estàs aquí dalt, però pots caure.
0: Perquè si haguessis de focalitzar-te en una part del cos, quina seria?
2: No, prou,
0: és que hi ha gent que es dedica als peus...
3: Jo... Què dius?
2: Nois.
3: Petitona?
2: No, per dir no. Anem a reconduir, sisplau, la situació. Per què t'atura més la gent, sisplau, si no faig la broma d'OnlyFans?
1: No, escolta'm, a part d'OnlyFans, tens ganes de fer música nova?
0: Però, sí, però si no contestes la pregunta.
3: No, que no passa res.
1: No, respon.
3: Tinc moltes ganes de fer la música nova. La gent em parava al carrer, depèn, ara em paren molt per la travessa, em paren, abans em paraven, jo què sé, per l'època Operación Triunfo, doncs per Operación Triunfo, després per Eufòria, després per la meva música, és que depèn una mica de...
0: Per les campanades també o no?
3: Per les campanades també m'han parat alguna vegada, sí.
0: Que bo.
3: Sí.
1: Tornem a lo de la música.
2: Jo ja no vull fer cap pregunta més, ja està. Jo he fet la meva, ja està.
3: Digues.
1: Ens ha fet molta gràcia perquè has llançat una proposta a xarxes,
3: sí,
1: de cara a aquest últim concert a Razzmatazz, sí, recordem, el dia 24 d'octubre, que era aquesta.
4: Vols pujar a cantar a l'escenari de Razzmatazz amb nosaltres? Doncs molt fàcil. Només has de penjar una cover d'una de les meves cançons. Pots fer-ho individual o en parella. El meu equip i jo escollirem les 5 que més ens agradin, és a dir, les 5 finalistes. I un cop escollides aquestes 5, sereu vosaltres, el públic de xarxes, qui decidirà quina és la cover que puja a cantar.
1: Això fas perquè tens molt poques ganes de treballar, suposo?
3: No.
1: Que vingui algú a cantar per tu?
3: És per fer alguna cosa diferent al concert final. O sigui, sí que és cert que portarem com un show diferent amb llums, diferent música, afegirem cançons que encara no han sortit...
0: Mm. Què dius? Quantes cançons noves?
3: O una o dues, depèn de com portem el ritme.
2: Sí. Del concert? O de treballar?
3: Ah, no, però clar, noves 7 o 8 seran.
1: Sí. És un disc nou, això?
2: Clar, és un EP.
3: No, però perquè...
0: Amb això ja tens mig disco, eh?
3: Perquè moltes són cançons que van sortir o que havien de sortir o coses així. O sigui, realment nova, l'altre vam anunciar que traiem Raquel Sanz.
0: Sí!
1: En parlarem d'això, sí.
3: Llavors jo crec que aquesta és la que la gent ve a escoltar. De fet, des que la vam anunciar, la gent és com que té moltes ganes de venir.
1: I vindran els tiets també a cantar-la amb tu?
3: Vindran els tiets.
0: A més, em fa gràcia perquè el tio no ha pensat... Ho puc dir o no ho puc dir? Ah, ho dic, ja està.
3: Clar, és
1: que la Raquel ha sigut la teva parella a la travessa.
3: Sí, sí, sí, meravellosa. No ens coneixíem d'absolutament res.
2: Això...
3: De res. Un dia vam connectar. Vam connectar per Eufòria, o sigui, jo a la final d'Eufòria connectíem amb Raquel Sanz, tal, una cosa així, i llavors vam connectar amb ella, però és l'única vegada que havíem intercanviat paraules.
2: I físicament no us ho havíeu vist mai, tampoc?
3: Crec que no.
0: Però és passar de 0 a 100, eh?
3: Ja. De fet, la primera nit, que encara no començava la travessa, perquè ens estaven com explicant, repartint material i tal, vam haver de dormir junts a l'habitació.
1: No.
0: Està parlant professionalment.
1: Aquí en aquesta casa no sexualitzarà mai Raquel Sanz.
0: No. A la Rey Núñez tampoc, eh?
1: A la Rey Núñez sí, però la Raquel Sanz ja...
2: I què? O sigui, jo vull saber...
1: Què és Raquel Sanz?
2: Bueno, clar, i qui us ajunta? Qui decideix que...
3: No, clar.
2: Això, hi ha algú que us... El Daza, el jefe de TV3, diu, hòstia, jo us vull a vosaltres dos junts. Clar. Com funciona això?
3: Jo crec que si, veieu una mica ja com grups, no? O sigui, hi ha com els presentadors de TV3, sí, hi ha els tiets que com que acaparen la part de la música, després hi ha
1: la
3: Goico i la Natàlia, que són només...
0: El món del pijo.
3: El món de les infos.
2: A veure, la Natàlia no pot ser del món del pijo perquè viu a Calafell.
0: No, jo diria per la Goicoechea.
3: Ah, clar, per la Jessica.
2: Però Natàlia no.
1: Les valencianes.
3: Sí,
0: és com un...
1: Cadascú, el Jair i la Neus, que són la parella.
3: Exacte, sí, és una mica així. I a nosaltres ens va tocar, doncs ser els de TV3, els de la casa. I clar, a mi, la idea de la travessa VIP va ser meva, vale?
2: Com? Què? Perdona un moment.
3: Sí.
2: Com que va ser teva?
1: Desenvolupa.
3: O sigui, TV3 us pot dir qualsevol altra cosa.
2: Sí.
3: Però la idea és meva. Segones campanades amb l'Aura. Que abans has dit la Maripa Huguet, ja l'he guanyat.
0: Ja l'has guanyat.
1: Perquè en porteu 3, Valtres.
3: Jo 4. Amb la Laura 3, però em vaig fer una amb la Mariona Escoda.
2: Ah, és veritat! Sí.
1: Yeah. Ui, que allà portava un vestit de brillants, anem més guapos.
0: Però que està dient que s'ha
1: inventat ell la travessa.
3: No, és que m'ho vaig inventar. Sí. En unes campanades hi vaig dir a Laura. Em va dir que guai la travessa, que estaven gravant, que tal. Dic, tio, això hauria de fer rotllo VIP, no?
1: Tu vas dir en directe, això, les campanades.
3: Ah, sí, és que ho vaig deixar anar, de fet.
1: Tu vas... És que jo només miro TV3. Vaig un moment a la Pedroche i després torno a TV3.
3: És veritat que ho vaig dir.
1: Tu vas
3: perquè
1: dir
3: la Laura ha fet com un comentari a través i dir, tant de bons veiéssim nosaltres també. I jo crec que ja ho... O sigui, no vaig ser jo, segur que ja ho havíem pensat. Però bueno.
2: T'han pagat una miqueta més per donar la idea?
3: No.
1: Ell ho regala perquè ell és gairebé una part més de TV3. Sí.
0: Ets com el CUP, no?
3: Tinc el carnet per entrar.
2: Perdona?
0: Sí.
2: Però de quin color?
3: Amb la foto.
2: De quin color? Perquè
3: vermell.
2: Vermell?
3: No sé si és el millor.
2: Vermell és de treballador, eh?
3: Clar, és que posa vermell. Premsa, treballador.
2: És que la gent que jo conec que treballa amb productores o treballa de manera autònoma,
0: són externs, no?
2: Que són externs, tenen la targeta, però de color negre. Escolta. I en canvi, els treballadors de 3CAT la tenen de color rosa, com
1: I
2: tu.
1: I jo cada cop que hi vaig he de donar el meu DNI perquè m'han de donar un provisional i bueno, em fan passar per l'art i em
2: catxeixen. Poc a poc, poc a poc, poc
0: a poc. De mica en mica.
1: Per tant, la Raquel Sans podríem dir que excel·lent.
3: Excel·lent, és la millor. Sí. O sigui, és un àngel caigut del cel, meravellosa, fantàstica. Ens hem portat superbé, hem congeniat superbé, tot de veritat.
1: Miqui Cuc, a veure si ella pensa el mateix de tu.
3: Ai, que...
1: A veure...
5: Hola, Miqui, què tal?
3: Ai.
5: Aviam, què et podria dir que no t'hagi dit ja amb tots aquests dies? Que ha sigut una sort immensa conèixer-te, poder fer la travessa amb tu. És que ha sigut meravellós, divertidíssim, espectacular. Un regal d'aquells que et fa la vida, poder coincidir amb tu i poder tenir tota aquesta família que tenim de la travessa. I com que aquesta aventura ens ha agradat perquè jo repetiria la travessa amb tu ara mateix, doncs la seguim a la marató. Què et sembla? Ah, bona abraçada.
2: Home, bravo.
1: Jo t'he de dir que l'any passat va vindre com a persona que vam entrevistar al programa.
2: Com a entrevistada,
1: sí. Com a entrevistada al programa.
0: Que entrevistada.
1: Que parlo de la Raquel Sans i em foto nerviosa, t'ho juro.
2: Però normal.
1: I vam decidir petar-nos el contingut de la meitat del programa perquè ens va regalar cantar-nos en directe.
3: Sí, canta molt bé.
1: És que ho fa tot bé, de veritat.
0: Aviam si aneu la parella de músics.
3: A veure, mira.
1: Si mira, mira els talles, m'hi pixo.
2: Però et dic una cosa, que deu treure la cançó. Bueno, heu tret algun fragment de la cançó de Raquel Sans?
1: Sí, tenim un tros.
2: Si volem, l'escoltem una miqueta. Però que hi ha una cosa que a mi em fascina molt, que podíeu haver de fer-la cantar amb ella, no?
6: Només tu, Raquel Sans.
7: Abans d'anar a dormir, Raquel Sans. Creiem que és un hit.
3: És un temazo.
6: Viscut tots amb la teva veu. Catalunya en silenci de nou adéu. Només tu, Raquel Sans.
5: Per acabar. Raquel Sans TV3. La travessa.
0: Perdona, és molt fort que una cançó la gent ja la comenci a cantar abans que es publiqui. Sí. Però és que nosaltres ens sabem part de la cançó.
2: Això és la Raquel Sans als taloners quan es va cantar, mira.
0: Ves preparant amb quina acabaràs avui, tu?
3: Amb aquesta segur que no.
1: Em podria quedar embrassada.
2: No, també vull OnlyFans de Raquel Sans.
1: No.
0: Anava amb bé, Guillem, ara, amb la Raquel Sans.
2: Què dius?
0: No ho repetirem.
1: No ho repetirem, perquè és molt greu el que ha dit.
7: Ho has sentit que...
0: Quan s'estrena la cançó aquesta amb els tiets?
3: Aquest divendres.
1: Molts nervis, eh?
3: Sí, no?
1: Sí, aquest divendres.
3: Sí, 16, dia 16. És ja, és dos dies.
1: Clar, estem parlant només de la part guai de la travessa, però sí que és veritat que la travessa ha sigut un grup divers, variopinto, que diuen els castellans, no?
3: Sí.
1: I ens ha regalat moments on s'ha vist que us assembleu els concursants una o una castanya.
3: Sí.
1: Com, per exemple, aquest gran moment de Jessica Goicoechea, la primera nit de la travessa.
8: Qué horror. Yo quiero lujo ya.
3: Qué horror, yo quiero lujo ya. Aquesta va ser, de fet, la frase amb la que vam començar la cançó Raquel Sans, de fet.
2: Perdona, sí?
3: Això no ha sortit, aquesta
2: part de la cançó. No, encara no ha sortit.
3: Vinga, bé.
2: Has de venir cada cap de setmana i després et preguntarem per què fas el 31 de desembre.
0: Escolta, no tindràs l'inici de la cançó al mòbil?
3: Sí, clar.
0: Podria haver els primers
1: segons. La punteta!
3: Potser et fan fora,
0: eh? Un OnlyFans musical.
2: Clar. Però si sortirà a dir... Això és la millor promoció que podem fer ara mateix. A la Ràdio Líder, dic que aquest divendres és la cançó de Raquel Sans, Miqui Núñez amb els tiets, que soni una miqueta. No la posis molt, que no en salti el copyright.
1: Ai,
0: silenci! Que la posa directament al mòbil.
3: Però poso res, eh?
1: La punteta.
3: A veure, un segon, eh? Un segon.
2: Això és...
9: S'acosten les vacances i passar-la.
1: Mira
10: la
1: teena.
10: Miqui! Una miqueta més!
3: Que em mataran, però què penseu?
1: Vale, doncs passem a la següent pregunta. Què fas el 31 de desembre?
3: No ho sé encara.
0: No m'ho crec.
3: Us ho prometo.
0: No m'ho crec.
3: Us ho prometo.
1: Això és que no ho fas.
0: Avui és dia 14 d'octubre.
3: No ho sé.
0: No ho saps?
3: No ho sé. Que si segur que aniré a casa a l'Helena, que cada any hi anem després, quan acabo les campanades, però no sé si aniré abans o després.
2: Vols saludar l'Helena?
11: Hola.
1: Helena, jo també vindré.
2: Però
3: és una casa de...
2: Normalment a quina data t'ho diuen?
3: No, és que depèn de l'any. Hi ha anys que ens... O sigui, hi va haver un any que ens ho van dir... L'any que ve ja ho feu. Saps? El dia 31 de desembre ja sabíem que d'aquí un any farien els campanars. Però aquest any, de moment, no. Us he de dir que hem tingut molta feina amb la travessa, ara la marató, eufòria...
1: Però això és un SMS,
3: tal. No, s'ha de quedar. Per dir això, espero.
1: I no tindran temps de fer-te el traje.
3: Mira, això és veritat. Però és que potser no ho faig aquest any, clar.
0: Però
3: és que
0: ho ha de fer, si
3: no,
0: tu.
3: No ho sé.
0: No, no, és que nosaltres, si no ho fas tu...
1: Jo em miro la Pedroche.
0: Clar, ens passem a la Pedroche.
1: Si Miqui Núñez i Laura Escanes no fan les campanades...
2: No, no.
1: Alba Segarra, que sé que això és una amenaça molt grossa, mira Telecinco.
2: No, no, jo et diré més. Jo aquell dia marxo a dormir a les 10. No vull saber res del món.
1: Jo marxo de Catalunya.
2: Bueno,
1: me'n vaig a Saragossa a fer el Cap d'Any.
0: Ara s'està parant el món, eh?
2: Que...
1: Està TV3, no, truqueu-lo!
2: Truqueu-lo, mira.
3: No, no,
2: m'agradaria saber...
0: Estaria molt bé que truquessin ara en directe.
2: Sí,
0: eh?
2: Seria guapo. Sí. A veure si algú de TV3 ens escolta, que sembla que hi ha gent.
0: Tu creus que hi ha gent de TV3 que ens escolta?
3: Sí, home, sí, segur que sí.
1: Oi, de Catalunya Ràdio.
2: Sí, mira, diem el telèfon que és el 902-477-100, 902-477-100.
0: Seria molt fort que truqui, eh?
2: Si algú de TV3 vol trucar per confirmar-nos si Miqui Núñez o no farà la travessa, ai, la travessa, les campanades,
0: amb la Laura Escanes de la travessa,
2: doncs que ens truqui i tanquem el contracte. Ens ha passat que hem tancat bolos.
3: M'estaven trucant, eh?
1: T'estan trucant. Jo he vist el
3: de Segovia, potser és per fer-nos a Telecinco.
2: Si Friglas està allà a Segovia amb un cochinillo. No ho sabem, clar. No és veritat, que a Segovia es menja cochinillo.
3: Amb el plat.
2: Amb el plat, clar. Collons. Jo vull fer-te una pregunta que jo crec que... Ja sabem que no ens diràs qui guanya la travessa.
3: No, ni de conya.
2: Ens agradaria saber... Però guanya la parella que volies que guanyessin?
3: Depèn de qui vulguis que guanyi, tu.
0: No, tu,
2: no, tu.
1: Ah,
2: jo.
1: Tu. Aquí et posa'm a tu al centre, eh, Cuca. Ets
3: ui, quasi, eh.
0: Guanya qui tu volies que guanyés? Aquesta és la pregunta.
1: És una molt bona pregunta.
3: No, no puc tot decidir-ne tan mas, no... No, era això el que deia el
1: Johan? No, però... No. Ah, sí, és veritat.
3: No
1: però...
3: sé, falta... No sé, no puc dir res.
2: No, però no, és un sí o no.
1: Si
2: no
1: es puc dir res. Només pot ser si tu estàs content amb el resultat.
0: Exacte.
3: Jo sempre estic content amb el resultat.
0: Això vol dir que guanyes
1: és
0: tu?
1: És que ets un abraçafaroles.
0: Un moment, un moment. Ah, és que no hem contemplat l'opció de que guanyi ell.
1: Oh!
0: I per tant, bueno, clar, no pot respondre la pregunta.
1: Oh, és evident que ell i Raquel Sanz són... guanyadors?
2: Tenim el mànager que ho està passant fatal, eh, el Xavi.
1: Perquè sap que té paga pasta, si diu
3: alguna cosa. Exacte.
0: Ostres, que fort. Bueno, sí, enhorabona increïble per guanyar la travessa, Miqui. Ja.
1: Felicitats, campió.
3: Moltes gràcies en el cas hipotètic que passés.
2: Veient com se te'n va molt la llengua, podria haver estat que t'haguessin felicitat i tu gràcies.
3: Ja,
2: no?
3: Ja, ja.
1: Ho estaves sense respirar. Escolta,
2: hauríem d'anar acabant i tenim una altra pregunta.
1: Sí, tenim... Mira, l'altre dia vam començar una secció amb els nostres convidats,
0: sí,
1: que consisteix...
0: Sí.
1: És una secció que es va obrir l'altre dia, es va acabar l'altre dia,
3: sí,
1: també,
3: perfecte.
1: Va?
0: Potser la podem seguir, eh?
2: No. Molta feina.
1: A veure, un mica, depèn de com es posi, de creatiu. És una secció que consisteix en llançar una pregunta al següent convidat. Llavors, la persona que va vindre divendres et va deixar aquesta pregunta, sense saber que eres tu. Que has de preparar una pregunta pel següent entrevistat.
12: Vale, però qui és el següent home? Quin és la persona que et dona més calma?
1: El següent entrevistat, saps qui és?
12: Qui?
1: Un tal Miqui Núñez.
12: Ah, sí?
0: Venim-me que eres vinent.
1: Ah, sí? Què dius?
12: No pa... Mira, anem amunt i avall, tenim tantes coses que no ens entarem del que tenim.
1: Ara que saps que ve Miqui Núñez, Miquel, per tu i pels amics, canvies la pregunta?
12: No, deixem-la.
1: Recordem que la pregunta és quina persona et dona calma.
12: Sí.
0: Hem de dir que la pregunta li vam fer a Sara Roy,
3: sí,
0: cantant, músic i la teva parella.
3: Correcte, correcte.
2: Oh. Què li respons?
3: T'imagines que dic qualsevol altra persona que no és ella? Jo crec que no entro a casa avui a la tarda.
1: El
0: Xavi.
3: No, la Sara és la persona, sí, que més calma em dona, de veritat.
1: No m'estranya.
3: I això és cert, eh? Bueno, ja la veu veure. O sigui, és una bassa d'oli, però en el bon sentit... O sigui, és...
1: Una meravella.
2: De l'enduries a casa. És que està
0: l'enduries a casa. Sí,
1: sí. I vaig estar a punt de segrestar-la.
2: No,
1: xafo la cara.
3: No, home, vols de sobte el meu Mario Casas,
2: no,
3: aquest,
2: plan,
3: de 3 metres del cielo.
1: Que mono el Casas, germà. Eh?
3: El Cristian és meravellós, sí, sí.
1: Quina preciositat a la travessa. És que a la travessa participen els dos germans, sí, no coneguts Casas.
3: Sí, sí.
0: No.
3: Jo he coincidit amb ella alguna vegada. Però abans, sí, però...
0: Bueno, Miqui, és que ho hem de deixar aquí, perquè ja ens passem ja un minut a tres quarts.
2: Que avui hi ha futbol i anem, sí, carregats de publicitat, però sí, has de tornar.
0: I també tenim consultori mèdic,
3: sí,
0: tenim un munt de coses.
3: Sí.
0: Recordem, 24 d'octubre, a la sala Razmetat,
3: yes,
0: al final de gira.
3: Correcte.
0: Amb els tiets, eh?
3: Amb els tiets.
2: I Raquel Sanz? Sants?
3: I alguna cosa més, també.
0: Oh! Anuncis i ara tornem.
13: Els teloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades. RAC1.
14: El Teatre Nacional de Catalunya estrena La última noche con mi hermano, un espectacle emocionant que celebra la vida, la fraternitat i l'amor. Davant la malaltia d'una germana, una família descobreix que els vincles que ens uneixen és el que ens sosté. La última noche con mi hermano, d'Alfredo Sanzol, del 15 d'octubre a l'1 de novembre, a la Sala Gran del TNC.
15: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
16: Els amors,
15: les persones, allò que no vas arribar a dir?
17: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Isclà, Nahuel i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
15: Morning Sun, la vida passa, l'amor perdura.
18: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement menjar bé. A Montcorp fa més de 100 anys que fem pernil cuit al nostre obrador de Sils, fidels a una idea molt simple. Si vols menjar bé, has de menjar bo. Tasta el nostre pernil cuit 100% d'Urok i el gall d'indi, elaborat amb aigua de mar. Montcorp, el gust de les coses bones.
19: Hola, sóc Toni Albà i a partir del 19 d'octubre m'estaré a l'Imperator fent 50 d'anys de mamocràcia, un espectacle on hi surt un rei políticament bastant incorrecte. Venda d'entrades a tonialbà.entrapolis.com.
20: Lo has hecho bastante bien.
21: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
22: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
23: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
24: Aquest octubre a Supermercat Plus Fresc celebrem 97 anys amb tu.
25: Per cada 20 euros de compra participes amb una butlleta digital al sorteig de vals de 20 i 30 euros.
24: I cada setmana sortegem 97 caixes regal d'experiències a Catalunya. I a més, acumules euros en articles seleccionats.
25: Plus Fresc, 97 anys oferint-te la millor qualitat perquè som el súper que t'estima.
26: RAC 1. Aquest dimecres la Lliga de Campions es juga a RAC 1.
27: Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món.
26: Des de 8:45 viurem en directe el gruix de la jornada de Champions amb Jaume Molló. Amb especial atenció al Roma Real Madrid amb Damià López i els comentaris de Dani Solsona i David Bro.
28: Impacte de pilota amb Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol!
26: Molt pendents també del partidàs Manchester City-PSG amb Albert Ferran i Jaume Naveira, del Betis Porto amb Clara Rodergas i de la resta de partits de la nit amb Quim Salvador. I després, per rematar-ho, tu diràs fins a la una. Aquest dimecres no feu plans, que torna a ser nit de Champions. Si és la Champions, és RAC 1. Tots som un milió.
29: És un genocidi.
30: Val, d'acord, bueno, doncs això, cadascú té la seva opinió.
31: És igual, jo crec que no és una opinió. Pensar... Jo crec que no és un... Això està definit i tipificat com un, com un genocidi. Va,
32: Genet, jo no volia... No volia que la Genet diu que és un genocidi i que literalment...
31: Deixa'm fer-li una
30: pregunta. No, no, deixa'm acabar.
26: El perquè de tot plegat. Escolteu-lo al món a RAC 1 o recupereu-ho a RAC 1 Podcast i a l'app i al web de RAC 1.
33: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
26: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
34: He viscut de la Renfe per anar a estudiar i a treballar i arriba un punt que entres en un estado zen meditativo. L'alternativa és la depressió i tirar-me a les vies.
35: No, no!
36: No, no, no! Encara retrasaria més el tren.
34: Si estàs atrapat a Rodalies, pensa... Estàs atrapat a Rodalies. No pots fer res més. Descansa, fes-te una becaina, pensa en alternatives per millorar el món. Per exemple, reciclar, ser amable amb els veïns si no estan bojos.
37: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
26: Els taloners del versió RAC 1 i aprendre pels sagles migdiades.
34: Aquest és una anècdota una miqueta xungo meu.
38: Ai.
34: Que un cop sense voler li vaig trencar una costella a la meva iaia.

0: minuts i arribem a les 4 de la tarda i arribem a la recta final del programa, obrint el consultori mèdic dels Teloners amb un doctor que no sé on s'ha tret el títol, però com a mínim ve cada setmana i ens ho passem la mar de bé perquè fa un consultori mèdic. No sé si seria molt legal, però sí. ja és amic del programa i és el doctor Quim Malfà. Doctor, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Aviam,
2: bueno, perdona, que l'hem vist saludar molt efusivament a Miqui Núñez. No sé si heu tingut algun... T'ha passat per consulta, el Miqui Núñez?
1: El Miqui Núñez encara no, però jo estic assegut a la mateixa cadira que Miqui Núñez. Jo necessito consulta ara mateix. Necessito que algú em consulti, perquè tinc el cor, bueno, anant a mil.
0: No sabíem que era vostè tan fan de Miqui Núñez.
1: Molt fan, molt fan. Sí. Bueno, és que qui no és fan de Miqui Núñez?
3: Tot molt bona pregunta.
1: Veient lo que és la persona perfecta.
0: Sí.
1: Si em volgués reencarnar amb algú, sisplau, vull ser Miqui Núñez.
3: Jo voldria que fos el meu gendre.
1: Ara. És el gendre.
3: Seria que pensar, que bé que ho ha fet el meu fill o filla.
2: Seria estrany, no?, que tu tinguessis un fill ara.
0: És raro, perquè es portaria molts anys de diferència.
3: Jo tingués un fill ara, no seria raro.
2: No, tu no.
3: Jo tinc un úter, ho tinc tot de cara.
0: No, però que seria raro que es portés 30 i pico d'anys amb el...
3: Sí, bueno, quants n'hi ha, que els agraden més joves.
0: Va, anem a per la primera consulta, va.
1: Vinga, va, anem per una consulta que ens l'envia en Joanet de Martorell.
4: Oh. Hola, doctor. Miri, a mi des de fa uns dies em passa una cosa que és que... molta calor. De fet, em bull la sang. Oh. I això em passa perquè em fa molta ràbia la situació de l'habitatge a Barcelona i al conjunt de Catalunya. Vostè té alguna cura? Què hauria de fer?
2: Ostres. A veure, quan vinguis tu ara a resoldre el tema de l'habitatge, podem plegar, eh?
1: Jo també sé diagnosticar accents i aquest accent no em sona de Martorell, eh? No és de Martorell. És com a mínim del Pallars Jussà.
3: Hi ha molt refugiat de Lleida,
2: és que això t'anava a dir.
0: Poden viure on vulguin.
1: Exacte. Això és veritat, això és veritat.
3: Tenim una targeta vermella, saps?, que ens permet moure'ns lliurement com a persones que no tenim recursos.
1: Sense zones, gratuïtament, tot arreu de Catalunya.
3: Exacte.
1: Va, doncs anem per la consulta d'en Joanet de Martorell. El nostre pacient ha contret una variant molt agressiva de la grip aviar, que és la grip del fons voltor.
3: Merda!
1: I em sap molt greu perquè els voltors, pobres, són uns animals que a mi em semblen preciosos.
2: Són cookies.
1: Però com a metge de l'ICS, l'Institut Clandestí de la Salut, em veig obligat a actuar. Primer de tot, hem de separar els símptomes de la causa.
3: Vale.
1: Anem a repassar l'origen clínic ràpidament. Uh-huh. Tenim anèmia d'habitatge social a preus assequibles.
3: Sí.
1: Tenim disfunció reguladora crònica.
0: Ui, la disfunció és...
1: La disfunció, sí. Llavors corre corrents a...
3: A buscar pastilletes.
1: A buscar pastilletes que ocurrin.
3: Pastilletes blaves, no ref, allò.
1: I també tenim insuficiència d'escrúpol severa.
3: Això és veritat.
1: D'això n'hi ha molta últimament, està proliferant bastant.
3: Sí. És el nou Covid.
1: És el nou Covid, els escrúpols.
3: La manca d'escrúpols.
2: Van relacionar perquè tu el que busques és com dijo, no?
3: A veure.
0: Sí, jo l'he entès, m'ha agradat.
2: És el Covid perquè és una variant, no? Perquè busques cobijo.
1: De
2: Covid, cobijo.
0: Covid-ho.
1: És que és bo aquest, home.
3: Doncs mira, ara sí, cuca.
1: A veure, l'origen té diverses causes. L'únic que jo m'aturo aquí, perquè si no em poso violent i a la com es diu, al control de seguretat,
2: sí,
1: m'han hagut de confiscar els meus estris de treball.
2: Què dius? Avui l'han confiscat els estris?
1: Sí.
3: El segurat és de baix.
1: No em deixen pujar.
0: L'han canviat, perquè fins ara...
1: Sí, portava les meves, el meu instrumental i tal, i m'han dit... Sí.
2: De fet, avui que he anat a per un cafè, un d'ells va dir, a veure, quan no m'invites a lo del programa de tele? Imagina't la feina que tenen. Que vol venir al programa de tele.
1: Va, doncs vinga, que això es tradueix en un quadre simptomàtic molt clar. Primer de tot, arrítmia maligna davant de qualsevol missatge del propietari que contingui la paraula actualització.
0: Oh.
1: Actualització de preus.
0: Tremolor de cames també el contempla vostè, aquest
1: sí,
0: símptoma?
1: Mare meva, el tremolor de cames i cagar-se a sobre també.
3: Exacte.
1: Elevació, com diu el nostre oient, elevació de la temperatura sanguínia quan també desnonen un veí, veïna, etc. Això, gent, bueno, últimament, què hem de dir? I unes ganes incontrolables, en definitiva, de cremar-ho tot, i no precisament perquè sigui la revetlla de Sant Joan.
3: Correcte.
1: Així que què fem davant d'aquesta patologia crònica?
2: A veure, doctor, posa una mica de llum a la fosca.
1: Vinga, doncs comencem amb una dieta digital, eliminem el consum d'anuncis immobiliaris, sobretot aquests que diuen pis acollidor,
0: sí,
1: amb encant, amb oportunitats.
3: Malament. Malament.
1: Aquests portals, no direm noms. Si una companyia amb un nom com Black Horizon Capital Management compra el bloc on vius, us prescriuré una pomada d'aplicació genital, que és el Voltodol Forte.
3: Per què?
1: Perquè el que ve a ser...
3: Les pilotes
1: s'inflen bastant.
3: Mira,
1: a
3: l'Estella també li passa això.
2: El què? Sí. Sempre hem d'acabar parlant dels meus ous, eh?
1: Pilotes inflamades.
3: Per un tema de salut.
2: Tot el dia té els meus ous a la boca, no sé com s'ho fa.
3: El dia que es desinflami semblarà com, saps, els paracaigudistes quan el paracaigudes arriba a terra.
0: Quina imatge, Alba.
5: Hasta de ya se te va a desinflar un huevo.
2: Por favor.
3: No hi cabrem aquí.
1: I si res d'això funciona, doncs optarem per un tractament experimental que jo li he dit, el mètode Endic, que consisteix en...
0: Vigili, eh?
1: No, tot en... Presumptament.
0: Vigili, eh, el mètode? Aviam.
1: És demanar una trobada amb el propietari que ha comprat el nostre bloc de prisos.
0: Bé, sí.
1: I la idea és portar-lo a fer un passeig per la muntanya.
3: Oh, que maco!
1: Per aclarir les petites desavinences que pugui tenir.
3: Clar.
1: Jo, simplement, recomanació de metge, deixeu el mòbil a casa.
3: Hi ha molts terapeutes que ho recomanen, això.
1: Sempre un passeig així tranquil.
3: Clar, la natura.
1: Parlar.
3: Connectar.
1: No, bé, no, sí, que pugueu tractar els temes.
3: Exacte.
1: Així de... Els rifirrafes,
3: sí,
1: que en diem.
2: Això està molt bé. Vostè viu de lloguer, on viu, senyor?
1: Jo no visc de lloguer, jo visc sota un pont. A mi no em dóna permís, la meva.
0: És tan curiosa la vida privada d'aquest senyor que em fa por. Ho hem de deixar aquí, senyor Quim Alfà, perquè avui ens hem quedat sense temps. Abans d'arribar a l'hora en punt de les 4, deixa'm felicitar els meus companys Guillem Estrella i Alba Segarra, perquè avui estrenen un programa de tele...
3: Olé!
0: Juntament amb en Toni Clapés i Xavi Alujas, també no ens ho direm.
1: Sí,
0: que Xavi Alujas també forma part de Cervells Mínims, que s'estrena avui. De fet, hi ha una cosa que no m'ha quedat molt clara, nois.
2: El que ha passat?
0: Perquè aquest matí estava escoltant el Món a RAC1,
3: sí,
0: que avui presentava la Mònica Hernández.
3: Grande Mònica.
2: El Puigdemont és... Ai, el Puigdemont. El...
0: Ai, ara.
3: Es confonen a vegades.
2: El
3: Jordi Basté.
2: Es veu que estava viatjant a algun lloc amb el Puigdemont.
0: Val, val. No, el tema és que jo sabia que hi ha el Xavi Alujas, vosaltres dos, el Toni Clapés,
2: sí,
0: però no m'ha quedat clar qui és l'altre,
2: sí,
0: col·laborador del programa.
2: Xavi Franquesa.
5: Una de les veus més populars de la ràdio del país, la del director del versió RAC1, estrena la 2CAT Cervells Mínims. És un programa d'humor en prime time que vol portar a debat els temes que preocupen la ciutadania al costat d'Alba Segarra, Guillem Estadella o Xachi Franquesa.
2: Com?
5: Xachi Franquesa.
0: Xavi!
3: Què?
5: Xachi Franquesa, alguns dels tertulians habituals dels Cervells Mínims.
3: Xachi.
0: Bueno, us ho passareu, Xachi, eh?
2: Sent de l'hospital li queda molt millor Xachi, eh?
3: Xachi Franquesa i fot 8 metres, aquell home.
0: A més, em fa gràcia perquè Xavi Franquesa s'escriu amb TX i ve alta, imagina't.
3: Mira, ho complica molt, també et dic,
0: eh? Bueno, Xachi, que tingueu...
2: És per la d'ell i mira.
0: Mira.
3: I ara ve més un micro... Un tonto.
2: Toni, avui volíem acabar les 4 en punt, però ara què?
3: Sí, perquè no tinc pressa.
0: No ens deixaràs... Queda un minut.
3: Ah, vinga. Que content que està.
0: Què tal?
6: Queda un minut.
0: Bueno, enhorabona a tu també, per l'estrena.
6: Bueno, demà ja t'ho diré.
0: Però no posis aigua a l'oli, no. L'aigua al vi.
2: Aigua al vi.
0: Aigua a l'oli.
2: És que és tonto.
3: Fem el que podem.
6: Demà.
2: Sí, aquest també és un cervell mínim.
6: Demà ja...
3: Jo et diré una cosa, Clapés, en aquesta vida els números són només això, números.
6: Sí, mira, això exactament.
0: I el bé que us ho heu passat.
6: Mira, los números, un dia em va dir el professor Santiago Niño Becerra, los números se retuercen hasta que te dan la razón.
2: S'ha de canviar potser...
6: El
2: cognom se l'hauria d'anar canviant, no? Perquè aquest senyor està més a prop de la mort que de la vida, no?
3: Bueno, però quan et fas vella tornes petitet com un niño.
6: Vull dir que... Va, retira el que has dit. Va,
2: no, però dic que Santiago Niño Becerra, niño, però és un senyor ja...
0: Professor.
2: De debò? Però aquest no era el del Misteris, el de debò?
0: Va, Toni, tu veuràs el programa aquesta nit o no?
6: Home, clar.
3: En quin dels quatre salons?
0: Almenys que hi hagi un espectador.
2: No, jo...
0: Però per què ets tan pessimista?
3: Molt, és molt pesat amb
6: perquè
3: això.
6: Perquè la meva... Perquè m'ho conec.
2: El que hem de fer... Toni, fes una crida a Catalunya, sí, que ens sent ara mateix. Fes una mica de pena.
6: No, aquí la crida l'hem de fer els que tenen a l'audímetre.
2: Per això, si algú té un audímetre a Catalunya...
0: Però això és demanar...
6: Que ens punxin, tot i que, mira, se'n vagin a la cuineta i a les ungles.
3: La crida s'ha de fer a la gent que està a casa. Si aquesta nit s'ho volen passar bé, és molt senzill. Posa la 2CAT i punto!
2: I el Toni, si veieu, si demà superem el 3% d'audiència, el Toni farà bízums a tothom.
0: Com Donald Trump.
3: Exacte. Trump es porta esmorzar.
0: El 3 és demanar poc, no? 3.
3: No.
6: Para. I mira, i ja s'ha passat de xifra. Amb un 2, més que contents.
0: Però què,
6: amb un 2 d'això.
0: Però què és més important, que la gent rigui o el número? Que la gent rigui.
6: Home, tot una mica, perquè sense números...
2: Ves que no sigui el primer i l'últim.
0: Sí, exacte. Va, que són les 4 i 1. Gràcies.
2: Adéu.
7: Els taloners, els que van abans del Clapés.
8: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació, i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
9: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
10: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
11: Aquest és un missatge per a tots els cinemes, museus, teatres i botigues de la ciutat. Prepareu-vos que... ping! Perquè amb el teu guia etiqueta Eco i Zero et mouràs sense restriccions. I si la ciutat et crida, tu només digues bing! Condicions especials del 13 al 26 d'octubre. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
13: ¿Sabes de qué me acuerdo, José? ¿De qué? De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
14: ¡Buah! Con ese Colacao.
13: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un Colacao.
14: ¿Qué más quieres?
13: Más mañanas así.
15: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
16: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
17: RAC1, emissora oficial.
18: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
19: Del 9 al 18 d'octubre, l'Ametlla de Mar celebra les 15enes jornades de l'arcejat i del peix de la Llotja.
20: I el 17 d'octubre, a les 5 de la tarda, no et perdis la 40ena diada de l'arcejat.
19: Amb concurs i degustacions gastronòmiques.
20: Terres de l'Ebre, reserva de la biosfera.
19: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
21: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
22: Ai, que ràpid passen les coses bones.
23: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
22: Els 10 dies Nissan...
23: Com?
22: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
24: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
25: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43ª Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
26: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
27: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
28: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar anar a la Delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
29: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
30: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
29: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
31: Mary Shore.
32: El diumenge 18 d'octubre toca donar-ho tot a la cursa de RAC1.
33: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat. Aquest any a Platja d'Aro.
0: I després recupera energies amb ral d'Avinyó i la carn tendra i melosa del seu porc rústic. Realment, de casa nostra, l'has de tastar.
33: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
2: Només pel fet de comprar el cupó diari?
1: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
2: Mira que bé!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: It's showtime.

0: Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Hugo Micheto. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que pensa com Ferran Adrià i creu que el que funciona val més no canviar-ho.
1: Quan jo començava el 2004 a ser ja important en el Mundial, em vaig trobar una logopeda, em va dir, tu tens que parlar millor, ves poc a poc i tal. I li dic, escolta'm, m'ha anat molt bé així.
2: Fins aquí.
1: No anem a canviar-lo.
0: Toni Clapés!
3: Ferran Adrià, bona tarda.
4: No, perquè si tu tens el concepte...
5: Sí, sí.
4: I el concepte de tu és el teu parlo.
5: I forma part de la teva personalitat.
4: Forma part de la teva idiosincràsia.
5: Per cert, que demà al programa farem un especial, en aquest cas, inspirats per la sèrie Gènesis. Parlarem a partir de les 5, des de diferents punts de vista, d'aquest binomi, d'aquesta relació amor-odi entre Ferran Adrià i el Santi Santamaria. Això farem a partir de les 5 demà amb especialistes en la...
4: Un camí diferent, però el punt de partida...
5: Sí, perquè ara heu fet un retrobament...
4: Con la família.
5: Amb la família, i parlarem de quines eren les dues línies que van quedar, diguéssim, exposades i pinzellades...
4: A la sèrie Gènesis. El tradicional... I l'alta cuina.
5: Sí, exacte. La cuina que tu vas definir com la tecno-emocional.
4: Tecno-emocional.
5: Que és la definició de... Li pot explicar a Ferran Adrià què és la definició de la cuina tecno-emocional.
6: Tecno-emocional. Vols dir que l'havíem de fer aquesta pregunta?
5: Bueno, és que com que vostè va preguntar... Bueno, en tot cas, demà ja, Ferran, demà... Demà ja en parlarem.
4: I de conceptes, aconseguim que la persona...
6: Mare de Déu.
4: Rebi l'impacte del cas el concepte, sí, a través del xarm.
5: Això, Ferran, demà en parlarem a partir de les 5. Ara deixem, amb el teu permís, Ferran, deixem saludar la Montse Llussà.
7: Què tal? Bona tarda, Ferran.
5: Què tal? Bona tarda, Montse.
7: Que jo no... Bé.
5: Un aplaudiment per gràcies. Pel senyor Virgili.
7: Jo no vaig anar mai al Bulli, Ferran.
4: A menjar.
7: Bueno, sí, clar.
5: Sí, perquè ara pots anar,
4: Pots venir. Preparar tot el que és el laboratori.
5: Són dues hores i mitja, tirant a tres, de visita, per veure el que era el Bulli, la creació, per veure tot.
7: Però doneu alguna coseta per picar?
4: No,
5: es menja.
4: És un tecnomuseu. Perceptiu.
5: Si tens gana, la bossa de pícnic te la portes tu. Allò no és un pícnic,
7: No ho sabia, que es feien aquestes visites.
5: Sí, el Bulli es fan, sí, de dues, tres hores, i t'expliquen...
4: No,
1: es menja.
4: No, 1846.
5: Sí, vale, Bulli, però vull dir... Sí, però vull dir que la visita és al Museu del Bulli.
7: És el que surt a la sèrie, no? Que és l'autèntic, no?
4: Però és una experiència.
5: Exacte. És una experiència. Bé, com dèiem, demà en parlarem. Durant tot aquest matí hem estat remenant per la xarxa a veure si trobàvem algun vídeo, no sé, comentat a la xarxa la jornada d'avui del senyor Solís Martínez Almeida, vinculat al món de la política, però no l'hem trobat. Un que diuen que... Que parla molt obertament i que es posiciona molt obertament pel que fa a les polítiques de dreta i també d'esquerra. I del mig, sobretot del mig. Però no l'hem trobat. En cas en parlarem d'aquest vídeo amb Laura Fa, que estarà amb nosaltres a partir de les 5. Sí. I a tot això, deixeu-me saludar a aquesta hora el pare de Lamine Yamal, ja que no podem tenir El Lamine, perquè avui té el seu dia de, sí, de festa, després del partit d'ahir. Munir Marraui, bona tarda. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
6: Buenas tardes.
2: Vamos. Supongo que hoy vaya a ser especial.
5: Avui, especial, especial no, però en parlarem al temps afegit.
3: No faré res de això, noi?
5: Que sí, que t'estic dient que el temps temps afegit,
7: com fa,
5: sí.
7: Com fas aquests canvis?
3: L'ADN!
2: Que digo una cosa.
7: Digues.
2: Supongo que hoy vaya a hacer programa especial.
5: Sí, no, especial no. Ja t'he dit, ja t'ho he comentat abans, el temps afegit, parlarem de la nit i Amal i de moltes altres coses.
2: Del, hay que hacer especial del regate, del nuevo regate del nuevo Lamine Yamal,
6: ¿eh?
2: Hizo un regate nuevo, ¿eh?
5: Bueno, un poco, un regate, un poco churro.
2: No, churro.
5: Bueno, a veure, que li surt d'un rebot, eh? Digue'm les coses com són.
6: No, no, ell intenta fer... és un regate ole.
5: Ell fa una rabona, no li acaba de sortir, i aleshores la pilota se li queda i fa el passe.
6: Fa un gol amb Toni Ros, que...
5: Li torno a repetir que la jugada, intenta fer un tipus de jugada, li surt el rebot, i
2: No,
5: siempre dices un poco lo mismo.
2: No, para nada.
5: Te repites más que el ajo.
2: A mí me pone cachondo ver jugar a mi hijo, ¿eh?
8: Qué grande eres, hijo. Que Dios te bendiga. Hijo, lo digo así. Viéndote así jugar, me pongo hasta cachondo. Qué grande eres. Que Dios te bendiga.
2: Que Dios te bendiga. ¿Eh? El defensa del Galatasaray no sabía ni lo que había pasado,
6: ahora,
2: ¿eh?
6: Ahora.
2: Se quedó loco diciendo... ¡Ah! ¡Pero qué pasa, que no hay! ¡Oh, mira que no hay!
9: ¡Oh, mira que no hay!
2: ¡Oh, mira que no hay! Ya te digo lo que hace este Noy, ¿eh? Ser el mejor del mundo.
6: Sí, sí, señor.
2: ¿Gracias a quién? Gracias a su padre. Que le enseñé yo en Rocafonda cuando era un niño, iba con pañales. Yo le enseñé a hacer este regate en el parque de Rocafonda.
5: Bueno, ya tú no insistís que el regate va a sortir.
2: No.
5: Que está muy bien, que fa una rabona.
6: Porque está en...
5: Bueno, porque ya aquell punt de sort... Vale, pues no.
6: Això sí neix.
2: Oro laboral, ¿eh? Lo que hizo, eso se lo inventé yo y se lo regalé a mi hijo.
5: Sobretot tu, que no saps ni el que és una pilota rodona.
2: Se llama la Mourinho. Claro, yo soy Munir, la Mourinho. Del pase lo platicamos con el perro y con el niño. Porque para ser el número uno hay que trabajar, ¿eh? Eso siempre...
5: Som molt pesat, de veritat.
2: Siempre lo digo.
8: Mirad, hay que trabajar, señores. Hay que trabajar.
5: Hay que trabajar menos tú. És una mica el leitmotiv de la frase. Hay que trabajar menos tú. Que no pegas sello.
2: Porque yo le he enseñado todo
5: a la min.
2: Vale. Y ahora...
5: Oye, ¿sabes qué te digo? Que mira, vete a merendar, que diría que...
2: Yo soy un crack, ¿eh?
5: Venga, va.
2: Soy un crack.
5: Venga, circulando.
2: Vamos.
5: Venga, vete a merendar.
10: El padre es un crack. Y os duele, y os jode. Que no habéis llegado a lo que ha llegado el padre de la Lamine Yamal, ¿sí? Haz que vives de tu hijo. Vivo de mi hijo. Y cuando mi hijo vivía de mí...
6: Vete
11: a merendar.
5: Ara, vete a merendar. Un minut passa d'un quart de cinc. Mònica Folquet, bona tarda.
7: Bona tarda.
5: A veure, a banda de... No sé si vols fer algun comentari relacionat amb el partit del Barça.
7: Molt contenta i...
5: Molt bé. Següent...
7: Que
5: què?
7: Siguis tan negatiu sempre.
5: Si no soc negatiu.
6: Por favor.
5: És que al final, perdona, si li surt una mica de xurro,
6: no,
5: però li surt...
6: No, no, de xurro no.
5: Li surt. Hi ha un rebot i aleshores li surt.
6: Mira,
5: però si vosaltres, creieu que aquella jugada la té elaborada, perfeccionada, assajada i li surt 100%, doncs endavant. Escolta, no ens discutirem.
6: Perquè li surt... Perdoni. Perquè li surti allò és que ha fet moltes coses entrenant.
5: Surt i aleshores en el moment de la jugada... Pues,
6: vostè és un mal barcelonista.
5: Bueno, va, vinga. Va, anem a coses que sí que són importants, com és la tracturada. Parlen d'uns 200 tractors, passant per aquí per la Diagonal, n'hem vist...
3: N'hi ha molts més, eh?
5: N'hem vist molts més.
3: Que estaven fent la reunió dels deports i anaven passant.
5: Molts més.
12: Però no hi havia el remolc amb els gossos caçadors.
9: Que això m'ha sabut molt greu, que això és típic de...
5: Bueno, potser, sí, però potser home, els cossos avui estan descansant.
7: Home, no, no els faci fer aquests trajectes.
9: Han de portar-los perquè això és el que s'ha de fer.
6: A la desfilada militar del 12 d'octubre hi havia dos gossos de policies damunt del capó de dos cotxes policials.
7: Sí, mira, vostès
5: mira... Home, però avui, si venen els pagesos, no portaran els gossos caçadors, que a més...
6: El capó del tractor.
5: La reclamació no és dels que cacen, sinó que és dels...
6: És igual, dels pares. És igual, el gos ajuda.
9: Han d'anar amb el totterreno, el Land Rover...
6: Vigila el camp, eh?
9: Sí.
6: El gos vigila el
5: camp, sí, però que avui...
9: Han d'anar amb el Land Rover Santana i el remolc que darrere, sí, amb els gossos caçadors.
5: El que hem vist molt són Nissans...
9: Terrano 2.
5: Terranos, Nissans d'aquests, i Patrol, abans era Patrol, aquests n'hem vist 2. Molts, no sé molt, amb...
7: En tot cas, uns 200 tractors, però sí, milers de pagesos.
5: No, més, que hem dit més.
7: Perquè hi ha hagut molts pagesos que no han vingut amb tractor, han vingut amb autobusos, bueno, o amb cotxes. Per tant, milers de pagesos.
9: I dic una cosa.
5: Alujas, treu, va, mà. Va, ja ets grandet per anar posant aquesta...
9: El John Dere...
5: Aquesta cançó que em posa els nervis.
9: El John Dere està de baixa i hi havia molt tractor de marca New Holland.

0: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3.
1: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, El Vendrell i Cambrils.
2: La Fundació Òpera a Catalunya presenta L'Elisir d'Amore, l'òpera més encantadora de Donizetti. Del 14 al 18 d'octubre a la Faràndula de Sabadell. Equívocs, falses pocions i amors aparentment impossibles en una de les comèdies més estimades del repertori operístic. Entrades a operacatalunya.cat.
3: Sobretot del raïm, que està passant per uns moments molt dolents, i després també per l'augment de costos de producció que tenim, sobretot el preu dels carburants.
4: Perquè tot està malament, el gasoil, tot s'ha incrementat moltíssim, els preus cada dia estan igual o pitjor, i bueno, un desastre.
5: Manifestacions d'aquest estil, d'aquest tipus, són necessàries, no suficient per poder arribar a generar una mica de consciència.
6: Home, la veritat és que tenim molta feina a casa i venir aquí per anar-nos és un esforç molt gran, però comencem a estar ja una miqueta cansats i farts. L'ambient que es respira actualment de pessimisme a la pagesia és enorme, a tots els sectors. El meu sector, que és l'arrosser, per exemple, la davallada és brutal de preu i l'augment de costos és inassumible.
7: Ja té raó, ja.
8: Hi ha molts... El Guillem Estadella ha sortit fa una hora al carrer, que ha estat amb els taloners parlant amb els pagesos, no,
7: No l'he sentit, perquè criden tant, que, en aquell
8: programa. Sí, però és que vostè només veu Vostè i RAC1, la relació, jo, certament, no sé ni com ve a passar la tarda aquí, perquè vostè al matí...
7: No, perquè vinc a buscar el diari.
8: Sí, però a part de venir a buscar el diari, que és per, exacte, perquè és de franc, a part d'això, els matins, vostè posa... Sí. El 3CAT, bueno, posa el 324, com es digui.
7: L'Helena.
8: Posa l'Helena.
7: Poso l'Helena.
8: Clar, però...
7: m'agrada molt el programa de l'Helena.
8: Molt bé, doncs a nosaltres també ens agrada, però també hauria d'escoltar...
7: Va massa amb pantalons, però bueno...
9: Sí, bueno, però el que li... Això ja és un altre tema.
8: Exacte, no, que vull dir que...
7: Més quan van faldilles.
8: De 3 a 4 ha sortit a l'Estadella i ha parlat amb pagesos...
7: Sí, sí.
8: Que li han explicat això, que acabem d'escoltar.
7: Però de 3 a 4 vaig venint a poc a poc. La...
8: Sí, però de 3 a 4 sí. Hi ha hagut un pagès que ha dit que volia parlar amb vostè.
7: Amb
8: vostè directament, que l'escolta, i vostè ha dit que com a bon català, cosa que m'ha agafat l'atac de riure,
10: perdona?
8: Diu que com a bon català,
10: perdona,
8: que
10: tu?
8: Vostè hauria de parlar amb els pagesos. Això és el que ha dit en aquesta conversa.
7: Jo encantadíssim de parlar amb els pagesos.
8: Ara el podrem escoltar.
7: Jo he anat a Barmà, cosa que tu no has fet.
8: Bueno, perdoni, però he fet d'altres
7: coses. Tu no has anat a Barmà! I no saps el que costa, cada botim de raïm. Saps el que costa?
11: I a plegar avellanes.
7: També, i a ametlles. Bueno, i a l'oliva.
8: Quan ho trobem ja ens ho posarem.
7: I tu no hi has anat mai.
8: Bueno, què més tenim?
9: Tenim el conseller Òscar Ordeig, que ha dit aquest matí a RAC1 que entén la protesta, que els pagesos fan bé de sortir al carrer, i ha admès que el sector viu un moment molt complicat i que s'està treballant per acordar ajudes.
12: Què els he demanat? Consens sobre quines mesures concretes s'han d'aplicar, per exemple, ajudes a fons perdut o ajudes per fer inversions per regadius, per xarxes, per assegurances agràries, per tant... o una combinació de tot. Per tant, en aquests moments s'està treballant per concretar quines mesures, quin període, quin impacte i quan aquestes, i quin import total tindran.
9: Aquest matí, Salvador Illa s'ha reunit a Brussel·les amb el comissari europeu d'Agricultura per demanar-li que mobilitzin fons de contingència europeus per fer front a l'augment dels costos de l'energia i el combustible.
13: Hem anat a Brussel·les. Brussel·les anem cada cop que la pagesia catalana o que altres sectors de la pagesia...
9: Sí, ho estic intentant explicar, però
13: cada cop
9: si deixes acabar algun dia...
13: I cada cop els anem i els diem la pagesia catalana està molt malament. Està molt malament. Molt malament. Per tant, facin alguna cosa.
10: Mònica Forqués.
9: Si hi ha anat tantes vegades, potser que li comencin a fer cas.
13: I anirem més vegades.
10: És el president.
13: I anirem encara més vegades. Si no es fa cas, més vegades.
7: I una altra.
8: Què ha demanat el president de la Generalitat?
9: El president ha demanat que no retallin diners de la política agrària comuna en un moment en què Europa negocia les partides del pressupost comunitari dels propers 7 anys.
11: Fóndete, loco, perdona una cosa. Te digo una cosa. A mis colegas, el Brian, el Chancleta, el Chino, esos sí deberían unirse a la tractorada esta, ¿me entiendes?
8: Gent solvent, ¿no?, pel que ens explica.
11: Hombre, perdónate, ellos también son agricultores. Claro, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Claro, y están maltratados y lo están bugueando los políticos y las policías.
8: ¿Qué fan? No sé.
11: Pues verde, están cultivando marihuana, están cultivando y la policía no para de joderlo y les cortan los cables de la luz y hacen redadas y se lo quitan todo, tete.

0: M'entendes? Tota una dictadura de los consumismos.
1: Normalment tete. Els que fan això, els cables de la llum, són ells els que els piretegen sí. Els altres.
0: És però se le cortan todo y, le quita, y, le, y viene la policía, vale. Te quiten las lámparas, te quitan...
1: L'aigua també l'acostumen
0: bueno, a... Bueno, pero el agua de todo, ¿m'entiendes? Tiene
1: no,
0: derecho.
1: Ey,
0: no le dejan ganarse la vida a la gente que hace comercio local, tete. De cultivo claro. De kilómetro menos cero.
2: Claro.
0: Ey, encima la marihuana no es ni una droga ni es nada, tete. No. Que lo recomiendan todos los médicos, ¿eh? En TikTok lo están recomendando.
3: ¿Qué recomiendan?
0: Los médicos dicen que es medicinal. En TikTok no ha visto TikTok de médico que lo dicen. Tete, a ver si nos documentemos. A ver si nos documentemos.
3: Si parla amb neuròlegs, crec que l'opinió de...
0: Això no és un mèdico.
3: De la marihuana, crec que és un...
0: Això no, això no és un mèdico.
3: Ah, no?
0: Un neuròleg.
3: Un neuròleg no és...
0: De la neura. La neura.
3: Un neuròleg no és un metge.
0: No, de què? Uno que hace neula... Eso es lo de Navidad, las neulas, ¿no? El neuròleg, es lo que hace las neulas. Jo me la fumo.
3: No, aquell és el pastisser, perdona. Perdoni, no, perdona. Tot això tenim, ja hem trobat el fragment de quan un pagès sí. L'ha invocat a vostè.
4: A veure, digui. Voleu aprofitar els micròfons de RAC1 per fer una mica de reivindicació?
5: Sí, per dir-li al senyor Marcelí que aquesta tarda ens pot trucar i ens agradaria participar en una conversa amb ell.
4: Amb el Versió, amb el Marcelí?
5: Amb el Versió, ens agradaria molt.
4: Ah, molt bé, doncs ho gestionem ara, clar, que el Toni deu estar escoltant-nos, vale, vale.
5: Doncs vinga, ja hi podem estar-hi.
2: I aleshores, on té la conversa?
3: No, ha invocat la conversa, però no m'ha passat cap telèfon ni res, no tenim res, per tant, no podem trucar, però que l'ha reclamat, l'ha invocat, i si el fragment era més llarg, sí. Ha dit que, que tenim més tros d'aquest fragment. No tenim més tros. Home, doncs podríem haver tret un tros una mica més llarg, perquè
1: deia,
3: aleshores... No, perquè ha dit que és un referent per Catalunya, és que clar, que
2: té... Jo estic amb els pagesos catalans.
3: No, no, és que ho ha dit,
2: I
3: ho ha dit.
2: I vull el producte de Catalunya. Sí.
3: A veure, si podem, a veure si podem extreure el fragment una mica més llarguet.
6: I vostè ha anat a la protesta avui, vostè,
3: no,
6: eh? Ha anat a la protesta, doncs,
2: no
6: a donar tinc, suport
2: no
6: als pagesos.
2: Les, no tinc les cames bones. Ja
1: vostè és un referent de jaquetes, perquè en funció del buf, com bufa el vent, vostè
2: no,
1: es posa una
2: contrari,
1: jaqueta a una altra.
2: Al contrari,
1: ara
2: nena.
1: Estic a favor dels pagesos.
3: I amb això estic d'acord amb la Mònica home. Folquet i la Montse Llussà. Avui podia...
2: Tots contra meva.
3: No, vull dir, no. Avui vostè que tant diu i tant recolza l'agricultor i tal, avui, per exemple, per donar suport... Deixa acabar.
2: No! No! Perquè esteu dient mentides.
3: Vostè podia haver sortit avui de casa i acostar-se a veure els pagesos i donar-los una abraçada i recolzar-los. Ho ha fet?
2: Jo no sóc d'abraçada.
3: Ah, no, és de...
2: Va. A mi no m'agrada, abraçar-se.
0: És de maricons, això, abraçar-se. Va.
6: L'altre.
3: Més, no, no. Més fals.
1: Ens ha escrit el Ramon, perdona, des de dins del tractor, ens ha fet una foto i diu, senyor Requesens, si us plau, fixi-s'hi una mica més perquè porta un John Deere.
0: Jo no he dit que no n'hi haguessin, he dit que ha anat a menys i que n'hi ha molts d'aquesta marca
3: bueno,
0: que
3: es diu New Holland. Ha anat a menys perquè vostè...
0: Els hem vist, per la finestra.
3: Sí, bueno, clar.
0: Bueno, vostè... això és
3: com... I ha anat perdona. A donar suport també.
0: No hi ha anat.
3: Ah, tampoc.
0: Però perdona. Molt bé.
3: És que vaia dos.
0: I tu hi has
3: dos
0: anat. I tu hi has anat.
3: Jo tinc feina.
0: Jo també, que avui em toca cobrar lloguer.
1: Hòstia.
0: O sigui que n'hi ha tres que no em paguen.
3: A veure, anem amb el document una mica més extens que ens ha preparat l'equip del programa, sempre al peu del canó. A veure, i fixi's el que sí. Diu de vostè sobre
2: a veure, calleu.
3: La sí. Seva persona sí. I Catalunya.
4: Voleu aprofitar els micròfons de RAC1 per fer una mica de reivindicació?
5: Sí, per dir-li al senyor Marcelí que aquesta tarda ens pot trucar i ens agradaria participar en una conversa amb ell.
4: Amb el Versió, amb el Marcelí?
5: Amb el Versió, ens agradaria molt.
4: Ah, molt bé, doncs ho gestionem ara, clar, que el Toni deu estar escoltant-nos, vale, vale.
5: Doncs vinga, ja hi podem estar-hi.
4: Algun missatge pel Marcelí així personal o només sí. Això, que vols xerrar amb ell?
5: Oh, Marcelí, que sabem que és un gran amant de Catalunya sí, i de la seva terra i sí, dels senyor. Productes de,
2: sí,
5: de proximitat i sabem que pot ser un gran abanderat per fer-nos a campanya i defensar-nos a la pagesia.
4: Bé. Passeu, que vull fotre canya, vull fotre canya. Tu vols dir alguna cosa?
7: Marcelí.
4: Tu ja està, ja tot dit, no? Molt bé, molt bé. Bueno, ànims i alegria, eh?
5: Ara.
4: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu. Reis, adéu, adéu. No només això, sinó que et diré que en algunes botigues, que no diré els noms per si desmostres...
7: Digue-li.
2: A vegades dic, això d'on és? Raïm en ple gener? O en ple març?
3: Sí. Bueno, però ara sí, no?
2: Ara sí.
3: Ah, val, perquè ara sembla que... Ara per un moment ja em sentia culpable perquè vaig anar a comprar raïm, que és moscatell, i comprar...
2: Però no, has vist l'origen? Perquè has de mirar l'origen.
3: Perdoni, perdoni, moscatell és de l'època i és d'aquí. Ara és el raïm de moscatell. A l'italià ja és un altre que en ocasions ve d'un altre lloc, però ara és el d'aquí, el d'època de moscatell, que té...
2: Sí, a Itàlia també és la mateixa època.
3: Que té més pinyonets que raïm.
1: A mi m'agrada sense llavors, veus, el raïm.
3: Doncs el de moscatell... Però, el de llavors em deixa... Que estigues, que clar, t'estic explicant jo i vostè no està per lo que l'estic
2: perquè estic contestant a la nena.
1: És que fa
6: a la
1: mateix,
6: nena.
1: Fas el mateix que ma filla. Li parles i mira cap allà i parla amb un altre.
3: Clar.
1: És que és terrible.
2: Però què volies dir? Perquè ets molt pesat, eh?
3: No, el que diu la Montse, que és català, és d'aquí, però té molt de pinyonet, molt d'això, no? Que aleshores estic amb la Montse... Estic com la Montse, que si té menys pinyonet.
1: A mi m'agrada més.
3: Perquè si no s'enganxa aquí entre els dents... Fora
0: de ventre, això.
2: Avui és el dia que si algú menja meló, sí, ja pot quedar enverinat, perquè els melons ja...
1: Jo em vaig menjar ahir la nit.
2: I d'on t'era?
1: De la fruiteria.
2: De on?
1: No
2: perquè
1: sé,
2: un,
1: però...
2: un meló ja és mort i enterrat, els melons.
3: Jo hi vaig menjar.
2: A no ser que els aguardin allò, que hi ha gent que els aguarda aquests melons d'hivern, que surten molt de tant en tant. Però són més petits. Era petit?
3: Però el raïm, perdoni, el raïm...
2: Era gros, no? Sí. Pots comptar d'on ve aquest meló. Pots comptar d'on ve. No tens perdó de Déu nostre senyor.
3: Però el raïm, per exemple, que mengem al cap d'any, clar, hi ha... Sí. Aquest raïm, d'on és aquest raïm?
2: Aquest raïm, si fos el que hauria de ser...
7: Són... De por ahí, eh?
2: Sí. Si fos el que hauria de ser, ve del Baix Vinalopó, al País Valencià, que és el més tardà que hi ha. Aquest és el raïm de cap d'any, el bo.
1: Creu tu que tothom el compra d'aquest.
0: Bona tarda, sol de Pau de Pons.
2: Home, la Pau de
0: Pons! Escolteu-me una cosa. Per donar suport a la pagesia, els vaig fer una cançó que la vaig cantar en directe fa un parell d'anys com van venir els pagesos aquí a Barcelona.
2: Sí, sí.
0: I també l'he cantat al Freak and Domatini.
3: Sí.
0: Voleu que la posem?
3: Sí. Posa, home, posa, i tant. Posa,
0: ja. Vale, maestro.
3: Venga.
8: Entre tu dius Formentera m'enamora.
9: Sí, senyor.
8: D'altres estan dins de la cosechadora.
9: Ara ja tenen aire condicionat.
8: Tu a l'estiu la terrasseta i la sangria. D'altres penquen sota el sol tot lo sandia.
9: 20 hores diàries.

0: tipus necessita.
1: Encara no s'acaba, aquesta cançó és llarga també, eh? No trobeu?
2: Ja està, no?
3: No, no, encara segueix.
1: Podríem anar acabant, això també.
2: Home, si parla sobre la cançó, no la sentim.
4: La cosa ha anat una mica del que marquen les expectatives.

0: Treu.
1: Home, però escolti, que estem escoltant lo Pau de Pons.
2: Sí, però és una mica llarg, això és veritat.
0: Fa llarg, home, massa llarg. Els cançons llargues. Has vist això? Les cançons han durat 2 minuts, màxim.
1: Bueno, és que, no, és que portàvem 2 minuts, eh? No, perquè no, hem posat la cançó a 31 i són i 32. Vull dir que han durat...
0: S'ha fet molt llarg.
3: Escolta'm.
2: L'altre.
3: No posareu el pagès aquell que s'ha trobat de l'Estadella,
1: bueno,
3: un cachondo...
1: Ja, que... Escolta, que estem
3: Montse,
1: aquí...
3: Montse, tu perquè de guerra estàs ahí en la fruiteria buscant melón de l'abuelo. Però aquí en los teloners, que a mi m'encanta, és cortat un pagès que l'han entrevistat
1: no, no,
3: en l'Estadella...
1: Un altre cop
2: la
1: no, que l'Alba Segarra se li ha posat el cabell
3: en
1: punta.
3: Unos chistes finets...
1: No, home, no, una altra vegada no.
0: Poseu. Però
1: no, home, no,
0: jo no els he sentit.
3: Finé com una lonja de jamón york.
1: Una altra vegada no, per favor.
3: Dale.
4: Que el petroli va car, lo gasoil més car, i tot va, els abonos, tot va disparat de preu.
5: Vosaltres d'on veniu?
4: Nosaltres de la Segarra.
5: Ah, de la Segarra?
1: Mira!
4: Molt bé. Que se agarra no se suelta.
1: Aquest acudit el podríem fer sovint aquí al programa.
5: Sí, eh? M'agrada, aquest el podríem fer servir. Podria ser guionista dels teloners, eh?
4: Sí, en sé molts, eh?
5: Ah, sí? Però explica, sí.
1: Ah, home, i tant!
4: De ditxos n'hi ha molts. I n'hi ha un que diu, a Cervera és famós perquè és Port de Mar, diu. Saps què, a Cervera?
1: Ah, clar, sí.
4: Per la guerra de successió.
5: Sí.
1: Però això és un acudit.
5: I els hi van fotre la universitat. Doncs
4: pues això. Després ja, diu, a Targa Lliçons, perquè es va posar un lliçó al campanar i van fer pujar un ruc penjat pel col que és el mengés.
5: Ah, amigo.
4: A Gramunt Torrons i a Trempa.
2: Trempa.
4: Jo vaig veure, jo tinc 76 anys,
3: ja.
4: I clar, doncs jo vaig veure una màquina augmentadora de pene. Dic, hòstia, això és el meu. Dic, em vaig a demanar-la. Jo la demano, no la compris, tu no cal perquè ets jove. Resulta que m'envien una lupa.
5: Una altra.
4: I vaig amb un mirall que tinc d'aquests de dalt baix, i vaig mirant i sí que augmentava, però veig un testicle de color vermell. I la dona diu, què has fet? Dic, jo no re. Diu, que pots anar al metge. Vaig al metge, i arribo allà al metge, li ensenyo els testicles, i llavors em pregunta l'edat. Diu, quants anys tens? Dic, 76. Diu, pues això la llum de la reserva. Ja
3: la llum de la reserva.
5: Com et dius?
4: Bartomeu. A ti, ¿cómo te gustan los
2: mujeres? Està en xoc, la Montse.
4: Mira, vaig trobar un tio que feia una enquesta. I també me gustan totes, ahora. Però sempre m'han gustat tota la vida les llorones. Diu, hòstia, llorones? Diu, ¿por qué? Porque quien no llora...
2: No, mira, no, no, no, no.
3: Estadella,
2: per favor, pari vostè,
4: pari
2: vostè.
3: Per favor,
2: home.
4: No,
3: Arévalo.
2: Però són acudits
5: molt cascosos,
2: no?
5: No, no. Ens has vingut com a
4: anell al dit,
5: eh?
4: Hòstia, sí.
5: Molt bé, vols... Digues.
4: No, si vols...
3: Tenen-me.
4: Sí,
5: un altre.
4: I el tram no paren de tirar bombes. Jo només tiro xistes.
5: No, exacte.
2: Preparat per quan li diuen prou.
4: A la dona li dic, anem a veure si podem fotre un quiqui.
2: No.
4: I sí, i diu, jo a sota no, perquè clar, jo peso 120. I clar, de les
3: clàssiques,
4: els descansos ja no funcionen bé.
5: T'has de moderar, no?
4: Sí, i llavors ens dic, posa't tu a sobre. I va, es posa ella a sobre, i anem bellugant allà, fent, intentant fer algo, i resulta que amb aquestes, el llit va fent nyic, nyic, nyic, nyic, nyic, nyic. I tenim un nen de 7 anys i obre la porta i diu, padrina, què fas aquí damunt del padrí? Diu, no, és que li estic traient l'aire de la panxa. Que, clar, li abuido l'aire, perquè si no se li omple molt. Diu, pues padrina, no servis de res. Diu, ah, no, diu, per què? Diu, perquè quan marxis a caminar a la tarda, ve una altra dona del poble i li torna a inflar.
2: A l'Estadella li encanta, li encanta
5: M'encanta perquè de cop i volta tenim una mica de corrillo.
2: I a vostè, a mi també li està agradant.
1: Bueno, perquè trobo que és graciós. Deixarem els acudits aquí perquè hem fet una invocació i aquest programa
2: no em diguis
1: que té aquesta màgia.
2: Senyor Marcelí, no m'ho puc creure.
0: Ja tenim el pagès.
1: Tenim en línia el Jordi Ginebreda, que és el pagès que abans ha invocat una conversa amb el senyor Marcelí.
0: Ai, Marcelí!
1: Senyor Ginebreda, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda. Amb vostè en directe, el senyor Marcelí.
0: D'on sou?
6: Jo he baixat de Sant Esteve de Guialbes, a prop de Banyoles.
1: I què feu de cultiu?
6: A casa tenim cereal i tenim vedells d'engreix.
1: Caram, vedells. Però, esclar, això ja és ramaderia, eh? Una mica d'agricultura, una mica... Però quin cereal cultiveu? Perquè, és clar, això cada any s'ha de canviar.
6: Anem fent rotatiu, però bàsicament el que fem és cereal per poder fer els pinsos i els farratges per als animals.
1: A les bèsties. No ho feu allò per fer pa ni aquestes romançades.
6: A casa no, però hi ha companys veïns d'allà al poble que sí que en fan de farina de Girona.
1: Està bé, està bé.
2: Bueno, si li pregunta al Jordi què és el que volia dir-li.
1: Sí, li he dit que volia parlar amb el senyor Marcelí. Sí, què és el que li volia dir, senyor Ginebreda?
3: Digue-li.
6: Res, sabem que és una persona que estima molt el país.
1: Home.
6: I que, per tant, entenem que estima molt a la pagesia, també.
1: Sí, senyor.
6: I que a vegades necessitem en els mitjans de comunicació una veu empoderada com la seva.
1: Gràcies.
6: Perquè ens doni un bon missatge i ens defensi davant d'aquestes administracions i aquesta societat que moltes vegades ens té oblidat. Sí. I una veu important com la seva segur que ens faria sentir més vegades i més sovint del que realment ens podem fer sentir.
1: Li prometo aquí, en públic, ara mateix, que jo faré tot el possible per salvar la pagesia catalana, que és el que es mereix aquest país. Pagesia catalana de primer ordre i que en puguin viure generacions i generacions pels segles dels segles. Amén!
3: Sí, senyor!
1: I això ho farem, eh? I no només ho faig quan vaig a comprar les botigues, que els dic això...
7: Sí, sí,
1: això no és d'aquí, eh?
7: Sí,
1: això no és d'aquí, eh? Els hi dic, eh?
7: Sí.
1: A la de
7: no, però
1: la
7: no cal que m'ho digui a mi.
1: I la caixera s'enfada amb mi, però a mi m'és igual.
7: Bueno, és que la caixera quina culpa en té? Si és
1: culpa
7: seva, és d'allà, pobra.
1: La culpa és teva, perquè ho veig.
2: Parla català, la noia, que el serveix.
1: Sí, jo vaig en botigues catalanes.
3: Sí, senyor.
7: Doncs, escolta, ha quedat dit. Senyor Ginebreda, moltíssimes gràcies.
6: A vosaltres, per acompanyar-nos.
7: Gràcies. Una abraçada a tot el que seria el sector de la ramaderia, l'agricultura, i el nostre recolzament des d'aquí. I dit això, Mònica Folquet, tenim els pagesos que d'aquí una estona tornaran cap a casa.
2: Sí.
7: I una altra de les notícies del dia és que el Tribunal de Comptes ha amnistiat Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Artur Mas per la despesa del govern pel referèndum i per l'acció exterior de la Generalitat.
8: Sí, han trigat una mica, però en total són 34 exdirigents i exalts càrrecs acusats de desviació comptable pel finançament de l'1 d'octubre. A banda de Puigdemont, Mas i Junqueras, també hi ha Toni Comín, Clara Ponsatí, Dolors Bassa, Lluís Puig, Raül Romeva, Jordi Turull, Francesc Homs i Andreu Mas-Colell, entre d'altres. La consellera del Tribunal de Comptes, Elena Hernáez, ha trigat 3 mesos a obeir la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que obligava a amnistiar tots els acusats. Tots ells han passat 8 anys amb una amenaça constant sobre el seu patrimoni. Els afectats tenien 8 milions d'euros bloquejats en avals i fiances que, per si els acabaven condemnant, que ara podran recuperar.
3: Doncs em sembla molt bé que per fer s'hagi fet justícia. Sí, perquè és molt vergonyós i una injustícia el que ha passat a aquesta gent, eh? Sí. I jo m'alegro moltíssim que els tornin els diners. Bueno, i perdona, i molta gent vam donar diners, eh?
1: Sí, senyor.
3: A la Caixa de Solidaritat, eh?
7: Sí, senyor, moltíssima gent es va mostrar solidària. Exacte, vam fer...
3: I ens vam rascar la butxaca.
7: Sí, tota la raó.
1: Molt.
3: Per pagar les fiances d'aquesta gent, i els albals, Jo vaig aportar, 10 euros, 10 euros! Pues no, no ho heu sentit bé?
2: Molt generós,
3: Però, clar, no, perdona, ara sí...
1: Més de 1.000 pessetes,
3: Són 1.600 pessetes.
1: 1.600.
3: Ara, clar, si ara els hi tornen aquests diners... A mi que em torni el que vaig posar.
7: No, que els hi tornin aquests diners... No està gens clar que els hi tornin aquests diners.
3: Perdona, 10 euros. 10 euros que vaig posar jo. 10 euros.
7: Ja m'agradarà veure què tornen i què no tornen. Ja m'agradarà veure-ho.
3: 10 euros. 10 euros.
7: Vostè m'ha posat 10 euros,
3: 10 euros. 10 euros. Sí. Més els interessos. Més la demanda que els hi penso posar perquè no han fet la independència.
1: Exacte.
3: No l'han fet la independència, exacte. No som independents, Exacte. Amb mi DNI pon Espanya, I hi torres per la tele. Els gastos de les samarretes de les diades, que han sigut... Bueno, moltes samarretes, Més de 10 anys de samarretes, Els gastos de desplaçament, que vaig anar a la Gigafoto, Em va tocar el posta, Gasta baixa i torna a pujar de gasolina, Saps el que sona això?
1: Sí.
3: Tot sumat i arrodonit, 3.580 euros. Me deuen això. Si no m'ho paguen, tindran problemes, perquè els fem portar a la justícia. Ara, tota la solidaritat, perquè ho posen molt malament. I
9: això ha de ser solidari.
7: 3 minuts, arribarem a 3:45. El CEO i el CIS avui han coincidit. Ah, sí? Tenim resultats d'una banda, en aquest cas, de l'estudi de l'enquesta que s'ha fet a Catalunya, i l'altra, la que es fa a Madrid. A veure, com queden aquestes enquestes relacionades amb les eleccions generals?
8: Amb les del 29 de novembre, sí, doncs que tant pronostiquen una victòria clara dels socialistes, tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat. Les dues enquestes, per tant, contradiuen totes les que s'han publicat fins ara. El CIS dona al PSOE 12 punts d'avantatge, pronostica que puja 3 punts, que són els mateixos que cauria el PP, que no podria sumar majoria a Vox.
9: Amunt. Va, fixa't, a dalt, eh?
7: Si ha pujat 3 punts, és evident que va amunt.
3: És un viagrazo electoral.
8: Els de Bascal es mantindrien i sumar pujaria lleugerament igual que Esquerra. En canvi, Podem cauria unes dècimes. Fixa't. Segons aquestes dades, els socialistes són els que capitalitzarien l'impacte que va generar el desnonament de la Mari Carmen. Hem de tenir en compte que el treball de camp...
9: Ahir, el Redondo, eh?
8: Hem de tenir en compte...
9: El senyor Redondo t'ho va dir ahir.
7: Sí, sí.
8: El treball de camp del CIS va començar l'1 d'octubre, que era dijous. El divendres el Congrés tombava els dos decrets sobre habitatge. Dilluns Sánchez anunciava la dissolució de les Corts i la convocatòria d'eleccions. I dimarts es tancaven les enquestes del CIS.
7: I el CEO, que és el que es fa aquí a Catalunya, què diu?
8: El Centre d'Estudis d'Opinió diu que guanyen els socialistes, que es
7: mantindria... De veritat, mira, es fa molt pesadet cada cop que parlem de socialistes. Aquí com un babós celebrant la...
8: Es fa pesadet en general, però vaja. Que els socialistes es mantindrien entre 18 i 19 escons.
3: Cuidao, perquè...
9: La Folquet és tremenda.
3: A veure si hi haurà aquí, eh?
7: És que no puc estar més d'acord amb la Folquet. Es fa pesadet en general.
8: Doncs els seus amics mantindrien entre 18 i 19 escons, Esquerra passaria del 7 als 10-11, el triple que els comuns, que es quedarien en 2-3. El PP es mantindria entre 6-7, ara en té 6, i Vox passaria dels dos actuals als 5-6. Junts passaria del 7 als 4-5 escons, per tant, el PSC aguanta el tipus, Esquerra puja i Junts cau a la cinquena posició per darrere la dreta espanyola. La patacada dels comuns és important, que perdria fins a 5 diputats. Hem de tenir present que en el cas del CEO, el treball de camp es va fer entre l'1 de setembre i l'1 d'octubre i, per tant, no reflecteix el cas Mari Carmen ni la posterior indignació pel tema de l'habitatge. El CEO, que també pregunta sobre futbol o sobre l'eclipsi total que es va viure aquest estiu, diu que el 66% dels catalans el va veure i la meitat dels que el van veure es van desplaçar fora del seu domicili habitual.
10: Bona tarda.
3: Oi, president.
10: Heu vist el CEO, eh? Avui és el CEO. Manté el PSC en primera posició. I això només vol dir que la gent està contenta amb la gestió que fem a Catalunya.
3: Ai, ai.
10: Contenta amb la gestió que fem. Per molt que aquí la xarxa es ompliu un minut de tertúlies, queixant-vos de minúcies com el tema de Rodalies, els exàlers, les vagues de mestres, els metges. A Catalunya real això no li preocupa en absolut.
3: Ai, ai, ai.
10: Els catalans avalen la meva gestió, i el que sí que interessa molt és l'eclipsi.
3: Ah,
10: ho heu vist, eh? 60 i pico per cent va veure l'eclipsi. Que el vam inaugurar el govern dels socialistes i jo mateix. Va ser un regal per tots.
7: El van inaugurar, eh?
10: El vam inaugurar el govern dels socialistes, el PSC, i jo mateix. Va ser un regal per tot Catalunya. I gratis. Ho vagi aquí a RAC1.
11: La fortuna de la vida per definir aquest moment, perquè tenim aquest regal de la natura, per tant és emocionant i bonic veure-ho.
12: El president...
11: A més és gratis.
12: Sí, això, que tal com està el finançament i com està tot, sempre va bé.
11: Va bé, va bé. És dir que és un regal de la natura i per tant és molt bonic veure-ho, és molt bonic també en aquest moment reivindicar la ciència que ens explica què està passant, per què passa el que passa. Bueno, un moment emocionant i bonic.
10: En fi, moments emocionants i bonics i gratis.
3: Ai, ai,
10: aquesta
3: ai.
10: És la nostra obra de govern i el que interessa a la
9: molt
10: gent.
9: Bé.
10: I no pas tots aquests problemes dels que parleu tant i que només aporten moments desagradables a les persones que no van enlloc.
7: Ja, els hi recorda moments...
10: Moments desagradables. Moments desagradables no en volem sentir parlar. Volem moments emocionants i bonics. I gratis.
7: Ja. Bé, obrim pàgina internacional, que es diu habitualment amb un informatiu, perquè tot seguit posem el focus amb una notícia que a la xarxa ha estat molt comentada, però pel que seria els diferents mitjans tant de casa nostra com a Espanya, no ha estat molt comentada. Estem parlant de un gran gegant tecnològic rus anomenat Yandex. I us preguntareu, bueno, quina importància pot tenir aquesta empresa a Europa? Doncs Ucraïna podria haver canviat de prioritats en la guerra que manté amb Rússia, i entre el dijous 8 i diumenge d'aquesta setmana, l'exèrcit de Zelensky ha atacat 3 centres
13: d'aquesta empresa. Centres de dades d'aquest gran gegant que, repetim, es diu Yandex. Quina és la importància d'aquesta empresa? Doncs, segons diversos experts, aquests atacs que ha fet Ucraïna són perquè aquesta empresa generava, o genera, propaganda de partits d'extrema dreta a les xarxes socials, els anomenats vots contra les diferents democràcies. A més, avui hem d'afegir que la xarxa Starlink d'Elon Musk ja no és fiable per Ucraïna. S'ha adreçat o s'ha enrolat amb el boicot que els hi fa Donald Trump a Ucraïna. No sé, de tot això en parlem els propers minuts amb Marc Serra. Bona tarda.
5: Bona tarda. Doncs una notícia curiosa i sobretot per saber també quines repercussions pot tenir a casa nostra. Yandex, que ara en parlava, se'l descriu com el Google rus, per fer-nos una idea de la importància que té. Kif ha atacat la tecnològica amb drons i, segons la mateixa empresa, això ha provocat la caiguda de plataformes de pagaments, diverses aplicacions, intel·ligència artificial i fins i tot els serveis de taxis. La pregunta és què fa aquesta empresa i per què estaria caient la propaganda d'extrema dreta. En parlem amb el Xavier Ferraz, que és catedràtic d'ESADE, expert en innovació i geopolítica tecnològica. Xavier, bona tarda.
14: Hola, bona tarda, com
5: gràcies
14: esteu?
5: Gràcies per atendre'ns, molt bé. Comencem, si et sembla, per l'empresa, perquè sembla que té molta importància. La descripció que em feia jo és aquesta de mena de Google rus. Seria correcta?
14: Sí, aviam, en principi Yandex és una gran companyia tecnològica russa que és comparable amb Google. Diguem que ofereix tot un ventall de serveis, com són de buscadors, el clàssic buscador de Google, mapes, correu, emmagatzemament el Google, que és deixar espai per companyies perquè posin els seus arxius, etc. Publicitat, serveis de taxi, fa moltes coses. També computació en el Google, a internet i sobretot també últimament intel·ligència artificial. Pot ser el mateix que Google? Bueno, de fet, Google està parcialment bloquejat a Rússia. Bàsicament per què? Pues perquè arrel de la guerra d'Ucrània i de la competència geopolítica que hi ha moltes coses que estan prohibides. Google no fa publicitat a Rússia, Google no té accés a dades russes, alguns serveis de Google estan, diguem, capats, tallats, sí. YouTube, per exemple. Per tant, sí, podria ser un sinònim, diguem, de Google a l'espai bàsicament rus o russòfon.
5: Llegia que tenen un servei fins i tot semblant a Globo, és a dir, que aquests atacs havien fet caure també el fet de repartir doncs, menjar als particulars. La pregunta és per què Zelensky vol atacar Yandex, és a dir, quin benefici en treu a Kif?
14: Bueno, aviam, bàsicament està atacant un dels nuclis de la intel·ligència digital, de l'economia digital russa. De fet, van ser atacs a centres de dades que estan a entre 300 i 600 quilòmetres de la frontera ucraniana. Van ser atacs de llarga distància amb drons. Aquí és molt interessant veure com podria ser el futur de la guerra, no? Perquè el front rus està paralitzat i realment qualsevol que aixequi el cap de la trinxera, pues un dron ve i li vola el cap, però en un dron guiat per intel·ligència artificial. És a dir, per què no hi ha moviments de tropes? Perquè és que no hi ha res en el terreny. O sigui, hi ha drons per tot arreu, observant-ho tot, i allò que es mou, doncs, bàsicament van i ho fan explotar, no? De fet, fins i tot, el subministrament a les trinxeres els porten els drons. Per tant, és com una guerra, diguem, totalment soterrada a la trinxera. Saps què estan fent ara? Doncs aquests drons cada cop van més lluny, hi ha drons que tenen més llarga distància, i el que ha fet, bàsicament, Zelensky és intentar afectar el nucli de la intel·ligència digital russa. Pensem que l'economia, la nostra, la russa, l'economia global, depèn íntegrament dels sistemes digitals. Si fem volar un centre de dades clau, doncs com hem vist aquí en aquest cas, doncs es poden parar gran quantitat de serveis, molts més dels que ens pensem. Com he dit abans, no? Repartiment de menjar, pagaments digitals, GPS, en fi, qualsevol, fins i tot les empreses russes que tenen doncs, els seus arxius i estan treballant el que diem el núvol, que és emmagatzemament en aquests centres de dades, poden veure, o els bancs russos, com els seus arxius, les seves dades es borren per complet. Per tant, bueno, és una nova fase de la guerra russa, russa-ucraïnesa, que és en general la guerra tecnològica del futur. O és un exemple de la guerra tecnològica del futur.
5: Per mi, Xavi, hi ha una frase que crec que és clau i que m'ha cridat l'atenció. Zelensky va dir, quan vam atacar aquests centres de dades, que estem comentant ara mateix, de cop i volta es va convertir més fàcil respirar en moltes xarxes socials. Hi havia menys odi, menys divisió i menys provocacions. Això és perquè hi havia menys vots. Ens podries explicar la relació entre bombardejar aquesta empresa i que desapareguin determinats comentaris a Twitter, a les xarxes socials?
14: Bé, aviam, la relació no és immediata. De fet, no està comprovat que hi hagi una relació directa. Però, evidentment, en la mesura en què tu trenques pues, autopistes digitals, trenques servidors digitals, trenques sistemes d'intel·ligència artificial amb els bombardejos, pues, probablement això afecti el software que dona lloc als bots, que són, bàsicament, sistemes automàtics que intenten replicar comptes en xarxes socials, com poden ser X, l'antic Twitter, o Facebook, o Instagram, o TikTok, o YouTube, i replicant, diguem, identitats falses o creant identitats falses, pues, el que fan, bàsicament, és propagar consignes, propagar notícies, els famosos bulos, no? fake news, no? O amplificar coses que poden ser divisives. Si realment s'han atacat centres neuràlgics de l'economia digital russa i de la infraestructura digital russa, això pot haver tingut implicació en que aquesta activitat dels bots orientada a desinformar pues, hagi baixat, òbviament.
5: Em crida l'atenció que alguns mitjans europeus també apunten que aquests bots d'ultradreta han caigut també a altres països. Això vol dir, per exemple, que aquí també haurien caigut o fins i tot que governs europeus també haurien contractat bots a Yandex?
14: Podria ser. Jo no diria directament a Yandex. Normalment aquests bots estan operats per altres institucions que poden ser des de serveis d'intel·ligència fins a mitjans estatals o empreses contractistes, diguem, de l'administració russa. Poden ser pues, simplement trolls o simpatitzants, diguem, de la ideologia russa. O poden ser pues, agències que tenen aparència d'agències molt serioses, com la Internet Research Agency, però que probablement siguin pues, algun tipus de tapaderes d'elements de propaganda política. En el món digital és molt difícil que hi hagi una desconnexió total. Jo no dic que aquí estiguin operant directament des d'Europa o des dels Estats Units, però en la mesura en què han caigut allà, a Rússia, pues, hi ha hagut un efecte de propagació. També la seva activitat ha decaigut en els nostres països. Probablement aquest tipus de bots estan operant a tot arreu. Els hem vist, pues, per exemple, als Estats Units, en la campanya, en les campanyes diguem, d'eleccions d'Estats Units, doncs hi ha constatació de que hi ha hagut elements de propaganda russa amplificant missatges en un sentit o un altre, bàsicament per orientar, diguem, el sentit del vot en les eleccions nord-americanes.
5: I ara si ens posem, per exemple, per fer-ho pràctic, perquè potser hi ha gent que ens escolta que no ho coneix, a les eleccions que ara tenim al damunt, si jo vull decantar, per exemple, doncs, la balança política i vull comprar vots, és a dir, vull comprar opinions i robots d'aquests que es fan passar per persones a les xarxes socials, això, Xavier, com es fa? O sigui, on vaig jo a buscar tot això?
14: Bueno, ja, això no és un mercat que es compri i es vengui de forma senzilla. Això, pues, a través, segurament, pues, de serveis d'intel·ligència a través de pues, fonts, diguem, opaques, segurament es pot fer una campanya que incrementi, diguem, els missatges divisius en un sentit o un altre. Quin tipus de missatges divisius? Pues temes, en el cas rus, per exemple, no sobre la guerra d'Ucrània, dient pues, que Ucrània pues, és la culpable del que ha passat, que Ucrània que allò és territori rus, etcètera, etcètera. Això està passant, de fet, en l'entorn rus. Però en llocs més propers, pues, per exemple, amplificant missatges sobre immigració i identitat, rumors sobre delinqüència, fake news sobre fronteres o refugiats, temes de gènere, temes de valors culturals, temes polítics, en un sentit o un altre. S'intenta, d'una manera o altra, crear un estat d'opinió a la xarxa que faciliti que una sèrie de votants es decantin en un sentit o un altre, bàsicament sempre en un sentit determinat, és el sentit de la divisió. Això hi ha un cas molt, molt interessant, que és el de Cambridge Analytica, que va passar en Facebook. Mm-hmm. Això va ser el 2016, va afectar les eleccions, diguem, del primer mandat de Trump, que és un cas molt estudiat, no? En el qual pues, 87 milions de perfils de Facebook van quedar al descobert per una sèrie de causes que no s'acaben d'entendre. Aquesta empresa, Cambridge Analytica, era una consultora política britànica, però que estava fundada per un ciutadà rus. Quan ja veiem aquí les connexions que mai han quedat del tot clares, no? Però aquesta empresa va aconseguir 87 milions de perfils de Facebook i va induir quin sentit de la votació podien tenir, va detectar aquells que podien decantar-se en un sentit o un altre i va intentar que es decantessin en un sentit determinat. Per què? Bueno, bàsicament, o com? Pues bàsicament inflant o inflamant missatges divisoris, per exemple, sobre immigració, sobre inseguretat ciutadana, tal, que aquell que estava, que no sabia massa per on decantar-se, pues a Facebook hi ha contínuament propaganda política acusant, pues, per exemple, no, temes d'immigració, els immigrants de delinqüència, etcètera, etcètera. Amb la qual cosa sembla que doncs un conjunt significatiu de votants es van decantar per una acció política determinada. Aquest cas ha estat molt, molt estudiat i podria ser l'arquetip, no?, de com a través d'una consultora política vinculada amb algú que té relacions amb Rússia. Tot això és molt fosc, eh? Aconsegueix una sèrie de comptes i informació privilegiada o personal de diferents ciutadans nord-americans. I a partir d'aquí s'injecta material polític, com podria ser material publicitari, per decantar el seu vot en un sentit. És el cas arquetípic. Jo crec que això, en els propers anys, ho anirem veient de forma cada cop més acusada, especialment perquè ara tenim sistemes d'intel·ligència artificial que fan encara molt més automatitzable tot això.
15: Sí, perquè ara, disculpa, o sigui, per exemple, per X, per Twitter, parles amb un bot, perquè veus que és una compte que s'ha creat fa poc, i et respon com si fos una persona normal. És a dir, no diu frases a l'atzar, sinó que respon com una persona. O sigui, estan automatitzats fins a aquest punt, no?
14: Absolutament. És que si tu parles amb ChatGPT, suposo que la major part dels oients pues, han tingut ja experiències amb intel·ligència artificial. Clar, quan surt ChatGPT, que això va ser el novembre del 2022, passa una cosa que passa desapercebuda, però que ara ja és el dia a dia nostre, que és que parles amb una màquina com si fos una persona, amb llenguatge natural. Llavors, clar, quan tu tens... De fet, ChatGPT és un bot, no? Quan tu tens el teu bot aquí davant de la pantalla i li demanes, escolta, busca'm informació de tal, o quin tens per a demà, o fes-me un informe de no sé què, i et contesta com una persona, això trenca una cosa que es diu el test de Turing, que és un matemàtic que a mitjans del segle passat va dir, hi haurà un dia en el futur en què una màquina parlarà i no ens donarem compte de que és una màquina. Doncs ja està passant. Ara imagina't pues, aquest software automatitzat de creació d'identitats opaques, fosques, falses, injectant material polític de forma sistemàtica alimentat per un ChatGPT, alimentat per una intel·ligència artificial.
15: És a dir, que tu creus que i de fet ja ha passat, que aquest tipus d'intel·ligències, aquest tipus de vots, poden decantar, per exemple, eleccions?
14: Jo crec que sí, que hi ha d'haver un control democràtic molt, molt estricte sobre aquests temes, perquè, evidentment, clar, les xarxes socials són un element de creació d'opinió molt potent. Hi ha molta vida, i no només parlo de Facebook o de Meta, que ara, diguem, va de baixa, parlo d'Instagram, parlo de X, que ja sabem també, pues, clar, és propietat d'Elon Musk, no? Quin posicionament polític pot tenir X i què fomenta o què no fomenta. Clar, evidentment, tots aquests sistemes de xarxes socials són elements, diguem, d'alta sensibilitat democràtica, s'han de tenir controlats.
15: Deixa'm comentar-te dues qüestions abans d'acabar. També volíem parlar amb tu d'aquesta notícia tecnològica que s'ha sabut avui relacionada amb la guerra que estem comentant. L'exèrcit ucraïnès està tenint problemes per accedir a la xarxa de satèl·lits Starlink. Expliquen que pateixen desconnexions entre 10 i 20 segons i que això pels drons que van a 120 km/h doncs, afecta la seva eficàcia perquè es desconnecten en aquests moments. És un exemple de la retirada de suport per part dels Estats Units? És a dir, que pots continuar connectant-te, però no amb la mateixa fiabilitat que fins ara?
14: Bueno, aquí hi ha molts missatges. Starlink és un sistema satelital de baixa òrbita que dona cobertura d'internet a zones on, per entendre's, no arriba a internet. Clar, això en un camp de batalla pot ser crític, perquè els soldats poden comunicar-se a través d'aquest sistema. Llavors, fins ara, estaven utilitzant aquest sistema. Aquí, primer missatge. Aquí, ostres, una companyia tecnològica està actuant, i a més una companyia estrangera en un camp de batalla, diguem, que no és del seu país, per entendre'ns. Aquí veiem ja una certa fusió, i és un altre tema de debat molt interessant, no?, entre grans empreses tecnològiques i els sistemes de defensa dels països. Clar, què ha passat aquí? Bueno, s'han reportat talls de comunicació, especialment amb drons que van molt ràpids, a més de 160 km/h, drons ultraràpids. Això, en principi, sembla que l'exèrcit ucranià ho estava treballant en Starlink per frenar els drons russos, però sembla que ara els està afectant a més. Per tant, sí, això podria dir doncs, que l'administració nord-americana a través de Starlink pues, podria ser que estigués frenant el seu suport a l'exèrcit ucranià. Podria ser. Però aquí hi ha moltes coses que també tampoc estan clares, òbviament.
15: I la última, que de fet és una de les notícies que jo porto explicant a la redacció ja fa uns quants dies, que ho portem comentant, és aquest ciberatac contra neveres i congeladors en centenars de supermercats francesos que ha provocat pèrdues milionàries. Els hackers, si no heu vist la notícia, van prendre el control i van fer pujar la temperatura fins als 50 graus d'aquests congeladors, 50 graus positius, i evidentment els menjars va fer malbé. El comissari europeu d'Agricultura i Alimentació va dir a X que convertir els aliments en una arma ja és una realitat. La pregunta és si estem parlant d'un altre tipus d'atac, d'un nou tipus d'atac.
14: Sí, i això, si vols, tanca una mica el cercle, no, del que dèiem abans, que l'economia digital està totalment connectada i està totalment introduïda fins a l'últim racó de les nostres vides, fins a l'últim racó. Sí, nosaltres ens llevem amb un despertador que té un xip digital, el termostat de la dutxa té un xip digital, molts sistemes estan connectats, els semàfors estan connectats, els avions, les ciutats estan completament connectades. El sistema bancari, els pagaments, és que tot està interconnectat digitalment. És a dir, és relativament senzill que sistemes digitals impensables, com poden ser les neveres dels supermercats, siguin atacats. Això ens vol dir també moltes coses. La primera, si vols, és que som molt sensibles a l'economia digital. Si no tenim sobirania digital, que va des dels xips fins a la intel·ligència artificial, si no som sobirans, no cal que ens declarin la guerra. Sí, simplement cal que ens facin un... Saps? Que ens tanquin, en certa manera, que ens limitin l'accés a diferents àmbits digitals, pagaments, repartiments, GPS, simplement internet. Imagina't que ens tanquen internet. O imagina't que tot el que és el cloud, amb tot el repositori d'arxius empresarials, cau, s'apaga de cop. És que ho parem tot. És que directament, activant o desactivant els sistemes digitals, ens anem al paleolític. Per això hi ha una certa, ostres, sensibilitat ara per la sobirania estratègica, no? Per la sobirania tecnològica estratègica. Això és un primer tema. El segon tema és que això de la ciberseguretat ara està escalant a uns nivells que, a més, si li sumes tot el que ha passat amb la intel·ligència artificial, amb les notícies que estem veient, no? De que ja no són atacs enemics, ja són simplement sistemes, agents d'intel·ligència artificial descontrolats que circulen por ahí en les xarxes digitals, no? Al juliol, sobretot, va haver un incident important amb OpenAI, que estava fent un experiment, i un conjunt d'agents, que són sistemes digitals autònoms, doncs van escapar d'un entorn controlat i van atacar una pàgina web d'un repositori digital. Això no va ser greu, però això indica que hi ha bots digitals, no russos, no dolents, sinó simplement desalineats o descontrolats que estan operant per ahí. Jo sempre dic, i amb això, si vols, acabo, que estem arribant a un punt en el qual crec que hi haurà un accident. Hem vist molts incidents fins ara. Ja dic, no provocats per l'enemic, sinó simplement per sistemes digitals que s'han descontrolat, especialment d'intel·ligència artificial. Jo crec que veurem un accident. No dic un Txernòbil digital, però veurem un accident, no sé, amb una central elèctrica, amb un banc, que ens farà espantar i que segurament ens farà córrer per controlar i per regular molt millor aquests sistemes.
15: Carai, ens ha donat el titular fort.
13: Bueno, és que ens hem quedat en blanc.
15: Just abans d'acabar, és a dir...
14: Tenia preparat.
15: Per repreguntar, és a dir, a qui li
13: acabar com les sèries, quan acaba una temporada, que dius, hòstia, això seguirà, doncs és evident que ha fet el preàmbul, el professor que vindrà.
15: És a dir, a Europa, a qui afectarà aquest accident? On es veurà aquest accident?
14: Pues no sé, perquè això és un tema també aleatori, és que ara no ho veiem, però al darrere de tota la infraestructura digital, clar, els grans models aquests de llenguatge, el ChatGPT, l'Anthropic, tots aquests, el Claude que estem utilitzant, són models que estan, si vols, controlats corporativament. Però hi ha molta gent que comença a utilitzar models de codi obert, models de pesos oberts, que són models antics, que et pots baixar en el teu servidor i pots començar a experimentar, i tu aquests models els hi pots dir... Pues no sé, compra'm un bitllet per anar a Sydney. I aquest model, de forma autònoma, estic teoritzant, però podria anar al teu compte bancari i buscar si tens diners. Però imagina't que no troba diners al teu compte bancari. Pues no és que sigui dolent, és que tu li has dit que compris un bitllet per anar a Sydney. Llavors, igual se'n va al compte d'un altre, li treu els diners per comprar-te el bitllet. M'explico? Això no és que sigui un ciberatac, és un tema de ciberseguretat. I aquest tipus de coses, sobretot en l'emergència dels agents d'intel·ligència artificial, estan passant cada cop més. Cada dia veiem notícies de bots digitals, insisteixo, no russos, no enemics, que estan pues, entrant a pàgines web de forma descontrolada, buscant coses, canviant coses, comprant coses. Llavors, jo crec que això, en els propers mesos... Ara hi ha un cert temor per part de tota la comunitat, diguem, d'experts i tal. Jo crec que d'aquí... Bueno, que veurem, en els propers mesos, pues, un escalat, diguem, d'aquest tipus d'incidents que es poden convertir en algun moment en un accident.
15: Doncs aquest és el final del capítol d'avui.
13: Sí, no, per això. És evident que continuarà.
15: Continuarà, exacte. En el proper episodi veurem com es desenvolupa. Xavier, moltíssimes gràcies. Molt interessant escoltar-te. Gràcies.
14: Molt bé, una abraçada. Gràcies.
15: Xavier Farràs, catedràtic de SADE, expert en innovació i geopolítica tecnològica.
16: Fixa't.
15: Si no troben el meu compte corrent, ve a buscar... És que en el seu,
16: no,
15: de compte corrent.
16: Jo ja vull desconnectar tot, ho tindré tot sota...
13: Ara, cada dia... a millor tot el que ens van explicant de la intel·ligència artificial i del que pot arribar a fer, cada dia em deixa més tranquil.
15: Fixeu-vos que mai són bones notícies.
13: No, no, no, no. Tot i que alguns sempre veuen el got mig ple.
9: Jo ja us ho
13: també hi ha els que ho veuen el got mig ple, però aquest got és d'orina. Per tant, no sé si és
3: no
13: ser optimista o no. Bé, dit això...
2: Hi ha gent que se la
13: veu, eh? Sí, no, home, hi ha gent... Bueno, és igual, no entraré en detall. Ara el que podem fer és parlar de línia directa avui. Apunteu.
2: Per què?
13: Tots els que teniu cotxe.
2: Si uniu les assegurances del cotxe i la llar amb la fórmula cotxe a casa de línia directa, estalvieu directament, això ja ho sabíeu, no? Una gran notícia. Atenció, perquè ara està millorada amb la nova assegurança de la llar. No us ho penseu més i truqueu al 917-700-700 o també es pot fer per liniadirecta.com. Recordeu, uneix les vostres assegurances del cotxe i la llar i estalvieu directament.
13: Fem un parèntesi, ens posem al dia de l'actualitat amb els companys dels serveis informatius, amb Marc Poyato, que ha pogut tornar ja de Madrid, ha tornat a peu, per les vies.
9: Com és això?
2: Pues, per les vies?
13: Perquè va quedar penjada amb aquest famós AVE que va quedar socarrimat. Ara la saludarem i després parlarem de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que avui és un dels noms de la rumorologia. Sí. Avui és dimecres, dia de les revistes, doncs és per on ella, que no surt a les revistes, avui és protagonista, no pel dia de les Forces Armades, no pel dia de la Hispanidad, sinó per un suposat amant.
3: Oi.
15: I després l'altre...
13: Té Isabel Díaz Ayuso un amant...
15: I l'altra notícia que comentaves abans.
2: Uns
15: vídeos d'Almeida, suposadament, que circulen.
2: Però on són?
15: En teoria...
13: Però uns vídeos fent què?
15: En teoria...
9: Deixeu-m'ho veure.
15: Actitudes indecoroses.
13: Que el tens?
15: La definició. No, no el tinc.
13: No el té nosaltres?
2: Tothom parla, però no els ha vist ningú.
13: Exacte.
15: Actitudes indecoroses.
2: És una mica Ricky Martin,
13: sí,
2: això?
13: Sí, exacte. Jo, això em recorda en altres ocasions que tothom parlava d'un vídeo, que aquest vídeo no el va arribar tal com diu la Montse Llussà, a veure com Ricky Martin i el paté del perro.
16: RAC 1. Estic venent casa meva i no me'n surto.
17: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy. Estalvien comissions i regala't il·lusions.
18: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
19: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
18: Psicosi en concert, del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
19: Entrades a osvallès.com.
20: Amants del col·leccionisme, aquest divendres 16 i dissabte 17 d'octubre tenim una cita amb Barnafil, a les Cotxeres de Sants.
21: Compravenda de segells, monedes i tot pel col·leccionisme. Vine a veure les noves proves numismàtiques commemoratives del centenari d'Antoni Gaudí.
20: Amb entrada gratuïta i regal-te un passi de franc per visitar el Museu Nacional d'Art de Catalunya si dius que has escoltat aquesta falca.
22: Què voldries recordar de la teva vida si poguessis mirar enrere?
23: Els amors, les persones, allò que no vas arribar a dir?
24: Arriba a la Villarroel Morning Sun de Simon Stevens, el nou espectacle de Sixto Paz dirigit per Pau Roca i protagonitzat per Miriam Iscla, Nahuel i Raquel Ferri, a partir del 9 d'octubre.
25: Morning Sun. La vida passa. L'amor perdura.
26: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
27: Mundiauto, el centre comercial del vehicle d'ocasió, ha ampliat el seu estoc. Més de 1.000 cotxes disponibles que podràs veure i comparar in situ. Instal·lacions renovades. 148.000 persones ja han comprat cotxe a Mundiauto, al Prat de Llobregat. Posa-t'ho fàcil i sigues tu la propera. Mundiauto.com.
0: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
1: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
6: RAC 1. Aquest dimecres la Lliga de Campions es juga a RAC 1.
8: Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món.
6: Des de 8:45 viurem en directe el gruix de la jornada de Champions amb Jaume Molló. Amb especial atenció al Roma Real Madrid amb Damià López i els comentaris de Dani Solsona i David Bro.
10: Impacte de pilota en Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol!
6: Molt pendents també del partidàs Manchester City-PSG amb Albert Ferran i Jaume Naveira, del Betis Porto amb Clara Rodergas i de la resta de partits de la nit amb Quim Salvador. I després, per rematar-ho, tu diràs fins a la una. Aquest dimecres no feu plans, que torna a ser nit de Champions. Si és la Champions, és RAC 1. Tots som un milió.
11: RAC 1. Tots som un.
13: 2 minuts, arribarem a 6:15 de la tarda. Tot seguit entrem en matèria amb la Laura Fa d'aquest rumor d'Isabel Díaz Ayuso, on tenim ara mateix el suposat amant a YouTube donant les explicacions pertinents. Ara l'escoltarem, Juan Soto Ibarz. Però abans, Mar Poyato, bona tarda.
12: Bona tarda.
13: Bueno, que vas venir per la via del tren, no?
12: Sí, he vingut amb la motxilla i els pals de caminar. No, m'ha costat, arribar, sí. M'ha costat aconseguir un bitllet de tren i que, efectivament, el tren no ha sortit puntual, però jo ja no demanava més. Vull dir, mentre arribés el tren a lloc, m'apuesto, vull dir, ja estava...
3: Això et passa per anar a Madrid.
12: Ah, sí, clar, bueno...
13: Tu ets
12: sí.
13: De les damnificades del tren incendiat dilluns? Era dilluns,
12: no.
13: O sigui, dilluns.
12: Ah, no. O sigui, sí, però no. Jo no anava en aquest tren.
13: No, però vull dir que et va enganxar que estaves a Madrid, de ple.
12: O sigui, de ple, perquè jo sortia amb un tren que sortia una hora després. I llavors jo vaig arribar a l'estació, que encara no ens havien pogut avisar, i just quan estàvem a l'estació ens van dir que s'interrompia tota la circulació entre Madrid i Barcelona, però no ens explicaven per què. Llavors vaig començar a consultar i a fer una mica, no?, el tafaner.
13: Sí, de periodista, clar.
12: Exacte, per veure què havia passat, i llavors me'n vaig assabentar, jo, de fet, vaig informar a la gent del tren del que estava passant, perquè jo era la que tenia fons, perquè la gent no sabia què passava, perquè allà no ens explicaven res. De fet, ens van fer pujar el tren, el nostre, i vaig pensar, ai, doncs això, mira, potser és que ja...
13: Vas pensar, estàs mal informada,
12: sí,
13: no?
12: Sí, dic, ja anem tirant. No. Llavors els treballadors, els maquinistes, ens deien, no, pugeu al tren perquè no hi cabem tots a l'estació. Vull dir, ja no hi cabem més gent a l'estació. Llavors us tindrem aquí al tren, però és que no sabem, no, això va per llarg, vull dir, hi ha hagut un incendi i la via està tancada. No us podem facilitar cap dada més. Bueno, llavors era un desgavell.
13: I a partir d'aquí, dins el tren, quanta estona va estar?
12: Molta gent que es va quedar fins a la nit. Llavors la cosa era, què fèiem? Bueno, demanaves, però què fem? Marxem o ens quedem? Però és que ningú ens deia res. Llavors, era una mica personal, tu m'havies de triar què volies
13: fer. Tu decidies.
12: Tu decidies què volies fer. Llavors, en el meu cas ho tenia fàcil perquè tenia allotjament a Madrid, però és que hi havia gent que no tenia allotjament a Madrid. Hi havia famílies amb nens que no sabien on quedar-se i s'havien de quedar... havien de quedar a passar la nit, no? Llavors no trobaven cotxes de lloguer, els cotxes de lloguer, els preus es van disparar una barbaritat, els autobusos també, o sigui, preus de bitllet de bus Madrid-Barcelona 180 euros, imagina't una família amb quatre persones. Llavors jo vaig decidir marxar, però llavors el problema era canviar el bitllet. No, és que llavors et deien, no, s'han obert totes les vies perquè pugueu canviar fàcilment el bitllet. Bueno, l'aplicació no em deixava, el telèfon, evidentment, no te l'agafava ningú perquè estava col·lapsat. A l'atenció al client de Totxa, la cua era... Jo mai havia vist una cua, o sigui, era tota l'estació plena. Tota l'estació era una cua. Llavors era, què faig? Havies de decidir una mica tu. I jo vaig decidir quedar-me i intentar aconseguir un bitllet el dia següent. Em va costar, però el vaig aconseguir. Però el vaig aconseguir pagant un preu desorbitat, també, que llavors ara he de reclamar perquè en tornin, evidentment, perquè jo el meu bitllet que tenia comprat no el vaig fer servir perquè aquell tren no circulava.
13: Per tant, informació nul·la pel que m'expliques per part de l'operadora, que en aquest cas sí. Era Renfe, i cap mena de recolzament als passatgers amb res.
12: Amb alternatives, no. Clar, ningú et donava l'alternativa ni tampoc et deien què havies de fer en una situació com aquella, que era complicada, no? Què havíem de fer? Bé, llavors demanaves, però marxo o no marxo?
13: Aquesta és la qüestió.
12: Ho sé, tu mateix. Si surt, sortirà molt tard a la nit. No sabem què dir-te. Ja, però és que és, potser, si em dius que acabarem sortint, potser m'interessa esperar-me. No, és que no ho sabem. Mira, potser millor que marxis. Millor que marxis, però llavors ho havies de decidir. Ara he de dir que un cop he tingut el bitllet, que he arribat aquest matí, vull dir, l'he agafat aquest matí, llavors sí que des d'ahir al vespre que m'han anat informant a través de l'aplicació i per mail, puntualment, de com anava el meu tren. És a dir, el meu tren havia de sortir a les 7:27 del matí, i ahir a la nit ja tenia un missatge de que no aniria puntual perquè anava enganxat amb un altre tren que anava més tard. Jo he pogut anar a Totxa ja comptant que no sortia puntual. I llavors ha anat molt lent i conforme el viatge s'anava fent, m'anava informant de que, evidentment, anaven endarrerits perquè el tren va per una única via i molt més lent. Hi havia trossos que estaven parats.
13: I has vist el tren cremat?
12: No l'he vist. Jo no l'he vist. No.
13: Bueno.
12: No l'he vist.
13: Molt bé, Mar, escolta, gràcies per aquest relat. Sí, ara anem amb el butlletí, no? És clar, és que interessant saber el teu punt de vista, perquè és de les persones, de les milers de persones que van quedar atrapades tant a Barcelona com a Madrid en aquest incendi d'aquesta màquina de tren, que crec que a hores d'ara encara no se sap ben bé com és que es va cremar.
12: No, s'està investigant. No se sap res.
13: Veurem què passa. Es deia que s'hi havia caigut la catenària, però no, ara mateix tampoc estava molt clar.
3: O el transformador, que igual havia massa avortatge.
13: Sí, per tant... No se sap. Bé, dit això, anem amb Salvador Illa, que diu que la sentència del Tribunal de Comptes demostra que el procés de normalització que viu a Catalunya ja és de ple. Recordem que és una de les notícies del dia que el Tribunal de Comptes ha amnistiat a tots els responsables del procés.
12: Sí, ho deies ara, el Tribunal de Comptes ha amnistiat els líders independentistes per les despeses del referèndum. Són una trentena llarga de dirigents polítics, entre els quals hi ha Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o Artur Mas.

0: contacte Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig. La tracturada pagesa torna cap a casa. Un miler de pagesos han protestat avui a Barcelona davant del Departament d'Agricultura i també a la Gran Via, amb un centenar de tractors que han arribat de diversos punts de Catalunya. Denuncien que els costos els tenen ofegats. Una tracturada pagesa que ha seguit la Montse Martí.
1: Els tractors aparcats a Via Laietana comencen a desfilar cap a casa. Venen d'arreu del territori. La tracturada pagesa ha recorregut, recordem, el centre de Barcelona per Gran Via per exigir solucions a la pujada de preus del gasoil, entre d'altres, que fa insostenible el sector. La protesta ha acabat a plaça Sant Jaume fa una estona, on la portaveu d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha llegit un manifest.
2: La pagesia és cosa de tots i és responsabilitat de tot el govern garantir que pugui guanyar-se la vida dignament, sense entrebancs. El país necessita més pagesos i pageses, no menys. I la crisi estructural que patim no és una crisi sectorial, és una crisi de model de país.
1: Unió de Pagesos ha confirmat aquí a plaça Sant Jaume que se sumaran a la vaga general de l'11 de novembre i avisen que hi haurà més protestes com la d'avui si les administracions no posen més recursos per protegir els pagesos catalans.
0: Més coses, l'Ajuntament de Granollers ha creat un fons de 4 milions d'euros per fer front als estralls provocats pels aiguats i almenys 300 incidències de particulars que estan actives. Ho ha anunciat l'alcaldessa, Alba Barnosell.
3: Amb aquests fons propis d'inici, reorientarem i reestructurarem de manera que puguem reforçar serveis, intensificar neteges, manteniments, contractar equips i empreses que siguin necessaris per restablir aquestes afectacions al màxim de ràpid i amb la major agilitat possible.
0: L'Ajuntament de Granollers obrirà demà una oficina per atendre les persones afectades per les pluges torrencials.
4: Quin és l'únic lloc on pots gaudir d'unes bones castanyes, uns panellets, atraccions, cultura popular i la millor música catalana? Doncs la Castanyada del Cabra Roc! Aquest 31 d'octubre vine a viure la castanyada més gran de Catalunya a Montmeló, amb els millors artistes catalans. 31 Fam, la Ludwig Band, els Catarres, l'Axambusto, Figaflauas i molts artistes més. Entra ara a cabrarock.cat i aconsegueix una de les últimes entrades. Corre, corre, que s'acaben! RAC 105, emissora oficial!
0: I ara els esports amb Albert Bassas.
5: Avui es tanca la segona jornada de la Champions masculina de futbol en partit pel Madrid, que visita la Roma a partir de les 9. A la mateixa hora també juga avui el Betis, pròxim rival del Barça, a la Lliga, que rebrà el Porto. Una jornada en què en destaca sobretot el duel entre el Manchester City i el PSG. A més de l'Aston Villa, Fenerbahçe, el Bodo Glimt, Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk, ZAEK Atenas i Slovan de Bratislava, Stuttgart. Tot en directe amb la Champions es juga a RAC1. Abans, en l'horari de tarda, 6:45, Feyenoord, Como i l'ASC Liverpool. Mentrestant, el Barça ja és a Barcelona, després de golejar ahir el Galatasaray i situar-se líder provisional a l'espera d'aquests partits d'avui. En bàsquet, el Joventut rep l'Andorra en partit de la segona jornada de l'ACB, que es va suspendre el seu dia pel temporal. Serà a les 8 del vespre i un quart d'hora més tard també jugarà l'Espart Girona a partit de l'Eurocup femenina contra l'Ostrava Txec. A més, en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta i el Sabadell juguen la final de la Supercopa d'Espanya. Començarà a les 7 a la piscina de Can Llong. I en tennis s'ha decidit posposar el torneig d'exhibició Six Kings Slam pels bombardejos a Riyadh, a l'Aràbia Saudita, seu de la competició. La idea és que es disputi del 27 al 30 de desembre.
0: Pel que fa al temps, al llarg de la tarda continuarà l'estabilitat amb sol i el pas de núvols alts i prims i també alguns núvols baixos, tot plegat amb unes màximes que avui han arribat gairebé als 30 graus a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, o als 29 a Cabanes, a l'Alt Empordà. Això són valors molt elevats pel mes d'octubre i fins a 4 graus per sobre del que tocaria per l'època. És per aquest motiu que podem tornar a tenir una nit tropical a Barcelona. De cara als propers dies continuarem amb un ambient agradable fins divendres, però el cap de setmana arribarà un canvi de temps que ens portarà pluja i una baixada notable de la temperatura.
6: Versió RAC1.
7: El dolor no et deixa dormir? Estàs cansat del teu dolor i no tens qualitat de vida? La solució definitiva és Curamento, de Laboratoris Clínic Tec. El dolor articular, de coll, de genolls, d'esquena, la fatiga, la inflamació, s'agreugen encara més amb el canvi d'estació. Si ho has provat tot i res et calma el dolor, passa't al natural. Passa't a Curamento de Laboratoris Clínic Tec. Truca al 900-494-134. Vàlid per artrosis, artritis, trocanteritis, epicondilitis, reuma, menopausa, depressió, insomni, fascitis plantar i per enfortir el teu sistema immunitari, millorant la circulació. Al mal temps, bona cara i et sentiràs de meravella. Curamento és un potent antiinflamatori 100% natural i amb registre sanitari. No fa mal a l'estómac i sense

0: Sense efectes secundaris, truca al 900-494-134 i digues adeu al dolor. I pregunta per la promoció de RAC1 amb curamento de Laboratoris Clínic Tech.
1: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
2: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil, cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
3: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
4: ¿De qué?
3: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
4: ¡Buah! Con ese colacao.
3: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
4: ¿Qué más quieres? Más mañanas así.
5: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
6: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
7: Hem vist Iniesta aixecar trofeus, marcar gols impossibles i fer història. Ara podem descobrir què hi havia darrere. La pressió, els dubtes, l'emoció, els moments que el van transformar. Iniesta Experience, el joc interior. Una experiència interactiva per descobrir l'Andrés darrere d'Iniesta. Ja oberta a Barcelona. Entrades a iniestaexperience.com.
8: RAC1, emissora oficial.
9: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
10: Tres minuts i arribarem a dos quarts de sis de la tarda. Com us deia, ja ens acompanya Laura Fal. Laura, bona tarda.
11: Bona tarda, què tal?
10: Entrarem a Marta Cailà, què tal? Bona
11: Hola,
10: tarda.
11: Què tal? Bona tarda.
10: Entrarem en matèria mamarazzi perquè avui a les mamarazzis, tant Laura Fa com la Lorena, heu estat parlant d'aquest rumor que, com diria aquell, el rumor és l'antesala de la notícia, no sé si és així, d'Isabel Díaz Ayuso, que ahir al programa El Sótano Club, el canal TEN... Tot és complicat de seguir. El canal TEN, el Sótano Club, un col·laborador que es diu Juanma Fernández, llançava aquesta notícia.
12: Imagínate si nosotros, tan valientes que sois en el PP de Madrid...
11: Mucho.
12: ...sacáramos los vídeos que hay guardados en un cajón y que se saben en todas las redacciones de los periódicos de España de Almeida. Sed valientes. Exacto. Y sacad esos vídeos.
11: Totalmente.
12: O sed valientes y habláis de con quién está teniendo citas la presidenta, con qué colaborador de un programa de otra cadena.
11: Exacto.
12: ¿Con quién está teniendo citas?
10: Bueno,
11: yo soy... Eso es el programa de l'Alba Carrillo, ¿eh? Que es fa, té més ressò a xarxes socials i el que parlem que no pas l'audiència, perquè és veritat que em sembla que és un 0,8 d'audiència, vull dir que...
10: Però bueno, perquè després tall... aquí, a dia d'avui, el ressò es fa més a través de les xarxes, amb els clips que fas...
11: Exacte.
10: ...que no amb el moment en el que...
11: Exacte.
10: En el que...
11: És igual el que...
13: La tele solo la mira los viejos.
11: És sí. Igual el que parlem, que només li interessa a la gent si estàs casat dos o tres vegades, o sigui...
10: Exacte.
11: Ja, és que és igual,
10: exacte,
11: ja. Nosaltres hi ha una hora de guió... I ja no puc tenir més missatges perquè al final és... Però s'ha casat dos cops i cada moment. Em voleu
10: per culpa
11: deixar...
10: Per culpa de la Caila...
14: Per culpa de la Caila...
10: Per culpa de la Caila... Tot
11: igual,
10: això va generar la Marta Caila.
11: Imagina't.
10: Bueno, a veure... anem a la qüestió. Sobre això que diuen de l'Almeida, no sé exactament de què es tracta...
11: És il·legal, el de l'Almeida. No t'ho explicaré perquè el de l'Almeida...
10: És que no sé de què es tracta, això de l'Almeida.
11: Doncs, a veure, el que explica el Juanma és que totes les redaccions hi ha temes... amagats,
10: sí.
11: Però és que, clar, notícia, sí. Ja ho sabem.
10: Bueno, quan varen veure el documental d'Interviu,
11: sí.
10: Recordo que, i a més, vàrem entrevistar aquí a l'autor del llibre, hi havia molts temes que quedaven al calaix perquè que eren molt delicats, molt sensibles i que finalment no van sortir a la llum.
11: Però a vegades tampoc cal que siguin supersensibles. Ja. A Salva m'hi arribaven infinitat de vídeos d'aquest liant-se amb l'altre i a vegades per ser amic, perquè no interessava, perquè no sé què, doncs queden allà o perquè no vols fer mal si algú no forma part d'això. Vull dir que el que diu el Juan... Hi haurà vídeos de l'Almeida? Fa molt que se'n parla d'un tipus de vídeos de l'Almeida que ni que... Jo, si ho sabés... No ho podria dir. Vull dir, si sabés el que hi ha i fos una cosa legal de dir, jo t'ho diria. Però no es pot dir. Llavors...
14: Però de què va?
11: No, però no perquè hi faci una... No, però no
15: puc dir-ho. Con la vara de alcalde. No,
11: però que ell... Vull dir, no és que hi faci una il·legalitat, però per favor...
10: M'ha fet una mica riure.
15: Què passa? Era alcalde, no?
10: Té retranca, té xiste, la vara de alcalde. Doncs potser sí. No, dic que potser sí.
11: Les coses de la imatge, sí.
10: No, dic que amb la vara d'alcalde, quants alcaldes... Té una primera lectura i després sí. Cadascú que busqui la seva.
15: Le dan el beso a la vara i prometen.
11: Ja, no sé si seria ben bé aquest vídeo.
10: Això és un.
11: I llavors un altre, que fa temps ja circula, que la Ayuso, que es va separar a l'estiu, tindria una relació amb un col·laborador de televisió, que ahir no ho va dir el Juanma Fernández al Sótano Club, i avui les mamarazzis ho hem dit perquè hem pensat, a veure, la gent al final es farà un lío, i el col·laborador amb què es deia que tenia un lío la Ayuso era amb el Juan Soto Ibars, que era un col·laborador, és escriptor, ara és columnista a l'ABC, tertulià de programes que et pots fer la idea que són Horizonte i Espejo Público, i és el tio, jo crec que, fixa't el que et diré, que crec que és el tio més misògin d'Espanya i més terrorista contra les dones. Va escriure un llibre negant que existissin... vull dir que ell diu que sí que existeixen moltíssimes denúncies falses, que superarien el 20 o el 30%, que les dones fan trampa, vull dir, és un perill públic, sí, a més és youtuber. Tu el coneixeràs perquè va com porta el cabell com sempre llamat.
10: No, la veritat és que no. Mira, perquè l'estic veient ara al YouTube, perquè ha començat a parlar aquest senyor Juan Soto Ibars. Ara mateix està en directe comentant la jugada.
16: 11.000 persones veient-ho a aquesta hora.
17: Tu ja te veías ahí escribiendo tu nueva novela ahí.
18: Ja, però jo és verdad que...
10: És aquest és el que vull. Aquest és.
11: Fa una hora, que està en directe.
18: Posibilidad generalizada... Me cae menos mal ahora.
17: Ya. No, dilo en serio, que la vas a votar.
18: No.
17: ¿Te vas a redimir? No, ¿la vas a votar?
18: Es que años en blanco.
11: No s'aguanta, això.
10: No, no s'aguanta, per això hem fet un resum, perquè no s'aguanta, però tenim 11.000 persones veient amb aquests dos.
14: Tiene libertad, porque está fumando. Y en la tele nos dejan fumar.
10: Bueno, com dèiem, està fent un directe i ha explicat... Bueno, bàsicament s'ho ha pres en sentit de l'humor.
18: Yo creo que el origen de todo esto es que yo publiqué un artículo en ABC contando que me divorciaba porque yo creía que, como había hablado mucho del matrimonio y tal, yo tenía que tener un salto a decir, oye, ahora estoy divorciado. Es que en Internet se supo que Ayuso se separaba o que se empezó a correr el rumor, no sé en qué momento.
17: A la vez, ¿no?
18: A la vez. Mm. Y yo creo que ahí empieza toda esta pomadita. Yo me callo como una puta, digo, porque claro, yo digo, esto a mí me beneficia. O sea, claro, te coloca en un lugar que dices, bueno, es como el que se tira a la presidenta, yo, y sin hacer nada.
17: Es que pro,
18: decía, esto es como lo de Dominguín. Sale, o sea, se viste, sale y va a contarlo. Pues yo digo, bueno, pues que a ver a dónde llega esto.
11: Bueno, ell ho ha alimentat, eh? Ell ho ha alimentat, eh? Vull dir, quan
10: bueno, la prova és que porto una hora parlant del tema, fent comentaris al respecte, i a més, en el YouTube aquest on està ara matent, treu tot d'imatges una rere l'altra de l'Ayuso. Ha explicat, això sí, quantes vegades s'ha trobat amb Isabel Díaz Ayuso.
18: Ni ha passat nunca, ni conozco a Ayuso. Yo quedé con Ayuso y su jefe de prensa para hablar de periodismo, porque ella va quedando con columnistas, a principios de verano, con su jefe de prensa. Estuvimos hora y media hablando con su jefe de prensa y no la he vuelto a ver. Esa es toda mi relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid.
11: El que m'ha explicat nosaltres avui és que ell ha alimentat això perquè li fa molta gràcia, sobretot perquè la major part dels ingressos de Soto Ibars no són ni com a columnista ni com a escriptor, sinó que on més guanya és el seu canal de YouTube, que té gairebé, no sé si arriba als 200.000 subscriptors, no sé si són...
10: Això què pot generar, 200.000 subscriptors?
11: Són molts diners. Mira, aquests directes, ara que està a porta una hora en directe, sí. Només que aguanti, amb el número de visites que té, només que aguanti una horeta més, potser per aquest directe s'emporta 2.000 euros.
10: Uau,
11: que li paga directament YouTube. perquè YouTube, mentre tu estàs connectat...
10: Jo,
11: en...
10: jo...
14: Se'ls queda una cara de pardella.
10: És que estem equivocant... estem equivocant ara mateix el mitjà, no? Perquè, clar, 2.000 euros una tarda.
11: Jo parlava avui amb un company que, a més...
10: Però què estem fent aquí?
11: S'emporta, li paga YouTube. Després has de tributar el que toca,
10: Per tant, serien unes 1.000. Bueno, 1.000 no, 1.300.
16: I després veig, Laura, no sé com funciona això, que hi ha gent que va pagant diners. Sí. O sigui, un tal Sam que li paga 5 euros i posa... Sí. És bueníssimo. La verdad, és un detall secundari. I li paga 5 euros.
11: Perquè et paguen, o sigui, et donen... com tu pagues... Els consumidors de YouTube estan acostumats a pagar com tu pagues Netflix o qualsevol altra plataforma. Llavors, quan estàs en directe i tu estàs passant molt bé, van donant com...
10: Ai, mira, sí, com si donessis una almoina.
11: Exacte. Bueno, però... Si tu pares a pensar, tu a Netflix no li dones cap almoina, li estàs pagant pel contingut que et dona.
10: No,
11: per tant,
10: clar.
11: Algú que t'està donant contingut guanyen diners. Per
10: home, contingut.
11: Per la publicitat. Bueno, estàs distret. En comptes d'estar escoltant-nos a nosaltres, estan pendent de si s'ha truscat a Díaz Ayuso, i el tio ja porta una hora que ha dit que no, i continuen 12.000 persones enganxades. Llavors, ell cobra per aquest directe de la publicitat, més aquests donatius, més membresies, que ja el mínim que et poden pagar és 0,99 al mes. Només que en tinguis 1.000, ja tens fixes 1.000 euros. Més el que pugui anar caient. Vull dir que hi ha un monapart... Avui parlava... amb un company que no...
14: Bades, Clopés, tu estàs...
10: No, no, és que n'estàvem parlant ara microtancat amb la Laura Fai, i clar, se m'ha quedat cara d'idiota.
14: Sí, però a ti... Tu te pones les redes Tete i a ti no te suscriben ni los perros de la perrera.
16: Però quan t'has dit, jo crec que molta gent s'ha mirat...
10: Però la Laura Fai sí,
11: Jo encara no ho faré directe, Mira, tinc una mica... que aquest mes ha fet una mitja de 16 hores de directe setmana. Quantes hores de directe fas tu?
10: 4
16: al dia.
11: 4 al dia?
14: 20 a la setmana. No?
11: Doncs mira, ell n'ha fet 16 i ha facturat...
10: A la setmana?
11: A la setmana. Aquest mes, 25.000 euros.
14: Ospot.
16: Què et sembla, Toni?
10: Et sembla que...
19: Tete, espavila.
10: Estic perdent diners, però...
11: 16,
10: però... Per les butxaques,
11: Però 16, ara em connecto una horeta el dissabte al matí, ara faig un directe...
10: Però de què parla?
11: De tot, el que li dona la gana.
14: De la vida, Tete. De Laura.
11: Però què parles amb el Franquesa? O què parles amb
14: exacte.
11: Mi?
14: Exacte.
10: Bueno, tu ara estic parlant de la Isabel Díaz Ayuso.
16: Però hi ha una preparació aquí darrere,
11: Bueno,
16: el que fem al programa té una preparació, uns guions...
11: Però YouTube no ho demana. YouTube demana dues persones anar xuxonejant i depèn on vas, esperes un... Pensa que els Auronplays i Vice i tota aquesta penya estaven 4 o 5 hores connectats en directe jugant. I anava fent, ala, que me mata, ui, voy a por este. 5 hores, i la gent ho mirava, vull dir... és una altra manera. O sigui, tu parlaves l'altre dia del que s'aprèn a les universitats, borra-ho.
10: No.
11: Borra-ho, perquè no és necessari.
10: Jo vaig dir això. En una entrevista al món de la tele vaig dir que potser ens hem de replantejar tots, i també la societat, el paper de les universitats de comunicació, de periodisme, perquè, clar, avui en dia, si el que prima és això... Pues que estem fent, no?
14: El primer xitxarel·lo que passa...
11: Bueno, l'únic que et vull dir que m'ha afegit de més a més és que ells diuen que no... Soto Ibarz ho nega. Jo el que et puc dir és que ell... Jo ho vaig treballar amb ell a Espejo Público, van a viure a l'Escorial, que li va que ni pintau, que hi visca l'Escorial, perquè és tal qual.
14: Què és l'Escorial?
10: Home, l'Escorial, què vol que sigui? El bar, bueno...
11: Com un poble, no?
10: Sí, exacte.
11: Doncs viu allà.
10: I allà hi ha l'Escorial, la basílica.
11: Ell vivia aquí a Barcelona i se'n van a viure a Madrid, que no el que m'han explicat a mi uns amics seus, que no és que tingui un lío amb l'Ayuso, però que la cosa no està molt lluny, i sí que és veritat que té un lío amb una altra dona del PP. Però no m'han dit...
16: O sigui, s'han equivocat?
11: Han vist en ell que ha fet broma
16: i ha
11: corregut el rumor que estava amb algú del PP. Però com que aquest s'ho pren tot... A més diu, a mi me beneficies. Que
10: clar,
11: ja
10: la prova la tens que té 10.000 tios enganxats. Bueno,
16: i la gent
10: persona.
16: Que vol que sigui presidente, eh?
11: Ara esperem.
16: Sí, Soto presidente.
11: Però si no tens res més a fotre. Tens custòdia compartida perquè ets separat. Ara, per exemple, avui no té els nanos. Si aquest tio està avui fins a les 8 parlant amb l'altre que va bevent aigua...
10: 2.000 euros que ingressa.
11: Vinga, i si allarga més, doncs pues poden ser 3.000 avui.
20: Però veus, pues un gerro de flors, eh?
11: Sí.
20: És un gerro de flors.
11: Sí,
20: va
11: sí.
20: Que
14: porque la broma que te bebe hasta el agua de los floreros.
10: Es... Però més coses. Per tant, dels vídeos d'Almeida no en sap res, no?
11: Que
10: diuen que corrien per Telegram, sí. Però com que no els hem vist, doncs no sabem de què parlen. Bé, més coses.
20: No els teniu, no n'hi ha avui... ningú, no hi ha ningú que els tingui. Hasta per curiositat, per
11: el,
10: els,
11: el, que
10: els hem buscat
11: veritat,
10: aquest migdia a la redacció i no els hem trobat.
11: No els podríem dir, ja li he explicat que no ho podríem dir, encara que ho sabéssim.
10: Però bueno, però mirar-los... Sí.
11: Podríem mirar-lo, sí.
10: Però
11: i si treballéssim a YouTube, podríem dir-ho.
10: Veus? Doncs mira, és que, tot això que... YouTube tots són avantatges. Tots són avantatges. Bueno, i si heu comprat avui les revistes, podríem dir que un dels plats forts és el que s'ha casat Sandra Berneda i Pasquale Pairel.
11: És holandesa.
10: Pascale, però ja estaven casades o no?
11: No
10: estaven
11: no,
10: casades.
11: S'han casat aquest dissabte.
20: No costa, eh?
10: Per cert, que he vist...
16: Escolti, no comenci.
10: En primer terme, Carlos Latre, que és molt amic d'elles, o la van portar per fer la cerimònia?
11: Era
10: o...
11: el mestre de cerimònies. Jo
20: era ell?
11: Era ell, el mestre de cerimònies, i va fer la meitat de la cerimònia en espanyol i la meitat en anglès, perquè ella és holandesa, la dona de la Sandra Berneda és holandesa, i venien molts familiars de...
20: I què feia ell allí?
11: Feia com de capellà. Com de
10: mossèn, com de capellà.
20: Però si no, ho és mossèn...
10: Però va fer de mestre cerimònies, va fer
20: el casament.
11: Home, és que òbviament no s'han casat per l'església perquè encara van una mica endarrerits amb això, a l'església.
20: Endarrerits no, van com han d'anar.
11: No deixen casar-se encara a dues dones.
20: Home, és que dues dones, me siento extraña.
10: Ara fixis, el Latre ha fet de cap de mossèn, eh?
20: Fet de mossèn, eh?
11: Van anar molta gent, molts amics de Telecinco.
20: On t'hem acabat, eh? Un còmic fent de mossèn.
15: És un cachondo, el Latre. Segur que les va fer de la becària, aquella que sortia en Crònica Marciana, de la Bea.
11: Hi ha molts còmics que fan casaments, no?
20: O sigui, no sé. Jo no ho trobo bé, això.
10: Però aleshores quin...
16: Però és que no és una cerimònia religiosa, senyor Marcelí.
10: Ja, però un moment.
16: No
10: però, ja, però un moment.
20: Quin valor això, té això?
10: Amb això estic amb el senyor Virgili. Et cases i tot és una patotxada que diria...
21: Una patotxada.
10: Que diria...
21: Gonzalo Bernardo.
10: Això és una patotxada.
21: Això és una patotxada.
16: És com una representació, és com un...
20: No,
10: mira, si vols representació, vés al teatre.
20: Això és com els...
16: Però tu fas aquesta celebració. Tu no vols fer una celebració oficial,
20: no,
16: diria.
20: No, saps que s'ha de
11: perquè,
20: fer?
11: No, perdona, sí que és oficial, perquè s'han casat pel civil, i tu pots...
10: Pues ja està, però es van casar pel civil.
16: Però pel civil els pot casar l'altre?
20: No.
11: No, però tu fas després el show.
10: Després
11: l'altre
10: fa el show, la patotxada.
11: La festa, estàs especialitzant en casaments, ara?
21: La cerimònia d'adorno.
10: No, és que... És que és un tipus de casament que, perdona, no li trobo molt el sentit. Perquè no. Si ja t'has casat per lo civil, fes una festa, però no cal que tornis a fer la patotxada de... ¿Quieres a este, quieres a l'altre?
11: Ho fas
10: si ja
11: diferent, quan ho fa algú així que no...
16: Escolta, que diu l'Estadella que això, igual que a YouTube, que això es paga superbé, sí. Toni, replanteja tu també.
11: 2.000 euros.
16: Que es paga molt bé...
10: Mira, saps què et dic? Sembla que em retiraré allà dalt, no sé, per l'Empordà o per la Cerdanya.
11: Jo vaig casar uns amics, i és molt guai. Ja sabien que m'ho vaig passar molt bé.
10: No tenia cap ni peus, tu casant amb uns amics.
20: Sí. Sí.
10: Però tu no hi ets per casar.
20: Si ets
11: no, perquè estàvem celebrant allà... Què vol dir? Que de veritat, eh? Has de tenir una paciència.
10: Sí, engega la dida.
20: No. Mira, ara hi ha un problema molt gros que no l'esteu explicant.
10: Però un moment.
20: Els jutges de pau van treure-ho.
10: Sí.
20: Van treure els jutges de pau la possibilitat de casar... I no
10: això va ser el govern socialista,
20: ara.
10: Pedro Sánchez va treure el jutge de pau. I ara no pots anar a casar-te amb un jutge de pau que feia molta feina.
20: I ho fa un alcalde...
10: I fa poc va trucar una jutgessa de pau...
20: Home, és una vergonya.
10: A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants.
20: Home.
10: I es va queixar d'això i va pensar... Ara no et pots queixar, no et pots casar amb un jutge de pau.
20: Perquè... Que és qui ha de casar.
10: Exacte. I ara han d'anar
20: a l'alcalde,
10: l'alcaldessa...
11: Un regidor,
10: sí. Preparant una entrevista que havíem de fer a la Sílvia Abril, que havia de venir al programa, però finalment se li ha complicat el dia.
11: Està molt enfeinada.
10: Molt. He vist que els va casar l'Andreu i amb ella l'Ada Colau.
20: La Colau!
11: Ah, sí? Colau.
20: No ho sabia.
11: Ah, jo tampoc.
20: Sí. Que ara es va liant amb dones.
10: Sí.
11: Jo tampoc ho sabia.
10: Per tant, bueno, et casa de Colau, et casa l'alcaldessa. Bueno, doncs té un pes. Ara, clar, un actor que foti allà...
11: El pes és el que tu li vols donar, no siguis
10: perquè firmes, aquell dia firmes els papers. És el moment.
20: És el moment.
10: Fas la signatura, sigui amb un mossèn, sigui amb un alcalde. Si no pots fer-ho... via la que vulguis, pues bueno,
11: és no una representació, no siguis tancat de ment, perquè tu vas allà, signes uns papers que és com fred i després ho vols fer una mica celebrant-ho amb els amics.
14: No, però hi ha una cerimònia.
10: Doncs portes a Popov a fer el pallasso, a fer ja el casament.
11: No, tries algú, tries algú que et repre... A mi no. La meva amiga em va triar i va ser molt bonic.
10: A veure, quina jutge... gràcia té que tu casis la teva amiga.
11: Doncs pues a ella li va fer molta gràcia, a la família també i a mi també, fixa't.
16: Sí, ja també d'un mutante diu que l'han contractat per casar una parella.
10: Mira, que et casi de mutante ja és arribar al... O sigui,
16: perdona?
10: És arribar al pou.
16: Per què?
10: Home, perquè que et casi de mutante.
16: Doncs sí.
10: Per favor.
16: I munta una festa ben divertida.
10: Jo vaig ser de mutante, que m'ha de casar i toco el dos, però que, immediatament.
11: Perquè vols fer un casament divertit.
16: Però per què?
11: Vols fer un casament divertit.
10: Però ja arriba el moment després. Hi arriba la diversió després.
14: Contacta'l, però després...
10: Tot ha de ser la diversió.
11: Cada cop que parlem d'un casament no hi ha diversió amb tu. Perquè no t'agraden els convidats, no t'agrada qui oficia, no t'agrada...
10: Sí que m'agraden els convidats. Qui dic que no m'agraden els convidats?
11: Els convidats afegits.
10: Bueno, els afegits no.
16: L'esteticient.
10: Mira, aquest és el casament de l'Edo Mutante.
16: No, home, no, però què estàs dient? A mi em sembla perfecte.
10: Em fa gràcia que... L'Edo Mutante fent de José María García, te faria gràcia?
11: Pues depèn de com sigui.
10: A mi no em fa gràcia.
15: Igual que l'altre, que és chistoso...
11: Però tu no ve el Josep Montero a casar-te, però pots portar algú d'aquí que et
10: faci... El Josep Montero, perdona, que es quedi a casa seva. Què m'ha de venir a casar amb el Josep Montero?
16: La gent es pot patar de riure. Diu el Guillem per això que fer una d'aquestes bodes que dona molta feina, perquè els novis ho volen tot personalitzar.
15: Clar,
10: sí. A sobre pesadets.
11: Que et paguen. Però que et paguen per fer-ho, eh?
10: No m'interessa.
16: A veure, li pregunto al Guillem què paga.
14: Una cosa que no has dit, hi ha cerimònia civil.
11: Ja, sí, cerimònia. Ja s'ha fet.
14: No és allò només de fer... No. Cerimònia.
11: Però és molt curta, la cerimònia
14: civil. No. La bona, no. La bona és mitja hora ben bona.
10: Sí, la bona és sòbria, eh? Jo recordo amb una cerimònia que la va fer una alcaldessa amb un... que el Radio Caset fallava i...
16: Ai, pobra.
10: I en riu tant tu del ritme de la Legión amb la música del casament, eh? Van entrar els nuvis que, escolta, semblaven que anaven amb la cabra. Perquè el casament anava... tot hòstia.
16: Anava accelerant.
10: No m'ha accelerat el casament. Sembla el casament de la Legió.
16: Diu el Guillem que paguen per fer de capellà, que paguen entre 1.200 i 2.000 euros.
11: T'ho he dit. És que no em fas cas.
10: Per fer res et caben 2.000 euros.
16: Imagina't.
11: I si hi has algú com tu, que és com de prestigi...
16: Perdona,
11: més...
16: que tu tens caixer.
11: Clar.
10: Sí.
16: Tu podries exigir
10: ara jo em dedicaré a fer...
16: Jo ho veig, eh?
10: Mira, ara m'arriba l'alerta del periòdico Podcast.
11: Ara.
10: De la possible relació... Ara se m'ha fugit. De la possible relació de Isabel Díaz Ayuso, nuevo proyecto de Amaya Montero.
11: Que li faran un documental. Estan en
16: Mamarazzis.
11: Potser fan un documental d'Amaya Montero.
10: Amaya Montero, qui és?
11: La de l'Oreja de Van Gogh.
10: Ah,
11: que està...
10: Però l'estan...
11: Estan negociant, perquè la Maya...
10: No, però aquesta és la que aquest matí a la redacció deien que...
14: Que justament...
10: Que sí.
16: Canta fatal. O sigui, què li passa?
11: Vols dir que canta fatal?
16: Perdona? Sí, sí. Tu has vist els vídeos que circulen per la xarxa?
11: T'haig de dir...
16: Completament fora de to, que fa patir, que dius... No... O sigui, estàs desafinant molt, i no corregeix.
11: T'haig de dir, que pocs grups superen els vídeos aquests que es pengen en directe, perquè hi ha molts jocs que sonen fatal.
16: No, Laura, després t'ensenyaré el vídeo. Fa patir moltíssim.
11: Bueno, s'ha de dir que la crítica, el pressing que té la Maya Montero el tenen pocs cantants a Espanya, eh? Que li estan a sobre com vesteix, com canta, com no sé què.
14: Com és que la defenses tant?
11: Bueno, perquè, primer, perquè trobo que és una tia que ha estat ingressada a la López Ibora amb problemes de salut mental i és de les persones que més la trinxen a les xarxes socials i crec que de tant en tant hauríem de tenir una mica de cura.
16: Ella hauria de mirar que en aquests moments no està bé. O sigui, si no
11: jo crec que sí que està bé. Ara no, ja està recuperada.
16: Ara el Joan Torres està traient un fragment que és el que hem vist aquest matí, que ens hem posat els pèls de punta, de la seva actuació. I
11: però escolta,
14: no està bé ella.
11: Però escolta, l'Enrique Iglesias porta una carrera estratosfèrica desafinant com una gallina fònica i no he vist a ningú indignat.
10: Gallina fònica.
11: Ningú fent absolutament res. I és la persona que pitjor canta del planeta.
16: Sí, que s'han posat els fragments en què ell afinava i feia aquells galls.
11: I què? I mira, i què passa? I no hi ha... Ningú replanteja que no torni a cantar ni res. I en cant, la Maya Montero, no vegis la que ha fet... Doncs mira, el que hem vist a moltíssims cantants.
15: Mira, aquí està.
11: Sí.

0: Però què és aquesta rumorologia?
1: Jo crec que la gent deia què li passa. És que mira, atenció. Dius, què és això? Quan acaba la cançó, el noi que està tocant el piano,
0: però que estava...
1: li diu alguna cosa a l'oïda, perquè jo he vist el vídeo, i jo crec que li diu, què t'ha passat?
2: Bueno, pot tenir un dia dolent, també
1: pobre,
2: passa.
1: Pobre, estava fatal.
2: També passa.
0: Bueno, escolta, avui ho deixarem aquí. T'esperem divendres,
2: ja?
0: Laura.
2: Molt bé.
0: Sí, bueno, perquè tinc el Rocco, que ja... És que avui anem una mica amb delay. Doncs
2: pues mira, encara...
0: Però què és això que està sortint ara al 3?
3: És una figura del papa.
4: És una figura del papa.
5: El viatge que s'estendria a l'Argentina, sí, i a l'Uruguai.
0: Però aquest home, perdoni, però què és que el tenen
1: dissecat? És com una figura de cera.
0: Però sembla que el tinguin dissecat,
3: no,
0: aquí.
3: No, és que és una figura. Eh?
0: Però on parat, és això?
1: A Sud-amèrica, em sembla. Sí. Que hi ha de fer un viatge cap allà.
0: Hem de tenir aquest home aquí dissecat.
3: Al Perú el tenen allí i la gent s'hi fa fotos.
2: No viatjarà ara.
3: No,
5: pulmó. A la nit, el Vaticà confirmava el diagnòstic de càncer de pulmó, com havia sospitat en les proves prèvies. L'operació s'ha fet molt pocs dies després de la detecció del tumor. Va durar 90 minuts. Els metges li van extreure amb èxit el lòbul.
0: Sí, sempre les operacions, sempre és el que sempre dic jo, totes són un èxit. Després, d'aquí un any, quan el tornin a operar, també serà un èxit. I sempre és un èxit fins que palmes. És un clàssic del món de la medicina.
6: Hem fet la mateixa clínica.
0: Sempre és un èxit. A veure, que la Cailà ens vol parlar de... no sé què.
1: D'una fira. Ah. Mira, la gent que tingui...
0: Ho veig al revés, no sé, no en tenia. No,
1: us explico. Per la gent que tingui un cotxe al cap en aquests moments, el pot trobar...
0: Escolta, apunta'm que farem tu i jo, YouTubes, es podem posar junts, eh? Ho petaríem, eh?
1: Buah.
0: Home, i a la Cailà, donant per la pala amb els seus comentaris...
1: una cosa. O sigui, molt bé, jo estic per donar-la per la pala.
0: No, home, perquè, escolta, a veure si no ha funcionat a veure si no, el teu
1: la
0: comentari.
1: La meva cagada...
2: Però escolta, sense guió.
0: Sense guió.
2: A parlar del que ens donarà gana.
0: Clar.
2: Podem. Hem de controlar algunes paraulotes, perquè si no...
0: Et tallen.
2: Jo visitarem. Ja mirem les normes. Llavors, quan hi hagi algú d'actualitat...
0: Vale.
2: Aquella hora
1: jo
2: per la nit...
1: Jo crec que tindríeu molt èxit, vosaltres, sí, dos, sí, de parella. Doncs
2: pues mira, tenim això i la travessa. Vull dir que tenim un futur per
0: venga,
2: davant.
0: Doncs vinga, va. Vinga.
1: Mentrestant, per la gent que tingui un cotxe al cap, el poden trobar al Saló Ocasió del 22 al 25 d'octubre a Fira Barcelona Gran Via de l'Hospitalet. Hi ha més de 2.500 cotxes de segona mà de totes les marques, senyor Marcelí. I amb descomptes, atenció, de fins al 40%, amb la garantia dels professionals del Gremi del Motor de Catalunya. Compreu la vostra entrada a salonocasion.com i participeu en el sorteig del nou iPhone 18, que faran en aquesta pàgina. Recordeu, del 22 al 25 d'octubre, Saló Ocasió, a Fira Barcelona Gran Via de l'Hospitalet. Trobaràs el cotxe que tens al cap.
0: Gràcies, Laura Fa.
2: A vosaltres.
0: Gràcies als d'AutoOcasion. Bueno, per confiar en nosaltres.
1: I tant.
0: I tornem ret d'aquí dos minuts amb Rocco Eisenhauser.
7: Versió RAC 1.
8: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
9: Al centre de la ciutat hi trobaràs la Fira Ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la Fira del Vehicle d'Ocasió, l'Espai d'Eficiència Energètica, el Tastajocs, la Grangeta del Gall Zoti, la Fira del Dibuix i la Cursa de Sant Lluc.
8: I com a novetat d'aquest any, la Fira Sectorial pels Productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
10: Soc la Sílvia Abril.
11: I jo, en David Olivares.
10: I et volem convidar a la tercera temporada del Tenorio.
11: Produïda pel Terrat i dirigida per Carla Sanz.
10: Si no vols parar de riure...
11: Oh, Àngel d'amor, no és cierto que en esta apartada orilla...
10: Que el Tenorio és una meravella. T'esperem del 21 d'octubre al 8 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona.
11: El Tenorio.
10: Entrades a balanyamviu.com.
12: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre als Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
13: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
14: Ai, que ràpid passen les coses bones.
15: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
14: O els 10 dies Nissan...
15: Com?
14: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de...
18: Ets ocasió, home...
6: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
18: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
19: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
20: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Super 11, Triplex, Duple i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
22: RAC 5, 4, 3, 2, 1. El diumenge 18 d'octubre torna la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro. Apunteu-vos la data, el 18 d'octubre, l'onzena edició de la cursa de RAC 1.
23: Amb el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, Dip Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç.
22: Us hi esperem.
24: Mira, ja ve, recta final.
25: Mare de Déu.
22: Una cursa de 5 quilòmetres que recorrerà els espais més emblemàtics de la ciutat, passant pel passeig marítim a tocar del mar.
26: Visca Catalunya, visca la cursa de RAC!
27: Un autèntic bochorno.
23: Trobareu tota la informació i les inscripcions a la cursa de RAC1.cat.
22: Us esperem a la cursa de RAC1. Festa d'Esport i Ràdio. Últims dies d'inscripcions. RAC1. Tots som un milió.
23: Amb la col·laboració de Fritz Ravik, Coca-Cola, Grup de Palol, Vermuts Miró i Vicenç Esport.
22: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Versió RAC1 amb Toni Clapés.
0: Doncs vinga, sense perdre temps, sense... Rocco Eisenhauser, bona tarda.
28: Bona tarda.
0: Escolta'm, ja tenen gravat el pla seqüència de demà de Puigdemont.
28: Gràcies.
0: M'han explicat que ha sigut molt emotiu. Trobarem un Puigdemont molt franc explicant com ha sigut aquesta situació durant tants anys vivint a Waterloo. Exacte. Com ha sigut amb aquesta relació amb la seva família i amb les seves filles? Un Puigdemont molt íntim explicant realment com ho ha viscut això d'estar vivint tan lluny de casa seva. Ho han gravat
28: des del 2017, quasi
0: 9 anys. Amb un final del programa també molt emotiu, perquè hi ha on passen una sèrie de coses que veurem demà. Així que, res, per lo que m'han explicat, han quedat molt contents i la veritat és que veurem un president Puigdemont com poques vegades s'ha vist.
28: Bueno, això serà demà, el demà, pla seqüència sí. A la 2CAT.
0: Exacte.
28: Doncs mira, moltes ganes de veure aquest retrat, aquest pla seqüència emotiu del president Carles Puigdemont, que ara ja li queda només el moment de la decisió de tornar.
0: Diuen que després de eleccions, no?
28: Sí,
0: tornaria?
28: Sí, això és el que diuen.
29: Bé, a quina hora?
1: Demà encara no està marcat,
0: això. El programa. Doncs demà és a partir de 10:45, crec que més o menys. Demà li acabaré d'això, però és a partir de la nit, igual que el teu, que va avui a 10:45.
28: A
29: 10:45 vas?
28: També.
29: Però no havies d'anar a les 10?
28: No, a 10:45.
30: Però què feu? Xiste?
28: Sí. Si fa,
30: no
28: fa,
30: sí. Una fila de gent i van explicant xistes, sí, com no te rías que és peor.
28: Pues miri, no li diré que no.
0: El veuràs, el programa?
28: Perquè sí, home, clar.
0: Perdona, hi ha gent que... Hi ha professionals que no es volen veure, eh?
28: No, jo sí, per fer anotacions i per millorar.
30: En directe i estarà...
28: No, no és en directe.
0: Està enregistrat. Bueno, 11 anys després que vas deixar de fer l'últim programa, tornes.
28: Sí,
0: així que,
28: per això.
0: Molt emotiu. El que ha tornat...
29: No són anys.
28: No. Digues.
0: El que ha presentat el programa que es va estrenar ahir a la 2CAT, Catalunya Fantàstica, home, va ser l'Albert Pla.
28: Què tal, Albert? Bona tarda.
30: Hola, bona tarda.
0: Vas anar buscant bruixes de Viladrau. Vostè sabia, avi, el tema de les bruixes de Viladrau?
29: Hi ha molts pobles de bruixes a Catalunya.
0: Però Viladrau, concretament?
29: Les de Viladrau, sí.
30: Ah, que barre.
29: Sí, la que barre.
0: Bé,
2: El programa, més o menys, expliquen... Va parlant amb gent del poble, va explicant una mica... A veure, ell buscava les bruixes sí o sí.
3: Les bruixes.
2: I va haver una senyora d'allà del poble que van explicar lo de l'escombra, de les famoses de l'escombra de les bruixes.
1: Sí.
2: Que hi havia alguna coseta que els hi feia molt feliç perquè hi havia unes plantes al voltant de Viladrau que els les posava una mica tontetes.
0: Ah?
2: Sí.
29: És verinós, allò, eh?
2: Bueno, segons quines eren al·lucinògenes, però hi ha algunes que feia una funció molt important.
4: Les plantes que tradicionalment s'han associat a les bruixes, no? Les plantes tòxiques que elles consumien, feien servir. La qüestió era l'ungüent que es feien. O sigui, l'ungüent que agafaven greix, que normalment era greix de porc, no?
1: Sí.
4: I infusionaven aquestes plantes. Després s'ho posaven a les zones sensibles, on hi ha molts capilars, axil·les, inguinals, i llavors allò absorbia, el cos absorbia directament a través del greix, no?
5: Llavors és el que els anava més ràpid al cervell, perquè...
4: Els hi posava un xute directe sí. al cervell.
5: Sí, i clar, el de l'escombra era això de... Sonaven refregant.
4: Suntaven el pal de l'escombra sí. amb aquest ungüent, i a la zona genital, que és supersensible, plena de capilars, els hi disparava les al·lucinacions, els viatges i tot el que vulgui.
2: És a dir, que els hi donava alegria als baixos, amb l'escombra.
1: No se m'hauria acudit mai pensar això.
0: Pensava que t'escoltaria fent l'entrevista.
2: No, però hi ha trossos del programa que no hi és.
3: És que és massa llarg.
0: Però com s'entén, això?
3: Perquè és massa llarg.
2: Home, dura 40...
1: Però i què fa ell, aleshores?
2: No. Quan dura el programa?
0: 49 minuts.
2: Massa llarg. Que dura poc.
3: Massa llarg.
2: O què vols? No, mas, un programa diari? Quan dura el teu?
0: Home, el nostre ens van proposar... per, entre cometes, que havia de durar més.
2: I vosaltres
0: vau... No sortien els números.
2: No
0: sortien els números. Van dir, això ho heu d'allargar. Bueno, i clar, vam fer un esforç...
2: I al final quan dura?
0: Pues quasi hora 20, 25.
2: Ah, molt bé.
0: Bueno, per això et dic que... Per això t'he preguntat la durada... Per això t'he preguntat la durada d'aquí de l'Albert.
2: Però em dius que surts poc.
3: El meu havia de ser... Surt... La meva proposta era de 49 segons.
2: No, però ell...
3: Una mica.
0: Però surts poc.
3: Sí, és que em fa mandra.
2: No, surt. Surt parlant amb un pagès, un pagès que explica que ell va néixer a casa seva, que no va néixer a l'hospital, va buscant les bruixes pel poble, se'l veu assegut amb tota una sèrie de senyores del poble, perquè sembla ser que ha trobat una que podria ser una bruixa, possiblement.
7: Joan, tu ets aquí, de Viladrau,
0: eh? Sí que estàs.
7: Més, però... Nascut a Viladrau. No com aquests de Vic, que han nascut allà a l'hospital i ja diuen que...
8: No, a mi no em van donar temps d'anar allà. Aquí... El meu mare es veu que no va tenir temps.
7: I escolta, i de petit ja senties parlar de bruixes aquí a Viladrau?
8: Sempre s'ha sentit parlar de bruixes a Viladrau. De vegades t'ho deien perquè agafessis por. Però...
7: Sí? Us explicaven històries de bruixes?
8: No facis això perquè vindran les bruixes i tal, però...
7: Escolta, per aquí al poble diuen que tu tens dots de bruixa. És cert,
9: no? Sí, és el que diuen, però jo no ho feia mai. A veure, jo arreglo l'espatlladura. No sé si saps el que és l'espatlladura.
7: No, què és l'espatlladura? Espatlladura.
9: Si tu te trobes malament, en sobretot de la meva filla que tenia i té les que nascés, jo li miro, a veure, con los brazos. Fem la prova. Respira hondo. I no estàs espatllada, maja, eh? No te puc arreglar.
5: Ja sé, jo no tinc res.
3: Bueno, la bruixa... I va, si voleu aquí a RAC1, ara que toco el tema de misteris, si voleu que recuperi el programa Misteris... Escolta, que em truqui el senyor director i ho tenim fàcil.
0: Bueno, és com un misteri, no, això?
3: Bona i màgica nit. Amics del misteri, seguidors del monocul, us parla Albert Pla. Avui us parlarem de la cacera de bruixes a Viladrau. Realment hi va haver un aquelarre? Aquests i molts altres misteris.
0: Està molt bé.
3: Aquí a RAC1. Amb Albert Pla.
2: Molt bé. A veure la setmana vinent.
0: Escolta, si t'interessa aquí amb el nou director, escolta, fes-li la proposta, que de ben segur que com a mínim em farà un podcast.
2: Vine un dia, Albert, al programa a explicar-nos algunes aventures.
3: Home,
2: estarà bé, és molt divertit.
3: Us mataré tots.
2: Escolta'm, aquest dissabte,
0: sí.
2: El Jordi està a Roma.
0: Quin Jordi?
2: El Jordi González. Se n'ha anat a...
0: Que ha anat a operar el papa, o què?
2: No. Se n'ha anat a entrevistar a l'escriptor en Roberto Saviani.
0: Ah?
2: Saviano.
0: Saviano, sí. He llegit avui unes declaracions seves que diu que si ho arriba a saber, que no hagués destapat...
29: Fet el llibre.
2: Sí. Exacte.
0: No hagués fet el llibre de la màfia perquè ha estat 20 anys amagat i que no valia la pena.
2: Poca broma. Va anar a Roma, a l'equip del col·lapse, i fins que no van arribar a un punt molt concret, no li van indicar a l'equip on no, estava l'escriptor. Perquè, clar, el busquen. La màfia el busca. Mm-hmm. I ha fet unes declaracions que m'ha creat una atenció, que això es veurà el dissabte, que parla sobre Catalunya.
6: Ah, sí?
2: I diu, sí, sí, i diu, a mi m'ha deixat.
10: Sóc a Itàlia i ens trobarem aquesta setmana a col·lapse amb un home que no pot viure on vol, que no pot ser qui vol ser perquè ha de canviar d'identitat, de ciutat, de país contínuament i viure escoltant. Estic referint-me a Roberto Saviano, l'escriptor, el periodista, l'home amenaçat de mort tant pel narco com per la màfia.
11: A Catalunya hi ha màfia?
12: Cáspita, certo. Tutte le mafie.
11: Totes les màfies?
12: Sí, nigeriana, moldava, rumena, albanese, italiana,
11: tot,
12: le tre mafie italiane, russa, txecena...
13: La Macedònia...
11: Tota aquesta gent.
13: La Macedònia de la xusma.
6: Russa, txecena,
13: tot. I els romanos, també.
2: Jo trobo, ho trobo fortíssim. Totes les màfies, bueno, no m'estranya, després de tot el que anem veient de tant en tant per Catalunya...
29: Tot clar. Fa cap aquí.
2: És que clar.
1: I per què venen aquí?
29: Perquè ho heu encetat, diguéssim, la moda.
0: Escolta,
29: moda
0: això ho veurem dissabte, no?
2: Dissabte
0: amb Roberto Saviano.
29: Mohamed Atta va encetar la moda.
0: Silenci. Una
29: vegada... Mohamed Atta va encetar la moda de venir a Catalunya.
0: Bueno, va estar a Salou. Sí. Va estar en un apartament a Salou. Que vostè recordo que...
2: De vacances?
29: Me'l vaig trobar.
0: No, ara, això que estic dient, això és real.
2: Sí, jo recordo. Si
0: buscar la Caila, que va estar a Salou.
2: Sí,
0: sí. L'únic que hi ha en la història, ja se'n va cap a la farsa, és que estava establert als mateixos apartaments de multipropietat que el senyor Marcelí.
29: Que pujaven i baixaven les escales amb uns míssils tremendos.
0: Bueno, aquesta ja és la... Que fins i tot vostè els havia dit. D'on vaig con esto, no?
29: Sí, no, em van dir que eren el coet sorpresa de Sant Joan.
0: Bé, doncs aquí estan els precedents.
1: Es va allotjar a l'hotel Sant Jordi a Tarragona.
29: Fixa't.
1: Després va anar a Salou. Va dormir allà a l'hotel Casablanca Playa.
29: Sí, que tocava...
1: I a l'hostal Montsant.
29: L'hostal Montsant...
2: Ja no tenia quartos i va anar a un hostal, ja, veus?
0: Sí, ja, va anar menys.
2: Bé, una vegada me'n vas comentar, escolta, m'hauries de tant en tant regirar els consells de barri de Barcelona perquè sempre trobes alguna cosa interessant.
0: Home, sempre hi ha gent que no deixa indiferent al consell de barri.
2: Bé, doncs poca broma. Consell de barri de la Bordeta.
0: La Bordeta.
2: De la setmana passada. Apareix asseguda entre la multitud de la gent una inspectora d'Hisenda.
0: Oh, hòstia.
2: I ho diu, que és inspectora d'Hisenda. I explica una cosa... que ja tots ho sabíem, que era el tema dels supermercats 24 hores.
0: Ui!
2: Explica ella com funciona tot aquest entramat i que no poden fer absolutament res. Escolteu.
14: L'altre problema que hi ha amb els baixos comercials són els supers 24 hores. Jo parlo amb coneixement de causa perquè jo treballo amb la inspecció de l'Agència Tributària Estatal. I perquè ho sàpiga tot, evidentment no fa falta ser superintel·ligent per veure que com es pot mantenir un local venent quatre Coca-Coles. Això ho veiem tothom. El que està passant, més enllà del blanqueo de capitals, més enllà del frau fiscal que hi pot haver-hi, quan tu entres a qualsevol informació dins de la base de dades d'Hisenda, de qualsevol d'aquests locals, el que trobes són un munt de comptes bancaris que abren, cierren, abre, cierren, abre, cierren, i ho trobes un munt de traspassos a l'any. Entre ells, l'administrador, qui té el nom al local, és un testaferro. El testaferro no és la persona que està en Panamà. És una persona que realment no té res a veure al local. I a què es dedica tot això? Tu ets de Pakistan, perquè en general són de Pakistan, pagues per venir aquí a Espanya, estàs aquí il·legal i la persona t'explota laboralment. Jo sé que hi ha suspensió de llicències, que s'ha fet ara quan hi ha un problema on hi ha, que això s'hauria d'haver fet molt abans, i sé que s'està fent plans d'endreça, però els plans d'endreça, on va diferents administracions a entrar al local, és molt puntual, no és massiu. Tots i cadascun incomplien la normativa, tots i cadascun tenien sancions, s'han hagut de presentar locals. Però és que el més greu és que estem parlant d'una trama de tràfico de persones i explotació laboral. És que és això el que està passant i que ho sàpiga la gent.
29: Us pot...
0: Com s'ha d'esperar? Aquesta inspectora d'Hisenda ha parlat clar i català.
29: Ni tant.
0: I mai millor dit.
2: I què s'ha de fer? Això.
14: Per què Hisenda no actua a l'estatal? Us ho dic molt fàcil. Investigar a un local o a una trama de locals implica molts recursos per no treure ni un euro. Perquè la persona, bueno, hi ha algun d'aquests plans de l'endreça, en algun d'aquests casos, la persona es fuga. I on reclamaràs? a un compte de Pakistán, no podràs reclamar res. I la persona que és l'administrador no té ingressos i té 5 fills, tampoc cobraràs res. Llavors, l'única forma de parar això és, un, no la suspensió, la prohibició de tota llicència nova en aquest tipus de local. I dos, acoso i derribo, mirant totes i cadascun d'aquests locals. I Hisenda, ni l'estatal, ni a la tributària li interessa, perquè és que no es farà res. Les úniques administracions que poden posar mà allà és l'Ajuntament, per tots els incompliments que hi ha, i així poder arribar a tancar-los, la Guàrdia Urbana, que també fa aquestes coses, i Inspecció de Treball. I a mi això em posa una mica de mala llet, perquè és que ho sabem tots. Totes les administracions ho saben, i no han fet res. Que és que, no, és que estem parlant de tràfic de persones i explotació laboral.
2: Com et quedes? Llavors, la pregunta que jo faig, com entren? Perquè entren per l'aeroport, entren per el Prat. Com entren? No es necessita visat per entrar
6: aquí? De turista.
2: De turista.
6: Clar,
2: no es demana visat per entrar aquí.
6: I es queden, com tots.
2: Clar, és que tu vas a aquests supermercats i no entenen res d'espanyol, ni català...
28: A mi em consta, pel que en el seu dia persones vinculades a l'Ajuntament de Barcelona em van explicar, que es feien que s'havia arribat al punt de fer 4 inspeccions alhora en aquests locals.
1: Caram.
28: Sí, sí. Inspecció sanitària, inspecció tributària, o sigui que l'Ajuntament de Barcelona...
2: També.
28: Exacte, inspecció de treball, és a dir, que quan s'entrava un local d'aquests de 24 hores per intentar tancar-los, s'obria... O sigui, la inspecció era de les 4 o 5, en aquest, crec que eren 4 inspeccions en paral·lel a l'hora.
2: Sí, sí. Sí, sí.
28: Perquè no s'escapés...
2: Sí, sí.
28: És a dir,
2: es van tots, van tot aquesta inspecció de treball, la Guàrdia Urbana, tots al mateix lloc.
28: Per tant, això que diu que no fan res, home, no sé si no fan res. Pensa que potser arriben on arriben. No?
2: On arriben. No on arriben. Escolta'm, va estar el Jordi Mollà, va estar al Broncano.
28: T'he vist un fragment d'ell.
2: M'ha fet molta gràcia...
28: Lo del Woody Allen.
2: Sí.
28: Home, és boníssim.
2: Oh,
28: però, ho vaig trobar sensacional.
2: Però res, les reunions que siguin curtíssimes.
28: Sí, és boníssim, és boníssim.
15: Me llama alguien por teléfono. Mi representante aquí en España,
28: sí.
15: Y me dice, Jordi, a Woody le gustan los meetings muy, muy cortos.
28: Las trobades, se refereix.
16: Reunión rápida.
15: Me dijo, Penélope duró un minuto. Caramba. Porque Penélope hizo la película con Woody.
16: Entrevista de un minuto.
15: Un minuto. Y yo, no hay cosa que me guste más que un meeting corto. Y entonces dije, perfecto, Penélope estuvo un minuto. Yo
16: medio.
15: Yo voy a estar 40 segundos. Y así fue. Hello, how are you? Good. Where are you from? Barcelona, España. A ti no te gustan los meetings largos.
16: Le dijiste tú a él.
15: Sí. Y hizo así y yo le dije, a mí menos. Buenos días. Me fui.
16: Y te fuiste.
2: Ho vaig trobar meravellós.
28: El que no sabem, em sembla que no el va contractar.
2: No el va contractar,
28: ni en el primer míting ni al segon míting.
2: Va contractar el Brody, l'Andrew Brody.
28: Sí,
2: Perquè era el tema, tenia un problema de l'esquena, que era massa ample. Sí. Massa ample.
28: L'esquena era massa ample. Hauríem d'anar acabant,
2: va,
28: que
2: tinc
28: el
2: Franquesa perquè...
28: que s'espera ja, que està esperant el seu torn, que avui ens vol parlar...
6: De què?
28: En principi, de les fires medievals.
1: Què?
28: Sí.
1: Quin tema més estrany?
6: No.
1: Fires medievals.
28: No, no has anat mai a una fira medieval?
6: A mi m'agraden molt.
1: Voleu que us digui la veritat? No.
28: No has anat mai?
1: No m'atrau gaire, aquest món.
28: No t'atrau.
1: Em fa més aviat.
6: A mi m'encanta.
1: No passa res, no passa res.
2: Hi ha gustos per tot.
6: Ai, que va, ai,
1: és com
6: van
1: tirar enrere. Ara se'm tirarà sobre.
28: Home, doncs ara mateix estàs fent un grapat d'amics a diferents... A Montblanc...
2: No, però a més a més...
28: A diferents llocs de Catalunya estàs quedant molt bé, però que molt bé.
2: I en lloc de dir, m'encanta el tema, perquè això ara estàs dient a la gent que se'n vagi, que serà avorrit el tema.
1: Igual ara, a partir del que ens expliqui el Franquesa, m'agafaran unes ganes boges d'anar-hi.
2: El Flo ha tornat a parlar sobre la seva experiència amb Pepe Navarro.
28: Sí.
6: Pepe!
2: Sí. Té un altre gag d'aquell moment de quan feia el Mississippi. Ho va explicar en el Juan Carlos Ortega, en el seu programa, i explica que en aquest cas estava sota la taula.
28: Ai.
2: Sota la taula, atenció.
17: Que estava vestido de Luca Grijander debajo de la mesa, que yo solo tenía la respuesta emocional que tenía era sus piernas.
16: Entonces, claro, él de repente con el tacón hacía así, digo, está tenso, está nervioso, está no sé qué. Y yo le escuchaba como decía, bueno, en Colombia están los niños que buscan entre la basura una forma de mantenerse y de comer y no sé qué. Y yo allí metido ahí debajo porque él quería de repente a lo mejor que saliera por la mesa y sorprendiera.
18: Pues de la primera,
16: ¿no?,
18: hormiga, antes que el hormiguero.
16: Claro, antes que el hormiguero, ¿verdad? Sí. Tuve un poco más de elefante hormiguero, de oso hormiguero, más que de hormiga. Porque claro, meterme allí en ese hueco era tremendo. Y entonces recuerdo que él se levantó, se puso encima de la mesa y digo, ¿y ahora qué hago? ¿Cuándo tengo que salir? Porque ahora, pues antes, digo, con la pierna me podía golpear.
19: Me falta la referencia ahora.
16: Me falta, claro, la referencia. Y entonces dije, digo, ah, voy a hacer un poco de gilipollas y tal. En ese momento estaba hablando de un niño pues que vivía comiendo restos en... de la basura de Colombia.
19: Ay, por favor.
16: Claro, y pero, o sea, que eso era una realidad, era la vida, pero la risa también era otra realidad. Entonces claro, yo de repente me asomo por detrás y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, niño? ¿Qué pasa? ¿Qué tal está la cosa? Y se da la vuelta así y dice, hombre, Lucas, ¿qué momento más malo has elegido para entrar, Lucas? Y digo, vale, no te preocupes, estoy aquí abajo sin editar algo. Y me bajo y dice, bueno, pues nos vamos a publicidad un momento. Y dice, este es el disco del Mississippi, con el disco del Mississippi. Y dice, este es el disco del Mississippi, no sé qué, no sé cuánto. Síguela, tal. Se empieza la música, no sé qué. Estamos fuera. Y hay un silencio de la hostia y dice Pepe, ¿qué cojones estabas haciendo? Y yo callado, porque estaba detrás de la mesa, digo, lo mismo no me dice a mí. O sea, puede haber un porcentaje de posibilidades que esto no se refiere a mí.
19: No sea a mí.
16: Y dice, ¿dónde? ¿Qué cojones estaba haciendo? Y hace, pa, pega una hostia con el CD en la mesa. Y el CD hace así, pega un salto de la hostia. Y yo estaba metido debajo de la mesa y cae el CD al lado mío. Y digo, esto pa' mí. Y te quedas. Y lo tengo el CD, hostia, del Mississippi con la raja de la hostia.
19: Hostia, qué bonito.
16: Sí, sí, tío. Que marca un momento de una charla de la hostia. Aquí no jugamos a hacer televisión.
19: Aquí hacemos televisión.
16: Aquí hacemos televisión, joder, tenéis que meternos solo en la cabeza. No jugamos a hacer televisión, coño.
2: Ai.
0: Bueno, limítame el Florentino, ¿eh?
2: Sí,
0: Escolta, ho deixarem aquí.
2: Bona sort aquesta nit.
0: Moltes gràcies.
2: Bona sort. Ho comentarem.
0: Gràcies. Tocarem fusta tota la que tinguem.
2: Una abraçada
0: al Rocco.
2: Un petó, si vols.
0: I d'aquí uns moments ha arribat algun comentari de la Fira Medieval.
1: Sí. Mira, un oient que es diu, només un segundet, diu, el Gremi de Fires Medievals Catalana, sensació extraordinària, ha acordat nomenar persona non grata a Marta.
0: Ara tornem.
20: RAC 1. Tu no ets només una pòlissa, ni nosaltres una asseguradora més. Funcionem com un model cooperatiu de metges i usuaris sense ànim de lucre on ens cuidem entre tots al llarg de tota la vida. Assistència sanitària, la dels metges i la teva.
21: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta'm més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
22: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
23: Marius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
24: I tant que hi vinc, ho diràs als pares.
25: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
26: Casa Batlló Contemporary presenta la seva nova exposició Gaudí, Miró, Gomis, Deconstructed. Descobreix com tres grans creadors catalans cobren vida en una experiència que posa en diàleg obres originals i instal·lacions digitals inèdites, només per temps limitat. Aconsegueix ja les teves entrades a casabatlló.cat.
27: Mira'l, toca'l, olora'l. L'escoltes? Ara, tasta'l. A casa, cada dia gaudim del pa de fleca artesana.
31: Fem pa amb els cinc sentits. Gremi de flequers de la província de Barcelona.
32: Aquesta tardor, el Banco Mediolanum Guitar BCN et porta els teus artistes preferits als escenaris més emblemàtics de la ciutat.
33: Deixa't portar per la delicadesa de Valeria Castro, emocionat amb la poesia de Jorge Drexler.
32: Vibra amb l'evolució de Maral i explota d'energia amb Viva Suècia al Palau Sant Jordi.
33: Reviu els grans clàssics de Miquel Erenchun al Liceu i sigues testimoni del gran retorn de Pastora a la Sala Apolo.
32: Descobreix tota la programació i aconsegueix les teves entrades a guitarbcn.com.
3: La Garriga s'engalana per celebrar una nova edició de les Jornades Modernistes.
4: Xerrades, visites guiades i teatralitzades, música, tas gastronòmic, banys termals, la tradicional desfilada i molt més.
3: Del 16 al 18 d'octubre gaudiu de l'experiència que ens traslladarà a la Garriga del 1900.
4: Més informació a visitalagarriga.cat.
3: Gaudeix la Garriga, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.
5: Halloween s'acosta i Psicosi també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
7: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
5: Psicosi en concert, del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
7: Entrades a osvallès.com.
8: Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de...

0: Ventiles casa teva però no fa l'olor que t'agradaria? El problema no és només l'aire. Sofàs, catifes i altres superfícies van acumulant bacteris que generen mala olor. Amb l'aerosol per a la llar i teixits de Sanitol, elimina l'origen de la mala olor per a que tot faci olor de net, de veritat. Aerosol elimina olors de Sanitol.
1: Migrants a Ceuta.
2: La Moncloa diu que tot plegat ha sigut una coincidència temporal, ja que l'entrada de vaixells de guerra marroquins a aigües espanyoles va ser el 30 i 31 de juliol, just després de l'entrada massiva de migrants. Des del govern espanyol afirmen que Pedro Sánchez no va informar d'aquest episodi perquè són fets de caràcter reservat que afecten la seguretat. N'ha parlat a la Sexta el ministre de la Presidència, Félix Bolaños.
3: Nada tiene que ver el episodio que me está usted preguntando de la fragata con la entrada masiva. Nada tuvieron que ver, porque nada tuvieron que ver. No hubo ningún elemento, no hubo ningún hecho que nos haga pensar que hubiera relación o que estuvieran coordinados o que uno estuviera en apoyo de otro. Hay coincidencia temporal.
2: Per cert, la Comissió Europea insta Espanya i el Marroc que aclareixin què va suposar aquesta incursió de vaixells de guerra marroquins en aigües de Ceuta. Des de Brussel·les reiteren que Rabat és un soci estratègic. En clau electoral, Margarita Robles, actual ministra de Defensa, serà la número 2 de la llista del PSOE per Madrid. Anirà just després de Pedro Sánchez, cap de llista a les files socialistes a les eleccions del 29 de novembre. Més coses, el papa Lleó XIV evoluciona favorablement i ja ha començat a fer fisioteràpia respiratòria després de la intervenció que li van fer ahir per extirpar-li un tumor cancerós al pulmó. Segons ha explicat l'oficina de premsa del Vaticà, aquest matí li han fet una analítica de sang i una radiografia de tòrax, seguint les pautes mèdiques previstes. Anem ara fins a Sitges, perquè el Festival Internacional de Cinema Fantàstic ha tornat a batre rècords. Per primera vegada s'ha superat el 1 milió d'euros de recaptació en entrades. Això és un 10% més que l'any passat. Des de Sitges, Adrià Garcia.
4: Sitges sembla que no té sostre. El director del Festival Àngel Sala explicava que cada any pensen que ja no poden créixer més, però les xifres els acaben desmentint. Enguany, els grans clàssics han funcionat especialment bé, però la sorpresa han estat sobretot les sessions de matinada.
5: És com lo de las box office, ¿no? Del Titanic fa 2.000 milions i ara venen los Avengers i van 2.000 sencers, ¿no? Bueno, bueno, és lo mateix, es decir, però sí, sí, estem molt contents per la resposta del públic i molt perquè també les certes seccions mitjanit.
4: I el festival ja mira cap a l'any que ve. S'ha avançat que la 60a edició estarà dedicada a Encontres, a la tercera fase, el clàssic de ciència-ficció de Steven Spielberg, que precisament compleix 50 anys.
2: I Netflix acomiadarà 1 miler de treballadors, el 6% de la plantilla. Segons informen mitjans com The Wall Street Journal o la cadena CNBC, la plataforma prepara l'acomiadament més gran des del 2022. La mesura afectarà principalment els departaments de producte, tecnologia, afers legals i recursos humans en un context marcat per la desacceleració del creixement i la preocupació per l'evolució de la interacció amb els usuaris. Acabem amb la previsió del temps. Durant les properes hores continuarem tenint un ambient agradable amb sol i alguns núvols al prelitoral. De cara a demà tindrem més nuvolositat a la costa i es tornaran a repetir les boires matinals a l'interior. A mesura que avanci el dia, els núvols cobriran més territori, sobretot a l'interior i al litoral, però a la resta de comarques continuarem tenint un temps assolellat. Tot plegat amb unes màximes que fregaran els 25 graus a la costa, 28 graus a Ponent i arribant a la xifra dels 30 graus a la Vall de l'Ebre. El pic d'aquesta pujada dels termòmetres arribarà divendres i de cara al cap de setmana arribarà un canvi de temps que ens portarà més moviment meteorològic.
1: A veure, Floron Dios. Arnau Vila, ara sí que ho he dit bé. Què tal? Bona tarda.
6: Molt bé, bona tarda. I tu?
1: Bé, molt bé. Ah, aquí molt bé. Amb el Xavi Franquesa, que ja el tenim escalfant a la banda, avui una mica més tard de l'horari habitual. Va, anem per feina.
6: Sí.
1: Del temps afegit, què abordarem avui?
6: Doncs mira, avui analitzarem aquest Galatasaray-Barça amb tot allò bo que va passar,
1: molt
6: que és
1: bé,
6: molt, i
1: molt
6: també
1: bé
6: amb aquelles cosetes que es poden millorar. Bueno, que
1: sempre es pot millorar.
6: Que sempre es pot millorar. Sentirem sempre protagonistes que ells mateixos ho diuen i, per tant, tenim l'Eloi Amagat que vindrà a intentar-nos dir què pot fer el Barça millor de cara, per exemple, el partit del Paris Saint-Germain, que
1: molt
6: és la...
7: Ah, ja veremos.
6: Sí, doncs exacte,
7: si
6: que és la setmana que ve. Per cert, no sabem res encara de Vinícius, que s'hauria de saber com a molt demà l'ascensió i si arriba, no? Allò que direm que és el clàssic, no el clàssic. I res, la pregunta del dia avui és molt senzilla, perquè avui ens agafem unes paraules de Joan Laporta en el dia d'ahir, que diu que el Barça és l'equip que millor juga d'Europa.
8: Sí, senyora.
6: Després el sentirem també el temps afegit dient això. Fins i tot millor que el Paris Saint-Germain i que el Bayern. I us preguntem què en penseu. Estic 100% d'acord?
8: Sí.
6: 75% d'acord?
8: No.
6: 50% d'acord?
8: No.
6: O menys del 25%?

0: D'acord, si cadascú vota amb el seu criteri.
1: A veure, Franquesa, estàs al 100% d'acord amb el president Laporta. Quin és l'altre?
2: Jo crec...
0: 75%.
1: 75?
0: 50?
1: 50 i 25.
0: O menys.
2: No, no, jo estic...
1: O menys.
2: 100% d'acord. Jo crec que estem millor... Ojo el que diré, eh? Estem millor amb... que l'època Guardiola. A nivell col·lectiu, a nivell de grup, estem millor que a l'època de Guardiola i de Luis Enrique. I et diré més, aquest any la clau no ha sigut els fitxatges que
3: ha fet. No tenéis ni puta idea.
2: Han sigut els jugadors que han deixat de jugar. Ferran i Franky de Tronc.
4: Fixa't.
2: I amb això...
0: Araujo.
2: I Araujo, que ho vaig comentar amb el grup d'amics. I no oblidem, perquè clar, ben bé el Leo, i no oblidem que Araujo tampoc. I a vegades, no és tant el que portes, sinó el que partes. I això, aquesta frase m'ha sortit quasi sense voler.
1: Doncs mira, aquesta frase...
2: I Ter Stegen. I Ter Stegen, cosa que aquí tampoc estic del tot d'acord, perquè amb Ter Stegen... Clar, l'altre dia, el porter que tenim ara, segon porter, que substitueix el polac, li van fotre 14 gols en 3 dies. Que vaig passar, hòstia, patirem. Perquè per això agafa algú del planter i te la jugues com hem fet amb la resta de jugadors. Però crec, veient ahir el partit, que a nivell col·lectiu... hi ha una sensació de tranquil·litat que no ha existit mai al Camp Nou. I ahí lo dejo.
0: Guardo, eh? Guardo bueno, frase, eh?
1: L'Arnau Vila acaba de tenir un mini-orgasme.
5: Sí, sí, sí.
1: Per està tant, emocionant. Ho abordarem al temps afegit. Tornem enrere en 3 minuts. Abordaràs el tema de les fires medievals?
2: Si dona temps, sí, perquè és un tamasso, eh?
1: Bueno, és que l'he dit a la Cailà i...
5: que no estic sola, també us ho dic. Perquè que... també ens està no, escrivint gent.
1: No, mira, perdona. O sigui, no comencem. No comencem. No.
5: Us ho prometo, no m'invento.
1: Allò, arrimar el asco...
5: No.
1: Com es diu?
4: La sardina.
1: La mandonguilla a la sardina.
5: Que la mateixa manera.
1: La sardina a l'asco.
5: Ho haig de poder dir, no estic sola.
1: No, sí, no estàs sola.
5: Hi ha gent que pensa com jo.
6: Ei, tu que fas esport! Saps que ara pots gaudir d'un snack saludable amb la nova barreta Nutri-Sport Protein Soft Bar amb una textura soft, gust boníssim i 15 grams de proteïna.
7: I sense sucres afegits, oi?
6: Exacte! No té edulcorants, ni aromes artificials, ni sucres afegits en la massa.
7: Apunta, és de Nutri-Sport, perquè prendre un snack saludable i gaudir és un plaer.
6: Nova Nutri-Sport Protein Soft Bar. No pot estar tan bona.
8: Versió RAC 1.
9: Abans de cada assoliment, de cada professió, de cada avenç, hi va haver una professora o un professor. Sense docents no hi ha educació, i sense educació no hi ha futur. Abans de tot, el professorat. Ministeri d'Educació, Formació Professional i Esports, Govern d'Espanya.
10: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
11: Ja és aquí el moment que estaves esperant. La venda privada de la Roca Village. Del 16 d'octubre a l'1 de novembre, gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village. Troba les millors marques com Columbia, Gots i Sandro per menys. Només per a membership. Registra't ara a larocavillage.com i gaudeix de la venda privada. Obrim de dilluns a diumenge.
12: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.
13: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
14: David, ¿dónde andas?
15: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
14: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
15: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
14: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
15: ¡Antonio!
16: Marchando, otro colacao.
15: Eres el mejor.
17: Colacao, tan único como Estopa, tan único como tú.
3: Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
17: Versió RAC 1 amb Toni Clapés. Ral d'Avinyó, carns i embotits de raça rústica, t'ofereix aquesta secció realment divertida.
1: I'm coming, baby. Doncs va, deixeu-me treure la peça de Ral d'Avinyó, perquè...
5: Ara sí que m'has espantat.
1: Tot seguit l'esquartararà i la disseccionarà el gran Xavi Franquet.
2: Hi ha una energia especial, eh? Avui, aquí.
1: Sí.
5: Què notes?
2: No, hi ha una energia molt sí, pujadota, ah, molt de brio. Sí. I mira que hem començat el dia aviat, perquè jo pensava dir que avui, quan arribi la ràdio, ja parlo ara que serà. Perquè, clar, jo aquest dematí...
1: T'has deixat enredar, no?
2: M'he deixat enredar.
1: Pel Badó Lledor, que t'ha trucat per anar a parlar dels serveis mínims.
2: Ens vam trobar, precisament, a la roda de premsa de la programació de 2CAT, i em van dir, hòstia, per què? Bueno, m'ho va dir ahir, concretament, hòstia, per què no vens un dia, no? I proposem el programa, i ara que comences temporada de teatre i tal. I a mi em va semblar una idea collonuda, perquè no vaig caure que el programa és de 6 a 8 del dematí i no vas precisament a última hora. I, clar, he tingut aquesta experiència religiosa de llevar-me...
1: De l'Hospitalet...
2: Has de creuar tota la ciutat. I crec que les distàncies més oposades que hi ha són Collblanc, on visc jo, fins a Poblenou, Roc Boronat. Clar, afortunadament també a aquella hora del dematí. Sí. També
5: a quina hora t'has llevat?
2: A les 5 i poc del dematí. Bueno, m'he llevat. M'he despertat un cop més, perquè clar, quan te'n vas a dormir després del partit, és com quan has d'agafar un avió d'aquests estranys que has d'estar, que surt a les 6 i 10 l'avió, i llavors tu ja des de les 4 has d'estar allà com tens. Per tant, ja no dones perquè tens pànic
1: a
2: quedar-te a dormir.
1: Sí, senyor.
2: I he passat la nit del lloro, una nit de merda he passat. No he dormit en cap moment. He passat calor, he passat fred, he passat calor i fred a la mateixa nit. O sigui, era una tensió que dic, innecessària. Dic, escolta, dic, a
1: veure... Vas mirant de reull el rellotge perquè et penses que t'adormiràs. Sí. T'adormiràs.
2: No, és que el pitjor en el meu cas és que jo no tinc referències de rellotge a l'habitació. Em poso fora de l'habitació. Clar, jo no tinc electrònica dins l'habitació.
5: El despertador fora de l'habitació.
2: No, tot fora. I així sona, i llavors t'has d'aixecar per collons, no pots posposar i t'has d'aixecar. I poso diverses alarmes fora de l'habitació. Però també tenia el nerviosisme de dir, a veure si no ho sentiré.
5: Però
2: també,
5: com, diverses alarmes? Sonen totes a la vegada?
2: No,
1: poso el
2: telèfon a les 5:20 i l'iPad a les 5:24.
18: De perda tu i de perda lo bé.
2: Efectivament. És el que fa. També dic, mira, he tingut una tentació.
1: Per què no compres un despertador manual?
2: No, perquè no m'agrada tenir referències horàries a casa.
19: Els antics de tota la vida que donaves
2: corda. No, perquè fan clic-clic. No m'agrada tenir... No m'agrada que el temps mani a casa. A casa no hi ha cap telèfon, visualment, diguéssim, a la vista.
1: Sí, sí.
2: No, has de mirar, jo tinc el telèfon i tinc l'iPad i tinc l'ordinador i tinc moltes coses. I surt al forn, que no està posat en hora des de que el vaig comprar, perquè quan se'n va la llum no hi ha collons de posar-ho en hora.
5: Però per què no vols veure cap rellotge?
2: Perquè no m'agrada que em domini el temps a casa, perquè ja em domina el temps fora de casa.
5: Ah.
2: A casa meva no domina el temps. A casa meva domina l'amor. Domina l'amor, la pau i la calma.
5: Ole.
2: Però el temps no m'agrada que ho controli. És com tampoc m'agrada tenir fotos meves a casa. Hi ha gent que tu arribes a casa de segons quines persones.
5: Ui.
2: I és l'egoteca. Perquè només... I si són artistes ja no te digo res. Perquè llavors són vinga fotos d'ells i vingui aquí quan vaig recollir aquest premi. I ara aquest retrat que em van fer... Jo tinc fotos i coses que m'han fet i retrats que m'han donat i els tinc guardats en una habitacioneta donats la volta. Perquè no m'agrada ser protagonista ni jo ni el temps.
19: Aquest noi no està bé.
2: Clar, tinc les meves tares, evidentment. Jo no dic que jo...
1: Aleshores, tens... Vull dir, no tens cap foto?
2: No, meva no. A la vista no. Tinc els àlbums de quan era petit.
1: Però tu, per exemple, no sé, amb ton pare, per exemple.
2: No. No tinc, jo el
1: de
2: tinc...
1: record.
2: No, el record al meu pare el tinc al cada segon de la meva vida. Per tant, penso que no necessito ni de la meva àvia, que és la persona més important de la meva vida, no tinc cap foto de la meva àvia, i la recordo i, a cada segon. En aquesta mateixa secció la recordo sempre.
1: I una foto amb els teus amics o amigues?
2: No,
1: o...
2: no, no tinc res. Tinc fotos... Home, i a més, avui en dia, amb les xarxes, collons, estem tot el dia enganxats a la xarxa, on tenim fotos absolutament de tot.
5: Però tens àlbums on, si vols...
2: No, tinc fotos. Tinc, a més, que pot passar una cosa, que jo ja no faig àlbums, perquè no sóc una persona suficientment organitzada.
5: No, és que ja no se'n
1: fan
5: d'àlbums,
1: eh? No, sí que se'n fan, perdona.
2: Sí, hi ha gent que sí.
20: Tu sempre...
2: A tornar.
20: Al revés del món.
5: A veure, un moment.
1: Vinga, les fires medievals, no m'agrada. No es fan àlbums de fotos.
5: No es fan àlbums. Tu en quin viu?
20: No, senyora.
1: No, seràs tu?
20: Doncs ara se'n torna a fer...
2: Ara tornen. És com els vinils. La gent compra tornar vinils.
5: Ah, no estic a... No.
20: La gent és, és com si ara dius, no, no. No es compren vinils. No estàs al cas.
5: Vinils, sí.
1: Perquè el teu manso es dedica al món aquest del vinil.
2: Amigo,
1: si no, de què?
2: Amigo.
1: Sí. Va, va. Va,
20: ara la gent agafa el que té els mòbils
1: i ho posa en paper i ho fa àlbums.
2: Sí, fan àlbums. Hi ha empreses dedicades a això.
5: No estic a la moda.
2: Doncs el que deia...
1: Des que estàs només en la producció de collarets, que noia, només estàs per vendre
20: collarets.
1: Trobat el negoci amb els collarets.
2: Ah, però no, ja no es fan collarets. Sí que es fan.
1: No, no es fan collarets.
2: I amb macarrons, els pinten, els posen al forn. Mira, ara vinc jo del bazar d'aquí sota i he comprat elements per fer bricolatge a casa. Bé.
21: Què comprar, què comprar?
2: Bueno, cosetes, quan tu entres a un bazar d'aquests xinesos, vull dir, tu saps el que volies i amb el que surts és una altra cosa molt diferent.
1: Però això passa com quan obres el mòbil, que vas a buscar un telèfon o vas a buscar una fotografia o tal, i et tanques i dius... què havia de fer? I has estat mirant l'Instagram o el TikTok...
5: I
1: estoneta, eh? Idiotitzats, però com a tontos.
5: Totalment.
2: Escolta, és que ha passat...
1: Bueno, aquest matí que has anat a Calvelló, a Calvador.
2: Ah, sí, i jo tenia sensació que hora que no hi havia ningú pel carrer pràcticament, que la gent que està... Ja no que estigui al carrer aquella hora, que també és mig agradable circular per Barcelona, no hi hagi trànsit, però la gent que fa vida aquella hora són gent... Tinc la impressió que són gent que li deu alguna cosa a la vida. I la vida els està posant a prova o alguna cosa així. Perquè, és a dir... I tothom diu el mateix. Jo li he dit, però vosaltres, hòstia... Jo al Badó li dic, aquesta hora, tio, quina hora et lleves, tu, clar? Clar. Les lleva abans de les 4 del matí, o les 4
5: però
2: del matí.
5: Però igual que el Basté, eh?
2: Sí, sí, però tots et diuen, tots... Perquè jo li he fet el comentari, home, suposo que al final, perquè dic, a mi, jo un dia i m'has trencat la vida amb això. Però tu, arribarà el moment que t'acostumaràs i em diu... He estat més de 22 anys fent aquest horari i encara no m'he acostumat. Per tant, és una cosa que no... I a mi em van proposar en el seu moment participar a un programa matinal per fer humor. I jo vaig dir, jo a aquestes hores no sóc còmic, no sóc persona. I mira que jo em llevo amb energia. Jo no sóc d'aquests que triga 2 hores i un cafè a poder tenir la primera conversa, no. Però tot i així, considero que si tu em fas llevar a aquesta hora, a mi, aquell dia... Possiblement bé, però m'has fastidiat els 4 propers dies perquè tinc jet lag. Jo ara ja he
1: per tant, per culpa del Badó
5: Lladó,
2: bueno, per culpa jo he anat encantat.
1: Per anar a vendre els serveis mínims, ara dormiràs malament 3 o 4 dies.
2: Efectivament. I després hem enllaçat una reunió amb el no sé quantos, amb el això, i avui quedaré a mig programa.
5: Quan vulgui. Fet?
2: He volgut fer migdiada, però ja el cos, quan el cos està tancat, perquè el cos és molt intel·ligent, diu, sí, estic tan cansat que ara no tinc temps per dormir. Necessito recuperar-me conscientment.
20: Esclar,
2: i el cos...
20: perquè pensaves que havies de venir cap aquí.
2: Clar, ja tens un altre nerviós m'ha afegit, però dius, no sé, si ara jo també em quedaré a piojo amb això.
1: Piojo.
2: I a més, clar, estic una miqueta empiucat, perquè ara és el moment aquest estrany de que comença, hi ha una nit que refresca, però l'aire condicionat segueix a tope. No sé per què ara tot ha baixat el sostre i els aires acondicionats piquen directament a clatell. Ahir estava fent una prova a l'òptica i tenia, cony, un aire condicionat al costat de l'orella que m'estava deixant el coll destrossat.
1: Aquí també els sostres estan com baixats, o no sé com està, i també les turbulències tot el dia estan picant els aires acondicionats aquí.
2: Doncs m'ha quedat,
1: les pales,
2: m'ha quedat la veu destrossada. Clar, a més estic amb una miqueta amb la coldina, aquesta, la verda.
1: El Edgar Fornos també estava igual, eh? També, aquí hi ha una passa, eh?
2: Però diuen que se't posa més la veu de ràdio quan estàs empiucat.
1: Bueno, el Fornos se li ha posat la veu de...
2: Té bona veu,
1: De cacellera. O sigui, sembla que s'hagi fotut 3 orujos.
2: Cacellera valenciana.
1: Aquesta és la veu de l'Edgar Fornos darrerament.
2: Clar, i m'ha passat una cosa, que ara he tingut temps perquè la llei de Murphy podria dir-se Lleida Xavi, directament, i el dia que jo vinc amb temps... Sí, sí, és a Murphy, o la Lleida Xavi Franquesa, que és el dia que jo vinc sobrat de temps, perquè avui he vingut sobrat, que m'ha donat de temps fins
20: a comprar,
2: d'abrenar, de passejar la bossa i d'arribar... Doncs avui hem entrat més tard. I què passa? He estat una estoneta a la redacció fent vida de redacció, que és molt interessant, la vida de redacció.
19: Molt.
2: Ja és una miqueta al pati del col·legi. Almenys a l'hora que arribo jo, suposo que el dematí tu m'estàs
20: superconcentrat. Sí, de què parlen?
2: Una miqueta de tot. I parlen dels jefes, també, que això està dels caps, que està molt bé. Ah. Perquè es parla només del cap quan no hi és.
20: Home, sí, és. I sempre suposo que bé.
2: Sempre.
19: Sempre.
2: Tot eren elogis, tot eren elogis. No, però et deia, i dic, he aprofitat i he anat al lavabo. Llavors, m'ha passat una cosa que m'ha fet pensar, que he anat al lavabo i he tingut un moment molt perillós, que és quan tu estàs miccionant i et ve un atac de tos d'aquests que se t'enganxa al pit fort, que has de fer gesto físic per creure-la. I clar, porto un pantaló de color beige, de color
20: ui.
2: I he tingut una por de no pixar-me el pantaló, perquè clar, amb allò que de cop que fots... És com quan estàs al llit i tens aquesta tot que t'has d'aixecar, perquè estirat no la treus.
5: No.
2: I clar, jo estava estossegant fent la pose i amb el d'allò fora, perquè ja no ho podia tallar,
19: no
2: i he dit, mira, ara clar, perquè...
19: Però talla el pipí.
2: No he pogut tallar, perquè has de fer la pinça birmana, que li diuen, t'has d'agafar amb el pols amb l'índex, apretar fort, i no, perquè això és molt difícil de controlar. Això no em diguis que ho has fet mai.
5: O sigui, has tossit mentre continuava sortint el pipí.
2: És tossegat mentre...
20: Sincerament, no ho he fet mai.
2: No, doncs, escolta, tremendo.
20: Perquè quan ja surt, doncs surt, ja no puc tallar.
2: Sí, home, però això ho has fet.
20: El que passa que el problema està que... Si tens, com el que estaves dient, un imprevist, sí que pot sortir després que com si fossis, que diguessis els pantalons a l'oli.
2: Aquí està el tema. Aquí,
20: com la gent et veu i diu, hòstia, aquest s'ha pixat.
2: Se m'hagués quedat el pantaló com el cabell del Soto Ibars. El cabell del Soto Ibars no el teniu allò, però saps?
20: Sí.
2: És d'aquesta gent...
20: L'hem vist fa un moment.
2: Us diré més, és d'aquesta gent que es queda adormit a l'autobús, saps aquesta gent que s'ha adormit a recolzant el cap al vidre, i quan arriba la parada s'aixequen i deixen...
20: Oh!
2: Deixen tota la forma del crani en forma de cera i oli... I que jo penso, ese pelete, tete, ese pelete. I deixen, que dius, hòstia, aquí hi ha el que toqui aquí quedarà enganxat, eh? I sempre tinc la sensació que el cabell del cos del sotibar és una miqueta com la roba de Shakira.
20: Que això que dius, aquesta impregnació que dius que hi ha els miralls o vidres, també passa als ascensors.
2: Ui, sí.
20: Que aleshores dius, però com pot ser que aquí s'hagi...
2: Que s'ha recolzat algú.
20: Perquè potser és algú que venia del gimnàs, o potser que algú, el que dius, t'ho ha posat al cap i queda allà...
19: Com una taca rara.
20: Una taca de grassa. Sí, sí. De grassa.
5: Escolta, ara diu el cunyat del Pelillo, però no deia Franquesa que des de que menja kiwis fa 20 anys que no es posa malalt?
2: No, però una cosa és que no em posi malalt de quedar-me al llit. Ara empiucar-me, em puc empiucar de tenir tos. Sí, home, estossegar i tenir mocs i estornudar, això em passa cada any com li passa a tot fill de veí. Però altra cosa és que a mi això m'incapaciti com per treballar. Això no. Ni per treballar ni per... Però veus que tinc la veu una miqueta agafada.
19: Home, tens veu d'home.
2: Un aire condicionat et pot destrossar la vida.
20: Tens veu de doblador, avui.
2: Sí, sí. Doncs m'ha passat una miqueta... Doncs m'ha passat una miqueta això. Jo volia entrar en el tema... ja us ho diré... El tema de les fires medievals. Tenim algú de temps?
20: Sí.
2: Clar,
20: si no, igual... pots fer dos parts. Pots fer una avui, una introductòria...
2: Ja, però ja la podem rematar. Anem de cara a barraca.
5: A tu t'agraden les fires aquestes?
2: No, és que aquí és on te vaig. A veure si la gent s'ha pensat que jo vinc a fer lluances. Però com es diu la meva secció? Això sí que no! Doncs la fira medieval és un això sí que no.
20: Que
2: també us dic, hi ha un això sí que no, que és la gent que li encanta que arribi el cap de setmana, perquè són gent que des de dimarts ja té planificat el cap de setmana, cosa que jo planifico el cap de setmana a partir del mateix divendres, abans no.
20: Sí, però perdona, si no planifiques durant la setmana... Si vols anar segons quin lloc a dinar o vols anar...
2: Sí, et quedes sense reserva...
20: No, és que no hi ha entrada, està tot a tope.
2: Però hi ha gent que gaudeix més de la preparatòria que, diguéssim, que de l'execució. Sí. I està molt de moda preparar de cara als caps de setmana, la gent fa plans ja dilluns, dimarts, a veure a quina fira van. El concepte fira, hi ha gent que és molt d'anar a fires en general. Està la Fira del Vi, cada cap de setmana n'hi ha 14 a Catalunya de diferents, La Fira Nàutica, la Fira del Vi, la Fira del Cotxe Antic, sí, Fira d'Antiguitats, sí. I hi ha més fires que persones a Catalunya.
0: La Fira de la Castanya de Viladrau, abans que ho parlem.
2: Ara!
0: Hi ha la Fira de la Castanya de Viladrau.
19: Preciosa.
0: I no hi heu anat mai a fer el programa allà.
2: Aquesta és la història. Hi ha fires de tot tipus, però hi ha alguna que repeteix en diferents poblacions i comarques de Catalunya, que són les fires medievals.
20: Però aquestes tenen molt d'èxit.
2: Molta tirada.
20: Molt d'èxit.
2: Molta tirada.
20: I aquí molta tirada i producte, allò que bo. Diu vostè, senyor Virgili, bo.
5: Mira, hi ha un
20: bo perquè sí.
5: Bo perquè hi ha sí. Més fires medievals a l'actualitat que a l'època medieval.
2: Imagina't, al tanto, una de les més famoses...
20: Aquest oient hi va estar a l'època medieval?
2: Clar, doncs... Depèn de l'edat. Si és a coetani del senyor no Marcelí, sabem, potser sí.
5: No. Però n'hi ha moltes.
2: A Vic, concretament, hi ha una de les importants, que és el mercat medieval. És al desembre, eh?
19: Sí, i ha estat preciosa, eh?
2: No.
19: I diries que estàs a l'època, eh?
2: Sí. Ben bé a l'època. Aquí és on te vaig. Per exemple, la de Pere Tallada va ser el cap de setmana passat, 3 de 4 d'octubre.
19: Preciosa, també.
2: Preciosa.
20: Hi ha estat mai?
19: A la Pere Tallada, no.
5: Per què ho diu, que és preciosa?
19: Però, bueno, perquè el lloc és...
5: És bonic, sí. Pere Tallada és molt bonic.
20: Sí que és veritat.
2: A mi m'encanten les fires medievals amb el falconer, allà amb les aus rapinyaires, els arquers, els gofres de Nutella, que és com la puta de mitjana. Un peruà disfressat de Robin Hood tocant el Let It Be amb una flauta, una noia que porta els cabells com les de Bildu, fent polseretes i fundes de cuir pel mòbil... El mòbil típic de l'edat mitjana. Què hi ha millor que menjar-te una crep com les de 1315? Amb nata, Nutella, navius i estratxatela. Com a l'edat mitjana. No hi havia Nutella a l'edat mitjana, amics. Sabeu que hi havia l'edat mitjana? Ho sabeu? Lepra! Això sí que hi havia. Per tant, us heu de fotre un gofre de lepra. Que això sí. Les fires medievals d'ara a mi em fascinen, eh? Tot el poble fent veure que som al 1360, però amb cobertura 5G, perquè si no, clar, com podran enviar les fotos al grup de la família que estem aquí? I un desfibril·lador al costat de l'Ajuntament per normativa, que no hi ha res més medieval que un desfibril·lador, eh? Sí, perquè ha d'estar... I a més, una fira medieval sempre hi ha en surts, eh? I per tant, un desfibril·lador...
19: Home, el desfibril·lador medieval hauria de ser un llamp.
2: Un llamp?
19: Què és un llamp?
0: Una estella.
2: Exacte, podria ser una estella. També ho hauríem de tratzar, no? No, com us deia, que hi ha el falconer...
19: Jo vaig comprar a la fira medieval de Vic fa molts anys un zing-zing.
2: Un zing-zing? Què és un zing-zing?
19: Allò, el sonajero, en castellà.
2: Ah, va, un zing-zing, eh? És el primer cop que ho escolto, eh?
19: Un zing-zing que era una canya, allí que feia com una mena de bola dalt, tot entrellaçada, i a dins hi havia un picarol.
0: Sí.
19: I feies anar i feia molta
2: i tota la fira, la gent amb el clinc-clinc-clinc, superagradable.
5: Mira, la Glòria Garcia, en aquesta línia teva, diu, a mi m'agrada el Robin Hood amb bambes i de tàfon.
2: És que clar, hi ha un, tu veus aquest paio vestit a la taula rodona amb unes Skechers i una llauna Coca-Cola a la mà i dius, hombre, per favor, atretzem-nos una mica. Perquè dius, de cintura cap amunt va recuperar Terra Santa i de cintura cap avall té recomanacions del podòleg directament, no? És tristíssim. Si vols recrear l'edat mitjana, recrea-la. Però es veu que conquerir Jerusalem amb fastitis plantar doncs queda una miqueta raro. Al costat...
19: Hi havia sempre... també la pesta bubònica. Estaria bé unes quantes persones...
2: Unes quantes persones tirades...
19: Amb pesta bubònica.
2: I traient bava per la boca.
19: Sí, tots vols amb... per allí, sí.
2: A sobre de palla i merda, perquè és bàsicament el que hi havia als carrers a l'edat mitjana.
19: Home,
2: no?
19: Depenia, eh? Hi havia llocs que eren més nets que altres.
2: No, i també trobes el típic que no sabia què posar-se, es posa una túnica amb un cinturó de cuir i un paquet de Marlboro a la serrona típica de l'edat mitjana. Tot molt autèntic, la serrona, eh? Cosir de mà el tabac comprat aquest matí a l'estanc medieval que hi ha a tots els pobles, eh? Va vestit com si hagués sobreviscut a tres creuades, però està nerviós perquè no troba l'encenador. És molt curiós. Bé, després també trobem aquest... Hi ha diversos músics, hi ha un paio vestit de trobador tocant el Let It Be amb una flauta, que és una peça de del segle XIV del conegut xuclar Pau de McCartney. I d'allà intentant entrar en l'ambient fins que el cavaller de les Skechers contesta el mòbil, que això sempre queda maco, no? Sí, sí. I escolta, què me'n dieu de les parades? Perquè, clar, hi ha parades...
19: Les paradetes estan molt bé.
2: Parades muntades amb quatre caixes i una tela, preciós, amb formatges, preciós, a preu de Sección Gourmet... Perquè, clar,
20: però el formatge aquell...
19: I els pots de mel.
20: Ara.
0: I els forns, que hi ha un forn allà, de llenya,
5: de
0: que fan el pa, que és boníssim.
5: Partesà.
0: Un partesà boníssim. I unes coques amb Nutella per sobre, també molt bones.
2: També us dic una cosa. A tu et foten ara qualsevol embotit a sobre d'una taula de fusta i tu ja... el teu cervell, involuntàriament, ja està pensant que allò és com més autèntic.
19: Sí.
2: M'entens o no?
5: Més natural.
2: Hi ha una cosa psicològica, és que on, hi ha, saps aquests llocs on et posen la tapa que has demanat, que és un gastrobar, que és un gastrobar que et fotrà l'hòstia de la teva vida, però la tapa te la serveixen amb una... amb pissarra. No sé si...
20: Sí, amb pissarra. Pissarra.
2: Un tros de pissarra, i tu, automàticament, tu veus allà una llambregada d'alguna...
20: De malmelada.
2: I tu penses que jo ha guanyat tres categories. El que tu no saps, que dins la nevera que hi ha malmelada és d'un pot industrial. Però tu te l'han fotut a sobre de la pissarra.
18: No, però me l'ha de beber.
2: És així, és així. Bueno, us deia que les parades, que sempre hi ha una noia amb aquest serrell tipus Bildu fent polseretes, bosses i fundes de cuir pel mòbil, com l'edat mitjana, que la funda és artesanal, feta seguint una tècnica en central i càpiga l'iPhone 17, que això és molt important, que el 1360 el gran problema era aquest, com porto el mòbil sense que se'm ratlli la cota de malla, perquè tots anaven cota de malla i si tu foties el telèfon a la cota de malla, es ratllava la pantalla, no? I havies d'anar a la botiga típica de l'edat mitjana que et canviessin la pantalla. Després arribes a la gastronomia medieval, no? Els creps en nata, Nutella, Nabil, una recepta original del 1315, i us deia que després hi ha aquestes paradetes on fan coses...
5: Hi ha
2: coses...
5: gent que està una mica ofesa amb tot
2: home,
5: això.
2: Home, i tant,
0: el comentari sobre les fires medievals més gilipolles que he sentit mai. Patètics, quin nivell.
2: Menys mal, m'encanta perquè...
20: Ja t'ho he dit,
5: que no
20: deixaria indiferent.
0: Hòstia.
19: Jo dic que m'agraden.
20: Sí, vostè és l'únic.
0: A mi sí que m'agraden.
20: Bueno, a mi també m'agraden, a mi també m'agraden.
2: Home, a tots ens agrada viure aquesta experiència.
0: Sí. No, i les culleres de fusta.
19: I escombres.
20: I quan compres pa d'aquestes fires...
0: Del forn de llenya.
20: Del forn
2: boníssim.
0: De llenya. Amb un remolc que és un forn de llenya.
20: Entens per una setmana, perquè pots anar tallant i allò, dura, no? I allò es manté, flonjo i tou.
19: Sí.
20: Després ja el pots fer servir de mort per amarrar el barco. Però durant aquella setmana i mitja... Escolta, sensacional.
0: No, però pel sarro de les dents va molt bé, que queda dur, i és una llima i treu el sarro de les dents.
20: Però això ja quan porta dues setmanes, si no te'l menges abans... És el... Però això passa amb tots els pans, Perdoneu.
19: Tot arreu,
20: la gran majoria de pans, el dia següent...
19: No es pot menjar.
20: Ja és una porra dels Mossos d'Esquadra.
2: Però hi ha solució, us ho vaig dir l'altre dia. L'has de fer un flus-flus, aquest que li diuen, saps l'esprai aquest? Has de tenir un pot d'aquests de flus-flus, que encara no té nom, després de tants anys no li han posat nom al flus-flus.
19: Un esprai.
2: D'aquest un esprai que apretes la palanqueta amb l'índex...
19: Amb aigua.
2: I quan el tinguis sec, tu el flites, això sí que en català és flitar, el flites i el fots una miqueta, el deixes
20: al forn.
2: No, el fots a l'air fryer.
20: Ah, això, però no...
2: I et queda com acabat de fer.
20: Bueno, però has de tenir...
2: Bueno, un forn, el que sigui. Bé, us deia que també tenim la típica parada que no pot faltar, que és la de les lletres de fusta per posar els noms dels nens a la porta de l'habitació.
19: Preciós.
2: Segurament sabreu de què parlo. Sí. Tot pare compra lletres perquè em posin el nom de la criatura. No sigui que se t'oblidi el nom de la teva criatura i no recordis que es deia Pol, es deia Mel, es deia Pau, es deia... Yakinuka.
19: Ha passat més d'una vegada, d'algun pare que...
2: Home, però ha de ser quan famílies d'aquestes...
20: També hi ha la variant de les lletres amb rodetes.
2: Sí.
20: Això sí que m'agrada.
2: Que fan el trenet.
20: A mi m'agrada molt.
0: I les espases.
20: Aquesta variada m'agrada molt.
0: Les espases i els escuts de fusta.
20: I els tiraixines. Els nens, aleshores, comencen a jugar.
0: Pati
20: i a més d'un li han obert el cap.
19: Més d'un ull vola.
20: Els pares, com que no vigilen res, el nen juga, doncs passa això.
2: També us dic que això de les lletres per posar dels nens, per posar al dormitori, us dic que a l'edat mitjana no hi havia ni porta de dormitori, ni dormitori. Dormien 15 persones que no es coneixien entre elles, estirades entre el cul d'un bou i una rata morta. Però s'ha de recrear.
19: No,
2: i jo estic molt d'acord.
19: No siguis exagerat. No,
2: a l'edat mitjana era així. De fet, us diré més. Jo, si veig una pel·li d'època, si jo miro l'actor en qüestió, l'actriu, i no té merda sota les ungles, no me la crec. Perquè l'edat mitjana...
5: I tant,
2: jo vaig a veure aquelles, unes dents...
5: Brutes.
2: M'agrada veure ungles de mecànic, perquè si tu veus aquella escena amb les dents perfectament blanques, amb el cabell... Clar, el cabell l'has de portar com el Soto Ibars, perquè si no, tu no estàs a l'edat mitjana.
20: No, això sí que és cert, clar, no es dutxaven.
5: A veure, una altra crítica dels oients...
2: Vinga, som-hi.
5: Diu, no sabeu que les fires són un mitjà de vida per molta gent.
19: Ara.
5: Un respecte pels paradistes, sisplau.
2: Respecte el tenim tot.
5: És bastant vomitiu. crec.
4: Com a l'edat mitjana.
0: I a la parada de les bruixes, també, les vidents, sí, que fan tarot, sí, i coses, eh?
2: Sí, sí. Fan... Ah, la parada del tarotista no pot fallar mai.
0: Dos o tres n'hi han, sempre.
5: Això té èxit, eh?
2: I està molt bé que una tarotista de l'edat mitjana t'adivini el futur, perquè com que ve del passat, és més lògic que el sàpiga. M'entens o no? I són gent que està en el passat i t'adivinarà el futur.
5: I la parada que té èxit és la que comenta la Mar Parés, la parada de coques de Perafita.
2: Oh, molt! Oh.
5: Aquesta sí que...
2: Hi ha el forn, hi ha el forn franquès allà, eh? Al tanto, qui creus que fa les coques de Perafita? El forn Franquesa?
5: Ah, veus?
2: Les millors de Catalunya es fan al forn,
4: sí,
2: Franquesa.
4: Senyor.
5: Però tu,
4: sí,
5: tens alguna cosa a veure amb ells?
2: No, lamentablement. Oh, lamentablement,
4: senyor,
2: no.
4: De forn Franquesa?
2: No, jo vinc de la variant Franquesa més desgraciada.
4: Fan quilòmetres de coques, sí, de Perafita.
2: Sí, sí.
4: Perquè no sé la capacitat que tenen, perquè són...
5: Enormes.
4: Enormes, boníssimes. I a les fires n'hi ha... I són boníssimes.
0: Llargues com la peixet.
4: Bueno, sí, sí, clar, són molt grans.
2: I sempre hi ha, és igual que sigui medieval, sempre hi ha una xurreria. La xurreria que molt bé l'has de tratzar, però la xurreria, fixa't que el xurro amb xocolates entra absolutament a totes les fires. I no descarto jo que la de mitjana, aquell oli calent que posaven a bullir per tirar des del castell, exacte, quan venia l'enemic, l'utilitzessin per fer els xurros. No, per la, sí, qual he arribat a la conclusió que igual l'únic original de veritat d'una fira, sí, medieval... Són els xurros...
0: O l'oli.
2: En xocolata, en aquest cas, l'oli calent que es va inventar a les fires medievals. Tot i així, us envio una forta salutació a tota la gent que feu possible que les costums catalanes segueixin, i seguirem anant per poder explicar-ho. Bravo.
4: Ara anem a dir, sí, home, ara ens heu repassat i ara un aplaudiment. Sí. Va.
0: T'has deixat la parada de la xutxa de metro.
4: A veure, alguns podeu anar a la fira medieval, d'altres van a una gran superfície a buscar, doncs, xurros.
5: Aldi, escolta, perquè per la gent que vulgui tenir una compra gratis, esteu de sort, escolteu el que us explicaré ara. Sí. Aldi ha amagat unes targetes daurades,
0: sí, diu, com uns bitllets, sí,
5: dins dels packs dels seus productes, sí, special, no sé si pronuncien especial, però està escrit com,
0: sí,
5: en anglès. Special,
0: sí, sí.
5: Special, que és la gamma de productes, sí, més gourmet,
0: sí,
5: de tots.
0: Sí, està boníssim.
5: Si en trobeu una d'aquestes targetes daurades, la vostra compra a l'Aldi serà gratis,
0: fixa't,
5: durant un any sencer.
0: Oh,
5: compra gratis durant un any sencer. Val molt la pena buscar-les. Més info a Aldi.es.
4: Sí, sí, sí, ja ho estic escoltant. No cal que m'hi fixi, ja ho escolto. Sí, sí.
5: Més info a Aldi.es.
0: Ho has vist? Un any, eh?
4: Vist? No, ho he escoltat. Vist? No ho he vist.
0: Mira, si has d'estar amb aquest...
4: No, és que clar, em fa... Ho has vist, no ho he vist, ho he escoltat, mira, ja m'ha quedat clar.
0: Me'n fas mitja i plaques d'hora.
4: Com?
0: Me'n fas mitja i plaques d'hora.
4: Mitja de què?
2: És una expressió de l'edat mitja.
0: De la fera medieval.
4: Àlex Arriol, va, tira publi i anem de botigues i muntem el decorat del temps afegit. A veure què es
21: podem. Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
22: RAC 1.
23: Sabies que l'autogàs que necessita el teu cotxe és a tan sols uns metres? Amb Repsol, repostar autogàs sempre et queda de pas. A més, ara pagant amb Wallet, estalvies el doble en els teus repostatges. Vine a una de les nostres més de 450 estacions de servei Repsol amb autogàs i reposta còmodament. Més informació a Repsol.es. Repsol Autogàs, sempre et queda de pas.
24: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
25: Màrius, vols que anem el 17 d'octubre a una trobada presencial amb escoles de tot el món que organitza el British Summer? Tu volies anar al Canadà, oi? Doncs allà podrem parlar cara a cara amb escoles i fundacions per triar on fer el quart d'ESO.
26: I tant que hi vinc, ho diràs meus pares.
27: Dissabte 17 d'octubre, British Summer t'ajuda a decidir el teu futur al carrer Còrsega 286, de 10 del matí a 7 de la tarda. Més informació i inscripcions a britishsummer.com.
6: Halloween s'acosta. I Psicosi, també. El sinistre motel, la cortina de la dutxa i els violins que han marcat la història del cinema.
7: Viu el clàssic d'Alfred Hitchcock en gran pantalla amb l'Orquestra Simfònica del Vallès interpretant en directe l'esgarrifosa banda sonora de Bernard Herrmann.
6: Psicosi en concert. Del 30 d'octubre a l'1 de novembre a la Faràndula de Sabadell, Palau de la Música i la FAC de Terrassa.
7: Entrades a osvallès.com.
8: Soc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries de Tresillo.
9: Increïble!
8: Només dient-los que els sofàs de Galeries de Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
10: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
11: Energia, força, vitalitat, li pots dir de moltes maneres. Jo li dic Revital. Revital amb ginseng manté la teva energia durant tot el dia. Revital, de Pharma OTC.
12: Ganes de cinema? Movie Cinemas té propostes per a tots els públics. Whalefall, una angoixant aventura submarina. La Invitación, una comèdia d'Olivia Wilde protagonitzada per Penélope Cruz, Edward Norton i Seth Rogen. I Street Fighter, la nova pel·lícula basada en el famós videojoc. Entrades i més informació a moviecinemas.com.
13: Descobreix una nova manera de conduir a Movento Ebro. Tota la nostra gamma d'híbrids ara des de només 19.990 euros. Eficiència, tecnologia i estil per gaudir de cada trajecte. Vine i tria el teu a Movento Ebro, al carrer Balmes 284 de Barcelona i a la carretera de la Santa Creu de Calafell 11, a Sant Boi de Llobregat.
28: A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com.
22: RAC 1. Aquest dimecres la Lliga de Campions es juga a RAC 1.
29: Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món.
22: Des de 2:15 viurem en directe el gruix de la jornada de Champions amb Jaume Molló. Amb especial atenció al Roma Real Madrid amb Damià López i els comentaris de Dani Solsona i David Bro.
29: Impacte de pilota amb Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol!
22: Molt pendents també del partidàs Manchester City-PSG amb Albert Ferran i Jaume Naveira, del Betis Porto amb Clara Rodergas i de la resta de partits de la nit amb Quim Salvador. I després, per rematar-ho, tu diràs fins a la una. Aquest dimecres no feu plans, que torna a ser nit de Champions. Si és la Champions, és RAC 1. Tots som un milió.
30: RAC 1. Tots som 1.
22: Versió RAC 1.
31: Soc la Sílvia Abril.
32: I jo, en David Olivares.
31: I et volem convidar a la tercera temporada del Tenorio.
32: Produïda pel Terrat i dirigida per Carla Sanz.
31: Si no vols parar de riure...
32: Oh, Àngel d'amor, no és cierto que en esta apartada orilla...
31: Que el Tenorio és una meravella. T'esperem del 21 d'octubre al 8 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona.
32: El Tenorio.
31: Entrades a balanyanviu.com.
33: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
34: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
35: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHSH per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda GECO de Catalunya.
36: Nou Lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. Nou Lletres, Nou Lletres, que deu ser una fira de tots.
37: Expo Ocasió, home.
36: Clar, Expo Ocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Ocasió.
38: Torna Expo Ocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
39: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
40: Perfecte, aquí el tens.
39: Ja?
40: Ja.
39: Sí?
40: És així.
39: De debò?
40: I tant, de debò.
41: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TDT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen Ponés.
0: Ai, que ràpid passen les coses bones.
1: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
0: O els 10 dies Nissan...
1: Com?
0: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: Amb Verisure sempre estareu protegits, perquè a més de protegir la vostra llar, també us podem protegir a vosaltres i a la vostra família cada nit mentre dormiu. Estareu protegits mentre us podeu moure lliurement per casa i el nostre pany intel·ligent tancarà la porta amb clau automàticament cada nit.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Medishore.
5: Ja torna a ser aquí la cursa de RAC 1, aquest any a Platja d'Aro.
6: El diumenge 18, vine a gaudir d'una gran jornada esportiva. L'esport ens ajuda a viure bé i amb salut. I l'activitat física inclou a tothom que vulgui participar. Ens acosta i ens fa iguals.
9: La cursa de RAC 1 compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
15: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
29: Són les 7 de la tarda, 5 minuts, doncs ja hem muntat el decorat del temps afegit amb l'Edgar Fornós. Què tal, Edgar?
14: Molt bé, molt bona tarda.
29: També hem piocat com el Xavi Franquesa, sí, us aneu passant no, entre tots, fins que al final ho pillo.
14: Tinc partit d'última hora, Toni. Sí. Vols que te'l digui o no?
29: No, no m'interessa.
14: No, ho dic perquè...
29: No, no m'interessa.
14: No, ho dic perquè...
15: Però no va a dir igual.
14: No, perquè com a persona afectada que tinga dos pams, home, crec que ho has de saber.
29: No, si sempre estàs amb el mateix rotllo, que has anat al metge, que del test del Covid res...
14: Tinc una prova aquí amb una
29: màscara. M'interessa.
14: Pues que sàpigues que pots estar molt tranquil.
29: Sí, no, si estic molt tranquil, però m'ho acabaràs empaltant tu o el Franquesa, vull dir que aquí al final això és molt petit, al final és el que hi ha.
14: No, però vols que digui parte o no?
29: No, és que no m'interessa. És que no, t'ho he dit tres cops, però veig que insisteixes.
14: No, però perquè t'hi estic tranquil.
29: Que no, si estic tranquil·líssim, segur, no m'interessa. No
14: val, pateixis. Val. Pues, escolta...
29: No pateixis.
14: No et preocupis.
29: Com si tinguessis l'èbola, no...
14: Ostres, moltes gràcies, que pensant que pugui tenir això i estar al teu costat, sí, això és el millor que m'han dit en el temps.
29: Que estigues tranquil.
14: Doncs, estimats amics i amigues, qui una persona sempre mostra almenys la tranquil·litat i l'optimisme és ja la porta. I atenció a les paraules que deia abans, no després, no. Abans del partit d'ahir a Turquia.
15: És el Barça el que està jugant millor ara mateix?
16: Sí, el Barça és el que, ho dic amb tota la humilitat, però penso que estem practicant el millor futbol d'Europa, i per tant el millor futbol del món. I altres equips que jo crec que també estan molt bé, com el PSG, com el Bayern de Múnich, doncs són equips que també són candidats a guanyar les competicions en les que participem, i després sempre es falta algun equip que és una sorpresa i has d'estar atent a tot això, però a nivell de qualitat del futbol penso que en aquests moments som els que estem jugant millor.
15: A més,
16: jugant millor i donant espectacle. Fa que l'aficionat al futbol, i sobretot clar, els culers, s'ho passin bé. Fem un joc que diverteix, que agrada.
14: I poques hores després es va confirmar, evidentment amb algun matís, amb alguna excepció, que avui analitzarem aquí amb una taula de luxe. Avui, per tant, us preguntem sobre aquestes declaracions de Joan Laporta. Diu que és l'equip que millor juga al futbol d'Europa, al Barça, i esteu 100% d'acord amb el president, un 75%, un 50% o menys del 25%. Avui ho analitzem tot plegat amb l'Eloi Amagat, exfutbolista de Girona. Com estàs, Eloi?
17: Què tal? Bona tarda.
14: Ara fa temps que no et veiem, però com sempre, postpartit de Champions, aquí ets present, de negre, però no és metàfora del que va passar ni molt menys a Istanbul. Irati Vidal, com estàs?
18: Molt bé, bona tarda.
14: I tenim també el Jaume Marcet, del diari Esport.
19: Bon. Què tal? Bona tarda. Que
14: avui ens porta, només a boda d'espoiler, una perla, i és del futbol xinès. A partir d'aquí, Jaume, començo. Tu coneixes bé el president Laporta.
20: Ui. Amenaça, spoiler.
14: No podem anar més enllà, perquè tenim un secret per després, però en qualsevol cas, Jaume, tu que coneixes bé el Jan, aquest optimisme que té, tu ja estàs... En quin punt ja estàs d'acord amb ell, amb les preguntes que avui, o respostes que avui oferim?
19: 100%. 100%. 100%. Sí, perquè, escolta'm, ja tindrem temps de plorar o de patir si arriba. Ara mateix gaudim-ho i, escolta'm, jo estic 100% d'acord. No hem de ser patidors ni tribuneros.
14: Mira, Vidal,
7: Jo 100%, perquè no n'hi ha 200. Vull dir, ara mateix no he vist cap equip que jugui com el Barça. Veurem què fa el Paris Saint-Germain contra el Manchester City, té un rival davant, però això del Bayern, doncs jo el que vaig veure ahir del Bayern no juga igual que el Barça, té capacitat de reacció, i és que ara el Barça acaba el partit i vols el següent, i jo crec que això ho explica tot.
14: Compte que el 100% a Can Barça és positiu, el 200% dum a l'Artsuc. Compte amb el 200%.
7: 199, 199.
14: 199. Eloi Abagat, a veure.
8: Doncs avui coincidim tots, 100% també. Crec que Jan Laporta sempre el caracteritza aquest optimisme, però ara sí que té raons després del partit que fa ahir el Barça. Crec que és diferencial a tots els altres clubs d'Europa.
14: Em sembla, Arnau, que avui l'audiència va al mateix nivell que els nostres tertulians.
10: Molta participació, 1.300 vots, i el 75% diu que estan 100% d'acord. Un 19% diu que és el 75% d'acord, i la resta, doncs, escorrialles, perquè no arriba ni al 10% entre uns i altres.
11: Bona tarda, sóc el president Laporta. Escolteu, com collons podeu dubtar del que vaig dir i fer aquesta pregunteta de tribuneros i aixecar recopes? Està claríssim que som els millors, collons. Som els líders a la Lliga, som els líders a la Champions, som els màxims golejadors de tot arreu. I jugant de pebrots, si aquest any ho guanyarem tot. Campeones!
12: Campeones!
11: Campeones!
12: Campeones!
11: I us dic una cosa. Sou uns cagats, uns losers i uns mestretides com el Víctor Font. Teniu aquesta botifarra amb seques per...
13: Bé, vinga.
17: Bé, ara analitzarem, president Laporta, analitzarem el partit. I, home, alguna cosa encara queda per millorar.
14: Sí, però mira, Toni, si em permets una cosa, perquè hi ha una història que de moment em té un punt preocupat.
17: Sí, què
14: passa? Hi ha una teoria que ha nascut aquesta mateixa tarda.
17: Vaja.
14: Des de la redacció d'Esports de RAC1, excepte allibero Àlex Pintanet, que no hi està d'acord, però, en canvi, validada i recolzada per Arnau Vila.
17: I tant.
14: I és que, atenció al que diré ara, i vull que em dongueu una resposta, algú que tingui dos dits de front. La teoria...
17: Per tant, han de ser estrets. La resta no entrem.
7: Té pinta de ser pessimista.
17: Girati, Eloi o el Jaume? La resta no entrem en l'equació.
14: La teoria / afirmació de la redacció d'Esports, excepte Àlex Pintanel, és: al Barça li aniria molt bé perdre a París contra el PSG.
21: Pues dalo por hecho. Dalo por hecho.
14: I jo no entenc res.
19: I per què això? Quina raó hi ha darrere? No puc entendre.
14: No ho sé.
8: S'ha dit, ja que com a part implicada...
7: S'ha dit o has dit?
17: Sí, perquè l'Etígraf Fornó està inclòs.
8: Sí.
22: Retratado.
8: Hem arribat a la conclusió.
17: Heu arribat a la conclusió.
19: Contra el Madrid també, i contra el Betis també.
8: Que tant de bo guanyar, evidentment, però que si no es guanyés, pel que sigui no es guanyés, tens sumes, guanyes temps per millorar coses i no creure't... El PSG és el campió d'Europa, dues vegades seguides. Si tu a l'octubre guanyes el camp del doble campió d'Europa... Podria ser que algú pensés que ets el millor equip d'Europa i això es demostra guanyant la Champions. Llavors, si tu no guanyes el Parc dels Prínceps a l'octubre, com a mínim tens camí per recórrer fins a guanyar la Champions.
7: Bueno, això està a l'alçada de... Estem jugant massa bé, no? Vull dir, a principi de temporada estàvem aquí parlant de que si el Barça estava començant massa bé.
23: I massa gols.
7: Vull dir...
23: Ahir van marcar massa gols.
7: Jo crec que hem de gaudir i que el Barça ha d'anar a guanyar perquè al final estan motivats. Si és cert, si hagués de triar entre el Paris Saint-Germain i el Real Madrid, prefereixo guanyar el Real Madrid perquè el clàssic els acabes d'enfonsar, no? I traiem més crispetes amb tot el que està passant a Madrid i perquè al final la Champions és molt llarga i tindràs temps de jugar i guanyar contra el Paris Saint-Germain, però no acabo d'entendre la teoria de que hem de perdre per no acabar caient després.
8: Molt rebuscat, molt català, molt barcelonista.
17: Sí. Ah,
8: aquest missatge.
17: El que em preocupa és que ha sorgit de la redacció d'Esports de RAC1.
8: No, però podem dir el nom, qui ha sigut.
23: Què?
14: Bé, el principal... El qui du la bandera d'aquesta afirmació és Albert Ferran.
23: Ara m'ha caigut els sobacos. Aquest tio m'ha caigut els sobacos. Que no torni mai més per aquí.
14: És com el referent de les Jocs Olímpics que havia la bandera, efectivament.
17: Hi havia poca gent, no, a la redacció, veig, avui?
8: No, hem parlat d'això amb Albert Ferran. He coincidit que jo estava d'acord amb
17: mi. Mira que hi ha coses per parlar. Parlar d'això, mira que hi ha
19: temes. Heu tingut una idea brillant.
17: Mira que hi ha temes, Mira que hi ha temes.
14: Després de tot plegat, us deixaré escollir perquè val la pena que voteu, també. Què preferiu començar? Per la part positiva, que és la gran majoria del partit, o per allò que cal millorar? A veure, tu que ets entrenador, tu si fossis Flick, avui a la plantilla el reforçaries el missatge o miraries allò que toca millorar?
8: És que a mi em dóna la sensació que hi ha poques coses a millorar després del partit d'ahir. Va ser un partit molt complet, i sí que és veritat que l'efectivitat segurament, potser dels primers minuts, on el Barça genera diverses ocasions, i per... molt pocs centímetres, podies haver col·locat-te 2-0 per sota en el marcador. Però és que les sensacions des de bon inici és que el Barça era superior en un escenari
0: Gens difícil, des del novembre, crec, molts mesos que no hi guanyava ningú a l'estadi del Galatasaray. Per tant, moltes coses bones, positives, molta ambició en tots els futbolistes i, per tant, el que dèieu abans, l'energia que respira en aquest equip és que no necessita una derrota perquè té tantes ganes i tanta fam de títols que pot encadenar i encadenar victòria rere victòria.
14: Com detecto i veig que li brillen els ulls a l'Oll Amagat, comencem, evidentment, per les parts positives, però també val la pena, Irati, tu què et quedes més, amb els dubtes de la primera part, compte, o amb l'exhibició de la segona?
7: És que jo crec que no va haver dubtes, vull dir, sí que és cert que comences perdent 2-0, però fins al 2-0 el Barça estava dominant, havia tingut un parell d'ocasions claríssimes, no havia marcat, i crec que els dos gols són errors puntuals, no? La marca de Cubarsí que no salta amb Oiximent, o després d'aquell replegament on queda absolutament sol un Rafa Leao que ho acostuma a fer això i acaba trobant el gol el Galatasaray. Però és que jo, tot i el segon gol, estava tranquil·la. Vull dir, a mi aquest Barça, després la tranquil·litat que desprenia el Barça de Guardiola, que saps que remuntaran, perquè és que ho estaven demostrant sobre el terreny de joc. Sí que crec que durant 10 minuts, no, vam tindre aquell ull a veure què passa aquí, perquè, no sé, vosaltres ho va veure, no s'escoltava res. No. Vull dir, els narradors no se'ls escoltava. Era ensordidor el que va haver allí al l'Infertur, però després, vull dir, és que jo vaig veure el Barça molt complet, una primera part dominada per Pedri, a mi m'ha encantat Pedri la primera meitat, i després la Lamine Yamal, que va dir, això ho guanyo jo, això ho remonto jo, i els 20 primers minuts de la segona part són escandalosos.
14: Fixa't el que diu Jaume Lairati, que si l'àrbitre hagués donat per bo al segon del Galatasaray, tot i així no hagués patit. No sé si penses
19: no,
14: el mateix.
19: No, jo tampoc. O sigui, jo l'únic que estava pensant en aquell moment és a veure si ara com reaccionem i que no, això no ens faci canviar tota la confiança com està jugant. Però realment és que a mi m'estava agradant l'equip. I el Galatasaray què havia fet? T'havia arribat dues vegades. T'havia marcat dos gols. Bé, doncs, felicitats, però jo estava convençut que el Barça mínim marcaria dos o tres gols més i després ho va demostrar. És que van ser quatre i perquè no van ser set o vuit. I el Barça va ser molt, molt superior i amb un nivell de joc bestial.
14: Doncs periodistes, entrenadors i exfutbolistes crec que tots coincideixen. Ivan Rakitic a la COPE.
1: Creo que el Barça está en un estado de confianza espectacular. Tienen que seguir de esta manera. Les esperan ahora partidos duros. Vienen también partidos bonitos, pero muy duros. Y bueno, tienen que seguir en esta línea. Así que la verdad, muy contento. Y ojalá que aguante ese ritmo.
12: ¿Ya te atreves a decir que el Barça es candidato a todo en todos los sitios? ¿O te faltan pruebas de nivel? Porque siempre se dice, no, es que el Barça no ha jugado con no sé qué. Sube el nivel, el Barça vuelve a ganar. No, es que el Barça no ha jugado con no sé qué. ¿O esperas al Clásico?
1: No, bueno, ahora mismo está encima de todos.
12: O al fin de semana, que el Betis, ojo, claro.
1: También va a ser interesante, sí, pero ahora mismo creo que estamos todos muy de acuerdo que Barça juega otra cosa. Pero ya no es que ha jugado contra solteros por ahí, ha jugado contra equipos importantes y ha enseñado que lleva 10 partidos seguidos con 44. ¿Cuántos goles?
14: 43.
1: Sí, señor. 43, pues es una barbaridad. Si siguen en esta línea, creo que va a ser muy difícil ganar al Barça, pero también sabemos lo bueno. Es bonito disfrutarlo, pero ya cuando no te salen las cosas es difícil dar la vuelta a todo eso. Pero disfrutar ese momento, y creo que lo que quieren esos chicos, son chicos que se merecen el momento que tienen y ojalá que dure mucho.
14: Rakitic va ser un dels herois del triplet de Luis Enrique. Ell mateix, per exemple, obre la llauna a la final contra la Juve a Berlín. Doncs atenció a la pregunta de Thierry Henry a CBS a Lamine Yamal.
13: ¿Tú piensas que el triplete es posible?
22: Siempre, somos el Barça, ¿eh? El mejor equipo del mundo.
14: Val, a dia d'avui, això ho diu Lamine Yamal, ell ja ho va dir també amb el Mundial, que visualitzava guanyar el Mundial i el va acabar guanyant, visualitzava guanyar l'Eurocopa, la va acabar guanyant, i ell ho va dir a principi de temporada, jo visualitzo guanyar la Champions i anem a per això. A dia d'avui, a veure com ho veieu, estem a 20... No, quin dia som avui?
17: No, estem a 14.
14: 14 d'octubre. Sí.
17: No corris tant.
14: No, assegurim els dies que no sabem quants ens queden. Dit això, a dia d'avui és el favorit el Barça per guanyar la Champions?
19: Jo no sé si és el favorit. Vull dir, a mi no em preocupa. No, és que hem de guanyar la Champions aquest any. Gaudim d'això. Jo crec que si el Barça, les 5 Copes d'Europa que té, les 5 Champions, són perquè ha estat el millor equip d'Europa. Ara estem en el camí de ser-ho, ho hem de mantenir durant tota la temporada. Que després t'elimina a semifinals el PSG o el Bayern, doncs no serà un fracàs, no passa res, ja està. I l'any que ve continues així i al final la Champions caurà. El que hem de fer és ara, ai, ai, ai, o guanyem la Champions o serà un desastre. Aquesta és la trampa que intentarà la caverna, no? De dir, no, el Barça golearà el Madrid. Llavors, si després guanyes el Madrid 1-0, que fracasso. Si no guanyes la Champions, ja fracàs. No, vull dir, hem de gaudir, aquest equip encara té marge de millora i després després ja arribarem fins on arribarem. La Lliga jo pràcticament la dono per descomptada, crec que amb aquest Madrid la guanyarem de carrer i ja després veremos. La Champions és molt més difícil.
17: Vinga, farem el programa, tanquem micros, baixem sintonies, us veig molt poc eufòrics amb l'espectacular partit que va fer ahir el Barça.
2: Com?
17: No he sentit ningú dient que ja hem guanyat la Champions. Que aquest any sí! Com? A veure si al final l'únic culer de veritat seré jo.
2: Com?
17: Si em toca, s'ha de ser més culer que mai. I ara que el Barça guanya, s'ha de pujar al carro de la victòria, com jo ahir al xiringuito. Vinga, punxa, com vaig començar el programa, llença, punxa, tira, vinga.
3: Este Barça tiene hambre. No se conforma con ganar, quiere dar espectáculo, quiere machacar. Saben que Europa es la asignatura pendiente. ¿Cuál es? Tiene pinta que... ¿A qué tan sí? Empezamos.
2: ¡Quin fàstic! Si se le cap al riure.
19: Sí, sí.
2: ¡Quin fàstic!
17: No sé per què, quan parlo bé del Barça, m'agafa el riure tonto. Però no dubteu que aquest any... Sí.
19: Vinga.
17: Visca el Barça i visca Catalunya.
2: Quin fàstic. Va, vés-te'n a la caverna.
4: Jo mateix amb ganes de contestar. No guardis res, eh?
17: Qui és aquest?
19: No, és... Hi ha una paraula que es diu cinisme, que a vegades em lliga bastant amb tot això, però vaja. No, per una vegada estic d'acord amb el que diu el senyor Pedrerol. Deu ser

0: La Olmo de fals nou.
1: A mi m'agrada. Crec que és un jugador dels que es pot...
2: A veure, perdoneu que tenim una última hora que hem d'abordar, que me l'apunta Arnau Vila. A veure.
3: Sí. Ens arriba informació des de la redacció d'Esports oficial. Déu-n'hi-do, eh? Aquesta no l'esperàvem. Vinícius...
4: No!
3: 4 partits de sanció...
4: No!
3: I evidentment, es perd el clàssic. Disciplina desestima els recursos del Madrid i ratifica la sanció de 4 partits. 2 per l'agafada a l'estirada del cabell i 2 per les protestes. Es perd Sevilla, Barça, Racing i València.
0: Doncs mira, Xavi Torres deia 3 per vèncer el clàssic i ja ens semblava una bogeria. Són 4 els partits que es perd Vinícius per l'acció amb el futbolista del Villarreal dissabte passat. Evidentment, comentem aquesta qüestió perquè això trenca tots els esquemes.
5: Bueno, però això Negreira, ahora esto...
6: Negreira, ahora esto...
5: ¿Qué más hace falta?
4: Pues han arreglado el día. Ya podéis llorar, venga, ya podéis llorar.
2: No hem dit que ho comentessin vostès dos, sinó que ho comentaran en aquest cas els que ens acompanyen a la banda dreta de la taula.
0: Sí, que aquí hi ha dues qüestions, eh? Hi ha dues qüestions on analitzar aquesta situació. Una és la part futbolística, és a dir, el clàssic sense Vinícius, com pot beneficiar o no al Barça, i l'altra és com el Madrid prepararà tot el que prepara amb tota aquesta història.
7: Ja t'he fet, vull dir, amb aquest comunicat el Real Madrid té la setmana i el mes fet. Vull dir, ara mateix Mourinho estava desitjant que arribés això. Jo crec que hi ha diverses coses, vull dir, que els dos partits no se'ls podien treure, perquè al final esportivament és el que va passar, vull dir, i el reglament és així, és un reglament que van canviar aquest estiu i el CTA va reunir a narradors, jo vaig estar en aquella conversa i és el que és, són dos partits i no podia baixar d'aquí. Després el comportament, i ell, hi ha una imatge que no surt a l'acte, però ell empeny amb un delegat de la Lliga dins del túnel de vestidors. I després hi ha una altra cosa, que jo crec que tant soroll del Real Madrid torna als àrbits, els està girant en contra. Vull dir, jo crec que fa 2 o 3 anys no li caben 4 partits a Vinícius, i jo crec que hi ha algú que ha dit fins aquí prou, i tota aquella part de protegir el Real Madrid amb comunicats o sancions que no estaven a l'alçada del que havia passat, doncs s'ha acabat i ara ja doncs anem als 4. Però crec que futbolísticament això ajuda al Real Madrid, perquè jo crec que Vinícius no estava bé. A nivell de gestió, ell havia de jugar al clàssic, perquè com pots deixar la banqueta a Vinícius Júnior? I jo crec que ara mateix els àrbits li han fet un favor a Mourinho.
0: És així, Eloi?
1: Jo, en lo futbolístic, sempre... quan arriba un clàssic hi han coses diferents. Una cosa és que el cap de setmana passat no sortís de titular, però quan arriben partits de la transcendència com és un Barça-Madrid, Madrid-Barça, sempre els millors jugadors tenen aquest valor afegit, aquest plus de motivació, i és el seu gran dia. Per tant, crec que és una baixa sensible, que sí que portarà molta cua, sobretot en l'entorn, però que bé, crec que és una... sanció. A mi m'ha sorprès els quatre. Crec que...
3: Són 2 i 2, eh?
1: O sigui, 2 i 2.
3: Hem comptat 2.
1: És més pel que va passar després, per la reacció, que és veritat que va estar bastant fora de lloc del jugador.
0: Ara, és la part més, entre cometes, subjectiva. No sé, Jaume, si tu, després de com el Madrid prepara que els àrbitres li vagin més o menys a favor, si això creus que pot portar conseqüències.
6: És el que deia l'Airati, que ara tindrem uns dies de victimització del Madrid, no, plorant, dient
5: que
6: estan atacant. No, jo us avanço que li trauran un. Un jo crec que li trauran.
5: És un atraco.
6: Sí,
5: hi haurà
6: hi haurà acció del Madrid per reclamar que baixin la sanció. Jo crec que un li trauran. I crec honestament que 3 partits per mi. 4 potser ho trobo una mica exagerat, ho dic honestament. Jo crec que 3 estava bé. Vull dir, fins i tot aquests 4... em sap greu que els hi donarà com a arguments al Madrid per fer-se encara més la víctima quan no tenen cap raó per fer-se les víctimes.
5: El portavoz del Barça lo está reconociendo.
2: El portavoz del Barça lo está reconociendo.
6: Pero usted no es culé. No es culé, usted.
2: Soy culé, pero... eso también... amante de las causas perdidas. Y de la verdad.
0: El que diu el Jaume, tots recordem com va acabar el primer clàssic de Mourinho amb aquell 5-0 Camp Nou. La vena abans de la ferida. Em treuen a Vinícius, no puc jugar amb tots, això és un escàndol, i ja comença a preparar aquest partit de...
2: el pelo en la mano a Vinícius, ¿no,
5: presidente? Por supuesto,
2: lo vimos todos en las imágenes.
3: Però, Jaume, tu realment creus que és molt? Perquè són 2 per l'acció, que anaven de 2 a 3, per tant, és el mínim per aquella acció, això és el mínim, i després 2 pel que es consideren actitud violenta. Recordem que marxa del camp empenyent
7: a un director de la Lliga.
6: Sí,
7: director de partit.
6: Sí.
3: Potser no és tampoc.
6: Potser és que estem tan acostumats al que deia l'Airati, que el Madrid és un club
4: protegit. ¿Por qué no deja pasar esa vallenante?
3: Sí, home.
4: ¿Por qué quiere ir por Vinicius?
2: Messi.
6: Jo crec que li trauran un partit.
2: No, jo crec que li trauran un partit. Però vaja,

0: perdre el clàssic.
1: ¡Qué bon jugar! Ay,
2: venga, niño.
0: Pues compórtate de una vez y deja de ser un niño.
1: ¡No, tú eres malo!
3: No, hombre, no. Però encara no sap si és ell o un tití, eh?
4: Mentre que s'ha operat la cara, l'ha deixat la nòvia. Sembla un tití. Vull dir que realment el Vinícius...
5: Pot ser aquella teoria brasilera, no? De que
4: no
5: és Vinícius.
4: Home, bueno, que li vaig dir a... Com es diu la...
6: Carmen Colino.
4: Que li vaig dir Carmen Colino, bueno, un disgust, que la gent posa una querella. Va dir que era una falta de respecte dir la teoria brasileña que l'Umtiti... Ai, perdó, que el Vinícius l'han canviat per l'Umtiti.
6: Saps l'última? L'última d'aquesta teoria?
4: No sé, perquè, clar, aquest home... És que ningú no el reconeix ni...
5: Però és que la teoria ha arribat a Vinícius, que va penjar un post a Instagram amb els tatuatges, ensenyant-los tots perquè quedés clar.
4: El que és més trist és que... Perquè, clar, demostra la capacitat, el cervell, en aquest cas mínim, mai millor dit, que té Vinícius, que, a més, s'ho ha cregut. O sigui, ha volgut demostrar que no és veritat.
6: És que he llegit a xarxes que el germà de Vinícius va fer una story explicant què havia passat amb tot aquest tema i es veu que ell decideix operar-se la cara perquè la parella o exparella li havia dit lleig moltes vegades.
5: I ho acaben deixant.
4: Que és, perdona, és la que l'ha deixat.
6: Exacte.
5: Sí. Però ho han deixat quatre vegades,
6: supera,
5: ja.
6: Supera la cara sense que ho sàpiga la família i se n'adonen després i que la raó seria perquè l'exparella la tracta de lleig.
1: No això és feo, això és diferent. Mira,
6: això ho explica el germà en una història d'Instagram que va esborrar després.
4: Mare meva. Bueno, a veure. Sí, sí. Però on estàvem? No, perquè no abans d'aquesta última hora...
3: Mira, no tenim una altra que seguir pentinant la ressaca, o millor dit la turca, en aquest cas, perquè veníem de... si us agradava Olmo com a fals nou, tu havies dit a Eloi que t'agradava Olmo, que el veies, després va entrar Gabriel Jesús. No sé si... què va canviar? És a dir, quan treus un fals nou i poses un nou, en aquest sentit, en el partit d'ahir, com ho vau veure?
7: Jo crec que Olmos es va adaptar, que és el jugador que pot fer més aquesta figura, i després Gabriel Jesús a mi em va sorprendre del nivell que ho va oferir. Crec que està en un nivell físic molt bo, d'encert, de confiança, és un delanter més referència, però que també li agrada baixar les mitges puntes, donar continuïtat al joc. Per tant, crec que el més important és que la capacitat que té l'equip de rotar, de que no es notin les baixes, fa unes setmanes podríem pensar Rafinha, amb l'olfacte golejador, al nivell que estava. Això serà un problema quan no estigui en condicions. Però, ja et dic, per un grup que vol aconseguir objectius tan ambiciosos, tenia tota la plantilla amb aquest nivell d'implicació, que tothom rendeixi, que tothom es senti partícip, és clau.
3: Nivell d'implicació i trencant mites, es deia. Fermín i Olmo, un o l'altre. Els dos ara mateix en aquest Barça no poden jugar junts. Ahir juguen junts de titular, Girati.
5: Sí, i al final és una de les opcions que té el Barça. Jo crec que la màgia d'aquesta plantilla també és que ara mateix pot fer partits imprevisibles, no? Que l'entrenador que hi ha al davant no pot saber què vol Hansi Flick. Evidentment, quan estigui Rafinha i els partits grans jugarà Rafinha, però que tens opcions per diferents escenaris. Després crec que Dani Olmo és un encert quan comences el partit, no? I després amb el partit una mica més trencat, la presència de Gabriel Jesús que va més a l'espai i que t'acaba trencant. A mi de Dani Olmo em falta una miqueta aquella versió amb la selecció espanyola de marcar gols, perquè això, fa això tot bé, però quan
8: aquest
5: sí que el porta davant...
8: Jo aquest sí que el canvien, no el Vinícius, no. Aquest sí que el canvien. Que amb Espanya juga un i el Barcelona juga un altre, Olmo. No és el mateix.
6: Sí que ho és, en principi.
8: No,
6: sí,
8: no,
6: en
8: principi,
5: no t'equivoquis. No hem mirat els tatuatges, però crec que no en té cap. Vull dir, jo, al final això, que jo crec que li falta aquest encert, però que entenc que quan arribi el primer li acaben la resta.
3: A veure, Jaume, tu els coneixes bé.
0: Sí, i a mi el que m'està sorprenent, jo no m'ho esperava, és el nivell de Yemi, de Gabriel Jesús, d'aquests jugadors de Gordon, que Flick té una facilitat per millorar els jugadors que és increïble. És que no oblidem que el Dortmund l'any passat no estaven gens contents amb Adeyemi. És que Gabriel Jesús era el tercer davanter centre de l'Arsenal i venen aquí al Barça i, escolta'm, tots milloren. Jo crec que el que hem de cuidar i el que hem de renovar és a Flick, que Flick està fent miracles, és que millora a tots, és que jo crec que ens posa a nosaltres i sortim i fem gols. És que a mi em sembla increïble el que està fent Flick.
4: Crec, o sigui, que jo... no... Perdona, digues.
0: No, que jo, per exemple, amb Gabriel Jesús tenia molt poques esperances, pensava. És un noi que és bon jugador, però moltes lesions, no està jugant a l'Arsenal i aquí cada vegada que surt marca gol.
4: Ja, dic, no sé si pensa el mateix Julio Maldonado, Maldini...
9: Ei, què passa, crac? Soy Julio Maldonado, Maldini. Perdóname, pero no entiendo tanto revuelo con el Barça. ¿No? Sobre todo con las nuevas incorporaciones como Gordon y Adeyemi, que no mejoran el nivel del Barça. Una bacala infame. Ya lo dije este verano.
10: Ni Adeyemi ni Gordon me parecen jugadores que mejoren claramente al Barça. Al contrario que el Real Madrid, que sí que creo que claramente mejoran los fichajes el equipo, no me parece que Gordon y Adeyemi mejoren mucho al Barcelona. De hecho... pues hasta a lo mejor los dos acaban siendo suplentes.
9: Pues ya lo habéis escuchado. Ahora el tiempo me da la razón.
6: Sí.
9: Gordon y Adeyemi no valen ni para la segunda división de Mozambique. Si queréis algún partido, los tengo en VHS. Julio, lo puedo enviar. Uno no mete un gol al arco iris y el otro es un pollo sin cabeza. Bueno, y eso por no hablar de Rodri, que estaba muy bajo de forma. El Barça cometió un gran error al dejar escapar a Bernardo Silva y conformarse con Rodri.
3: Francament, aquí sí que ha pixat fora de test, perquè...
8: No tenen un pelo tonto.
3: Sembla que el pugui posar els dos alhora. És a dir, que no pugui descartar-ne un. Sembla és o Gordon o Adeyemi. Si ell pogués, els posaria els dos. Adeyemi compta els seus partits de la Champions amb gols, és a dir, és una autèntica barbaritat. Però, això sí, i aquest sí que no va dubtar mai, Maldini, és de la minya mal. Quina autèntica exhibició. Es va guanyar l'MVP del partit i va inventar, així com deia en Ronaldinho aquella època, Jaume, que feia la espaldinya, sí, feia mil coses que inventava, doncs ahir va crear una especie de asistencia barra dribbling que ahí le iba a posar aquest nom.
2: Últimamente veía mucho que los defensas siempre que llego a línea de fondo se tiraban al suelo y pues veía la oportunidad, veía que me podía salir, es más bonito, me ha salido efectivo, entonces muy contento y siempre intento utilizar las cintas para coger espacio. Tú lo sabes muy bien que los defensas siempre intentan acercarse a ti y todo lo que sean cintas para coger espacio pues nos dan la vida.
3: I fa aquella rabona, una espècie de rabona. No sé, Eloi Amagat, això és sort o es fa expressament? És a dir, va tenir aquest punt de fortuna en aquella assistència a Gordon, aquella jugada de la minya mal?
7: Veient-ho, i per televisió, algun comentarista va dir que era una part... Bueno, que ell volia fer una rabona, la primera intenció, i que després havia canviat d'opinió. Uh-huh. Això estava totalment entrenat i sabia perfectament el que feia. Sí que té sort en l'últim rebot, però no, era totalment conscient que volia fer aquell dribbling.
3: El recordeu, com és? El visualitzeu, sí. Que és, sembla que vagi com a centrada rabona, que molts futbolistes ho utilitzen, i a més funciona, a vegades ha funcionat, però la fa, no acaba de fer una assistència, guarda la pilota, té aquesta acció que li rebota el defensa i té més sort. No sé si ho veieu com l'Eloi, Irati.
5: Jo crec que una mica de fortuna sí té, perquè rebota, però vull dir, escoltant a la Minya Mal, és cert que ell sabia el que li havia de fer el defensor i que això ho ha entrenat. Vull dir, a mi em sembla que la Min no és només un geni amb la pilota als peus, sinó que està demostrant també que és un jugador molt intel·ligent, que llegeix la defensa que té davant, que l'estudia i que llavors treu aquest tipus de recurs.
0: I a mi em recorda aquell nen petit que l'intenta enganyar a la mestra, no? I que li diu, no, i ell juga amb els laterals i els intenta enganyar. Ma, ara m'esperes per aquí, pues ara te voy a hacer este truco. Ara vas cap allà i ell s'ho passa bé. O sigui, jo crec que el secret de Lamine és que està jugant sense cap pressió i com si jugués amb nens de la seva edat, amb 13 anys, vull dir, s'ho passa bé. I aquest divertimento és el que li fa inventar-se aquestes coses, que després les pot treballar. Però jo crec que moltes coses li surten improvisades o potser diu, algun dia li faré això aquest defensa. S'ho passa molt bé. Vull dir, i el veus al camp somriure. I el dia que no està fi, se li nota molt. O sigui, ell és un jugador que necessita estar amb aquest sentit. No és com un defensa que ha de ser seriós, que ha d'estar concentrat. Ell li agrada improvisar.
11: Això final... lo ha hecho gracias a su padre, ¿eh? Hòstia, no, pase, gracias a Molina Raúl, ¿eh?
4: Tú, pero, ya, ¿pero tú qué has hecho? ¿Lo has entrenado? ¿Qué has hecho?
11: Yo he entrenado, te lo he dicho al principio del programa, ¿eh? En Rocafonda se ha entrenado con el perro y yo le chutaba la pelota y él la hacía el fa-fa, ¿eh? Vamos, eso es mío, ¿eh? El padre da genética, el niño lo hace, ¿eh?
0: Pero yo
4: el
0: le
4: padre da genética,
11: el niño lo hace.
0: Yo le haré una pregunta a Munir. ¿Sabes cuál es?
6: No, que parla català, Jaume, que parla català.
8: Parla català, noi!
0: Saps quin és el...
8: M'accento!
0: Saps quin és l'error del pare? Que ningú coneix a Lamin pel seu cognom. Si jo ara us pregunto, hi ha gent fins i tot que es pensa que Yamal és el cognom.
11: No,
0: jo, si fos el pare, lluitaria perquè Nasrawi es digués més, perquè ningú sap el cognom de Lamin Yamal.
6: I Evana, que és el de la mare.
0: Sí, però el segon cognom ja és més difícil que se sàpiga. No? Vull dir, que Messi es diu Puccitini de segon, no és tan conegut. Però el cognom de Lamin Yamal ningú el sap,
3: pràcticament.
0: Sí, d'això s'hauria de preocupar vostè.
11: De què?
0: De que el seu cognom sigui més conegut.
11: De tortilla, te voy a dar un taco.
0: Doncs unos nuggets.
3: El senyor Munir té molta història. Ara farem pausa d'hidratació, però Jaume, aquestes cosetes, aquests invents que feia, ja ho feia quan
0: sí,
3: tu narraves quan ets el cadet?
0: Totalment,
3: i
0: totalment. Sí, però jo crec que hi ha molta part que és innat, que és talent pur, i després ell, a més, s'ho passa bé i li agrada provar-ho i és atrevit. Vull dir, un altre potser ho fa als entrenaments i als partits no s'atreveix. I ell s'atreveix, ell té aquesta confiança i com li surt bé, doncs vinga, cada vegada més.
5: Bueno, sempre ha dit, no?, que volia imitar a Neymar Júnior.
4: Hi ha un jugador, que també provava moltes coses, com la Min, que és Julio Salinas, que
12: feia
4: això de
12: passar-te
4: la pilota i tal.
12: La
4: resolució final a vegades costava una mica.
12: Perquè és el que al rival lo deia anul·lat. Perquè diu, aquest s'entrebanca i cau. I no, en realitat me quedava així com que me fallava la cama, però en realitat le donava un cop a la pilota, rebotava con un altre jugador i acabava entrant. Era el pinball, el concepte del millón, el pinball, però passat al món del futbol.
4: Sí,
12: base de rebot.
4: Et va recordar el joc que feies tu?
12: Segur que lo va...
4: Al gol de la mina, a la jugada de la mina...
12: Que lo va allà...
4: Assajar.
12: Exactament. Lo va allà veient vídeos meus. Està claríssim que això és un homenatge a Julio Salinas.
4: No, jo també. Jo quan vaig veure aquesta jugada vaig dir pur estil Julio Salinas. Que la pilota rebota, pim, pam, i al final...
12: El millón, però passat a sobre llepa.
3: Està claríssim. Expressament, eh?
4: Bé, aprofitarem...
13: Feies fàcil el difícil i difícil el fàcil.
12: Clar, que si se veu que para marcar, no marque. Ara, si sembla que no pot fer-lo, i allí la gent dirà, hòstia, però què ha hecho?
4: Clar, molt bé. Bueno, escola Julio Salinas. Res, fem una pausa d'hidratació, sí? Que m'ha agradat molt aquesta definició del que farem ara. Ens hidratem i tornem amb
3: sí,
4: què?
3: Sí, posem, mira, els punts sobre les is. És a dir, fem un toc d'atenció. Parlarà Rodri, i atenció perquè ens acostarem cap a la ciutat eterna, cap a Roma, que hi ha sidral.
4: Ah, calla.
14: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
15: Anselm Kiefer ja és a Barcelona. La Fundació Catalunya La Pedrera presenta una gran exposició que et convida a entrar en un univers d'obres monumentals, vitrines i materials com el plom, la terra i les plantes. Anselm Kiefer, fins al 24 de gener a La Pedrera. Entrades a fundacionCatalunyaLaPedrera.cat.
14: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
16: Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmesa a un tractament de regeneració celular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 93 219 30 60. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
17: Atenció, Barcelona. El mag Junque, tres vegades campió mundial de màgia, arriba al Teatre Apolo el 8 d'octubre.
18: Si fins ara només l'havies vist a la televisió, ha arribat el moment de viure-la en directe. Seràs part de la seva màgia.
17: Només fins al 15 de novembre. Compra les teves entrades a teatreapolo.com i prepara't per l'impossible.
19: Sóc en Raül, l'ensinistrador de mascotes. Quants voleu pujar al sofà? Ningú? Mireu que el sofà és de Galeries del Tresillo.
20: Increïble!
19: Només dient-los que els sofàs de Galeries del Tresillo ja s'enfilen en 2 segons.
21: Nous models de sofàs, butaques i sofàs llit pet friendly de Galeries del Tresillo. Menys esgarrapades, taques i pèls per les persones. Galeries del Tresillo. Si és pet friendly, és més person friendly.
22: Els mil colors del bosc de Carlac. Un màgic capvespre a la bassa d'Ules o l'immens so de la brama del cèrvol. Aquesta tardor, respira pura naturalesa. Aquesta tardor, escapa't a la Vall d'Aran, l'essència dels Pirineus.
23: Et vas quedar sense ordinador? Torna al Kit Digital, que aquest cop no se t'escapi. Ordinador amb facturació o web per al teu negoci. Prepara ara la teva sol·licitud sense cost ni compromís a kitdigital.cat. kitdigital.cat.
24: Anem a veure. Si penses que la mobilitat sostenible és un conte, dona-hi una volta. Si creus que la seguretat més avançada és només per uns quants privilegiats, dona-hi una volta. I si penses que tots els híbrids endollables són iguals, puja al nou Geely Starrai EMI i dona-hi una volta. Geely, i puges? Consulta condicions. Geely Movento, concessionari oficial Geely a Sant Boi de Llobregat.
1: Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a sinistrats. I si busca recanvis, tenim un ampli estoc. Desguaceslacabana.com.
2: RAC 1. Aquest dimecres la Lliga de Campions es juga a RAC 1.
9: Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món.
2: Des de 2:15 viurem en directe el gruix de la jornada de Champions amb Jaume Molló. Amb especial atenció al Roma Real Madrid amb Damià López i els comentaris de Dani Solsona i David Bro.
10: Impacte de pilota amb Mendy, el xut de Bellerín, gol, gol, gol!
2: Molt pendents també del partidàs Manchester City-PSG amb Albert Ferran i Jaume Naveira, del Betis Porto amb Clara Rodergas i de la resta de partits de la nit amb Quim Salvador. I després, per rematar-ho, tu diràs fins a la una. Aquest dimecres no feu plans, que torna a ser nit de Champions. Si és la Champions, és RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1 ara...
20: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
2: Escolta'ns al cotxe...
20: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
2: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
20: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
25: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
2: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
26: Va, que ens n'anem a treure el cap al circuit de Catalunya. Què proposen?
6: Doncs mira, per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona-Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les teves entrades del FIA WEC 6 hores de Barcelona, des de 30 euros a circuit.
26: No sé si
6: a
26: Antonio Lobato li interessa o no.
27: Uau, uau, uau, el que pestaña se lo pierde. Bajo el cielo azul de Montmelón, ahí estaremos oliendo a gasolina.
26: Per cert, Antonio, que vaig llegir... Lovato. Vaig llegir Antonio... O sigui, amb aquesta il·lusió que el caracteritza, que ja més...
8: Antonio Lobato.
27: Ese soy yo. ¿Quieres vender tu coche?
8: Antonio Lobato.
27: Entra en antoniolobato.com.
26: Que també surts amb el Fernando Alonso, que Flexicar, que és el que hauria de fer Fernando Alonso, ja només comença la temporada. Canviar de cotxe i canviar d'escuderia, perquè més ridícul... A veure si comença a dir-ho ja. No es pot fer.
27: Un meritorio octavo puesto.
26: El millor dissenyador de la Fórmula 1 cobrant 30 o 25, no sé quants, milions d'euros. Fernando Alonso que, i tota la claca, tota la, tots els palmeros dient que aquesta temporada... Bueno,
6: la 33.
26: La 35, la 37 aquesta i la 40.
6: Sí,
26: no? Aquesta sí. Sigut?
27: Aquest any sí. Sí,
26: sí! I després vaig sentir unes declaracions a Soy Motor que deies que et volien entrevistar perquè la BBC està fent un documental d'una temporada concreta on van coincidir Fernando Alonso i Lewis Hamilton, que és aquella que estaven a McLaren i que van acabar a Hòstia Límpia, i has dit que tu no volies participar en aquest documental.
27: No.
26: A veure què surt en aquest documental.
27: Con esa gentuza, Antonio Lobato no sale.
8: Muy bien
26: dicho. Veurem a veure què s'explica...
27: Con el padre de Hamilton.
26: Veurem a veure què s'explica en aquest documental, que hi tinc molt d'interès.
3: Pues estrena o...
26: No, l'estan fent. Lobato va dir que l'havien interpel·lat a participar-hi, perquè tenia molta cosa a dir, i ho va declinar, perquè diu que serà tendenciós. Veurem què és el que expliquen en aquest documental. Bueno, dit això...
3: Mira, parlant de curses de resistència, sens dubte, qui podria guanyar-la tranquil·lament si no fos la pilota al seu ofici, fos el volant, és Rodri. Rodri ahir va parlar, i com sempre, ell és una mica a vegades la veu discordant, o com a mínim, el senyal d'alerta. Rodri.
28: Intentamos buscarle la mejora, creo que hay cosas muy positivas, también notas a mejorar, sabemos que cuando vamos a Europa hay ciertas cosas que tenemos que vigilar, por ejemplo la primera que han tenido pues ha ido para adentro, en ese sentido tenemos que mejorar y bueno, se han podido marcar el segundo gol, así que bueno, aprender, quizás hoy les intentaba decir de intentar atacar un poco más despacio, porque al final si pierdes balones te transicionan rápido y creo que son partidos donde hay que moderar un pelín más, pero bueno, de nuevo el equipo ha mostrado un carácter muy, muy importante.
3: Atacar de forma més lenta, hi ha una acció del partit on ell, per exemple, té una pilota molt clara a la minya mal, per anar endavant i fa, ep, canvia cap a una altra banda i diu, escolta, anem a temporitzar una mica el joc, que ens estem tornant bojos i ens agafen a la contra. Com analitzes, Eloi Amat, aquestes paraules de Rodri?
7: Primer, quina visió, eh? Els migcampistes normalment ja tenen la capacitat d'analitzar una mica més profundament el joc, d'entendre'l.
6: Teniu?
7: Tenim. Bueno, sí, migcampistes.
6: No?
7: Sí, sí. No sé si aquest nivell d'entendre'l, jugar-lo segur que no. Però sí que és cert. Crec que contra un equip que és tan potent amb transicions com era el Galatasaray, els espais, és important tenir el control del joc, de la pilota, intentar no precipitar-te, que no hi hagin pèrdues. El Barça tenia l'equip ideal per fer-ho i ho va aconseguir durant molts minuts del partit, amb Pedri, amb Rodri. I aquesta acció sí que és veritat que Lamin, un jugador que sempre vol més, que és ambiciós, no? Fins i tot li aixeca una mica els braços, no? quan dona aquest punt de pausa, perquè els jugadors de dalt sempre volen intentar generar, intentar crear ocasions i marcar més gols. Però crec que és el termòmetre. Rodri ha tingut una adaptació a l'equip rapidíssima, també és veritat que coneix molt dels seus companys, però crec que és una peça clau que ha donat rendiment immediat.
3: Irati, de cara al partit del PSG, aquesta mentalitat de Rodri i el que està advertint Rodri passa a ser vital per poder no patir almenys allà?
0: No volíeu perdre, no?, contra el Paris Saint-Germain.
3: No, exacte, no. Aquesta teoria fora,
6: no,
3: perquè...
6: No, desig no n'hi ha. No n'hi ha, de desig.
3: No, realment,
6: si,
3: això...
6: Que si passés...
26: No, la Irati ho ha clavat. No. Sí, a la redacció, que si s'havia de perdre davant el Paris Saint-Germain.
8: Pues venga, adelante.
0: No, jo crec que contra el París, no, que tota la temporada, vull dir, al final el
26: jo
0: Barça...
26: Jo és que és més, jo contra el París crec que amb més ganes que mai s'ha de guanyar el Paris Saint-Germain, perquè ha arribat un punt que aquest equip, a mi, amb permís d'aquí del...
3: No, digues.
26: De l'animador del Paris Saint-Germain.
3: No.
26: Pues sí, perquè, clar, tot el que és el Paris Saint-Germain t'encanta,
8: no, és la bogata, Luis Enrique.
26: Acaben igual o pitjor ja que el Real Madrid.
3: No, per favor.
26: Quasi, quasi igual. Però la prepotència d'aquest equip, la manera que fitxa, la manera que fa el Calafi aquest, que no el puc veure.
0: Dembélé rient al Camp Nou.
26: Luis Enrique, que tant us estimeu.
8: Soy culé.
26: Sí, sí.
8: Los quiero mucho.
26: Fitxant a tor i dret tot el que es mou pel Camp Barça.
3: Però, Toni, ens va fer un favor fitxant a Dro. Ens va fer un favor fitxant a Dro, ara.
26: Bueno, un favor...
3: Ara no la posaríem?
26: Bueno, no ho sé.
0: En Ferran també. En Ferran sí ha sigut un favor. No?
26: Ara resulta que ara tot és un favor.
3: Va. No, però estimem molt el seu estat.
26: Jo crec que arriba el Dembélé, que també va marxar, t'ho dic, perquè...
8: No tenies ni puta idea.
26: A Neymar també va fotre el camp. A Messi, mira si n'ha fitxat. Sí. Doncs és el moment de...
6: I no t'han venut mai ningú. Vas anar a buscar Berratti i vas tornar sense Neymar.
26: Però vull dir que és el moment que el Barça vagi, i ara sí que aquest any, hòstia, guanyem allà, tu.
0: Sí, jo crec que al final... Que al final el que deies de Rodri, contra el Paris Saint-Germain i contra tota la temporada, vull dir, al final el Barça contra l'Inter es queda a les portes per no saber dormir els partits, per anar com un kamikaze, no?, fins al final, que ens agradava molt i que dèiem, sí, som molt cruifistes, no?, i és igual encaixar 3 i marques 4. S'ha demostrat aquesta temporada que pots marcar 4 sense encaixar aquells 3, i crec que Rodri farà molta feina aquí.
3: Peça clau, Rodri. Jaume, tu que has viscut molts anys al Barça, quantes vegades, Touré va durar 2 anys, Sergio Busquets li va passar per davant, i quants anys pensant, ai, ai, ai, quan falli Busquets, ai, ai, ai, quin recanvi, han passat moltíssim, fins i tot Mascherano va haver de ser central. És el nou perfil Sergio Busquets, és a dir, aquesta figura que ens ha de durar 10-15 anys?
4: Rodri, 10-15 anys?
3: Els que toquin, és a dir, que sigui el futbolista del termòmetre.
26: Però quants anys té?
4: Té 30 anys.
3: 30 té?
6: Sí, clar, però
3: a veure... Avui en dia...
4: Potser t'has animat una mica massa.
6: Fabila.
4: Bernal, sí, Bernal sí que espero que ens duri 10-15 anys.
3: 10 anys,
6: 30 en té.
3: Mira, 40.
4: Rodri, 3 o 4 anys, i anem preparant el relleu amb Bernal. Però és que, a més, jo tinc la tranquil·litat de que, escolta'm, tens Rodri, Pedri, que per mi és el millor mig del camp d'Europa... Fermino, Olmo, per davant, m'és igual, i després que tens Bernal, tens Gavi, i després ja ens vindrà Frenkie de Jong. Jo crec que al mig del camp tenim, vaja, elements, però fantàstics. Vull dir, si un dia ha de descansar Rodri i juga Bernal, tampoc patirem. Vull dir, el dia del PSG no, ha d'estar Rodri, però en altres partits t'ho pots permetre.
3: Ui, és pesat el Frenkie. Frenkie de Jong, aquesta és una altra. Mira.
5: Vamos listos si tienen que jugar
3: Frenkie,
5: estos.
3: Tu ets veus jugant de central.
4: Te van a poner de defensa, eh?
5: Ja, ja veràs com saco balón de defensa.
3: Tu has sigut migcampista, si t'haguessin reciclat de central, és a dir, un migcampista, per què ha de ser un bon central? Com, per exemple, ho va ser Mascherano.
7: Sobretot per la sortida de pilota i en el cas del Barça, que intenta sempre crear des de la zona defensiva, crec que pot ser una alternativa. No veig competint, però amb els centrals de l'actual plantilla del Barça. I això que dèieu de Rodri, no pot ser 15 anys, però sí que és veritat que juguen una posició...
3: Això em perseguirà.
4: Fins als 45.
7: Juguen una posició en què en Busquets era un perfil igual, no tenen molt recorreguts, no tenen molta exigència física i, per tant, es pot allargar una mica més. Esperem que molt temps, però parlaves de Bernal al final. Crec que hi ha un jugador que també es pot adaptar molt a aquesta posició de 6, que li anirà bé viure al costat de Rodri aquests anys per anar captant i empapant-se, i és un mig centre de molt futur pel Barça.
3: Un futbolista que, per cert, encara li manca al Real Madrid. Aquesta figura que marxa Kroos, marxa Modri, qui encara s'està buscant algú. Justament a les 9, és a dir, en una hora i 10 minutets, a Roma, Mourinho torna a la que va ser la seva ciutat, la ciutat eterna. Roma, Real Madrid a les 9, entre molts altres partits.
4: Ojo, ¿tenemos alineaciones?
3: ¿Las tenemos, José María, o no?
4: ¡Vamos con ella!
3: Pues, venga, va.
4: Con estos 11 jugadores sale el equipo de José Mourinho.
3: Venga.
4: Courtois en la portería, lateral derecho Dumfries, lateral izquierdo Cucurella, el centro de defensa Konaté y Rüdiger, centro del campo con Tchouaméni, Valverde y Bellingham enganchando, en la derecha Diomandé, en el centro Mbappé y por la izquierda el recién sancionado Vinicius Junior.
3: ¿Alguna cosa que esta alineación? ¿Alguna sorpresa? ¿Alguna cosa?
4: Sota, que caballo y rey, ¿eh? Como decías, José María, los de siempre. Los de siempre, si es que el señor Pérez afila el bolígrafo.
3: Bueno, sí, si podemos conectar...
0: Yo, sorpresa no, pero sí incógnita, Bernardo Silva ha jugado 7 minutos en toda la temporada.
3: Sí. No sé si el Madrid avui, ¿cómo veus, per cert, tu, el partit aquest a Eloi? ¿Pot guanyar la Roma el Madrid avui d'una forma senzilla, com s'espera, o tindrà problemes?
7: Jo crec que serà un partit difícil, que crec que serà ajustat. Uh-huh. Al final és Champions. El Madrid no arriba en el seu millor moment possible. Sí que és veritat que l'idili a la Champions, que potser ja no és tal, eh? Tot es va suavitzant una mica del que es tenien acostumats, però crec que serà un partit on haurà de treure la seva millor versió si vol treure un resultat positiu.
3: Doncs a veure, això passarà a Roma a partir de les 9. A Madrid no sabem com està el termòmetre. Connectem amb el nostre company, el nostre home a Madrid, el Manel Brunya, corresponsal del Mundo Deportivo. Manel, com ho veus tu, això?
11: Hola, bona tarda.
3: Bravo.
11: Doncs... Em sentiu, companys?
6: Sí,
4: et sentim.
11: Doncs mira, el que es comenta és que a Roma diuen que guanyarà la Roma. No sé, això és el que es diu a Roma. Vull dir,
4: i a Madrid, què es diu? Sentit.
6: Però estàs a Roma?
11: Bueno, he anat a la pizzeria Piazza Roma, que aquí a Madrid, al barri del Pilar, el pizzaiolo portava una samarreta de la Roma i em diu que guanya la Roma.
26: Però dic a Madrid, els de Madrid, què diuen?
11: A Madrid, que guanya el Madrid. A l'entorn del Florentino diu que guanya el Madrid. Però escolta, és que a la pizzeria Piazza Roma... Una pizza d'un metro per 25 euros està de meravella. I el tiramisú casero,
26: no
11: a 4 euros i mig, el tiramisú casero, boníssim. I a l'entorn de Florentino i a Madrid, tot diuen que guanyarà el Madrid, estic aquí fent temps a un bar al voltant de l'estadi, al bar Quijote, i també és això, es comenta que guanyarà el Madrid.
26: El bar Quijote, tot ben castizo.
11: Això he sentit, això és el que comenten per aquí.
26: Jo no ho sé. És un parler.
11: El que sí que et puc dir també, es comenta que s'ha acabat la mà o 5 estrelles del tirador, s'ha acabat, i ara la Sant Sibin calenta, que sembla pixes de burra. És el que comenten per aquí, pels mentideros del bar Quijote. És l'última
26: bueno, si no et sap greu, deixem aquí perquè hem de marxar.
6: Gràcies, Brunya.
11: Vale, gràcies a vosaltres.
26: Adéu.
11: La pròxima.
26: Gràcies a l'Irati, a l'Eloi Amagat, al Jaume Marcet, i Irati Vidal, gràcies als tres. Ara tornem.
12: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
13: Si així sona el teu dia a dia, el Saló del Comerç és per a tu. Participa del primer saló on copsar la realitat del comerç local des de dins. Descobreix tendències, solucions i noves oportunitats per fer créixer el teu negoci. Vine al Saló del Comerç els dies 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona, recinte Montjuïc.
14: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
15: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
1: Un quadre mèdic amb més de 45.000 referències, cobertura líder en oncologia, atenció personalitzada les 24 hores i tecnologia mèdica avançada amb cirurgia robòtica i làser quirúrgic. Ara pots gaudir de fins a un 36% de descompte durant els primers dos anys en la teva assegurança de salut i mantenir-lo any rere any. MGC Mútua, la mútua dels mutualistes.
16: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
17: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
18: Inflat de tant compra bé pel nostre aniversari amb el 50 que torna en la crema de cacau i avellanes Nutella d'un quilo. Compren una i la meitat et retorna en un cupó que et dona per molt. Fins al 26 d'octubre a Carrefour.
19: Ai, que ràpid passen les coses bones.
21: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
19: O els 10 dies Nissan...
21: Com?
19: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Ràdio en directe.
24: Actualitzada al minut.
29: Alertes d'última hora.
24: RAC més 1.
29: Notícies. Podcast.
24: Contingut exclusiu.
29: Escolta.
30: Navega.
29: Descarrega.
24: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
29: Fàcil, còmoda.
30: Intuïtiva.
29: I renovada.
24: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
31: Avui sembla de bojos portar un fill al món.
32: Per mi és de bojos renunciar al que sempre has desitjat. Per això el tindrem. Perquè sé que podem.
31: Perquè ara FIAC Assegurances t'oferim la nostra assegurança de salut amb els millors centres i professionals i tots els serveis que necessites amb dos mesos gratis. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
33: El 17 i el 18 d'octubre tens una cita amb la fira més animal d'Olot, la Fira de Sant Lluc.
34: Al centre de la ciutat hi trobaràs la fira ramadera, els mercats d'artesania, de productors, la fira del vehicle d'ocasió, l'espai d'eficiència energètica, el tastajocs, la grangeta del gall Zoti, la fira del dibuix i la cursa de Sant Lluc.
33: I com a novetat d'aquest any, la fira sectorial pels productors amb un cicle de xerrades únic. Més informació a descobreixolot.cat.
35: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
36: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres. Què deu ser? Una fira de cotxes.
37: Ets ocasió, home.
36: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
38: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
39: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
40: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
41: Per això els milers d'experts de Verisure responen en menys de 20 segons davant de qualsevol perill a casa teva i avisen la policia en cas d'intrusió. A més, en cas d'emergència, només prenent un botó, podem enviar-te l'ajuda que necessitis, obrir la porta a distància i acompanyar-te en tot moment.
40: Truca a Verisure al 900-903-744.
41: Verisure.
26: Bueno, doncs nosaltres ja... Avui...
42: Hola, Toni.
26: Avui mitja...
42: Avui mitja hora.
26: Mitja hora.
42: Mitja hora. Sí, ahir res, avui mitja horeta.
26: Bueno.
42: Demà i divendres
26: més
42: normal.
26: Més val mitja hora que res.
42: Exacte, no, exacte. Què, com van els nervis aquesta nit?
26: Bé. Com que no s'ha de fer en directe, saps? Que està, això ja està enllaunat, doncs...
3: I ho miraràs, eh? Ho hem d'entendre,
26: sí,
3: que estaràs
26: home,
3: a casa
26: home,
3: mirant-ho.
26: Clar, almenys que hi hagi un espectador.
42: Home!
8: Sí, però tot hauria de tenir audímetro.
26: Sí, és el que estic buscant algú per piratejar-lo i que me'l deixi connectar a mi.
3: Algú coneix algú que tingui un audímetre a casa?
26: Home, segur que coneixes algú.
3: Jo no.
42: Fa molt de temps que no sento ningú, és veritat. Sí. Fa molt de temps sí que havia conegut una persona,
26: mira,
42: eh?
26: Mira que si
6: s'inventen
26: les audiències...
6: On es mira?
26: No, o què?
6: Si ho tens...
8: Coita, no porten a casa.
26: És que això t'ho instal·len. No és allò que ho tinguis. I mira, com si t'haguéssim instal·lat el Pegasus al mòbil. No?
6: Però vem la tele.
8: No, és com
42: bueno,
8: un router.
42: Expliqueu-li fora, que vagi molt bé, Toni.
26: Sí, ara t'ho expliquem.
42: Vinga, gràcies, Anna, gràcies. Les 8 en punt, bon vespre.

0: A RAC 1, no ho sé, amb Anna Ballonesta.
1: Pedro Sánchez es fa seves les reclamacions al voltant de l'habitatge, les situa, de fet, al centre del debat de la precampanya electoral. El president del govern espanyol ha parlat fa molt poca estona en un míting a Saragossa, des d'on ha demanat el màxim suport a les urnes per poder tirar endavant més mesures socials com la dels decrets de l'habitatge.
2: Tenemos todavía muchísimas cosas por hacer de aquí al año 2030, pero sí necesitamos una mayoría amplia y progresista en el Parlamento Nacional. Durante estos años he gobernado en coalición, he gobernado con mayorías, pues es verdad que algunas veces un poco complicadas, que vamos a decir, y hemos sacado adelante muchas cosas. Imaginaos si tuviéramos, por favor, una mayoría amplia y progresista, lo que podríamos hacer avanzar a nuestro país.
1: I, de fet, avui el CIS torna a donar la victòria als socialistes, fins i tot a una distància més àmplia amb el PP. A Catalunya, el CEO també pronostica una victòria dels de Pedro Sánchez, però amb gairebé els mateixos diputats que té actualment. De seguida repassarem la resta de resultats d'aquests dos sondejos, que també pregunten, evidentment, per això que dèiem ara, per l'habitatge, i tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat, es consolida com la preocupació més important per la ciutadania. Ara també ho ampliarem. A banda d'això, parlarem de la protesta dels pagesos a Barcelona, que no descarten fer més tracturades. Estem pendents de l'alta velocitat entre Catalunya i Madrid després de l'incendi de dilluns. Ara DIF diu que fins la setmana que ve el servei no funcionarà amb normalitat, i en cultura passarem pel Festival de Cinema de Sitges, que ha batut el rècord de vendes d'entrades superant el 1 milió d'euros. I pel que fa al temps, Nil Ferrés, continua la calma a l'espera d'un cap de setmana més mogut.
3: Sí, demà tornarà a ser un dia de temps estable, amb núvols baixos a la costa, també al prelitoral, i algunes boires matinals a l'interior. De tota manera, la resta dominarà el sol. Tot plegat amb una temperatura que continuarà pujant, unes màximes que fregaran els 29 a 30 graus a la Vall de l'Ebre, i de cara a divendres el termòmetre es mantindrà. Sembla que de cara al cap de setmana ens arribarà un canvi de temps que ens portarà pluja i una baixada de les temperatures.
1: Doncs a seguida tot amb més detall. Ara són les 8 i gairebé 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
4: Bon vespre.
1: Pedro Sánchez apuja el to de precampanya i abandera la causa de l'habitatge. El president espanyol i candidat del PSOE acaba d'intervenir en un dels primers mítings de precampanya, i l'estratègia és clara: que el debat de l'habitatge centri tota l'agenda política i social. Justament el dia que el CIS pronostica una victòria electoral dels socialistes, al contrari del que diuen totes les enquestes, Sánchez es fa seu el cas Mari Carmen i demana una majoria progressista el 29 de novembre.
5: Quan falta un mes i mig per les eleccions, Sánchez avisa que una majoria del PP i Vox al Congrés amenaçaria l'estat del benestar i posa l'agenda social al centre. El candidat del PSOE fins i tot ha aprofitat el cas Mari Carmen per reclamar continuar a la Moncloa 4 anys més.
2: Ahora esa causa lleva el nombre de mujer, de una mujer que murió desahuciada con 87 años, que nos dijo que lo que ella había sufrido no lo sufriera nadie más. Pues yo le quiero decir a esos manifestantes, a quien se está concentrando en las plazas, que esa causa la vamos a volver a ganar como se ganan todas las batallas, con la fuerza de la gente, votando el próximo 29 de noviembre.
5: Aquesta tarda el PSOE ha confirmat els noms que acompanyaran Pedro Sánchez de la llista per Madrid. Seran els ministres Margarita Robles, Félix Bolaños i Fernando Grande Marlaska. A Barcelona, Eva Granado serà la número 2 del PSC per darrere de Jordi Hereu.
1: Ja ho dèiem, justament contradient la majoria de les enquestes, el CIS torna a donar la victòria al PSOE, que fins i tot amplia la distància amb el PP. El nou baròmetre dona un 34% dels vots als socialistes, 3 punts més que al setembre. Els populars continuen caient, ara es quedarien amb el 22% dels suports. Vox, que és tercera força, cada vegada trepitja més els talons als d'Alberto Núñez Feijóo. Anem cap a Madrid, Adrià de las Heras.
6: El CIS torna a contradir la majoria d'enquestes que habitualment donen la victòria al PP. El baròmetre publicat avui impulsa el PSOE al 34% dels vots, 12 punts per davant dels populars, que quedarien segons amb un 22% dels suports, 3 punts menys que al setembre. Vox, tercera força, i s'apropa al PP, només el separen 5 punts. Sumar queda en quarts, molt lluny del podi, i la nova fórmula de Front Ampli no provoca ni fred ni calor entre l'electorat, perquè els deixa al mateix lloc que el baròmetre de setembre. L'avançament electoral ha donat un cop de mà perquè els votants d'esquerres es mobilitzin. 9 de cada 10 progressistes diuen que aniran a les urnes sí o sí. Això ja en són més que l'última enquesta. Sánchez també en surt ben parat, perquè un de cada 4 enquestats el prefereix com a president del govern espanyol. Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal estan pràcticament empatats al voltant del 9%. Gabriel Rufián és el quart, que rep el suport del 8% dels enquestats.
1: I a Catalunya el CEO també pronostica una victòria dels socialistes, els dona entre 18 i 19 escons, pràcticament els mateixos que van treure ara fa 3 anys. En canvi, a l'esquerra del PSOE hi hauria un traspàs de vots. Esquerra Republicana milloraria i passaria dels 7 als 10 o 11 diputats, una diferència que faria perdre Bous i Esquelles als comuns, que passarien dels 7 fins als 2 o 3 escons. Pel que fa Junts per Catalunya, el CEO pronostica una lleugera caiguda. Dels 7 diputats actuals passarien als 4 o 5, el PP mantindria els 6 diputats actuals i Vox podria guanyar terreny i augmentar dels 2 als 5 o 6 escons. Això pel que fa, com dèiem, a les eleccions al Congrés dels Diputats. El CEO, però, també ha publicat avui resultats al Parlament de Catalunya. El PSC guanyaria i l'extrema dreta continua disparada, diria Santasusagna.
4: El PSC guanyaria les eleccions, però podria perdre gairebé 10 diputats. Passaria dels 42 actuals a una forquilla d'entre 33 i 35 escons. La segona posició està molt disputada entre Esquerra i l'extrema dreta d'Aliança Catalana. Els republicans van un pèl per davant, si ara tenen 20 escons passarien els 24-26, i Aliança Catalana, que ara en té 2, es dispararia fins als 23 o fins i tot 25 escons. Pel que fa a Junts per Catalunya, que ara en té 35, caurien fins als 18-20. Ara bé, el CEO detecta que s'està aturant el traspàs de vots cap a Aliança Catalana i que la tendència és que vagi recuperant territori. Els que queden més o menys iguals són la resta de partits. El PP passaria de 15 a 12 a 13 escons, Vox dels 11 als 12 o 13, els comuns que en tenen 6 en traurien 5 o 6 i la CUP que en té 4 mantindria aquests 4 o arribaria fins al 5.
1: I segons us podem avançar aquesta hora a RAC1, Mireia Ingla, Jordi Albert i Laura Palai acompanyaran a Gabriel Rufián com a números 2, 3 i 4 de la llista per Barcelona a les eleccions espanyoles del 29N. Són els tres noms, per tant, que proposarà la direcció del partit al proper Consell Nacional conjuntament amb la resta de la llista. I, mentrestant, el Front Ampli de la Colau continua també intentant seduir Podem i a Gabriel Rufián, l'exalcaldessa de Barcelona, candidata d'aquest espai, a la Colau obre la porta fins i tot a fer un pas al costat per facilitar la suma de nous actors. Ho ha dit aquest matí al Monarracú, on ha defensat prioritzar un acord el més transversal possible per sobre de noms i de sigles, eh, Giró?
7: Ada Colau respecta l'acord d'Esquerra i Podem, però reivindica que l'espai capaç d'aglutinar més sensibilitats és el seu, el que impulsen els comuns Sumar i Esquerra Unida. Per això demana Irene Montero i Gabriel Rufián que s'hi acostin, encara que això la pugui desbancar ella.
8: Si el Front Ampli creix, si sumen altres formacions i la majoria de les formacions consideren que hi ha alguna altra candidatura a la presidència que reuneixi més consens que la meva persona, jo no tinc cap problema en fer un pas al costat. El problema no serà el meu nom.
7: Colau obria la porta fins i tot a canviar les sigles de l'espai. Minuts després, però, la coalició feia oficial la nova imatge gràfica. Podem, per la seva banda, no baixa del burro. La secretària general, Ione Belarra, insisteix que l'esquerra s'ha d'articular al voltant de Montero i Rufián.
9: La realitat és la que és. Los líderes mejor valorados, la gente que de izquierdas, y yo creo que eso Podemos lo ha puesto encima de la mesa. Que Gabriel Rufián e Irene Montero puedan hacer tándem, porque son las personas en las que la gente confía.
7: Insisteix que ells tampoc es guien per personalisme, es posen com a exemple el procés de primàries obertes que durarà fins diumenge.
1: I mentrestant apareixen també veus internes d'Esquerra Republicana que qüestionen l'aliança amb Podem. Al cap de files al Parlament, Josep Maria Jové assegura en un article en Nació Digital que la resposta a l'auge de l'extrema dreta a Catalunya ha de tenir un accent independentista. Jové reivindica que el catalanisme sempre ha defensat un país nacionalment lliure i socialment just. I com dèiem, i com hem sentit també a través de Pedro Sánchez, un dels temes principals de la campanya electoral, sens dubte, serà aquesta crisi de l'habitatge. De fet, aquesta enquesta que ara repassàvem del 6 es va fer entre l'1 i el 6 d'octubre, just després del desnonament de la Mari Carmen i que el Congrés tombés els dos decrets d'habitatge, un baròmetre que també ha preguntat sobre aquesta altra qüestió, Adrià de les Heres.
6: Sí, pràcticament tothom, un 99% dels enquestats ha sentit a parlar del desnonament de la Mari Carmen i 3 de cada 4 el consideren un cas molt o bastant important. També ho creu més de la meitat dels votants del PP. Sobre els decrets d'habitatge, 7 de cada 10 electors del PSOE els valoren positivament, però destaca el cas de Junts. Més de 6 de cada 10 dels seus votants estaven a favor dels dos textos, tot i que el partit va votar-hi en contra. L'habitatge es consolida com la principal preocupació de la ciutadania i el cas de la Mari Carmen Parlament ha fet créixer aquesta inquietud. 3 de cada 10 assenyalen l'habitatge com el principal problema a l'estat espanyol. Això són 10 punts més que el baròmetre del mes passat.
1: I, de fet, el CEO coincideix amb aquest 6 que ara escoltàvem i també situa l'accés a l'habitatge com el principal problema dels catalans. Tornem amb l'Adrià Santasos, Agna.
4: Sí, és el principal problema i a molta distància de la resta. 3 de cada 10 catalans el situen com el principal problema per davant de la immigració, de la seguretat, sanitat, economia o de la precarietat laboral. De fet, és el principal problema en totes les franges d'edat, des dels més joves fins als més grans, tot i que s'accentua encara més a la franja de les persones que tenen entre 25 i 34 anys. Si mirem per partits, els votants del PSC, d'Esquerra, dels Comuns, de la CUP i també de Junts situen l'accés a l'habitatge com el principal problema. Els votants de PP, Vox i Aliança Catalana el situen com el segon, per darrere de la inseguretat i la immigració. Tot plegat en un CEO que també recull el suport a la independència. Els partidaris es situen al 43% i els contraris arriben al 50%.
1: Quatre minuts i arribarem a un quart de nou. D'altra banda, l'amnistia comença a penetrar també els jutjats que fins ara s'havien atrinxerat per rebutjar-la. Avui ha claudicat el Tribunal de Comptes, que perseguia 35 dirigents independentistes per les despeses del procés. Reclamava milions d'euros a líders com Puigdemont, Junqueras i Artur Mas, exalts càrrecs de diferents departaments o també delegats de la Generalitat a l'exterior. Avui una sentència els ha absolt definitivament. Benet Íñigo.
10: Han estat 9 anys pendents de si els embargaven el patrimoni per pagar els costos del referèndum i la difusió del procés a l'exterior. De fet, tot i que els reclamaven en total poc més de 5 milions d'euros, tenien 8 milions embargats. Fins avui, la jutgessa reconeix que, segons l'última sentència europea sobre l'amnistia de ja fa uns mesos, el text és legal i, a més, el procés no va afectar les finances de la Unió, de manera que cau l'últim argument que feia servir el Tribunal de Comptes per bloquejar l'amnistia.
11: No ha quedado acreditado que se hubiesen utilizado fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea para realizar cualquiera de los gastos por los que se reclaman responsabilidades contables.
10: Els 35 afectats, doncs, deixen de tenir l'amenaça dels últims 7 anys sobrevolant el seu patrimoni i poden recuperar les fiances. També recuperarà 2 milions d'euros la Caixa de Solidaritat.
1: I els partits independentistes que celebren aquesta decisió del Tribunal de Comptes en un comunicat, Esquerra demana que ara s'apliqui a la resta de causes pendents, com la del Tribunal Suprem o la del Tribunal Superior de Justícia, una petició que també ha llançat el secretari general de Junts, Jordi Turull.
12: El Tribunal de Comptes era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja doncs, el president Puigdemont, el conseller Comín i el conseller Puig, que s'apliqui l'amnistia absolutament per tothom.
1: En un comunicat, l'expresident Artur Mas també ha assegurat que finalment s'acaba una altra etapa de repressió i de persecució malgrat les estratègies de molts tribunals espanyols. I en aquest sentit és interessant també sentir el que ha dit aquesta tarda el president del Tribunal Constitucional, que ha intervingut als fòrums de Vanguardia. Cándido Conde Pumpido diu que la llei d'amnistia és clau per pacificar el conflicte entre Catalunya i l'Estat. De fet, espera que el Suprem l'apliqui i que permeti la tornada de Carles Puigdemont abans de Nadal.
13: Esta ley ha servido para la pacificación del conflicto político en Cataluña. El pasado 6 de octubre, como es sobradamente conocido, el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo de doña Dolors Bassa y ahora, por lo tanto, solo nos queda que el Tribunal Supremo aplique esta ley, la extienda al resto de los afectados y se cierre definitivamente la causa judicial del proceso.
1: Conde Pumpido diu que dimarts que ve el ple resoldrà el recurs presentat per Jordi Turull. No hi haurà però sorpreses perquè el Constitucional ja ha establert la doctrina amb la resolució del recurs presentat per Dolors Bassa. I 14 minuts, el rei Felip VI tanca la visita a Melilla i Ceuta advertint al Marroc que les fronteres són clares i que esperen més cooperació d'aquest país. El monarca torna a demanar més unitat política per afrontar els reptes migratoris i ha marxat de Melilla prometent que hi tornarà aviat. Enviat especial de RAC1, Jordi Armenteres.
14: Sí, marxant d'aquesta ciutat autònoma amb un discurs que no és tan polític com el que Felip VI ja va fer ahir a Ceuta. Aquí reclama això sí més mesura al Marroc, al rei Mohamed VI, que en altres ocasions ha qualificat de germà.
15: Donde África y Europa se tocan y donde dos reinos, España y Marruecos, debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación. Eso exige confianza y responsabilidad passades en la bona fe.
14: Ell torna a fer una crida a la unitat política, crida que queda en un sac buit. L'autèntic bany de masses dels Reis va ser ahir a Ceuta, aquí a Melilla. Molta menys gent l'ha anat a aplaudir, tot i que s'havia decretat un dia festiu.
1: Gràcies, Jordi. Per cert, que l'exèrcit espanyol investiga un grup de legionaris que van animar i encoratjar Vito Quiles mentre cridava a Por los Rojos. Aquest va ser el moment just després que els militars participessin a la desfilada de les Forces Armades del 12 d'octubre.
16: Vito! Vito!
1: El grup de legionaris els podrien sancionar per una falta molt greu. El Codi de Conducta els prohibeix fer manifestacions que vagin en contra de la neutralitat política. El vídeo el va difondre el mateix Vito Quiles a les seves xarxes socials. I mentrestant, els altres grans protagonistes del dia són els pagesos, que amb la seva protesta avui han tornat a bloquejar el centre de Barcelona. Un cop més, la imatge ha tornat a ser la dels tractors al centre de la ciutat, els agricultors que reclamen mesures estructurals per salvar la pagesia i avisen que si cal tornar a sortir al carrer, ho faran tantes vegades com calgui, Montse Martí.
17: Demanen mesures a curt termini, per exemple, perquè els pagesos puguin suportar la pujada del preu del carburant. També més recursos per fer front, per exemple, a la sequera. Però també demanen mesures a llarg termini que facin viable ser pagès a Catalunya. Catalunya ha perdut 17.000 autònoms agraris en poc més de dues dècades. La portaveu del Sindicat Unió de Pagesos, Raquel Serrat, diu que el sector està fart de promeses.
18: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps.
17: Molts dels pagesos que avui eren a la via a Laietana ja eren a la tracturada històrica de fa dos anys.
19: Venir aquí per anar-nos és un esforç molt gran, però comencem a estar ja una miqueta cansats i farts. L'ambient que es respira actualment de pessimisme a la pagesia és enorme, a tots els sectors.
20: Manifestacions d'aquest tipus són necessàries per poder generar una mica de consciència.
21: Que ens ha portat aquí, que ja estem ofegats, quasi ofegats. O s'arregla això, hem de plegar.
17: La protesta d'avui ha reunit un miler de pagesos i més d'un centenar de tractors. Segons el sindicat, aquest cop ha estat Unió de Pagesos qui ha convocat la mobilització. Revolta Pagesa i Assaja també s'hi han sumat.
1: Gràcies, Montse. El conseller Òscar Ordeig, que diu que entén la protesta i que hi dona suport. Admet que és un moment complicat per la pagesia, però des de RACU ha deixat clar que estan treballant per destinar-hi més recursos.
22: Què els he demanat? Consens sobre quines mesures concretes s'han d'aplicar, per exemple, ajudes a fons perdut o ajudes per fer inversions per regadius, per xarxes, per assegurances agràries, per tant, o una combinació de tot. Per tant, en aquests moments s'està treballant per concretar quines mesures, quin període, quin impacte i quan aquestes, i quin import total tindran.
1: Unió de Pagesos, per cert, que ha confirmat aquesta tarda que també donaran suport a la vaga general de l'11 de novembre. I coincidint amb les mobilitzacions dels pagesos, Salvador Illa s'ha reunit aquest matí amb el comissari europeu d'Agricultura a Brussel·les. El president li ha demanat que la Unió Europea dediqui més recursos a ajudar la pagesia, sobretot per fer front a l'augment dels costos i a la caiguda dels preus.
23: Doncs que estem aquí a Europa justament defensant els interessos del sector i demanant que es mobilitzin els recursos europeus per fer front a la situació que estan vivint. No? Estem treballant en aquest paquet d'ajudes i val la pena que recordem que és un increment de costos produït per les guerres que s'han originat per governs autoritaris dirigits per polítics d'extrema dreta que han provocat aquestes guerres que ens estan, com estem veient, afectant al nostre dia a dia.
1: El president proposa que els diners surtin dels fons de contingència europeus que estan previstos en situacions d'emergència. I precisament un dels principals problemes dels pagesos, la crisi dels carburants, és el que fa disparar l'IPC. S'ha situat al 4,5% al setembre. El preu del transport s'ha incrementat més d'un 8% en un any arran de la guerra a l'Iran. Són dades de l'Institut de Estadística Espanyol que també revela que els restaurants i l'allotjament s'han encarit un 6,3% i l'habitatge un 5,3%. Més qüestions. L'alta velocitat entre Catalunya i Madrid, ho dèiem en començar, no recuperarà la normalitat fins la setmana que ve. Les tasques per retirar el tren d'AVE que es va incendiar aquest dilluns a l'Aragó s'hauran d'allargar diversos dies. Avui la situació encara ha provocat retards importants en alguns trajectes, tot i que sense les aglomeracions i el caos que es va viure ahir dimarts. Eudald Martínez.
24: Durant el dia d'avui, diversos trens d'alta velocitat han sortit amb retard o han allargat el trajecte més del previst. El motiu és que amb l'incident de dilluns els combois només poden circular per una via en un tram de 25 quilòmetres. El procés per retirar el vagó incendiat de l'altra via, més, serà llarg perquè només es pot fer de nit. Ho explicava aquest migdia el nou coordinador de DIF de la xarxa de Rodalies de Catalunya, Antonio Carmona.
25: Ja s'ha retirat una part del comboi
0: queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. És incompatible el treball de retirada amb la circulació de trens.
24: Des d'avui, però, els trens poden tornar a circular a 160 km per hora en aquest tram afectat. Ahir encara tenien la velocitat limitada a 80, la meitat.
1: I per cert que un dels principals problemes que té a DIF últimament és el robatori de coure a la xarxa. Doncs bé, avui hem sabut que els Mossos han detingut dos homes per endur-se 500 metres de cable de la línia ferroviària convencional a les Garrigues, concretament a Juneda. El robatori que va ser el cap de setmana va provocar alteracions en els sistemes de senyalització i la circulació de trens. I d'altra banda, l'Ajuntament de Granollers crearà un fons de 4 milions d'euros per arreglar la ciutat després dels aiguats. També ha reclamat a l'Estat que declari la zona catastròfica per tenir més recursos. L'alcaldessa, Alba Barnosell, diu que encara reben trucades per incidències derivades de la pluja i per això, a partir de demà, obriran una oficina per atendre tots els afectats.

0: demanda contra el pare de la Kira, estudiant del centre de Sant Andreu, i contra el pare de l'Òscar, exalumne de les Corts. Tal com ha avançat 3CAT i ha confirmat RAC1, els acusen de vulnerar l'honor de la institució i de difondre notícies falses.
1: La congregació denuncia que el pare de l'Òscar ha repetit diverses vegades que el seu fill podria haver estat víctima d'abusos sense tenir-ne proves. Acusa el pare Calvet, a qui van condemnar per tenir pornografia infantil, i diu que l'escola no hauria fet prou per evitar-ho. Ara bé, des de la congregació insisteixen que s'ha investigat i que no hi ha cas. A banda, també han demanat al pare d'un altre alumne, la Kira, i l'associació Trencats, de la qual és president. En aquest cas, per donar per fet en una entrevista que el professor havia agredit sexualment l'Òscar el gener del 2027, es jutjarà el Manyanet per la responsabilitat civil en el cas de la Kira.
0: Minuts per arribar a 9:15. El Festival de Sitges, encara a la recta final d'una edició que tornarà a ser de rècord. Per primera vegada en la història, la recaptació per venda d'entrades ha superat el 1 milió d'euros, un 10% més que l'any passat, i això que encara queden 4 dies de projeccions. Són xifres que confirmen el bon estat del festival, que l'any que ve bufarà les espelmes del seu 60è aniversari. Des de Sitges, Adrià García, bon vespre.
2: Bon vespre. Ni els mateixos organitzadors s'esperaven tornar a superar les xifres de l'any passat. El director del festival, Àngel Sala, reconeix que cada vegada que pensen que han tocat sostres, Sitges els torna a sorprendre. Aquest any els grans clàssics han atret molts espectadors, però el gran èxit han estat les sessions nocturnes, que demostren que a Sitges la passió pel cinema no entén d'horaris.
3: És com lo de las box office, ¿no? Del Titanic fa 2.000 milions, i ara venen los Avengers i van 2.000 sencers, no? Sí, sí, estem molt contents per la resposta del públic, i molt perquè també les certes seccions a mitjanit.
2: I ha avançat que la propera edició girarà al voltant d'Encontres de la tercera fase, el clàssic de Steven Spielberg, que farà 50 anys.
3: Probablement la millor pel·lícula de Steven Spielberg, una pel·lícula, a més, molt d'actualitat, perquè parla de gent normal en situacions extraordinàries, que és el que som nosaltres tots els dies.
2: Per cert, que aquesta tarda el gran protagonista del festival ha estat Robert Eggers. El director de Nosferatu ha rebut el premi Màquina del Temps de la Trajectòria.
0: Gràcies, Adrià. I d'altra banda, aquesta nit, Toni Clapés torna a la televisió.
4: El programa es diu Cervells Mínims.
5: Sí.
4: Valdres, creieu que això va per nosaltres?
6: No, això ho diuen pel Clapés.
0: Serà 10:45, el director del Versió RAC1, que estrena Cervells Mínims a la 2CAT, un programa d'humor sobre temes quotidians que preocupen la ciutadania. En parlava Clapés aquest matí al Món a RAC1.
5: És un programa d'entreteniment, de comentar, pues, bueno, comentar coses quotidianes des del prisma del sentit de l'humor, però vull dir que, a veure, no és un tractat de geometria variable ni de Premi Nobel, sinó que, al contrari, el nom ja ho diu, Cervells Mínims, pues, és gent, bueno, amb un cervell determinat, mínim.
0: El programa comptarà amb la col·laboració d'Alba Segarra, Guillem Estadella i Xavi Franquès, entre d'altres, i cada setmana tindrà convidats especials. Avui s'estrenen els Cervells Mínims, l'actor Carles Sanz i la xef Ada Parellada. I sense saber encara si anirà o no al Festival d'Eurovisió, aquesta tarda Televisió Espanyola ja ha presentat el cartell del proper Benidorm Fest. Noche entera, toda la noche entera. I per què sona aquesta cançó? Doncs perquè el cartell destaca especialment el retorn de Vico, que intentarà fer història en una edició que comptarà amb 5 catalans, igualant el rècord de l'any passat. Els altres són el popular duet La Dilla Russa, la saluenca Alba Morena, el raper Seps i la tiktoker Sarabat. Sembla que un cop més, però no hi haurà cançó en català. A l'espera de saber si el Consell de Televisió Espanyola manté el boicot o no a Eurovisió, el Benidorm Fest serà els dies 26, 28 i 30 de gener. Entre els 18 concursants hi ha també noms com Merche, Isabel Ayun o Gale, compositora de Superestrella. I encara en música, Pau Vallvé publicarà nou disc a l'abril. Es titularà Hipernormalitat i el presentarà al Festival d'Estrenes. El concert serà l'1 de maig a les escales de la Catedral de Girona i les entrades ja estan a la venda al web del festival. 8:26, moment ara per repassar el temps amb el Nil Ferrés. Nil, bon vespre de nou.
7: Bon vespre.
0: Demà que tornarem a tenir un dia agradable, però atenció perquè han d'estar atents al cap de setmana, no?
7: Sí, demà ens llevarem amb núvols baixos a la costa, també al prelitoral, boires matinals a l'interior, però de tota manera la resta de comarques seguirem amb temps assolellat i unes temperatures que seguiran pujant, amb màximes de 28 a Ponent, 25 a la costa i al voltant dels 30 a la vall de

0: l'Ebre. De cara a divendres, la mateixa tònica, però al cap de setmana ens arriba un canvi de temps que ens pot portar una baixada notable dels termòmetres i també precipitacions força abundants. Ho anirem seguint.
1: I tant, ho anirem seguint. Fins demà, Nil. Gràcies.
0: Gràcies.
1: Doncs fins aquí aquesta versió de butxaca del no ho sé. Ara us deixem amb la Champions a jugar a RAC1. Nosaltres hi tornem demà en l'horari habitual. Que vagi bé, bona nit.
2: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
3: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
4: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
5: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
7: L'Ideal reobre més espectacular que mai amb una història immensa. Dinosaurium.
8: Les revelacions científiques que reescriuen el passat i l'art que dona vida a un món perdut. A partir del 6 de novembre, Dinosaurium.
7: Una experiència immersiva de 240 milions d'anys. Entrades ja a la venda a idealbarcelona.com.
9: Carinyo, 5 per 5?
10: 25.
9: I per 3?
10: 75.
9: Ara ets de números.
10: No, no, de mi BP.
11: Amb l'app Mi BP les mates molen. Durant aquest mes acumula 75 litres i emporta't fins a 14 euros d'ahorro Mi BP. I a més participacions de Nadal en tu lotero. Consulta les condicions a mibp.es/promoahorroextra.

La Champions es juga a RAC1 amb Jaume Molló.

Bona nit, passa un minut de dos quarts de nou. Benvinguts, benvingudes al desenllaç de la segona jornada de la Lliga de Campions masculina de futbol. Benvinguts, benvingudes a la millor competició de clubs del món, que seguim íntegrament per sisena temporada ja a RAC1.

0: La Champions, que va reprendre's ahir després d'un mes d'aturada, i continua el seu camí cap a la final del Metropolitano del dissabte 5 de juny. Més enllà de la golejada del Barça a Istanbul, també van guanyar l'Atlético contra el Manchester United i el Villarreal contra el Nàpols. Empat sorprenent del Bayern al camp del Viking noruec, amb Molise expulsat, que es perdrà el partit contra l'Arsenal de la setmana que ve, per cert. Derrota sonada de l'Inter de Milà contra el Bruges, 3-4 a casa. Victòries de l'Arsenal contra el Lilla, de l'Sporting de Portugal a Lens, del Sabà contra l'Eslàvia de Praga i del Leipzig contra el PSV. Amb tot això, de moment, Barça, Sporting i Arsenal són els únics que han sumat els 6 punts després de dues jornades. Veurem quins equips se sumen avui aquesta llista. D'entrada, amb els partits que tenim en joc des de 3 quarts de 7 en el torn de tardi, que es troben ja a la recta final. Quim Salvador, bona nit.
1: Hola, Jaume, molt bona nit.
0: Què està fent el Liverpool a Àustria?
1: Està guanyant, atenció al marcador, eh? LASK 3, Liverpool 6. 3-6, 9 gols, quan som ja al temps afegit superat al minut 90. Una de les notícies del partit és el gol de Ronald Araujo, el primer que ha fet amb el Liverpool, i el que ha obert el marcador al minut 22 amb una rematada cap a la sortida d'un córner. També n'ha fet 3 Barcola i ha marcat també Frimpong i Comas.
0: El jove Comas, sí, sí, titular també l'altre dia contra el Manchester City.
1: I l'altre partit que tenim en joc,
0: sí, el Como,
1: és el Feyenoord 3, Como 1, per l'equip de Cesc Fàbregas, minut 86 de partit a Rotterdam. Pel Feyenoord han marcat Zehiel, Musa Hadji i en pròpia porteria Sánchez, i el gol del Como l'ha fet Diaw.
0: Sí, que de fet ha estat el primer, s'ha avançat el Como, però hi ha hagut després la remuntada del conjunt neerlandès que entrena Gio van Bronckhorst, l'ex blaugrana. I a les 9, especialment pendents de la nova revàlida del Madrid de Mourinho a Roma, que una estona abans del partit ha sabut que Vinícius ha estat sancionat amb 4 partits per la seva expulsió de diumenge passat contra el Villarreal al Bernabéu i la seva reacció posterior a l'expulsió. Ja tenim la reacció de Mourinho a Movistar.
2: Penso que la pregunta és al comitè per què motiu ha hecho salir la sanción en este momento. Si tú haces la pregunta es seguramente porque tú piensas que puede afectar. Si no, no me haces esa pregunta. Pienso que deberías preguntar al comité por qué no lo ha hecho esta mañana, por qué no lo ha hecho mañana por la mañana y por qué lo hace 2 horas antes de un partido que es importante para el Real Madrid, y no olvidar que el Real Madrid es un club español.
0: El món va contra el Madrid, sens dubte. Tots els comitès, la federació, la Lliga, el món contra ell. Mourinho sempre ha estat així i no canviarà, per més que intentés enganyar-nos al principi d'aquesta segona etapa com a tècnic blanc. Doncs això, Roma-Madrid, City-PSG i també pendents del partit del Betis, pròxim rival del Barça a la Lliga. De fet, el PSG és el pròxim rival del Barça a la Champions. Per tant, avui és una nit que també toca de prop al conjunt blaugrana. I serem fins a les 11, que agafarà el relleu l'Aleix Parisem, el Tu diràs, fins a la 1 de la matinada. I és que ja sabeu que les nits de Champions són nits de RAC 1.

0: Pendents dels finals d'Àustria i els Països Baixos, tot està decidit. Presentem el menú d'aquesta nit. Roma-Madrid, amb la narració d'en Damià López i els comentaris d'en Dani Solsona i en David Broc. Bona nit als tres.
1: Bona nit.
0: Sorpresos per l'ascensió a Vinícius?
2: Home, Déu-n'hi-do, quatre partits jo no.
0: T'esperaves menys,
2: no? M'esperava menys.
0: Esperava dos. Què? Dos?
2: Sí.
3: Val. Seran tres, no?
2: Sí, se suposa que...
0: Bé, hi haurà recurs del Madrid, per suposat, i veurem com acaba el tema. Home, però a mi em sembla una reacció prou greu de Vinícius com perquè li caiguin els dos partits, més enllà dels dos per l'estirada de cabells, que eren de calaix.
2: Sí, però tu d'entrada ja li descomptes sempre un o dos, no? Sí, amb el Madrid passa això, no?
0: Perquè som així de mal pensats.
2: Sí, però em sorprèn que Mourinho no sàpiga que el comitè sempre es reuneix dinant. És a dir, que sí. Les coses surten a la tarda perquè hi ha aquella reunió llarga, no?, després de dinar.
0: Sí, el que passa és que aquesta vegada hi ha un asterisc que fins i tot ens ha fet pensar que avui no sortiria el veredicte del comitè de competició, que sortiria demà, i és que dilluns va ser festiu a Madrid.
2: Clar, clar, clar.
0: Bé, a Madrid hi ha tot l'estat espanyol. Sí, sí, i per tant, doncs, això va fer que tot el procés sancionador s'hagi endarrerit unes hores.
2: Clar, perquè...
0: Hi havia el dubte de si sortiria demà la sanció i al final l'han tret avui. Sí, tampoc però... em sembla que descentri moltíssim...
2: Això s'està traient de la màniga a Mourinho per justificar si avui la cosa no anés bé.
0: Clar, clar, clar.
3: De fet, l'última frase de Mourinho, dient que el Madrid és un equip espanyol i que potser el comitè de competició hauria d'haver fet servir altres timings... Home, per exemple, si avui el comitè de competició hagués sancionat a Aitor Ruibal del Betis en quatre partits, ningú estaria pensant que això afectaria el Betis.
2: No, és una cosa que no
3: té cap sentit.
0: No, i que, escolta'm, i que la reacció de Vinícius... És que va buscar l'àrbitre, Solsona. Vull dir, no és una reacció que... O sigui, si no l'atura Rüdiger, què hagués fet Vinícius?
4: Dos partits, jo, que em sembla que era el que tocava pels antecedents, el que...
0: Bé, dos partits per l'estirada de cabells.
4: Per l'estirada.
0: Però llavors hi ha la segona part.
4: Però és que no posa res l'acte, no?
0: Sí, sí, sí, sí.
3: Que es va dirigir sí.
4: agressiva, però no
0: Home,
4: posa res.
3: Home, amb agressivitat.
0: Actitud agressiva.
4: Jo crec que és sospitós que hagin tret avui el... avui el comunicat. Podien esperar.
0: Sí, podien esperar, sí, sí.
4: Ara, quatre partits a mi em sembla massa.
2: Però tu creus que Mbappé avui està pensant en l'ascensió de Vinícius quan juga?
4: No, potser està pensant que és millor...
2: Dic Mbappé, dic qualsevol altre jugador de Madrid, eh?
0: L'únic que el pot afectar és a Vinícius.
2: Clar,
0: o sigui... L'únic que el podria afectar una mica és a Vinícius, però, escolta'm, jo em sembla, no?, que aquests jugadors...
2: A veure, si avui el Madrid no guanya i ho justifiques amb el tema del comitè...
3: Ja ho estàs justificant.
2: Has tocat fons, eh? No, ja...
3: Preventivament, és increïble.
2: Preventivament, està clar. Però em semblaria... Un escàndol, vaja.
0: A tot això, perquè clar, el tema Vinícius ha canviat tot el, sí, sí, tot el tema, tot el guió. De l'1 al 10, nivell d'esperances que avui el Madrid punxi a Roma, Broc?
2: 6.
0: 6. Dami?
3: Sí, estem obligats, perquè veient la trajectòria del Madrid, jo crec que entre 6 i 7, també 6 i mig.
0: Quina dificultat li posa Solsona al partit del Madrid?
4: Que...
0: De l'1 al 10?
4: Que empati o perdi.
0: Sí.
4: Un 4.
0: Sí, sí. De fet, a la redacció comentava l'Albert Ferran que ha guanyat 20 dels últims 22 partits contra equips italians al Madrid.
2: Déu-n'hi-do, eh?
0: Sí. També n'hi ha de bones de la Roma, que ha guanyat 8 dels últims 9 partits a casa en Champions.
3: Era Alemanya que històricament li costava al Madrid sempre. Anava a Alemanya, no? Quan del Bayern.
0: Però... És veritat. En fi, això pel que fa al partit del Madrid, però tenim un altre partidàs. Manchester City PSG, amb l'Albert Ferran i en Jaume Naveira. Bona nit als dos.
5: Bona nit.
0: Com esteu?
5: Tot bé? Aquí estem, sí. M'ha arribat una mica de retard. He dit en primera persona al plural. No, he arribat amb una mica de retard.
2: Ens estava incloent a tots.
0: Però, Naveira, si ningú s'ha adonat, no calia.
5: És igual.
2: No, però és un tio honest que vol reconèixer.
5: Completament. Em diuen Honesto Valverde.
0: Has arribat 5 minuts abans que et saludés. Sí. O sigui, sobrat.
5: Sí, és veritat.
6: I ara m'està pujant el volum a mi.
5: Sí, no, perdó.
0: De l'ascensió Vinícius?
5: Estem a plena capacitat de l'estudi. Doncs jo els 4 partits no me'ls esperava tampoc, la veritat. Jo creia que es quedaria en dos o tres. Sí. Sí.
0: Jo m'esperava 3, sincerament. Jo els 3 sí que me'ls esperava.
2: Era la xifra de consens.
0: Sí. Bé, potser són 4 i acaben rebaixant un amb el recurs del Madrid. Veurem.
3: Seria el de València, que és molt important, això.
0: Clar.
3: Aquest que jugaria seria el de Mestalla.
0: El quart és anar o no anar a València. Per tant, seria important. De travessa del City PSG, Albert, Naveira, què em dieu?
5: Jo crec que per mi un pèl més favorit al City, perquè el Paris Saint-Germain crec que és millor equip que el Manchester City, si està en el seu punt més alt, però crec que ara mateix el City està en millor moment. El Paris Saint-Germain crec que li està costant un pèl connectar una mica en aquest inici de temporada, i per tant jo crec que si avui guanya el City no seria una sorpresa.
0: 1-1 a la travessa de Naveira, què dius, Albert?
1: Jo crec que és dels partits més imprevisibles de la jornada. A mi m'ha costat molt a l'hora de fer la porra interna, si posar un 1, una X o un 2, perquè és que veig els tres possibles escenaris. Per tant, jo aposto per un empat avui.
0: Atenció!
6: Gol del Como, Dubiques i posa emoció amb el 3-2. El que passa és que s'havien d'afegir 3 minuts i ja passen 3 minuts
0: sí.
6: i 22 segons. Per tant, ho té difícil l'equip de Cesc Fàbregas. L'envia el porter més enllà al mig del camp. La prolongació rebutja la defensa... I s'acaba el partit. T'ha durat poquet l'emoció.
0: No ha deixat res, l'àrbitre.
6: Amb aquest gol de Dubiques, passada en profunditat, pífia monumental d'un dels centrals del Feyenoord, que en lloc de refusar ha esmorteït la pilota deixant-la als peus de Dubiques, que ha culminat el contraatac amb un bon xut des de la frontal de l'àrea. Però ha arribat tard aquest segon gol del Como. Guanya el Feyenoord. Feyenoord 3, Como 2, per cert. S'ha acabat.
0: També.
6: El LASK 3, Liverpool 6.
0: Doncs ja situats, el Liverpool s'afegeix a la llista dels líders amb 6 punts. Va guanyar l'Atlético la primera jornada, recordo, i avui ha golejat el camp del LASK, i el Feyenoord suma els seus 3 primers punts. En canvi, el Como de Cesc Fàbregas, que ho ha lluitat, doncs es queda amb els 3 punts que ja tenia i rep el Manchester United la setmana que ve, dimecres, en torn de tarda. Com d'aquest partit que encara no ens animem a fer-lo ràpid. S'està estudiant. S'està estudiant.
2: El comitè, no? El comitè es reuneix també al migdia, no? A l'hora de dinar o...
0: Bé, a l'hora de berenar. Més modestos.
2: Més tard.
0: Sí. No ens allarguem tant, tampoc. També avui, Betis-Porto. Betis, el pròxim rival del Barça a la Lliga, amb la Clara Rodergues, ja tornada d'Istanbul. Bona nit, Clara.
7: Bona nit.
0: I gràcies per aquestes pastetes fantàstiques que has portat a la Rodergues.
7: Bravo.
0: Sí.
7: Pots agafar també quan siguis. Si no se l'acaben a informatius, que m'han dit que estan agafant bastant.
2: Informatius.
7: Podràs agafar-les.
0: Són típiques, no? D'Istanbul?
7: Sí, el Gran Basar amb l'enrada, m'han començat a tallar trossets, prova, està muy bueno, vinga.
5: Però què has portat? Baklava?
7: No sé el nom, mira, la veritat.
2: Molta mel, molta mella...
7: Una mena de torró.
0: No és suau, diguéssim. No és una cosa així
2: lleugereta. No, està molt bona, però...
0: No ens queixarem.
2: Com a postres...
0: Algú que fa de viatge i porta coses...
2: Això no és habitual, veritat?
0: No. Clar, jo no vaig portar uns percebes de Galícia, no? Que s'haguessin conservat...
2: Ja t'entenc, però a mi no em sonava que hi hagués aquest repartiment de merda.
5: Una tarta de Santiago, si no...
7: Va. Jo li vaig dir...
0: No, el cotxe tampoc, que és arribat allò, hi ha massa...
2: La pots comprar, aquí sota,
5: Jo crec que tampoc seria la...
0: No és el meu postre preferit, tampoc.
5: No, ni el meu, però bé.
2: No, fa una mica bola,
0: Sí.
5: És un partit del Getafe a les 4 de la tarda,
2: Sí. Si t'agafa amb la panxa plena...
0: Quin percentatge de victòria, Clara, li dones al Betis en aquest partit d'avui contra el Porto? Jo crec que no és fàcil, el partit.
7: 65-35
0: li dones al Betis. I la resta de la jornada, amb en Quim, que hi ha bons partits. Bodo Glimt, Borussia Dortmund, el Cercle Polar Àrtic, Aston Villa, Fenerbahçe, i els partits de culte, Stamford Bridge, Shakhtar Donetsk, Aigua d'Atenes, i a Bratislava, Slovan, Stuttgart. També tenim bàsquet, hoquei patins, waterpolo, i tenim activat ja el hashtag FRACU per dir-hi la vostra, i també punt l'opció per sincronitzar el nostre àudio amb la imatge del partit de Champions que trieu aquesta nit. És molt fàcil, entreu a l'app i al web de RAC1, cliqueu l'icona TV i ajusteu l'àudio amb la imatge.

0: Comencem la nostra ruta europea d'avui a Itàlia, a l'Olímpic de Roma, la Roma de Gasperini, rep el Madrid de Mourinho. Els romans van empatar el camp del Fenerbahçe la primera jornada i els blancs van guanyar l'Inter al Bernabéu i, per tant, poden sumar el 6 de 6 aquesta nit. Aquest és l'11 de Mourinho amb Vinícius Dami.
1: Amb un 4-2-3-1, Courtois porteria, defensa Dumfries, Konaté, Rüdiger, Cucurella, doble pivot, Valverde, Tchouaméni, per la dreta Diomandé, per l'esquerra Vinícius, pel mig Bellingham enllaçant, a la punta de l'atac Kylian Mbappé.
0: I el de la Roma?
1: La Roma juga amb Golini, Pierluigi Golini a la porteria, línia 3 centrals. Mancini, Evan Endica i Mario Hermoso, per la dreta, carril dret, Nahuel Molina, carril esquerra, Wesley, per la dreta, Martin De Roon i Manu Koné, amb Dybala, Matías Soler i Daniel Malen en atac.
0: Xiula un clàssic avui a l'Olímpic.
1: Xiula un clàssic, François Letexier, al bar el neerlandès Dennis Higler i assistent de bar Paul Van Boekel.
2: Déu-n'hi-do,
3: que sí.
0: Fallible,
1: Un madridista.
2: Trio de luxe.
3: Estava ahir també Van Boekel, no? L'Atlético?
0: M'enganxes.
3: Sí, crec que sí.
0: M'enganxes, doncs.
3: Hi era.
2: Bona trincada
3: la setmana, sí. A més,
0: Madrid-Roma, no són mals llocs, tampoc, per passar
2: bé. Vols ràpids?
3: Sí, una horeta.
2: Plantes allà una hora i mitja, dues.
0: Un assado i un plat de pasta, allò, no?
2: I no, molt bé, molt bé.
0: És un bon menú.
1: I encara no tenim molt clar com actua en funció de madridisme, Van Boekel.
0: Ja
1: veurem avui l'escombrada. Com va, però jo...
2: O sigui, quin grau d'escàndol, no? Sí, en quin grau d'escàndol es mou, no?
0: Bé, és assistent de bar, tampoc pot influir decisivament,
1: però
0: no?
1: Però pot influir.
0: Sí. És com aquell jurat popular de les pel·lícules que sempre, no?, va buscar el culpable.
2: Que està buixant.
0: Ja sabem per on va el tema. Bé, doncs, protagonistes situats, movem per l'anàlisi. Dani, t'esperaves que jugués Vinícius després de l'expulsió, de la suplència de l'altre dia? Entraven els plans?
4: Sí, clar, perquè ara no podrà jugar, doncs la lògica diu que avui havia de jugar. Tampoc podia estar dos partits de suplent. Mm.
0: Poder pot. Però tindria un incendi.
4: Un altre incendi.
0: Sí.
4: No,
0: ara també juga Diomandé, que per mi és l'altra notícia.
4: Sí, i aquí s'haurà de multiplicar Bellingham, sobretot ajudant al doble pivot. Si no baixa Diomandé o Vinícius, que dona un cop de mà, doncs es trobaran que Valverde i Tchouaméni hauran de fer tota la feina, i no abarquen tot, encara que siguin molt potents, molt físics i molt forts, però a l'hora de tenir la pilota, Bellingham li ha de donar una mica d'ajuda, no? Davant té un equip que no és senzill, vull dir, amb un sistema molt definit.
0: Juga com l'Atalanta, a Gasperini, a la Roma?
4: Sí, eh? juga amb tres... Pràcticament és l'equip titular. Jo vaig veure un partit de la Roma, és l'equip titular. Només el doble pivot, que avui a De Roon normalment juga Cristante, juga Piscili, un altre migcampista, però els altres sempre són els mateixos. I juguen amb 3-4, i ojo amb aquests dos jugadors com és Dybala i l'altre Sule, perquè dona la sensació que juguen per fora però juguen per dins. Més o menys així podríem dir que és un 3-4-2-1.
0: D'acord.
4: Que després doncs els laterals es troben amb els carrilers. Nahuel ha jugat algun partit per banda esquerra quan no hi ha hagut Wesley. Bueno, és un equip que treballa bé, que ho fan bé, i el Madrid avui... Jo un 5... L'he posat un 60-40 a favor del Madrid.
0: 60-40 a favor del Madrid.
2: Seria això.
0: A mi em sorprèn molt que no jugui Güler, Broc. Sí, perquè tots coincidim que és el jugador el més futbol.
2: Fins ara, per mi, està el millor del Madrid. I és el que crea i el que dona una mica de... No, de creativitat ofensiva al equip. No ho sé, potser prefereix veient el rival, no? Contenir una mica, tenir Diomandé, donar-li... Ja està jugant bé, Diomandé, els partits que ha sortit. Donar-li una mica de continuïtat, que també li anirà bé. Però també crec que el rival que hi ha avui... O sigui, jo crec que és un partit que pot ser o un desastre, saps què et vull dir? O sigui, pot ser o un 0-3 o un 4-4. O sigui, que és el que m'atreu del partit d'avui, que el sistema de joc de la Roma és bastant imprevisible, sobretot contra el Madrid. Veurem. A veure.
4: Obliguen una mica, el fet de que juguin amb tres centrals, si el rival, en aquest cas el Madrid, juga amb dues bandes obertes, que és així, doncs aquests carrilers doncs o recupera molt la posició ràpidament en pèrdues de pilota, o es pot trobar que els dos de banda juguin contra el central, contra un dels centrals, o sigui que vagin un contra un contra Hermoso o contra l'altre jugador que no sé qui és.
3: Indica?
4: Mancini. No, Indica juga al centre. Mancini juga per la banda. Bueno, veurem.
0: Percentatges, Naveira, com ho veus això de l'Olímpic?
3: Jo a la porra he posat un 3-2 per la Roma, o sigui...
0: Bé.
3: Que avui la Roma pot posar en problemes al Madrid, la veritat. A més, jo això que no jugui Guler, sincerament, no ho entenc.
0: No, jo tampoc.
3: O sigui que... I a més...
0: Però ho està provant pel Clàssic, tinc la sensació, eh?
3: Sí,
0: no creus?
3: Sí, però sense
1: haver-hi... Clar, Clàssic no serà Vinícius.
2: No, clar.
0: Clar, és veritat.
3: Però sense haver-hi Vinícius...
0: Ara n'heu fotut, clar.
3: És que...
2: No, Clàssic és jugant des,
3: segur.
0: Sí, jugarà Guler, segur.
3: No sé, igual l'ha percebut doncs, que era millor dia avui per rotar-lo, però no sé, tampoc ho entendria, perquè realment...
0: Té un Madrid-Sevilla.
3: Amb el que ve en Lliga, sí. No sé. Jo, la veritat és que no acabo d'entendre per què Mourinho no l'ha ficat.
1: Per mi el tema és que per mi el jugador innegociable per ell és Bellingham.
0: Sí.
1: O sigui, aquest jugador es fixa en tota la qüestió. Mm. Aleshores, el doble pivot tampoc veu a Bernardo Silva.
0: No, per descomptat.
1: No el veu, és Tchouaméni, Valverde, i a partir d'aquí va provant.
5: Bé, i Guler diu que no és migcampista, per tant l'ha de posar a la dreta. I sí, si juga Diomandé...
3: I segueix insistint en que Valverde ha de ser migcampista, però l'altre dia el posa a lateral dret i és quan millor li ha jugat. O sigui que realment no sé, imagino que anirà corregint durant el partit, sobretot si la cosa no va bé.
1: Si mirem el clàssic, ara sí que Bellingham... sense Vinícius, Diomandé jugarà a l'esquerra i a partir d'aquí sí que sembla que en Brahim, que no compta massa, sí que tens a Guler per la dreta. L'alineació pràcticament surt sola ja.
0: Sí.
4: Jo crec que segurament, el fet que posi els dos jugadors de banda, Diomandé, no posi a Guler, posi a Vinícius per l'altra banda, jo crec que ha pensat que jugant amb tres centrals,
0: ja,
4: potser jugant oberts, doncs aquests carrilers...
3: I que, li costi, doncs... i que els dos mitjans puntes els hi costi arribar a les ajudes i que per allà pugui fer més mal al Madrid, no? Sí, a les bandes, sí.
0: Doncs veurem com li surt aquest plantejament a Mourinho avui amb el trident, amb Diomandé, Vinícius i Mbappé, que jo diria que és la segona vegada que juguen com a titulars. Jo diria que n'han coincidit més d'una vegada l'11. Ara ho repassarem. Segona aturada de la nit a Anglaterra. L'Etihad, aturada de luxe. Aquesta és el Manchester City d'Enzo Maresca, rep el PSG de Luis Enrique. Els dos equips sumen 3 punts. Els Citizens van guanyar el camp del Porto, mentre que els parisens van guanyar l'Eslàvia de Praga amb hat-trick de Ferran Torres. L'últim precedent entre els dos equips, fase Lliga 24-25, encara el guardem al record. Aquell 4-2 a París, amb els 6 gols a la segona part, i els de Luis Enrique remuntant un 0-2 al City amb un vendaval ofensiu. Signem que el partit s'acosti al d'aquella nit. 11 del City, Albert.
5: Amb Donnarumma a la porteria, amb Kuzanov, Rubén Díaz, Gueye i Guardiol al darrere, amb Anderson i Enzo Fernández al doble pivot, Semenyo per la dreta, Doku per l'esquerra, Cherki fent d'enllaç i l'home gol, Haaland, al davant.
0: L'11 del PSG, amb o sense Ferran Torres?
5: Sense Ferran, és que té per triar i remenar. Avui, per exemple, a la banqueta hi ha Ferran, Balazkelia o Neves. L'11 del PSG, amb Safonov a la porteria, Hakimi, Marquinhos, Pacho i Nuno Mendes, els 4 al darrere, amb Zaire Merí, Vitinha i Fabián al mig, al davant, a Cliush per la dreta, Due per l'esquerra i fent de nou, o de fals nou, Dembélé.
0: Vaja, Ferran no és titular. No? Això que no li feia falta reivindicar-se, havia desaparegut aquesta paraula del seu vocabulari.
2: Sí. No calia.
0: A l'arribar a París, però avui no és titular. Vaja. Qui xiula a París, a Manchester?
5: Doncs un alemany, Sven Jablonski, amb Bastian Dankert al bar.
2: Home, bé, un clàssic, no?
0: Sí. Clàssics absoluts en aquest partit. A veure, Naveira, què destaques als 11?
3: Bé, que l'11 del City de mig camp cap endavant és el que jo imagino titularíssim, almenys en aquest inici de temporada, i que després, doncs, sabent l'amenaça que té el Paris Saint-Germain, doncs, pràcticament amb qualsevol trio de davanters que pugui disposar, doncs, avui surt Maresca amb una defensa de quatre centrals, amb Husanov de lateral dret i Guardiol al lateral esquerre. Per tant, doncs, jo crec que s'ha volgut reforçar allà i recuperar una mica doncs, la recepta que va seguir en el seu dia Pep Guardiola, amb noms diferents, segurament, però que va utilitzar doncs, quan el City va ser campió de la Champions. Jugant Anderson i Enzo Fernández al mig del camp, tot i el gran partit de Boadi a la primera jornada de la Champions, que ens queda una mica lluny, però la veritat és que va estar molt bé aquell dia. I després, doncs, per la banda del Paris Saint-Germain, hi ha un parell de sorpreses, perquè no hi ha Kvaratskhelia i no hi ha tampoc Joao Neves. Joao Neves va ser un dels pocs titulars que va jugar l'últim partit de Lliga contra el Le Mans. Avui juga Zaïre Emery. Jo crec que Zaïre Emery potser el posa al mig del camp doncs, per la seva capacitat de donar recorregut i de segurament ajudar al lateral, perquè al final Hakimi doncs, estarà molt de temps pujant a l'atac i apareixent per dins. Per tant, jo crec que Zaïre Emery estarà allà per compensar els moments on Hakimi pugi a l'atac. I després jo crec que bé, que segurament la presència de Kliuj en el lloc de Kvaratskhelia, doncs de vegades els entrenadors en dies grans doncs, prenen decisions d'aquest tipus, no? Per intentar sorprendre una mica, i Kliuj és un futbolista doncs, que Luis Enrique en aquest inici de temporada l'està ficant molt per dins, més habitualment del que li veiem a Mònaco, i que per tant pot fer molt d'intercanvi de posicions, sobretot amb Dembélé. Però jo crec que el que busca és molta fluidesa de tota la delantera, que vagin apareixent els tres per tot arreu, i veurem què tal li surt el plantejament inicial.
5: Recordar que és el primer partit com a local des de la decisió sí. de la comissió independent de declarar-lo culpable, i que ja hem vist imatges de Pep Guardiola, la Pep. Graderia que volia donar suport al club, i ja l'hem vist a la llotja ben a prop de Ferran Soriano.
0: Quins percentatges doneu en aquest partit?
2: 50-50.
0: 50-50, Broc, Solsona?
4: 50-50.
0: Doncs vinga, coincidim tots. Partit obert a Manchester. I la tercera aturada de la nit a Sevilla, la Cartuja. El Betis de Pellegrini rep el Porto, que entrena l'italià Francesco Farioli. Els bètics van guanyar l'Illa la primera jornada i els portuguesos van caure amb el City a Dodragao. És el primer partit oficial de la història entre els dos equips. Pensa en el Barça, Pellegrini, l'hora de fer l'11, Clara?
6: Hi ha 5 canvis, has fet el partit del cap de setmana contra l'Osasuna. És cert que hi ha algun titular que juga, però n'hi ha d'altres que han quedat fora. Per tant, una mica un mix abans de rebre el Barça dissabte a la Cartuja. Álvaro Vallés a la porteria, Ángel Ortiz a lateral dret, Bartra i Nat en parella de centrals, Fran García a lateral esquerra, mig del camp per Isco, Marroca i Deossa, i al davant Antoni per la dreta, a l'esquerra Abde, i en punta l'amic Troy Parrott.
0: Home, l'heroi galès, que va marcar el gol de la victòria contra el Madrid aquesta
2: llegenda,
0: temporada.
2: Llegenda,
0: ja. Llegenda, RAC1. Quin és l'11 del Porto?
6: Diogo Costa sota pals, Martín Fernández lateral dret, Rosario i Kivior parella de centrals, Francisco Moura a l'esquerra, més del camp per Varela, Gabri Veiga i Froholt, i al davant Sainz per la dreta, Pepe a l'esquerra, en punta Andrés Silva.
0: Qui xiula avui a la Cartuja?
6: Un clàssic, Clément Turpin, i al bar Willy de la Jot.
0: I la resta de la jornada ens porta a Birmingham. L'Aston Villa d'Emery, 3 punts, rep el Fenerbahçe, 1 punt. Què hem de saber dels 11, Quim?
4: Doncs que l'Aston Villa surt amb Jackson com a davanter centre, que és l'habitual d'Unai Emery. M'ha sorprès que no és a l'equip ni tan sols a la banqueta Brian Maggio, jugador que em va encantar a la Supercopa d'Europa. Està lesionat, però és que a més no està inscrit per jugar a la Champions. Per tant, home, només té 17 anys, però sí que és veritat que va tenir una erupció tan espectacular que jo, si jugo a l'Aston Villa, de seguida miro si juga o no, i avui que no juga. I el Fenerbahçe, vells coneguts sobretot a la davantera, i a Mason Greenwood, sí. I sobretot hi ha Vedat Muriqi, que és el màxim golejador de l'equip amb 7 dianes aquesta temporada, i que avui també serà la referència ofensiva de l'equip d'Istanbul.
0: I si no m'equivoco, tenen a la banqueta Asensio i Lukaku, o sigui que realment sí, que és un equip que està bastant de tornada. També ens portarà el cercle polar àrtic. El Bodø Glimt, 0 punts, rep el Borussia Dortmund, 3 punts. El nostre gran dubte aquí és si el porter suplent, Faller, juga o no aquesta nit al Bodø Glimt. Recordo que va entrar al descans de la primera jornada per lesió del porter titular.
5: No trobava ni un taxi,
0: Li van caure 5 gols només a la segona part. I què, juga o no?
4: El tenim a la banqueta. Julian Fayelun, el vostre estimat porter noruec, de moment comença a la banqueta, a la porteria el titular habitual, Haikin. També destaco del Bodø Glimt Andreas Helmersen, el davanter centre, sumes 17 gols aquesta temporada. És veritat, però, que Noruega comença en el març, la temporada.
0: Sí.
4: No és que porti 17 gols havent arrencat a l'agost, però, home, és una xifra prou destacable. I pel Borussia Dortmund em crida l'atenció a l'eix de l'atac Fabio Silva, futbolista que vam descobrir quan jugava en les Palmes
7: i que de fet li va fer ben bé la guitz del Barça. Sí. Bon davanter, Fabio Silva.
0: Sí, sí. D'aquells típics del Dortmund, extrem del Dortmund. A Londres, on juga com a local el Shakhtar Donetsk, els ucraïnesos un punt reben l'AEK d'Atenes, que en té 3. Alguna cosa destacada als 11 que hagis trobat?
7: Doncs en els 11 destaco del Shakhtar d'Arda Turan. Cau Elias, el golejador brasiler, màxim golejador de l'equip amb 3 gols, referència ofensiva de l'equip. Per cert, el Shakhtar ha sortit a jugar amb tots els jugadors lluint com a capa una gran bandera d'Ucraïna, sí. I ara mateix, per fer la foto del partit, també en llueixen una. Evidentment, aprofiten per reivindicar la situació del seu país amb aquesta guerra inacabable que tenen contra Rússia. Doncs el Shakhtar, que surt reivindicant amb la bandera ucraïnesa.
0: Ja m'estranya que la UEFA els hi deixi fer,
2: sí?
0: Perdona, Quim.
2: Això t'anava a preguntar jo.
0: Deu ser la carta de Broc, no? Ja. Si és contra Rússia, però... sembla bé, ho deixem fer.
2: Sí, sí.
5: Però cal dir que és molt habitual, eh? O sigui, en els partits de competició europea, els equips ucraïnesos sempre han sortit amb la bandera i jo crec que la UEFA no els ha posat problemes mai. I si els hi posa, doncs, escolta, ells paguen la multa perquè sempre... sempre la porten.
0: I mira, escoltarem, connectem amb Movistar, l'himne de la Champions, com sona a Manchester, ara quan en Nieto ens ho digui, que tenim ja els jugadors situats.

0: L'himne de la Champions, l'etiqueta tractava alguna cosa per dir dels onzes?
1: De l'AEK, un dels dos davanters és Luka Jovic, que el vam conèixer quan va jugar sense pena ni glòria al Real Madrid, ara és titular indiscutible a l'AEK, i em crida l'atenció Razvan Marin, segurament el futbolista amb més qualitat de l'equip, el centrecampista romanès.
0: I a Eslovàquia, l'Eslovan de Bratislava, que entrena Touré, 0 punts, rep l'Stuttgart, que en té 3. El partit és a punt de començar, de fet, arrenca ja l'Olímpic de Roma, Dami.
2: Sí, ha començat el partit en un estadi olímpic de Roma ple a vessar, gairebé 73.000 espectadors, primera posició per la Roma, 0-0 al marcador, i com és habitual, tímida pressió del Madrid sobre aquesta primera posició de Roma, que comença volcant la pilota en una passada llarga per Malen, se la queda Rüdiger, primers 20 segons de joc, la pressió de Malen i Rüdiger, que se la treu al damunt, amb camp esquerra, pilota llarga.
0: La nostra teoria, Broc, que la UEFA intentava fer allò de començar 2 o 3 minuts sí. tard, ho deixem en punt, de moment. Jo crec que no comencen en punt en cap cas.
3: S'han ajustat més, potser.
0: Mirant el rellotge, l'altre dia hi havia l'homenatge, sí. I potser per això van ser 2 minuts, però un minut tard, com a mínim, un minut tard sí que comencen. Ahir m'hi vaig fixar, i el partit del Barça també. Compte la Roma.
2: La primera de Roma, Soler! Amb rosca des del vèrtex dret. Cam esquerra fora la dreta de Courtois. La primera de Roma comença avisant l'equip romanista, com apuntava Dani Solsona. Nahuel Molina jugant a banda esquerra, Wesley jugant a banda dreta. Aquí tenim el gran one club man gairebé del futbol mundial, com és gairebé, Eric, n'hi ha molts, sí. Per exemple, Carles Puyol. Ui, compta aquesta pilota que se la menja, indica. Compta aquí, a punt d'aprofitar-se Mbappé i esmunyir-se entre els dos centrals. La treu la defensa de la Roma, però veiem a Francesco Totti, el gran Francesco Totti. 1:20, 0-0.
0: Que es conserva la mar de bé, la veritat.
3: T'anava a dir, encara fucker
0: de
3: nivell,
0: De manual.
3: Ostres.
0: Arrencat a la Cartuja, Clara.
4: Sí, a punt ha estat de marcar el Betis. La primera del partit arriba al 1:30. Abde, qui si no, futbolista que no s'ho pensa dues vegades amb un xut des de la seva zona, la zona del vèrtex, com fa habitualment, cap a la frontal, més o menys. Molt reset, però obligat a Diego Costa a enviar la pilota a córner, el primer pel conjunt de Pellegrini, que ha sortit intens agressiu a la Cartuja en aquesta nit de Champions.
0: Entrava aquest xut d'Abde, que ha desviat el porter. També en joc els partits, els 4 partits que controles, Quim.
1: Sí, de moment 0-0 tots els camps. El que em crida l'atenció és la gespa del camp de l'Eslovan de Bratislava, del Narodni Stadion, que és un autèntic desastre. Per la pantalla sembla un absolut camp de patates, i ara, buscant informació, és exactament com l'ha definit l'expedició de l'Stuttgart abans del partit. Camp de patates a Bratislava.
0: Ostres, sí. Sí, però desastrós, eh?
1: Horrible.
0: Mora de Déu, senyor.
4: Sort que no ens va tocar la iaia del Barça,
0: sí,
4: perquè si no...
0: Sí.
5: És gespa, el que passa que està marrant. Sí.
0: És gespa on n'hi ha.
5: On n'hi ha.
0: Perquè hi ha molts llocs...
3: Búscala.
0: Que encara que la busquis no la trobaràs. L'últim partit a començar és el de l'Etihad, el de Manchester, Albert.
6: Sí, i comença com ho fan tots els partits de Luis Enrique quan té la pilota, que és amb una puntada directament al corner rival i a pressionar. De moment el City se n'han sortit d'aquesta primera pressió dels de Luis Enrique. Primers 20 segons, 0-0.
7: Tinc la causa de per què està tan malament la gespa. És un concert d'Enrique Iglesias
0: que
7: s'ha celebrat el passat 26 de setembre.
2: Sí, hi havia molta gent a pista, no?
0: No van calibrar bé, no?
7: No. Es veu que per la gent que hi havia a pista... Doncs
3: però era per la gent o era per la música?
7: Jo crec que una barreja de les dues. Segurament la música va passar més.
2: Però va ser molt random, no?
7: Sí. No, realment, sí. Jo no m'esperava...
2: No és París ni Londres.
3: Sí, no és una gira europea, no?
7: No, gira...
8: Enrique Iglesias està part que està...
7: Sí.
3: Però una gira europea la pot fer perfectament.
2: Compte, Dybala, treu Courtois! Compte, el llançament, Courtois, corre! Dybala, Courtois i Mario Hermoso amb cama esquerra, Courtois, corna, el Madrid passant-ho malament en aquest inici, doble oportunitat, la d'Hermoso amb rosca, cama esquerra, anava el palo a dins, però s'ha hagut d'estirar Courtois, que comença sent el de les grans nits. Minut 3 de partit, ja n'ha tingut dues la Roma en la mateixa acció. Abans també hi havia hagut una rosca de Sule, però aquesta de Mario Hermoso era gol.
7: Sí.
3: La pel·lícula tota la vida, eh?
2: Sí.
0: Quina capacitat té per estirar-se, eh?
2: Sempre els hi quedarà Courtois.
5: La culpa són els 4 partits, tu.
0: Això els ha descentrat, Solsona. Està clar. Espera que hi torna la Roma.
2: Sí, pilota per Koné. El xut des de l'exterior a l'àrea de Sule. atura Courtois una altra vegada. Tres intervencions de Courtois i en 4 minuts.
5: Coné, que juga el doble pivot, s'estira bastant. El partit que fa dos partits van jugar contra l'Inter, va marcar els dos gols.
2: Sí, cert. L'han perdut entre Mbappé i Vinícius, el Madrid que no passa al mig del camp, no té cap mena de control. Portem només 4 minuts, però per ara el domini és absolutíssim de la Roma.
0: Sí, però vaja, entenc que Mourinho, si prescindeix de Güler i Bernardo Silva, ja li deu estar bé.
3: Ja li va bé, no?
0: Sí. Veig el Betis molt a prop de la porteria del Porto a Sevilla, Clara.
4: Ha sortit molt bé l'equip de Pellegrini. Després del córner que hem explicat, Marroc a punt ha estat de marcar, el seu xut ha sortit al lateral de la xarxa per ben poquet, i ara Abde, que està amb ganes, ho ha tornat a intentar més. Pressió molt bona del Betis, recuperant a camp contrari.
0: El Betis ha de fer sac de punts en aquestes primeres jornades perquè acaba contra Como, Barça i Bayern. Per tant, té un final de... Arsenal, perdó, sí, que ho he dit de memòria. La memòria, ja sabeu que va...
3: Barça, com... Barça dissabte.
4: Sí. T'hem entès, referies a això.
0: Sí. Exacte, sí. Pilota, sí, estava per... És que he creuat ara el final del Como amb el del Betis.
4: Normal.
0: Sí. El Betis acaba amb Como, Arsenal i Bayern. Ara sí que ho dic bé. Como, Arsenal i Bayern, o sigui que poca conya. I torna la Roma a l'Olímpic.
2: Sí, i torna la Roma combinant molt bé i triangulant entre Malen, Dybala i Sule, i des del darrere també tot el control, el doble pivot entre De Ron i Coné. Portem només 6 minuts de partit, però per ara la posada en escena, Solsona, és millor del conjunt romanista.
5: Sí, i el que sabem del Madrid, que replegat si té temps, perquè no juguen amb molta velocitat i no li donen rapidesa a la pilota, doncs el Madrid es pot situar, i allí, si està ben situat, els hi costarà. Però, i després esperar la contra. Veient això, jo crec que el partit contra el Barça, el Madrid aneu preparant en lloc de Vinícius a Camavinga, eh? Camavinga, Tchouaméni, Valverde...
3: Sí, no?
0: Sí.
3: Heavy metal, no?
5: Sí, tots allà.
7: Una mica formigó, no?
0: No serà l'once de l'alegria, no? Com aquell dia
5: que... La tindran els altres, que guanyen.
2: Veiem Mourinho... No, que és Gasperini. És Gasperini, no?
0: Sí.
2: Veiem abans Mourinho, quan sonava l'himne de la Champions, veient amb ulls d'enyorança i de nostàlgia aquest estadi olímpic on, bé, no va guanyar aquí la Conference League, la va guanyar Tirana, però on va passar 3 bons anys com a entrenador de la Roma.
0: Ostres, és molt random la gira que ha fet...
3: A veure, si és interessant.
2: Enrique Iglesias, eh? Aviam, ciutat.
0: Enrique Iglesias.
7: Gira pel pacte de Varsovia, no? Fet, o què?
0: Trobo que ha visitat Mèxic, a més accés gratuït, que això és...
7: Ui.
0: No, per un artista, diguéssim.
7: Sí.
0: No.
7: Mal
0: sí.
7: Rotllo.
0: Sí. Però... No, Polònia, però... dos...
7: A la plaça del poble, o què?
2: Què vol dir? No, malament, és Enrique Iglesias. Jo tampoc ho he fet.
3: No, però a vegades aquests concerts gratuïts els pagava...
0: Feria Tabasco. No tinc més dades. Dos a Kazakhstan, 3 i 5 de
7: Kazakhstan. Kazakhstan?
0: Sí, i Bratislava. O sigui, és bastant random.
3: És molt random. Sí, cap capital, diguéssim, no? De les grans, no?
5: A Kazakhstan, com no l'entenen...
7: I a Bratislava crec que són poc gaire.
3: Però deu haver trincat bastant, aquests concerts, eh? Perquè són aquests tipus concerts de milionari que paga
7: el
3: que calgui, no?
7: Sí. Algun típic empresari exsoviètic, que es va fer ric quan va caure a la URSS.
3: Fent coses prohibides. Sí.
0: Per favor. 8 de la primera, Roma 0, Madrid 0, i el Madrid intenta estabilitzar el partit. Dami.
2: Res de res per part del Madrid, sense senyals de vida, més enllà de Courtois, que sempre apareix. Ara fa una passada en llarg amb camp esquerra, busca la desmarcada Valverde, compta aquí Wesley, enrere per... Pierluigi Golini, l'exporter al Bologna, ara a les files de la Roma.
0: Un porter que es digui Golini, però, que així d'entrada... Sí.
7: A més, tampoc seria el porter més sumament fiable. Però...
3: Va. Les bromes que haurà hagut d'aguantar...
0: Sí.
4: El Porto a punt de marcar per una errada d'això, de porter, de Valle, és increïble, la sortida de pilota li ha regalat el Porto, i a punt ha estat de marcar l'equip portuguès, la intorna el Betis amb Abde per l'esquerra, però crec que la pilota ha anat al travesser, espera Abde a dins l'àrea, el cop d'esperó, no troba ningú, passarà el perill.
0: No, és estrany perquè Valles ha començat bé la temporada, però,
4: però aquí
0: potser els nervis
4: no l'ha impactat bé,
0: no?
4: L'ha regalat el jugador del Porto, que ha anat sol cap a ell, després l'ha intentat picar per sobre, ha arribat un defensa, i a punt ha estat de marcar l'equip portuguès, tot i que el Betis està dominant i jugant molt bé.
0: Betis 0, Porto 0. Com ha començat el partit a Manchester City 0, PSG 0, Albert?
6: Doncs de moment pràcticament no han trepitjat àrea els dos equips. Quan un té la pilota la intenta, bé, protegir i fer-la llarga, la possessió, i l'altre, el rival, espera a camp propi. És cert, però, que quan comencen construint des del darrere, comencen també amb pressions. És a dir, de moment hi ha molta igualtat a l'Etihad, sense trepitjàries, sense xuts, ara amb una pressió del PSG obligant els centrals del City a treure's la pilota de sobre, no la controla ningú, finalment és Anderson, la posa per Haaland, talla Vitinha, el set de la primera, de moment sense un dominador clar, potser una miqueta més de possessió pel City. Manchester City 0, PSG 0.
0: Pinta bé, Naveira?
7: Bé, de moment s'estan estudiant una mica els dos equips, però jo crec que al final, amb la qualitat que hi ha, estic segur que hi haurà gols.
0: Doncs de moment, el set de la primera, City 0, PSG 0. I torna la Roma a l'Olímpic.
2: Ah, amb diverses pancartes a l'Olímpic de Roma, reconeixent els èxits i sobretot la conferència de Mourinho. S'ha vist un instant com Mourinho retornava la salutació al tifoso de l'Olímpic de Roma. 10 minuts 0-0. Molta possessió per l'equip local, imbatut aquesta temporada. 7 partits oficials, 4 victòries, 3 empats, 1-1 en el debut al camp del Fenerbahçe a la Champions. Pilota d'interior a l'àrea, jugant Malen. Vol intentar el xut, envoltat d'un bosc de futbolistes. Ha de recular, juga fora de l'àrea per Nahuel Molina, l'ex de l'Atlètic de Madrid. Avui jugant a banda esquerra, cama canviada. Koné amb Dybala, la deixa per Malen. Un altre cop a l'interior de l'àrea. Malen, que se la vol jugar, centra, la treu Konaté.
3: L'inici de Madrid, no, ben justet, eh?
2: D'equip petit.
5: No, bon partit del Madrid. Està fent el que fa sempre.
3: Ara marcarà, però com a posada en escena de Champions... Sí. Uf.
2: Estem al mes d'octubre i la sensació és que està ja sobrevivint. Sobrevivint, sí, a intentar treure un partit un dimecres més de la vida, però... Esclar, se li farà llarguíssima la temporada.
0: Però és que amb aquest 11 tens poques alternatives més que jugar això, no?
5: Mira. Dèiem,
2: Wesley... Sí. Wesley amb Sule, Sule amb Wesley. Sembla minut 88, la Roma la desesperada per intentar marcar el Madrid traient aigua de la barca, així, no sé.
0: Per qui no estigui veient el partit, l'home més avançat del Madrid ara, que era Mbappé, estava a la posició de mitja punta de la Roma. Sí.
2: Que ve jugant entre línies la Roma, eh? Avança Sule, per banda dreta, Sule, que la deixa per Dybala, Dybala, Nahuel per Dybala, fora! Dybala, que intel·ligent, ha vist la irrupció de Nahuel podria haver xutat, ha apurat la jugada fins al final, li ha deixat a Dybala fora.
7: Li ha tret Dybala, sí, Soler, eh? Perquè arribava en millor posició.
2: Sí. Que ben jugat, com ha regir aquí Dybala. Sí, arribar Soler per darrere, efectivament.
5: No, l'ha agafat a cama canviada, perquè no veu, és la seva bona, la seva bona Dybala és l'esquerra, el que passa que s'ha llançat i no ha agafat porteria.
2: Ara, com se salva el Madrid sempre per mil·límetres en aquestes situacions?
0: Ha passat a mig pam, sí.
2: Sí, és increïble.
7: Cal dir que la Roma juga amb dos mitjapuntes esquerrans i amb dos laterals dretans. Avui Molina està a la banda esquerra, imagino que pensant més en defensar aquell costat, i després Soler i Dybala intercanvien molt posicions perquè el seu perfil bo és el dret.
2: Recuperat Vinícius, Bellingham a la frontal, és la primera oportunitat del Madrid en el partit. Diomandé, xuta en camp esquerra, fora!
5: No, que dic que Nahuel, malgrat que jugui a cama canviada, banda esquerra, carriler, puja, si va fins al fons,
1: Gol de l'Aston Villa! Mandambi caça un rebuig dins de l'àrea, la controla, xuta, hi ha un rebot, però la pilota acaba dins de la porteria d'Ederson. S'avança l'equip d'Unai Emery, minut 12 de partit al Villa Park, Aston Villa 1, Fenerbahçe 0.
0: Havien trobat a faltar el fitxatge estrella d'aquest estiu, Manzambi, de l'Aston Villa, que ha marcat després d'un bon control. El xut jo crec que l'hagués tret Ederson de primeres, però el rebot l'ha favorit. Aston Villa 1, Fenerbahçe 0. Compta el City, que té la primera, sí, Albert.
6: Enzo, de falta, una falta lateral, que més que una centrada, era una centrada de xut, no l'ha acabat de veure Safonov, i ha acabat en corna, ha tocat el porter del PSG, després un defensa, corna a favor del City, abans l'havia tingut Zaire Emery, també amb un xut des de la frontal que ha blocat sense problemes Donnarumma, i ara l'àrbitre ha d'aturar el servei de corna perquè hi ha alguna lenta dins de l'àrea petita, ara sí que sembla que tot ok, xiula Jablonski, a veure aquest corna, s'ho mira Maresca, a veure la centrada al cor de l'àrea petita, se la menja, la rematada fora, hi havia falta, ha assenyalat l'àrbitre falta sobre Safonov, que tot i això no ha estat gaire contundent, I només ha rascat la bola amb el puny, veurem si hi ha falta.
0: Sí, hi ha falta.
9: Hi ha un jugador que el molesta.
7: Sí. Després del que va ser la temporada passada a la Premier amb els porters, aquest any diguem que l'arbitratge s'ha posat una mica més estricte pel que fa als contactes amb els porters. I ara aquestes les xulen. Ara, això l'any passat a la Premier no estava ni a prop de ser falta.
0: Compte.
2: Wesley li havia deixat Sule, que està sent el millor de la Roma, el més creatiu en el que portem de partit. Central, xut de Wesley al pal curt, no ha fallat Courtois. Una nova opció per la Roma, ho està fent tot molt intel·ligent. Aquí igual la podia haver blocat Courtois, no sé. Però ho està fent tot amb molta intel·ligència. Sule torna a carregar la Roma. Sule una altra vegada envoltat d'or. Ui, com se'n va de Tchouaméni. Aguanta Sule, vol fer una altra meravella. Aquesta és només per la Min. La dret Tchouaméni cap esquerra.
0: Però de moment, espera que hi torna.
2: Wesley, Coné, pilota per l'internacional francès. L'eixa per Sule, posició correcta. Ara s'equivoca l'argentí. Surt Valverde i compte que corren. Aixeca el cap Bellingham, posa a córrer. Vinícius aixeca el cap, centra Vinícius, impacta amb Evan Endika, que amb cama dreta la treu. Ui, Coné, que sembla que s'ha fet mal. Sí. Mentrestant continua el joc. Bellingham està fora de joc. Mbappé, compte que aquesta fa mala pinta. Centra Vinícius i envia Mancini a corna. Ai, Coné. Ui, ja comencem. Veus? Ja comencem. Ja s'ha trencat un.
0: S'ha trencat Coné muscularment. Els jugadors... Gol!
2: Marca el PSG, és un golaç perquè Doué ha rebut a l'extrema esquerra, ha fet el control cap a dins i quan semblava que amb cama dreta buscaria el pal més allunyat de Donnarumma, en l'últim minut ha girat el peu, ha buscat el pal curt, ha enganyat Donnarumma, ha fet un golaç, marca el PSG, marca Doué, 13 de la primera, Manchester City 0, PSG 1.
0: Ja ho deies, Naveira, que hi hauria gols. No sé si se la menjo una mica Donnarumma.
7: És el que vull veure la repetició, perquè és el que m'ha semblat en directe. El Paris Saint-Germain surt molt bé des de la banda dreta, vol que el joc cap a l'esquerra, i jo crec que l'ajusta bé, sí, però amb la potència a la qual va, jo crec que Donnarumma pot fer una mica més.
3: Però no arriba a Donnarumada, no? És a dir, no seria una cantada...
7: No, clar, no és l'Al Bernabéu amb Benzema i tal, però, home...
0: Espera el pal llarg, que l'altre pal...
3: Sí. Reacciona molt tard.
0: Triga, no?
7: Sí, que passa per sota les cames del defensa i la veu tard.
5: Jo crec que no espera que xuti Doué tan aviat. Espera que faci un altre pas més per col·locar-se. I així no ha pogut estirar-se bé, en veritat.
0: City 0, PSG 1, el bicampió d'Europa no s'està per orgues. Pròxim rival del Barça a la Champions. Dimarts que ve, quin partit ens espera. Dimarts que ve.
6: Per cert, està amb un més 6 de Verage, el Barça amb un més 7. Sí, i en joc també lideratge.
0: Sí. Segur que l'Aleix està ja amb la calculadora a la redacció. Missatge per tots aquells que busqueu un vehicle híbrid. A Romauto tenen un híbrid reinventat, el nou Qashqai e-Power. Si és més eficient vol dir que és menys consum. Si és més potent vol dir que té més cavalls. Qashqai a Romauto, a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. I ara amb Nissan, més el teu Qashqai. Fins a 10 anys de garantia. Recordeu, Romauto.
2: Doncs ja és un més 7. Gol! Del PSG, Ousmane Dembélé amb el cap. Quina jugada col·lectiva del PSG, que acaba amb centrar a Doué. Al segon pal arriba absolutament sol Dembélé. Doué Dembélé, barraca del francès, marca el segon al PSG. Manchester City 0, PSG 2.
7: Sí, en una acció on torna a patir el Manchester City en transició, i on li fan la jugada de nou arrencant des de la banda dreta, i la veritat és que és una acció que va de dreta a esquerra i després un altre cop...
6: És una paret.
7: Doué li torna a Dembélé, que és qui li havia donat aquesta pilota per entrar al segon pal i rematar de cap. La veritat és que minuts increïbles del Paris Saint-Germain i vaja, doncs diré que no tornaré a dubtar del Paris Saint-Germain.
3: Però suor freda ja o no? No, encara no.
0: A veure, si en algun moment es pot mirar la cara a qualsevol equip...
3: Sí, no.
0: Part del Barça és ara.
3: Ja ens coneixem tots, vull dir que...
0: Ara, això que ha fet Doué aquesta passada em sembla sensacional.
3: La
0: velocitat d'execució que ho fa, la visió...
4: La precisió.
0: Vaja, és una passada laminesca, perquè ens entenguem... Ui.
6: Sí, és que està creant perill o en algunes accions per pèrdues del City en el camp propi o a mig del camp. Compte que és a punt de tornar a perdre una pilota. Vitinha la roba a la frontal. Pot xutar Vitinha! Atura Donnarumma. És que el City ara està patint a la sortida de pilota.
0: Està groc. Ens hem perdut alguna cosa al Roma 0, Madrid 0, minut 18. Sembla que el Madrid trepitja més camp contrari, Dami?
2: Sí, confirmem la lesió de Manu Koné, sí. del francès. Sembla que s'ha fet mal de veritat, es tapava, es cobria la cara amb la samarreta, senyals evidents de dolor muscular de Koné. Hi ha entrat Nicolò Pisili en el seu lloc, dorsal 61 al mig del camp, i arran del canvi també un cop psicològic, jo crec, per la Roma, que vaja, automàticament ha perdut el lloc al mig del camp. Jo crec que és molt probable que el recuperi, però l'impacte doncs ha fet que momentàniament el Madrid hagi recuperat una miqueta el control.
3: És un clàssic, la lesió al minut 20-25, sí. No?
0: Que més trenca el ritme
3: Li costa recuperar l'equip, perquè... Sí, sí.
0: Mourinho ha pogut fer una mica de temps mort, però espera, sí. Que la perden.
2: Sí, compta la recuperació de Dybala, pilota a la frontal per Malen, bons minuts de Malen, justament per Pisili, l'home que ha entrat per Koné. Ja tenim aquí a Sule, banda dreta, encara en Cucurella. Sí. Sule, el llançament... Oh! L'home més fidel a Gasperini, 10 anys a l'Atalanta, i Gasperini se l'ha portat a la Roma perquè executi Courtois 20 minuts. A Mourinho se li està caient el Madrid. La Roma havia començat avisant. Courtois estava salvant el Madrid els primers minuts, però De Ron executa Courtois al minut 20. Com li deixa Sule a la frontal a De Ron, que l'engalta des de la frontal. Gol! 20 minuts de partit, s'avança la Roma. Roma 1, Real Madrid 0.
0: La pèrdua és de Tchouaméni, diria, és una pèrdua molt tonta. Magnífic Dybala, llançant-se al terra, la recuperació de la pilota, i després el xut, em sembla, Solsona, fantàstic.
5: Toca algú. Crec que la toca algú.
4: Sí. Si no curto això...
5: Anava molt centrat.

0: pateixes tot el partit. Perquè, clar, Tchouaméni i Valverde no es poden multiplicar. I ja són físics, però no poden. Com no donin cop de mà Bellingham, ara encara menys, perquè ara estan perdent. I els demés estan allà, Vinícius no està bé. I com que no està bé, no la toca. I Diomandé encara se l'espera, perquè li falta una mica de ritme i d'acostumar-se, no? I dir, no, el Madrid no juga res. Per això que...
1: Vinícius és el doble avui, eh?
2: És el doble, eh?
1: Avui està un altre cop al doble.
2: Avui no es tirarà els cabells a ningú, doncs.
1: Ho dic perquè el dimensió...
3: De Rulo Júnior,
2: no? L'autèntic està ensorrat pels quatre partits.
1: Efectivament, està a casa...
2: S'ha quedat a l'hotel, no?
1: Sí.
2: Roba 1, Madrid 0. Ens hem perdut alguna cosa a Sevilla, Betis 0, Porto 0, minut 22, Clara?
4: Un xut d'Àngel Ortiz des de dins l'àrea que ha aturat Diogo Costa en dos temps. Ara hi torna el Betis, que està fent mal per aquesta banda, la passada filtradeta, la talla de la defensa portuguesa. Se la queda el porter del Porto, Diogo Costa.
2: S'atura una mica l'hemorràgia a Manchester. City 0, PSG 2, Albert.
3: Sí, ara s'hi apropa el City, però és que el partit... És que jo, com a Neveira, estic convençut que això serà un resultat ampli. No sé si a favor més del PSG o marcarà gols al City, però és que el partit té un punt de trencat i que, vaja, els dos equips són molt ofensius i aquest 0-2 en 20 minuts segur que creixerà de moment, però amb la tranquil·litat el PSG dels gols de Doué i Dembélé d'aquest 0-2.
2: Compte.
1: La pifa Diomandé, ha perdut la pilota. Diomandé, Courtois, se li escapa la pilota i l'atrapa a la línia. Se li escapa la pilota, li passa per sota el cos i l'atrapa a la línia, però just a la línia, una miqueta més i se la fica dins. La pifa Diomandé ha telegrafiat la passada. Li ha dit al jugador de la Roma, ei, estigues atent que la passo aquí. El jugador de la Roma ha tallat i Malen a punt de marcar. El Madrid està a, no. Està a punt d'implosionar.
5: El partit del Madrid
1: està a punt
5: és...
1: de saltar tot pels aires, eh?
5: És infame. O sigui.
1: Sí,
2: és que li està costant molt treure la pilota, vull dir...
3: Jo, la veritat, sortir amb aquest 4-2-4 en una nit de Champions, jo és que no sóc capaç d'entendre-ho, la veritat.
2: Sí, no. Mira, ara Bellingham donant instruccions, ells mateixos...
3: A sobre un 4-2-4, no, els 4 de dalt, és que no treballen.
1: No fan res. Sí, ja 6 jugadors amb mentalitat una mica defensiva i 4 que només ataquen. Dybala cap a Malen, s'ha d'aprofitar aquest moment. Malen tapa Rüdiger i atrapa Courtois. S'ha d'aprofitar aquest moment. Sí.
0: Com estan els torrons de Mourinho? Estan...
2: No ho sé. Clar,
3: no
2: si avui...
3: alternativa, Florentino.
2: Mira, jo aquesta tarda preguntava a la redacció si avui queien d'aquella manera, una mica contundent, i si els hi queia una tova al clàssic, què passaria? No sé. De moment, la veritat és que la imatge està sent pèssima.
1: Sí. El tema és que Florentino ja no sap què fer a la banqueta, ja no li queden més peces ni més moviments.
2: És que és l'últim paraigües que té, per tant...
0: Tu imagina't, aquests, la Roma, que en lloc de la Roma sigui el Barça. Jo no dormo.
2: Sí.
1: Ha un pet, eh?
2: Sí, se li escapa Courtois i recordo que aquí hi ha xip, però és evident, vull dir, veia la imatge que la pilota no ha entrat.
1: Veiem que serà Mbappé, compte d'arrada Mario Hermoso, xuta Mbappé, un rebot, gol.
2: Mira'l,
1: clàssic. Aquí sí que s'ha vist clar el rebot, eh?
2: Sí.
1: L'ha perdut Mario Hermoso, se n'aprofita Mbappé, xuta i un rebot i gol. Has de riure. Has de riure perquè, com deia Broc, és que el partit era... És que no es podia... El partit del Madrid era inaguantable, per algú del Madrid que estigués veient el partit, era infame, efectivament.
0: Parlar dels torrons...
1: Pilota dividida, aquí bon moviment d'Mbappé, eh? Es fa Mario Hermoso, hi ha un rebot...
0: No sé si la toca gaire, eh?
1: Sí, la toca.
2: Oi, Hermoso...
1: S'ha vist molt.
2: Mancini. I just aquest rebot fa que el porter no hi pugui arribar.
1: És que toca just perquè entri.
2: I la pifia d'Hermoso és d'aquelles de campionat, d'intentar rebutjar i no tocar la pilota. Deixa'm-ho mirar. Vaja, jo crec que si no és la primera rematada del Madrid, deu ser la segona. Sí, la segona.
1: La segona. Quina és la primera?
2: No ho sé, però sí que em sona una.
4: Sí, Diomandé, que hi juta amb l'esquerra.
2: Sí.
1: Fora de pals, eh?
2: Sí, fora de pals. La primera entre pals, això sí, és gol just quan pitjor estava. Quan passen aquestes coses, sempre penso en una reflexió en sala de premsa d'Ernesto Valverde, que entrenà a l'Atlètic Club, que va dir, quan veus que millor estàs contra el Madrid, llavors és nyec, quan et foten el gol. I avui ha tornat a passar aquesta premissa. Roma 1, Madrid 1. I repassem també la resta de partits. A Birmingham continua guanyant l'equip local, Quim.
6: Sí, Aston Villa 1, Fenerbahçe 0, tot i que l'equip turc n'ha tingut ja 3 de clares, sobretot un 1 contra 1 de Morici amb el porter Suzuki, de moment, però aguanta l'Aston Villa d'Unai Emery.
2: A Noruega no hi ha gols, no sé si algú mereix més.
6: No hi ha gols, però està sent un tac i gol del Bodø Glimt, que ha tingut durant molts minuts gairebé tancat a l'àrea tot un Borussia Dortmund.
2: Tampoc hi ha gols a Bratislava.
6: Sí, al camp de patates de Bratislava, de moment molt millor l'Stuttgart, que ha tingut tingut dues ocasions clares.

0: De moment, però, no s'ha mogut el marcador. Slovan 0, Stuttgart 0.
1: Ni tampoc a Londres, on juga el Shakhtar.
0: Shakhtar 0, AEK 0. Els grecs han enviat una pilota al pal. Només començar un cop de cap de Mukudi. Després hi ha hagut rèplica amb una gran jugada d'Alisson Santana. Però, de moment, cap dels dos equips ha trobat el camí del gol.
1: Pel teu joc de cada dia, pel teu joc aventurer, pel teu joc que no para mai, per cadascuna de les teves facetes hi ha un Volvo XC40 i ara des de 31.900 euros. Sí, sí, 31.900 euros. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. A l'Olímpic, Roma 1, Madrid 1, recupera la possessió la Roma.
2: Sí, se l'ha vist més tocada per la lesió de Koné, que no després sí. De l'empat a 1 del Madrid. Està ferma la Roma. Pilota per Dybala. Se la quedarà Courtois. 1-1 al marcador. Malament al Madrid, però que en altres ocasions, en partits fins i tot pitjors, el gol l'ha servit per esperonar-se i ha acabat guanyant.
3: Però res ha canviat, amb el gol. És a dir, que jo pensava que el Madrid potser... No? I està jugant igual. És a dir, que no ha canviat absolutament res del guió.
2: Signem igualment.
3: Sí, no? Tant.
2: Tot el que sigui no guanyar. Hem de recordar que el Madrid, els dos anys precedents des del canvi de sistema de competició, ha jugat als setzens, eh?
1: Sí, sí.
2: I tal com està aquest Madrid... És a dir, si ni millora ni empitjora, jo crec que és equip de setzens. Si ni millora ni empitjora, perquè sí. Ara acaba perdent punts, i hauria de perdre camp de l'Arsenal, només que és això, punts en algun altre lloc, és un equip que perfectament hauria de jugar a l'eliminatòria de febrer.
1: No és descartable, no?
0: Gol de l'AEK! Stamford Bridge l'encaixa el Shakhtar Donetsk, gran jugada per la banda... De Pilo, que s'ha fet a dos rivals, entra a l'àrea com qui entra a la cuina de casa seva i ha donat la passada a Mayer perquè afusellés la porteria ucraïnesa. Shakhtar 0, AEK 1 minut 27 de la primera part.
1: Doncs sí, sí, és una jugada amb molt talent individual que acaba amb el primer gol del partit per l'AEK, que compte, sumaria 6 punts. Aquesta sí que no,
3: no entrava
1: que no la veien venir. Compte la Roma.
2: Nahuel Molina amb Dybala que vol centrar, la cama de Konaté, aviam aquí Diomandé. Jo crec que Diomandé és el que fa patir els madridistes, eh? Sobretot quan té la pilota en defensa, però poc fiable. Ai, en l'autopassada de Mbappé, ve aquí Endika, pilota ja per la Roma. En zona defensiva, Mancini, la pressió de Diomandé, Mancini enrere, aviam aquí, una altra vegada Mancini, la Roma traient de manera força fiable, la pilota des del darrere, Wesley amb Mancini, i ja ve a rebre Sule a l'esquerra amb Nahuel Molina, puja la pilota, l'ex-Atlètic Madrid, un control molt Nahuel, se li escapa la pilota a Nahuel Molina, se la pilota pel conjunt madridista.
0: Gol de l'Stuttgart a Bratislava! Un daf rep a la frontal de l'àrea, avança metres, se'n va cap a l'esquerra, amaga amb el xut, se'n va més cap a l'esquerra i quan sembla que es quedarà sense angle, nyac, xut creuat a la base del pal, per damunt de les patatones que creixen en aquesta gespa infame, Slovan 0, Stuttgart 1.
2: Igual s'ha quedat Enrique a veure el partit, no?
1: No ho sé.
4: No fa pinta, eh?
1: El descans, jo crec que val la pena llegir, entenc que és el web oficial de l'Enrique Iglesias, perquè hi ha algunes frases una mica estranyes,
3: sí,
1: per ser un artista.
3: Però així com filosofia...
1: Parlen que segurament hi haurà llocs com Madrid, que anirà... Saps? O sigui, parlen de la gira, el seu web oficial...
3: Sí, però sense concretar res...
1: I el cobren amb possibles destins. Bé, l'escan, si cal, ens hi aturem...
3: Molt fiable de cara a comprar entrades, eh?
1: Sí, sí, vaja, i per ser un artista, no?, allò...
3: Sí,
1: amb moltes dades,
3: contrastat, eh? Contrastat, no, perquè en teoria... Sí, sí.
1: Per cert, l'Stuttgart guanyant a Bratislava, 6 punts també, eh? Compte que aquests equips, AEK i Stuttgart, 6 punts, s'asseguren mitja classificació amb aquestes dues primeres victòries. A l'Olímpic, Roma 1, Madrid 1, minut 30.
2: Sí, minut 30, una mica millor el Madrid, una mica millor. De moment té la lesió de Koné i un gol no buscat, eh? He dit que era un xut de Mbappé, però que ve producte d'una errada defensiva de Mario Hermoso, un rebot. De moment, vaja, el Madrid que ha fet menys i té un gol a favor en el marcador. Veurem l'empenta inicial de la Roma si li dura. Si pot mantenir el nivell l'equip de Gasperini, pot tenir opcions serioses de guanyar el partit.
0: Gol de l'Aston Villa! El segon, Jackson, que rep a la frontal, se la prepara i patapam! Amb la dreta, Raseta buscant el pal, marca el segon de l'equip d'Unai Emery. Minut 30 de partit, Aston Villa 2, Fenerbahçe 0.
1: Un altre que sumaria 6 punts, compte el Madrid.
2: Oportunitat claríssima de Cucurella. Pilota llarga, se la menja Sule, errada defensiva gravíssima del davanter de la Roma, que per alguna cosa és davanter, ho aprofita Cucurella, controla i es queda sol davant del porter, remata amb la dreta fora. Oportunitat molt clara de Cucurella, eh?
1: Està molt gana aquí Cucurella, no? Tenia Mbappé sol.
2: Aquesta amb Espanya la fica dins.
3: La Roma està regalant, eh? Vull dir...
1: Ostres. Solsona, com ho veus?
4: Doncs que ara el Madrid pot marcar en qualsevol moment. Està sí. més a prop que la Roma, eh? Perquè ara ja la Roma ja defensa pràcticament a la frontal de l'àrea, 10 metres, el Madrid està segur, i ara és els millors minuts del Madrid. Sí. Però és una mica la repetició
2: sense
4: de sempre.
2: Sense ser gran cosa, eh?
4: La repetició de sempre amb el Madrid, que pot guanyar, evidentment, o empatar, o... però jugar, moments, té moments puntuals.
1: Sí, però com a mínim això, no? Jo crec que, si entenc que un aficionat madridista demana que jugui prop de l'àrea rival, però és que els primers 20 minuts, espera.
2: Centra Mbappé, massa passada, Golini no hi pot arribar, la centrada d'esquerra a dreta, li cau a Danfri. Jo crec que la Roma se n'està donant de debò que està jugant contra el Madrid, i ara sí. li entra el respecte i el pes de la samarreta que té al davant. Envia sí, Mario Hermoso a Forna...
3: Una mica de sobte cagats, no? A l'hora de...
2: Sí, diuen, oi, que és el Madrid, tu, sí. ens han empatat...
1: Bé, el que passa és que, clar, que et facin un gol després dels primers 20 minuts que has fet i d'anar guanyant en una jugada de rebot fa mal. Clar, això segurament és el més normal, no el que va fer el Barça i a Estambul, que va continuar... Bé, va tenir un moment així una mica grogui, però després sí, va reaccionar bé.
2: Sí, ja ho sabem, el Madrid és l'equip més implacable del món. És improbable que et perdoni. A més, ara té un corna, minut 33. El picarà Diomandé. Centra Diomandé, pot prolongar Tchouaméni... La pilota que li caurà... Ui, Dybala, que s'ha frenat. Li torna a caure a Diomandé. Se'n va Diomandé. Pot centrar, vol apurar la jugada. Continua Diomandé, centra Diomandé, corna una altra vegada. Desequilibrant bé i amb confiança, eh?
1: Tenim penal a Londres.
0: I el pica Elias i marca el gol del Shakhtar, que empata el partit. Un penal que ha hagut de ser revisat pel VAR, perquè primer l'àrbitre no l'havia assenyalat. A mi m'ha semblat una mica dubtós, perquè sí que és veritat... que hi ha un defensa, que és Relvas, un defensa de l'AEK, que va per terra i acaba escombrant sí. a Neverton, atacant del Shakhtar, però és que en aquell moment Neverton ja ni tenia la pilota. Sí. Però, en fi, ho ha revisat l'àrbitre, hi ha contacte, davanter a terra, penal, i, perdó, ha estat Pedriño, i no Elias, Pedriño, qui de penal posa l'empat a un.
1: Compte!
2: Gol! El tercer del PSG, és un festival a l'Etihad. Sí, sí. Quin partidàs del PSG, la millor versió de la temporada. Arriba davant del rival més exigent. Fa el tercer, però és que fa un minut ha enviat una pilota al pal en una jugada que era mig gol. Vitinha fa el tercer, cara de Haaland de no creure-s'ho, perquè el 31 de la primera, Manchester City 0, PSG 3, aquest és el campió d'Europa, el bicampió d'Europa.
1: Un vendaval, Naveira.
5: Va, està sent... Els últims minuts del Paris Saint-Germain són brutals, eh? O sigui, com l'equip recupera la pilota, a quin ritme la mou, com fa que el Manchester City corri darrere de la bola... la veritat és que és un altre ritme, és un altre... Vaja, o sigui, és homes contra nens, fa alguns minuts, la veritat. El City ha tingut alguna bona sortida després del 0-2, ha tingut alguna arribada, una centrada per Haaland que no ha rematat del tot bé, però és que quan el Paris Saint-Germain et ve a pressionar, jo crec que això està sent massa pel Manchester City.
1: I el PSG ja és líder.
4: Ja comencen a estar bé, aquests.
1: Sembla que sí,
6: sí,
1: eh?
6: Sí.
3: Just ara, eh?
1: Potser millor, potser més aviat que altres temporades, fins i tot, no?
5: Sí. Havien... Jo crec que un partit com el que estem veient avui del PSG no l'havíem vist mai, el mes d'octubre.
3: No, era de març-abril, no?
5: L'època sí. Igualment, la temporada de la Lliga li ha costat.
1: Sí.
5: Encara de cop i volta ens trobem en aquesta versió, que és el que diu la Naveira, robant a camp rival, i és que no li està deixant al City crear perill. És que el City, excepte aquesta acció de Haaland que ha intentat rematar amb el cap,
1: és que
5: al Paris Saint-Germain la pilota li corre molt ràpid, però és que a més l'equip està tenint molt de criteri pels canvis d'orientació. Si és que estan movent el City com volen. I després, és el que dic, jo crec que el City, sobretot, on està notant la inferioritat és que quan reben Anderson, Enzo Fernández, és que els està costant molt generar avantatges, girar-se, no?, i poder sortir d'aquesta pressió, i clar, i aquí el Paris Saint-Germain està fent molt de mal.
1: Això de dimarts que ve serà molt gran, eh?
6: Sí.
1: Potser després és un nyap, però a priori...
3: No, nyap no serà. No.
4: I sense Ferran Torres, eh?
1: Imagina't. A l'Olímpic, Roma 1, Madrid 1, i continua el partit estabilitzant-se, Dami, no?
2: Sí, ara està atacant bé la Roma, està movent la pilota amb certa fluïdesa, entrant bé Wesley pel costat dret, Nahuel pel costat esquerre, però el Madrid també s'està defensant correctament. Per tant, partit equilibrat, 1-1. veurem per on es decanta, encara queda una segona part llarga en joc, i el Madrid que també va traient el cap en atac. Ara són els dos equips, no és un monòleg i un monopoli de la Roma com a principi.
1: I a Sevilla, Betis 0, Porto 0, minut 36. El Betis o el Porto estan més a prop del gol, Clara?
6: El Betis. El Porto intenta, quan pot córrer, alguna passada en llarg, però és el Betis qui domina, qui té la pilota. De Ossa ho ha intentat amb un xut des de la frontal, que per ben poquet no entra, que ha estat un golat, ha sortit per molt poquet. I continua insistint el Betis, per la banda esquerra sobretot, però mereix el gol, però de moment no arriba. 0-0, minut 37 ja.
1: Ui, que fas de scouter en el partit pre-Barça,
6: sí,
1: del Betis.
6: Ja, rival, ja.
1: Què?
3: Informes, eh?
1: És per tremolar o...?
6: No, tampoc. Però posarà difícil, segur.
3: Per tremolar dimarts.
6: Sí, no? Exacte, jo potser preocuparia sí. Més pel que està passant aquí.
3: Sí. Aquest és el City que vam demanar sorteig. T'acordes que vam demanar? Molts van dir, exacte, no, volem el City.
1: Sí. Sí,
3: no era el...
1: El que passa és que el City, després de perdre la Supercopa Anglesa, sí, la Community, ho havia guanyat tot.
3: Estava jugant bé.
1: I tampoc sabíem per on sortiria, però s'han trobat el bicampió d'Europa, avui, exacte, amb lletres...
5: L'home al sac.
1: Sí.
7: I a més amb un trio atacant en què a Cliuix pràcticament ha passat bastant desapercebut.
5: Vull dir que a banqueta hi ha Ferran Torres, hi ha Barasquelia...
1: I això a Neves, és que clar, a més això. 0-3 guanya el PSG, i empat a 0 entre Betis i Porto. L'Olímpic, Roma 1, Madrid 1, Dame.
2: Mou la pilota al Madrid en defensa, li cau a Courtois, que està fent com de lliure per afegir un futbolista més a l'hora de treure la pilota des del darrere. En llarg, Courtois indica, toca la pilota amb el cap, ve Nahuel Molina i estabilitza la Roma. Dybala falta sobre l'argentí, la falta de Konaté, diu l'àrbitre que prou. Jugarà la Roma des del mig del camp en zona ofensiva, 38 minuts de partit.
1: Sí, perquè Konaté ha protestat de mala manera. Això... Potser traurien groga en algun cas, però no ha passat pel que fa a Konaté. Hi ha híbrids endollables i després hi ha el nou Amo de nou superhíbrid endollable, un SUV que juga en una altra lliga amb 537 cavalls de potència, tecnologia d'última generació i fins a 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar molt més lluny. Potència, eficiència i espera.
2: Malen! La centrada Sule. Malen, que no pot aprofitar aquesta pilota a l'interior de l'àrea per rematar. Li queda Pisili. Nahuel centra a primera. Molt passat. Fora.
1: Potència, eficiència i disseny en un sol cotxe. I ara el pots tenir des de només 41.499 euros. Amb 7 anys de garantia. Descobreix-lo avui mateix. A Omoda Jaeco M. Automoción a Barcelona, Mataró i Girona. El nou Omoda nou superhíbrid endollable. Ara ens repeteixen la de Cucurella.
2: Sí,
3: molt clara.
1: L'ha acabat amb la dreta.
2: Gol de l'Aston Villa, el segon de Jackson, el tercer de l'equip d'Unai Emery, que al minut 40 de partit posa ja el 3-0, és una recuperació, pilota a la frontal, paret i xut de Jackson, i pifia una miqueta el porter del Fenerbahçe. En tot cas, resultat enganyós, perquè el Fenerbahçe n'ha tingut de clares, fins i tot un travesser, però de moment l'únic que marca és l'Aston Villa, i torna Jackson, que n'ha fet dos, Aston Villa 3, Fenerbahçe 0.
1: Sumaria 6 punts i seria quart per la diferència de gols. Compte la Roma.
2: Ha centrat Pisili des de l'esquerra, a punt de rematar. Malen ha enviat Konaté a corna. La Roma que s'ha refet i que sembla que afronta amb bona sintonia aquests últims 5 minuts.
6: Gol! El Porto, perquè el xip ha dit que la pilota ha entrat, perquè és una canonada des de dins l'àrea amb la cama esquerra que impacta el travesser, bota dins, així ho diu el xip. Martín Fernández avança el Porto, s'ho estava mereixent el Betis, però mira, en una acció aquí dins l'àrea, embarullada, gol. Varela està, Varela, perdó.
1: Doncs Betis 0, Porto 1, però Bartra demana una falta. Sí. En l'acció del gol.
3: No hem rematit encara, eh?
1: Veurem si el VAR hi entra. Torpens a la dret de sobre de mala manera.
6: No he vist res. A veure si les repeticions...
1: No, però...
6: No, això no és més res, no.
4: I però aquí... se l'emporta amb el colze, eh?
6: I aquí... Jo perillós la xilena.
1: Aquí sí que es pot mirar... Vaja, si té una mica de cura... Home, aixeca molt la cama, sí. I és una acció prèvia a la rematada.
5: Sí, sí. I sí que era Martín, que ja ho havies dit bé, Clara, però t'ha enganyat la realització. Sí.
1: Com són, Clara,
6: sí,
1: van
6: a
1: per tu.
3: Estan posant a prova, eh?
6: Sí.
1: Ja va haver de remuntar el Betis a la primera jornada, i si el VAR no diu el contrari, també li tocarà avui. Betis 0, Porto 1, com de la Roma.
2: Pot ser bona, Wesley, centra Wesley, i arriba Bellingham des del darrere per enviar corna, també estava Rüdiger a terra, que bé... Sule, ficant aquesta pilota a l'espai per Wesley, que no acaba de centrar el top bé, però per si de cas Bellingham evita que la pilota arribi a l'àrea petita i envia corna al pick and curt. Sule la deixa per Wesley, avança Sule, vèrtex dret, centrarà o xutarà? Res, ni una cosa ni l'altra. Directament a fora.
6: El nou... Està mirant, per cert, Jaume Albar.
1: Ara ens dius a veure què decideixen. El nou Jeep Compass és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica, el nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
6: S'ho va mirar Clement. Sí, s'ho mirarà Turpent, l'han avisat des del VAR i l'àrbitre va a revisar aquesta possible acció de joc perillós dins l'àrea.
1: Sí, a mi em sembla...
6: Està encenent la imatge.
1: Bastant evident, no? Aquesta és la millor repetició que tenen amb un jugador que tapa?
4: L'anul·larà.
1: A veure, què diu l'àrbitre? Man. Ah, xiula man.
6: Sí, és que amb la cama... No. Sols una quina referies, a la d'inici o a aquesta?
3: No,
2: no s'estava referint a l'altra.
6: A veure, oi que sí? Està fent trampa. Està fent trampa, el Solsona. Quan t'estàs referint a la primera...
2: A la colza.
6: Sí, doncs mans, no l'havíem vist, aquesta mà.
1: Bartra demanava falta.
2: No, però s'ha trobat la mà, ara el Solsona està pensant, veus?
3: Sí, sí.
2: No, ets un crac, ets el millor.
1: Ja ho deia, Solsona.
6: És el millor.
1: 20-0, Porto 0.
6: Va tocar poquet, però...
1: A més, és una repetició, vaja, molt bruta, aquesta. Jo no veig que li toqui a la mà, en fi. Deixem-ho estar, Betis 0, Porto 0, pilota pel Madrid a Roma, empat a 1.
2: Últims dos minuts de la primera part. Vol acabar el Madrid amb la pilota.
5: Intervencions de VAR estranyes, eh?
1: Sí.
5: Aquesta jornada, la d'ahir del gol de l'Atlético, que hagués sigut el 2-0, el gol de Cardoso al final de la primera part, incomprensible.
1: Sí, sí, sí. Potser haurem de passar per aquestes furgonetes de VAR de la UEFA. Compte.
2: Compte que la pilota li cau a Valverde interior a l'àrea, l'eixa esperó per Mbappé, vol centrar Mbappé, això serà corna. O porteria, doncs sí.
3: Portaria.
2: Ha tocat en Mbappé en última instància, aplaudeix Mancini. La decisió arbitral, arribarem a l'últim minut. Estava pensant que no juga Hausen, que va jugar a la Roma. Repeteix Rüdiger, que va jugar l'altre dia contra el Villarreal. Potser jugarà Hausen el cap de setmana contra el Sevilla, últim partit de Lliga abans del Clàssic. Posarà la pilota en circulació Golini, últim minut abans del descans, abans que sapiguem l'afegit.
1: I jo crec que aquest empat Solsona més o menys, no? És el que ha acabat reflectint aquesta primera part, perquè el Madrid s'ha refet després de l'1-1.
4: I està arreglant una mica el partit que ha començat fent el Madrid, que jo diria que els primers 20 minuts o 25, no sé a quin minut ha marcat, a partir del gol, doncs ha anat agafant una mica més la possessió de pilota i està més jugant a camp contrari, no? Però quan la té la Roma, jo veig cert perill,
2: sí, sí.
4: Quan arriba a dalt,
1: sí, sí, aquest doble pivot, clar, és que és el que deies, no pot aturar totes les vies d'aigua.
2: Ara, en un context de bon Madrid, és un d'aquells partits que gairebé jo crec que l'hauríem perdut, eh? Perquè amb la Roma ben desaprofitat d'alguna manera el seu moment d'ampliar l'avantatge, amb el Madrid a la primera ben la ficat a dins, ja és un partit d'aquells que el Madrid acaba remuntant sempre o gairebé sempre. Ara, amb aquest Madrid tal com està...
3: No ho veus? Dame avui, no?
2: No descarto un empat, tu què?
1: Jo, està obert ara, no?
3: Veig una a dos.
2: Veus una a dos,
3: sí,
2: no?
3: Sí,
2: ja. Sí, pot ser, pot
3: que,
2: ser.
3: Que estic tranquil. No...
2: Sí, estàs tranquil, eh?
3: Sí.
2: Sí, tot el Sevilla, no, diumenge?
3: Tampoc.
2: No, llavors, tampoc. El Leipzig tampoc.
3: A Camp Nou, sí.
2: El clàssic, al Camp Nou.
3: Sí.
1: Ai, senyor, me falleixen un minut, eh?
2: Però els quatre partits que li han tret a Vinícius i tal, això...
3: Sí, home.
2: No ningú, sí, sí.
1: Sí, sí.
2: Compte el Madrid, 35 segons per arribar al descans, allà amb la Roma, aquí ha ficat bé Wesley, la pilota entre línies per Nahuel, 30 segons, tampoc vol córrer riscos la Roma, no. I vol evitar una contra del Madrid, queden 25 segons perquè s'acabi la primera part, pilota per Pisili, jugant amb De Ron, aquest amb Mancini, doncs el Madrid que ja no tindrà temps per muntar una última contra abans del descans, també s'ho agafa amb calma la Roma, 15 segons... per tancar Wesley i indica també De Ron, Wesley que juga per Nahuel, ara sí que hauria d'intentar posar una pilota a la olla perquè en 5 segons l'àrbitre xiularà el descans, aquí s'ha equivocat Nahuel, li ha deixat a Diomandé, 3 segons, 2-1, l'àrbitre hauria d'indicar el descans, però deixa que juguin la contra, eh? Bellingham amb Vinícius que no ha fet res, de res. Vinícius a l'esquerra, davant seu Wesley, Vinícius, Bellingham fora, l'han tingut els tios, eh?
3: Havia vist l'assistència de gol, eh?
2: L'han tingut, eh? És increïble com l'han tingut. Sí, només sí, el fet que l'hagin tingut. Vinícius, la passada de la mort per Bellingham, que per tancar la primera part ha estat a punt de fer l'1-2, descans a l'Olímpic de Roma. No, estic d'acord, Broc, guanyaran.
3: Sí.
2: Guanyaran.
3: No, però això fa
2: és qüestió
3: de,
2: del plat, qüestió de temps. Sí.
1: Roma 1,
2: no patim.
4: Però
1: Madrid 1.
4: Que no marquin tan aviat, que no fotran la porra.
2: Clar. I els de la Roma ho saben, eh? O sigui, se'n van al vestuari coneixent aquesta informació, que perdran el partit.
1: A veure si Gasperini els espavila.
3: Ho saben, han vingut al futur i ja saben que...
1: Quan s'afegeix el Betis 0, Porto 0, Clara?
6: 3 minuts i en queda 1 i 10 segons. Ataca el Betis amb l'acció per la banda dreta. La controla Ortiz. Ortiz tocant en curt. La perdrà el Betis, la perdrà Antoni. Finalment, qui se la recuperarà? El Porto. Si se la queda el Porto, que intenta sortir pel mig. Troba espai l'equip portuguès. Frena una mica l'atac ara el Porto. Últim minut de la primera part, Betis 0, Porto 0.
1: Sabrem ara l'afegit a Manchester City 0, PSG 3, Albert.
7: Sí, d'aquí 10 segons arribem al 45. El City, que ha intentat fer el gol de moment de l'honor, amb una rematada amb el cap de Guardiola, també una bona acció de Semenyo per la dreta, però és que m'està encantant quin jugador és Hakimi.
5: No, està sent increïble.
7: L'estem veient més de nou que de lateral. I quan fa de lateral, s'està menjant amb patata Doku. Mira, ara torna a tenir aquest un contra un. Pot refusar la defensa del PSG, és el millor del partit, no ha marcat, però ha enviat una pilota al pal, ara ha fet una acció de nou que ha xutat i ha aturat Donnarumma, està a tot arreu, defensa, ataca, i és una peça importantíssima. Veurem la setmana que ve Gordon i Cancelo, si són els dos titulars de la banda, tindrà una feinada de por. Dos d'afegit.
1: Cancelo contra Hakimi ara mateix t'acaba la...
3: Compte Joao, Joao.
7: Sí, Gordon, sí. He afegit Gordon perquè hauria de ser una peça important.
3: Sí, ja, no, però Hakimi, jo estava pensant en Cancelo fent una de les seves.
4: Van tenir bona vista al Madrid, no?
7: Sí.
4: Amb Hakimi.
7: Sí. Sort. Ostres, sort.
3: Sí. Bon treball de scouting, sí.
7: Sort.
1: Sí. Bé, es van quedar Carvajal que durant un temps...
3: Sí.
4: Bueno, ara ha anat amb un equip que juga a futbol.
1: Sí. Fins estilistes.
7: No fut, papa.
1: El que t'ha fet. Descansa a Sevilla, Clara.
6: Sí, amb aquest Betis 0, Porto 0, el Betis que ha estat millor pel Porto, que ha aconseguit marcar en aquest gol que ha acabat sent anul·lat per les mans del jugador de l'equip portuguès. Per tant, sense gols de moment a la cartuja.
1: Betis 0, Porto 0, i últim minut dels dos d'afegit a Manchester, Albert.
7: Sí, jugant en zona defensiva al City, és Cherki, endarreix cap a Rubén Díaz, aixeca el cap, de moment una primera meitat molt discreta a Haaland, que és d'aquells partits que em recorda el Haaland d'alguns partits al Bernabéu, ah, sí, contra el Madrid, de nou, sí, sí, que no apareix. És que pràcticament no ve ni a rebre. Mira, Doku, la rep a la banda, té aquest un contra un amb Hakimi, entra Doku, el vèrtex, fa el retall, mira, ara sí que se l'ha fet el xut, atura Safonov, era la primera vegada que Doku supera el lateral del PSG, el xut, l'ha vist bé Safonov, queden 15 segons, veurem si el PSG té temps de
5: construir
7: un atac.
5: Però jo crec que hagués pogut intentar deixar la cama enrere, forçar el penal.
1: Però és l'única manera, no, Naveira, que entren al partit un gol i, i que una mica empuixeixi el partit, no?
5: O sigui, el City està arribant a sortir d'alguna pressió, però ja està costant moltíssim, eh? O sigui, el City hi ha molts moments on esquiva al mig del camp perquè sap que allà el Paris Saint-Germain li està guanyant la batalla.
7: Descans. Doué, Dembélé, Vitinha, 0-3, guanyant el PSG, el campió d'Europa, al camp del Manchester City.
1: I descans també en els altres quatre partits. A Birmingham guanya clarament l'equip d'Emery.
8: Aston Villa 3, Fenerbahçe 0.
1: No hi ha gols al cercle polar àrtic.
8: Bodø Glimt 0, Borussia Dortmund 0.
1: Guanya l'Stuttgart a Bratislava.
8: Slovan 0, Stuttgart 1.
1: I empat a Londres.
8: Shakhtar Donetsk 1, AEK Atenas 1.
1: Així està la nit de Champions, i més enllà de la Champions, tenim, recordo, Lliga CB, s'està recuperant el partit ajornat pel temporal a Badalona, a 6 a Joventut 89, Morabanc Andorra 73, a 2 minuts pel final del partit, i tenim jugant l'Espar Girona a Fontajau. I si ho trobo, us diré com va el partit. Ara us dic com va el partit. Aprofitarem, fes-me l'assistència, Pep Tormos, per fer un cop d'ull a l'actualitat general amb el sotsdirector del 9C. Bona nit, Pep.
9: Bona nit.
1: Què ens expliques?
9: Doncs que Pedro Sánchez vol convertir les eleccions del 29N en un plebiscit sobre l'habitatge i contraposa el seu model al del PP i Vox. El president espanyol i candidat del PSOE, que aquesta tarda ha fet un dels primers mítings de precampanya, i ha volgut situar la crisi immobiliària al centre del debat. Ha reivindicat la figura de la Mari Carmen, símbol de la lluita, i ha demanat una majoria parlamentària progressista.
10: Que si la causa de nuestros abuelos fue la democracia, la causa de nuestros padres y madres fue el estado del bienestar, nuestra causa también será la causa de la vivienda de muchos jóvenes y no tan jóvenes durante la próxima legislatura. Así que, movilización social, el no de los de siempre y la solución en las urnas el 29 de noviembre.
9: Per cert, que Sánchez serà demà a Brussel·les, on arrenca una cimera europea de 2 dies amb tot de caps d'estat i de govern comunitaris. Els dirigents se centraran en qüestions relacionades amb l'economia, els preus de l'energia, la seguretat i la immigració. En aquest sentit, està previst que es reconegui en les conclusions la situació especial de Ceuta i Melilla com a única frontera terrestre de la Unió Europea amb Àfrica. I acabem amb una bona notícia que segur que celebreu. Segur que recordeu la històrica Duralex, l'empresa de plats i gots de vidre que estava en concurs de creditors. Doncs bé, finalment, un empresari francès salvarà el negoci. Es diu Cédric Meston i prendrà el control de la companyia. Això permetrà mantenir la majoria de llocs de feina, el 70%. Aquest empresari ja va adquirir l'any passat Tupperware a França i ara farà el mateix amb Duralex, cosa que, com dèiem, permetrà salvar la companyia.
1: Val, doncs mira, escolta'm.
9: Molta gent té plats i gots, sí, també segur, sí, a casa, sí, sí, d'aquesta empresa, doncs...
1: Sí, ara han anat tots a menjar les pastetes de... que la Clara ha portat d'Istanbul, però després li preguntarem, segur que en Solsona, vaja, ha estat segur un clàssic, sí, durant tota la seva vida. Gràcies, Pep, fins ara.
9: Fins ara.
1: A veure, teníem pendent aquest marcador de bàsquet a Fontejau, on de fet s'acaba el partit, 77-49, ha guanyat l'equip de Roberto Iñiguez, ja li tocava una victòria contra l'Ostrava,
7: recordo. La primera de la temporada,
1: clar,
7: el partit oficial.
1: La primera de la temporada. I a la Supercopa masculina de Waterpolo ha guanyat l'Atlètic Barceloneta 16-9 contra el Sabadell. Per tant, els mariners són supercampions d'Espanya. 100 minuts per les 10, ara tornem.
11: La Champions es juga a RAC1.
12: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
13: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
14: RAC més 1.
15: Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC més 1. A 8:45 des del Palau Blaugrana, Barça Olympiacos. L'actual campió d'Europa posarà a prova el bon inici del Barça.
16: Enfonsa la Ole! Típic gran Joel Parra!
15: Viviu el partit en directe a l'app del web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres, partides a l'Eurolliga. Barça Olympiacos. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC més 1.
14: RAC més 1.
17: Tots som
14: més
17: 1. RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
18: Tot allò que t'agrada,
17: molt més fàcil de trobar.
19: El que encara no has escoltat
20: i segur que t'agradarà.
18: Un nou aparador d'àudios i podcast.
17: Endreçats i a un sol clic.
18: Per triar i remenar.
19: Amb tot el contingut dels programes.
18: I també els podcasts originals de RAC 1.
21: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
17: I som tots.
19: Més fàcil.
18: Més directe.
19: Més intuïtiu.
17: Més RAC 1. Tots som un milió.
22: RAC 1. Els vespres a RAC 1 són per informar-se.
23: Carlos Mazón surt escridassat del funeral d'estat per la Dana.
22: Per analitzar l'actualitat.
24: Ara... Era clar que no era una qüestió de solidaritat.
25: No, hi havia...
26: Quan Trump i altruisme han estat paraules que puguin...
24: Sí, és difícil de fotre-les en una mateixa frase.
22: I també per aprendre i passar una bona estona.
27: Fa anys vaig conèixer una noia. Tot anava bé. Fins que un dia vaig anar a casa seva, vaig posar la tele i vaig veure que el 3 no hi tenia TV3.
24: No hi tenia TV3.
27: I tenia Antena 3.
22: Els vespres a RAC 1 tenen un nom. Anna Ballonesta.
23: El 9C. Us expliquem amb calma i a la nostra manera el més important del dia, l'última hora de les notícies i també aprofundim en el com i el per què.
22: De dilluns a divendres, a les 8, 9C, amb Anna Ballonesta. RAC 1. Tots som 1. Amb l'aplicació de RAC 1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Anem un any? Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC 1, recupera el que vulguis a l'instant.
28: RAC 1. Tot
0: el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
2: Vídeos i històries exclusives.
0: Notícies.
2: Entrevistes.
0: Reportatges.
2: Descobriu com és la ràdio per dins.
3: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
2: RAC1 oficial.
3: RAC1.
2: Seguiu-nos.
4: Tots som 1.
5: La Champions es juga a RAC1 amb Jaume Molló.
1: Al descans, aquesta segona jornada, vaja, la segona tongada de partits de la segona jornada de la Champions, que avui s'acaba, mira, també s'acaba el partit de la Lliga CB a Badalona, 6 a Joventut 96, Morant Andorra 75, per tant, victòria prou còmoda dels de Dani Miret aquesta nit a Badalona recuperant el partit ajornat. Per cert, que ens deia en Pep Tormos que un empresari francès ha salvat Duralex. Vaja, Solsona.
6: Ostres!
1: N'has tingut, no?
6: Sí, home, i
1: tant. Ho entens, vaja.
6: Els meus pares també.
1: Sí. Casa meva també.
6: El groc, no? Era com groc, no? Groc taronja.
1: Sí. Vaja, ens alegrem, no? Aquests clàssics no s'han de perdre.
6: Sí, però és veritat que es donava per allà finiquitar,
1: eh? Sí, doncs un empresari francès ha vingut per salvar Duralex.
6: Una ànima caritativa, que evidentment no hi ha res a guanyar aquí, però...
1: Sí, que li deuen, entenc, sobre els quartos.
6: No, i sobre bastant, sí, perquè invertint Duralex ara...
1: Sí.
6: Seria la millor... Al gestor li haurà dit que no, però ella... No?
1: Però ella ha dit... Vés a saber, potser té algun parent relacionat amb l'empresa o algun familiar havia tingut Duralex...
6: La nostàlgia a vegades ens fa fer coses que no imaginaríem.
20: Sí, perquè ja em perdonaran, però aquell color marronós era lletjíssim.
6: Era lleig.
20: Molt lleig.
6: No, era lleig.
20: Molt lleig, que ara els pares també tenien una vaixella Duralex i no ho he entès mai, era horrorós.
6: Era resistent, eh?
20: Sí.
6: Aquí, eh?
20: Sí, però quan es trencava rebentava en 300.000 bocins, vull dir, després la feina d'escombrar... Sí.
1: Però duraven, eh?
20: Sí.
25: Això era com les pilotes...
1: Com les piles, no?
25: Les pilotes mi casa.
1: Sí.
25: Que et fotia una pilota al cap i et marejaves, eh?
20: Sí. Feia un bony.
25: Sí. Tu.
1: Per què eren tan dures, aquelles pilotes?
20: No, perquè duressin.
1: Jo mai volia que fossin mi casa, les pilotes amb les que jugava.
28: Però jo crec que estava pensat per la superfície, no? O sigui, com que hi havia molt de camp de terra i tal, igual jo crec que això era part de...
6: Molt ciment, molt de... No? Les de bàsquet eren mar...
1: Bé, ja que han començat a per aquí, i abans de tornar al futbol, que en principi és el que ens ocupa, web oficial d'Enrique Iglesias, enriqueiglesias.org.
29: ORG, eh?
1: Sí.
6: Mala senyal. Quan ja és,
1: és
6: un ORG, malament.
30: Hauria de ser d'un país.
1: Clar, no? M'hauria d'assegurar, potser, no, Quim, vols dir?
20: No, m'estranya que no sigui .com, però vaja.
6: Si no, ni compres el domini .com, és que ja la cosa pinta malament. O sigui...
1: Ja.
6: O que el té algú i no te la vol vendre.
1: Parla que s'entiende que visitarà grandes escenaris com el Wizzing Center.
28: Però com que s'entiende?
1: S'entiende. Sí, no, és igual.
29: Què vol dir? Em surt .com, eh?
1: Et surt .com, eh? Val. Doncs me l'acaben...
20: Per a veure si era la club de fans.
6: No serà la de fans, aquesta. Aquesta serà la de fans. Però, bueno, està millor ubicada a Google, la de fans, que la seva.
1: Sí.
6: Important, eh?
28: Això també és per reflexionar.
1: A mi m'ha sortit abans.
28: El SEO no l'han treballat gaire.
6: No.
1: O sigui, és enriqueiglesias.com, eh?
29: Sí, a mi em surt.
1: D'acord.
6: Sí, perquè això és com si un festival... quan anuncia el cartell, diu... S'entén que el juliol vindrà en grups, però...
1: Sí. Però no sabem quin.
6: No sabem quin, ni quan.
1: Potser venen ficaflaues, dius.
28: Sorpresa.
6: Sí. No? A veure, no?
1: Pel que fa la Champions... Què?
29: Que he entrat a l'Instagram i hi ha imatges del concert de Bratislava i vaja, és un èxit, eh?
1: Sí, no, clar, així hem deixat la gespa.
20: Mira. Que hagi de passar el cavall de Tila.
1: Mira. Aquesta és l'última que ha tingut així una mica d'èxit, no? Suem a la ràdio, no? A mi també és l'última que em sona.
28: Doncs fa anys, eh?
6: Però és que ell va dir que deixaria de gravar àlbums, eh?
1: Ah, que ja no li feia falta, no?
6: Perquè ja el concepte d'àlbum ja, jo crec que li venia ja una mica, no? Fa xuc tot,
30: no? Això sona 2017-18.
1: Sí, sí. Dècada 2010, no? Dècada 2010.
30: 18.
1: Sí.
30: Sona bastant a Roma, Barça, Liverpool, Barça.
1: Sí.
20: Tinc una mala notícia. Al web oficial cliques atur.
1: Sí?
20: There are no events scheduled at this time.
1: No, ja està. Amb aquests 5 concerts ha fet prou.
6: Amb el bolo que t'ha
28: partit. Haurà coronat a Estarà, eh?
1: Sí.
30: I Julio, quan tenc l'últim concert és del 9 d'octubre.
28: Sí. L'octubre, eh?
29: Sí. L'octubre va ser la setmana passada.
1: Espera, que en Dami pregunta una cosa. Hauríem de tornar al futbol aviat, eh, Dami?
30: Sí, no. Que quants anys té Julio? Pregunto.
6: 80, no? M'ha complit.
30: Que...
6: No,
29: Enrique té 51, que ho acabo de veure.
30: El mes té Julio.
1: Hosti, té la meva edat, Enrique Iglesias, eh?
25: Bona, aquesta. Julio Iglesias, aviat si l'agafaré, al final.
1: 83.
6: Ah, 83.
1: No, ell està més gran que tu, Solsona, no, no fotem.
25: Va, 20 anys.
1: I a la Champions, torn de tarda, Feyenoord 3, Como 2, les 3, Liverpool 6, i al descans, Roma 1, Madrid 1, Betis 0, Porto 0, City 0, PSG 3, Aston Villa 3, Fenerbahçe 0, Bodoglim 0, Dortmund 0, Shakhtar 1, AEK 1 i Slovan de Bratislava 0, Stuttgart 1. Voleu dir alguna cosa del partit del Madrid, Solsona, Broc, o del que hem vist a la primera part, o ja pensant en la segona, David?
6: Que, de moment, el Madrid ha pogut reconduir una mica el que s'estava veient que era un altre partit aquests per oblidar, eh? I la sensació que té, que transmet una mica, és que per poc que faci, per poc que ho intenti, s'emportarà el partit. Això no vol dir que la Roma no pugui crear, perquè jo crec que a la Roma pot crear ocasions. El Madrid no planteja gaires problemes, no?, a l'hora de defensar. És a dir,
1: sí, no ha rematat el doble,
6: no,
1: la Roma,
6: és un equip
1: del Madrid
6: bastant brillant i ha aconseguit generar perill. Però crec que el Madrid, si s'ho planteja mitjanament bé el partit seriosament, se l'acabarà traient.
25: Però jo el veig obert, eh? El partit,
6: sí, obert,
25: sí que la sensació ara, en els darrers quart d'hora, 20 minuts, el Madrid ha tingut més possessió, ha jugat a camp de la Roma, s'ha apropat més, la sensació de que a qualsevol moment doncs un jugador pot marcar, però també tinc aquesta sensació de la Roma quan arriba a prop de l'àrea, eh? Vull dir, per això que és un partit obert, que el Madrid pot guanyar, sí, i el Madrid guanya, també, sí.
1: A veure, treu Dybala.
30: Se'n va Dybala i entra Rodrigo Mora, el portuguès. El jove davanter portuguès entra Rodrigo Mora per Dybala.
28: Doncs sent Dybala haurem d'estar atents que no siguin problemes físics.
1: Sí, perquè...
6: No l'heu vist com molt lent?
25: El canvia, quan el canvia.
30: Sí, ha estat millor Soler, molt més actiu, entrant molt més per banda.
6: Jo Dybala l'he vist lent.
28: I al final, jo crec que per perfils, en certa manera és una mica més natural que juguin Soler i Rodrigo Mora. Bé, Rodrigo Mora, si no estic equivocat, és dreta i sol partir des de l'esquerra i llavors doncs es poden complementar una mica més.
1: Doncs amb aquest canvi de la Roma ja és a punt d'arrencar la segona part. Confiem que la Roma comenci la segona part com ha fet la primera, que ha estat han estat els millors minuts de l'equip de Gasperini. Dami!
30: Doncs 1-1 al marcador. Jo tinc la sensació que tal i com ve el Madrid no sortiria del tot malament amb un empat avui. Supervivència, guanyar el Sevilla i arribar bé al clàssic, eh? Tinc aquesta sensació, perquè una derrota, jo insisteixo, faria implosionar tot i, evidentment, una victòria els donaria aire i oxigen pels pròxims dies. Primers 30 segons ha entrat Rodrigo Mora.
6: Creus que ha signat l'empat?
30: No dic que el signin, però que no. si ara la Roma comença atacant, si comença empenyent, crec que no surten mal parats.
25: I tampoc a la Lliga es poden permetre... de dir, bueno, anem a fer aquí 6 canvis, no s'ho pot permetre.
6: No, el Sevilla, el Bernabéu...
25: Sí, bueno...
6: No, que poden passar moltes coses.
30: No, la Lliga però... sí que no hi ha xarxa.
1: Sí, tenen menys xarxa a la Lliga que a la Champions.
30: Sí. Mira, primera acció de Rodrigo Mora.
25: Ha anat a fora.
30: Davant l'àrea tècnica de Mourinho, l'àrbitre deixa continuar, i a la juga Tchouameni, la pressió de Rodrigo Mora, Konaté que endarrereix per Courtois, primer minut, empat a 1 al marcador, el Madrid fent la mitjana anglesa. Victòria a casa, empat a fora. Crec que amb els 3 punts ja no existeix la mitjana anglesa, però bueno, igualment sempre queda bé.
1: Sí, és nostrat, no?
30: Sí.
1: Sempre hem de tirar d'aquests clàssics. Per arrencar en segones parts a Birmingham, Quim.
20: Continua igual, Aston Villa 3, Fenerbahçe 0.
1: També a Noruega.
20: Bodoglim 0, Dortmund 0, com la primera, comencen els noruecs buscant el ganyot de l'equip alemany, ja n'ha tingut dues Blomberg, de moment però aguanta el Dortmund 0-0.
1: El patatal de Bratislava.
20: I continua guanyant l'Stuttgart 0-1, ara té un córner per mirar d'ampliar l'avantatge.
1: I a Londres, on hi juga com a local, recordo, el Shakhtar.
20: I està empatant a 1 contra l'AEK d'Atenes.
1: A punt d'arrencar la segona part, ho fa ara a Manchester amb triple canvi al City 0, PSG 3, Albert.
30: Sabem qui han entrat, però no sabem els substituïts. Surten en aquesta segona meitat Núñez, Boadi i Ndiaye.
28: Un dels que ha marxat segur ha estat Rubén Díaz, sí. Cosa que provoca que Husanov passi a la posició de central i jugui a la
1: Mateu, no?
28: Línia defensiva Mateus Núñez, correcte.
30: Tocu, també.
28: I sí, sembla que Tocu ha anat fora, Semenyo segueix sobre la gespa. És que just, clar, la
1: tele... I l'altre és Xerqui.
28: Sí,
1: Xerqui. Xerqui, Rubén Díaz i l'altre que heu dit.
28: I Doku.
1: Correcte.
28: És que la tele ha tallat just per la publicitat. Quan estaven quan anàvem a veure els jugadors substituïts.
1: Autèntics enemics.
28: No, totalment. Bon moment.
1: Com són aquests de la tele, Naveira?
30: Hi ha algú que ho està fent expressament, que sap que Naveira...
28: He estat molts anys allà, no diré res dolent, però...
30: Tu coneixes però la veritat, no?
28: No han escollit el millor.
1: City 0, PSG 3. Arrenca també la segona part. Sevilla, Betis 0, Porto 0. Amb o sense canvis, Clara?
29: Sense canvis. Mateixos 22 protagonistes en aquest Betis 0, Porto 0. Primers 45 a 50 segons ja d'aquesta segona part.
1: Més pilota per la Roma a l'arrencada del segon temps a l'Olímpic. Roma 1, Madrid 1, Dami.
30: Sí, movent la pilota a la Roma, esperant i contemporitzant el Real Madrid, que s'ho agafa amb calma sabent que el seu moment arribarà durant la segona part. Trepitjant la pilota, indica a la dreta amb Mancini, el capità de l'equip romanista. Aquest amb Sule, puja la pressió a Cucurella, Sule enrere per...
29: Ui, gol! Que bo que és! Que bo que és el dorsal 10 del Betis, Abde! Quina rosca tan perfecta, tan espectacular! Teledirigida cap a l'escaire. El porter del Porto només l'acompanya amb la mirada. Es queda quiet, mirant, perquè no pot fer-hi més. Abde està en forma. Quin jugador. Avança el Betis al 47 a la Cartuja amb un golaç. Betis 1, Abde, Porto 0.
1: Aquest és el gran perill per dissabte, sens dubte, del Betis. Betis 1, Porto 0. Com d'un altre?
30: Gol! Del Bodoglim! Que se l'ha estat mereixent des que ha començat el partit. I arriba el minut 51, remenant-la, com sempre, a Berg, a la zona de tres quarts. Obre la dreta per Auckland, centradeta rasa precisa, perquè es jovola el primer toc, xut ras, marqui el primer. Bodoglim 1, Borussia Dortmund 0.
1: Doncs el Bodoglim no perdona en els partits a casa. Ha guanyat els últims 5 partits, marcant com a mínim 3 gols. I déu-n'hi-do la rosca d'Abde, tornant al Betis 1, Porto 0, com l'empala el 10 del Betis.
28: Quina bellesa, eh?
1: Sí. Quina l'estàtua de...
29: Escurat,
1: porter del Porto.
29: És que, clar...
1: Que és un senyor porter, és Diogo, no? Diogo Costa. Sí.
29: En penals és dels millors, segurament.
1: Vaja.
28: Quin golaç.
1: Sí. Dels millors gols de la jornada i amb un ball ja més dubtós.
29: Amb Antoni i amb Diogo.
28: Bé, estan imitant la celebració de Sud-àfrica en el gol de Shabalala, l'inaugural de Sud-àfrica 2010. És aquesta celebració.
30: Però aquesta referència...
1: Espera, aquí va la Roma.
30: Rodrigo Mora amb Valentón marcar cap esquerra!

0: Mora des del centre i Rob Malen, cap esquerra. Jo pensava que la treia Courtois, com sempre. Jo pensava que la treia Courtois, com sempre, però cap a dins, cap a dins, cap a dins, cap a dins, cap a dins, el xut de Malen. Marca la Roma, tocats, molt tocats, encara no enfonsats, però molt, molt, molt, molt tocats. Marca Malen. La pèrdua al Madrid. Vinícius, que volia fer un esperó. Vinícius, que volia fer un esperó. Vinícius, que la volia deixar d'esperó. Millor que descansi pel Madrid. Millor que descansi pel Madrid. Marca Malen, molt tocats. Roma 2, Real Madrid 1.
1: Sí, jo crec que el toc amb Valverde fa que no hi arribi Courtois. Si no, jo juraria, perquè tinc la sensació, com tu, Dani, que no era una rematada molt ortodoxa, que l'hagués tret el porter belga, però benvingut al rebot de Fede Valverde. M'ha sortit Ernesto i Alejandro, eh? No, Fede Valverde, que finalment acaba en el segon de la Roma.
2: No, és que sortia Xavier del Tei al públic. Ha sortit Xavier del Tei.
1: No ens l'esperava mai, aquesta. Espera que hi va el Madrid.
0: Espera que hi va el Madrid, que ara és molt de Madrid. Empatar el partit. Vinícius, a l'esquerra cap a Diomandé. A Vinícius li costarà car, eh? Aquesta frivolité.
3: S'ha quedat quiet, no ha
0: recuperat. Aquesta frivolité que ha volgut fer.
3: Però és que s'ha quedat i he perdut la pilota i això ja no va amb mi.
1: Els dos gols del Madrid són iguals, Solsona, amb una pèrdua a camp propi, en defensa.
4: Sí, per això estàvem explicant que el partit estava obert, perquè la sensació de perill que dona la Roma, doncs, és prou gran. Després hi ha aquestes errades, evidentment, que després et maten, no? Malen està molt bé, el jugador, està marcant gols. Sí. La veritat que, bueno, veurem la reacció, eh? Però no t'asseguro que la Roma pugui marcar un tercer, eh?
0: Sí, no descartes, no?
4: No ho descarto.
1: No?
4: No.
1: Ai, ai, ai.
4: Encara que la porra ja la... Sí, que vagi a la porra... Fora,
2: no, jo crec que tinc opcions, eh? Un gol del Madrid em posa la porra, eh?
0: Sí, firmeu l'empat?
5: Jo també tinc opcions.
1: Jo continuo firmant l'empat, sí.
2: Jo no.
1: I
2: tant.
4: Opcions?
6: No.
1: Sí.
2: No sigueu ambiciosos, que després passa què passa.
5: L'empat és bo.
2: Que va signar l'empat.
4: El meu objectiu de la porra al final de temporada és quedar entre els 37 primers.
6: Estic d'acord
3: amb tu. Bé, ambiciós.
2: La porra més desastrosa... Horrible.
1: Poc a poc. 37 de 23, no, concretament. Compte que tenim gol.
7: S'està revisant, home. S'està revisant un gol a Bratislava. Havia empatat per l'Slovan Kamara. El que passa és que és una pilota llarga. Mira, doncs anul·lat. Res. Anul·lat per fora de joc. És una pilota llarga en què, abans que li arribi a Camarà, hi ha un jugador de l'Slovan que sembla que no la toqui, però molesta el central, que no la treu. I, en fi, a mi a la repetició em semblava que no la tocava, però al final, des de la sala Barques, o sigui, han estat una bona estona mirant-s'ho, han decidit que veu la toca, o bé molesta tant el central, que és veritat que no rebutja perquè algú l'està molestant. El que passa és que crec que si no la toca reglamentàriament no l'hauries de poder anul·lar. És igual, que no val. Slovan 0, Stuttgart 1. Sí.
1: Per desgràcia de Touré, que és el tècnic, recordo, de l'Slovan de Bratislava. Compte, córner per la Roma.
0: Li ha donat un altre aire Rodrigo Mora, el portuguès, a la Roma. Minut 8 de la segona part. El córner que pica des de l'esquerra. Rodrigo Mora, li queda Malen. La pilota continua, l'autocontrol de Malen. Jo crec que s'ha pensat que la jugada ja no valia o alguna cosa i la treu Rodríguez.
6: Sí, sí.
1: Potser li ha tocat a les mans, compte.
0: Gol!
6: Home!
0: Ai. Erling Braut Haaland. Quin inici de segona part del Manchester City, que havia tingut bones oportunitats en només 5 minuts. Enzo, Semenyo i Ndiaye, i en la quarta oportunitat en 5 minuts, Haaland. És un gol, marca de la casa, la centrada d'Ndiaye, posa el cap, com gira el cap, i gairebé impossible, tot i que la frega Safonov. Marca el primer al City, tenim partit, jo crec que hi pot haver partit amb aquesta versió del City. City 1, PSG 3, 6 de la segona.
5: Gran gol de Haaland, perquè està d'esquenes a la porteria i realment la maniobra per fer la rematada és dificilíssima. Això només ho pot fer un jugador com Haaland. Gran jugada per part d'Iliman Ndiaye, que ha entrat molt bé al partit, la veritat,
3: l'exfutbolista
5: de l'Everton. I Boadi també, perquè al final Boadi ha entrat per Cherki i l'objectiu de fer entrar Boadi doncs, era controlar una mica més el partit, tenir 3 al mig en comptes de 2 més un mitja punta, i crec que això el City ho està notant per bé.
1: Espera, però... No, res. El PSG ho intentaven, queden res. City 1, PSG 3, recordo, Betis 1, Porto 0 i Roma 2, Madrid 1, que s'ha mogut el marcador en els 3 partits que seguim de més a prop aquesta nit a RAC1 a l'inici de la segona part. Intenta sortir el Madrid.
0: El partit està ara mateix pel 3-1. Veurem quan dura aquesta tendència. Si a la Roma s'ha lesionat un altre jugador, si el Madrid fa un gol de rebot... etc, etc. Però ara mateix, tal i com està el partit, la cosa està pel 3-1, perquè la Roma manté l'empenta, manté la determinació, manté el físic, manté el joc, té el Madrid encara tancat al darrere, i el Madrid no surt i no pot. Ara mateix el partit és de la Roma.
1: Per cert, abans que se m'oblidi, el Zíborg, Haaland, 60 gols en 60 partits de Champions. Sí. 60 gols en 60 partits de Champions.
5: No, escàndol, és que té promig d'un gol per partit en tot. O sigui, a la Champions, crec que a la Premier no sé, però amb la seva selecció, de fet, és més d'un gol per partit. Imagina't. És escandalós.
1: Surt a Madrid.
0: Bona sortida d'Mbappé, l'eixa per Vinícius, banda dreta, Dumfries, Dumfries contra el món, Dumfries ha de recular enrere, l'eixa per Bellingham, que va terra Bellingham, li diu l'àrbitre que no, li diu l'àrbitre que no. Ho havia fet bé el Madrid aquí en la sortida, des d'Mbappé fins al final.
1: El City a punt.
5: Sí, fora de joc, hi havia fora de joc, eh? L'acció de Semenyo, jo crec que una situació clara, però...
0: Sule cap a Malen, Malen pot fer el xef, és el gol! L'ha anul·lat per la cara, pel plano no, que era molt tancat. Per la cara de Malen, anul·lat. A mi m'ha semblat que arrencava bé Malen. Jo encara no el dono per perdut,
1: doncs esperem la repetició.
0: Jo no el dono per perdut. Arrenca, mira, ja veuràs. Arrenca bé!
6: És gol!
0: Que arrenca bé Malen! Arrenca bé Malen, ha de ser gol!
2: Jo dubto, eh?
0: Jo no el dono per perdut. Jo no el dono, Clara!
6: Som-hi, Dami, va!
0: Clara, jo crec, en sèrio, que arrenca bé Malen.
1: El Madrid demana penal, li posa la mà... No li estira el cabell, que quedi clar. Li posa la mà al cap... El jugador de la Roma, Pisili, no és? A Bellingham. Per mi no és...
5: Piscina de Bellingham.
0: Molt atents, eh?
1: A veure...
0: És molt ràpida la jugada. Ara, com s'esmunyeix Malen i com es fica entre els centrals?
6: Gol
0: de Malen! Gol de Malen! Gol! Gol o no?
1: Sí.
0: Gol de Malen! I Mourinho pensant-se l'excusa! Gol de Malen! I Mourinho pensant-se l'excusa! A Mourinho ja no se'l creurà absolutament ningú. Ha marcat Malen. La posició era correcta. Per mil·límetres, pres gol. Ha marcat Malen. A Mourinho se li cau l'equip a trossos. Marca la Roma. Golàs. Aquí Courtois ja no pot fer miracles. La defensa és una verbena. Malen remata sol. Madrid 3. Roma 3, perdó. Madrid 1.
1: Roma 3, Madrid 1. Ja ho deies, Dami, ja, que no estàvem fora de joc, Malen. Ara hem d'intentar explicar aquesta jugada en què Tchouaméni feia de central i Fede Valverde de lateral dret. Molt estrany. Però abans tenim gol a Sevilla.
6: Gol del Porto, la nipa de golaços. Ara ha estat Gabri Veiga, l'ex del Celta, amb un llançament de falta. Només dos a la barrera, ho estava veient.
1: Sí, l'agafa contra
6: peu. I Valles arriba... Se l'empassa. Sí. Ara que hem vist la petició ben vista.
2: Batatetes.
6: Mans de mantega d'Àlvaro Valles, que no té la nit avui. I després compta, perquè Gabri Veiga ha anat a celebrar el gol davant l'afició del Betis, fent així un gest una mica provocatiu. I hi ha hagut batussa, hi ha hagut enganxada. Sí. No ho hem pogut veure, perquè... mira, ara sí que tenim la repetició. És Ángel Ortiz qui ho inicia, qui es queixa, que apareixen llavors tots. Abdi deixa anar un braç per allà.
1: Déu-n'hi-do.
6: Hi ha hagut dues targetes per De Ossa i per André Silva. Vaja,
1: una mica de...
6: Sí.
1: Betis un Porto un. Recordo que el PSG està guanyant 1-3 al camp del City. La Roma és la notícia de la nit, amb permís del PSG. Està guanyant 3-1 al Madrid. I tenim també una mica de ball de bastons a l'Olímpic. Dami.
0: Sí, hi ha targeta groga per Mancini, però ara mateix també la notícia és que Vinícius ha estat substituït. Ha marxat també Dumfries i han entrat Güler i Hendrik. Però Mourinho treu del camp a Vinícius.
1: Güler i Hendrik.
2: Hendrik, eh?
1: Recorre Hendrik, que debuta, no? O havia tingut algun minut?
5: Jo crec que havia jugat algun minut a la Lliga residual.
1: Però vaja, sí, mira, ens ensenyen el ninot de Fede Valverde. Mig cos.
0: Però Vinícius fora, eh?
6: Sí.
0: Bueno, és que és de lògica.
1: Ha tret abans Vinícius que Diomandé. A veure aquesta falta.
0: Targeta per Mancini, Roma 3, Madrid 1. Està caient el Madrid.
5: Barbena defensa, però quina passada, Soler.
0: Sí. Doncs mira, acaba d'entrar Guler, posa la falta a Guler, buscava Rüdiger, li queda Valverde, empala des de la frontal, fora.
2: Però creieu que s'agafarà el possible penal a Bellingham o no? No?
1: No hi ha... Per poder poden, eh? Negreira,
3: Europa no...
1: L'altre dia es van agafar...
2: No, clar, Europa en teoria xiulaven bé, però
1: es van agafar una expulsió correcta,
2: sí,
1: també.
2: Sí, sí, sí.
1: Vull dir, l'expulsió de Vinícius és correcta.
2: Et dic que millor, si s'agafen això. Jo...
1: Ah, no, no.
3: El pitjor per Mourinho és que si ara li funciona, si ara té bons minuts amb Guler, és que encara és pitjor per ell, perquè vaja, és evident que el Madrid sense Guler és un equip que no flueix, que no construeix. Vull dir, que el més normal ara és que millorin.
4: Que ha posat a Valverde lateral, no?
2: Sí,
1: sí, sí. Bé, o a la banda, com a mínim, no?
4: Un altre gol és el torró, ja, torró, sí. Torró, eh?
0: Un altre gol és gairebé destitució, Caure 4-1 seria gairebé destitució,
5: Lucas Torró,
1: Sí, però... Lucas Torró, No oblidem que és l'últim paraigües, sí, Dani,
0: Sí, sí, no.
3: Queda mitjoreta, tranquils.
0: Sí. Efectivament, però un 4-1 és una golejada...
4: Torna Ancelotti.
0: Inacceptable. Sí. Sí.
4: Però fill...
2: No, que torni Arbeloa, que l'estava a punt de fer fora de...
4: No, sí, sí. Li han fotut 30.000 euros de multa. Sí.
1: Sí, al Fulham. Sí, sí.
0: Compte. Ai, Mbappé. Cam esquerra, xuta Mbappé. Ve aquí, Golini. Envia corna Golini, l'ha tingut Mbappé. No, ara, jo crec, efectivament, que el Madrid ara millorarà.
2: Queda molt,
0: Amb Guler, sí, pot fer bons minuts al Madrid, però en una contra la Roma pot sentenciar i engolejar, la veurem.
1: Tira de la segona part del Villarreal, amb Guler al costat de Tchouaméni i Valverde de lateral dret. A veure com li surt. Corners per Madrid.
0: Picarà el corna Guler per la rematada Tchouaméni, Rüdiger, Konaté i companyia. No poden tocar ni Rüdiger ni Konaté. Li queda Diomandé. Ui, misto des de la frontal. Fora, fàcil per la Roma.
1: Si estàs pensant a comprar-te un Volkswagen T-Roc, segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important, Albert Ferran. On el compres, Jo ho tinc clar, a Movento Sarsa Volkswagen, clar. I tu també,
3: sí, ho sé, evidentment.
1: Per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Movento Sarsa Volkswagen, troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
2: Ni un mínim gest de dubte, a la cara.
5: No.
1: Aquell convenciment,
2: Impecable,
1: Sí, sí, sí. Ui, fa doble canvi la Roma.
0: Se'n van Soler i Mancini, canvia la banda dreta, crec que un dels que entra és Pellegrini. I l'altre, Valerdi.
4: Valerdi és un defensor, és un central,
1: A mi Soler m'estava agradant,
6: Sí.
7: Gol de l'Stuttgart! Tota la mala sort del món per l'Slovan de Bratislava. De Torella ja, perquè Sandro Cruz, sense voler, intentant refusar una centrada, ha enviat la pilota a la seva porteria. El gol quedarà per la història, que se'l va fer pròpia porta Sandro Cruz, però tampoc té una actuació gens feliç, per dir-ho de manera suau, el porter Takács, que se l'empassa per sota les cames. Jo crec que tenia temps de reaccionar. Slovan 2, Slovan 0, Stuttgart 2.
1: Poli Clara!
6: Gol! Samus!

0: El Porto Benfica i ja va jugar a l'últim partit de Lliga i avui també minuts en aquest duel.
1: Bona definició de Samu, que ara mateix li donaria els 3 punts al Porto. Compte!
2: Gol! Fa el quart el PSG, se la menja amb patates Donnarumma, que semblava que feia una bona aturada, però aquesta pilota que s'ha aixecat després de tocar la mà de, o el guant de Donnarumma, ha acabat entrant a la porteria al 17 de la segona. El partit havia canviat moltíssim, semblava un altre partit, només atacava el City, el PSG ni s'apropava a l'àrea rival, però en aquesta acció amb Akliush, que rep al balcó, fa una bona acció, una bona maniobra, el xut, Donnarumma posa la mà a Tova i acaba marcant Akliush, tallant en sec la reacció del City, que estava fent uns grans 17 minuts de la segona, però amb aquesta errada Donnarumma deixa la reacció en res. Torna a guanyar 3 gols de diferència al PSG. City 1, PSG 4.
1: A veure.
0: És com que col·loca la part inferior de la palma de la mà i li fa un efecte cap enrere.
3: Compte,
4: o penal. Ah, no! No xula. Semblava penal sobre Endrick. Endrick, que ha marxat per línia de fons. Molt bona acció d'Endrick. Ha fet més Endrick que Vinícius en tota la temporada.
3: No protesten, per això.
4: I al final havia semblat en directe, però no.
1: Sí, posa la mà molt, molt estranya, perquè era difícil, també tocar la pilota amb aquest xut, Naveira.
0: Posa la mà estranya i marca Akliush, que Luis Enrique li té molta confiança, o sigui, tot i que encara no està destacant molt en el joc del Paris Saint-Germain, compta...
2: Ui, Haaland, el xut, duríssim, fora.
3: És un partidàs, el del City-PSG. Torna a ser un d'aquests partits de... No,
2: que queda mitja hora, és 1-4, però queda mitja hora.
5: Que estàs veient el Madrid?
3: No, ara estic més amb el City. Estic veient coses de Madrid que no m'agraden,
2: Per cert, només deixeu-me dir que m'ha recordat una mica l'acció de Lopetegui,
3: Sí, mira, sí.
2: Es llença, és per la fotografia ideal, però clar, com la poses...
0: Aquella, la Supercopa.
2: La Supercopa contra Saragossa, no? Es llença, per la fotografia...
0: Sí.
4: Que li dones idees al Broc per la seva secció.
3: Sí, mira, sí. No seria... és un nom que...
1: No seria un mal client, no?
3: No.
1: City 1, PSG 4. Recordo, Roma 3, Madrid 1, Betis 1, Porto 2. I a Birmingham té penal l'Aston Villa per fer el quart, Quim.
5: Doncs sí, ha fet caure amb Ismail Manzambi dins de l'àrea. El penal el picarà Barkley per mirar de posar el 4-0. Es concentra i va amb el peu dret enrere el porter i gol! Berkley de penal, enganyant Ederson, Aston Villa 4, Fenerbahçe 0. Resultat molt contundent, una mica injust pel Fenerbahçe, que ha fet mèrits per fer almenys un parell de gols.
1: Aquest Aston Villa tan irregular a la Premier, ara és tercer a la Champions per la diferència de gols. Més 5, més 7 al Barça i més 8 al PSG, que és el líder, així està el tema.
6: Els dos propers rivals del Barça golejant avui i col·locant-se de l'ama als blaugrana.
1: Sí, de fet, ara mateix el Barça s'enfrontaria al primer i al tercer classificat a les dues pròximes jornades d'aquesta fase lliga.
6: Que es provi el Barça contra equips que estan en forma
1: reptes
6: i que
1: grans.
6: Són bons.
1: Sí. Pilota per la Roma, que aniria bé que la tingués una mica, perquè després del 3-1 el Madrid ha reaccionat, Dami?
4: Ha millorat un punt. N'ha tingut un altre Mbappé, ara amb camp esquerra. Jo crec que és bastant plausible que el Madrid marqui, perquè ha fet un pas endavant, ara amb Diomandé, Endrick estan buscant accions amb 1 contra 1. Jo crec que es volen reivindicar sense Vinícius. Tinc aquesta sensació, perquè Vinícius, l'única cosa que li fa aquest equip és restar. No encara, no aporta en atac, a sobre fa floritures i frivolités amb la pilota en camp propi. Veurem ara si el Madrid et fa aquest pas endavant, però lògicament ara té una muntanya per davant, que és remuntar aquest 3-1, i la Roma encara no diu la seva última paraula d'atac. Se'n va Rodrigo Mora. Té a Malen! Courtois.
5: No veus el quart? No el veus?
4: Sí, no descarto tampoc, Està obert. Sí.
1: Quina segona part de Rodrigo Mora, no?
4: Sí.
1: Potser haurà anat bé la lesió.
4: Ai, Diomandé, que li posa Mbappé. Jo crec que Mora està fora de joc. Continua Mbappé. Farà el 3-2. 3-2. 3-2. 3-2.
1: Anul·lat.
4: Anul·lat, fora de joc.
1: S'ha de mirar,
4: Anul·lat, fora de joc. S'ha de mirar, també.
1: Ai.
6: Molt ràpid, està dient que ja, no?
4: No, fora de joc, sí. Sí,
5: No,
4: sí, fora de joc.
0: Jo crec que una mica.
4: Fora de joc,
1: Jo avui jo vaig a mandar-me a Morja.
4: Fora de joc.
1: El primer no tenia clar i
0: no és la millor perspectiva, aquesta, no?
4: Jo crec que és fora de joc, sí. Per poc, però ho és.
1: L'espatlla, no, potser?
0: Per poc per l'espatlla, jo crec, sí.
6: Sí, està.
1: Estan tirant línia.
4: Ai, que estan tirant.
6: No, ja està. S'ha
5: reprès.
6: Hi ha hagut falta.
5: No, però és fora de joc, segur.
1: No s'ha reprès, clara, no enganyis a la gent. No s'ha reprès.
7: Esteu molt segurs, eh?
1: El Madrid, per
6: l'amor de Déu. Planta la pilota com si tingués...
4: Fora, ha trobat el gol d'Mbappé, que igualment està a prop del gol. Sí,
6: sí. Sí. Sí.
3: És un avís claríssim.
7: Ja, 22 minuts, vull dir...
4: Que li ha ficat una valoració...

0: velocitat més, home. I mira, aquí Diomandé, per banda esquerra, li demana Cucurella, continua Diomandé. Aquí la cama de Wesley, falta Wesley, falta lateral.
1: No, però ara, seriosament, si ha xulat fora de joc, per què tenia pilota el Madrid?
2: Sí, és estrany.
1: Ui, per això t'ho deia.
3: Està molt millor Diomandé jugant per l'esquerra, ara que no hi ha Vinícius.
0: Sí,
4: però això li diran, això li diran a Mourinho. El plantejament havia estat horrorós.
2: Igual que Rodrigo, no, Solsona?
4: Queda en evidència, amb aquests canvis queda en evidència.
2: Sí, sí.
0: Bueno, Mourinho li ha donat uns quants partits a Vinícius i si és coherent, doncs acabarà carregant-se a Vinícius després de la sanció.
3: Ho va voler si fer Xavi Alonso.
5: Bueno, però ara, Mourinho... amb la sanció té una excusa perfecta.
2: Té l'excusa de posar-lo a la Champions i a la Lliga ja no jugarà.
5: I si li funciona bé, després ja no...
2: Sí, sí. Compte aquesta falta favorable al Madrid.
0: Sí, picarà la falta a Guler. Només a la tanca Malen. Avui vigolejador. Rodrigo Mora és el jugador més avançat i és a l'interior de l'àrea. La picarà amb la cama esquerra Guler. Estava parlant l'Etexi amb els futbolistes. Compte! Canvi. Entra Bernardo Silva per Tchouaméni.
2: Ups.
3: Salga, salga y demuéstreme lo que vale.
0: Clar. Una mica això, no? Seria?
2: Sí, sí, sí, una mica, una mica.
0: Compte. Pica Guler, es queda el porter. La treu Mario Hermoso i la treu Rodrigo Mora, que té uns aires de Joao Félix una mica, no? O què? Una mica uns aires com corre, sí, com es mou, com la toca.
2: Punt. Té un punt.
0: Sí, una mica el físic, també,
2: sí,
0: l'aspecte físic.
2: Una mica, sí,
0: un guaperes, així, portuguès. Portaria per la Roma.
5: Guaperes portuguès, m'agrada el concepte.
0: Sí, no? Una miqueta.
2: Sí. Roma 3, Madrid 1. Després del quart del PSG, el City ho continua intentant, Albert.
4: Sí, sí, la segona part és espectacular del City, que és cert que ha encaixat aquest falta, gol, però està fent una gran segona part. Ara entrem una falta d'Eliot Anderson, de Zaire Merí, però bé, aquest City no té res a veure amb el de la primera part. Ha generat molt més que la primera part en només 20 minuts. I és un 1-4 que segurament guanyarà el PSG perquè és molt àmplia la diferència, però segurament hi haurà més gols.
6: La sensació és que el City espavila tard i quan espavila tard perdent ja amb 3 gols del Paris Saint-Germain, saps que el París té la qualitat suficient com per tornar a fer-te un gol en qualsevol moment.
2: Compte, Birmingham!
7: Gol! El cinquè, la maneta del Vila! Ui, quin xurro! El xut des de la frontal de Barclay rebota en un jugador del Fenerbahçe que avui no els hi surt absolutament res, ni ha per llançar la gorra al foc. Si és del Fenerbahçe, i cau la maneta, Aston Villa 5, Fenerbahçe 0.
2: Un altre gol de l'Aston Villa podria deixar sense lideratge, sense la segona posició, perdó, al Barça. És a dir, l'Aston Villa passaria al Barça. Més 7 pel Barça, ara més 6 per l'Aston Villa, i després ja hauríem d'anar a mirar altres consideracions en aquest... possible empat. Un altre del City.
4: Wow. A la rematada, al primer pal, crec que és de Guardiola, i sobre la línia Nuno Mendes fa una acció de valor gol de salvar el 2-4 espectacular. Continua atacant el City, que penja una pilota a l'àrea, refusa la defensa del PSG. 1-4, 20 minuts pel final.
2: Però ara de seguida situem tots els marcadors perquè és una segona part de frenopàtic. Digues, Tamaira.
6: No, que era una pentinada preciosa de Guardiola, l'havia guanyat molt bé al primer pal i realment el més normal és que hagués estat gol, però ha estat molt, molt atent Nuno Mendes.
2: Tot tranquil a Roma, Dami?
0: Sí, tot tranquil. Intenta estabilitzar la Roma. Ara fa un parell de minuts que el Madrid no pot apropar-se a la porteria contrària, però la sensació que el Madrid encara no es rendeix.
2: Recordo, Roma 3, Madrid 1. A Sevilla, el Porto està guanyant, Clara.
1: Sí, 1-2. Ha fet canvis al Betis. Ha entrat el Cucho per Parro, també Ceballos per Deosa. Partit calentet, hi ha moltes enganxades. I ara, de fet, l'àrbitre ha hagut de posar pau entre Fran García i un jugador del Porto. 1-2, 71 de partit.
2: Recordo, City 1, PSG 4, Aston Villa 5, Fenerbahçe 0. Com acabem de cantar, Noruega guanya l'equip local.
8: Bodoglim 1, Borussia Dortmund 0.
2: I que duri, Deudin Naveira. Guanya l'Stuttgart clarament a Bratislava.
8: Slovan 0, Stuttgart 2.
2: I continua l'empat a Londres.
8: Shakhtar Donetsk 1, AEK d'Atenes 1.
2: Com de la Roma.
0: Espera que hi van, Rodrigo Mora, vinga, xuta, retalla. Cam esquerra, Courtois. No, clar, és cam espais. Amb espais, 24 o 5, que no baixen a defensar, la Roma pot fer mal. Aquí m'ha sorprès que Bellingham s'havia quedat absolutament parat després d'una passada de Bernardo Silva.
2: Sí, però continues tenint més sensació de perill. Jo almenys la tinc amb la Roma que amb el Madrid. Solsona.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Això no vol dir que el Madrid amb una jugada puntual et pugui marcar, perquè Mbappé va ràpid i Diomandé sembla que estigui molt millor. Però la sensació, jo ja fa molta estona que la tinc.
2: I és estrany, no?, que amb un intercanvi de cops el Madrid no les tingui, diguéssim, de clares.
3: No, és que no està ben situat el terreny de joc i la pressió que fa, la possible o petita pressió que fa, no li surt. Per què? Perquè els jugadors estan en diferents posicions, els altres, al mig del camp, la mouen ràpidament i el Madrid no arriba. No arriba. Això, amb un equip que tingui més possessió, el Madrid haurà de... No sé què farà. És que la veritat és que no ho sé.
5: Jo amb un 4-1 torno a sopar, eh? O sigui, faig un doble sopar.
2: Sí? Sí, d'acord. Sí, sí. Cinc nois o...
5: Cinc
2: nois,
5: va, sí, més exquisit? Sí. No, cinc nois, cinc nois a casa de l'Andai.
2: Moure't és molt més que anar d'un lloc a l'altre, és trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. Animaautomoció.com.
0: Mbappé, Golini. Si el Madrid perd, se'n va avall, eh? I la setmana que ve Madrid-Leipzig ja pensant en que quedin fora del top 24.
9: Què li passa?
2: 20è.
0: 24. Sí. Home, com perdin contra el Leipzig...
6: Sí, clar.
5: Fora d'Europa, no? Europa, no? No, bueno,
0: han d'anar a candelar-se-la, eh?
6: Sí.
0: Moltes UEFA als anys 80.
5: Sanció de per vida, no?
6: O l'Oriotón, eh?
0: Sí, a Hongria, correcte. S'encaraven Mbappé i...
9: Bellingham.
0: I Valerdi.
2: Sí. I tot això, el City n'ha tingut un altre,
6: sí,
2: en el City
6: Enzo Fernández, el xut a la...
2: Ha fet caure l'àrbitre!
6: Acaben de llançar a Jablonski a terra.
5: És que l'empenen
6: bé! La segona part és de Frenopar.
0: Va ser Haaland, havia enviat
5: l'àrbitre a terra. M'ha sigut tornant boig, t'ho dic.
2: Més gol! Bé, bé, bé.
9: Ho empata el Betis, ho empata el Cucho, que diu jo, aquí, jo! Gol del Cucho, que acabava d'entrar. Empat al 74 de partit amb un xut ras ajustat. 2-2.
2: Compte.
0: Espera que hi va la Roma, Pellegrini. Vinga, xuta. Pellegrini fora! La Roma està tenint la contra per fer el quart.
3: Penal!
2: Us intento traduir el que ha passat. Han atropellat l'àrbitre del City 1, PSG 4. Haaland el travesser.
6: Era una empenta, com dient, sí, sí. Surt d'aquí. Però s'ha de veure com emprenyat amb l'àrbitre.
2: El Betis empatat, Betis 2, Porto 2. I la Roma continua més a prop del quart que el Madrid del segon. Però que el facin!
0: Sí, perquè si el Madrid fa el 3-2, fa el 3-3.
5: I jo he confós una repetició del gol.
0: Ja.
6: Haaland! Gol! Suma-li un altre molló a Haaland. Recuperació del City, que està mereixent marcar uns quants gols. La central i des del punt de penal, Haaland fa el segon. Manchester City 2, PSG 4 i encara... Un quart d'hora més l'afegit.
2: Ja partim, Naveira.
6: Ah. Sí, va 2-4, però podria anar 5-7, eh? O sigui, el 7% Saint-Germain. Hi ha una pèrdua en sortida de Fabián i arriba molt bé Boadi, fent d'extrem dret. Jo crec que bona segona part de Boadi. Sí. I la deixa enrere per la rematada Haaland, cama dreta, per creuar la pilota i superar Safonov. Jo ja et dic, crec que la reacció del City ha trigat una mica massa, ja anava 0-3, massa llast, no?, per afrontar la segona part, però crec que el City està deixant almenys un bon parcial en aquesta segona part, no?, més competitiu, generant més problemes i vaja, crec que portant el partit una mica on li interessa.
2: Sí, compte la Roma.
0: Compte la Roma una altra vegada, la pilota era per Malen, ara mateix a Madrid està deambulant, eh?
2: Sí.
0: No li dura gens la pilota, no hi ha intensitat en els duels, i es prepara per entrar Carreras i Espí. Compte perquè entrarà Espí, que ha fet un bon inici i no li dona ni bola a Mourinho. Aviam, Endrick, se'n va Endrick de Mario Hermoso, centra Endrick i ve aquí en la salvada West, enviant la pilota a corna. 3-1, 13 pel final. Endrick, bons detalls, eh?
5: És que Endrick, jo no entenc que no ha tingut més minuts a Madrid. És un jugador que quan surt fa coses.
3: Sí. No, i ha anat rapidet, ha fet dues accions molt bones, eh? Molt bones, sí, és veritat, eh?
5: No entenc.
3: No, clar, tenen tants jugadors que, clar, no poden jugar tots.
2: Sí, entenc que els entrenaments no li deuen veure el mateix que li veiem nosaltres a les poques estones.
5: Segurament.
2: Fa el doble canvi al Madrid, Dami.
0: Se'n va Cucurella entre Carreras.
2: Quin canvi més estrany.
0: I l'altre, sí, i l'altre Espí, que veurem per qui entra.
9: Diamandé.
3: És que no en podia treure un altre, perquè Bellingham no el canvia.
2: No.
3: I Mbappé tampoc.
2: A veure, el córner.
0: Aviam, el córner, minut 78 de partit. El córner que picarà Arda Güler. Braç dret extès. La rematada. Bellingham fora. Ha tocat... O ha anat a la xarxa, no? És córner, eh? Perquè ha tocat algun defensor de la Roma.
2: Sí, ha hagut un rebot, no?
0: Aquí ho veiem. Hem dit que potser... Sí.
2: No.
9: L'últim ha tocat Bellingham, no?
2: Ah, no, el revisaran i serà fora de porteria. A veure que primer el toca jugador de la Roma i després Bellingham. Vaja, menys m'ho ha semblat.
9: Sí, a mi també m'ho ha semblat.
0: Doncs, o ho estan acabant de revisar ara...
9: Espera, mira, ja està.
0: Sí, bé, Molló.
2: Gràcies.
0: Hem vist.
2: Bé. Encara estem aguantant amb prou dignitat la segona part.
5: Sí,
2: ja ha arribat la tardor, temps de bolets, escapades i temps de carretera.
1: I tant.
2: Sí. Aneu a Roma Coruma, que et farà venir ganes de conduir de nou, a Mataró, Sabadell. Tens molt més a prop el nou Mazda CX-5, un SUV que entra pels ulls, amb un disseny espectacular, molt d'espai i tota l'actitud Mazda perquè cada escapada sigui una experiència. Vine a descobrir-lo a Roma Coruma, Mataró, Sabadell i recorda, Mazda CX-5, només a Roma Coruma.
0: Les cares a la banqueta del Madrid són un poema. Veiem ara Tchouaméni. 11 minuts per evitar una nova derrota. Seria la tercera de temporada a 10 dies del Clàssic.
1: Pedrola.
5: Està Pedrola, m'agrada. Està Manchester.
1: Sí, sí, sí, és el seu doble.
5: Sí, sí.
2: City 2, PSG 4. Una mica de control. Tenim
0: gol.
7: Shakhtar Donetsk, que remonta el partit a Stamford Bridge. Brignoli en pròpia porta. Una pilotada a la línia de fons. La centrada va forta i el porter, en lloc de rebutjar-la, amb el peu la remata i cap a dins. Minut 79, Shakhtar Donetsk 2, AEK d'Atenes 1.
2: El Shakhtar sumaria 4 punts. Si us plau, necessitem...
5: No, te l'ava dir, si estem així, a la jornada...
2: Sí, sí. Estem completament dissociats.
5: Sí,
2: tenim un problema.
5: Sí, la jornada 10, no sé què.
2: En tot cas, necessitem que Pedrola es manifesti i digui que no és ell l'espectador que estava... que han ensenyat a la tele el City 2 PSG 4, perquè és clavat.
1: No, és que a més porta la mateixa... El Pedrola té una jaqueta igual, de color verd...
5: No, és ell, no dubteu, no dubteu.
2: Bé, deu estar dormint, per tant no es manifestarà.
1: No, mira, la connexió fa un minut.
2: Roma 3, Madrid 1, intenta, Udami.
0: Ah, no.
5: Hola, Pedrola,
0: li donaria temps a marxar a Londres i arribar a fer el matinal. Agafar un vol des de Heathrow a...
5: No, però un privat, un privat. Que pagui Basté.
0: Compte, Espi, amb cama esquerra fora.
2: La primera d'Espi.
0: Ha entrat Koulierakis per Mario Hermoso, que m'agrada Koulierakis, una curiositat que és de l'illa de Creta, que és una gran illa. Quan he vist que era de Creta m'ha fet il·lusió veure que és de Creta, el bo de Koulierakis.
2: T'agrada, aquesta illa?
0: Sí, una bona illa.
6: Jugador de la Pedrera del PAOK, jo l'havia narrat el múltiples quantes vegades. Sí. Central amb bona qualitat a l'esquerra, bon xut, i que, per cert, l'any passat va baixar segona amb el Wolfsburg. Però tot i això, l'ha anat a buscar la Roma.
0: 9 minuts pel final.
2: El Betis 2, Porto 2 a 12 pel final. Algú més a prop del tercer, Clara?
1: De moment no hi ha hagut més oportunitats. Un joc molt trebat. Moltes entrades, targetes, Ceballos també n'ha vist una. La UEFA amb les repeticions avui m'està tornant boja perquè... Sembla que hagi vist tres grogues ja, que portem de partir, perquè de veritat hi ha un desgavell, però no, de moment només n'ha vist una.
2: Sí, perquè si no estaria fora.
3: Algú ha posat que ha guanyat el Madrid?
2: Sí.
3: Ai,
2: sí.
3: Que ha perdut. Que ha perdut el Madrid?
6: Jo sí.
1: La Vera vol un gol.
6: Jo he posat 3-2 per la Roma.
0: Estàs a prop, eh?
3: No sabies que era aquest partit, no?
0: Se'n va Guler, el desdoble Valverde. Guler amb cama dreta, la deixa per Mbappé, que ve aquí avançant Pellegrini amb el cap enviant la pilota a corna. Jo crec que estàs a prop del 3-2 perquè el Madrid l'està buscant en aquesta segona part.
5: Clavar aquesta porra és pintar la cara seriosament a la resta.
0: Sí, sí.
6: També havia dit que guanyaria el City i a la primera part...
0: Torna a centrar, Guler, la davantada, gol d'Espi. Gol de Carlos Espi, l'anul·larà per fora de joc d'Espi. Sí. Sembla que l'anul·la per fora de joc d'Espi.
5: Ara aquest tio sempre marca.
6: Per encertar la porra em va malament que marquin ara.
0: Estava amb la canya amb un Espi. Ara ho veurem.
2: És important, eh?
0: Sí, sí. Centra Guler, rematarà Enric. No, està en posició correcta d'Espi. És gol d'Espi, 3-2. De moment... Naveira, felicitats momentànies, porra encertada, però això encara es pot moure.
6: Si marquen ara, no acaba així.
5: Ja no l'encerta, sí.
0: Això encara es pot moure, i atenció, perquè ara mateix perilla la victòria de la Roma seriosament.
2: Sí, sí, total. Perquè queda molt, queden 7 més l'afegit. Però...
0: De moment no està validat el gol, però el validaran.
2: Sí, sí.
0: En posició correcta, Espi, que és increïble que no li dongui més bola a Mourinho.
2: Mira, ja el valida.
0: Gol de Carlos Espi. 83 de partit, Roma 3, Real Madrid 2, i ara suar sang.
2: Sí, sí. La pilota aturada. Vaja, és que el Madrid no estava arribant d'una altra manera, Solsona.
3: No, la veritat. Sí que ha tingut Mbappé, semblava que tenia alguna jugada, aquella que era fora de joc i ha marcat, però ara Espi...
2: No era aturable la primera rematada de
3: Sí,
2: Hendrik?
3: Per mi sí. Per mi sí, el porter no ha estat gaire fi, però sí que és veritat que aquests atacants que tenen gol, sempre a la pilota els hi van
0: bé. Sí, sí, sí.
5: És un
0: imant,
5: sí, sí.
2: No, realment, Espi, cada vegada que surt, marca, i jo estic amb tu, Dami, no s'entén com no li doni més bola.
0: No. per jerarquies, perquè és que sí, si no...
2: Però vaja, ja s'ho farà.
0: Sí, sí, exacte, ja s'ho farà. 6 minuts i una miqueta més pel final del partit. Ara el Madrid amb tot. Ara ja tornem a plantejar-nos si firmem l'empat o no, però seria, ara seria un empat molt agradós, eh?
5: Sí, exacte.
2: No, perquè és que l'empat nefast. Un empat nefast.
0: És que has tingut el 4-1.
2: Clar, clar.
6: Sí, però com marquin el 3-3 l'abans del 90...
0: Sí.
5: Un empat és quasi com la Champions ja guanyada, saps?
0: O sigui, ara mateix el 3...
5: Ara no, no.
0: El 3-4 no és un escenari descartable.
6: No, en absolut.
0: No, no, o sigui... Pot,
5: ni de lluny.
0: Es pot donar. Compte. Carreras, banda esquerra. Què fa ai. Carreras? No ho ha fet en sa vida, això. Carreras, corna, no ho ha fet en la seva vida. O almenys en el Madrid.
2: No, el Madrid no.
0: O sigui, s'ha tirat aquí. S'ha tirat aquí. Un 1 contra 1 que ha marxat de Pellegrini. Com ha volgut, Carreras? Estàs Pellegrini aquí?
6: Quina aturada, perdoneu, de Safonov. Estava a punt de marcar Haaland al segon pal, sol, però jo crec que no ha acabat d'impactar bé mentre lliscava la gespa i ha aturat Safonov. Era el 3-4 i entrava en la bogeria els últims 7 minuts.
0: Gol!
5: Gol
0: d'Hendrik.
2: El córner, de dos córners, eh?
0: Pica Guler, marca Hendrik. Gol. Ara mateix, els de la Roma estan pitjors que aquell dia l'Espanyol a Leverkusen. Estan Solsona, sí, o sigui, és el primer exemple que m'ha vingut. Estan perduts, estan groguis, no saben ni on estan.
5: No pots encaixar dos gols.
0: No, increïble.
2: Aquest et remata Hendrik, que tampoc és que sigui Santa Anna. Sí, molt mal defensat.
3: Està, li ha sortit bé a Mourinho.
2: Sí, sí.
3: Els dos canvis han marcat el gol.
2: No, i tant.
3: Però sí,
0: que... I a més, ara queden assenyalats bàsicament Vinícius i queda com que Mourinho ha trobat la tecla.
2: Sí, sí. Roma 3, Madrid 3, 40 de la segona part i el pitjor no és això. El pitjor és que queden 5 minuts. Tenim penal favorable al Betis a la Cartuja. Betis sí. 2, Porto 2.
1: De l'1-2 pot arribar el 3-2. El llançarà Isco, penal de Francisco Moura sobre Ortiz, que l'àrbitre no ha assenyalat i després el VAR l'ha avisat. S'ho ha mirat 2 segons, suficient per assenyalar-lo. I anirà Isco, al 84.
0: Hendrik cap a Mbappé. Mbappé a l'interior de l'àrea. Treu...
1: Xuta Isco, gol. Gol d'Isco per capgirar el marcador. Petó a l'escut d'Isco per aquest Betis, que remunta 3-2 contra el Porto i va camí ara per ara de sumar 6-6. Tot i que encara queden 6 minuts. I ha passat a tot en aquest partit. És l'afegit.
2: Sí, sí. 1-0, 1-2, 3-2. Un altre a Londres.
0: Hendrik sembla Maradona.
7: Gol! Shakhtar ho sentencia amb un autèntic golaç. Gleyker Mendoza, davanter veneçolà, que acabava d'entrar, rep la pilota a la banda, fa un retall, fa la diagonal cap a dins, en fa un altre i rosqueta a l'escaire. Shakhtar Donetsk 3, AEK Atenas 1.
2: Córner pel Madrid, 3-3.
0: Hendrik està fent el que està volent.
3: El millor del partit.
0: El millor del partit. Centre, Guler, no és que ho rematen tot! Fora! Rüdiger a punt de marcar.
2: Com està defensant la Roma els córners?
0: No, la Roma ja no hi és. La Roma ha desaparegut.
5: Ni jo tampoc. Sí. El mateix?
0: El quart. És el que té jugar contra el Madrid, jugar contra aquest escut i... En fi.
2: Però és que... jo entendria una remuntada que el Madrid n'hagués tingut 5 de clares, però és que la remuntada és amb 3 rematades.
5: 3
2: rematades, 2 gols, i ara sí, han tingut aquesta. Però, clar, això és el més al·lucinant de tot. En fi, nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar a la Delta, hi ha sensacions difícils d'explicar com aquesta remuntada del Madrid. Com la de conduir el nou Honda HR-V Full Hybrid, un subcomplet eficient i versàtil. Ara, Honda HR-V Full Hybrid per només 29.460 euros amb finançament a través d'Onda Banc Vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya i a Onda.es. Hi ha opcions que el City empati al City 2 PSG 4, Albert?
6: És que queda poc temps. T'està atacant. Ara ha tingut una acció Semenyo que s'ha fet espai i ha forçat el corna, però no es rendeix al City. Li queden 4 minuts més afegit, 2-4.
2: I va la Roma, 2 pel final, 3-3.
0: Sí, però sembla que no li queden cames, especialment que no li queda fe, que té... una por escènica inexplicable ara mateix la Roma, i és per això que mai es pot enterrar el Madrid en Champions, tot i que és veritat que avui això és la Roma i és la segona jornada només, però que el Madrid està tirant de les armes de sempre jugant la Roma 2 minuts pel final. Feia molta estona que no veiem a la Roma en camp contrari. Puja la pilota al conjunt romanista, Pellegrini amb Wesley jugant a la dreta en espais curt, Pellegrini una altra vegada, no sap què fer massa bé amb la pilota, està en posició correcta Wesley, va cap al mig Pellegrini, li demana la pilota,
2: bé,
0: Piscili
2: pilota,
0: canvia a l'altre costat cap a Kuleirakis. Kouleirakis, amb Nahuel Molina, que jugarà els 90 minuts. Nahuel amb Malen. Ai. Pilota per Rodrigo Mora. A l'esquerra, l'eixa per Malen. Ja l'ha perdut. Recupera Bernardo Silva. Amb qualitat surt el portuguès. Falta. Li ha tret la falta a Pellegrini. A sobre, targeta groga.
2: Un altre Birmingham.
8: Gol de l'Aston Villa. 6-0, primer set. 6-0 i partit per l'equip d'Unai Emery. Abraham a boca de canó, rematant una centrada d'Alisson. I ja que hi som, gol de l'Stuttgart. Demirovic de cap, posa el 0-3 i sentencia, per si no ho estava encara a prou, el partit. És un Slovan 0, Stuttgart 3.
2: Atacava el Madrid i córner, Dami?
0: Sí, combinava amb Valverde i Bellingham fora de l'àrea, ha tocat la pilota Anderron i se'n va la pilota a córner directament mentre ens recreen amb el 3-3 en què remata el més baixet de tots.
2: Sí, sí.
0: Que és Endrick.
2: No, no, és que Endrick ha rematat en el 3-2 i el 3-3. Sí, sí. Després Pespi aprofita el rebot en el segon, però mare meva.
0: Sí, sí, es lamentava la banqueta de Roma i tenim una altra corna. Sí, sí. Tenim una altra corna que el picarà l'esquerra de seda. Gol, és que esquerra el porter, Golini, gol! Gol! Ha marcat el Madrid.
2: Per què no
0: ha marcat Rüdiger, però és que esquerra Golini!
2: No
0: ha marcat Rüdiger, 3-4. 3-4, però és que Golini... Vull dir, té dret i està facultat a sortir. Entre les facultats del porter està sortir a rebutjar a l'interior de l'àrea on és intocable i pot jugar amb els punys. Bé, a Golini se li ha oblidat aquesta situació. No surt Golini, Rüdiger marca i ara mateix la banqueta de la Roma és un cementiri.
6: Ja hem dit que Golini,
2: és increïble.
6: Ja hem dit que Golini no era el millor dels porters
0: del
6: futbol europeu. No hi ha Svilar, que és el millor porter de l'actualitat de la Sèrie A. I jo crec que això avui a la Roma és que li ha fet perdre el partit.
0: Remata des de la línia de gol, Rüdiger.
2: 83, 85 i 90. En 7 minuts i 3 corners, Rüdiger, que a sobre és ex de la Roma i ha demanat perdó, ha fet el quart. Mare de Déu, senyor.
0: És que li estan fent falta més a Rüdiger. És que no saben ni què fer. Saben ni què fer. És un ridícul espantós el de la Roma, eh?
2: Sí, sí, perquè havien fet el més difícil amb el 3-1 i li han remuntat el partit, d'aquelles remuntades que només el Madrid pot fer la Champions. Tenim penal al Manchester a favor d'aquí.
0: Del PSG, xutarà el Tauró, que ha entrat fa 10 minuts i va Ferran Torres. Atura! Oh! Atura Donnarumma, el pitjor penal que haurà xutat a la carrera Ferran Torres.
5: No, té algun, també.
0: Horrorós. I l'ha aturat Donnarumma, que dona vida al City, pendents de l'afegit, el penal sobre Nuno Mendes, que si a la primera meitat dèiem que Hakimi feia de nou, doncs en aquest cas ha estat l'altre lateral, Nuno Mendes, que ha arribat de davanter centre, li han fet penal i falla Ferran Torres, molt centrat al xut, atura Donnarumma, arribant al 90, 2-4.
6: Jornada delirant, I realment Ferran ha volgut imitar Oyarzabal, però
1: sí.
2: No,
6: li queden unes quantes sopes, crec, per imitar-lo. No, perquè li ha sortit el xut ras, centrat, o sigui, no aconsegueix enganyar en absolut Donnarumma i se la queda fàcil al porter del City.
1: Per cert, ho haurem de mirar, i no sé si l'Aleix potser ho està mirant jo de controlar, però crec que portem 79 gols en aquesta jornada.
2: Bueno,
1: és històric.
2: És una bestiesa. City 2, PSG 4, Betis 3, Porto 2, recordo, i Roma 3, Madrid 4, ataca la Roma. Dami, quan afegeixen?
0: Afegeixen 5 minuts, som al minut 92, a la Roma que...
6: Acaba 3-6.
0: Haurà de buscar el miracle. Fa molta estona que no treu el cap sobre la porteria al Madrid. Les millors ocasions les ha tingut amb 3-1, alguna contra amb el 4-1. Rodrigo Mora, que filtra la pilota cap a Indica. Li torna a quedar Rodrigo Mora. Xuta Rodrigo Mora. Impacta amb Rüdiger, que ha fet el 3-4 i sense contemplació allunya Valverde.
5: Un 4-4 ara faria mal,
0: No, un 4-4 seria joia.
5: Per això...
6: No signàveu l'empat, eh?
1: No, ja ho penedeixo,
0: eh? Ataca la Roma.
2: Com pot ser?
0: Arribarem al 93. No, és que això és...
5: Saps aquella rialla histèrica de quan...
2: No.
0: També crec que és un partit que oblidarem ràpid. Segona jornada de Champions. Sí, no crec que faci molt mal, eh?
5: No ho sé.
0: És que estan com estan.
5: Això canvia molt el relat avui, eh?
2: Això vol dir que ni amb 3-1 al 83 pots estar tranquil?
0: No.
2: És que clar, vull dir, quin marcador ha de tenir el Madrid per estar tranquil quan juga a la Champions?
0: Ara, el Madrid, la premsa, etc i el públic, ara la il·lusió és Endrick, eh? És Endrick, és Espí. Ara tot això només passa per sacrificar Vinícius.
6: Bé, ara,
0: a mig termini.
6: Ara ho podran fer. A la plaça del poble.
0: Ho podran fer.
2: Pot ser la il·lusió que vulguis, però seran suplents a partit.
5: Bueno, menys de pedres, no?
3: Els que estan fent la crònica estan canviant el titular. Ja.
6: Total, sí.
2: No, 100%. És d'aquells partits, sí, que canvia...
5: No, perquè la crònica ja la tens feta, al Madrid. Sempre és la mateixa.
2: Sí, sí, simplement has de posar els gols que remunta, no?
5: La crònica està feta sempre.
3: I a l'equip.
5: I
3: canviar l'equip.
2: Exacte. Queda un minut i mig.
0: Sí, aquest partit ja no se li escapa al Madrid, molt difícil. Joan Valverde, de dreta a esquerra, prolongarà Espí, li ha guanyat sorprenentment la partida aquí Wesley, li queda Pellegrini, molt difícil per la Roma avançar, podia haver-hi falta de carrera, se la queda Bernardo Silva, un minut pel final, una miqueta més, juguen curt, Guller, ara s'està quedant al Madrid, li filtra la pilota Mbappé, vol tallar aquí com pot, compta que se la queda Espí i envia la pilota fora, un minut perquè pugui atacar la Roma.
1: Quants punts eren en certa la diferència de gols?
2: Dos.
1: No, almenys rasca alguna cosa.
0: La Roma està morta. No li dura gens la pilota, la recupera home, ja Arda Güler. Jo crec que ara poden estar dos dies que no marca la Roma.
2: És que si nosaltres estem així, imagina't ells, estan jugant.
0: Güler en carreres. Güler.
5: En un mes,
0: Juga amb Espí, que com sempre ha marcat. Wesley, se l'emportarà Wesley, crec que aquí hi ha hagut mans. Continua Wesley, 30 segons. La última de la Roma. Vinga, Wesley amb Rodrigo Mora. Talla Valverde, que sembla que hagi començat ara a escalfar. Està molt sencer físicament. Valverde, que està jugant de lateral dret i ha anat a lluitar una pilota a l'altre costat. 20 segons. Wesley, amb Pellegrini. Falta. Ha d'avançar la Roma. Falta. Falta de carrera sobre Pellegrini. Venga. I aquesta és per penjar-la.
2: S'ha de penjar.
0: Targeta, 15 segons. L'ha de penjar la Roma.
8: Que pugi Golini.
0: Bueno, no és mala idea.
2: Seria l'única manera que
1: trobin, no?
0: Que es pugui redimir.
3: Sí. Quina patada.
0: Vinga, pilota penjada. Arribem al 95. Aviam indica. Hendrik, has de pressionar una mica perquè si no l'allunyarà. Final. Final del Madrid, del partit. El Madrid perdia 3-1.
2: Mare de Déu.
0: I ha guanyat.
2: Sí.
0: 3-4.
2: Ja pots assenyalar amb el dit, Mou, que has tingut una flor. Sí, sí. Vaja, un jardí has tingut avui a l'Olímpic. Madrid ha guanyat. Roma 3, Madrid 4. Remuntant en 7 minuts un 3-1. Betis 3, Porto 2. S'acaba de salvar del 3-3
1: sí,
2: al Betis.
1: Aturadot d'Álvaro Valles, que no ha tingut la nit. Doncs ara, en el moment més decisiu, ha aparegut per evitar el 3-3. Té un altre córner al Porto. Des de l'esquerra, el llançament, el remat, Valles, un altre cop, se l'ha trobat,
2: sí, sí.
1: I l'ha acabat aturant en dos temps, Álvaro Valles, que se la queda a la braça, queda minut i mig, s'han afegit 5, Betis 3, Porto 2, ara veiem la repetició de l'anterior en el remat de Jiménez.
5: Buah.
2: Quina mà de Valles.
5: Sí, sí.
1: Les seves, aquestes són les que li agraden, eh?
2: Salvadora. Bé, recordarem aquesta nit sempre més com la nit dels córners. Ja ningú ens ho podrà estalviar, això. S'acaba el partit a Manchester, Albert.
0: Amb la victòria dels de Luis Enrique, Manchester City 2, PSG 4, 27 xuts del City, 15 del PSG, un festival, però la primera meitat del conjunt de França, el conjunt francès, ha acabat decantant la balança.
2: PSG, Barça, Aston Villa, Stuttgart, Liverpool, Sporting, Arsenal, Madrid, Betis amb 6 punts, i és que el Betis ho tanca, Clara.
1: Pep pot tenir l'últim al Porto, el remat als núvols. El xut per sobre el travessí. Ser un altre cop de Jiménez, que ha entrat participatiu, però aquí ha rematat molt malament. Queden 30 segons i el Betis, si no passa res, guanyarà.
2: 6 de 6 pel Betis, eh?
1: Sí, sí.
2: Important, com dèiem, pels de Pellegrini fer coixí, que tindran un final de fase lliga molt exigent.
1: També és remuntant.
2: Sí.
1: Guanyava 1-0, s'han capgirat 1-2, 3-2, i ara queden 15 segons i recupera la pelota del Betis al mig del camp. Pot morir aquí el partit. Si és intel·ligent el Betis, sabrà com matar-ho. Se'n va cap a la banda. El Cucho cau a terra, força la falta, meravellosament el Cucho. I ara aquí sí que, minuts, que tens un 3-2.
5: Un 3-2, sí, sí.
1: Caram, hosti,
2: però...
1: No tinc la diferència de gols, però el 3-2 no.
5: Alguna s'ha encertat.
1: I el partit acabarà aquí, encara no xiula, sí que xiula. No xiula, deixarà la falta.
2: No.
6: Que marqui el Betis, Broc. Soc un gran pronosticador fins al minut 80, perquè tenia el 2-2 al Betis i el 3-2 al Roma Madrid.
1: Expulsió d'un ajudant del Porto per protestar. La Cartuja, que ja celebra la victòria. La Cartuja, que espera el Barça aquest dissabte. 6:45.
2: Sí, sí. I trobarà un Betis enratxat, eh?
5: Sí, bon partit,
2: el Barça.
5: Bon partit.
1: L'ajudant no
2: marxa. Cap lesionat ni res, Clara?
1: No. Els canvis que s'han fet han estat tots per tàctics, vaja. No hi ha hagut cap problema físic que hagin vist.
2: Uf, i ara... Ja calentet, eh?
1: Sí, no, és que hi ha hagut unes quantes picabaralles en el partit d'avui. La centrada que sortirà directament a fora, i crec que Turpin ara sí. Xiula al final del partit a la Cartuja. Victòria del Betis, 6-6.
2: I mira, tenim Fede Valverde a la tele, a Movistar.
10: Difícil, la verdad. El primer tiempo creo que estuvo igualado. Ni ellos encontraron muchas chances, ni nosotros pudimos entender el partido como lo habíamos trabajado, lo habíamos planeado. Trabajamos muchas cosas y no las supimos sacar, sobre todo en el primer tiempo. Creo que después con rebeldía, con el resultado abajo, empezamos a hacer lo que habíamos trabajado, que era tener movilidad por dentro, adelante, en las bandas también. Pudimos encontrar mucho más espacio.

0: encontramos los uno contra uno arriba, que era lo que habíamos trabajado bastante, así que feliz.
1: Estaba sonriendo porque has utilizado una palabra que hemos utilizado mucho en la retransmisión, la rebeldía. La cuestión es, ¿por qué aparece esa rebeldía cuando el equipo solamente está contra las cuerdas?
0: A ver, yo como jugador, orgulloso de que el equipo tenga rebeldía, pero es verdad que creo que si hubiéramos hecho el trabajo antes, creo que hubiera sido un partido un poco menos complicado, lo hubiéramos disfrutado mucho más. Se nos vino cuesta arriba el partido por errores propios, pero lo importante es que supimos darlo vuelta. Felicitar a cada jugador que entró, creo que lo hicieron increíble, salieron con las ganas que hay que salir, y eso demuestra que el equipo está concentrado con todo.
1: De todos los que han entrado, pero sobre todo, por ejemplo, nosotros ponemos el foco en Hendrik, podría ser en los demás, pero es que había jugado 4 minutos, ha cambiado completamente el partido, no solo él, pero ha cambiado mucho.
0: Sí, el míster...
1: El nombre del partido, por cierto, me están comentando.
0: Sí, me alegro mucho por él. El míster lo había dicho hace unos días, que bueno, necesitaba a todos los jugadores, que era importante que todos los jugadores trabajaran. Que lo felicitaba a cada uno de los que tenían menos minutos por el trabajo, y bueno, hoy quedó demostrado que cada jugador que tiene menos minutos da el máximo para que el equipo esté bien.
1: Tenía 1000 preguntas más, pero no tengo mucho tiempo, pero sí te quiero hacer una muy concreta, porque el otro día, o ayer decía Mourinho, con el cambio, cuando metía Valverde por la derecha en el partido del Villarreal, estuve acertado, pero ha sido de una cosa puntual, porque tengo buenos laterales. Hoy ha vuelto a producirse ese cambio, cambiando en el centro del campo, tú vuelves a la banda derecha, no sé si entiendes que eso puede ser un punto de inflexión.
0: Lo importante es ganar, como dijo el míster, ¿no? Si las cosas salen bien, hay que seguir adelante. Yo feliz de seguir agarrando muchos minutos, sea donde sea. Disfruto jugando por este escudo, disfruto jugando. Bueno, hoy disfruté mucho, creo que teníamos mucho espacio para correr, sobre todo en banda, entonces lo disfruté bastante. Y bueno, yo agradecido que el míster siga confiando en mí, sea donde sea, voy a intentar cumplir y dar el máximo de mí para el equipo y para él.
2: Se li escapava el somriure a Fede Valverde, perquè sap que és una pregunta i un debat recurrent, aquest de la seva posició lateral dret. Va dir que no li agradava jugar en aquesta posició. Vaja, jo crec que s'hi ha reformat, però és que tal com està parida aquesta plantilla del Madrid, potser hi acabarà jugant més del que ens imaginàvem tots plegats a principi de temporada. En fi, que temps tindrem per parlar-ne. S'ha acabat el Roma 3, Madrid 4, el Betis 3, Porto 2, el City 2, PSG 4, i ens falta cantar la resta de marcadors. La golejada de la nit ha acabat sent a Birmingham, Kim.
3: Aston Villa 6, Fenerbahçe 0.
2: A Noruega ha tornat a guanyar l'equip local.
3: Bodø Glimt 1, Borussia Dortmund 0.
2: Els primers punts pel Bodø de Naveira. Ha guanyat també i ho ha fet còmodament a Bratislava, això que el camp estava fatal, Stuttgart.
3: Slovan 0, Stuttgart 3.
2: I al final, victòria local del Shakhtar a Londres.
3: Sí, jugant a Stamford Bridge, Shakhtar Donetsk 3, AEK 1, el segon gol del Shakhtar. Us he dit que era del porter visitant Brignole en pròpia porteria. Al final, però, li donen al jugador que havia fet la centrada xut, que és Vinícius Tobias. Per tant, hi ha hagut un gol de Vinícius veus? Aquesta nit, però era el jugador del Shakhtar Donetsk.
4: Ex del Madrid, Vinícius Tobias, havia estat al Castilla.
2: Sí, sí. Ostres. Bé, un altre dels que van passar pel planter i van brillar, el primer equip, Vinícius Tobias, que ni ens en recordàvem. El nou Jeep Compass, aquest sí que ens en recordem, ja és aquí. Perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in, hybrid i 100% elèctric. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya. Anava a dir, tinc ganes de saber com arriba a l'estudi l'Aleix, però és que amb la cara apagues, Aleix. Bona nit.
4: No, bona nit, què tal? No, arribo...
5: Absolutament trencat.
2: Destrossat, no?
4: No, esgotat. A més, està una cadira més baixa que la resta.
6: Sí.
4: I això l'estan com empatitint més, eh?
5: Com si t'hagués atropellat el camí de l'escombraria.
4: És un reflex de la meva autoestima ara mateix, aquesta cadira petitona que m'ha tocat a l'estudi.
5: Enfonsament...
4: No, estic esgotat, perquè hi ha hagut molta eufòria i després és com fer una marató, que arribes desfondat al final. Sí. I, bé, pues, la frase de sempre, és que jo crec que la podria gravar i l'anem tirant. No m'ho esperava.
2: No, clar.
4: M'ho he cregut. M'ho he cregut, no m'ho esperava.
2: Però és que en 3 a 1 a 82 és impossible, Aleix, que no t'ho creguis.
4: Sí.
2: No?
4: Dit això, no era una eliminatòria de Champions i, per tant, ara ve aquella frase tan castiza, nadar para morir en la orilla. Aquesta remuntada és nadar para morir en la orilla.
5: Sí,
4: perquè continuen sent un autèntic desastre futbolístic.
5: Sí.
4: Però jo crec que és un desastre futbolístic, que això no ha de, no, yeah. Aquesta remuntada segurament els donarà optimisme i canviarà el relat i les crítiques, sens dubte, el marcador sempre canvia el relat i les crítiques de tot, també al Barça, però la realitat és que són un desastre i que avui s'han salvat pels pèls i que no els hi donarà. Quan arribin grans partits no els hi donarà aquest tipus de remuntades. Veurem. Tinc aquesta sensació.
2: Veurem, veurem. D'aquí 10 dies, Aleix, tenim la prova del cotó.
5: Sí, però jo esperem que no enganyi. Jo estic trencat. O sigui, jo t'entenc el que dius, però us ho tenen enfonsat ara mateix. O sigui, tornar a casa és...
6: Cinc nois.
5: Sí, sí.
2: Sí, sí, el cinc nois és l'única consolació. A veure,
5: no.
2: Amb què et quedes?
5: Era si perdia.
2: Ah, clar, si perdia. Ja ni això, imagina't. No. Ni aquest consol. Solsona, amb què et quedes? Per tancar.
7: És que parlar del Madrid s'ha de ser molt repetitiu, perquè ja hem vist aquests partits. Avui amb la complicitat, joc aturat, pilotes de córner de la Roma, que s'ha menjat totes les pilotes, i per joc el Madrid no ha creat tant. És veritat que l'entrada d'Edric li ha donat una mica més de punta velocitat i criteri, i l'entrada d'Espí, que sempre està allà, però és la seva missió. Però en quant al joc, ha començat molt malament durant 20-25 minuts, després s'ha refet una miqueta a partir del gol, però la segona part el partit podia caure per les dues bandes. Passa que ja sabem com és el Madrid, però això farà que pugui anar més endavant. És que s'han de plantejar coses.
2: Ha de fer canvis, Mourinho, no?
7: No, sí, però és que fer canvis significa que no jugui Diamandé, que no jugui Vinícius...
2: Que no jugui Dumfries...
7: Que no jugui Dumfries i que no jugui
2: Valverde lateral.
7: Arnold. Per tant, aleshores, si tu fitxes dos laterals i has de posar Valverde, és com... Bueno, anava a dir una cosa, però no la dic. és que no pot ser. I al mig del camp, per això, quan estaven fent el partit, jo he dit, contra el Barça... Jo crec que ha de posar Camavinga, Valverde més per la dreta, més per l'altra i tal, i Tchouaméni. No sé el que farà, no sé, però clar, si vol jugar a futbol, ara la gent dirà que falta... Per què no juga més Bernardo?
2: Mm-hmm. Sí.
7: I per què Guler, que no sé què? Però clar, si tu vols posar aquests, has de treure els altres.
2: No,
7: és que no hi ha més remei.
2: No, i perquè a Mourinho ja li estava bé d'entrar aquest plantejament que ha fet, de veure-les venir, sí, i sortir a la contra. El que passa és que l'han executat fatal.
5: Ja ha sortit molt malament, clar.
7: No, però jo crec que l'inici, la alineació que ha fet Mourinho, jo crec que anava una mica enfocada pensant en l'equip titular, que pot ser que jugui contra el Barça.
5: Amb
7: un canvi. Amb algun canvi que puguis fer, que si...
4: Bueno, Vinícius obligat.
7: Vinícius, que aleshores pot posar o un atacant, o Guler, o pot posar, fer algun canvi. Sí. Però no marxarà d'aquí, eh?
2: Jo també ho crec, i vaja, ja s'ho farà, però jo crec que és mala peça el taler per ells, però vaja, jo crec que em dirà bé el Barça si no fa canvis. Ui, tenim ja Mourinho a la tele, Aleix, l'escoltem,
4: sí, eh? Sí, val la pena, a veure què diu.
2: L'escoltem a Movistar, amb Ricardo Sierra.
8: Cura, que no sé cómo definiría con todo lo que ha pasado, con todas las fases distintas que ha habido, y al final con esa victoria con remontada. ¿Qué tal? Buenas noches, enhorabuena.
9: Gracias. Adversário difícil, que juega um esporte diferente do futebol a que estamos habituados, contra quem é muito difícil jogar, mas depois também é muito difícil para eles poderem jogar com o ritmo, com a intensidade, com o homem-homem durante 90 minutos. Eles têm merecido... Han merecido llegar al ventaje, a pesar de que un par de goles que hemos sufrido pues no me han gustado para nada, pero hacen parte del fútbol. Y después hemos cambiado con mucha coraje que los jugadores han tenido, y coraje para mismo con un empate que sería siempre en esta Champions de 8 partidos, sería siempre un punto positivo fuera contra un adversario importante. Hemos querido siempre, y ya está, una victoria importantísima para nosotros. Tenemos 6 puntos contra 2 adversarios que son, no digo que son los mejores, porque todavía está ahí el Arsenal, pero en este grupo de 8 partidos, esos 2 contra los equipos italianos eran partidos muy complicados, y nos metemos en una posición muy buena con esos puntos.
8: Tengo muchas preguntas y muy poquito tiempo, así que a ver si atino bien. Decía Valverde, no hemos sabido interpretar bien el partido, de lo que teníamos que hacer, que no lo hemos hecho. Y eso solo ha aparecido con los cambios y con la rebeldía. ¿Por qué sucede eso?
9: No estoy totalmente de acuerdo con Fede, porque Ellos nos han planteado posicionalmente un partido diferente de todos los que han hecho hasta hoy y que nosotros hemos analizado. Ellos han jugado, nos han atacado con tres jugadores por banda derecha. Han jugado con Sule abierto, que no dejaba a Cucurella saltar a Wesley.
1: ¿Por ahí van los ajustes de la primera parte que hablaba mucho con Tchouaméni?
9: Han ido los ajustes, pero después cuando inicié el segundo tiempo y me parecía que el equipo estaba en una posición de mejor estabilidad, es cuando comemos un gol que no podemos comer, no podemos hacer lo que hemos hecho en centro campo y después de una transición ellos hacen el gol y después es una rebeldía, entre comillas, porque es una rebeldía organizada. Yo diría rebeldía emocional dentro de un contexto táctico que nos ha ayudado mucho contra un equipo que yo sabía, porque yo he estado muchos años aquí en Italia, sé perfectamente cómo juegan los equipos de Gasperini. Él nos ha sorprendido por el planteamiento ofensivo, en el modo como nos han atacado por banda derecha, pero después en fútbol no hay milagros. 90 minutos con esa intensidad no es posible.
1: La rebeldía organizada que usted dice, ha habido otra vez cambio, otra vez Valverde por la derecha, con Bernardo, con Güler. No sé si esto puede ser un punto de inflexión para pensarlo. Ayer decía, estuve muy bien contra el Villarreal, no sé si tiene esa sensación otra vez en el día de hoy. Digo, punto de inflexión para cambiar algo en el centro del campo.
9: Hay partidos y partidos. Cuando tú juegas con Arda y con Bernardo en centro campo...
2: Uy. S'ha tallat, Mourinho. No sé si és nostre o és d'ells, però ens quedem... No, és d'ells, és d'ells, perquè directament ha aparegut Susana Guas, de cop.
5: Hi ha hagut palet, eh? Palet a Vinícius.
2: Sí, sí, sí, en el primer gol també, les dues pèrdues de gol, no? En fi, és tardíssim, ara sí que hem de tancar. Naveira, molt breu, del City 2, PSG 4.
6: No, que ha estat una bogeria de partit i que almenys el City es pot quedar amb la segona part de com ha apretat, de que ha atacat millor, que ha estat millor organitzat. I que d'aquesta manera doncs, s'ha pogut apropar una mica, però el Paris Saint-Germain, quan es posa a jugar, segueix estant a un nivell altíssim, o sigui que compta sí. Barça setmana que ve.
2: Si ens hem de quedar amb alguna cosa, millor quedar-nos amb la segona part del PSG que no amb la primera, pensant en dimarts que ve. Perquè és veritat que la segona part, si el partit acaba amb empat, ningú pot dir res.
6: No, totalment, sí.
2: Perquè és veritat que ha fallat un penal al PSG, però que hauria pogut acabar amb empat. En fi, que hem de marxar. Dami, Solsona, Broc, Quim, Clara, Albert, Naveira, gràcies, fins la propera. Tornem la setmana que ve, dimarts amb el PSG-Barça, però és que dimecres compta que tenim un Bayern de Munich-Arsenal, un Madrid-Leipzig o un Betis-Feyenoord. I calla que no ens hi posem a la tarda amb aquest Como Manchester United a RAC+1.
4: Bon partit, jo ho faria a RAC+1.
2: Tu faries, no?
4: Jo faria a RAC+1, aquest Como United a la tarda.
2: Ho proposarem, a veure què diuen altres instàncies.
4: T'ho compraran.
2: Quatre anuncis i tot teu, Aleix.
4: Gràcies, fins ara.
10: La Champions es juga a RAC+1.
11: RAC+1.
10: Aquest divendres l'Eurolliga de bàsquet es juga a RAC+1. A 8:45 des del Palau Blaugrana, Barça Olympiacos. L'actual campió d'Europa posarà a prova el bon inici del Barça.
12: Enfonsa la Olet! Típic gran Joel Parra!
10: Viviu el partit en directe a l'app del web de RAC1 amb Dani Aguilar, Xavi Puig i els comentaris de Jordi Colomer. Aquest divendres partidàs a l'Eurolliga. Barça Olympiacos. El millor bàsquet d'Europa juga a RAC+1.
11: RAC+1.
13: Tots som
11: més
13: 1.
14: El Fantàstic torna a prendre els carrers i les pantalles de Sitges. Monstres, criatures i mons impossibles t'esperen del 8 al 18 d'octubre al Sitges, Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. 11 dies i més de 200 pel·lícules per donar ales al millor cinema de gènere del món. Compra les teves entrades abans que volin a sitgesfilmfestival.com. Diari oficial La Vanguardia.
15: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
16: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
17: El que encara no has escoltat
18: i segur que t'agradarà.
16: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
19: Per triar i remenar.
20: Amb tot el contingut dels programes.
21: I també els podcasts originals de RAC1.
22: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
23: I som tots.
24: Més fàcil.
25: Més directe.
26: Més intuïtiu.
15: Més RAC1. Tots som 1 milió.
11: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex. Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
13: I des de 16.400 euros.
11: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia. Citroën. Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
17: Recordes el teu primer Corsa?
18: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
17: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.
23: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres, que deu ser una fira de cotxes.
24: Expocasió, home.
23: Ah, clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
25: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
26: Ai, que ràpid passen les coses bones.
27: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
26: O els 10 dies Nissan.
27: Com?
26: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: Crear una empresa suposa temps. Construir una marca, també. A Empreses de Vanguardia et volem acompanyar en aquest camí i connectar-te amb una comunitat d'empresaris com tu. Entra a empresesdevanguardia.com i aconsegueix la visibilitat que la teva empresa es mereix amb La Vanguardia.
30: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
31: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
32: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya.
33: Bona nit. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
6: 11, 17, 20, 22 i 35. Els sols, el 4 i el 8.
33: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
1: Un quart de 12, agafem el relleu de la Champions a RAC1 i arrenca el Tu diràs en aquest dimecres de Champions. Sí, per la gent que s'hagi perdut els últims 10 minuts del Roma-Madrid, el Madrid ha acabat guanyant un partit que perdia i que tenia perdut per 3 gols a 1 al minut 80. Ara, amb el Molló, donarem la dada exacta, però en els últims 10 minuts, del 80 al 90 aproximadament, el Madrid ha capgirat el marcador amb 3 gols. És increïble i té cert mèrit anar perdent 3 a 1 al 80 i acabar guanyant per 3 gols a 4 al minut 90. Una remuntada express d'un Madrid, però que continua sent un desastre. I el futbol, més enllà dels resultats, s'ha d'analitzar també a través del joc. I aquí ni àrbitres, ni polèmiques, ni Negreira, ni res de res. Són un desastre com a equip, i ho dic avui, que han acabat guanyant. Però és que els 3 gols en aquests 8, 9, 10 minuts finals a base de corners, perquè la remuntada és a base de 3 corners, no poden netejar la imatge futbolística d'un equip que està trencat, que continua trencat, que segueix cometent els mateixos errors de tota la temporada, que té futbolistes que no pressionen, que no corren i que van a la seva, com Vinícius, com Mbappé, que té jugadors amb un rendiment de forma baixíssim. Cucurella no és el que juga amb la selecció espanyola, Dumfries no és el que juga amb la selecció neerlandesa, Tchouaméni al mig del camp avui, l'home ha tingut un mal dia, etc. Hauran solucionat el marcador, hauran sumat els 3 punts, hauran fet el 6 de 6 en aquest inici de la Champions, però com diu la frase feta, que els arbres no et deixin veure el bosc. La realitat del Madrid continua sent pèssima. Avui les paraules més repetides dels jugadors del Madrid i de Mourinho són coratge, orgull, rebel·lia i fe. Jo diria que amb això és molt difícil guanyar títols. Es necessita també una mica de futbol. És cert que algunes Champions al Madrid les ha guanyat a base de coratge i de fe, però crec que en el futbol actual, i veient equips com el Barça, el PSG o el City avui, tot i que ha acabat perdent, el Madrid ho té molt complicat en aquesta Champions, tot i que avui els madridistes, evidentment, s'emportin una alegria per aquesta remuntada express. I, mira, ara m'ho pensava que fins i tot pot ser positiu de cara al clàssic que es creguin que amb aquesta remuntada èpica i aquesta victòria ja ho tenen tot solucionat, perquè això serà una bona notícia en clau clàssic. Ara en parlarem, a la tertúlia. Recordo, avui també, partidàs a l'Etihad, Manchester City 2, PSG 4, tot i que és un marcador enganyós. El City ha fet un gran partit i ha merescut empatar. Així de clau dic, tot i que hagi perdut per 2 gols a 4 i el PSG hagi fet una bona primera part, però és que a la segona el City ha estat molt millor i ha tingut moltíssimes ocasions. Tot i això, el PSG, bicampió d'Europa, continua on fire i ara mateix és líder de la competició per diferència de gols. El Betis ha guanyat 3-2 al Porto, bona injecció d'autoestima i de moral pel conjunt andalús que ha de rebre el Barça dissabte a la Cartuja. 6-6 a la Champions. En el retorn a la màxima competició europea 21 anys després, el Betis ha fet el 6-6 i ara mateix ho té tot de cara per passar ronda. Veurem si al top 8, però en el top 24 jo el Betis el situaria claríssimament amb aquestes dues victòries en dues jornades. I també s'han jugat avui, ho resumeixo ràpidament, el LASK d'Àustria 3, Liverpool 6, amb un golet d'Araujo. El Feyenoord ha guanyat 3-2 al Como de Cesc Fàbregas. L'Aston Villa ha golejat 6-0 al Fenerbahçe. Déu-n'hi-do, quines golejades. El Bodo Glimt ha guanyat el Dortmund. Bodo Glimt 1, Borussia Dortmund 0. I el Shakhtar Donetsk d'Arda Turan ha guanyat l'AEK d'Atenes per 3-1. I per últim, l'Slovan Bratislava de Torella Llà, que és la ventafocs d'aquesta Champions, ha tornat a perdre avui. Slovan de Bratislava 0, Stuttgart 3. A la classificació, després de dues jornades, tenim el PSG líder ara mateix, amb 6 punts i amb un més 7 de diferència. El Barça és segon, també amb un més 7 de diferència, i l'Aston Villa és tercer amb un més 7 de diferència. Vull dir, estan empatats a la diferència de gols els tres equips, però el PSG és líder perquè té més gols a favor, el Barça és segon, entenc que per fair play, perquè té els mateixos números que l'Aston Villa, 9 gols a favor, 2 en contra, i l'Aston Villa és tercer. Una curiositat aquí, Els pròxims dos partits del Barça a Europa són contra PSG i Aston Villa. Per tant, el Barça, en les dues pròximes jornades, juga contra el primer i el tercer de la classificació. I per darrere venen l'Stuttgart, que també ha fet 6 punts, el Liverpool, que també ha fet el 6 de 6, l'Sporting de Portugal, l'Arsenal ha fet el 6 de 6 també, el Madrid, que és 8è, amb el 6 de 6, el Betis, que és 9è, amb el 6 de 6. 9 equips han aconseguit dues victòries en dues jornades. I ja per sota trobem el Bayern de Múnich amb 4 punts, el Shakhtar amb 4, el Como amb 3, el United amb 3, el Villarreal i l'Atlético amb 3, i el Bruges també amb 3. El City també té 3 punts, el Dortmund 3 punts, el Lens també 3 punts, la Eca d'Atenes igual, el Leipzig, el Saba de Bakú també 3 punts, el Feyenoord i el Bodø Glimt també tenen 3 punts. Tots aquests equips estarien en el top 24. I ja per sota queden Roma, PSV, Viking, Fenerbahçe, Inter de Milà, que no ha puntuat encara, 0 punts l'Inter, el Porto, l'Eslàvia de Praga, el Nàpols, que també ha fet 0 punts, el Lask, el Lilla, el Galatasaray i l'Eslovan de Bratislava. Així està la Champions. Recordo que la setmana vinent, d'aquí a 6 dies, tenim ja la tercera jornada, amb un PSG-Barça, amb un Liverpool-Villarreal a Anfield, amb un Stuttgart-Atlètic de Madrid, amb un Real Madrid-Leipzig al Bernabéu i amb un Betis-Feyenoord, també a la Cartuja. Ara ho comentarem tot plegat amb el Toni Padilla, que ja el tenim per aquí. Hola, Toni.
2: Hola.
1: Què tal? Bona nit, el company del diari Ara. Malament, malament, sí, sí. La Laia Cervelló, de Diatlético. La Laia.
3: Què tal, com esteu?
1: Què tal? Bona nit. I està venint de la redacció de Mundo Deportivo Ferran Martínez, que estaven tancant edició després d'aquesta bogeria que hem viscut avui a la Champions. I segueixen per aquí el Jaume Molló, el director de la Champions a RAC1. Hola, Molló.
4: Hola, recuperant-me.
1: I el talismà d'Àmbia López. Hola, talismà.
5: Bona nit.
1: Escolta, més no pots fer. Jo, de veritat, jo em trec, el barret. Em trec el barret. No, més no pot fer. Vull dir, ja a final talismà en els corners, vull dir, això és impossible. Ja
5: no, sempre es pot fer més.
6: Hem avisat que si el Madrid feia el 3-2 després que la Roma tingués el 4-1 en algunes contres, podia caure el 3-3 i fins i tot el 3-4, tot i que aquí hi havia algun descregut.
1: Escèptics,
6: que deia, no, això, sí, sí, això no ha passat, però...
4: Jo avui he pecat, jo avui no ho veia, que de cap manera. Pensava un empat, mira, encara, però és que no tenen temps de fer... És que han fet 3 gols.
1: Exactament,
4: en 7 minuts i 43 segons. 3 gols de córner, tots 3, en 7 minuts i 43 segons.
1: És bèstia, perquè... has de celebrar, servir de centre,
4: sí, clar.
1: Recuperar la

0: s'ha de dir que la Roma s'ha transformat en negatiu en el moment que ha vist que el Madrid atacava, que s'estava enfrontant al Madrid i que tenia uns jugadors increïbles, sobretot el porter, i també doncs, l'actitud defensiva, doncs, han fet coses inexplicables i la defensa que han fet dels corners, el porter no sortint, doncs realment no era de nivell elit el que ha fet la Roma en algunes accions al final. Sap greu, perquè la sensació és que si l'altre dia perdien contra el Villarreal, si avui perdien, sobretot si hi ha una golejada, la cosa allà a Madrid està a punt d'implosionar. No ha pogut ser, però com tu deies, Aleix, la sensació és que tard o d'hora no dona com altres temporades. També dir una cosa, potser quan Vinícius es recuperi tornarà a posar Vinícius, segurament Mourinho tirarà de jerarquies, no ho sé, però és veritat que el relat també és una miqueta com que han remuntat i com que hi ha una sèrie de jugadors que poden fer una passa endavant i que potser això acaba sent, de cara als pròxims partits, potser veurem Sevilla la via per tornar a il·lusionar una miqueta, no? La veritat és que Kendrick avui, els minuts que ha tingut, han estat molt bons.
1: Espí,
0: Müller, sempre que surt, marca. Per tant, si Mourinho és Mourinho i deixa de banda Vinícius, perquè avui ho ha dit Mourinho, que no li han agradat els gols, dos dels gols que ha rebut al Madrid, perquè
1: aquell del mig del camp,
0: no pots agradar.
2: El segon de la Roma
1: fa un esperó i no es mou, no pressiona. No?
2: Reps d'esquena al mig del camp en una posició que saps que estàs prou endarrit, intentes fer una frivolité, la perds i no recuperes. En un dia que ja tu surts, que ja saps l'ascensió que has rebut, havies de fer com un pas endavant i no l'ha fet.
1: Per cert, que no ho he dit, quatre partits li han caigut a Vinícius. El Madrid recorrerà, però quatre partits es perd el clàssic.
2: Quan
1: estem
2: amb aquest soroll i era el moment com de demostrar punt de rebel·lia amb un Mourinho que l'altre dia en el gol que no puja al marcador puja a córrer el terreny de joc per celebrar-ho, és a dir, que t'està cuidant, i aquí realment estic molt d'acord amb el que diu el Dami, no? Aquí un elefant a la sala, i és fins a quin punt Mourinho serà el Mourinho d'abans, que és el que mano jo i els jugadors no m'importen, o mantenir aquestes jerarquies, perquè realment Espí, a la que entra marca, el davanter valencià realment és un nano especial, ho ha demostrat ja al camp de l'Espanyol la primera jornada, des de llavors ho està demostrant.
1: Camp de l'Elx, també ho va fer el camp
2: Endrick, de l'Elx. Realment té talent, per tant, si s'atreveix ara contra aquestes jerarquies més florentinianes, Mourinho pot tenir una opció. Llavors, a mi realment avui no m'ho esperava, m'ha deixat molt, molt planxar tot el que ha passat, fins al punt que et planteges...
1: Però a més és de la Roma,
2: soc romanista i tenia tres amics que m'estaven enviant missatges des del camp.
1: Al·lucinant amb el 3-1, no?
2: I clar, estaven a punt d'anar a Vàtica a beatificar Malen i al contrari, el que han fet ara s'han anat a demanar un exorcisme de dir com hem de matar el Real Madrid, no? Llavors, clar, la pregunta és, què hem vist? Sí que potser des d'intentar analitzar-ho penses que estem veient un equip que s'està per talent o per individual o per coratge està allargant una certa agonia, que no juga res, però un que comences a plantejar doncs aquesta gent, el Madrid, com en el passat tants cops, el que sempre diem, no? Una mica les pel·lis aquelles de Dràcula als anys 70 dolentes, no? que quan és mort es torna a aixecar, li claven un estac al cor i es torna a aixecar, li fiquen la corona baix es torna a aixecar, dius, quants miracles més faran aquesta gent? Llavors, clar, hi ha un moment que dius, hosti, i si això canvia coses. Llavors, amb el cas del Real Madrid, jo sempre he estat molt partidari de que la gent diu, no, allarguem l'agonia que arriba en el clàssic. Jo sempre he estat molt partidari del Madrid, per les seves capacitats de generar discursos que atempten contra tota lògica, o sigui, entren en el món molt més de la metafísica, de l'espiritisme, és una dimensió desconeguda. Soc partidari que si pots aconseguir que perdin, fes-ho en el seu moment. Llavors, avui m'ha fet mal. Jo ara mateix no soc persona.
1: Jo he acabat esgotat, Laia, la veritat.
3: Sí, sí, és que és la sensació de que és una pel·lícula que veiem cada any ens sorprèn i cada any diem el mateix, no, home, no, però si no poden arribar enlloc jugant d'aquesta manera i al final així han acabat guanyant Champions. Per tant, amb el Madrid sempre l'expectativa com més baixa, millor.
1: Explica què t'ha passat a tu quan venies cap a la ràdio aquí a la tertúlia. Tu has sortit de casa amb el Madrid perdent.
3: Sí, sí, sí, de fet estava passant per Sant Antoni Maria Claret i hi havia un bar ple d'aficionats de la Roma que he vist com tiraven la bufanda al terra i en un moment, amb una mica de retras, m'ha arribat la per algú que estava dient que estava perdent la Roma i dic, no pot ser.
1: No s'ho creia.
3: No pot ser, és que tinc 15 minuts de trajecte i en 15 minuts he passat de venir relativament contenta cap aquí a dir, ostres, és que és el mateix de cada any. I per mi el titular de que en Vinícius, quan marxa, és quan el Madrid comença a remuntar, és bastant dur, venint de que hauria de ser l'estrella de l'equip, un jugador que fa dos anys el Madrid en massa va decidir no anar a la gala de la pilota d'or perquè consideraven que havia de guanyar ell i que a dia d'avui té aquesta actitud. En fi, crec que són bones notícies pel Barça, però per mi és incomprensible.
1: Heu vist la cara de Vinícius quan la canvien? M'ho he vist ara, ha captat la imatge. Des de la banqueta li diuen, ella gira i diu, jo?
4: Circula per xarxes.
1: Fot una cara de dir, jo? I llavors, quan fan el canvi, es va queixant a la banqueta i penses, però que no veus que no has fet absolutament res, que no veu que no està aportant res a l'equip. No sé, una

0: una mica de...
1: Igual encara està intentant saber com funciona la seva nova cara i llavors no hi ha les expressions una mica girades. Sí.
0: No, però no sé, una mica d'autocrítica, no? De reflexió interna, de que no està en un bon moment i que potser per l'equip, ja sé que té un ego descomunal, però per l'equip aniria bé que entrés un altre jugador. De fet, el clàssic haurà d'entrar un altre jugador. Jo crec que és una mala notícia pel Barça i una bona pel Madrid, això.
1: És que, a més, crec que no és, o sigui, no és una actitud molt intel·ligent, perquè Vinícius, tu li podies dir moltes coses, però cada any, quan Mbappé esborrava els partits finals i demés, qui estava allà davant de l'afició era Vinícius. I per molt que el club aposti per Mbappé, tu pots aconseguir guanyar de l'afició i aconseguir que xiulin a Florentino per no tractar-te bé d'alguna manera, perquè crec que el Madrid està en aquest punt en què l'afició, doncs, que Florentino no té el suport de certa part de l'afició, i podria haver-s'ho fet venir bé i aconseguir tot el contrari. Jo entenc que tenir el camp més fora que dins del Madrid, tot i que ha renovat aquest any, però tot i així em sorprèn.
2: Sí, costa molt entendre tot el que està passant amb Vinícius, més enllà, perquè és com si el moment aquell que va caronar amb la punta dels dits de pilota d'or, que es pensava, i aquell famós tuit de «Eu farei des veces mais», a partir d'aquí, ho és tot malament. I té un punt que es barreja lo tràgic i lo còmic, i clar, el resum de l'altre dia, el fet de que marqui un gol, que provoqui l'eufòria, llavors veus que has tirat els cabells del rival, avui que torni a fallar... És que tot el que està passant al voltant de Vinícius és una història d'una fallida d'algú que es pensa... És Ícar, no?, el que intenta volar més alt, diu, arribaré al cel, seré el millor, i es crema, i s'ha cremat, i s'ha fotut una trompada, fins al punt que no sembla ell, i els brasilers carden broma dient que és un clon, i analitzen el seu musculatura, els seus tatuatges, el seu tabic nasal, dient que l'han clonat. Hi ha gent a Brasil que creu realment que l'han clonat i que no és ell, analitzant un tatuatge, analitzant... I clar, és que en moments que vas jugar, vas comportar-se, dius, potser sí que és veritat que aquest nano l'han clonat, que tenia un germà bosso dolent que l'han fet jugar l'altre, no sabem on para, no? Perquè tot el que està passant és increïble. Però bé, Mourinho, al final, si avui és llest, que estarem d'acord, no ens caurà bé, no ens agradarà pel que vulguis, però és llest com una fura, si aconsegueix superar la fase Vinícius, si el tira, si tirant de, ja que ha passat avui a Roma, de metàfores de l'imperi romà, si el tira als lleons, si el sacrifica, el Madrid es pot salvar. És que jo no dubtaria, jo tiraria els lleons a Vini, que no jugui més, i a partir d'aquí, si s'enfada... Quants aficionats, quants tòtems de l'opinió madridista sortirien a defensar la mateixa Vini com si fos realment un paquet?
0: No, jo em plantejo què passaria dins del vestidor ara mateix. Perquè l'any passat va guanyar el pols amb Xavi Alonso, ell. Llavors, aquest any, què? Sí?
3: En principi, Mourinho l'hauria de perdre.
0: Clar, per això dic que també és interessant això del Madrid. Clar, aquí la bona notícia és que per ells és que han salvat Inter i Roma. D'aquella manera, els dos partits sense mereixer-ho. 2-1 contra l'Inter, jugant molt malament. Vam seguir-lo aquí també, no? Sí, també. Sí. Però és que ara tenen Leipzig al Bernabéu, PSV Eindhoven al Bernabéu i visiten l'AEK d'Atenes. És que ara tenen 3 jornades per alçar-se en aquesta Champions, no? I per intentar llavors sí estar al top 8, que no vol dir res després. Perquè si juguen així, les eliminatòries acabaran caient quan es trobin un equip amb cara i ulls.
4: D'altra manera, jo tinc la sensació que en aquest tram inicial de Lliga és gairebé més important el que facin a la Lliga que a la Champions. Tenint en compte que la Champions, més o menys, dones per fet que la passaran, i que les dues últimes temporades el Madrid ha jugat sempre setzens. O sigui, les dues primeres edicions de Champions, des que es va canviar el sistema de competició, el Madrid mai ha estat top 8 i d'alguna manera ho hem naturalitzat. De la mateixa manera que si algun dia el Barça doncs no es classifica pel top 8 i ha de fer la ronda eliminatòria, jo crec que tots els clubs d'alguna manera assumiran que algun any tocarà. Bueno, aquest any el Barça no, perquè el Barça està com està, però algun any tocarà. Però el Madrid...
0: No li dones menys valor perquè el PSG ha estat campió els dos anys jugant aquesta ronda, potser?
4: Sí, però...
0: No penses, no passa res, no?
4: Sí, però...
0: El que dius tens raó.
4: Però el Madrid l'ha anat punxant i aquest any jo crec que és possible que... Jo avui, durant el transcurs del partit, pensava, pot ser que acabi havent de passar de nou pels setzents de final, ara ja no, porta 6-6, ha d'anar al camp de l'Arsenal, però vaja, que el punt no
0: sí,
4: és aquest.
0: Li queda l'Arsenal només.
4: El punt és que tu saps que la Champions, sigui passant pels setzents o no, més o menys anirà fent. Jo crec que el punt ara mateix és la Lliga, perquè la Lliga, l'altre dia gairebé es deixa punts contra el Villarreal. Aquest diumenge té el Sevilla. En el moment en què es despengi i tots els partits de Lliga siguin un tràmit, ja només li quedarà el salvavides de la Champions. Però clar, a més d'octubre-novembre, estar ja despenjat de la Lliga sí que és un autèntic drama. I despenjats de la Lliga amb tots els polvorins, no?, paral·lels que van tenint.
0: Dion Mendes, Vinícius, que si Valverde lateral dret o no, que si al mig del camp juga Guler o Bernardo Silva, Tchouaméni, Camavinga...
3: I amb un afegitó, que ara ja Mourinho és l'últim paraigües de Florentino.
0: Sí. O sigui,
3: si fa fora Mourinho, ja després les mirades ja van cap a ell.
0: Sí, i que avui ja sentia l'altre dia a Onda Cero que ja diuen que l'entorn s'està començant a moure. Tot i que acabi de perdre les eleccions Enrique Riquelme, allò que es va filtrar, que Enrique Riquelme va anar a la llotja del Metropolitano en el derbi i que no li va agradar a Florentino, consideren que això ja és entorno madridista que va minant. Ara diuen que Enrique Riquelme està convidat al Camp Nou per una empresa per la qual ell treballa i que Enrique Riquelme serà el clàssic. Pam, una altra xineta a la sabata de Florentino de dir, ei, el teu entorn, encara que quedin 4 anys per les eleccions, està aquí. Llavors, són informacions que l'altre dia on de Cero deien, escolta'm, estan intentant minar Florentino des de l'entorn, perquè veuen que això no funciona. Vull dir que també tenen un problema institucional a la capital espanyola.
2: Ara mateix passa un fet, no sé si, Dami, tu que segueixes més actualitat de Casablanca, quan és el darrer cop en què potser hi ha hagut més entorn a Madrid que a Barcelona?
0: No, jo no recordo.
2: No. Potser...
0: no, la de Lorenzo Sanz i Florentino, la de Figo, no? La
2: sí,
0: que guanya
2: clar, però aquella època a Barcelona, sí, sí, ens havíem d'anar a aquella època, no?
3: Sí, però Van Gaal...
2: Aquella època els dos llocs estaven. Bueno, sí, però clar, ara realment la porta mana amb tranquil·litat i no hi ha una sensació de que... Sí,
0: no, tot sempre... va bé ara mateix, clar.
2: Sí, per el que és entorn a Barcelona, no n'hi ha. En canvi, a Madrid n'hi ha. Clar, potser el darrer cop que passa això ja portava Volquesa directament a la gent s'informava pel Nodoli a Francisco Franco. No ho sé. No, clar, és veritat. No, o sigui, és històric, això, que el Madrid tingui més entorn que el Barça.
4: Sí. No, jo puc dir que, parlant amb premsa de Madrid i també amb viatges amb selecció espanyola, que parles amb molts periodistes de Madrid, jo el que sí que puc explicar és que la pràctica totalitat de periodistes i de tot el que es mou al voltant del Madrid estan convençuts que Florentino no acaba la temporada. No només Mourinho.
0: Ah, no el mandat. Sí. La temporada, dius?
4: La temporada. Què digueu, temporada. Sí? Sí, estan convençuts. Ostres. Estan convençuts...
0: Però què vol dir, que forçarien una dimissió?
4: Que en el moment en què estan convençuts que Mourinho no acaba la temporada, s'emporta per davant Florentino i que això acabarà implosant. Home, ara, evidentment, si el Madrid remunta el vol i Mourinho comença a guanyar tots els partits i l'equip, doncs, rutlla, doncs, possible que Florentino aguanti, però que si no, a Florentino ja no li quedarà... res on agafar-se.
0: Sobre el que deies de dir, escolta, la Champions aniran fent com avui i tal, i ara lo important és a la Lliga veure com reaccionen, això em lliga amb la gran pregunta de què és més important pel Barça, el partit de dimarts o de diumenge? Evidentment hi ha el Betis pel mig, eh? Hola, Ferran Martínez, Mundo Deportivo.
5: Hola, què tal? Bona nit.
0: Sí, tu ja et vas mullar l'altre dia, sí, però sí, és veritat que avui a la nit, després del que hem vist, no? Clar, si el Madrid es pot anar il·lusionant amb anar sobrevivint a la Champions, però si al Barça li fot l'estocada a la Lliga, sí, el deixa molt tocat. Per tant, a priori, el partit més important és el clàssic, no? A priori.
5: Sí, però el dimarts és segurament, a dia d'avui, el millor partit que pots veure a Europa.
0: El millor. Pensa que
5: els dos equips amb més en forma, els dos primers
0: són primer segon,
5: de la Champions.
0: És la final anticipada, dimarts.
5: Però clar, vull dir, veus la mitja hora de... Bueno, no mitja hora, ha estat un quart d'hora del primer al tercer gol del PSG contra el City i... Vaja, els favorits crec que segueixen sent ells.
0: Com t'has quedat després del Madrid, que estaves tancant edició al Mundo Deportivo?
5: Sí, bueno, m'ha hagut de fer algun canvi per això.
0: Com tots els diaris, no? També, Toni.
2: És lo dolorós, que fas uns canvis, hauríem de fer dos canvis. Primer, Vinícius, sí, i després...
0: A la solució de 4 partits.
2: És a dir, fem gran... perquè magnifiquem, hi ha una derrota blanca, de sobte dius, hòstia, hem hagut com de... una mica marxa enrere hem hagut de fer, hagut un coitus interruptus lamentable.
0: Estàs desfondat, també. Ara
5: sí, total. I a part que... bé, és que Itàlia ja no és el que era, vull dir, no... O sigui, un minut 84, un equip italià des de quan li remunten un partit.
2: Bueno, això darrerament a Itàlia passa bastant.
5: Sí, sí, clar. Sí,
2: Itàlia porta 15 anys que té una mitjana de gols molt superior a Espanya, que ja no es defensa. Vull dir, Itàlia és molt habitual. O sigui, de fet, a l'Inter li passa amb el Bruges. Vull dir, és molt...
5: Sí, totalment.
2: És que ho diguem, el futbol italià ja fa molt de temps que ha deixat enrere això. I, de fet, els equips italians són molt divertits, ataquen molt. I Gasperini és això, és Gasperini li agrada atacar. Llavors, justament és això. Vull dir, al final, la Roma ha estat fidel als seus objectius, que és un equip que vol atacar i que no li agrada defensar.
0: No, juguen malament, juguen prou.
2: Molt bé. El que passa és que també se li lesiona el porter, que a Svilar no jugava, ja jugava Golini, que s'han experimentat. Se li lesiona Coné, se li lesiona Soler, Dybala amb problemes, vull dir, han acabat també amb el carro del peix, vull dir, han tingut una ratxa de relacions bastant dura la Roma i han fet el que han pogut, però al final és cert que no. El futbol italià ha perdut aquest punt de competitivitat, o sigui, Nàpols 0 punts, Inter 0 punts, Roma 0 punts...
0: No, un puntet de la Roma.
2: La Roma té 6, ha fet el batxo 1-1.
0: Un puntet.
2: Vull dir que al final... tampoc en el cas, els que són malalts de futbol italià no ens sorprèn tant que puguin passar aquestes coses perquè estem, hem vist tantes desgràcies. Sí, sí,
1: sí. Però passen aquestes coses, però mai contra el Barça, perquè l'Inter ens elimina de la Champions i després la Roma fa el 2018 ens fa el que ens fa. Bueno, en fi.
0: Sí, el Como és el millor equip italià de la Champions amb 3 punts.
2: Tot i, tot, perquè no juguen cap italià.
0: Tot i que avui ha perdut amb
2: clar,
0: el Feyenoord.
2: Mires, no? Mires i només tenen un jugador italià a l'equip més o menys titular.
0: Mm. No, això que deies, que és veritat, és sorprenent el que ha fet a Madrid, no deixa de ser sorprenent, i ara intento ser objectiu. Si això ho fa el Barça, amb 7 minuts sí. i 43 segons, és molt bèstia.
1: Sí, però aquí hi hauria molts debats sobre el joc.
0: Segur, eh? segur.
1: És a dir, no hi hauria la lectura positiva que... Bueno, anava a dir que crec que hi haurà a Madrid, però crec que amb l'ambient que tenen no hi haurà cap lectura positiva. Però sí que és cert que això, en un altre any en què la Marró no estigués com està a Madrid, seria de... ho elogiaria molt més... I aquí mai s'elogiaria una cosa així. És a dir, sobreviuria, però hi hauria mil debats, de que així no es pot guanyar cap Champions ni cap Lliga, i crec que també s'ha de dir que aquí crec que l'entorn és bastant més crític en aquest aspecte.
3: No, i perquè a més, si fossin 3 gols de jugada, d'allò d'una gran jugada, dius, ostres, doncs mira, com a mínim els últims minuts doncs s'han inspirat, però que són 3 gols de córner, sí, que a mi, jo és el que més li recrimino a la Roma, que a més és de córner i no et remata ni Konaté ni Rüdiger, remata Endrick.
0: El més baixet.
3: Semblava Santillana. Vull dir, és que no, ho he trobat absolutament incomprensible per part de la Roma. El porter no sortia.
5: Claro. També us dic que no sé si quina sensació teníeu veient el partit vosaltres. Jo quan anaven 3-1, és que si haguessin fet el 3-2 al minut 93, t'hagués dit, firmem l'empat.
4: Ho hem dit que si fan el 3-2, o sigui, que podien fer el 4-1, però que si feien el 3-2, feien el 3-3.
5: Sí.
4: Una miqueta...
5: Sí, perquè veies un equip que sí, s'havia posat 3-1, que estava fent un gran partit contra el Madrid, però no veus un equip sòlid, la Roma, no veies un equip, bueno, un gran equip, doncs això, capaç d'aguantar un resultat, un 3-1, quan et queden 6 minuts perquè s'acabi el partit.
1: Sí, però jo pensava que no tindrien temps per fer el que han fet. Sí, jo avui reconec que me l'hem passat i pensava que el Madrid acabaria perdent.
5: Ja.
0: Va, fem una pausa i ara seguim, que em diuen que comença d'aquí a 2 minuts la roda de premsa de Mourinho. A veure si diu alguna cosa
2: avui
0: més.
2: Avui sí que surt.
0: El tècnic de... Avui s'ha sortit, sí senyor. Doncs això, fem una pausa, estarem pendents de si diu alguna coseta més a la roda de premsa oficial José Mourinho des de Roma, i després ja començarem a parlar del Barça, de coses més agradables, com el festival del Barça ahir contra el Galatasaray.
6: RAC 1. Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El sub amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHS. Per gaudir de cada trajecte ara des de 23.230 euros. I amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Omoda ja eco Autovivo Sant Boi. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Link Motor ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Link Motor, la nova Hyundai de Barcelona.
7: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fa molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
6: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
8: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
9: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5, el SUV amb 224 cavalls, etiqueta eco i tecnologia híbrida SHS, per gaudir de cada trajecte. Ara, des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
10: Et vas quedar sense ordinador? Torna al Kit Digital, que aquest cop no se t'escapi. Ordinador amb facturació o web per al teu negoci. Prepara ara la teva sol·licitud sense cost ni compromís a kitdigital.cat. kitdigital.cat.
6: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus.
11: Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Descobreix una nova manera de conduir a Movento Ebro. Tota la nostra gamma d'híbrids ara des de només 19.990 euros. Eficiència, tecnologia i estil per gaudir de cada trajecte. Vine i tria el teu a Movento Ebro, al carrer Balmes 284 de Barcelona i a la carretera de la Santa Creu de Calafell 11, a Sant Boi de Llobregat.
13: Tu diràs, amb Aleix Pariser.

3 quarts de 12 de la nit, contingut premium durant la publicitat, sí. Parlant d'altres qüestions per animar-nos després d'aquesta remuntada del Real Madrid. Mira, jo us explicaré una altra cosa per animar-vos, els que feu esport, sobretot. És important a la vida fer esport. Si us agrada cuidar-vos sense renunciar al plaer, arriba la nova Nutrisport Protein Soft Bar. És una barreta de proteïna amb textura soft, molt suau, 15 grams de proteïna i, atenció, sense edulcorants, sense aromes artificials i sense sucre afegit en la massa. Molt important, també. Apunteu-vos-ho bé, la nova Nutriesport Protein Soft Bar. La proveu i ja m'ho direu.

0: veure, ara sentirem José Mourinho, em diuen des de la redacció que estan seguint la roda de premsa oficial, que ha fotut una bona estripada sobre la sanció de Vinícius. Ara recuperem el document. També Endrick ha criticat la sanció de Vinícius. Sí, ha sortit Endrick a parlar a Movistar després del golet i també l'ha criticat. Suposo que és un missatge de club consensuat en relació a aquests quatre partits que li han caigut a Vinícius. Què us semblen? Jo crec que, sent mínimament objectius i justos amb el reglament, et pot agradar més o menys el reglament, però a un jugador del Getafe o de l'Osasuna, si es tira dels cabells, volent o sense voler, a un rival, i després fot l'estripada contra l'àrbitre i l'amenaça i si encara i l'han de frenar els rivals, jo crec que si li cauen quatre partits ho entendríem.
1: Per jo estava entre els 3 i els 4. Estava convençut que es perdia el Clàssic i estava entre els 3 i els 4. El comitè valora en funció del que diu l'acte que són dos per la protesta. Em sembla bé. És que si no l'atura Rüdiger, què hagués passat?
0: Sí.
1: És que Vinícius anava per ell.
0: Perdona, és que Flick, per fer un gest així amb la mà en un Betis-Barça, li van caure dos partits, per tant...
2: Bueno, Lewandowski, per tocar-se el nas.
0: Per tocar-se el nas, clar. Que era expulsió un i tocar-se el nas dos. Crec que van ser tres, Lewandowski. Tres. M'ha sorprès que fossin tan contundents i que siguin
3: home,
0: quatre.
3: Home, que el Clàssic però... no jugava, era evident.
0: Sí.
3: I després... És que a mi em sembla el teu argumentari te'l compro 100%, perquè un agraeix a un company, a un rival en aquest cas, i després l'actitud agressiva contra l'àrbitre, faltant-li el respecte, i després també és una manera d'exemple... és un mal exemple per molta gent que està veient el partit i per altres companys, saps? Vull dir, és que no es pot tolerar i em sembla una sanció justa.
0: Bueno,
2: I que, a més, Vinícius, ja sortint del partit, reconeix amb el seu entorn que l'expulsió estava ben, o sigui, que estava ben expulsat i que reconeixia que no ho havia fet bé. Si Vinícius, sabent com és, ja ho reconeix només en calent a acabar el partit... en fi, em sembla que és una sanció justa veient altres exemples com el de Lewandowski que ho he mirat i li van caure 3 partits
0: 3, no? Sí. Sí. Un més 2 va ser, un per la vermella sí. I 2 per desconsideració.
2: Doncs em sembla just
4: i tant que ho és, el que passa és que a vegades benzina per José Mourinho, li calen donar una bala per poder doncs, iniciar un, de cara al clàssic un guió on estem molt còmode, que és enviar un missatge pels madridistes més radicals que és, van contra nosaltres, que és una sent còmoda. Ell sempre ha generat aquest discurs, ho va fer amb el Porto, els de Capital, Lisboa, Benfica, ens roben, no volen que els de Porto siguin campions, ho va fer amb el Chelsea, Manchester United, Alex Ferguson, mana, Arsène Wenger, Arsenal, mana, ho va fer amb l'Inter, no podem guanyar perquè la Juve té el suport de Moig i els àrbitres van en contra nostra, i en el seu moment ho va fer, per què, i això, llavors, Mourinho sempre, tots els jocs han anat, ha generat aquest discurs, que és, la federació crea horaris en contra del nostre equip, els àrbitres sempre van molt en contra, i en campanyes en contra. Des de fora sempre sembla una cosa una miqueta, doncs, guinyol o molt còmica, perquè diem, què estàs dient? Però és que el missatge canvia als seus jugadors i a les seves tropes més fidels, i amb això genera blocs units. Llavors, ara Mourinho li has donat una benzina que l'utilitzarà i llavors nosaltres farem el que ha fet la Laia de dir, no, mira quants partits ha bancat l'Eudotski 3, veieu com no tenen raó i pues, que el madridista recalcitant que és qui ja

0: compat el discurs de Negreira, el que vulguis, dirà, veus, van a per nosaltres, el que vulguis, i Vinícius una mica llest es farà la víctima, encara que no el fot sàpiga.
1: Encara més. Encara més es farà la víctima.
2: Encara més.
1: Estic molt d'acord amb el que diu el Toni, però no teniu la sensació que si haguessin estat dos partits...
2: També criticaria.
1: Que és el mínim, el discurs hagués estat el mateix.
3: O qualsevol altra cosa. És a dir, no li cal que hi hagi una justificació, perquè si no és una cosa n'agafarà una altra, perquè és el que porta fent des que va començar una altra vegada a ser entrenador de Madrid.
4: Anem a sentir-ho. Que ja fins i tot de l'hora que han anunciat la sanció, no? I vull dir... Doncs l'han anunciat quan l'han anunciat.
2: Al principi del partit ha dit que li ha molestat que dues hores abans, que era molta casualitat.
5: No podia influir en el partit.
2: Ah, val. Mira, ha dit això a la sala de premsa. Li han preguntat què t'està semblant el rendiment de Vinícius. Li han preguntat pel rendiment de Vinícius i ell ha aprofitat per fer aquesta estripada. Mouri.
6: ¿Piensas que es normal un jugador de un equipo español que tiene que jugar un partido que también es importante para el fútbol español? ¿Tú piensas que es normal que dos horas antes del partido un jugador sabe que le dan cuatro partidos de suspensión? No necesitas de responderme, pero es la pregunta que yo hago. ¿Piensas que es normal? ¿No podían hacerlo ahora? ¿No podían hacerlo mañana por la mañana? ¿Tenemos que venir en autobús y casi llegando al estadio es cuando sabemos que Vinicius tiene cuatro partidos? ¿Sabes? Isso se está transformando em algo que, em português, há uma expressão que eu não sei se em espanhol também existe, que é gato escondido com, como se diz, la cauda? La
7: cauda?
6: Não, a parte de trás.
7: La cola.
6: Com la cola assomada, não? Em português se diz muito isto. E me parece que agora o gato já não está escondido. Me parece agora que o gato já vai por livre. Se hacen cosas sin vergüenza ya. El gato ya no está escondido, el gato ya va por libre. Dos horas antes del partido, un jugador tiene que saber que tiene cuatro partidos de suspensión. Un equipo español que ha hecho tres puntos para el fútbol español, para el ranking, para el prestigio del fútbol español. ¿Quieres matar un jugador dos horas antes del partido? No me parece normal. Pero en este momento ya me parece normal. Perquè en aquest moment el gato ja no està escondido.
2: Barreja pomes i peres, com fa sempre.
3: El seu cap era espectacular, aquesta reflexió, però jo crec que ningú l'ha entès, no?
2: Ha tornat el gat, eh? Benzema era el gato i el perro, eh? I ara...
0: Què li passa amb els gats?
2: Amb els gats. No, el que ha volgut dir és que l'expressió deu ser gat amagat se li veu la cua, com dient, encara que s'amagui el gat, tu li veus la cua per darrere, no? Perquè sempre la porten aixecada, normalment els gats. Jo no tinc gats, però...
4: Sí, jo t'ho confirmo.
2: Jo t'ho confirmo, no? Sí, que va amb el gat amb la cua en l'aire.
3: Sí, és cert.
2: Jo...
3: Bueno, depèn.
2: Depèn del moment, però... vull dir que va per aquí l'expressió portuguesa, però no, és que no s'aguanta.
0: Ja està aquí, ja està. És que no s'aguanta. Hem estat a la primera jornada, què passa, Mourinho, una nova versió, més calmada, més relaxada, ja està aquí, ja tenim el Mourinho que volíem.
2: Creieu que tant pot influir mentalment a un futbolista saber que li han caigut quatre partits?
3: Què va, i no crec ni que sigui el primer cop, a més a més.
2: No.
3: Ara no em ve cap exemple al cap, però és la primera vegada que un futbolista li diuen abans d'un partit, jo crec que és quan es resol i punt. És a dir, no crec que sigui premeditat.
2: Se sabia que era dimecres, el passa que han anat al migdia normalment. Passa que avui han anat un pèl més tard perquè dilluns va ser festiu.
4: Sí.
0: Però si ets professional, ho gires, si et motives i més a més. Però és que realment algú creu que estan reunits i diuen, escolta, anem a fer ara aquí un puro i anem a posar
2: no, estan en el comunicat. En el bus, estan en el bus, tirem-lo ara.
0: Estan a Madrid dient, seguint Real Madrid Televisió, i quan pugin al bus, tires el comunicat, per fotre. Si de veritat, o sigui, estem arribat a això, a aquest nivell de paranoia.
2: Dami,
0: però una cosa és el que deies, oi que sembla còmic?
2: Sembla còmic.
0: Però hi haurà gent
2: que li comprarà
0: el relat.
4: Sí.
3: Però és que, a més, victimitzar-lo d'aquesta manera una altra vegada i fer-lo de vidre, com si amb tot li pogués afectar, crec que és una imatge que no beneficia molt a Vinícius, perquè sembla que qualsevol cosa el pugui enfonsar i el pugui deixar que no pugui jugar, quan podria, hagués pogut passar el contrari, que es motivés més i anés a fotre quatre gols, però no ha passat.
2: Bé, està parlant Vinícius a les televisions, ara el recuperarem. Està parlant Vinícius a les televisions. Ha sortit a parlar a la zona mixta de l'Estadi Olímpic de Roma, Vinícius. A veure què diu, perquè moltes llums no té. Sobretot quan està empipat o quan creu que el món es revela contra ell. a veure si la diu grossa o no el davanter brasilí. Mentrestant, Dami, què en penses del que hem sentit ara de Mourinho?
5: No, que evidentment moltes de les coses que diu són estracanades i xurrades, però com que les diu Mourinho i té a veure amb el Madrid, doncs se li ha donat transcendència. Però, per exemple, si avui el comitè de competició doncs hagués sancionat un jugador del Betis o del Villarreal, que també jugaven avui, doncs hagués fet amb tota naturalitat i no se li hagués donat cap transcendència. Hauria estat el mateix. Imaginem que avui s'hagués sancionat amb dos partits de Gerard Moreno, doncs segur que el Villarreal no hagués pensat que se l'estava intentant perjudicar. O que s'hagués sancionat a qualsevol jugador del Betis, a Abde, no? Doncs no, el Betis jo crec que no hagués sortit a dir Pellegrini en la prèvia que se l'està intentant perjudicar.
2: Mira, Vinicius, a veure què diu a les teles, a veure.
7: La regla es nueva, pero siempre viene el comité de la Liga o de otro nombre, que no sé, que viene de los árbitros, a Valdebeba nos explicar las cosas y nunca nos han dicho nada de eso, cambia. Y está tarjeta roja, por eso me he sorprendido tanto, pero no he dicho ninguna palabra masonante al árbitro para que me dará 4 minutos, pero contra Vini todo es muy fácil porque la gente del otro equipo va a decir que está bien, la prensa va a decir que está bien también, pero yo quiero entender, solo quiero entender eso, estoy aquí para seguir evolucionando, seguir mejorando, porque sé de dónde he venido, de dónde he salido y dónde puedo llegar.
8: Vini, ¿cómo estás viviendo a nivel personal este momento, este paso adelante, saliendo por ejemplo aquí después de no hacer un gran partido, este nivel a nivel personal, ¿cómo lo estás viviendo en este momento?
7: Estoy trabajando para volver cuanto antes. Sé que no estoy en mi mejor versión, pero ya he tenido momentos peores y donde he vuelto, mucho han dudado de mí. Siempre he dado la cara por este club, por eso he renovado 6 años más. Y la buena racha va a volver, los goles van a volver, estoy seguro de eso, no tengo ninguna duda. Y estoy aquí para ayudar al equipo.
9: ¿Cuál es tu relación con José Mourinho? Porque ayer nos ha dicho que tiene el corazón roto en ver que tú no quieres mucho, pero no estás aún a tu nivel.
7: Siempre tenemos muy buena relación, me dice las cosas claras. Claro que hoy me he enfadado un poco con él por salir del partido, pero es normal. Y al final él tenía la razón, el equipo ha cambiado, ha mejorado, y esto es lo más importante.
10: ¿Por qué crees que se persigue tanto a Vini en la Liga? ¿Por qué se persigue a Vini así? ¿Por qué crees que se te persigue a nivel de arbitrajes, afición o la propia prensa, como dices?
7: La afición me da igual, la afición tiene que me pitar, porque estoy ahí para marcar goles contra su equipo, pero los árbitros no entiendo. He visto un dato que son 500 faltas para 5 tarjetas roja y más 500 faltas para no sé cuántas tarjetas amarillas. Y al final la tarjeta amarilla siempre es para Vini, la tarjeta amarilla es para los delanteros, no entiende. Tenemos que defender a los jugadores que hacemos diferente en el fútbol, como Lamin hace en Barcelona, Julián Álvarez hace en Atlético, y así puedo decir mucho más jugadores. Pero al final, los defensas tienen todo el derecho de pegarme todo el partido, y al final la tarjeta es para mí.
2: La víctima, Vinicius, la víctima José Vinicius, Vinicius Júnior, la víctima d'absolutament tot. Com a mínim ha fet autocrítica i ha dit que l'equip ha millorat quan ell ha sortit del terreny de joc. Bé, ens hem parlat d'alguna resposta, però el que venia a dir és que no entén, que no els han explicat el reglament dels cabells, o que no entén per què li han fotut tants partits.
4: Sí, que no els hi van explicar la xerrada, aquest canvi de normativa. Però és que no és d'aquest estiu, és que no te l'han d'explicar aquest any, és que ja ve de més enrere aquest canvi de normativa, almenys pel que jo tinc entès, per tant no té sentit que aquest estiu els hi expliquin.
2: O sigui, el que fa dels cabells és vermella.
4: Sí.
1: És que ara està especificat. Vull dir,
4: sí.
1: Però és que ja no hauria de ser, ja hauria de ser vermella, encara que no es fos especificat, perquè estàs agredint un company. Sí. Li estàs agafant dels cabells amb tota la mala llet i amb tota la intenció, la mala intenció.
4: I després, per mi, la gran diferència, ja més enllà del tema arbitral d'avui, respecte, per exemple, al dia que, el clàssic, que quan el canvia Xavi Alonso, doncs és que aquell dia ell no va dir res i va deixar que la bola es fes grossa, i avui, per exemple, que s'ha molestat pel canvi, de seguida surt a paivagar els ànims i a dir que no, que el míster té raó i que es porta molt ben vell. Aquesta és la diferència quan el president, quan l'entrenador té el suport del president.
2: Clar.
4: Sí. Vinicius ho sap.
2: És així.
4: Vinicius que no es pot enemistar
0: amb Mourinho. Que es refereix en tercera persona.
3: Sí. És comunal.
11: Com Vini tot és més fàcil.
0: No, vull dir que Déu-n'hi-do també, vull dir, o sigui, el que tenen allà, perquè Vini, parlant en tercera persona, de le peguen a Vini, tot això m'ha fet contra Vini, i Endrick, que ha explicat, estava en el banquillo hablando con Dios, ha dit això textualment, i m'han llamat per entrar al terreno del juego.
3: les veuetes que tenen tots plegats allà és increïble.
2: Veuetes tinc jo, que hem d'anar a publicitat també abans de la mitjanit. Ara tornem.
12: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
13: Vinga, tots, cap amunt. Aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies. Així m'agrada. Molt bé.
14: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
15: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
16: 9 lletres. Fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, 9 lletres. Què deu ser una fira de cotxes?
17: Expocasió, home.
16: Clar, Expocasió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expocasió.
18: Torna a Expocasió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
19: Ara criden els meus gols. Ara coregen el meu nom. Ara ressona a la grada. Ara sóc imparable. Ara omplo estadis. Ara sóc titular dins i fora del camp. Ara, el meu somni és el de moltes altres. Perquè ara fem història. La Quiniela. Ara, en futbol femení. 80 anys de la Quiniela i amb la il·lusió del primer dia. I aquesta jornada pot de 2 milions d'euros. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SXH per gaudir de cada trajecte. Ara des de 23.230 euros i amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Xarxa Omoda Jaeco de Catalunya.
21: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
22: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
23: Ai, que ràpid passen les coses bones.
24: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
23: O els 10 dies Nissan.
24: Com?
23: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
25: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
26: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
27: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat
28: 71.766-71766.
27: Sèrie
28: 44044.
27: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
12: Diràs, amb Aleix Pariser.
2: 12 i 2 minuts, i també amb Toni Padilla, Laia Cervelló, Ferran Martínez i els companys Jaume Molló i Damià López, encara parlant del Roma 3, Madrid 4, amb aquesta remuntada express del Madrid i amb totes les declaracions posteriors que estava havent-hi relacionades amb la sanció a Vinícius. Avui li han caigut 4 partits per estirar dels cabells salivar al jugador del Villarreal. Bé, són 2 per l'expulsió i 2 per les protestes a l'àrbitre. Abans de continuar amb la tertúlia, perquè ara hem de sentir un altre document de Mourinho de la roda de premsa, si esteu pensant a canviar de cotxe, pareu atenció, eh? Hyundai Link Motor estrena un nou concessionari a Barcelona, és al costat de la Fira de Gran Via de l'Hospitalet. Hi trobareu tota la gamma Hyundai, servei oficial de postvenda i ofertes exclusives d'obertura. Passeu ara pel carrer de la Botànica número 57 i descobriu tot el que us ofereix aquesta nova Hyundai a Barcelona. Hyundai Link Motor. De Mourinho, em diuen des de la redacció que li han preguntat Sí, li han preguntat pel gat. Diu, això del gat, això vol dir la referència que has fet del gat, no? Aquesta comparació del gat, que ja no t'ho creus, el gat, això vol dir que estàs en guerra ja amb la federació? I Mourinho ha respost això.
1: Jugar en Atenas el miércoles por la noche. Llegar a Madrid seguramente a las 5 de la mañana, algo así. Y después jugar sábado en Valencia. Num fim de semana que precede uma semana de seleções, onde não tem sentido absolutamente nenhum, te fazem jogar o sábado em Valência, que é um partido dificilíssimo, não me parece inocente. As desculpas de sempre, eu não as como, porque estou no futebol há 25 anos. As desculpas de la tele, que ha sido la tele que ha decidido, que ha sido la tele que ha elegido el partido para sábado, yo ya no como esto, estoy demasiado mayor para comer esto. Y esta historia de Vinicius, dos horas antes del partido, saber que tiene cuatro partidos de suspensión, no merece comentarios. Los madridistas no son estúpidos y yo haré todo lo posible para abrir los ojos a la gente.
2: Doncs això, eh?
4: Sort d'ell.
2: Ell obrirà els ulls. Li agrada molt això dels ulls, eh? Mm. Amb Tito Vilanova i amb el seu dit i ara obrir els ulls als madridistes. Molt bé. A veure, sobre això dels horaris, és cert que ja porta cua des que es va fer oficial aquest horari. Mourinho està parlant d'aquí a dues jornades de Champions. No de la setmana que ve, que hi ha un Madrid-Leipzig, no, de la següent, que és a principis de novembre. El Barça en aquella rebrà l'Aston Villa, el Barça jugarà el 3 de novembre, que és un dimarts, contra l'Aston Villa al Camp Nou. L'Atlético juga dimarts contra el Bayern de Munic al Metropolitano. També, a la mateixa hora que el Barça-Aston Villa. Hòstia, quina jornada, eh? Barça-Aston Villa i Atlético-Bayern. Això és el 3 de novembre, dimarts. I Atlético i Barça juguen diumenge a les 9 de la nit. Tenen molt descans, és veritat. Atlético i Barça juguen dimarts, a casa, els dos, no viatgen, i s'enfronten al Metropolitano el diumenge 8 de novembre a les 9 de la nit. I el Madrid, com diu Mourinho, juga dimecres 4 de novembre a Atenas, a la tarda, per cert, horari de tarda, i després va dissabte a Mestalla. Per mi està fet amb el cul, l'horari. Està fet amb el cul. O sigui, fot l'Atlético Barça dissabte a les 9 i posa el València-Madrid diumenge a les 9 i li dones descans, el mateix descans a Barça i a Madrid. I no hi hauria cap queixa. Jo insisteixo que per mi està fet amb el cul. Dit això, l'altre dia vaig llegir el company Isaac Fouto de la cadena COPE que deia: en esa jornada Champions, miércoles 4 de noviembre, hay un Slavia de Praga-Arsenal y un Leipzig-City. Dimecres, també. Igual que la Lliga d'Atenes. Doncs a la Premier jugaran dissabte, els dos. El City va a Alemanya i dissabte a la tarda va al camp del Nottingham i l'Arsenal va a Praga el dimecres, també, i dissabte a les 4 rep el Hull City. És a dir que no només passa la Lliga Espanyola que fan el calendari amb els peus, sinó que passen altres competicions. Ara és una queixa més, no?, això del calendari. També li podríem girar a Mourinho i dir-li: saps què? Tu vas jugar amb el Betis un divendres i vas tenir 4 dies per preparar el teu debut a la Champions, no?, contra l'Inter. I el Barça, en canvi, aquella jornada el van fer jugar el dissabte o diumenge, no ho recordo ja. No, també?
4: Mira,
5: crec que diumenge a un quart de cinc.
2: O diumenge a un quart de cinc, aquella jornada. A Mestalla, van a Mestalla. Pot ser que anés a Mestalla després aquell del partit de la Champions? Diria que sí.
4: Jo sé que ell no... perquè, a més, se li fot, amb perdó, tres pitos, però perquè diu que això de les teles no té importància. Bé, el partit Barça-Atlètic de Madrid, el senyor Mourinho potser no sabrà que és un dels partits més importants de la temporada.
2: Atlético-Barça, el Metropolitano.
4: Atlético-Barça, això. Igual que el Madrid-Atlético, que es va jugar
2: en diumenge. A un quart de cinc.
4: D'acord? Sí. En aquell cas posen l'horari un quart de cinc perquè li interessa la Lliga per qüestions d'audiències i en el cas de l'Atlético-Barça doncs el posen a les 9, no? Partit abans de l'aturada.
2: L'últim partit abans de l'aturada.
4: Aquella setmana el Madrid i l'Atlético, que juguen diumenge, juguen dimarts, com aquesta vegada la Champions. I el Barça, que viatja a Sevilla el dissabte, juga dimecres a casa amb el Racing. Ja sé que no és el mateix, perquè hi ha un viatge per mig. Però els dies de descans són els mateixos. I, per tant, les audiències i aquest tipus de partits estan subjectes a això.
2: Perdona, no ho entès. Llavors, el Madrid i l'Atlético juguen dimarts Champions i van jugar diumenge al
4: dimarts
2: derbi.
4: Lliga. Dimarts Lliga.
2: Ah, hi havia Lliga entre setmana.
4: Era jornada de Lliga entre setmana.
2: Van jugar dimarts els dos Lliga i van jugar
4: el Madrid
2: diumenge.
4: El Madrid a Elx i l'Atlético a casa a Osasuna.
2: A Osasuna. I llavors van jugar ells dos junts diumenge a la tarda.
4: Ah, exacte. I dimarts, diumenge.
2: I el Barça va jugar dimecres amb el Racing, no?
4: I al camp del Sevilla dissabte.
2: Que va tenir menys, clar, també. És la mateixa
4: seqüència.
2: En Lliga, per això.
4: I els dos
2: no
4: equips,
2: en Atenas.
4: I els dos equips que jugaven al partit prime aquest que en diu la Lliga, Atlético i Madrid, doncs van fer aquesta seqüència dimarts-diumenge, igual que faran ara Atlético i Barça. Vull dir, és que, clar, vull dir, un dia va per un cantó, un altre dia va per un altre, i entenc que per molt que ell li sembli, doncs no van a fer-li mal, sinó que cadascú mira pels seus interessos.
2: També et dic que el València-Madrid el podríem posar diumenge en quart de cinc. Tu poses diumenge en quart de cinc al València-Madrid i diumenge a les 9 l'Atlético Barça. Sí, i com a mínim li has fotut en diumenge, ja, amb hores separades, que no se solapin els dos partits i que tinguin la seva audiència.
4: I si la Lliga vol tenir un partit de Barça-Madrid cada dia, que, o només vol tenir l'Atlético Barça aquell dia... Per què Mourinho ha de ser qui decideixi que no?
2: Sí, tornen a ser excuses.
0: No? Podrien, però com en totes les coses, Mourinho introdueix la qüestió de la premeditació nocturnitat a la busia, no? De que no, ell diu, no sóc innocent, no? Com donar a entendre això, doncs que tots els moviments que es fan a la Lliga són per perjudicar-los a ells. Però bueno, com ara està dient el Jaume, al cap i a la fi, doncs quan s'acaba la temporada es tracta de fer un balanç i de veure quantes vegades el Madrid ha estat perjudicat i quantes no, perquè realment crec que no hem dimensionat prou el fet que el Madrid jugués en divendres aquell dia que el Barça també tenia Champions, perquè allò té un punt d'escandalós que crec que no hem dimensionat suficientment. No? Per què el Madrid va jugar aquell dia divendres en prèvia Champions i el Barça no?
5: I el Barça diumenge.
0: O l'Atlètic de Madrid.
2: Va ser diumenge?
0: És possible. És possible.
5: No, és, sí. Diumenge a Mestalla.
0: Per què el Barça
2: és el de Mestalla en quart de cinc i llavors va rebre el Feyenoord dimecres.
6: Sí. Perquè consideres que
2: i ells divendres,
6: pot
2: dimarts,
6: passar, que és difícil fer això, la gent s'enfada, però no en fas un casus belli, no provoques aquest escàndol, però és el que dèiem abans, és que forma part del full de ruta de Mourinho, o sigui, això ho ha explicat molt bé els seus biògrafs, i ell ho fa d'una forma premeditada, ho va començar a fer molt amb el Porto i va arribar al seu màxim nivell de paranoia a l'època de l'Inter, que es queixava també de coses que poden semblar ridícules, dels horaris dels entrenaments, de les rodes de premsa, tot, ho va sumant i acabes generant un punt de paranoia en què potser la gent que és més fidel pues, ho acaba comprant. I el terreny està una mica adobat dins de Madrid, perquè al final, que si el cas Negreira, que si no sé què, no sé quantos, o sigui, ell entén que quina és la millor forma. Si tens un equip que no juga res, una afició dividida, un entorn complicat, problemes amb Vinícius, Mbappé, que quan està lesionat se'n va o a esquiar o anar en bicicleta i que no et marca, té realment un bon cidre a l'intern. En aquest cas, és ara de la guerra. Què has de fer? Un enemic exterior. Ens ataquen i crear aquest això. Llavors, unir el madridisme dient la Federació, la UEFA, la FIFA, el govern d'Espanya, la Unió Europea, les Nacions Unides, el Vaticà, tothom ens va en contra i això es nota en tots els petits detalls. I està començant a escalfar en un moment clau en aquest octubre els horaris, la sanció... I és una cosa que ho ha fet sempre, és el manual. Però molts madridistes diran... És que és veritat. I
3: els hi funcionarà amb ells. Però aquí la millor notícia és que estigui pendent d'aquestes coses i no d'intentar millorar el seu joc. Aquí, per què va funcionar Flick? Perquè és una persona que no busca excuses. Que li posen el que li posen, ho assumeix, tira endavant i amb el que hi hagi, doncs, com que sap que no ho pot canviar, doncs s'espavila. I és per això el que li ha anat bé el Barça, entre moltes altres coses. Però és el que més ha destacat d'ell, que és una persona que s'adapta. Si tens una altra persona que no s'adapta i que crea un ambient i un clima d'odi, de jugadors, d'afició, de qui sigui...
6: Cap enfora. I això, en canvi, cap a dins et pot permetre d'unir
3: un grup. Pot unir, però també pot arribar a desesperar.
6: Sí, però...
3: I això no, jo crec que no és positiu pel Madrid i és molt positiu pel Barça, sí, però... que s'estiguin com perdent el temps amb aquestes coses.
6: Històricament, malament no li ha anat.
2: No.
6: És a dir, és perillós. És un escenari perillós. O sigui, jo prefereixo ser prudent, perquè... O sigui, si aquells jugadors que ara estan trencats i que normalment cada setmana ens arriba un rumor que s'han esbatossat dos o tres dels jugadors del Madrid entre ells. Si els aconsegueix... És cert que... com diu la Laia, saps les cartes, allò que fas una carta que és vale, o guanyo o perdo, m'ho jugo tot, jo crec que està fent això. I si ho aconsegueixo unir al madridisme, que els jugadors oblidin les seves coses i els uneix... se'n pot sortir. Si no, la trencadissa serà històrica i aquí sucarem pa i estarem allà estàs per passar-nos-ho bé.
0: Sí, però no...
6: Però, a veure, la tàctica, jo la crec que la puc entendre. És la desesperació maligna de dir, bueno, pues, què faig perquè s'està trencant el projecte, doncs pues, anem a girar-ho i ja ha posat la marca. És un propagandista malvat.
2: Sí. Això sí que ho té, i això ho fa bé, aquest paper ho fa bé, sí.
0: Però no té el seguidisme del 100% del madridisme.
2: No, perquè el futbol no té el
0: seguiment. No, però no només per això. O sigui, a la primera etapa el seguia tothom. O sigui, allò com era la massa aborregada del madridisme, el seguia.
5: No, no, és que la diferència, el d'avui és molt important. Ara hi ha un 35% de madridistes que són oposició.
2: Que volien un altre projecte.
5: Que, sí. volien acabar amb l'etapa Florentino Pérez i que no volien Mourinho. Volien un Madrid nou. Foc nou des d'allà. I aquesta gent ja no li comprarà aquest discurs.
2: Les portades que diuen, per cert?
4: Mira, el Marca diu el Madrid se levanta des de l'esquina pels tres gols de córner. Òbviament tots es fan ressò, de les declaracions que hem escoltat de Vinícius, ben de Mourinho, etc. I volvió el Madrid immortal, el diari AS.
2: El Madrid immortal,
6: Veus que comencen els immortals, tota aquesta cosa sagrada, mística, acte de fe, Enrique parlant amb Déu...
2: Sí, perquè sí. M'agradaria passar al Barça, així que no sé si voleu afegir alguna cosa més del Madrid.
4: Jo només de la jornada, que veig que és els dies amb més de 5 gols per partit a la història de la fase de grups de la Champions. La mitjana més alta fins ara era 5,00, del 21 d'octubre del 2014... 5,11, 14 d'octubre del 2026.
2: Quants partits hi ha ara?
4: Ara n'hi ha 9 per dia. Però de mitjana, O sigui, la mitjana, perquè llavors hi havia menys partits. La mitjana.
2: 9 i 9, 18, no?
4: Sí, però parlem de dia. O sigui,
2: d'avui. Avui sí. Avui sí, perquè hi ha hagut 46 gols avui. Sí, 46 gols en 9 partits són 5,1, correcte.
4: Exacte, però en 5,11,
2: completament. En tota la jornada, ahir n'hi va haver 32. Són 78 gols
4: entre
2: en 18 partits, 4,3
4: per
2: partit. La mitjana està, és brutal, també.
4: Sí, però com a dia, és el dia amb més gols a la història de la fase de grups de la Champions.
2: Molt bé, fins aquí la secció del madridisme, el tu diràs. Vas al Bernabéu dissabte, aquest sí,
0: Sí, senyor.
2: Allà hi serem,
0: Diumenge.
2: Diumenge a les 9, sí. Tinc moltes ganes d'arrencar a les 11.
0: Sí, et veig molt motivat en aquest partit.
2: Sí, perquè arrencarem a les 11, el tu diràs, amb més xup-xup. I això ja m'agrada,
0: Sí, home.
2: I a veure què fa
0: alguna
2: el Barça.
0: Alguna cosa farem.
2: Si el Barça dissabte fa la feina al Camp del Bet, posa pressió abans del Clàssic, vull dir que també és molt interessant. Molt bé, Dami, gràcies, Una abraçada. Molló.
4: Que vagi bé.
2: Vagi bé. La setmana que ve més,
4: Sí, home, i tant.
2: La setmana que ve més,
4: Dimarts i dimecres.
2: Dimarts i dimecres.
0: El Como, no?
4: Sí, potser fem el Como a la tarda, no?
2: La setmana que ve, el dimecres, hi ha un Como United a 6:45 i diu que té ganes de fer-lo a RAC+1.
4: Proposat fer-ho, bon partit, no? Sí.
2: I després a les 9 al Madrid-Leipzig.
5: Va començar molt bé el Como i
4: avui
5: molts elogis, però avui
2: s'ha desinflat una mica.
4: Bé,
2: a veure. Gràcies, nois.
4: Que vagi bé, bona nit.
2: Una abraçada. Un quart d'una. Una pausa i parlem del Barça, que ja toca, que ahir va fer un recital al... Sí, ho tornaré a dir. Al Lamine Saint-Millien.
7: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
8: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut? Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes. Preso.
9: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
10: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroën.es.
11: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre, condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
13: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
14: 9 lletres, fira amb més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero. 9 lletres, que deu ser una fira de...
17: Ets ocasió, home.
14: Clar, Expo Casió, on hi ha cotxes, furgonetes i autocaravanes. Boníssim, Expo Casió.
28: Torna a Expo Casió Girona. Els dies 16, 17 i 18 d'octubre a Fornells de la Selva.
29: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
30: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
31: Motivació, actitud i passió. El dimarts 20 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 43a Gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini de clubs Eurofitness, Nutrisport, CaixaBank i Aural Centres Auditius.
15: Ai, que ràpid passen les coses bones.
16: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
15: O els 10 dies Nissan.
16: Com?
15: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
17: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
18: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros! Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
19: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
20: És el Selecta Rein, ara està en moda funky sorra.
19: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
20: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
2: Doncs 19 minuts, sintonia de la cursa de recu, perquè sí... Avui és l'últim dia per inscriure-us a l'onzena edició de la cursa de RAC1 a Platja d'Aro. Teniu, aquesta nit matinada, com a molt de mal matí, encara tindrem les inscripcions obertes. Però estem a les últimes hores ja d'inscripcions per venir aquest diumenge a córrer 5 quilòmetres o a caminar-los i a passar un dia espectacular d'esport i ràdio. I moltes sorpreses, a Platja d'Aro. Com sempre, farem el Via Lliure en directe aquest diumenge amb el Xavi Bundó en un magnífic escenari. Hi haurà un munt de cares conegudes. Vindrà el Basté, vindrà el Clapés, vindrà el Pou, vindrà l'Anna Ballonesta. El Molló estarà per allà també, els Muppets, els imitadors del Versió RAC1, per fer-nos passar una bona estona. Així que, vinga, encara hi sou a temps, afanyeu-vos, apunteu-vos a la cursa de RAC1.cat. Últim dia avui d'inscripcions. Ja sabeu que tenim el patrocini de l'Ajuntament de Castell d'Aro, Platja d'Aro i Segaró, de Deep Salut, CaixaBank, Aena, Fiac Assegurances i Torrons Vicenç, el Torró Torró, i el suport de la Generalitat de Catalunya. Us esperem aquest diumenge, tenim moltes ganes, a Platja d'Aro per fer aquesta onzena edició de la cursa de RAC1. Per cert, sé que molta gent està pendent del cel, nosaltres també. Diuen que serà un cap de setmana de pluges, de baixada...
3: Quina novetat, no?
2: Baixada de temperatures. Estem pràcticament minut a minut amb la Mònica Usart, amb el Martí Oliveres, amb l'Abel Caral, mirant els mapes del temps, i pel que ens diuen els nostres experts, no ha de ploure a Platja d'Aro diumenge al matí migdia. A la zona de Costa Brava, Baix Empordà, no ha de ploure. Com a molt seran quatre gotes per refrescar-nos. Per tant, la cursa es manté, la cursa es farà, i en principi, encara que faci una mica fresqueta i estigui ennuvolat, sense pluja. Així que us esperem a tots a la cursa de RAC1 aquest diumenge, 18 d'octubre, a Platja d'Aro.

0: La demana a la frontal de l'àrea, la Minyamal, el rebut entre l'àrea, la Minyamal, la bicicleta, la Minyamal se la posa a la dreta. Ui, oh, ha volut canviar de ritme, la dona enrere per Gordo, la rematada de Gordo, gol! Ara sí, Antonio! Ara sí, Antonio! Aleluia, Antonio! Ja era hora! Ja era hora! Ja era hora, Antonio! Gol del Barça, gol de Gordon! Lamine Yamal desencadenat! Ha sortit del vestidor sense cadena! El dimoniet de Rocafonda està atropellant el sistema defensiu del Galatasaray. Quin futbolista rep a la frontal de l'àrea, encara entra a la zona de penal, bicicleta, se l'ha volgut canviar de peu, després té sort amb un rebot, la dona enrere i Gordon des de l'interior de la petita.
1: És que es fa difícil narrar, fins i tot s'emociona el Pou i és que no sap com explicar el que va veure a aquella velocitat, la quasi rabona, com va batejar ahir la Minja Mal aquesta magnífica acció en la victòria contra el Galatasaray. Hola, Roger Saperes.
2: Què tal? Bona nit, Pariser.
1: Què tal? Bona nit, quasi rabona. Hola, Àlex Pintanel.
3: Bona nit, Pariser.
1: Què tal? Bona nit. Amb el Pintanel repassarem el City-PSG perquè ho lligarem amb el PSG-Barça de dimarts, perquè això de la Champions ara ve de forma consecutiva i és molt interessant. No sé, un titular del que us va semblar ahir i ara farem un joc molt interessant que és dribblings estranys però alhora que han tingut èxit a la història del Barça. És un exercici que farà els Saperes. Aneu pensant en alguns.
2: Filigranes mítiques.
1: Sí, dribblings, accions, filigranes mítiques de la història del Barça, aprofitant la quasi rabona que va fer ahir Lamine. Sí, sí, del Barça només.
2: L'era recent.
1: Però abans del joc, un comentari d'ahir, Ferran, del que està fent Lamine, del que està fent el Barça de Flick, 10 victòries en 10 partits, 43 gols a favor.
4: Sí, sí, a part l'impacte que té, encara que no marqui, perquè hi fa les dues assistències al moment clau, just quan l'equip més necessita, després de l'empat abans del descans, tornen després de la mitja part i apareix ell fent... Tens la sensació que quan s'activa fa el que vol i ho fa quan...

0: No, no, no, no, dic que no.
1: No, simplement que ell vol jugar perquè està còmode, se sent bé i li agradaria fer el golet, però no té obsessió. Això t'ho compro.
0: Sí, sí, no, jo crec que el seu
1: impacte... Jo el faria descansar més, però t'ho compro, això.
0: Bueno, però és que crec que el conflicte el deuen tenir tant De La Fuente com Flick amb ell per fer-lo sobre el seu lloc, perquè em sembla que és el primer que no vol. Per mi l'impacte que té ell, marqui, no marqui, el que sigui, és impressionant, i és que a vegades se t'oblida l'edat que té i quan ho recordes és quasi insultant.
1: Toni, què?
2: Si s'acaben els adjectius. Jo haig d'admetre que per un cop no vaig al partit, eh? Tenia un compromís personal i per un cop no el vaig veure. Clar, i net el resum.
1: Avisa, avui escenes, jugades, clar.
2: El resum és com... No sé, és com estar parant un videojoc. Perquè, clar, ja t'han fet com... T'han tallat les peces i dius, hosti, ja, és meravellós, no? Però, clar, és... I és el creador d'un llenguatge futbolístic que veu molt del que és el futbol de carrer, passat pel filtre de la Masia, té una personalitat pròpia que s'adapta en un futbol que és col·lectiu, connecta molt amb... És un futbol molt urbà, molt, o sigui, que té un sentit amb el que és ell, perquè té coses de freestyle, té coses, o sigui, és molt identificable. O sigui, passa com a vegades, no sé, que hi ha jugadors que s'adapten a un ritme, no? És que quan, potser, suposo que és un nom que sortirà després amb el SAP, no? Però quan tu veus jugar a Romario i Ronaldinho, tu mentalment estàs pensant en ritmes brasilers, estàs pensant en samba, estàs pensant en batucades i això, no? I amb Lamine, tu penses en ritmes urbans, penses en hip-hop, penses en rap, penses en Morat, aquesta gent, no?
1: Reggaeton. Sí,
3: està sortint un tema aquí, eh?
1: Està sortint un tema.
2: La música que li agrada, la fiques a la sonora i dius, pa, i té això, no? D'aquest punt de barri, de desafiament, de sortir-te'n, que té tot un punt de... Ah, sí? Que aquest ha dit, el Lamine ha dit que no sap qui soc, para, t'ho demostrarà, que és una cosa molt això, molt de jove. És un referent generacional d'una generació que, òbviament, els que són més vells, pues, no sé, que tinguem, doncs, nebots o familiars que estiguin allà, ens costa entrar, i Lamine a mi em significa una porta d'entrada a una generació que molts cops em semblava indescifrable. I crec que tinc la sensació que quan el veig, el desxifro i veus com la bellesa, que hauria de ser una cosa que hauríem d'aspirar tots a la vida, que és buscar i crear la bellesa i valorar-la, té diferents formes d'expressar-se. I ell la sap fer d'una forma increïble. La jugada, òbviament, del gol, tot i que hi ha un petit rebot, és escandalosa. I avui ha estat molt divertit, avui, aquest matí, doncs, quan m'està posant al dia... També he fet una cosa curiosa, he enviat un missatge a un amic que vaig fer a la vida, que estava al camp, que és aficionat de Galatasaray, i dic, què dèieu els turcs? I deien, bueno, pues, el que direm és que nosaltres vam veure Lamine. És a dir, òbviament que ens estem carrats perquè el nostre equip ha perdut golejat, però passa una cosa que és, nosaltres podrem dir que el vam veure, no? I això, hi ha molts pocs jugadors que ho puguin aconseguir, no? Que vas a un camp d'una afició calenta, els guanyes... I a l'afició, quan torna a casa, diu... Bueno, aquest l'amic, el Kerem, que serà pare més d'aquí 15 mesos, diu, jo li podré explicar al meu fill. Jo vaig veure Lamine Yamal, no? És una cosa que no ens recordava quan el meu pare de patent deia, jo vaig veure Cruyff jugar, eh? Doncs mira, doncs, sé molta gent que dirà... Vaig veure...
1: Imagina l'impacte que genera.
3: Això que estàs explicant el Toni, crec que ho vam parlar també la setmana passada, del tema de les generacions, no? Que segurament el meu avi parlava de Kubala, oi que vam parlar això, no? I nosaltres parlem de Messi i la generació d'ara parla de Lamine Yamal. I si tu seguies tot aquest discurs que ara ha fet el Toni de futbol urbà, amb la mescla de la Masia, també valia per Messi.
2: Sí, sí.
3: O sigui, tot aquest discurs que has fet ara valia per Messi i fins i tot li pots posar música, també.
1: Un tango jo li posaria.
3: Sí, però, era
1: més
3: però no té res a veure el...
2: I valia amb Cruyff, que quan va arribar deia, no, va aquest amb aquests pentinats, s'encaixarà, però amb Cruyff també.
1: No, una mica Beatles,
3: sí.
1: No?
3: Sí. Bueno, hi ha punt de rebel·lió, també, sí, que han tingut grans... Maradona també el tenia, Messi potser no tant, però és un rebel. Lamine és un rebel.
1: A tot això... mentre encara estem impactats per aquesta acció de Lamine que ara comentarem, avui hem tingut ja el desenllaç d'això que comentaves, Toni, que és una mica l'enganxadeta amb Mario Lemina, no? Saps,
4: sí, el jugador gabonès del Galatasaray, que es va fer viral, com deia ara el Toni, perquè li van preguntar abans del partit si preferia Sané, el seu company d'equip, l'equip, el conjunt turc, o Lamine Yamal, i va preguntar qui era Lamine, per si algú encara no ho ha escoltat.
5: Sané o Yamal.
6: Sané o Yamal. Us Yamal.
1: Puig Yamal. Ho va fer en bro.
4: Sí, durant el partit, Lamine ja va deixar clar que ho tenia present amb una enganxada a la primera part, i avui ha penjat un post a Instagram amb diferents fotos i una frase. He know me now, es preguntava, em coneix ja, referint-se, evidentment, a Mario Lemina i l'emoticona d'un fantasma. El post ha tingut també respostes d'alguns companys. Rafinha li ha dit, creo que ahora te conoce. Anthony Gordon, increíble. Fermín, I think he knows you. Crec que et coneix.
1: Molt bé, l'anglès de Fermín, escrit.
4: Íñigo Martínez, que ha penjat les emoticones.

0: d'un extraterrestre en referència a l'actuació d'ahir de Rocafonda. Per rematar-ho, el mateix Mario Lemina ha penjat una story amb una foto del seu fill al costat de Lemina i després del partit, on diu: "Esclar que et conec, el meu fill està com boig amb tu, felicitats, Lemina."
1: Crec molt
0: que amb això
1: elegant.
0: Podem sí, tancar...
2: Molt bé, Lemina amb la Mina. Molt
3: Lemina
2: bé.
3: Se les guarda totes aquestes, eh? I recordeu-vos que en Caramilla se les guarda totes aquestes.
4: Però és que Lemina és un...
1: Des del Jaque Mate amb sí. Rabiot.
5: Ah, això. Sí.
3: Tot va començar amb Rabiot.
1: Copa, quan tenia 16 anys.
2: Sí. I després els va estripar a les semis aquelles en França.
1: Sí.
0: L'única que diria que li ha sortit un pèl malament és el dia aquell de la Kings League. Que abans d'un clàssic, que diu, ells sempre roben, i aquell dia el Barça acaba palmant aquell partit. Ah, sí,
3: és el dia que la Mina està...
0: El de Xavi Alonso, després el van a buscar tots, Carvajal el va buscar...
3: Està bé, la Mina. Aquell dia la Mina, bueno, venia de problemes físics i realment...
0: Tot i que no és d'algun jugador que li digui alguna cosa, sinó que ell fa...
2: Va ser ell, va ser ell.
0: Llança una mica aquell missatge, una mica contundent.
1: Carvajal li fa allò amb el gest amb la mà, segueix parlant...
0: Segueix parlant...
2: El busquen.
4: Però també és que ell ho fa amb un pretext d'aquest de beef que li diuen ara. Ho he pres fa dos dies, això, no us penseu que no domino massa l'idioma aquest. Però és cert que ell ho fa des d'un punt de, com per picar, però no ho diu realment en sèrio. Per això jo crec que encaixa bé que li diguin amb ell. De fet, és un comentari que crec que ell hagués pogut fer sobre un altre jugador perfectament.
0: De fet, que la mostra de tot plegat crec que és que si ahir es fa fotografies amb els seus fills,
4: sí,
0: no?
4: Sí.
0: És a dir, és perquè hi ha...
1: Hi ha un vídeo al final del partit que... Que el jugador del Galatasaray el va buscar...
2: Lemina, aquest, el Mario Lemina, sí.
1: El va buscar, ells estan parlant, Lemina li recrimina l'acció perquè es passa de frenada, Lemina, sí. Que és quan s'enganxen ja només començar el partit.
2: A la primera part el tira a terra, s'enganxa.
1: Sí, no, arriba tard i l'enganxa. I el caça, vaja. I després, al final del partit, hi havia els nanos allà mirant i Lemina va saludar els nens i ell li va dir, són els meus fills, tal... i s'acaben fent fotos, i la Mina està superamable, també. Jo crec que és part, com deia la Laia, part del xou aquest de...
4: Que a ell agrada.
1: Sí, de Terreto, Merreta, és una mica pique de gallos, no?
4: Sí, després encaixar...
2: Farmejar, ara.
0: Es fa les fotografies, però l'endemà li acaba de tirar l'última, la Mina, i val, però ara ho remato.
1: L'altre molt bé.
3: Sí, va sortir malament el dia, perquè ells deia que el Barça perd, però aquell dia el vestidor del Barça abandona el Bernabéu, i dins del vestidor hi ha la sensació de que aquell dia els jugadors del Barça creuen que guanyaran la Lliga. És a dir, que li surt malament el dia del partit, però sí que és que el Barça marxa aquell dia de Madrid amb la sensació que després de tot el que ha passat, aquesta Lliga no se'ls escaparà.
2: I acaba passant.
3: I acaba guanyant.
2: Acaba passant, perquè és...
1: I 7 punts,
2: Sí, és veritat. No, 5...
1: No, 7 punts, que és quan esclata tot el xou Vinícius, Xavi Alonso, i allà comença a anar allà
2: al Madrid. Llavors el Barça ho va remuntar. Hola, Oriol Jové, també.
5: Hola, bona nit.
2: Què tal? Si vols aportar alguna cosa, micròfons oberts, alguna dada, el que necessitis.
5: El que vulguis.
0: Si et cau alguna dada així de la butxaca,
2: sempre important, també.
5: Absolutament.
2: El sumem a la taula, també, el Jové, perquè ara farem un joc una mica vintage. Després de la quasi rabona de Lemina, avui hem volgut fer un recuperatori dels millors detalls tècnics de l'era recent del Barça, les millors filigranes de l'era recent. Esteu preparats per recordar moments icònics? Vinga, va, saperes.
0: Poseu-vos els pitets. Hem preparat un top 5 amb 5 protagonistes diferents. Només pels noms veureu que estem parlant de caviar futbolístic. El Toni anava per bon camí. Romario, Ronaldo, Ronaldinho, Messi i Neymar. Comencem. Vinga, anem amb la primera filigrana. Primer detall tècnic que recordaran los más viejos del lugar. 8 de gener del 94, clàssic al Camp Nou, Manet al Real Madrid. El primer dels gols, la cèlebre cua de vaca de Romario Alcorta.
6: Amor aixeca el cap, juga per Guardiola. Romario, Romario, Romario! La primera vegada que la rascada, Romario la controla a la frontal de l'àrea, ha deixat clavada la defensa del Madrid i l'ha sabut col·locar en punt actual. Aquí tornem a veure, lluny del punt de Bullo, Bellingham.
2: Gran Lluís Canut, gran Lluís Canut. Qui va batejar cua de vaca? Ara m'ho preguntava. Això no...
5: Hosti, no sé. Crec que venia de que a Brasil eren així, i va ser una traducció. Crec que venia de...
2: Ah, que bo. No havia nascut, no?
4: 3 anys tenies.
2: 3 anys. Sí. Tu sí, eh?
1: I tu també.
2: Jo sí. Jo em mirava la Laia, que era més jove de la taula.
5: Menys 4.
2: Veus? No havia nascut, aquest. Menys 4.
5: Jo havia nascut i alguna cervesa havia provat ja.
2: Sí. Va ser un bon invent i un bon recurs el cort encara busca la seva cintura. És, sí, és sí, xulo, aquell, aquell, és, no? Un... A més, és com estrany el dribbling, no? Es gira molt ràpid.
0: Absolutament ràpid i el deixa al cort.
3: I després la definició és maca, també.
0: Sí, sí, sí, l'exterior, sí, pam, bé, defineix...
2: Venim del gat i la superant, cua de Mourinho i ara tenim la cua de vaca, eh?
0: Superant a Paco Bullo.
2: Seguim.
0: Anem amb el segon detall. 25 d'agost del 96, Supercopa d'Espanya, Barça-Atlético de Madrid, a Montjuïc. L'elàstica de Ronaldo Nazario a l'actual president del Girona, del Figeli.
7: Davant d'ell, Geli, quin detall li ha fet! Gol, gol, gol, gol, gol,
2: queda al·lucinat Pere Escobar, eh? Ja, ja. Quin retall li ha fet... Espera, gol. Ja,
0: ja. Fa una elàstica allà amb el turmell que el deixa mig mort Ronaldo, se'n va del Figeli, fa la centrada i marca Ivan de la Peña el gol del Barça, però detall increïble de Ronaldo en el primer partit davant de l'afició del Barça.
2: Amb aquella gespa que hi havia Montjuïc, no? Una mica que s'aixecava molt, no? Recordo? Jo crec que no estava molt bé aquella gespa. Jo tinc aquelles imatges.
0: No sé si era aquell partit, però sí, vaja, va ser un debut estratosfèric de Ronaldo.
3: Perquè
0: l'Ampere
3: es nova ja, no?
0: El també el van jugar allà, sí, contra sí, l'Inter de Milà, si no recordo malament.
2: Sí, perquè estaven canviant
1: la gespa,
2: que també va anar malament.
5: Sí, no sé. I llavors crec... els jugadors van saltar acompanyats de pubilles sí, i hereus, de Sardana,
0: sí,
5: i l'imatge...
0: Sí,
5: oh,
0: sí, sí,
5: oh,
0: sí, sí,
5: oh,
0: sí,
5: una cosa
2: molt... Jo faig una elàstica d'aquestes i crec que em puc trencar el turmell. I... Has de fer un moviment molt ràpid i ser molt habilidós.
0: Crec que després d'això hi ha un derbi molt aviat al Camp Nou, que la gespa està en molt mal estat i que hi ha un gol que la pilota entra gairebé per un dels bots estranys que fa la pilota. Anem al tercer filigrana, l'Espaldinya de Ronaldinho. 22 d'octubre de 2005, jornada 8 de Lliga. Barça, Osasuna, al Camp Nou, a minut 88. Ronaldinho s'inventa una assistència del tot inverossímil.
8: La centrada d'Oleguer per Ronaldinho, que fa una passada amb l'esquena, sense voler, per Juli, el xut de Juli, gol! Gol, gol, gol! Assistència amb l'esquena de Ronaldinho!
0: I val a dir que no és casualitat, perquè Ronaldinho també en té un altre, eh? El 2003, al Camp Nou contra el Múrcia, ja l'havia fet sorprenent a tothom, i va repetir, en aquest cas, amb una assistència...
2: Sí, recurs estrany, no?
0: Contra Osasuna, que recull Juli i acaba marcant
2: l'esquena,
0: un gol a l'estadi.
2: No domines la pilota, no saps on anirà, vull dir, sí
0: però que... has de ser molt gran. És
5: la habilitat també d'enganyar el rival, és a dir, sí, si tu situes el cos i per davant d'on anirà la pilota, el rival no s'espera que...
0: I tenir la idea d'inventar-te això, de pensar que amb l'esquena pots fer una passada. Per mi aquesta és la grandesa d'aquestes jugades.
2: Les altres, mira, són un dribbling, que si et surt malament ja està, però aquestes pot ser un punt ridícul si no et surt bé, no? Amb l'esquena, no és una cosa estranya. Clar, no, bravo per Ronaldinho, que era un mag.
0: El tio li sortia bé.
2: Clar, bravo per Ronaldinho, que era un mag, sí, sense més.
0: Boníssima, va. Anem a la quarta, 8 de març de 2011, avancem en el temps, tornada dels vuitens de final de la Champions al Camp Nou, Barça 3, Arsenal 1, Messi marca el primer amb un detall tècnic molt especial.
8: Recuperació d'Iniesta, la croqueteta, la passada per Messi, ara sí, Leo, el barret, el gol!
9: Gol!
8: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, barret, gol, barret, gol, barret, gol, barret, gol, barret, gol, barret, gol, barret, gol, barret, gol, barretina, gol, barretina, gol.
2: Això sí que és un recurs. Imaginar-se això sí que és xulo. A l'àrea petita, fotre-li una vaselina al porter i després marcar, no?
0: Si algú no recorda el gol, es llança a terra el porter i quan Messi veu que s'acosta cap a ell, doncs li pica just i abans que la pilota torni a tocar terra, remata i marca en aquest golaç de l'argentí, un dels molts que va fer amb la samarreta del Barça. I anem al darrer, 30 de maig de 2015, final de la Copa del Rei al Camp Nou, Barça-Atlètic de Bilbao, amb 3-1 al marcador, Neymar decideix que és un bon moment per fer això.
10: Neymar, el banderó de corna, vigila aquí. Op, aquí. Ara intenta superar el rival amb una frivolitat que no cal. Però... els jugadors de l'Atlètic Club de Bilbao se'l mengen.
11: Però, escolta, això ho trobo intolerable. Aquest tio no pot fer això.
8: Se'l van a menjar, se l'emporta Xavi, Rakitic...
0: Va ser una lambreta, eh? És a dir, allò de passar-se la pilota del darrere al davant, els jugadors de l'Atlètic de Bilbao no s'ho van prendre gaire bé, i després Luis Enrique el va censurar a Neymar a la sala de premsa per haver tingut aquest detall en aquelles circumstàncies.
3: Els xiulets de l'aficionat de
2: l'Atlètic Club. Amb qui us quedeu? Cua de vaca, elàstica, espaldinya, barretina catalana o lambreta?
1: Barretina catalana.
2: Barretina catalana, eh? Sí. Messi, sempre Messi.
4: Sí.
5: Jo, en aquest cas, cua de vaca. Però per un tema, perquè també em torna a la infància i em fa feliç, però cua de vaca.
4: Hi ha un vídeo molt maco de la Minya Mal mirant regats de Ronaldinho quan era petit, i que se li il·luminen els ulls i comença a descollonar-se cada vegada que veu un regat de Ronaldinho, i crec que és una mica l'explicació de com juga, no? De que ell l'il·lusiona aquestes coses. Era molt fan de Neymar, però també veient aquell vídeo amb Ronaldinho, hi havia dos, però que a la minça li il·luminaven els ulls.
0: Casa molt el que era aquell Ronaldinho i aquella manera que tenia de jugar amb el moment on, de tristesa que estava el Barça, i com sí, sí. va alegrar el barcelonisme amb el seu futbol, perquè és que m'ha escollit l'Espaldinha, però per exemple avui també estava temptat de recuperar els barrets que comença a fer els jugadors de l'Atlètic de Bilbao, que en fa 3 o 4 seguits en un partit.
2: O la del Chelsea.
0: Clar, o el ball de davant de Carvalho. Tenia un repertori que era futbol samba, pràcticament, el que feia Ronaldinho. Era alegria pura sobre la gespa.
5: Té molts. Hem ficat el de Boateng, que és una mica cua de vaca, amb aquell que Boateng cau com un sac
4: amb la cadera.
5: Amb la cadera.
3: Amb el Mundial de Clubs amb el cor.
2: No, a mi m'agrada molt la de la Romareda, sempre ho dic. Fa d'Oliver i Benji. Aixeca la pilota mentre un rival intenta fer-la un tackle. Pam, i continua corrent. Era molt d'Oliver i Benji, aquest regat d'aixecar la pilota.
5: I els veterans se'n diran que no van veure el gol impossible de Cruyff a Reina Atlètic de Madrid, no? També com a recurs aquell gol impossible, no? Doncs segurament hi ha molta gent que ens està escoltant, que per generació et dirà, doncs el Johan també, i ara deuen quedar els que et diran que Cuba va fer coses impossibles, no? És la gràcia també que el Barça han passat tants genis que tots tenen els seus, però estic, és increïble.
2: I que duri.
9: Jo pensava, dic, serà complicat fer aquest exercici, potser, d'explicar aquestes genialitats, aquests detalls tècnics per la ràdio, perquè la gràcia és poder veure'ls amb imatges, i escoltant els àudios feia la... O sigui, pensava, dic...
2: Que difícil
9: en
2: és narrar.
9: En tots els casos, el narrador té dificultats per explicar la jugada al primer moment. Hi ha una inflexió del narrador.
2: És que no t'ho esperes.
9: Però això també és com explicar una obra d'art. És a dir, a vegades et falta vocabulari, et falta lèxic, et falten paraules per explicar el que estàs veient, com a mínim d'entrada. Necessites potser un temps per processar què és el que estàs veient.
2: Això el Pou ho fa molt bé, perquè és molt àgil de ment. Vull dir, en el gol d'ahir... de Gordon, se la passa per darrere, vull dir que el tio intenta explicar-te el que ha volgut fer.
9: La capacitat dels genis de fer coses que a la resta dels humans fins i tot ens suposen una dificultat explicar-les, trobo que és preciós, i en el futbol també succeeix.
5: És com el Joan Maria, per exemple, amb el gol de Messi, de seguida veu que és un barret, sí. I quan porta uns segons ell mateix, barretina. Diu, barret, barretina, que és una Catalunya.
9: Però hi ha un segon de pausa, fins i tot aquí.
5: Què acabo de veure? Desenvolupant la idea, no?
2: Improvisar això en directe. Perquè més
0: fusiona barret, argentina, barretina... Són
2: com esteu avui, poètics, sí. Déu meu. A veure, ara hem parlat de la Lambreta i ha sortit el nom de Luis Enrique. Luis Enrique serà el pròxim rival del Barça a la Champions. Dimarts que ve, PSG-Barça. Ara mateix els dos primers classificats de la fase Lliga. Per tant, un partidàs, el millor partit que es pot veure a Europa, i a més avui han guanyat el camp del City, potser de forma injusta, no, Àlex?
3: És un resultat enganyós. La primera part clarament del PSG, 2-4 guanyat, en 30 minuts 0-3, amb gols de Doué, Dembélé i Vitinha. Ha canviat l'equip al descans Maresca, ha entrat Boadi, que ha canviat especialment la segona meitat, i a la segona meitat ha tingut moltes, però moltes ocasions al City, entre ells dos tirs al pal. Ha marcat dos gols Haaland, 61 gols en 60 partits de Champions, són uns números realment
2: és bèstia.
3: Espectacular, i el gol del PSG al quart l'ha fet a Cliuix amb una errada de Donnarumma, i per tant, realment dues parts. La primera, clarament, del PSG, la segona clarament del City, i és un equip, el PSG, que pateix especialment en defensa. Avui li han generat moltes ocasions de gol. Per tant, insistim en que el resultat és enganyós, però sí que crec que estarem tots d'acord que possiblement dimarts es veuran les cares als dos equips que ara mateix estan millor a Europa.
2: Estadístiques de la UEFA, 25 xuts del City, 15 del PSG, 67 atacs del City, 30 del PSG.
3: De fet, Maresca...
2: S'ha fet el doble d'atacs i, en canvi, ha acabat perdent 2-4.
3: Maresca ha reconegut després a Movistar que havien merescut alguna cosa més.
2: Teniu ganes del partit de dimarts o què?
1: Sí.
2: És un bon test, A banda que és un espectacle futbolístic, per mi, únic al món ara mateix, dos equips que aniran a atacar. No? A tenir la pilota i atacar. I si no, a la contra. I si no, a jugar. No, no sé, jo crec que no canviaran l'estil. Aniran a passar-s'ho bé, perquè tampoc ve d'aquests punts ara mateix la lligueta, no, Ferran?
1: No, però bueno, jo ja... És que em sap greu posar aigua al vi, però... És que per mi el partit de la setmana és el clàssic. Ho sento, no, de veritat. Vull dir, sí, soc...
2: Però llavors millor.
1: Soc un vinagre.
2: No, però que t'assabres a veure amb la tranquil·litat, de dir que passi el que passi, clar, sí. Gaudir.
1: El que passa que... Bé, no sé si també s'ho prendran així els jugadors. El fet de que pugui ser No, que suspendran els jugadors. El jugador no s'ha dit el que deies tu.
3: Per recuperar.
1: Dir, ei, un partit NBA en plena lliga, plena temporada, saps? De dir, ei, tots atacar. I que sigui això un xou.
2: Ah, clar, sí.
1: I que passi el que passi. Jo crec que el Barça ara és molt més sòlid. L'any passat era molt més d'intercanvi de cops. Ara és un equip, o fa dos anys, ara cada vegada és molt més sòlid. I sí que és veritat que tenen aquest punt de que estan encaixant porten 17 partits consecutius encaixant i això és a vestidor, és com que hem de deixar la porteria...
2: A Europa, vols dir.
1: Sí, Europa.
2: Sí, és així.
1: La porteria zero a Champions, a veure si ho aconseguim. De moment no poden, però vaja, sí que serà un partidàs. Estic d'acord amb el que deia el Pintanel, de que el PSG sí que han tingut aquests 10 minuts, un quart d'hora, que dius, aquesta gent quan s'activa és que són imparables. Perquè és que el City ha tingut també... Ha començat bé. Per mi li han fet un penal al Cherki, que no li han assenyalat, i després ha reaccionat al PSG. El gol els hi ha fet... El primer gol en el City li ha fet molt mal i s'ha enfonsat, ho ha aprofitat el PSG. Que, què vol dir això? Doncs que no els hi pots deixar ni mig minut perquè te l'alien. Ara, ells, també a darrere... tenen carències, sí.
2: Jo, per mi, el Barça és una mica més favorit, fins i tot et diria, però, evidentment, part dels prínceps, bicampió d'Europa, s'ha de tenir respecte. Però jo crec que el Barça està millor que el PSG, tot i que avui hem vist, evidentment, una mitja hora espectacular, no?, de l'equip de Luis Enrique. Ràpidament, alguna cosa?
4: Jo reconec que quan van sortir emparellats em va fer una mica de mandra, perquè és un altre any, el mateix partit, un altre any, la prèvia Luis Enrique contra el Barça i de més, però ara tinc moltes ganes de veure aquest partit, perquè crec que és el que et marcarà a saber si pots guanyar la Champions o no aquest any. És el partit que donarà respostes, perquè t'enfrontes al millor equip, a un dels equips que possiblement contra qui t'acabaràs jugant el títol, i és que jo crec que serà un partit que, a tots els dubtes que tenim, i de dir, no, és que el Barça fins ara s'ha enfrontat a rivals no tan exigents, és el dia que sabrem si realment això va en sèrio o no.
2: Toni?
5: Sí, i és un partit molt lament. Si no el pots frenar perquè és París, que és una ciutat que a més a ell li agrada molt, que hi ha anat bastant amb els seus amics, els que té davant té jugadors que també demanen molt la pilota, que tenen també molt aquest estil tan urbà. Uf, crec que a mi en aquest partit o sigui, en aquest cas crec que sí, com el Ferran i ell no. Hi pensarà molt en el que estigui passant a París, independentment de...
1: És
5: que el titular se combina vinagre m'ha encantat.
1: Sí, perquè em sap greu, perquè la gent que estigui escoltant aquest tio vaia vinagre, no?
2: Ets un vinagre meravellós, dels bons vinagres,
5: tinc
2: aquests
5: dubte,
2: que es posen amanides.
5: Una bona amanida necessita un bon vinagre.
2: Estic molt d'acord amb tu.
3: En aquesta prèvia, qui és el tècnic que representa millor l'estil del Barça? S'ho plantejarà també ara Luis Enrique en aquesta prèvia o no?
2: Punxarà aquí o no, a Flick? No, jo crec que no. Què volies dir?
3: No, anava a dir primer que Ferran Torres ha jugat a la zona part i ha fet un penal, i després al fons d'armari del PSG, és a dir, avui els 5 canvis del Luis Enrique han estat Kvaratskhelia, Joe Neves, Ferran Torres, Lucas Hernández, Beraldo, i per exemple han jugat Mica Gots, és a dir que
2: té banqueta com el Barça.
3: El Barça ha fet un pas endavant i un salt de qualitat en quant a la segona unitat. Avui Luis Enrique, fixeu-vos, jugadors com Kvaratskhelia, per exemple.
1: És un partit per disfrutar, clar, això sí. Això és un partit per disfrutar. El partit important de la setmana és el Madrid.
2: Sí. Tot i que dissabte que el Betis també s'hauria de guanyar per no trencar aquesta ratxa.
1: Dels tres partits d'aquesta setmana que ve,
3: el menys important
1: és el del PSG. El més atractiu és el del PSG.
2: Ah, sí, a nivell numèric t'ho puc comprar, sí. El Betis, que avui ha guanyat, amb això tanquem tertulia, ha guanyat el Porto. Alguna cosa destacada, Jové?
9: Doncs molta felicitat, perquè feia més de dues dècades que el Betis no vivia una nit de Champions com a local, i a més ho ha pogut rematar guanyant el Porto, guanyant el líder de la Lliga portuguesa, i amb remuntada, per donar-li una mica més d'èpica encara, perquè s'ha posat per davant el Betis, recordo, amb un gol d'Abde, només comença la segona part, però primer Veiga i després Samu han capgirat el marcador, i ha estat en l'últim quart d'hora quan el Cucho Hernández i Isco de penal li han acabat donant els 3 punts als de Manuel Pellegrini. Precisament Isco, felicíssim, als micròfons de Movistar.
12: Son 21 años sin que esta afición increíble viva una noche como esta, y bueno, hoy se la hemos dado, nos han acompañado también como siempre, y bueno, se merecían una victoria. El equipo ha hecho un trabajo increíble y nada, seguimos con muchas cosas que que mejorar, no queremos conformarnos con nada y aspirar a lo máximo posible.
9: Això que diu Isco és important perquè ara mateix el Betis és, com deies abans, Aleix, un dels 9 equips que han guanyat els dos partits. Porta un 6-6, perquè també va guanyar en la primera jornada al camp del Lilla, i Isco ha deixat clar que la Champions hi han anat a competir i a intentar arribar el més lluny possible.
12: Por supuesto que no venimos a pasear, no venimos a competir como animales, a luchar cada partido y bueno, ya veremos. Yo creo que tenemos un equipo muy bueno, muy competitivo, con mucho margen de mejora y ojalá podamos ver a un Betis cada día mejor.
9: Doncs el Betis, rival del Barça d'aquí a només 3 dies, que arribarà amb la moral alta, amb un dia més de desgast, això sí, però amb l'adrenalina pels núvols, per haver pogut celebrar una victòria en el retorn de la Champions a la Cartuja, no al Villamarín, però al capdavall a casa per l'afició bètica.
2: Dissabte, 6:45 de la tarda, Betis-Barça, i després ja dimarts a les 9 PSG-Barça, i el diumenge 25 a les 9 Barça-Real Madrid al Camp Nou. Déu-n'hi-do, la setmana gran que té el Barça. Gràcies a tots, una abraçada forta, descanseu,
3: bona nit.
2: Aneu en pau, gaudiu de la nit i de la remuntada del Madrid, també. Apa, vagi
0: bé. Bona nit.
2: Una pausa i ara anem tancant el Tu diràs, de seguida.
13: RAC 1. Barcelona estrena un nou espai Hyundai al costat de la Fira Gran Via de l'Hospitalet. Hyundai Lim Motor, ara més a prop amb tota la gamma Hyundai i servei oficial postvenda. Vine a descobrir-ho i aprofita les ofertes exclusives d'obertura. Disseny, tecnologia i innovació Hyundai al carrer de la Botànica 57. Hyundai Lim Motor, la nova Hyundai de Barcelona. A Desguaces La Cabanya ens ocupem de tot. Tramitació de la baixa definitiva autoritzada, recollida del vehicle i màxima taxació per a vehicles sinistrats. I si el que busca és una peça per al seu cotxe, consulti el nostre ampli estoc de recanvis. Desguaces La Cabanya, 93 845 45 45 i desguaceslacabana.com.
14: Busques molt més que llibertat? El nou Hyundai Ioniq 3 arriba per als qui pensen que la llibertat és molt més que una destinació. I ho fan molt més que disseny, molt més que tecnologia i fins a 687 quilòmetres d'autonomia en ciutat. Senta't més que lliure i prova'l al teu concessionari Hyundai. Nou Hyundai Ioniq 3. Molt més que llibertat.
13: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. Hi ha híbrids i després hi ha el nou Omoda 5. El SUV amb 224 cavalls, etiqueta Eco i tecnologia híbrida SHS. Per gaudir de cada trajecte ara des de 23.230 euros. I amb els 3 primers manteniments gratis en tota la gamma. Nou Omoda 5 híbrid. Prova'l i fes el canvi. Omoda ja Eco Autovivo Sant Boi.
15: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
13: Fins a 40% de descompte a la gran fira d'Ocasión Plus. Compra el teu cotxe ideal al millor preu. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Només fins al 24 d'octubre. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
15: Descobreix una nova manera de conduir a Movento Ebro. Tota la nostra gamma d'híbrids, ara des de només 19.990 euros. Eficiència, tecnologia i estil per gaudir de cada trajecte. Vine i tria el teu a Movento Ebro, al carrer Balmes 284 de Barcelona i a la carretera de la Santa Creu de Calafell 11, a Sant Boi de Llobregat.
13: RAC 1, tots som 1. There's something about you. There's something about you. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
2: 7 i la 1, moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. És trobar confiança, experiència i un equip que t'acompanya abans, durant i després de la compra de qualsevol vehicle. Anima fa més de 45 anys que ajuden milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat, perquè quan es tracta de moure't millor, l'experiència compta. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats a animaautomoció.com. Per tancar el tu diràs, hem de parlar un moment de bàsquet i després també de motor, de la prova que hi haurà al circuit de Catalunya aquest cap de setmana, que són les 6 hores de resistència a Barcelona. Abans, però, una mica de bàsquet amb l'Albert Ferran. Hola, Albert.
16: Hola.
2: Aquesta nit s'ha completat la 5a jornada de l'Eurolliga.
16: Sí, no hi havia un partit amb gran cartell, però vaja, el Hapoel ha guanyat 182 al Besiktas, l'Efes ha perdut a casa 93-101 contra el Bayern i el París ha perdut 94-96 contra la Virtus. Eren els últims 3 partits de la 5a jornada. Amb aquest resultat, el Barça, que ahir va derrotar el Maccabi, ho explicàvem, tanca la jornada 7è, amb 3 victòries i 2 derrotes, a només un triomf del segon classificat. Els Secolits, recordem, que juguen divendres al Palau contra l'Olympiacos, partit duríssim i que podreu seguir, com sempre, a la sintonia de RAC més 1 a partir de 8:45 del vespre. D'una sisena jornada que, per cert, ja arrenca demà, amb partit asseguible pel Real Madrid, que juga a casa contra l'Asbel Villarban. En principi, hauria de ser victòria pel conjunt blanc. La notícia del dia, però, avui a l'Eurolliga és que el Baskonia ha rescindit el contracte del tècnic Paolo Galbiati per, diríem, una pèrdua de confiança amb la direcció esportiva. Al seu lloc l'ocupa un clàssic al Baskonia com Velimir Perasovic, que viurà la seva 4ª etapa a la banqueta vitoriana. És el segon entrenador amb més partits dirigint al Baskonia. Tampoc continua el conjunt vitorià, per ser una de les seves estrelles, Marcus Howard, que marxa a jugar al Zenit.
2: Tot això a l'Eurolliga. Aquesta nit s'ha jugat també un partit pendent de la Lliga CB entre el Joventut de Badalona i l'Andorra, que es va haver de suspendre pel temporal que va haver-hi a principis d'aquest mes aquí a Catalunya.
16: Sí, ha guanyat el Joventut, clarament, 96-75. Primera victòria verd-i-negra a la Lliga. La penya que se situa a la zona mitjana de la classificació amb un triomf i 2 derrotes.
2: Tot el partit en què han pogut oferir per fi a l'afició la Supercopa ACB.
16: Correcte.
2: Ho tenien pendent i avui ho han fet i ha hagut festa grossa a l'Olímpic de Badalona. I també hem tingut bàsquet femení. L'Espart Girona ha pogut guanyar el seu primer partit oficial.
16: Sí, per fi, sí. Fins avui havia perdut els 5 partits de la temporada entre Lliga Catalana, Lliga i prèvia d'Eurolliga, i aquesta tarda ha aconseguit el primer triomf en el seu debut a l'Eurocup contra l'Ostrava. Un triomf contundent per 77-49. Per cert, no ha jugat Illana Martín, que diumenge es va fer un traumatisme al dit polze de la mà dreta, i el comunicat marca ja el que ja és un clàssic. La seva evolució marcarà els terminis de recuperació.
2: Molt bé, que torni aviat, doncs. Gràcies, Albert.
16: Bona nit.
2: Fins ara. Re, l'última pausa i de seguida parlem d'aquestes 6 hores de resistència al circuit de Barcelona-Catalunya amb un gran protagonista. Avui el tu diràs.
17: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
18: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
19: Sabies que Clio ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui Renault n'escriu un nou capítol amb la seva motorització GLP EcoG, Full Hybrid E-Tech i gasolina. Del 14 al 23 d'octubre. Condicions especials de la gamma durant el Renault Days. Més informació a Renault.es.
20: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
21: De ser la primera energètica que crea una fundació amb fins socials el 1992, a haver-hi milions de persones que s'han beneficiat dels nostres programes educatius, socials i mediambientals el 2026. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
22: En este oficio llevo 30, 32 años trabajando ya, ¿eh?
23: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
22: Empecé a comprar en Obra Más por la comodidad y rapidez.
23: Valoro tanto el stock como el precio.
24: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
25: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obra Más.
26: Ai, que ràpid passen les coses bones.
27: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
26: O els 10 dies Nissan.
27: Com?
26: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
29: Visió personalitzada, tecnologia real. A Cotet, les teves ulleres progressives creades amb intel·ligència artificial, adaptades al teu dia a dia, adaptades a tu. Cotet, una nova manera de sentir.
1: Hola, volia comprar un Taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
4: Perfecte, aquí el tens.
1: Ja?
4: Ja.
1: Sí?
4: És així?
1: De debò?
4: I tant, de debò.
5: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. TVP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
6: Nedar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endut-te l'ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
7: Ai, que ràpid passen les coses bones.
8: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
7: O els 10 dies Nissan...
8: Com?
7: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
28: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
2: Pràcticament la una de la matinada, ara tanquem el Tu diràs, però com dèiem, volem destacar una gran cita que hi haurà aquest cap de setmana al circuit de Barcelona-Catalunya, són les 6 hores de Barcelona. Hola, Quim Salvador, bona nit.
9: Hola, Aleix, molt bona
2: Serà
9: nit.
2: La primera visita d'aquest Mundial de Resistència d'Automobilisme aquí a Catalunya.
9: Sí, les cancel·lacions de les proves previstes a Qatar i Bahrein i la bona feina de l'equip del circuit de Barcelona-Catalunya ho han fet possible i aquest cap de setmana tindrem un molt bon espectacle aquí a tocar de casa, dues categories, Hipercar, que són els millors cotxes de les 24 hores d'alemans, i també LMGT3, més de 30 cotxes a la pista, tots alhora, això vol dir moltíssima acció a l'asfalt, un bon grapat d'expilots de Fórmula 1, entre d'altres Robert Kubica, Kevin Magnussen, Sebastián Buemi, Kamui Kobayashi i un llarg etcètera, i també tres pilots de casa i tots tres els volants de cotxes Hipercar de la màxima categoria. Miquel Molina amb Ferrari, Àlex Riveras amb Aston Martin i Dani Juncadella amb Genesis. Divendres arrencaran els entrenaments lliures, dissabte qualificatius i diumenge la cursa és de 12 del migdia a 6 de la tarda.
2: Les 6 hores de resistència. Doncs amb el Dani Juncadella, un d'aquests tres catalans que participaran en aquesta prova, ja ha compartit avui una bona estona el Quim Salvador. Aquesta n'és la conversa.
9: Dani Juncadella, bona nit.
10: Molt bona nit.
9: Setmana del Mundial de Resistència del WEC al circuit de Barcelona-Catalunya, a casa, per primera vegada que ve el Mundial de Resistència. Suposo que il·lusionat.
10: Sí, és una ocasió molt especial de poder córrer a casa, i molt inesperada, sobretot, perquè, bueno, bàsicament, un Mundial de Resistència correm a tot el món, però estava previst que corréssim a Bahrein, a Qatar, i pel problema que hi ha ara mateix, doncs han canviat el calendari, han trobat un plan B, i el plan B era Barcelona-Monza. Llavors, jo, realment encantat de córrer a casa, perquè és, com dic, totalment inesperat.
9: Tu al circuit de Barcelona-Catalunya ja has competit infinitat de vegades sense anar més lluny, fa ben poc, amb la GT Challenge Europa, però és clar, aquesta vegada és la primera vegada que ve el Mundial de Resistència i a més tu ets pilot oficial Genesis a la categoria reina. Potser ho fa un punt més especial.
10: Sí, sens dubte, porto anys lluitant per estar corrent a la màxima categoria de resistència, que és Hipercar, i aquest any amb Genesis, el debut de marca, debut meu, i poder córrer a casa encara ho fa més especial. Al final no deixa de ser un campionat del món. Sí que és cert que els últims anys, pues, bueno, he corregut amb GTs, però amb Hipercar mai han estat aquests cotxes a pista, a Barcelona, mai hem corregut, i jo personalment, i poder fer-ho amb una nova marca, un nou campionat aquí a casa, poder ensenyar el campionat a la gent d'aquí és superespecial.
9: Què ha d'esperar la gent que vingui al circuit o que estigui dubtant i potser ens senti i pensa, vinga, va, som-hi?
10: Jo crec que està clar que és una carrera llarga, al final són 6 hores i la carrera, pues, si no ets superaficionat al món del motor, jo entenc que es pot fer llarg, però també tens moltes activitats a veure al voltant del circuit, crec que ho organitzen molt bé. Si estàs a prop dels boxes, si estàs a la tribuna principal, pots veure els pitstops, pots veure com treballa l'equip des de prop. Són carreres molt boges, on passa de tot. També el fet de que corrin hipercars i GTs és algo molt novedós. Quan vas a veure Fórmula 1, òbviament, pues és un circuit que és difícil avançar, i sobretot amb cotxes de la mateixa categoria, però el fet de tenir el tràfic dels GTs i estratègies diferents, jo crec que la carrera sempre és molt boja. Crec que el tema del temps, bueno, encara ho fa més interessant si plou, perquè les condicions quan canvien sempre pot passar de tot. Sí que és cert que al final, si vens a veure, és una mica més complicat quan et plou i és més incòmode, però bueno, jo crec que encara es pot salvar. Hi ha moltes tribunes que estan protegides per la pluja, llavors tot això són al·licients que són un extra, i per la gent que és nova, que no coneix aquest món, jo crec que tot és molt més proper que la Fórmula 1, que tot està molt més tancat, l'accés amb un passe de pado que és molt més fàcil d'aconseguir comparat amb la Fórmula 1. Llavors jo crec que la proximitat de tenir un campionat del món aquí a casa és superespecial, i això hauria d'animar qualsevol a venir.
9: Dani, quants cotxes coincideixen a pista en una prova del WEC? Perquè esclar, entre les dues categories n'hi ha un bon grapat.
10: Sí, crec que som 18, hi ha 18 GT3 i 17 hipercars, llavors són 35 cotxes a pista en 5 quilòmetres de circuit més o menys. Constantment estàs passant cotxes, perquè quan la carrera ja... Bueno, ja en les primeres voltes surten els hipercars i després a els GTs, i tens un parell de voltes que estàs més lliure, però a la que comença a haver més lluita i bueno, al final estàs omplint tot el circuit, i el fet de tenir 35 cotxes a pista constantment és el que fa també molt fàcil de veure-ho.
9: Com a pilot és més divertit o és estressant?
10: Una mica de tot. Jo crec que és estressant el tenir que lidiar amb el tràfic dels cotxes d'altres categories. També s'ha de tenir en compte que a la categoria de GTs hi ha pilots amateurs, el mateix el cotxe el comparteixen amb un pilot amateur. Llavors, quan estan els amateurs a pista, sempre és més difícil entendre les decisions que prenen i cap a bueno, on et deixen espai per passar. Però també ho fa divertit, perquè quan estàs darrere d'un cotxe de la teva categoria, un hipercar, i costa avançar o no estàs podent avançar, quan arriba tràfic de GTs sempre tens una oportunitat de trobar un hueco, i això jo crec que ho fa molt interessant.
9: Dani, a nivell esportiu, tenint en compte que és un projecte nou que arrenca d'aquesta temporada, i per tant, home, seria una grata sorpresa veure's lluitant pel podi, però en principi no és el que toca, no? Com et planteges el cap de setmana, tu?
10: Sí, és el primer any, no és fàcil. Hem fet un any de desenvolupament molt clar, molt bo. El cotxe a nivell competició és molt competitiu. Crec que tenim una molt bona base. Crec que a nivell equip encara estem millorant. Tenim que polir certs detalls que encara ens estan limitant els resultats, però a nivell velocitat, a Fuji vam anar tercers, quarts, cinquens totes les primeres 2-3 hores, i al final se'ns va escapar un resultat. Per això jo, tampoc és una bogeria pensar en un podi. Crec que el cotxe està en molt bon lloc i potser podem donar la sorpresa.
9: A més, tu faràs la sortida, no?
10: Sí, jo aquest any estic fent sempre les primeres 2 hores, i la sortida, que és un moment clau, és un moment on pots prendre una mica de risc. M'agrada molt, no? Sortir també per l'experiència que tinc amb GTs, de lluitar una mica més frec a frec, arribant al límit del contacte. Aquests cotxes, els hipercars, sí que has d'anar una mica més amb cuidado, però ser agressiu a la sortida crec que és clau, i és algo que estic gaudint molt aquest any i tinc ganes de sortir.
9: Que la gent estigui atenta, doncs.
10: Sí, primera curva hi haurà focs artificials.
9: Escolta, Dani, explica'm la relació que tens amb Max Verstappen, perquè fa anys em sorprenia molt i em semblava molt bé, perquè valoro molt l'esportista que parla sense filtres i dona l'opinió. I tu això a les xarxes socials sempre ho has fet. I tu eres pilot oficial Mercedes al DTM, però no t'estaves d'opinar a la Fórmula 1 molt a favor de Max Verstappen. I ara corres amb un equip que és Mercedes i Verstappen, en el GT, no aquest cap de setmana al WEC. Com ha anat això i quina relació tens amb el Max?
10: Sí, jo sempre he sigut molt fan del Max. Jo crec que mai l'he criticat a xarxes, però perquè també és difícil criticar-ho, perquè és un tio que la veritat és que... Jo sempre dic que és com el Leo Messi de l'automobilisme, saps? És un tio que és un fora de sèrie, i quasi tot el que fa ho fa quasi a la perfecció, i és increïble. Aquest any va fer un error a Zandvoort, a carrera d'Holanda, a casa, amb slicks que plovia, i va perdre el cotxe a la primera volta i el va aixafar. I recordo que li vaig dir, ostres, menys mal que has fet un error finalment, no? Perquè, ostres, tio, és que mai t'equivoques. I ara tinc molt bona relació i molt propera. Sempre ja a l'època del Covid vam córrer molt online a Sim Racing, i vaig passar a formar part del seu equip que té online, i a partir d'allà ens vam fer bastant amics, i jo des de sempre, bueno, tenia molt bona relació, no només pel fet de que sigui fan de la seva forma de competir, la forma de que té de... Bueno, de que per mi és el millor, un dels millors, sinó que també perquè, bueno, teníem molt bona relació, que ell com a persona és una persona molt propera, molt, molt normal, molt, molt diferent a el que sembla tant en quant quan veus entrevistes seves, que és una mica més fred, però perquè potser no li ve de gust parlar, però és una persona molt propera i quan va començar a voler fer coses al món del motor fora de la Fórmula 1, sempre li vaig dir: tu, el dia que fessis alguna cosa, si estic disponible, compta amb mi. I l'any passat em va escriure, em va dir: ei, com ho tens per l'any que ve, tal, i jo estava a punt de signar un contracte nou amb Corvette, que és amb la marca que estava, i li vaig dir: ho tinc tot muntat, però si hi ha coses que s'han de desfer per córrer junts, no ho dubto en cap segon. Llavors, aquí estem en el seu projecte de GTs, que formo part d'ell, i amb moltes ganes de continuar creixent, no?, perquè ell seguirà pujant l'equip cap endavant. Crec que té moltes ambicions al món del motor, és una persona amb una ambició increïble i una passió brutal, i això contagia molt, i a mi m'encanta estar al seu voltant perquè al final és un tio que vol guanyar.
9: I amb la seva agenda de multicampió de Fórmula 1, pilot titular Red Bull, té temps per estar gaire per l'equip de GTs i parlar amb vosaltres i fer una mica de patró, no?
10: Jo pensava que no, però realment té molt de temps per això, o és que el tio és un xalat del control, d'estar a sobre de la passió que té pel seu equip de GTs. O sigui, fins i tot els caps de setmana de Fórmula 1 està seguint els entrenaments lliures, els entrenaments cronometrats, el truquem als mítings que fem després de cada sessió, i està pendent de tot. Sap, o sigui, està al dia de tot, i això és increïble.
9: Dani, molta sort aquest cap de setmana al circuit, a la cursa de casa, i aviam si surt aquesta sorpresa que comentàvem.
10: Vinga, anirem a por ello. Gràcies.
0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. El més important és guanyar.
2: Després de sentir la conversa amb Dani Juncadella, l'últim minut, com sempre, per tancar el Tu diràs, amb algunes cosetes que ens han quedat pendents i també algunes previsions destacades per aquest dijous amb l'Oriol Jové.
3: Mira, per rematar el dimecres, afegir que en futbol el Barça-Arsenal de la Champions femenina, previst per l'11 de novembre, jugarà finalment l'endemà, el dia 12, dijous, per evitar coincidir amb la vaga general. En waterpolo, l'Atlètic Barcelona ha guanyat la Supercopa d'Espanya masculina per 16-9 contra el Sabadell, i ha fet història perquè és el primer equip capaç de guanyar els 6 títols al completar el ple de 6 títols en un any natural, el Barceloneta, que suma en aquest 2026 Copa, Lliga, Champions, Supercopa d'Espanya, Supercopa d'Europa i Copa Catalunya. I també en hoquei patins han quedat definides les semifinals de la Lliga Catalana, que es disputarà aquest cap de setmana a Santa Perpètua de Mogoda. Barça i Voltregà jugaran la primera, i Igualada i Calafell disputaran la segona. I de cara a aquest dijous, agenda carregada, perquè després de la Champions és el torn de l'Europa League, segona jornada també amb la Reial Societat visitant el Sant Giloàs a 6:45, i amb el Celta rebent la Juventus a Balaïdos a 9:00. A 6:45 també arrenca la Conference pel Getafe al camp de l'Universitat Tea de Craiova romanès. A la mateixa hora també debuta, per cert, l'Inter d'Escaldes, primer equip andorrà de la història en jugar una competició europea. Ho farà al camp del Mjällby suec. En handbol, tindrem el quart partit de Champions pel Barça, 6:45, a la pista del Dinamo de Bucarest. En tennis, arrenquen els quarts de final del Masters 1000 de Xangai amb el GA Davidovich i l'Esberef de Minyaur de bon matí. En hoquei, la selecció espanyola masculina juga els quarts de final del Mundial Masculí del Paraguai contra Angola o contra Xile. I arrenca a Buenos Aires també un Mundial de Pilota Basca històric, perquè serà el primer en què competiran les seleccions d'Espanya i d'Euskadi per separat. De fet, el partit inaugural a les 7 de la tarda el jugaran totes dues seleccions femenines en la modalitat de pilota goma.
2: Déu-n'hi-do, quanta teca tenim demà per explicar-ho, tu diràs. Molt bé. Jové, gràcies.
3: Bona nit.
2: Adéu, a descansar, bona nit.
0: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el BonoGoat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
28: Winamax. El més important és guanyar.
11: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
12: A RAC 1, tu diràs.
13: Vols que el partit et vagi com en ell el dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Entra a Winamax.es, crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal i posa una quota a la teva intuïció.
28: Winamax. El més important és guanyar.
11: Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
14: A Codere sabem que passats els 40 n'has vist prou per saber que se li poden fer 12 a Malta. Guanyar jackpots increïbles, que un recent ascendit pot guanyar la Premier o que aquell esperit lliure que seria sempre acabaria signant la hipoteca. I és que l'experiència ens ha demostrat que no hi ha resultat impossible. Per experiència, Codere. Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
2: Déu-n'hi-do, el programa d'avui, aquesta jornada de Champions que hem viscut, tant ahir com avui. Ho deixem aquí, que és tard. Gràcies a la Laia Biurrun, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1 i a més. Demà tornem amb més ràdio esportiva en l'horari habitual aquí al Tu Diràs. Descanseu, bona nit.
15: Tu diràs.
16: RAC1 Notícies. Pol Prats.
18: Bona nit, un minut i serà un quart de dues. El Constitucional vaticina que la causa judicial contra el procés independentista quedarà tancada en els propers dies d'una vegada per totes. Aquest dimecres, el Tribunal de Comptes ja ha tancat una de les causes que s'arrossegava des de feia més temps. És la que investigava per malversació a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Artur Mas i a una trentena més d'exalts càrrecs del govern. Era per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. El Tribunal finalment ha claudicat i els ha amnistiat a tots seguint les indicacions de la justícia europea. Doncs bé, després de saber-se aquesta notícia, el president del Tribunal Constitucional ha donat per fet que el Suprem aplicarà aviat l'amnistia, ara ja definitivament, a Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig i a tota la resta d'afectats que encara no l'han rebuda. Cándido Conde Pumpido n'ha parlat aquest dimecres a la nit als fòrums de La Vanguardia.
19: Esta ley ha servido para la pacificación del conflicto político en Cataluña. El pasado 6 de octubre, como es sobradamente conocido, el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo de doña Dolors Bassa y ahora, por lo tanto, solo nos queda que el Tribunal Supremo aplique esta ley, la extienda al resto de los afectados y se cierre definitivamente la causa. Nos queda que el Tribunal Supremo aplique esta ley, la extienda al resto de los afectados y se cierre definitivamente la causa judicial del proceso.
18: Aquest dimarts, RAC1 ja us avançava que Pablo Llarena, jutge del Suprem, tira la tovallola i que aplicarà l'amnistia a Puigdemont i companyia a finals d'aquesta setmana o a principis de la vinent. I aquest dijous millorarà una mica el servei d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, però els retards s'allargaran com a mínim fins a principis de la setmana que ve. Renfe ja ha començat a retirar l'AVE incendiat dilluns a l'Aragó. De fet, les tasques continuen a aquesta hora perquè només es poden fer de nit, però aquest dimecres Adif ha confirmat que les tasques per enretirar el tren s'allargaran uns dies més, justament perquè només es poden fer de nit. Mentrestant, els trens continuen circulant per via única i la bona notícia és que ja ho fan a 160 km per hora al tram afectat, que és el doble de velocitat que aquests últims dies que només podien circular a 80 km per hora. En crònica judicial, la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango ha citat a declarar l'advocat Miquel Roca com a testimoni. El motiu és que Isaac Andic li havia encarregat, aquest exmembre de Convergència Democràtica, crear una fundació que finalment no es va acabar materialitzant. Justament, la investigació se centra en part en aquesta fundació i també en l'herència dels Andic, perquè podrien haver estat alguns dels detonants del conflicte pels diners. Des que van detenir Jonathan Andic, els Mossos sospiten que darrere la mort d'Isaac Andic s'hi amaga un motiu econòmic. Segons ha avançat El Periódico, la magistrada de Martorell ha acceptat tota la llista de testimonis que es demanaven i també ha citat altres persones vinculades al projecte d'aquesta fundació. I novetats també en un altre cas que implica un personatge públic, en aquest cas Julio Iglesias. La fiscalia fa marxa enrere i ara diu que l'Audiència Nacional sí que pot investigar el cantant per les dues denúncies que hi ha contra ell per agressions sexuals. A principis d'any, el fiscal va dir al contrari, que els tribunals espanyols no eren competents per jutjar-lo, perquè aquestes presumptes agressions haurien passat a l'estranger, però ara, segons ha avançat el diario.es, després que les dues víctimes hagin tornat a presentar una denúncia, la fiscalia rectifica i ha comunicat al jutge que l'Audiència Nacional és perfectament competent per jutjar Julio Iglesias per agressió sexual. I un últim apunt abans dels esports, perquè els Mossos investiguen la troballa d'un cadàver que ha aparegut flotant a la costa de Castelldefels. Segons informa la cadena SER, el cos estava en un estat avançat de descomposició. Ara investiguen de qui es tracta i si podria estar relacionat amb els forts aiguats que hi va haver ara fa 10 dies. Tot i això, es mantenen obertes totes les hipòtesis. I ara els esports amb Gerard Rodríguez.
15: El Real Madrid ha guanyat 3-4 al camp de la Roma en la segona jornada de la fase Lliga de la Champions. Els de Mourinho, que perdien 3-1 al minut 83, han remuntat en els instants finals amb gols d'Espí, Endrick i Rüdiger, tots tres a la sortida d'un córner. Això el dia en què el comitè de disciplina ha sancionat Vinícius amb 4 partits per l'estirada de cabells a salivar en el partit de dissabte contra el Villarreal. L'extrem brasiler es perdrà els pròxims 4 partits de Lliga, entre ells el clàssic contra el Barça del dia 25. I parlant del Barça, el proper rival dels blaugranes a la Lliga, el Betis, ha guanyat 3-2 al Porto i suma 6 punts dels 6 possibles a la Champions. També ha guanyat el Paris Saint-Germain, que s'ha imposat 2-4 al camp del Manchester City i és líder gràcies a la diferència de gols. A la resta de partits de la jornada, l'ASC 3, Liverpool 6, Feyenoord 3, Como 2, Shakhtar 3, AEK d'Atenas 1, Bodo Glimt 1, Borussia Dortmund 0, Aston Villa 6, Fenerbahçe 0 i Slavia de Bratislava 0, Stuttgart 3. I fora del futbol, en bàsquet, el Joventut de Badalona ha guanyat 96-75 contra l'Andorra en el partit ajornat de la jornada 2 a la Lliga ACB,

0: i l'Uni Girona ha superat l'Ostrava per 77-49 en la primera jornada de l'Eurolliga femenina. Un últim apunt en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta s'ha endut la final de la Supercopa d'Espanya, 16-9 davant el Sabadell.
1: I el temps, aquest dijous ens llevarem amb núvols baixos a la costa i al prelitoral i algunes boires a l'interior. Tot i això, serà un dia majoritàriament assolellat i com a molt pot caure alguna gota a la tarda a la Costa Daurada. La temperatura continuarà pujant amb màximes de 28 i 30 graus a Ponent i a l'Ebre i tot plegat a l'espera d'un canvi de temps entre dissabte i diumenge que pot portar pluges i també una bona refrescada. És tot, ens actualitzem com sempre a RACO.cat.
2: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
3: a RAC1.cat.
2: El portal de RAC1. A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
4: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
5: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
6: Manresa!
7: Sí!
6: Sarrià-Sant-Gervasi!
7: Sí!
6: Gelida!
7: Sí!
6: Lloràs!
7: Sí!
6: Llinàs!
7: Sí!
6: Cardedeu!
7: Sí!
6: La Pau!
7: Sí!
6: Borges Blanques!
7: Sí!
6: Torre de l'Espanyol!
7: Sí!
6: Viladecans!
7: Sí!
6: Edimburg!
7: Sí!
6: I Filadèlfia!
8: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
5: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
8: Bon dia, Òscar Dalmau.
5: Avui amb Bru Esteve, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
8: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
5: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
8: Heu de saber que avui parlarem del Barça, de la Champions, de la revolta pagesa, però un dia més. Hem de parlar de mobilitat i de tren.
5: Molt bé, de tren. Sí, sí. Senyor, us agrada el maquetisme?
8: Sí, molt, molt. Sí.
5: Trens en miniatura, modelisme ferroviari. Sí, quina és la vostra marca favorita? No, Ibertren?
8: No, a veure, un moment.
5: Sí, Ibertren, sí. No?
8: Però és que el tema no és...
5: Marca clàssica catalana, Ibertren, eh?
8: Sí, ja ho sabem, sí.
5: Sí. Alguna locomotora que treu fum i tot.
8: Sí, sí, sí, sí, sí. Quan es crema.
5: Però què feu aquí?
8: Sí. Què? Què fa?
5: És que vius uns amics aquí.
8: Ha vist uns amics...
5: Els molts idiotes que...
8: Home,
5: dos mesos que em van dir vindrem avui no m'han dit res.
8: No, i avui
5: si no els arribo a veure,
8: home, però
5: que hagués pogut ser, perquè jo no m'hi fixo amb la cara de la gent.
8: Una cosa, o sigui que, té amics,
5: sí.
8: Una cosa que em sorprèn, una persona que sempre ha parlat...
5: Els agrada també les maquetes.
8: També són gent
5: maquetes. Sí, quedem per jugar amb els trens de miniatura.
8: Ah, de tota manera, vostè no refereix, o sigui, maquetes, ho fem al poble, diguem, que no té idea de com es diu el terme. Maquetes és com nosaltres ens referim a aquesta cosa que fan vostès, que es tanquen en una habitació amb coses petites.
5: Sí,
8: però vostè...
5: Juguem amb miniatures.
8: Juguem amb miniatures. Molt
5: Marklin
8: bé.
5: També és una bona marca de miniatures.
8: Sí, Marklin,
5: de miniatura.
8: Sí, sí.
5: Fleischmann.
8: Sí, això no són mobles d'Ikea. Marklin i Fleischmann.
5: No.
8: Bueno,
5: no feu bromes de modelisme ferroviari, eh?
8: No volem,
5: que m'emprenyaré, eh?
8: No volem fer bromes de modelisme ferroviari, volem parlar de la Renfe.
5: No cal parlar de la Renfe.
8: No,
5: sou conscients que està a punt d'arribar el feixisme?
8: Sí, va,
5: parlem d'això.
8: Una cosa, no, si és que arribarà el feixisme, perquè, bueno, tota l'estona està arribant el feixisme,
5: sí,
8: i dos, ens enganxarà sense trens, eh?
5: Sí.
8: O sigui, una
5: va,
8: cosa
5: vinga,
8: és que
5: arribi. Deixeu de parlar de la Renfe i parlem de coses maques, vinga.
8: Bueno, ja parlarem de coses maques, però ara hem de parlar de trens i de pagesos. Que...
5: Però per què es manifesten els pagesos, ara?
8: Bueno, una mica la de sempre, burocràcia excessiva, competència deslleial, encariment dels costos de producció...
5: Ja, però que no són conscients els pagesos que és a punt d'arribar al feixisme.
8: Els
5: hi heu de dir.
8: Sí, ho saben, no estan desconnectats.
5: Home, que no ho dic jo, eh? Que...
8: Una cosa, si tot ho pensa arreglar vostè amenaçant amb l'arribada del feixisme, perquè si no té un altre argument,
5: home,
8: al final... És que...
5: També es pot arreglar votant el PSOE.
8: A veure...
5: Sí, podeu votar... Per jo us ho vaig dir ahir.
8: Sí.
5: Podeu votar... Bueno... Sí. Rima amb Pedro Pánchez.
8: Sí, no, rima amb Pedro Pánchez.
5: Jo no he dit...
8: Pedro
5: Pánchez no és ningú.
8: No, home, però...
5: Pedro Pánchez no és ningú.
8: No és ningú,
5: però rima.
8: No, home,
5: jo no demano el vot per ningú.
8: I no cal que rimis, que sembla que hagi canviat la F per la P i la P. Bueno, tant és. En tot cas, vostè, deixi d'amenaçar tota l'estona amb el feixisme, però al final això és com Pere i el Llop, o no sé exactament si es deia Pere. El Llop segur que es deia Llop.
9: Sí.
8: Però,
9: sí, Pere i el Llop, sí.
8: En tot cas, és, va venint,
5: sí.
8: I vostè...
5: Si tu no vas, ells venen, eh?
8: Sí, no.
5: Si vosaltres aneu a votar...
8: Escolti, fa 50 anys que voto, perquè votava ja als 0 anys.
5: Votaràs al front?
3: Pedro Pánchez.
5: Votes esquerres?
8: Esquerres?
5: Els comuns?
8: No voto a les
5: Podem?
8: Espanyoles. No voto.
5: En Comú Podem?
8: No.
5: En Podem Comú?
8: Eh?
5: Sí. Més Madrid?
8: No, sí, home, Madrid.

0: Tot això és Rodalies, sí. Però i l'alta velocitat?
1: Doncs també va en retard. Sí, s'han apuntat a la moda, a la tendència, que ja no és tendència, és tradició en aquest
0: sí,
1: país.
0: Sí, però no heu dit que ja han començat a retirar el tren que es va incendiar dilluns a les vies de l'AVE a Saragossa. Això és una bona notícia.
1: És una bona notícia, però ja li dic que les tasques de retirada són tan complexes que els trens hauran de continuar circulant només per una via, perquè, o sigui, fins que no treguin aquest tren de la via, poden passar moltes coses.
0: No, sí. Però és un tram d'uns 25 quilòmetres bueno, només, ja, però... de via única. Després, sí, però... El que passa que bé, bueno,
1: sí, però un tram de 25 quilòmetres també s'ha de fer aquest tram. No és que el tren salti.
0: Bueno, potser són 15 quilòmetres.
1: O 15, tant, és, encara que sigui
0: bueno,
1: un quilòmetre... Sí, encara que sigui un puto comboi, o sigui, és, i és allà...
2: Són 25 quilòmetres. Sí, sí,
3: no com... I avui el tren que anava més puntual anava entre 15 i 20 minuts de retard.
0: Bueno, això és normal, no?
1: No és normal.
0: Però això és com, normal.
3: No, això és com els concerts en aquest país que dius, començaran a 8:15 i a 8:45 encara estàs esperant per entrar. Doncs no,
1: ho has fet venir bé per projectar
3: una cosa meva, sí. No, bueno, i tornar més d'hora a casa.
0: En fi, sí, els, bueno, els oques grosses encara van, han de tocar.
1: Els oques grosses encara van, eh? Ja li han agafat el gust i tocaran 4 concerts sí, més sí. A l'Estadi Olímpic, sí, companys. Bueno, sigui com sigui, que, diguem que no en retiren aquest tren, encara no, perquè és molt difícil, i per tant, l'alta velocitat és més velocitat que alta.
0: O bueno, sigui, és que no el poden retirar, aquest tren, no es pot retirar així com així.
1: Per què?
0: No, perquè cal que el tren se refredi.
1: Escolti, es va cremar diumenge el tren, eh?
0: Bueno, però és com una tetera d'aquelles de ferro colat, d'aquelles japoneses,
1: sí.
0: Que quan l'acabes d'omplir d'aigua bullint... Sí, toqueu-la, eh? No la toqueu! No la toqueu!
4: Una cosa, bon dia a tothom.
0: Bon dia, Mohamed.
4: El que és com una tetera de ferro colat amb aigua bullint és Espanya. Una tetera sense nansa, perquè no hi ha per on agafar-la. Sempre crema.
1: L'educació crema, la sanitat crema, el feixisme crema, tot crema la puta Espanya.
3: Bé, el que dèiem, sembla que serà molt complicat treure aquest tren de la via i ara aquest tram de 25 quilòmetres, que fa que els trens no només vagin en retard, sinó sí. Que, a més, vagin més lents. Uah. I Renfe també ha dit, han admès, que trigaran uns quants dies a recuperar la normalitat de l'alta velocitat entre Catalunya i Madrid.
0: I amb tot això, si aquest matí heu pensat... Avui serà millor agafar el cotxe.
1: Sí.
0: Doncs mala idea.
1: Mala idea, sí, perquè sí, els pagesos estan fent una jornada de protesta que ha col·lapsat diverses vies del país, com per exemple l'AP7.
0: Vinga, vamos.
1: L'A2.
0: Dóna-me'n una altra.
1: La C-17 amb embussos en el tram de connexió des d'Osona i el Vallès cap a l'entrada de Barcelona.
0: La C-16?
1: I la C-16, sí. Veus? Amb embussos...
0: Ja m'estranyava.
1: Embussos importants a l'eix del Llobregat.
0: L'eix del Llobregat?
1: Sí.
0: Però que, on collons és això?
1: Home, el
0: propi... De bo creus que hi ha algú dels que està aquí que entén res de lo que dieu? Que embusso jo l'eix del Llobre. Què collons? On està? Què és Halloween?
3: No. On marca gols en Halloween?
0: Què és l'eix del Llobregat? Podeu parlar dels jocs on hi ha embussos que la gent entengui?
1: La gent que, que està embussada...
0: Hi ha embussos a la Ronda de Dalt.
1: Sí, home,
0: vale.
1: La Ronda de Dalt.
0: Vale, molt bé. Sí. No sabeu on és la notícia, però és igual.
1: No,
0: hi ha embussos a la Ronda de Dalt. Va. Embuix al carrer Entença.
1: Sí.
0: Vale, sí. Tothom. Embussos al... L'eix del Llobregat.
1: L'eix del Llobregat.
0: No, ningú té ni puta idea.
1: Bueno, vostè...
0: De per on ha d'anar o no amb el cotxe.
1: Aquesta és una altra.
0: Retencions a Infanta Carlota.
1: Infanta Carlota. Pues,
0: bueno, el que en dieu ara t'avinguda... Bueno, avinguda Tarradellas.
1: Sí.
0: Fixa't tu.
1: Sí.
0: Embuixos a l'avenida del Generalíssimo.
1: Sí, sí.
0: Encara veu dir Diagonal, fixa't tu.
1: Sí.
0: Canvies un nom tan maco, no?
1: Com
0: general. Avenida del Generalíssimo per sí. Fotre-li el nom d'una línia.
1: Diagonal, fixa't concretament.
0: Vinga, sí. Hombre. Ara, bueno. Els matemàtics ara fotran el nomenclàtor de la ciutat.
1: Euclides i el nomenclàtor.
0: Va.
1: En fi...
0: Sabeu qui no va trobar retencions mai?
1: Qui?
0: Franco.
1: Home, alguna...
0: Quan els tancs van entrar per la Diagonal...
3: Home, per l'avenida Generalíssima.
0: Efectivament, no hi havia retencions.
1: Home,
0: anaven lents perquè tothom saludava, la gent demanant autògrafs.
1: Sí.
0: Catalans, eh?
1: Sí, no, i tant.
0: Catalans demanant un taxi, eh?
1: Sí.
0: Estava tot ple, eh?
1: Els que no demanaven taxis no demanaven autògrafs, els que havien mort, les desenes de milers de persones i els centenars de milers que van haver de marxar a l'exili.
0: Ojo, el dia que van entrar els tanques per la Diagonal...
1: Sí.
0: I els semàforos ja estaven tots en verd, eh?
1: No, sí.
0: La gent contenta, eh?
1: Bueno,
3: doncs miri, si vols saber si a Barcelona hi ha afectacions per aquestes protestes dels pagesos, la resposta és que sí, perquè ara mateix estan tallant l'Avinguda Diagonal, la Gran Via de les Corts Catalanes, el Passeig de Gràcia, el carrer de Mallorca, la Via Laietana, la Ronda Sant Pere, la plaça Catalunya...
5: Hòstia, bon dia a tothom.
0: Bon dia, nani.
5: Què tal? Què és aquesta loteria de la misèria?
0: Home, loteria de la misèria no...
5: Però què esteu sortejant? 6 gallines i un gos petit?
6: llataner per cuidar les cabres? No, no és de raça, però són els més intel·ligents.
0: No,
6: com que són lletjos, no. S'han hagut de

0: desenvolupar sí. per una altra.
1: No és una loteria, això.
0: No és una... Ah, no? No és una loteria perquè... Bueno, no és una loteria perquè el premi de la pobresa us ha tocat a tots una mica. Queda molt repartit. Sí. No? Sabeu per què sou pobres?
1: Per què?
0: Perquè cada dia us ho recorden, aquestes notícies. Ja. No? Hi ha una mica d'humiliació en dir, no, recorda que ets pobre, no? Tota l'estona. Un ric no recorda que és ric.
1: Ah, no?
0: No, simplement sortim del llit i ens preguntem coses com és millor agafar l'helicòpter per anar a esquiar als Alps o que em facin portar la neu a casa, no?
1: La neu a casa?
0: Sí, jo quan vull esquiar, em faig portar la neu fresca, perquè tinc uns senyors baixets, ja us ho he dit algun cop, que la distribueixen per una de les muntanyes que tinc al jardí, i faig uns slàloms abans d'esmorzar i tal, i després pues, faig això, cremo la roba i les botes, no sigui que la toquin, i voleu saber si sou pobres, de tota manera, amb aquest... Jo faig una mica de cosa pública, també.
1: Sí, fas divulgació.
0: Sí, com es digui. Voleu saber si sou pobres? Us dono una pista, un símptoma, un indici, no? Si tens una bossa de plàstic per guardar les bosses de plàstic, ets pobre.
1: Ja.
0: Veig que ho heu entès, no? La primera...
1: Tothom sí. Tenim bosses amb bosses de plàstic.
0: Per guardar... Però és que no
1: per puc... si de cas, hosti.
0: Per si de cas, què?
1: S'han d'aprofitar.
0: S'han d'aprofitar perquè per fer el monstre del plàstic o què?
1: Bueno, ara parlarem...
0: Aprofitar. Sí. No hi ha paraula que em faci més fàcil.
1: Aprofitar.
0: Aprofitar. Això sí que és de pobre. No?
1: Escolta'm.
0: Aprofitarem la roba del petit pel gran. Hem tingut dos fills per poder aprofitar.
1: No, normalment...
0: Va al revés,
1: al revés. És la roba del gran per al petit.
2: No. Que si no el gran va vestit d'una manera estranyíssima.
0: Sí. Ni idea, jo us ho fareu, per això sembleu tots palles.
1: Bé, escolteu, avui, això que dèiem, parlarem de les protestes dels pagesos, també de les reclamacions, però abans un ciberatac, també parlarem d'aquest ciberatac que ha fet malbé. Ha fet malbé, no, poca conya amb aquest ciberatac, que ha fet malbé el menjar de centenars de supermercats a França, Bèlgica i els Països Baixos.
0: Però ja, o sigui, sí. Voleu matar la gent d'un disgust, no? No podeu unir en una mateixa frase paraules tan depressives com supermercat i Bèlgica.
1: Bueno, sí. Què ha passat, Oriol?
2: Doncs que els pirates informàtics han aconseguit entrar al sistema de control a distància dels sistemes de refrigeració, perdó, d'una dotzena de cadenes de supermercats.
0: Sí. Què fa? Un moment.
3: Ai, per favor. El Condis?
2: No, el Condis...
3: Ui, el Condis... No, eh?
0: No.
3: El Condis no, eh?
2: No, és el Condis. Oh,
3: bon preu?
2: No. Li dic que és Bèlgica...
3: Esclat?
2: No.
3: Segur, eh?
0: No.
3: Bon preu, Esclat?
0: No, tampoc.
3: Ni el Bon Preu ni l'Esclat?
2: No, són supermercats de França, de Bèlgica...
3: Espar! Espar?
2: Espar, crec que no, però Espar ja és a tot arreu. Sí, Espar és bastant internacional.
3: Ai, Déu meu.
2: No, però en aquest cas és Albert Heijn, coses d'aquestes...
3: L'Alcampo. Perfecte, no me'l toquin a l'Alcampo.
2: Seria l'Oxamba.
3: El Prica?
2: El Prica ja no existeix, senyora. Ara hi ha Carrefour, on hi havia Priques.
3: Ai, el Carrefour, també m'agrada molt. Els francès tenen coses...
2: Sí. En tot cas...
3: Lidl?
2: Què?
3: Lidl? Els supermercats Lidl?
2: Ah, Lidl.
0: No l'havia entès.
3: Pel meu gust li falten vocals, oi?
0: No, clar.
3: Jo, si estigués a la ruleta de la Fuerte de la Fortuna, li demanaria una vocal.
0: Sí.
3: La ruleta de la Suerte, la veieu? Quin gran concurs, eh?
0: Sí.
3: Tiren una ruleta i a vegades tenen suerte.
4: És un programa molt de joves.
3: I hi ha una dona de bandera, una hostessa, que es passeja per davant d'una pantalla...
0: I toca
3: una casella,
0: sí.
3: Aquesta casella màgicament
0: sí.
3: Fa la volta i apareix una lletra.
0: Ahà.
3: Fixa't, les dones que després hi ha femellistes que critiquen, no? De dir, escolta'm, pues li estan donant una bona feina amb aquesta senyora, no? Vull dir, claro.
0: Té tot el dret del món a dedicar-se a això i fins i tot podria presentar, dirigir, produir el programa i concursar.
3: Molt simpàtica, sempre riu.
0: Molt simpàtica.
2: Tornen aquest ciberatac, els pirates, com deia, han atacat el sistema de control dels sistemes de refrigeració del supermercat.
3: No ho va dir, per favor.
2: És que és una frase molt llarga que estic jo mateix amb cap coma, o sigui, directament. Deia que els pirates han atacat el sistema de control dels sistemes de refrigeració.
0: Perdoneu una pregunta.
1: A veure, sí, ara ho arreglaràs tu, Jean-Paul.
5: Sabeu si el nan que hi ha dins de la ruleta d'aquesta...
1: Tu encara estàs... És que això ja ha passat.
5: És que no, és una molt bona pregunta, perquè el nan ha de tenir...
1: No hi ha cap nan.
5: Una persona baixeta, perdó. Sabeu veure si la persona baixeta que hi ha dins de la ruleta està mirant el programa en aquell moment.
2: Que no hi ha cap nac, no hi ha persona baixeta dins.
5: Ah, perquè guinyes els ulls.
2: No, perquè
5: no hi ha per piques ullets.
3: Doncs mira, a mi no em semblaria descabellat, això, perquè és veritat que de vegades veus allà que passa, bancarrota! Home, quina casualitat! Que tenia 1.000 milions d'euros i els perd tots.
5: Bueno, no li va bé a producció. Aleshores, jo crec que la persona baixeta que està dins, que deu de tenir més de 18 anys, sí, doncs té un monitor on està veient el programa i està veient quina casella a on ha d'anar, perquè si ho fa una mica no té cap sentit que fos per atzar.
2: Home, és que és per atzar.
1: És per atzar, en principi.
5: No, perquè hi ha una nano a dins.
2: Bueno, tornant al tema que sé que us interessa.
3: Va, torna a dir refrigeració.
2: No penso dir-ho. Els pirates s'han posat en marxa.
3: Però els pirates que han atacat?
2: Els sistemes de refrigeració d'aquest supermercat. Ara ho ha dit. 18 anys aguantant aquesta humiliació. Sort que em pagueu molts diners.
5: Però ja has après, en 18 anys ja pots marxar del programa i fer-ho jo. No?
1: Molts diners, diu, molts diners. Ja. Pues això és ràdio, home.
2: Sí. Bueno,
1: això ha de fer televisió.
2: Sí, això miri.
5: Avui estrena els cervells mínims a
2: Toni Clapés, que ha vingut abans al món a RAC1 i ha fet la promoció del programa. Exacte. Molt bé, sí. Té molt bona pinta, el programa.
1: A quina hora?
2: A 2:15.
5: A dos quart.
2: Se m'ha creuat. No és d'altra gent que tinc son, eh?
3: A 2:15? A 2:15.
2: Crec que és a 2:10. No, a 2:11, perdoni.
5: No podeu parar de crear, no? Quin fàstic.
2: La notícia sobre els sistemes de refrigeració és que els pirates han posat en marxa el programa de desglàs ràpid.
3: Això no. És que hi ha una estrella del congelador amb una creu.
2: I
3: llavors, si l'apretes, es desglassa tot.
2: Això s'ha de fer de tant en tant, perquè si no, es carrega, fa gel, menys les neveres no frost, que no fan gel.
3: Sabeu el fill de la Conchitín, que li falta un bull,
2: Perquè ara no es fiqui amb el...
3: Li va dir, escolta, descongela'm el congelador que fa gel i tal, mama, que és que, clar, no puc ni posar la petxuga arrebossada per congelar per la Conchitín. Tenen una safata de petxuga arrebossada.
2: Sí.
3: Llavors, és la que la congela. Llavors va traient tall a tall. Però entre tall i tall, doncs hi posa un paper de plata. Així es pot treure només d'allò. I per allò es veu que el fill no hi havia espai. Mama, és que ha fet molt gel al congelador. Diu, bueno, doncs descongela-ho. Se gela, s'ha de degelar. Saps com es ha de... Un home.
2: Un home, sí.
3: Amb l'assecador li va començar a fotre, bueno, clar, es va desfer el gel i també el plàstic que envolta tot el congelador.
2: Doncs a vegades per accelerar sí que s'utilitza Perdó?
3: S'utilitza impersonal?
2: Pot ser que tinguis...
3: O l'utilitzo jo?
2: Tens una tieta que es diu Conchitín? No, tinc un senyor que el truco de tant en tant i que em va dir...
3: Si seràs tu el fill de la Conchitín.
2: No, això s'ha de descongelar i s'ha de descongelar ràpid i em va desconnectar al refrigerador, a la nevera, i després per accelerar el procés va aconseguir treure les estalactites i estalagmites que hi havia...
3: De dalt i de baix.
2: Sí, ho va aconseguir amb un secador roventa.
3: Dos homes, per descongelar un congelador, Nenes, apunteu, dos homes.
2: Bueno, què ha passat a Bèlgica, a França? Amb els sistemes de refrigeració, us estareu preguntant, doncs bé, que aquests pirates han posat en marxa el programa de desglàs ràpids i han aconseguit que els congeladors d'aquests establiments, que són centenars d'establiments, arribessin fins als 50 graus.
5: Uau, o sigui, neveres que arriben als 50 graus positius, entenc.
2: Sí, clar.
5: Potser eren pirates bona gent i el que han fet és coure el bacallà congelat i una costella de porc a baixa temperatura.
1: Moltes costelles de porc, perquè són 100 supermercats.
2: Doncs moltes costelles. Centenars, de fet, són gairebé 1.000 supermercats.
1: Amb les neveres a 50 graus.
5: Jo em pregunto, a partir de quina temperatura és baixa temperatura i a partir de quina és fred? Perquè, clar, o sigui, depèn si el porc és sensible o què passa aquí.
1: No hauries de preguntar, però ja no contesta el porc.
5: Això també anirà molt bé per la gent que té sensibilitat a les dents amb les coses fredes, per exemple, l'esmalt, perquè el bruxisme, per exemple, fa... Sí. O si veus molta llimonada de llimona,
1: sí.
5: O molt de... Això t'agasta el...
2: L'esmalt de les ungles.
1: De les ungles.
5: Fuà, increïble, eh?
1: Sí.
5: El de les dents, i aleshores te deixa la dent desprotegida,
1: clar.
5: La dentina. A la dentina hi ha uns tubs que van directament, són uns microtubs tubulars, que van directament al nervi, de manera, si tu sents molt de fred o molta calor, és que les dents van pel pedregar.
1: Molt bé. Fins aquí la classe d'odontologia.
5: Si voleu saber més coses en general, doncs...
1: No, que no t'ho preguntin a tu, eh?
5: Vale.
1: A veure, un pot tenir les dents sensibles, però la gent no menja directament productes congelats.
5: Els joves sí. Perquè, total, tampoc hi ha tanta diferència entre un calamar a la romana congelat i un de fet. No has de mastegar molt fort moltes vegades.
1: Bueno, calla, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit les repassem.
6: No te'n mogues de RAC1 per escoltar La Competència.
0: Això que dèiem ara fa dos minuts, tractors de tot el país continuen la marxa en direcció a Barcelona per demanar solucions pel sector agroalimentari.
1: Ja hem arribat, me cago en Déu!
0: Sí. Alguns ja han arribat, jo suposo que la majoria, i algú que s'hagi despertat doncs, una mica tard encara anirà
2: per la carretera. A partir de les 11 ja hi eren.
1: Sí, expliqueu què demanem!
0: Ja ho hem explicat, deies, Noelia.
7: Unió de Pagesos ha convocat una tracturada per denunciar la situació que pateixen. Es queixen dels costos de producció que van pujant, de la competència de lleial amb productes d'altres països que no exigeixen tants controls sí. I també estan farts d'haver de passar moltíssimes hores omplint papers i formularis per complir amb la burocràcia.
1: Fins als collons estem!
5: Sí, a mi m'ho explica el Peyu amb les cabres, que tenen més papers que un nen de 7 anys.
1: Han de fer molts papers,
5: ho has de signar tot, i has de mirar que tingui totes les vacunes, perquè, bueno, si està refredada la cabra no pot sortir a jugar.
1: Sí.
5: O sigui, no, és baixa.
1: Me'n foten broma que si tos quedeu sense pagesos, vos estem quedant sense pagesia.
0: És veritat, no?
7: Sí, des de l'any 2000 hi ha un 45% menys de pagesos. En total n'hem perdut uns 17.000.
5: Pues que els busquin, no? Que deuen estar a algun bar o alguna cosa, no?
1: Ja estàs? Bueno, ja has acabat?
5: No, bueno.
1: La brometa?
5: Sembla mentida que et dediquis a l'humor, tio. Jo puc fer bromes també, no? És ànimos jocandi. Són 17.000 pagesos menys, sí. Això és un Palau Sant Jordi de pagesos,
1: sí.
5: Que potser s'han confinat tots per veure el Morat, que actua allà divendres, de dir, doncs anem a veure el xaval aquest.
1: Que nostre... Bon l'ou que tu es va parir, hòstia, sí. Pocalatges!
0: Un moment, Salvadoret de Calvajoco, bon dia i bona hora.
1: Bon dia de què?
0: Bueno, lo que sigui.
1: Aixafatxarcos!
0: Un moment.
1: Pops d'aigüera!
0: Sí, un moment, Salvadoret, sisplau.
1: Castellans!
0: Calvis un moment. Com viu aquesta protesta pagesa? No sé si fer-li aquesta paraula, però ja l'he fet.
1: Doncs mira, en poques paraules, pagesia o foc?
0: Sí, val, d'acord.
1: Així l'ha vist?
0: Sí.
1: Vols la versió llarga?
0: No, ja, més o menys amb aquesta ja em conformo. Avui ha baixat a Barcelona.
1: No tinc cap ganes de baixar, però el mercat mos obligue, a queixamos.
0: Sí,
1: ja clar. Han de venir a estip a fotre merda a la delegació del gobierno.
0: Sí.
1: A veure si mos tenen més en compte, hòstia. Sí.
0: I com s'ha trobat Barcelona avui que ha hagut de baixar de la franja?
1: Fatal. Aquí a Barcelona me sinto fatal, intranquil,
0: sí.
1: Nerviós.
0: Sí.
1: Ja fot 3 hores que piso dur. Pises al carrer i pises dur, però què collons és això?
0: Bueno, es diuen voreres.
1: Que no teniu un pam de terra.
0: Va fer què?
1: Tot això ha faltat. Sí. Cago en Satanàs, no sé com podeu viure estir entre tants cotxes i tant ciment, me sinto com un siluro en una discoteca.
0: A veure,
1: com pot ser que els de ciutat tingueu més gossos que criatures? Però que t'ho heu fixat.
0: Això és veritat.
1: Però què collons és això?
0: Això és interessant. Però ja en parlarem. Calmis de tota manera.
1: Clar, com està asfaltat, pues heu de recollir la merda.
0: No, clar, sí.
1: A poble no.
0: No?
1: A poble el gos fa les seves necessitats, doncs agarres una mica de pinassa, la fots pel damunt i ja està.
0: Damunt del bitxo,
2: el fill es caga pel carrer i no passa res.
1: Efectivament.
5: Fins als 19 anys, eh?
0: Bueno, podem calmar-nos una mica?
1: No, si estic la mar de tranquil, jo, perquè ara mateix els pagesos són privilegiats.
0: Per què ho diu, això?
1: Perquè ara mateix l'únic transport que funcioni al país és lo trató.
0: Ja, bueno, doncs miri, sí, té raó, és veritat.
1: Però deixeu-me fer un bando avui, perquè part dels problemes que tenim els pagesos són culpa dels polítics.
0: Sí.
1: Però en gran part també són culpa vostra. De tots vosaltres,
0: però,
1: que són els consumidors.
0: Ja, sí. Bueno,
1: Agondé.
0: O sigui que rebrem nosaltres també. No,
1: avui només... rebreu valtres.
8: Atenció, atenció.
0: Aviam.
8: Avís a tots vosaltres, els que viviu a ciutat. Vosaltres us preocupeu molt de menjar sa... Què collons són los pitos,
2: això? És el camió tirant enrere.
8: Què són los pitos?
2: Senyals horaris.
8: Ah.
2: Senyals horaris.
8: Pues això, vosaltres que us preocupeu molt de menjar sa i menjar de quilòmetre zero, però després aneu a un brunch
0: sí.
8: I tos foteu una torrada d'aguacate que ve d'Amèrica.
0: Ja.
8: Toca los collons.
0: Sí.
8: A tots los que consumiu, feu un consum responsable de fruita i hortalícia.
0: Molt maco.
8: Que sou dels que us acordeu de comprar fruita i verdura lo diumenge.
0: Sí.
8: I baixeu a comprar el súper 24 hores.
0: Sí.
8: I en lloc de comprar poma de Lleida a 2 euros lo quilo, compreu poma de Kuala Lumpur.
0: Sí.
8: Perquè val 1,50 euros.
0: Sí.
8: Sabeu per què va tan barata?
0: No sé, perquè...
8: Perquè a Kuala Lumpur la fruita no passa ni un control.
0: Bueno, no, ara no...
8: I mentre estan els pagesos d'estir a passar controls i a passar ganes.
0: Com a bando, m'està semblant llarguet.
8: Doncs espera't un moment, vale. Que ara te creuaré la cara.
0: D'acord, un moment.
8: Altres que tu us vanteu de comprar enciam a la Metlla Origen, Perquè és fresquet, que té gotetes d'aigua.
0: Sí.
8: Com si l'acabessin de collir.
0: Bueno, és un truc, no?
8: Però ho compreu tot fora de temporada. I què foteu comprant meló a l'octubre?
0: Ja.
8: Cago la mare que t'us va parir sirenes!
2: Deixa aquesta senyora.
8: Que hi ha sirenes!
2: Un moment, deixa aquesta senyora.
8: Home, sí. Per l'amor de Déu.
0: La sirena, però la sirena s'ha deixat passar la primera onada, perquè la primera onada...
8: A menjar pots fruita i verdura de temporada i d'estí.
0: Sí, val, d'acord.
8: Ara mateix, sabeu lo que hi ha de temporada? Home. Farem una classe.
2: No.
8: Cago en des qui només seguís que li foto un espassolai que ha d'anar a recollir les orelles a Fraga.
0: Sí, home. Aviam,
8: fruita de temporada.
0: Què tenim de temporada?
8: Crideu tots en mi.
0: Sí.
8: Calabasses. Peres.
2: Peres.
8: Carbassons.
2: Mandarines.
8: Com se diu això? Poma.
2: Poma.
8: Raïm. Aràndanos.
2: Naviu. Perdó.
8: Navius, me cago en Déu. Allí al poble n'hi diem aràndanos, hòstia.
0: Ja, però arribarà un punt que, si ens hem d'entendre tots, millor
8: fer. Magrana. Aubergínia.
2: Aubergínia.
8: Aix tendres.
2: Colliflor.
8: Moniato.
2: Patata.
8: Mongeta tendra.
2: I
8: la vinya mal.
0: De temporada, eh? També és de temporada.
8: Espavilareu o tu's espavilarem naltres. Sí. Apa, jo ja t'us l'he dit.
0: Ah, quin descans, és com quan s'apaga l'extractor. Just ara, els tractors arriben a la delegació del govern espanyol a Barcelona.
1: Però penso... quin sentit té anar a la delegació del govern espanyol quan no hi ha ni govern? Bueno, perquè el Pedro Sánchez ha dit que plega.
0: No sé, suposo que qui
1: hi
0: hagi...
1: Qui collons hi haurà allà?
0: No sé, qui hi hagi allà els funcionaris.
1: Un
0: funcionaris...
1: conserje.
0: No, home, no, els governs s'acaben, els funcionaris no.
1: Ja me diràs. Els funcionaris... Ja me diràs tu?
0: Sí, però...
1: A Moncloa?
0: No, a Moncloa ara mateix.
1: Les pessigolles que els hi farà...
0: No, cap ni una.
1: Que quatre pagesos ara vagin a la delegació del govern en Barcelona.
0: Jo crec que, en tot cas, serà un avís pels que hi hagin de venir. Si hi ha de venir el centre-dreta com fins ara, doncs, bueno, si hi ha de venir l'ultradreta... Però, en tot cas, qui hagi de venir...
1: Això és com la vaga de l'habitatge, no? Ara farem una vaga general per queixar-nos a la vivienda.
0: Bueno.
1: Quin sentit té una vaga general contra un govern
0: Que ja
1: no hi és.
0: Sí, no.
1: És que ja no hi és.
0: No hi és, i a més són pocs.
1: El govern actual, afortunadament, s'han anat a comprar tabac.
0: Sí.
1: I ja no tornarà, eh?
0: Sí, tot... Bueno, ja veurem.
1: Sí.
0: Ja veurem. És molt llarg d'explicar tot plegat. Sí, en tot cas, ara ens centrem per informar-nos de quin ambient hi ha a hores ara la delegació del govern espanyol a Barcelona. I tenim la cap d'Economia de Recul, Montse Martí. Bon dia, Montse!
9: Montse! Hola, bon dia.
8: Hola, nena!
0: Bon dia. Què? Com tenim els ànims per aquí?
9: I
0: per què
9: doncs
0: els
9: mira.
0: Per què els pagesos no estan fent ioga i alineant els xakras com el 15M i allò de les places? O sigui, doncs, que ho estan fent?
9: No, ara just acaben d'arribar els primers tractors aquí al carrer Mallorca, davant de la delegació del govern espanyol, on han d'estar aparcats una estona i després aniran cap a Gran Via, davant del Departament d'Agricultura, i després encara tenen una tercera aturada a Barcelona, que és a Via Laietana. Via Laietana és on tenen intenció d'aparcar els seus tractors i anar caminant cap a plaça Sant Jaume. Aquí no han vingut aquest cop, que és la tercera vegada que veiem els pagesos en una gran mobilització aquí al centre de Barcelona amb els seus tractors, doncs aquest cop han vingut menys tractors. El motiu, diuen, és que el gasoil està molt car.
8: Ah, no, collons! Ah. Han de treballar, també. Això també és un altre motiu. Si venim a estar, qui collons li dona de jalar a tot el bestiar que tenim?
0: Bueno, no tenen.
8: Són pagesos i ramaders.
0: Sí.
8: Hòstia santa, no els hi pots donar un euro i que es compre el que vulguin.
0: No.
8: Com lo xiste.
0: I lo fumut també és que si no venen amb tractor, venir amb rodalies, els que veniu de l'àmbit de rodalies.
8: Autobusos venim.
0: En autobusos
8: venim. Molts pagesos també vindrem avui aquí a Barcelona. Escolta, Montse.
9: Sí.
8: A banda de tractors, has vist que porten sinyar remolquer?
0: Però...
9: No, són jonders, la majoria.
8: Jonders.
9: Curtets.
8: Si no hi ha remolques, no hi ha fems.
0: Eh? Ah.
8: Collons, quan hi ha una protesta pagesa, sobretot davant de la Conselleria d'Agricultura, agarrem tota la merda del bestiar, purins,
0: i pam,
8: i allí que va,
0: Allí que va, sí.
8: A veure si mos foten cas, ni així mos foten cas.
0: Doncs de moment no hi ha remolcs, em penso, hi ha jonders, com ha dit la Montse, curts. Jonder curt, que és una cosa que els de ciutat ja ens entenem, dient jonder curt, Sí, com si...
8: Escolta'm una cosa, Montse.
9: Digue'm.
8: Pregunta'ls si hi ha... Digue'ls-hi, mira, l'Angelines, que us recomana que vagin
3: vagin al Corte Inglés avui, que són a ciutat.
2: Sí, però...
9: Hi ha oferta,
3: sempre hi ha ofertes.
9: Anant cap a Via Laietana, crec que passarem per Plaça Catalunya i al Corte Inglés.
3: Home, o bueno, no sé si passaran, si podran aparcar el pàrquing.
2: Sí, perquè són curts. Són els under curts.
3: Ah, sí, llavors sí.
2: Aparcar el pàrquing, no només això, poden pujar i baixar escales mecàniques, que són volables.
10: Amb els under també, sí.
5: Tot el meu suport pels companys pallesos, no?
3: Ah, sí?
5: Jo un dia vaig collir una llimona del pati de la meva àvia, de Sarrià Sant Gervasi.
3: Ah, molt bé, no? I què? I et vas sentir pagès?
5: Me vaig sentir homo agricultorensis. Sí, tots som pagesos.
3: Molt bé.
5: Tu has pogut parlar amb algun pagès a banda de mi, Montse?
9: Sí, he parlat amb ells, el que deien és han recordat una mica les reivindicacions que els han portat per tercer cop aquí. Bàsicament és això, que el que demanen és un gasoil professional amb menys impostos. Això és una cosa que ha de moure tant el govern espanyol com Brussel·les. Per això estan avui aquí davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona. I també han demanat això, ajudes, per exemple, per fer front a la falta d'aigua, a la fauna cinegètica, que està complicant la vida a molts pagesos que tenen determinats cultius, per exemple, amb conills que cada cop en tenen més i diuen ja fa anys que es queixen que no poden controlar-ho. Doncs també és una de les reivindicacions que porten aquí.
3: Però no se'ls pot caçar, Montse!
2: Un moment, no cal que cridi.
3: No estic cridant, si estic parlant normal.
9: No fa falta cridar.
2: Exacte.
3: Tu ixes en una escopeta a matar conil,
2: sí.
3: Bueno, te pots exposar unes multes de l'hòstia.
2: Sí,
3: no se poden tocar.
2: I els senglars.
3: Saben des, encara no tenen tot fora d'art.
2: I els senglars.
3: Ai, ballar tota l'horta.
2: Sí.
3: Per fer l'hortalícia, els fills de puta es caben per damunt. Sí, tu has vist els dibujos animals estos del Bugs Bunny?
2: Sí, home, i tant.
3: Pues fa el mateix.
2: Sí.
3: Se nota que són conills. Com la Bugs Bunny.
2: Sí, la Bugs Bunny.
3: Bueno, el Bugs Bunny està basat en fer real.
2: Sí, home, i tant. Sí,
3: foraden.
2: Sí, no, està rodat al Carràs. Bueno, en fi, Montse, moltes gràcies. Ara el proper pas quin és? Hi ha moviment? Us moveu cap a...
9: Ara estem aturats aquí davant de la delegació del govern espanyol. Després agafaran els tractors i els que van a peu doncs aniran cap al Gran Via de les Corts Catalanes davant del departament. Després a peu cap a Via Laietana i allà aparcaran tots els seus tractors i aniran cap a plaça Sant Jaume. Allà faran una protesta i en principi la cosa acaba aquí. Però al centre de Barcelona les properes dues hores la gent si ha d'anar amb cotxe doncs que calculin que serà complicat la mobilitat perquè la Via Laietana, Gran Via, aquestes artèries principals de la ciutat doncs estaran bloquejades per aquest entre 100 i 200 tractors ens diuen que avui es reuniran aquí a la ciutat de Barcelona.
3: Montse Martí, soc Charlie Carol. Una última pregunta.
2: Però tu què fas ara?
3: A veure si pots preguntar tota la pagesia què en pensen del partit d'ahir de la mínima mal. Trobo que heu fet molt moltes preguntes, però aquesta és la que realment interessa, sí o no?
11: Sí!
3: Sí o no?
11: Sí!
3: Força, Barça!
2: Un moment. Parlarem del Barça, parlarem de la Lamine Yamal, de la remuntada, de la rabona fake, d'una cosa que s'ha inventat a la Lamine Yamal.
3: Espectacular!
2: Ho farem després de publicitat. Montse!
3: 3-4 anuncis!
2: Moltes gràcies.
3: Tornem gràcies, Montse!
12: Estàs escoltant la competència. Òscar Andreu, i Òscar Dalmau.
13: Un parell de borinots.
14: Hola, bon dia. És la ràdio.
12: RAC 1. Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
15: Peugeot.
16: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
17: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entren a sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.es.
18: Darrere d'una truita ecològica hi ha molt més del que penses. Gallines criades sense gàbies a l'aire lliure, alimentades amb pinsos i farratges ecològics, respectant el seu benestar, amb controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya.
19: A tu, que cerques feina o vols fer un canvi laboral. I a tu, que vols créixer professionalment. I a tu, que ets jove i vols accedir a la teva primera feina. Al Saló de l'Ocupació t'obrim portes. Vine i podràs contactar amb empreses i descobrir noves oportunitats professionals. Saló de l'Ocupació, 21 i 22 d'octubre a Fira de Barcelona. Recinte Montjuïc.
10: fer arribar el gas natural al nostre país el 1965, a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
15: Soy Carlos Arguiñano. Yo elijo ahorrar con el mejor pescado fresco. ¿Y tú?
20: Ara amb Lidl Plus tria 400 grams de llagostins cuits a 3,15 i estalvia't un 16%. Lidl, val la pena.
21: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo. Per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
22: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
23: D'acord.
22: Quin és l'autèntic operador 100% català?
23: Vera.
22: I el més ben valorat pels usuaris?
23: Vera.
22: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
23: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
22: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
23: Vera.
22: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
24: Un dia amb la família en què dius d'anar a fer senderisme, que fa anys que ho proposes i mai no hi volia anar. Però avui, de sobte, et diuen que sí. I aneu i us ho passeu d'allò més bé. I et diuen que ha estat genial. I després jugues a doble de l'11 i imagina't que et surt el premi de 500 euros i et toca. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et pot donar doble de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
25: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
26: Al, ja t'has menjat nou panetones?
27: És que estic buscant una targeta daurada d'Aldi amagada en els productes especial per guanyar la compra gratuïta durant un any.
26: I ja l'has trobat?
27: No, però em falten nou panetones menys per aconseguir-ho.
26: Aldi.
27: Que poc que costa comprar bé.
26: Més info a aldi.es.

0: Ara, premi extraordinari d'Eurodreams. 50.000 euros al mes durant 30 anys.
1: Si ganas Eurodreams, todo esto es para ti.
0: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Recordes el teu primer Corsa? O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al cine? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a opel.es.

0: tinc 30 segons i tres quarts d'una del migdia. Noemí Polls, bon dia, bona hora.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, si ets fan de la xocolata, això t'interessa, sí. Perquè Xocolates Torres us presenta el seu espai Shop and Show, on gaudiràs d'una experiència immersiva 360 graus per conèixer l'origen del cacau, el procés d'elaboració de la xocolata i la seva història centenària. I el millor de tot, doncs, que l'experiència és gratuïta per tots els particulars. Vine a Cornellà del Terri, a Girona, a conèixer les seves rajoles, xocolatines, cremes, xocolata desfeta i productes exclusius que no trobaràs als supermercats. Així que reserva la teva plaça a xocolatestorres.com.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies. Hem parlat avui de trens, d'autobusos, de tot plegat, de pagesos, de revolta pagesa, i ara toca parlar de futbol.
2: Suposo que ja ho sabreu hores d'ara. Ahir el Barça va guanyar 1-4 al camp del Galatasaray turc després d'haver de remuntar un gol en contra.
3: Va, sí, quin partidàs, eh? Sí. Me va encantar l'assistència de Pau Cubarsí.
2: Però què dius? Cubarsí no va fer cap assistència de gol.
3: No, però va assistir al partit, per exemple. Sí, el Cubarsí era, i això compta com una assistència com a mínim. Bueno, ja
2: què n'has de dir del partit d'ahir?
3: Bueno, el més important del partit d'ahir, com sempre, van ser les dades del nostre company d'esports, un especialista de les estadístiques,
2: sí,
3: l'Oriol Jové, que, atenció a les dades del partit del Barça d'ahir d'en Jové.
4: L'última temporada que el Barça va guanyar els 10 primers partits, 10 de 10, va ser la 1923-1924, fa més d'un segle, després d'una nit com la d'ahir, en què vam veure el gol 600 de la història del club marcat en dimarts, i a Adeyemi, dorsal 14-1-4, marcar l'1-4. Això és important pels supersticiosos, perquè l'última vegada que el dorsal 14-1-4 del Barça va marcar l'1-4 en un partit, el Barça va acabar la temporada guanyant la Champions. Ho va fer Santi Ezquerro en un partit contra el Betis la temporada 2005-2006.
2: Sí, però tot això s'ho inventa, no?
3: És increïble, l'Oriol Jové. O sigui, al costat de l'Oriol Jové, l'horòscop és ciència exacta. És increïble aquestes dades que ni